0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Tess Sedi, impulsora d'aquesta llei.
2: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
1: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla, però no concreten quan serà. Repassem ara altres informacions en format més breu. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que tanca un acord que permet el trasllat d'aquestes joves vulnerables. El Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El tribunal acatarà el criteri del Constitucional que, previsiblement, avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. I ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. El Ministeri de Transports assegura que les obres per desdoblar la via de tren de l'R3 entre Parets i la Garriga s'acabaran al febrer. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat que la caiguda d'un mur a Montcada per les pluges del març no endarreriran el calendari final de l'obra.
3: Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Moncada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
1: I la consellera de Territori, Silvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja de cara als pròxims 2 anys.
4: Millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
1: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a l'R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable. Esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. Aquest dijous també s'han jugat els 6 últims partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodø Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1. I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment dels ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu us guard!
2: I visca el Baire!

0: Vicenza.
1: Avui parlem d'un d'aquells invents tan perfectes, saps, d'aquests que quan es van dissenyar es van fer tan bé en el seu moment de crear-los que ja no han evolucionat.
2: La democràcia!
1: No, no exactament.
2: El primer que m'ha vingut al cap.
1: Sí, no? Doncs no, el desembossador de ventosa.
3: Ah, què dius?
1: Sabeu, l'estri aquell que molts el guardem a l'armari de la cuina, sota la pica, sí, que normalment té el mànec de color vermell i llavors hi ha la ventosa negra i que quan s'embossa la pica, doncs, bueno, l'encaixes en el desaigua,
2: sí, senyor,
1: fas pressió i llavors sembla que la pica vomiti per dalt. Fa...
2: És que és veritat, eh?
1: És
2: a vegades el que surt sembla vòmit, eh?
3: Ai, ai, ai.
1: Heu desmuntat mai un colze d'aquells de sota la pica?
3: El sifó. Sí,
1: la pasta que surt d'allà, aquella merda. Allò fa una pudor.
3: No.
4: Conglomerat, aquella...
1: Que és curiós.
3: Piscós.
1: Allò no deixen de ser aliments que en un altre estat tu te'ls menges.
5: Bueno, jo també, fa temps enrere també feia un petó a la meva àvia. Saps què vull dir? La meva iaia li feia petons i ara no els hi faria.
2: A veure, estàs comparant la merda aquella que s'embussa amb la teva àvia?
5: No ho he comparat, és un exemple.
1: Ja, bueno.
5: Saps?
1: Sí, t'entenc.
5: M'he explicat o no?
1: Més o menys, sí. Saps? Malament, però sí. El desembossador l'inventa un americà al segle XIX, que és quan es desenvolupa el sistema de clavegram modern. Sense clavegueres, el desembossador té poc sentit, diguéssim.
2: Senyor.
1: No té lògica, no? Si no hi ha res a desembossar...
5: Bueno, hi ha gent que ho fa servir per quan fots una patacada amb el cotxe,
1: sí,
5: saps?
1: Sí.
5: La planxa, sí, vas allà amb el desembossador... Agafes la planxa...
1: És veritat,
3: els Minions ho fan.
4: Tires i sí. Això ho he vist fer molts quillos.
5: Sí.
4: Molts de quillos. I també serveix per disfressar un calvo de teletubi. Tu ves un calvo, poses un desmocap i automàticament és un teletubi.
1: I per fer massatges, no us han fet mai massatges?
4: Sí. Ah, sí.
1: Que et foten com unes ventoses a l'esquena.
5: Sí.
1: Hi ha gent que li queden unes marques que sembla que s'hagin...
3: Jo no sé per què s'ho fan, això.
1: Sembla que s'hagin barallat amb un pop.
3: Sí.
1: Que escardant. Ah, no, allò el fisioterapeuta ho fa amb un desembossador d'aquests, suposo.
2: Sí, jo hi vaig, a mi m'ho fan.
1: T'ho fan amb allò.
2: A mi no em queda, vull dir, és que no et sé dir si em queden marques o no, perquè estic d'esquenes, com ho fan,
1: sí,
2: i fot tot el cap allà en aquell forat.
1: Ah, sí,
2: allò, en aquell forat.
1: De la camilla.
2: De la camilla.
1: Déu-n'hi-do, allò, també, eh?
2: Sí.
1: Costa molt estar còmode.
4: Però, home, és al revés. Sí. És comodíssim, perquè és el que et permet respirar a boca avall.
1: Sí.
4: Pensa que abans d'aquell forat la gent anava a fer-se un massatge i moria ofegada. Hi havia molta gent que ja no tornava a casa.
1: Ah. És que a mi no m'hi cap bé el cap allà. És molt petit el forat de la llitera.
4: Era molt petit.
3: A veure,
4: un moment. De quina llitera estem parlant, Pep? On és el forat de les teves lliteres? T'ha de quedar dalt de tot a l'alçada del cap, eh? Vull dir, si està a la zona del mig de la llitera i és una mica més petit, llavors és normal que no t'hi capi el cap, perquè no està pensat pel cap allò.
1: No, ja ho
4: no,
1: sé.
4: Sí, jo
1: ja ho sé,
4: cap,
1: que és a dalt, al forat del cap.
4: Jo
1: preguntava si la cosa de l'esquena la fan amb un desembossador, res més.
5: Sí, sí que ho fan amb un
1: desembossador. Sí. Sí, com ho saps, tu?
5: Bueno, perquè ho he vist.
2: Ei, collons, com ho has vist si estàs estirat d'esquenes?
5: Bueno, pels miralls.
1: Quins miralls?
3: Quins miralls?
5: Els miralls que hi ha, collons, hi ha miralls al sostre.
1: A la sostra.
3: A quin tipus de fisioterapeuta vas, tu?
4: A veure, si hi ha... Escolta,
3: tenen titulació?
4: Què? Hi ha palmeres al cartell?
5: Sí.
4: Palmeres lluminoses?
3: Fisioteràpia, Antonio.
4: Llavors, potser...
5: Les palmeres.
4: A veure si segurament sí que tens llitera de forat petit, tu,
5: no m'hi he fixat.
4: Sí que quedo mal posat. Ah, ens la Maria.
5: Penjo les cames.
1: Carles Lluís, Fel Feixedes, Daniel Tornau, Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, tot i que en el món de l'òpera el coneix absolutament tothom. Fa més de 50 anys que és l'apuntador oficial del Gran Teatre del Liceu, un ofici tan imprescindible com invisible. D'esquena al públic, amagat dins del coverol i salvant a divas, tenors, sopranos i barítons perquè no perdin el fil. Un pou de saviesa operística que porta el Liceu a dins del pit, literalment.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jaume Tribó!

0: Jaume, com que ve del món del teatre, primer ha saludat a tothom, no? Igual que es fa en els aplaudiments al teatre.
1: Jaume, ja puc parlar?
0: Ja pots parlar, i tant.
1: Doncs he de dir que us felicito, que teniu un músic molt bo aquí, n'Arnau Tordera,
0: sí.
1: Primer.
0: Sí, senyor.
1: Sí, ell s'anomena així, i aquest músic... que té molt d'enginy, doncs és dels pocs, poquíssims músics que ha pogut estrenar una òpera al Liceu.
0: Sí que és veritat.
1: Bravo. I això, doncs... una òpera d'un compositor català, això no és gens freqüent.
0: No?
1: Anem endarrere, sí, el Morera i el mestre Montsalvatge i en Bangarel, sí. Però, vull dir, de nous, no, ell és el primer, per això s'ha posat el número.
0: Jaume, escolta'm, què has menjat avui per esmorzar?
1: Bona pregunta. Ah, sí. He menjat una confitura... volia dir de quina comarca deu ser, allò.
0: No cal tant tècnic,
2: eh? Pensava que anaves a una fruita.
1: Sí, però era confitura de préssec, sí. Però d'on venia?
3: De l'Empordà.
0: Del Segrià.
1: No.
0: Les Garrigues.
1: Lamento molt, perquè a mi el fet comarcal sempre m'ha motivat molt.
0: És igual, no ens encallem aquí, que l'entrevista pot ser prou interessant. Vull dir que no...
1: Sí, això de l'origen de la confitura no ve d'aquí.
0: No, Jaume, escolta'm, ets apuntador d'òpera.
1: Sí.
0: Deu ser l'únic del país, és així, és això?
1: De l'Estat, no hi ha dubte.
0: De l'Estat, eh?
1: Sí, però és que suposo que també soc de Portugal, Gibraltar i Andorra.
0: Sí.
1: Sí.
0: Segurament.
3: No n'hi ha més? No n'hi ha més d'apuntadors?
1: Sí, que n'hi ha d'apuntadors, però vull dir, jo tinc la sort que sóc únic.
3: Això sí.
1: Sí, vaig començar un 29 de novembre del 1975 i sempre he estat jo sol.
0: Hòstia, just després de la mort d'en Franco, eh?
1: Eren 9 dies.
0: Sí, del 20.
1: Sí, estàvem assajant i vam haver de parar els assaigs perquè el cabdill anava palmant i com que era indecis, sí. Doncs no arribava mai.
0: S'acabava de morir mai, hòstia.
1: No.
0: Què fa un apuntador d'òpera, exactament? Com ens hem d'imaginar? Com treballes?
1: Com treballo, més aviat, amb la mà esquerra.
0: Sí.
1: L'apuntador d'òpera ha de dir el text en els cantants. Si tot va molt bé, no cal. Vull dir, s'assaja molt, 40 dies. Amb 40 dies jo sé qui va bé, qui no va tan bé. Per tant, els que van bé, van fent. Sempre n'hi ha algun, o alguns, o molts, que... poden anar de corcoll, també.
0: Sí.
1: Doncs per aquests la meva feina és ajudar-los. Hi ha un senyor allà i diuen, aquest senyor què fa, de què serveix?
0: Sí.
1: Doncs aquest senyor és per ajudar els cantants. Llavors, què passa? Que tothom m'estima molt, clar. Un
0: clar.
1: Senyor que només serveix per això, doncs tinc l'estimació dels cantants.
0: Sí, sí, sí. Has trobat mai algun cantant que no vulgui la teva ajuda, que digui, no, a mi no em digui res?
1: De tot n'he trobat.
0: Sí.
1: Sí, macos, lletjos, simpàtics, suecs... i de l'Afganistan, també.
0: De tot
2: l'Afganistan?
1: Sí. Sí, sí, ara ja l'òpera arriba a totes les latituds i cada vegada hi ha més cantants de Mongòlia.
0: De Mongòlia?
1: Sí.
0: Mira.
1: I aquesta gent el tenen, són tan curiosos que no fan nom i cognom. No, diuen... i allò serveix per tot.
0: Va tot junt, nom i cognom, a Mongòlia.
1: Sí.
0: Mira, veus, sempre s'aprenen coses.
3: Sí, sí,
2: tu diràs.
0: Escolta, parlant de diferents idiomes i de regions, no? Al final les òperes són en italià, alemany, francès. Les has d'entendre, totes aquestes llengües, fent d'apuntador?
1: Fins aquí va molt bé. Sí, jo el repertori meu, perquè és el repertori operístic tradicional, italià, alemany, francès i rus.
0: Sí.
1: També, cada vegada és important, el txec. Jo n'he fet 7 o 8 òperes amb txec i m'agrada molt. Te n'he fet en polonès, que ja no em va tan bé,
0: yeah.
1: I en hongarès encara pitjor.
0: Sí.
1: Però jo sí que vaig fer una cosa molt curiosa, I per això n'estic molt content. Una òpera amb dialecte venecià.
0: Venecià.
1: I quattro Rustichi de Volferrari. Era l'any 77, jo era jovenet, i van dir, escolti, si es fa una òpera en venecià, ha de venir algú de Venècia, perquè si no, no ho sap ningú. Jo tenia 2 anys per preparar-m'ho, en aquella època jo feia llengües llatines, vaig fer dialectologia italiana, m'hi vaig divertir molt i en tinc molt bon record.
0: Carai, tu.
3: Mira.
0: Escolta, no és una mica angoixant treballar dins d'aquella... coverol, es diu allò? El coverol, eh?
1: Sí, el Fabra ho va dir així.
0: Aquella mena de petxina, no?, que quedes allà dins amagat.
1: Abans era petxina, ara depèn del que sigui, sí. No. Ni tinc claustrofòbia.
0: Com és des de dins? Perquè no ho hem vist mai, la gent...
1: Doncs aquí no sóc gaire... El meu cap és aquesta alçada.
0: Sí.
1: Doncs aquesta alçada no em molesta gaire.
0: I a dintre què hi tens? Una aigüeta petita, potser, els papers...
1: No tinc ni aigüeta.
0: No?
1: No.
0: Hòstia.
2: Amb els papers sí, no?
1: Tinc la partitura, un cant i piano, això sí, passo full, perquè jo no jugo amb l'home. Tinc molt bona memòria, sí.
3: Però hem d'entendre...
1: No hi jugo.
3: Hem d'entendre que estàs dret.
1: No, estic assegut.
0: Segut, mira, ara l'estem veient.
1: Perquè si toca el cap vespre dels teus, he d'estar ben assegut,
0: Sí. Escolta, has conegut personatges com Montserrat Caballé, m'imagino, Plàcido Domingo...
1: Clar, sí.
0: Alguna particularitat?
1: Amb 50 anys, doncs ha passat tothom.
0: Sí.
1: Jo hi era sempre.
0: Se'n recordava la Montserrat dels textos o no?
1: Depèn de quina òpera. Ella tenia la inquietud sempre de fer coses noves, i això està molt bé.
0: Sí. Clar. I quan el cantant ha de cantar, li dius només el text, o li dius el text ja una mica amb l'entonació de l'òpera?
1: Depèn de la... No hi ha dues citacions igual. Normalment, doncs, jo faig el levare, que sap el mestre molt bé.
0: Levare, Arnau.
1: Sí.
2: Què és el levare?
1: Sí, més o menys és això. Sí.
4: Ja us ho he explicat. Amb aquest gest ho he explicat.
0: El levare.
1: Sí. Doncs amb el levare del mestre ja sé amb quina velocitat jo he de dir el text. Si el tempo és molt mogut,
0: sí,
1: doncs jo també he de dir el temps ràpidament i sempre a l'últim moment.
0: Ara, per imaginar-me la feina, tu vas seguint el text tota l'estona i vas tirant en veu baixa tot el rato, o només si algú es queda en blanc?
1: No. Si algú es perd, la catàstrofe ja s'ha produït.
0: Clar.
1: Per tant, aquí no hi hem d'arribar mai. Jo, per molt bé que vagi, sempre, molt fluixet. Si allò va tan bé que gairebé no cal dir res.
0: Sí.
1: Però sempre...
0: Hi ha un recolzament, sempre.
1: Pel que pugui ser. Sí,
2: no sé,
1: perquè si
2: teiu...
1: un es perd, allò, la catàstrofe ja ha passat. El mal és el que ve després.
0: Clar.
1: El que li han deixat un buit que no saps com omplir-lo.
0: Sí. Com arriba l'òpera a la teva vida i com vas a parar al Liceu, una mica?
1: Quan era petitó, doncs diuen que m'agradava molt l'òpera. No hi ha dubte que era així. Sí, jo explico que era una mica original.
0: Tu eres original.
1: Sí.
0: És un eufemisme
1: per... No tant com el mestre, no tant.
0: Ja.
1: Però quan ja en tenia 9 anys, els nens per Nadal deien un vers.
0: Sí.
1: Un vers a l'àvia. Ta-ta-ta-ta-ta-ta...
0: Sí. La senyora Pepa truca...
1: Ta-ta-ta-ta-ta... I jo tenia 9 anys i em va semblar que aquesta... ni no m'agradava ni la rima aquesta, ni res. Llavors jo vaig decidir, dic, no, jo faré diferent. Diu, i què faràs? Dic, jo faré l'escena de les al·lucinacions del Boris Godunov en rus.
0: Original.
2: Sí. Amb 9 anys.
3: Doncs hi fotem per poc.
1: I tombava les cadires perquè em va semblar que quiet així, només cantant, era poca cosa. No. Em vaig muntar 3 cadires per poder-les tombar, clar. Quan tens al·lucinacions, alguna cosa passa.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
5: Uau.
0: Déu-n'hi-do.
2: I de qui va anar al Liceu?
0: Sí, de dret, de les cadires del dia de Nadal, cap al Liceu a treballar.
1: No ho sé quin dia va ser, però jo d'espectador, ja des de l'any 55, i anava al Liceu.
0: Com recordes el 31 de gener del 1994, el dia de l'incendi?
1: El dia de l'incendi, doncs què voleu que us digui? Molt malament.
0: On eres?
1: Jo era a la Ràdio 4 i em van dir, Jaume, que s'està cremant al Liceu. Jo vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar. No cal dir-ho, no vaig poder arribar perquè entre bombers i gent no. Però sí que em vaig trobar a la Rambla, entre tots els badocs, veient què passava. Tenia a la dreta en Josep Maria Alpiste, que era el concertino de l'orquestra del Liceu en aquell moment, i a l'esquerra el tenor Jaume Aragall amb el seu fill. No ens... Vaja, no... Diria que no ens vam ni saludar. I allà no sabia què passaria. Jo no volia pensar que allò es pogués cremar tot. Jo veia a l'esquerra que sortia fum. Dic, és clar, demà no podrem fer l'altra representació perquè allà surt fum d'aquella banda. Quan vaig veure aquella explosió, que allò va ser com una bomba, que va sortir el sostre cap amunt, llavors sí que vaig entendre que s'havia acabat tot.
0: Sí, sí.
1: Afortunadament no va ser així perquè el mateix dia de l'incendi el director general, el senyor Josep Caminal, ens va prometre que els que hi érem dins de l'olla, al Liceu, que ens respectaria la vida i la feina.
2: Ah, mira.
0: Sí. Quan va tardar a reconstruir-se?
1: 5 anys.
0: 5 anys, eh?
1: 5 anys.
0: I que, com, aquells 5 anys, què vas fer tu, Jaume?
1: Em vaig divertir molt.
3: Ara?
1: Sí, més que mai.
0: Clar, clar.
1: Perquè a mi em diuen que sóc l'apuntador del Liceu i és veritat que ho sóc. Però jo no estic al Liceu...
0: 8 hores al dia, no?
1: Sí, sí.
0: Oh, carai.
1: A vegades 12. Doncs... Què passa? Doncs que durant aquella època, a més jo de tenir feina fixa al Liceu, jo anava pel món i em divertia molt més que anant cada dia a assajar d'11 a 2 i de 4 a 7.
0: Anaves pel món acompanyant cantants d'òpera?
1: Em cridaven, vull dir, a més de ser al Liceu,
0: sí.
1: Ja dels primers anys que vaig començar, jo tenia sempre Bilbao, Oviedo, València, on vaig conèixer la meva dona, a València, després més tard Sevilla, i després altres mestres. El mestre Papano, que havia passat pel Liceu de pianista, m'estimava molt.
0: Mm-hmm.
1: I quan es va cremar el Liceu, va pensar que jo em quedaria sense feina i em va fer anar 2 vegades al Teatre de la Moneda de Brussel·les. I li estic molt agraït.
0: Que bé. El Liceu, però entenc que és com casa teva. És, això va més enllà d'una feina, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: M'han dit que ho portes al pit, però literalment, eh?
1: Per fora.
0: Per fora, eh?
1: A dins del cor ja és molt endins.
0: Ens ho pots ensenyar, això que portes, o no?
1: Oh, és que potser és obsè.
0: No, no, no. Que programa...
4: No, s'ha vist de tot.
5: S'ha vist de tot.
0: S'ha vist de tot aquí, ja. Sí, sí, sí.
2: Però què ensenyarà ara?
0: Ai. Espera, espera. Que...
1: Alguna cosa he d'ensenyar.
0: Sí, ara.
1: Aviam, és que no sé què es veu i què no es veu.
3: Hòstia, que ara... porta un tatuatge.
0: Sí, porta un tatuatge.
1: Ja ho veus?
3: Sí, ja ho veig.
1: Quina vista.
2: Oh. Què és això? Què és que no es veu bé?
1: Aviam, què és?
0: Home.
3: És el logo.
0: És la L del Liceu.
1: És la L del Liceu. Sí, senyor.
0: La L del Liceu tatuada al pit porta en Jaume.
1: Sí, el cor és aquí, però mira l'altra banda.
4: També va.
1: Sí, doncs és això. Jo, cadascú té les seves afeccions i pot ser el futbol o el que sigui. Jo de petitó al Liceu ja me l'estimava. La prova, no sé, a l'estiu que no hi havia res, jo anava al Liceu a sentir el silenci. Cosa impossible, perquè ara estan fent, no sé, la Lucia, la cadència amb la flauta, i sempre se sent... I què és això? L'aire condicionat.
0: Ah.
1: La refrigeració.
2: Sí, doncs ara sense aire condicionat què fotríem?
0: Sí, malament, si no.
2: Ai.
0: Malament.
1: Bé, a mi el Liceu m'ha estimat de petitó i sempre hi he anat d'espectador durant 20 anys, suposo. Sí, 20 anys. I després ara em porto 50 de treballar dins, que això és la gràcia.
0: 50, eh?
1: Sí.
0: La jubilació?
1: No, això no es pregunta.
0: No sé.
1: Quan estigui molt avariat, no ho sé, però de moment no ho tinc tot.
0: Vas aguantant.
1: Sí, senyor.
5: No pots anar a dormir

0: parla a mi i se li fa el calabruix aquí a la boca, és que no puc parar de mirar-li tota l'estona, no li puc pas mirar els ulls.
1: A, B o C?
2: Això no ho sé pas. Jo dic A per dir alguna cosa.
1: Doncs la dius bé, Jaume, no. La dius bé. Correcte, calabruix! Oh,
2: felicito, eh? Què és? És d'Osona.
1: És a la Llangonissa, és a Ral d'Avinyó, bona Llangonissa.
2: Sí, sí, sí, és la comarca d'Osona.
1: Jaume, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Molt bé.
1: I que per molts anys puguis estar allà dins de la... No recordo el nom... Claverol, del Claverol...
3: No, Cuberol.
1: Cuberol.
3: Cuberol.
1: Cuberol.
3: Cuberol. Sí,
1: sí. Que per molts anys et puguem trobar allà dins el Cuberol.
2: Gràcies, penso viure molts anys, el meu pare m'ha viure 102.
3: Hòstia!
2: Doncs jo m'estic esperant, perquè ara no hi
3: sóc.
1: Aguanta, aguanta. Fort aplaudiment pel Jaume. Bravo!
4: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
0: Epa!
1: És una trompeta, això.
0: Sí, una mica de vent, tanta guitarra.
3: Hòstia, és que quina humida que té aquest tio, eh?
1: Veus? De qui parlarem avui, Arnau?
5: Doncs avui us portem un músic nascut a Louisiana l'any 1881. Ell va ser Joe King Oliver, el compositor d'aquesta peça que sentim de fons, West End Blues.
1: West End Blues.
5: Composta, sí, una obra del 1928.
1: Recordeu que avui dediquem el capítol al desembossador de Ventosa, eh?
5: Ja hi arribarem, Peyu, ja hi arribarem. Va ser una figura fonamental a la primera era del jazz, a inici del segle passat. Ell va portar el jazz de Nova Orleans a Chicago i va consagrar la corneta, que era el seu instrument, com a veu protagonista.
6: Que us coneixem, no confongueu la trompeta amb la corneta. Són de la mateixa família, es toquen igual, però sonen lleugerament diferents.
1: Sí.
5: La diferència principal és que, mentre que la trompeta es construeix a partir d'un tub cilíndric i té un so més brillant, penetrant i precís, la corneta es fa a partir d'un tub més cònic que s'eixampla de manera progressiva.
1: Bueno, si no m'ho dibuixes, se'm costa.
5: Però no cal dibuixar-t'ho.
7: I té pistons? La corneta té pistons?
5: Sí, home, clar.
7: Un
5: intèrpret de trompeta i de corneta pot tocar amb dos instruments a priori sense problemes tècnicament. Llavors sí que hi ha especialitzacions.
1: Molt bé.
5: Però, en definitiva, això es tradueix sobretot en el so. En el cas de la trompeta, de la corneta, és un so més rodó, més càlid i lleugerament menys agressiu que la trompeta.
7: Un so rodó.
5: Sí, home, un so rodó.
7: Un so rodó.
5: Sí, no,
7: cadascú ho seu, eh?
1: Exacte.
7: Ja.
1: Els dels vins també ho fan, això. Sí. Aquest vi és més rodó, és més...
5: A veure...
7: Jo no...
6: Assisteu, estan ja fets uns especialistes.
5: El mestre Tribó m'acaba de dirigir unes paraules.
6: Sí, això és molt cert.
7: No, estàs pujadíssim.
6: Això de vosaltres...
7: Estàs molt crescut,
0: avui no podràs sortir per la porta.
5: Bé, la diferència entre trompeta i corneta les podríem equiparar una mica a les diferències entre gralla i dolçaina, potser.
6: Per fi comencem a fer preguntes interessants en aquest programa.
8: Els altres podem anar marxant.
1: Sí, saps que ells dos ja està.
8: Hi ha un nivell aquí.
7: Hi ha d'anar al súper.
6: No, o sigui, són també... Les dues són... T'interessa, de debò?
5: Jo ja ho sé, però tota aquesta colla d'aquí que no saben res d'aquesta matèria segur que els podem cultivar una mica.
6: Les dues són de tub cònic i realment són com la trompeta i la corneta, que són molt similars de registre i de possibilitats tècniques, però el que més canvia són que estan afinades diferents. Aneu seguint?
1: Sí.
6: I la canya, la inxa, que la de gralla, per qui ens sentiu a la ràdio no ho veieu, però és quadrada, és de pala, i la de dolçaina és triangular, i això fa que el timbre canvi. I la graia sigui una mica més rodó.
7: I l'altra més triangular.
1: Sí.
0: Més puntual.
1: La gent que acaba de parar el cotxe al voral, trucant a casa seva, ja ho sé ara, carinyo.
7: Ara ja ho entès.
5: Retornem a Louisiana. A inici de segle XX, Joe King Oliver estava obsessionat per trobar noves tècniques per fer que la seva corneta sonés diferent. Amb aquesta voluntat va anar provant de tapar la campana de l'instrument amb diversos objectes que trobava. Feia servir gots, barrets i, sí, amics, sí, també la part final d'un desembossador de ventosa.
0: Ara! Arribat.
5: Li treia el mànec, agafava la part de la goma i amb allò era capaç de generar nous efectes amb l'instrument.
1: Mira.
6: Gràcies a aquell objecte i al seu enginy va néixer una tècnica de la corneta i la trompeta molt habitual en el jazz. L'ha anomenat plunger mute, que obrint o tancant la campana de l'instrument fa així com un efecte de uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, u

0: no? Sí, sembla que parli, que vocalitzi l'instrument. És molt divertit.
1: És ben bé, això, eh?
2: Wow, wow, wow.
1: Joe King Oliver no només va contribuir a projectar el jazz més enllà del seu bressol i va portar noves sonoritats al món del vent metall, també va ser el mestre i mentor d'un dels grans noms de la història del gènere.
0: Louis Armstrong sempre el va considerar la seva influència fonamental. De fet, van tocar junts al grup de Joe King Oliver, on li feia de segon corneta. Anys després, però, va dedicar-se més exclusivament a la trompeta i Ep va aconseguir una rellevància internacional molt més gran que la del seu mestre.
1: A continuació, escoltarem una de les peces on l'ús d'aquesta tècnica és més present. Una tècnica que va néixer arran de posar un desembossador de ventosa davant l'instrument. Ja us aviso que la qualitat d'aquesta gravació no és extraordinària,
2: no.
1: Però tingueu en compte que és un enregistrament que es va fer el 29 de maig del 1926. Per tant, això té més de 100 anys, amics.
2: Déu-n'hi-do.
1: Això és Wah Wah Wah, on hi sentireu el llegendari Joe King Oliver frasejar amb la seva corneta.
2: Wah, wah, wah.
1: Música, wah, wah. Mestre.
3: Encara se sent prou bé,
1: però. 100 anys, eh? 100 anys ja portem en aquest ritme.

0: això anar-ho tapant i destapant amb el desembossador del vàter, eh?
1: Home, ja no sé si aquí feia servir el desembossador, però que tot va néixer una mica arran de fer servir aquests estris que trobaves.
2: Ara fan servir cocos.
0: Cocos, eh? Mira, també. Guau, guau, guau.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Hem parlat del desembossador, però hem de veure quins són els principals embossadors.
2: Ui, sí.
1: Mercè.
2: A Londres, per exemple, el 2017 els va aparèixer un monstre, gairebé, un monstre al sistema de clavegueram. Era una massa immensa... No, no era un cocodril, com això que diuen de Nova York, no. Era una massa immensa de 130 tones, formada bàsicament per tovalloletes humides, bolquers, greixos i residus sanitaris.
1: Sí, quina mania la gent de tirar les tovalloletes al bàquet.
2: Podem parar de ser tan porcs?
1: Per què feu servir tantes tovalloletes, la gent?
3: No ho sé, però saps que està causant una epidèmia de culs hipersensibles.
1: Mira.
3: La gent cada vegada té la zona aquella més sensible, perquè, clar, a força de...
2: Perquè freguen molt.
3: Se m'està entenent, no?
1: Sí.
3: Callo.
4: Trobo que t'agrada molt parlar d'aquesta zona.
3: Del tema del cul.
1: Sí.
3: Hi ha una mica de tabú. Trobo que hi ha una mica de tabú.
2: Aquesta massa fastigosa que va embossar el clavegram es coneix amb el nom de Fatberg.
1: Fatberg.
2: I la del 2017 és la més gran que s'ha documentat mai. 130 tones de merda, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: I una massa de 250 metres de llarg.
1: Yes. Santíssima bestiesa.
3: Quants camps del Barça són, això?
1: Això és molt, és molt.
3: Molts camps del Barça.
4: Són molt porcs, eh?
2: No podem parlar d'embussos i no mencionar la famosa empresa de Satran, que és Jaén.
1: Home! Ho recordeu,
2: sabeu,
1: això?
2: Sí. Te'n recordeu o no?
1: Sí, home, i tant que me'n recordo.
2: Tessatranquis Jaén és una modesta empresa que es dedica a desembossar canonades.
1: Sí.
2: Fins aquí tot bé. Sí. I que el 2015 es va fer famosa a tot arreu per una felicitació de Nadal que van fer.
1: Tessatranquis Jaén.
2: Tessatranquis Jaén.
1: Suposo que tens la música a punt. Jo vull
2: sí.
3: Home, per favor.
2: Sí. Vam fer una Nadala que, a veure, musicalment...
1: Està perfecta, Mercè. No el critiquis.
2: I la lletra...
1: La lletra és
2: també,
1: preciosa.
2: Una mica, eh? Però es va fer famós a tots els racons d'internet.
1: No parlis més, que no tinguis...
2: Tessatranquis Jaén. Vinga, som-hi.

0: Llamà. Que és de Marcentí. Llamà.
1: Està perfecte, Mercè.
0: Els accents tots a puesto.
1: De Satranques Jaén, eh? ¿Quién
2: em... ¿Qué? ¿Això que és Mocedades?
3: Sí.
2: No.
3: Ana Belén. Sí. Ana Belén.
0: Sí, sí.
1: Una cosa
0: ranciosa.
1: S'ho van fer ells, s'ho van fer ells.
3: Però tenien un gran compte de Twitter, no? Sí, sí, si no sí, recordo sí, malament. Sí. Molt actius.
1: Però, anem a disseccionar una mica el desembossador de Ventosa.
2: Disseccionem el desembossador.
1: Vinga.
0: Em fa por.
2: A mi d'entrada diré que m'agrada molt perquè em recorda una flor.
1: Ah, sí?
2: Un lliri, per exemple. Has de tenir imaginació en aquesta escola,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, que te la veig.
2: Va, comencem.
4: Sí, utilitat en una illa deserta.
1: Aviam, a priori no sembla molt útil.
2: No, clar, a priori res sembla útil, Peyu. Però a veure, a una illa deserta que es menja? Ràpid, ràpid.
1: Cocos.
2: De tota la vida, cocos!
1: Cocos.
2: Molt bé. Imagina't que veus un coco boníssim.
1: Sí.
2: Estàs a l'illa deserta que t'estàs morint de set i de gana les dues coses a la vegada. Veus el coco boníssim però està molt amunt.
1: Sí.
3: Ah, sí.
4: Clar.
2: Si tens un desembossador, pam, pam, l'agafes amb el desembossador.
1: Llavors molt amunt no ha d'estar només 30 centímetres de l'ocupa.
3: Tu per aquest salt,
0: però...
2: tu estàs allà saltant tot el que pots i no hi arribes, i no hi arribes, i no hi arribes.
1: Falta aquell pam que sempre falta.
2: Pam, desembossador.
4: Utilitat com a joguina sexual.
0: Ai, ai, això sí que em fa por.
3: Home, jo sí que la veig.
2: No, us demano, per favor...
0: No et posis res per darrere.
2: No, no, no, és que estem obsessionats en ficar-nos coses pel cul. Estem obsessionats. La primera ja, pel cul. No.
1: No.
2: Siguem una mica creatius, home.
1: Exacte.
2: Aviam, per exemple, Peyu, per agafar el cul atzar, tu tens problemes d'erecció?
1: No, home, de moment no.
2: Vale.
1: De moment.
2: De moment.
1: Fins a dia d'avui.
2: Si n'haguessis de tenir una ara, per exemple, ara et costaria, segurament.
1: Ara, aquí, en aquest ambient, sí. Ara.
2: Oh, vale,
1: sí.
2: Vale. Doncs tu imagina't, imagina que estàs en un ambient més propici, estàs al llit amb la teva persona especial,
1: sí,
2: o amb el teu animal especial, o amb la teva cabra especial.
1: No, no passa.
2: No, no, no, el que tu vulguis.
1: Això és un mite.
2: I no deixem a ningú enrere, a l'hora de posar exemple.
1: Si t'escolta gent zoofílica, que no tenen per què...
2: Escolta, hi ha gent per tot, eh?
1: També poden escoltar la ràdio.
3: Molta
2: i pel
3: gent
2: que sigui,
3: escolta la ràdio, que estàs... és zoofílica.
1: Sí?
3: Jo m'ho han dit molt.
2: En sèrio?
1: Sí. Sisplau, va, no ens encallem.
2: Bueno, la gent que li fot petons a la boca al gos...
1: Això em fa molt fàstic.
2: Això és zoofílica, tècnicament, eh? Sí. No, perquè la gent ho ha de saber.
1: És que us ha llepat mai un gos?
2: És, sí,
1: és molt resposa a la llengua i és calentíssima. Sí, carda un fàstic increïble.
2: La gent li fot uns morrejos.
1: Jo conec una persona que agafava un trosset de xocolata i se'l ficava a la boca i el gos se li menjava de la boca.
3: A mi em llepa el turmí.
2: Saps el Ricky Martin? Saps el Ricky Martin?
1: Això jo ho he vist, aquests ulls que ploren per dintre, ho han vist, això.
3: Doncs el gos rai, si ho proves amb el gat...
0: Hòstia, el gat sí que rasca.
2: És una llima, eh? Bueno, escolta'm, m'esteu seguint, no?
1: Sí,
2: estàs al llit amb la teva persona especial i pel que sigui, doncs allò no puja. Què fots? Et fots a plorar?
1: No.
2: No, te'n vas a la galeria, agafes el desembossador, li passes una aigua, te l'enganxes allà baix i vinga a menjar.
1: Sí, home.
2: Allà es farà el buit. Això és pura física, Peyu.
1: Dubto molt que funcioni.
2: Hi ha algun físic a la sala?
1: No. No, no, no.
3: Farà el buit?
2: Si no funciona i el tens allà enganxat a mòdul de pròtesi,
1: sí,
2: per fer el que tu consideris.
0: Ah,
2: strap on, en diuen en anglès.
1: Ah, sí?
2: Va.
1: Strap on.
2: On.
1: Molt bé.
2: Strap, saps el que vol dir?
1: No, no.
2: Però on segur que
1: sí. On sí, on ho he vist amb algun electrodomèstic.
2: Tira milles.
4: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, moltíssima utilitat, per exemple, a la guerra. Tu imagina que estàs a la trinxera.
1: Sí.
2: Xuri, a la trinxera.
3: Sempre.
2: Estàs allà.
3: Allà estic.
2: I vols rendir-te. Ah. Ja en tinc prou jo d'estar patint aquí
3: el
2: a la
3: minuto
2: trinxera. Està ja tot ple de merda que t'has cagat allà moltes vegades.
3: Sí.
2: Bueno, tens por que si t'aixeques per ensenyar la bandera blanca et fotin un tiro.
3: Exacte.
2: Perquè encara no... dubtaran. Això és bandera blanca o m'està vacilant aquest tio? Lligues la bandera blanca al mànec del desembossador, te l'enganxes al cap i mous el cap així. Llavors tu no exposes el cap fora de la trinxera,
1: clar, clar,
2: però es veu la bandera blanca movent-se i el rival diu... Bueno, que
3: el rival et fot un tiro per burro.
2: Però li fotrà un tiro a la bandera.
1: Ara.
2: Però tu no et tocarà.
0: Ah, perquè no te'l veu, el cap.
1: Ara, ara, ara.
2: És bona, eh?
1: Està bé, però no és ben bé una arma, tampoc.
2: També pot tenir utilitat com a arma desmoralitzadora contra un amic calvo molt fort. Vale? Ens hem d'imaginar, per exemple, Vin Diesel.
1: Què?
2: Vin Diesel.
1: Qui és aquest?
2: Raül Romeva. Raül Romeva.
1: Raül Romeva sí que em sona
2: un
1: més.
2: Un calvo mamadíssim.
1: Sí.
2: Estàs atacant el Raül Romeva amb fletxes, no? Però no li fan res perquè està molt fort i li reboten les fletxes.
1: Clar.
2: Llavors deixes les fletxes i carregues l'arc amb el desembossador.
1: Pam.
2: Apuntes i pam, se li enganxa el cap. Hi ha una cosa més humillant per un calvo?
1: No.
0: Re.
2: Automàticament el Raül Romeva es desmorona.
0: I tant.
2: Es rendeix. I ja està. I llavors ja, quan està desmoronat, llavors li claves un ganivet al coll i el mates.
1: Clar. I apliques el 155.
4: Utilitat metafòrica.
1: té potència metafòrica, el desembossador?
2: La té, Peyu, la té, per exemple, en el cas de la psicologia masculina. No sé si has sentit a parlar mai de l'home embossat.
1: Em sona, sí.
2: L'home emocionalment poc desenvolupat,
1: sí,
2: incapaç de parlar dels seus sentiments.
1: Sí.
2: Doncs en aquest sentit es parla molt de desembossar-se, no?
1: I com es desembossen els homes embossats?
2: Doncs amb el desembossador metafòric, també anomenat psicòleg.
1: El psicòleg.
2: Vale? Tu, com el desembossador que treu la merda de les tuberies, el psicòleg et traurà la merda del cap. Com? Parlant de la teva mare.
1: De la meva mare?
2: No, no.
1: Tu parles de la meva mare,
2: cadascú
1: del psicòleg.
2: Cadascú de la seva, Peyu. Bueno, potser algun dia parlo de ta mare, també. Sí, no se sap mai això, però si tu ets un home i vas al psicòleg i, perdoni, estic embossat? A veure, explica'm, la teva mare, als dos anys, ja vas repassant tota la teva relació amb la teva mare i al final notes que tens 7.000 euros menys, però que coneixes molt bé la teva mare.
5: Està bé, va. Està bé, està bé.
4: Gràcies. Propaganda del segle XIX.
0: Però què fas vestit així? Que no te'n recordes on hem d'anar avui?
6: I ara? Que potser anem al teatre?
7: Un sopar de gala imprevist? Una defunció d'última hora? En certes ocasions, val més fer una mica de goig.
6: Avui és la lectura del testament de la tieta i no tinc cap americana neta.
0: Si el notari et veu vestit així, ho donarà tot a l'església.
6: Déu me'n guard. I ara què fem?
7: Tranquil, bon home. A Americanes Casal obrim les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Per qualsevol urgència, tenim la seva americana.
0: Però només la farà servir un dia. No sortirà amb el cara.
7: També oferim servei de lloguer. Llogui-la, faci una bona cara i acomiadi a la difunta com Déu mana.
8: Quan se'n va morir la dona, anava més vestida ella, morta, ben vestida, que jo...
9: Què et passa?
8: No. Vull dir, la ella dins de la caixa morta anava més ben vestida que jo. Fora de la caixa.
9: És viu. Que et vas presentar amb calçotets, Antonio?
8: Bueno, també és veritat, això. Ah.
6: Gràcies, Americanes Casal. Puc anar vestit com cal.
7: Americanes Casal.
4: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Perquè l'han ficat a sobre un pupitre, aquest gos.
2: Ai, quina coseta.
0: No sé per què l'han ficat aquí sobre.
1: No ho sé, sobre un cartró, eh?
3: És molt vell, és molt vell.
1: Un pupitre, un cartró i el gos exposat a sobre.
0: A veure, el Murri és de Torelló, no sé quants anys té, però en Joan ens ha dit que és més o menys un Fox Terrier.
1: Més o menys,
2: No sabem ni l'edat ni la raça,
1: No saben res.
0: És més o menys un Fox Terrier.
2: És un gos.
0: Si us hi heu fixat, al pobre Murri li falta un tros d'orella.
1: Aviam, podem tornar a posar la foto, a veure si es veu això.
2: Ai, sí.
0: Pobreta.
1: La d'orella dreta la té escapçada.
0: Sí, doncs es veu que el Murri no té por de res i precisament és aquest el problema. El no tenir por de res va patir un accident, se li va trencar el nervi de l'orella i li van haver d'acabar tallant.
1: Me'n cago en nena, pobreta.
3: Situem-nos a la dissortada nit que un geni de la pintura també es va escapçar l'orella. Un geni incomprès, avançat al seu temps.
1: Com tornau?
10: No és pas pintor, l'Arnau.
1: No, però també és avançat al seu temps.
0: És un geni avançat al seu temps.
1: Tant que pinta.
3: Sí, jo m'he dedicat a la música i tal, però el meu veritable talent...
0: És que de veritat.
1: Quina és
3: la pintura?
1: Jo no estic convençut. Senyor, ens un quadre un dia, porta'ns un quadre.
0: Sí.
3: La setmana vinent en porto un.
1: Vinga. Avui passegem el gos per Arles, França. 23 de desembre, he dit Arles.
2: Ho has dit molt bé, Peyu. Jo que he estudiat francès...
1: Tu saps francès o és com lo de la pintura de l'Arnau?
2: T'ho juro que sé francès.
0: Has anat al Liceu francès?
2: No, però vaig fer tota la secundària en francès.
1: Què em podries dir?
5: Jo també vaig fer la secundària.
2: Te puc dir bonjour, bonsoir...
3: Però això no és en occità, no s'ha de dir en occità.
2: Voulez-vous
3: que
2: c'est avec moi, c'est soir?
1: Sí, sí.
2: C'est matin.
1: Com pots llegir, per exemple, avui passegem el gos?
2: Aujourd'hui, on passejarà le chien?
1: A promener le chien.
2: Una promeneta avec le chien, la ciutat de la Provence francès.
1: França, 23 de desembre de 1888. Està ple de farsans, aquest programa.
2: I tant.
1: El passeig amb en Murri comença en aquesta petita ciutat de la Provença francesa. Hi trobem un home que a molts de vosaltres us sonarà, però que l'any 1888 és un complet desconegut. Estem parlant d'un pèl roig vingut dels Països Baixos que respon al nom de Vincent. Vincent Van Gogh.
10: Ui, c'est moi.
1: Ep.
10: Hola.
1: Cuenta el que és boig.
10: Què tal?
1: Què tal?
10: Com anem?
1: Bé.
2: Hola, Vincent.
10: Què tal? Bé. Què et sembla, Joel, com a pèl roig, que dono el pèl?
2: Bé. Fots una mica de pena, però no precisament pel pèl, Vincent.
1: Bé, Vincent.
10: M'agrada aquest gos que porteu.
1: Sí?
10: Sí, se li falta una orella. Sí. Té personalitat,
1: sí,
10: aquest gos.
1: Sí, sí, sí.
10: Hem ferit.
1: Un artista de la seva talla avui dia seria famós, però tal com hem dit, l'any 1888, Van Gogh és un desconegut. Ell ve que ho intenta, però no hi ha manera de vendre ni un quadre, eh?
10: Ja, diu que la meva pintura no val res, Peyu.
1: No ho sé, jo no.
10: Els agrada?
1: A mi sí que m'agrada.
10: No, ja.
1: Jo dels dos Vincents que conec, ets el que em cau més bé.
10: L'altre Vincent... Que...
1: En lloc de plasmar la realitat que l'envolta, en Vincent utilitza els seus quadres per plasmar les emocions que hi ha dins seu.
10: Ja, em critiquen perquè pinto les fulles de color blau, en lloc, sí, de color verd, saps? Jo els pinto amb tota la gana.
8: Vincent!
10: Sí.
8: Van Gogh!
10: Sí.
8: De quin color són les fulles?
10: Verdes.
8: Que són verdes?
10: Sí.
8: Doncs pinta-les verdes, me cago en
0: Déu. Van Gogh, a veure, ets ben daltònic, eh?
8: Ets un daltònic.
0: Ben daltònic, és
8: idiota.
0: Que això no s'aguanta per enlloc.
10: M'ha dit idiota.
1: Sí.
0: I daltònic.
1: És que pintes les fulles blaves.
10: Bueno, però perquè sóc
8: un pintor. Fuera, Van Gogh!
10: Ara és un boxità, això ho has dit, un boxità?
1: En lloc de pintar amb els colors reals, Van Gogh fa servir colors distorsionats per expressar els seus estats emocionals a través de la pintura.
0: No, és que de veritat, jo estic farta d'aquests pintors modernos d'avui en dia. En el fons estan carregats de ximpleries,
8: eh? No pots vendre.
0: Pinta les fulles.
1: Van Gogh ja fa anys que pinta, però encara no ha aconseguit vendre ni un sol dels seus quadres. Ni un, pobret. El pobre sobreviu amb els diners que li envia el seu germà petit, en Theo, que viu a París. En una carta... En Theo escriu.
11: Hola, germà.
10: Hola.
1: No contestis, que és una carta.
0: Noi.
1: Si estàs com una puta regadora, nen.
10: Però, home, és el meu germà.
1: Però si t'escriu la carta, t'ha d'erigir la carta sencera, i llavors tu li contestes.
2: Ah,
1: no és com un telèfon, una carta.
2: Ho entens o no?
0: Va com en diferit.
10: Sí.
1: Vinga, he de començar a pintar verdes les fulles.
11: Hola, germà.
10: Hola.
1: Ai, no contestis.
10: No contestaré més.
11: A casa hem passat un període d'ansietat.
10: Sap greu.
11: El nostre fill petit s'ha posat malalt. Aquí a París, la millor llet que es pot comprar és un autèntic verí.
10: Hòstia.
11: Ara li comprem llet de burra i la seva salut ha millorat.
1: Com podeu veure, la carta del germà tampoc seria la més alegre del món, eh?
0: No.
10: Germà, no. És molt dolent explicant xistes.
1: Sempre que hi ha un germà que dius està llampat, té un germà molt pitjor.
10: Molt pitjor.
1: Amb el Kim Jong-un passa això. Que
10: sí?
1: Dius, aquest està... Pues el boig era l'altre, el Kim Jong-nam.
10: Sí.
1: Aquell sí que estava.
10: En Nam?
1: En Nam estava com una regadora, eh? Va falsificar el seu passaport per poder anar a Disneyland. Ha d'agradar molt Disneyland, eh?
2: Però si se'n pot fer un de Disneyland a casa seva, eh? Tu tenies aquesta?
1: És mort, Vietnam. El va fer jantar. L'un el va fer matar.
0: Ah, sí?
1: L'un va matar l'altre.
2: Mira,
0: com... L'un va matar l'altre.
2: Això de matar germans, oi?
1: Sí, noi.
2: A vegades
1: s'estila.
11: Vell amic, recorda que el meu millor plaer és saber que estàs bé i que estàs ocupat amb la teva feina, que és admirable. T'envio diners perquè puguis recuperar-te del tot. Cuida't, Theo Van Gogh.
2: És maco, Theo, eh?
1: Ara li pots contestar, si vols, tu, Vincent.
10: Vale, Theo. Gràcies.
1: Bona carta.
10: Ah, és carta, això?
1: Esclar.
10: Ah.
1: En Theo està preocupat, i amb raó. A primera vista, en Vincent és un home tranquil, però resulta que el pobre pateix brots psicòtics.
2: Ah.
1: Està ben malalt.
10: Qui, jo?
1: Tu.
10: Brots psicòtics?
1: Sí.
10: Però si sóc una bassa d'oli?
1: Bueno... Qui ens ho pot confirmar és el seu company de pis, un home que també us sonarà, Paul Gauguin. Al contrari que en Vincent, en Paul sí que és un pintor d'èxit, amb exposicions per tot França. Doncs bé, tots dos han anat a viure junts. Llàstima que la relació s'hagi espatllat.
12: No estic ben farta de compartir pis amb aquest en Van Gogh.
1: Home, això que us relatem és ben real. Vincent Van Gogh i Paul Gauguin van viure junts durant 8 setmanes i es veu que la convivència va ser un infern.
12: Desmanegat.
1: Sí?
12: Oh! Xixo, va xixo tot xixo, el dia.
2: Va xixo, eh?
1: Què és xixo?
12: Va enxixat.
1: Què vol dir enxixat?
12: Enxixat.
2: Brut, llardós.
12: Va llardós, dutxa-te.
1: Llafernós, llafernós.
12: Enxixat.
10: No tenim de dutxa.
12: Ha canviat els calçotets, fes els mitjons.
1: Això està documentat, eh? La casa que comparteixen està fet un desastre i en Pol n'està fart del desmanec.
12: Per favor.
1: Heu de saber que en Pol ha sigut mariner de l'armada francesa i allà van inculcar-li ordre i disciplina.
12: Clar.
1: En canvi, Van Gogh és un desmanec amb potes.
10: Qui, jo?
1: Sí, tu.
10: Pobre de mi. Però si jo sóc una bassa d'oli.
12: I ronca.
1: Ronca?
10: Sí.
12: Oh! Com ronca la mà. Les nits ronca.
10: En Gauguin que...
12: És que el sento des de la meva habitació, eh? Un cop he portat alguna amiga...
1: Sí.
12: Vergonya! Vergonya!
1: Normal.
12: Han de marxar de vergonya, que fins jo marxo. Ronca! Oh!
10: I ell fot uns petarrots.
1: Ah, sí?
10: Fot uns petarrots per
1: en
10: la casa.
1: Gauguin, espeta, es deixa anar, en Gauguin?
2: Sí.
10: Pensa que no el sento, fot uns petarrots que digui que ens baixarà la casa.
1: Per ser justos, no sabem si Van Gogh ronca ni si Gauguin estira pets. El que sí que sabem és que el tema principal de discussió és la cuina.
10: Sí.
1: Quan li toca endreçar la cuina a en Vincent, doncs en Gauguin es posa molt nerviós.
13: Però tu com ho tenim tot, Peyu? Per favor, aquí els fogons, ho veus, això?
1: Tot d'això. Sí, sí, sí, sí, sí.
13: El microones, sí. És que fot fàstic.
10: No en tenim?
13: Sí que en tenim.
10: Ah.
13: Sí. És més net aquest gos, sense orella, sí, que no pas aquest.
1: Compte, perquè això és ben real. Van Gogh posa els pinzells plens de pintura a la pica de la cuina.
2: Va, Vincent, clar,
1: i els deixa allà durant dies, eh?
10: Home, esclar que sí, perquè s'han d'estovar amb aigua els pinzells.
1: Jo, però, home...
13: Fa 3 dies que els té amb aigua, eh?
1: Home.
13: 3 dies, eh?
1: No són pas llenties, eh?
13: No,
10: pobre Pol, pobre Pol.
13: Jo, esclar, els fot allà amb les mongetes, eh?
1: Home, a dintre, eh?
13: A dintre, el mateix pinzell, pot, eh? Llavors menges les mongetes de tots colors.
1: Hòstia.
13: Oh, en res.
1: Mongetes de colors, eh?
2: Ah, mira.
1: Això...
2: Són pels nens, que no volen menjar verdura.
1: Mira.
2: Que els hi poses mongetes de colors, poden ser les de pes,
1: amb els
2: quirius
1: els hi fan el mateix amb les pastilles.
2: Àngela Maria.
1: Els hi pinten de colors i ells, oi, te veus? Ara sí. En Murri, el nostre gos sense orella, ja no pot aguantar la pudor d'aquella casa. Realment és un cau de merda. Hi ha pots de pintura oberts repartits per totes les habitacions. Sembla que Van Gogh tingui Diògenes.
13: Mare de Déu. Oita,
1: hòstia.
13: Mireu com està tot, eh?
1: Oh, quina pudor.
13: És que sembla un abocador, això, eh?
1: Oh.
13: Ah.
1: Déu meu.
13: Ja. Yeah.
1: En Pol està superat, ja no sap ni com afrontar-ho.
2: A mi m'està semblant una bona sitcom, això, sí, eh? És el nou Plats Bruts, això.
1: Veus?
2: Vincent en Pol.
1: Vincent en Pol.
10: Pots Bruts.
1: Pots Bruts. Sí.
2: Mira, ja ho tenim.
1: Ja està.
2: Ja ho tenim.
1: Ja està. Passa que fins d'aquí 4 anys no ho podrem fer perquè l'altre dia ens van dir que han fet 4 temporades de la casa nostra, ja.
2: Sí, ah, sí, sí.
0: Ja,
2: espera't.
0: Agafat, ja.
2: I espera't.
1: Ara, encara. Això us encantarà. En Pol ha fet una guardiola comuna en què tots dos posen una mica de diners que serveixen per pagar el lloguer i fer-se càrrec de les despeses comunes. Sí.
2: Bueno, com un pis d'estudiants,
1: sí,
2: va.
1: Sí, no,
2: jo, més
1: sí,
2: que em ve la pudor de xetos, oh, ja des d'aquí ja la noto.
1: Oi, oi, oi,
2: una mica de porro, també.
1: En Pol s'ha ofert voluntari per ser el cuiner. Diu que vol portar una mica d'ordre, almenys en les dietes. Però no pot cuinar si en Vincent, hòstia, renta els seus pinzells allà a la pica, clar, saps? En Pol està tan emprenyat que en una de les seves cartes escriu...
2: Ai, madre...
13: Quan en Vincent prepara el menjar és un desastre. Barreja ingredients sense sentit. Tal com fa amb els colors dels seus quadres.
2: Quin malparit! Ah, li ha tret el tema del color! Sabem que és una malaltia. Aquí tens raó, tu, eh? Aquí tens raó,
10: no, no és
2: tu,
10: cap
2: Vincent.
10: Malaltia.
2: Sí, home, allò d'aquest del tònic, tio.
10: No soc del tònic, això és insult vostre.
1: Jo crec que m'ha semblat sentir que era esquizofrènic més que del tònic.
2: Ah, esquizofrènic, bueno, doncs pues això.
1: També confons els colors, al final.
2: Sí. Jo confonc malalties.
1: Sí. El millor de tot és que aquella casa havia de ser com una residència d'artistes, un projecte iniciat per en Vincent que havia de servir per atraure nous talents, però l'únic ximple que va caure a la trampa va ser el pobre Paul Gauguin. Avui, 23 de desembre de 1888, la discussió entre els companys de pis serà de les grosses. En Paul diu que n'està fart, que s'ha acabat viure junts.
13: Cuideu, falten 2 dies per Nadal, eh? No vull pas posar-me nerviós, eh? Vull dir, jo me'n vaig a París i... Ja veurem si torno.
1: Van Gogh,
13: ja veurem si torno.
1: Que en el fons sent una gran admiració per en Pol...
10: Jo sento molta admiració.
13: No, doncs mira, noi...
1: No pot suportar la idea de viure sense el seu amic.
10: No,
1: és doncs... llavors quan va cap al bany i agafa una navalla d'afaitar.
10: No!
1: Aquelles que són tan afilades,
0: sí,
1: eh?
0: Ai.
13: Sí. Ai, amb aquesta ja. Navalla, podem sentir-la?
1: Sí, home.
0: Ai.
2: És una pallaresa, eh?
13: Ai, que es tallarà l'orella, aquest, eh?
2: I ara,
1: no,
2: el moment, ara
1: al
2: el
1: contrari. Moment. Diu que si te'n vas, tu, Paul Gauguin... Diu que et clavarà la navalla a tu.
13: Hòstia,
10: no, mira, eh? Mira, Pol, estimat.
2: Una mica tòxic, eh?
1: Home.
10: Sí.
0: Ai.
1: Sí. Tingues la navalla quieta.
10: Sí.
13: Faràs mal.
10: Sí.
0: Ai.
10: Si goses deixar-me sol abans de Nadal, et clavaré aquesta navalla a l'estómac. Et trauré els budells i faré servir la teva sang per pintar un quadre. Eh? Què et sembla?
1: No està gota bé, aquest
13: tio. Jo us ho dic, no estava boig.
10: Què et sembla, Gauguin?
13: Està boig, això.
1: Està bé, no està
13: boig.
1: Paul Gauguin marxa d'aquella casa de bojos per sempre més. Marxa sense fer cap maleta. Van Gogh ha tingut un dels seus brots psicòtics.
10: Perdoneu, és que no sé què m'ha passat, eh? He perdut els nervis, eh,
1: bueno,
10: per un moment.
1: Fa un moment
10: no.
1: Feies anar la navalla amunt i avall tota l'estona.
10: No, no tornarà a passar.
2: Però no era ell, no era ell.
1: Era un altre.
2: Era un altre.
1: Era un altre.
10: M'he perdut amb mi mateix.
1: Sí. En Vincent és molt inestable. La seva dieta tampoc hi ajuda gaire. Com que en Pol no podia cuinar, en Vincent s'alimenta de pa i cafè.
10: Sí, noi, és que no tinc diners per anar a comprar menjar.
1: Pa i cafè.
10: Cavall i cafè.
1: Cardar una bola al cap del dia, això.
2: Oh, bueno...
1: Fumar sí que tens diners per fumar, eh?
2: Amigo, amigo.
1: En Van Gogh fuma com un carreter i no beu aigua, en lloc d'aigua beu absenta.
0: Epa! No,
2: home, Van Gogh,
10: escolta, són els únics vicis que tinc, Joel.
0: Bueno.
10: L'absenta i el tabac.
2: Només tens aquests, eh?
10: Només aquests dos.
2: Vale, quedo tranquil.
1: Segons sembla, roba diners del pot comú de les despeses per gastar-los tots en els bordells de la ciutat. Robar del pot comú del company és molt trist i més si és per anar a bordells.
10: No, a veure, són els únics vicis que tinc, eh? El tabac, l'absenta i els bordells.
2: Ah, mira, ja tenim un vici més, eh?
1: Sí, em portes tres, eh? Per ser justos, en aquella època els bordells francesos eren uns llocs bastant normalitzats, eh?
10: Explico bé, això.
1: Era una mena de cafès on es reunien els intel·lectuals. Ara. Qualsevol pintor que es volia fer un nom havia de passar per aquests locals.
10: Ah. Ah, és això, exacte. Va, vinc, va, anem a fer una copa, us convido jo.
1: No.
2: Mandra, tu.
1: Van Gogh fa uns ulls de boig que espanten. Diu que vol anar a fer una copa, però no para de voltar per tota la casa amb la navalla a la mà encara, tu.
10: Sí, abans de marxar vaig un moment al bany a deixar la navalla, que encara farem mal a algú, eh?
0: Deixa.
1: En Van Gogh es tanca el lavabo.
10: Sí.
1: Es fa el silenci.
10: Sí, calleu.
1: I de cop se sent aquest soroll a través de la porta, seguit d'un renec molt gros. Van Gogh surt del lavabo amb la cara més blanca del que era i amb una tovallola plena de sang al voltant de l'orella.
10: Tot arreglat. Ara em sento més lleuger. Vinga, va, anem, que us convido.
1: Ai, Déu. En Van Murri, el gos, sense orella. I en Van Gogh, l'artista, segurament també sense orella, anem al seu bordell habitual. Allà Van Gogh demana per una tal Gavi. Diu que li vol fer un regal, tu.
0: Un regal?
1: Sí.
0: Per quin regal? Déu meu, Vincent, on vas així? Però si vas ple de sang, per què t'has fet?
1: I aquí hi ha la primera confusió. Molta gent pensa que Van Gogh li va fer el regal a una prostituta de qui s'havia enamorat. Sí, doncs no, aquesta tal Gavi només era una simple noia que treballava al bordell.
0: Exacte, que quedi clar, eh? Que jo només netejo.
1: Sí.
0: I prou, jo sóc una bona cristiana.
1: Resulta que la Gavi només era amiga de Van Gogh.
0: Clar.
10: Gavi, et dono aquest regal per
1: en
10: tu.
1: En Vincent li entrega un tros de roba ple de sang. La Gavi n'ha vist de tots colors. Penseu que neteja un bordell del 1880, eh? Però aquesta de l'orella no se l'esperava.
10: Mira, si no t'agrada el pots canviar, eh?
0: Ai, gràcies. Em sap greu no tenir res per tu, eh? Però a veure què hi ha... Ai. Per favor, si és una orella!
2: Sí, és una orella.
0: Ai, quin fàstic, per favor! Sí.
1: I aquí hi ha el segon error. Molta gent es pensa que en Vincent es va tallar un trosset d'orella. Doncs resulta que no. Un estudi de la BBC ha demostrat que es va tallar el 90%,
2: el 90%.
1: De l'orella.
0: Però 90 et queda res, eh?
1: 90%.
2: Gairebé tota l'orella.
1: El dia acaba amb Van Gogh tornant cap a casa, ensangonat per tot arreu. L'endemà al matí la policia i el seu amic Gauguin se'l van trobar al llit mig desmaiat i va ser traslladat d'urgència a l'hospital. Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. És gros, eh?
1: Oh. Sí. Fàstic. Un episodi de la història de la pintura curiós.
2: Putut, és que als pintors sempre els hi passa això.
1: Què?
2: Bueno, que tenen una vida de merda i després ja es fan rics, ja, però ja quan ja no poden ser...
1: Clar.
10: Home, Picasso no seria el cas.
2: No, Picasso no, eh?
1: A veure,
2: en
1: Mercè...
2: En realitat no en tinc ni idea, eh? Ja.
1: No, però està bé parlar sense saber-ne.
2: Sí, així omples.
1: Tot el que fan a les tertulies de totes les ràdios al dematí.
2: Ara.
1: Mercè!
0: Sóc aquí amb una senyora que no vol que li pregunti, però doncs... és que no puc anar més enllà.
1: Li ha tocat.
0: T'ha tocat a tu.
1: Com
0: et dius? Margarita.
1: Margarita.
0: I d'on ets? De Quebec.
1: Margarita, tens la vida de Murri a les teves mans. Com s'anomena la famosa casa que compartien Paul Gauguin i Vincent Van Gogh? A. La Casa Groga. B. La Casa de la Deixalla. O C. La Casa dels Girassols.
0: Diria la C.
1: Diries la C? Doncs en Murri és mort.
2: Oh! Pobre Murri.
1: Oh. La Casa Groga, eh? Es deia la Casa Groga. El pobre Murri, el gos sense orella, ha sigut víctima d'un atac d'ira d'en Vincent. Malauradament, el nostre més o menys Fox Terrier de Torelló ha mort en mans d'un geni esquizofrènic com el famós Vincent Van Gogh. Pobre.
10: Fora't,
1: i fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tres detinguts en la concentració de l'esquerra independentista contra la presència d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres, lloc tradicional d'homenatge als defensors de Barcelona de 1714. Es van viure moments de tensió i va haver càrregues policials davant la coincidència d'aquestes dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'ofrena floral d'Aliança Catalana, amb la seva líder, Sílvia Orriols, al capdavant.
2: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
1: I de l'altra, manifestants de l'esquerra antifeixista.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al Fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
1: Aquests incidents van marcar també els discursos de la resta de formacions independentistes. Sentim Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra.
4: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
5: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
1: Repassem ara altres informacions en format breu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El govern del Marroc nega que hi hagi hagut proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i els situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges del mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri, d'altra banda, ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón, als 77 anys. Colón va néixer a Zuera, a Saragossa, i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar aquest projecte.
6: Vaig descobrir una cosa molt important i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I a l'any 82 varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
1: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi el 2024, el mateix any que va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Amb aquests resultats, com 4 Leipzig, 1 Bayern de Múnich, 5 Podoglim, 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar un. I acabarem dient que el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment dels ingressos.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia,
0: com estàs? Bon dia, Fran Domènech.
1: Bon dia, com estàs?
0: Ara t'he repetit perquè estaves lluny del micro.
1: No.
0: Havies de pujar el volum.
2: No estava lluny del micròfon.
0: Escolta'm, avui...
1: I això és a prop.
0: Dijous estrenem col·laboradora a la solució.
1: Ai, sí.
0: De seguida us direm qui és.
1: Com ens agrada estrenar...
0: Ens agrada estrenar coses. Però també ens agrada molt mantenir-les, eh?
1: I tant, també.
0: Anem augmentant la família, però sí, no sí. Reduïm mai.
1: Correcte, és així.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució històrica. Avui una pregunta que segurament us haureu fet a casa. Des de quan mesurem el temps? Quan va començar la humanitat a mesurar el temps? En quin moment vam deixar de viure segons els ritmes naturals? Quan es van inventar els rellotges mecànics? Quan vam començar a dividir el dia en hores? I per què el dia té 24 hores i una hora té 60 minuts? Qui decideix quina hora ha de ser a tot el planeta? Quan es creen els fusos horaris? Per què nosaltres pertanyem al nostre fus horari? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té el nou col·laborador de la solució. Un aplaudiment per l'Àngel Casals. Molt bon dia, Àngel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, jo, amb l'enyorança de les vacances.
0: Ai. No t'agrada tornar a la normalitat, a la rutina?
1: Sí, sí que m'agrada, la veritat és que sí, però és aquella cosa del que vol i dol, no?
0: L'ambivalència, eh?
1: Sí, exacte.
0: L'ambivalència. Després estem a vacances i, ostres, ja tinc ganes de tornar a la rutina, que tot s'ordeni.
2: I et passa això, Àngel, que tu mires les fotografies de fa, per exemple, dues setmanes, o una setmana, fins i tot algunes persones, i et sembla que són del 3000 d'abans de Crist? Tu que ets historiador.
1: És que procuro no mirar les fotografies.
2: Oh! Sí. És un bon consell, també.
0: Fins al desembre no es miren fotos de l'estiu, que si no fan llorança. L'Àngel, ja el coneixeu d'haver-lo sentit a la solució. Ell és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, la gent a qui us agrada la història sou homes del temps, una mica, documentar el temps?
1: Per força, perquè al final... I això no fa tant de temps, eh? És a dir, és a començaments del segle XX que es comença a pensar en la importància que té el temps en l'evolució de la societat humana, no? Perquè al final els humans som tan creguts que ens pensem que vivim al marge de la naturalesa, no? I al marge dels ritmes naturals. I després resulta que no és veritat.
0: L'antropocentrisme és escarós, eh? Per tot que ho digui, eh?
2: Sí.
0: Dic que és escarós, no? Perquè ara ho veus, ho tenim molt assumit, però el que ha dit l'Àngel és veritat. Ens pensem, mira, ahir, en certa manera, al matí de Catalunya Ràdio ho deia l'Albert Tom, no? Que deia, tots els professionals, totes les persones, ens creiem que el món neix amb nosaltres i acaba amb nosaltres, i a nivell humanitat és el mateix, no?
1: Sí.
0: Creiem que el planeta l'hem inventat nosaltres.
1: Exacte. I és a començar del segle XX que es comença a pensar, home, no? Que si quan hi ha males collites la gent es moria, vol dir que el clima té una influència important en això. I avui en dia és absolutament impossible intentar estudiar el passat de la humanitat sense tenir present els canvis climàtics o les condicions climàtiques a les que vivia cada societat.
0: A nivell d'història, quan pensem en la història, tendim a imaginar, i això alguna vegada ho has dit aquí al programa, que el passat és una línia ordenada, no?, d'esdeveniments, i és més aviat un garbuix, no?, o idees esvorescents.
1: Bé, és que sobre això hi ha moltes teories.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, nosaltres tenim, no sé si les... Podem dir, pels historiadors és la sort, de la influència del cristianisme, perquè és el cristianisme el que ens dona punt d'inici i punt de final. Quan comença el món? Amb el Gènesi.
0: Clar.
1: I quan s'acabarà el món? Amb el judici final.
0: Clar, és el cristianisme, perquè diem abans de...
1: Exacte.
0: Després de...
1: Clar.
0: El punt d'inflexió, eh?
1: I llavors és el cristianisme el que ens dona un temps direccional.
0: Mm.
1: És a dir, comencem en un lloc i acabarem en un lloc. Que això altres civilitzacions no ho tenen. La major part de les civilitzacions humanes no cristianes o no de tradició judeocristiana tenen una concepció circular del temps, que lliga amb això que tu em preguntaves al començament, que preguntaves al començament de quan, com es calculava el temps abans de calcular-ho en hores. Doncs per cicles. Que és la manera més senzilla de fer-ho.
0: Clar, i torna a començar.
1: Exacte. I llavors és aquella idea de, clar, cada any, després de la tardor, després de l'estiu arriba la tardor, allò, després de la lluna plena, allò torna a començar els cicles de la... Per tant, aquesta idea de l'etern retorn, no?, que feia que la gent sí que era conscient de que es moria, clar, i sí que hi havia una...
0: Home, no era totus, eh?
1: Lineal,
0: empirisme.
1: Clar. Però des del punt de vista de la col·lectivitat, el naixement i la mort d'algú no era important. El que era important era la continuïtat dels cicles. Per això era el que donava seguretat.
0: La continuïtat dels cicles. Fixeu-vos, quin canvi de paradigma hem fet. Mireu, avui parlarem de mesurar el temps, i com sempre hi podeu dir la vostra, perquè avui obrirem moltes variables, farem una perspectiva històrica, però us demanarem diferents coses.
2: Sí, i els oients, he de dir, els oients de la solució són tan llestos...
0: Ja està?
2: No, que són tan llestos que quan truquen al 93-201-7474 ho tenen tan interioritzat que ho poden fer amb els ulls tancats.
0: Epa!
2: Sí, ho facin amb el fixe, si algú té fixe encara, o ho facin amb el mòbil, ho tenen interioritzat aquell mecanisme perquè ho han fet tantes vegades i ho tenen tan a dins que s'ho saben de memòria. Els que no truquen, què poden fer? Doncs poden escriure missatges amb aquell WhatsApp que tenen guardat com la solució amb l'Hisenda Carot, al 677-38-77-19. Avui que parlem de mesurar el temps, doncs clar, hem de parlar d'eines per mesurar el temps.
0: Per exemple?
2: L'Àngel de seguida em dirà com s'ho feien abans que hi hagués aquestes eines. Per exemple, hi ha rellotges per mesurar el temps. Hi ha molta gent que ho mira al mòbil. Llavors volem que ens expliqueu avui com mireu el temps. Si ho mireu amb el rellotge o si ho mireu al telèfon mòbil. Sou d'aquelles persones, per exemple, que n'hi ha, que fan ràbia, que saben l'hora sense mirar? No, és que a prop d'un quart de tres ja.
0: N'hi ha, eh?
2: Com ho saps, això?
0: Jo et dic que sóc bastant així, eh?
2: Home, doncs mira...
0: No sé per què és.
2: Bueno, doncs perquè tu ets biònica. Ja ho hem explicat moltes vegades, que ets un Avenger, és la branca catalana dels Avengers. Però mira, ja que parlem de rellotges, també podríem obrir un altre capítol que ens agrada, de Catalunya Dividida, que és: sou de rellotge digital o sou de rellotge amb agulles?
0: Home, per favor, eh?
2: Què?
0: Agulles.
2: Agulles sempre?
0: Sempre agulles. Jo sóc d'agulles, però saps que me n'he adonat que hi ha molta generació jove que, com que sempre ja han vist el digital, no saben llegir les agulles.
2: Mm.
0: No sé si us ha passat a casa. A veure, primer, sou de rellotge digital o rellotge d'agulles? 93-201-7474 o el 677-38-77-19. Totes les preguntes que us ha fet el Fran, i a més dir-vos que si voleu formar part del Club de la Solució...
2: Ui, sí.
0: Estem a dues persones per 900 persones del Club de la Solució.
2: Una fantasia.
0: Ens envieu un WhatsApp i dieu: vull formar part del club.
2: És que ara hi ha molta gent esperant per veure si ella, aquella persona, pot ser la Mil.
0: Ah, clar.
2: No donarem premi a la Mil. Llavors, no cal que us espereu, afegiu-vos al Club de la Solució. No donarem premi quan arribem als 1.000, perquè si no, la gent estaria aquí esperant.
0: Enquesta: 60, rellotge de pulsera, 30% al mòbil. Imagina't, eh? Va guanyar. Jo pensava que encara seria superior al mòbil. Tu, Àngel, rellotge o mòbil?
1: Jo soc de rellotge.
0: Rellotge digital o d'agulles?
1: Depèn. Ara el porto digital, per exemple, però si em poso un rellotge de mudar, ha de ser d'agulles.
0: Ah, d'agulles.
2: Un
0: rellotge de mudar no pot ser de digital. I si algú que col·lecciona, perdona, Fran,
2: no,
0: si algú col·lecciona rellotges, feu-nos-ho saber també quants rellotges teniu, eh? Hi ha gent que, escolta,
2: sí,
0: centenars de rellotges.
2: El rellotge de dia, el rellotge de nit, el rellotge de sortir a córrer, no? El rellotge d'anar a sopar,
0: correcte,
2: no? El de mudar, el de les boles.
0: Jo és que soc tan monògama que fins i tot m'afecta el rellotge. Tinc un rellotge, el rellotge.
2: Doncs mira, la Teresa, per exemple, no fa servir rellotge.
0: Ah, no?
2: Treballo a l'oficina i entre l'ordinador, el mòbil, el cotxe
0: també
2: i el campanar, tinc tot el temps controlat. Per tant,
0: no,
2: Teresa, és fantàstic.
0: I la ràdio, som a dir la ràdio, sí, que cada dos minuts estem dient l'hora. Per cert, un quart de dues del migdia.
2: Molt bé, molt bé, és perfecte. L'has dit bé. No sempre es diu bé, eh?
0: Va, vinga, anem al tema. Avui ens demanem des de quan mesurem el temps, des de quan som conscients del temps i el volem mesurar, i quan ens inventem tots aquests estris per mesurar el temps. Ens hem fet moltes preguntes. Àngel, com entenien o com era el temps per les primeres persones que habitaven la Terra? Estàvem parlant d'aquests cicles. També els prehistòrics també anaven per aquí, eh?
1: Sí, sí, anaven per aquí, llavors, perquè l'única cosa que podien fer per controlar el temps era mirar el cel.
0: Mm.
1: I llavors tot anava en funció del sol i la lluna. I no existien les hores, clar, perquè no necessitaven dividir el temps. Quan hi ha una societat caçadora-recolectora, cacen quan poden, mengen quan poden, i per tant no poden estar pendents. És a dir, no necessiten allò, cap divisió temporal estricta.
0: Mm, per tant, no hi havia la necessitat, per tant, no s'ha buscat. Deixa'm un momentet que rebem en Jesús. Hi ha moltes trucades, eh? El món dels rellotges interessa. A veure, Jesús, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: A veure, què m'has de dir de rellotges, Jesús?
3: Jo ho vull explicar, perquè mateix hi ha una església cristal, que he escoltat ja molts anys, i un rellotge de sol.
0: A veure, ens hem quedat, hi ha una mica de dificultats en la comunicació, hi ha un rellotge de sol, algun lloc, on digui, una església?
1: Castellterçol.
0: D'acord, a Castellterçols, d'acord. I hi ha una... Fem una cosa, recuperem en Jesús, a veure si el podem millorar, perquè si no estarem aquí intentant desxifrar el jeroglífic. Anem al Raimon mentre. Raimon, bon dia.
4: Bon dia.
0: Truques des dels monjos, tu.
4: Sí, des dels monjos.
0: A veure, jo he dit alguna cosa de rellotges d'agulles i tu t'ha vingut una idea al cap, digues.
4: Bueno, una idea, l'altre dia estàvem entrenant i a la paret d'entrenant de hockey i a la paret hi ha un rellotge d'agulles molt gran.
0: Sí.
4: I els nanos tenen entre 16 i 19 anys i van venir i dic: quina hora és? Dic: però mireu, no va bé. Dic: sí que va bé. I ningú sabia llegir l'hora.
0: Què m'estàs dient? Però quanta gent són?
4: Potser hi havia dos equips, però estem parlant de 14 nens o així.
0: Oh, o sigui, tu, els teus nanos, tu ets entrenador d'hoquei, i els teus nanos, entre els 15 i 16 anys, no saben llegir els rellotges de manelles, és a dir, d'agulles.
4: No.
0: Però...
4: els meus fills, per descomptat que no, eh? Vull dir, en tinc un de 19 i un de 16, i porten el rellotge que no marca ni l'hora. Diuen que és per fer decoració.
0: No m'ho crec. De veritat, no m'esteu...
4: I tots els teus amics van igual, eh?
0: Però una cosa, Raimon, quan ha passat això, que la gent no sap llegir el rellotge d'agulles?
4: No ho sé, però ja et dic jo que els meus fills i els seus amics, 19, 16, 19, 20, porten rellotges, tots així d'aquests, i estan parats. No, no porten l'hora perquè només és per vacilar i prou.
0: Uau, ara m'has deixat morta.
4: I miren l'hora al mòbil.
0: Rellotge per vacilar i miren l'hora al mòbil. I això a les escoles, jo recordo a la meva escola... sí que s'ensenyava les hores amb agulles. Això, algun mestre que ens estigui escoltant, digueu-nos-ho, ha canviat això? És a dir, ara ensenyeu les hores amb rellotge digital, perquè possiblement sigui això. Si hi ha algun mestre a l'escolta, si us plau, 93-201-7474, com s'ensenyen les hores ara mateix en els centres educatius. Ostres, Raimon, m'has deixat morta, eh? És a dir, no en saben, eh? Definitivament. Jo pensava que eren alguns, ara veig que és la totalitat.
4: No, moltíssim. I allà els dius, l'agulla marca les 3, són 2:15 i no veus que... I no, ni saben ni els interessa.
0: Aquesta, la segona part, és la més greu, potser. Raimon, t'agraeixo molt la trucada. Entrenador d'hoquei, de quin equip?
4: Del Club de Monjos.
0: Epa, doncs ens guardem el telèfon, tu, mai se sap. Gràcies, Raimon, per la trucada. Una abraçada.
4: Gràcies.
0: Fins ara, adéu, Nic, adéu, adéu. Va, que hem recuperat en Jesús de Mediona. Jesús, bon dia.
5: Hola, bon dia de nou.
0: Oi, que bueno, se't sent de conya, nen, no. perquè és l'Antoni Bassas, de sobte.
2: És una altra persona. No, ets el Jesús.
0: Hosti, tu, Jesús, que el Nil t'ha trucat per WhatsApp, eh? És que és llest, el nen.
5: No, és que he fet un petit miracle aquest dematí.
0: A veure, què ha passat, Jesús, dels miracles?
5: No, res, la telefonia per aquí on vivim està complicada, hi ha poca cobertura.
0: A veure, explica'ns. Ens volies parlar d'una frase, d'una inscripció en un rellotge de sol.
5: Sí. Jo ja m'he viscut molts anys en un poblet, que bon, un poblet. Abans era un poblet, ara ja és gran, que es diu Castellbisbal, no Castellterçol.
0: Ah, Castellbisbal.
5: Al costat de Molins de Rei, sí.
0: I tant, Rei, estem a 5 minuts, eh?
5: Ah, correcte.
0: Que quan la pandèmia no direm que passàvem d'un costat a l'altre amb els de Castellbisbal, però es feia.
2: Ho feia jo.
0: Bueno, alguna gent. Partits de pàdel Castellbisbal contra Molins de Rei.
2: La frontera.
0: No, estàvem allà, que era un lloc, és allò, una banda és Molins i l'altra banda és Castellbisbal, i hi ha unes pistes que estan just al mig. Bueno, en fi, va, tira.
5: L'enemic nostre sempre ha sigut Sant Andreu de la Barca, que era creuant el riu.
0: Ara, em fa ara també ells. Va, Jesús, què et volies comentar?
5: Us considerem amics. Una frase que sempre li feia molta gràcia al meu avi, que imagina, jo en tinc 62, el meu avi, que encara hi és a l'església del poble, al costat de l'antic ajuntament, que hi ha un rellotge de sol on posa ni tu ni jo tindrem corda si no és Déu qui se'n recorda.
0: Ni tu ni jo tindrem corda si no és Déu qui se'n recorda. Boníssima. I no sabem qui la va fer, aquesta inscripció.
5: No, perquè té molts anys. Ja et dic, el meu avi sempre s'hi fixava, diguéssim, no? Vull dir que sempre...
0: Ara hem perdut la connexió una altra vegada, Jesús. Farem una cosa, li demanarem a la Marta Pérez Verge, això, Jesús.
5: Digues.
0: Li demanarem a la nostra experta refranyera i experta en cultura popular catalana també que ens digui a veure si aquesta frase baixa d'algun lloc en comú o si és una inscripció que va decidir fer algú al rellotge de Castellbisbal.
2: I sobretot si és una inscripció que està només a Castellbisbal.
0: Clar,
2: o que és a altres
0: és comuna,
2: localitats.
0: No?
1: Era tradició posar inscripcions en els rellotges de sol.
0: Jo
1: recordo una que era aquella de jo sense sol i tu sense fe, no valem res.
0: Ah, però una mica és la línia, eh?
1: Sí,
0: una mica
1: sí,
0: és la línia,
1: sí,
0: sense fer, perquè tot remet a Déu, eh? Doncs, Jesús, gràcies per la teva aportació i res, que us posin telefonia. Una abraçada, bonic.
5: Vale, adéu.
0: Fins ara, adéu. Ah, i a tot això, el 677-38-77-19, entenc que la gent s'està manifestant abastament.
2: Sí, s'està manifestant i ara mateix haguéssim de fer una estadística, és a dir, el centre de dades amb el 70% escrutat, diria que el rellotge d'agulles està guanyant entre els clients de la solució. La Ramona té rellotge d'agulles i, a més, amb l'hora catalana, un quart, dos quarts, com la Bea, també de Mataró, diu aviat es perdrà, però, a l'hora catalana. Home, esperem que no es perdi. La Rosa Maria, rellotge d'agulles. La Carme té un rellotge intel·ligent, smartwatch, diu, però l'esfera és d'agulles.
0: Clar, li pots posar, els rellotges intel·ligents, això la canalla ho hauria de saber, també s'hi pot posar,
2: I després, la Pilar parla del rellotge d'agulles i introdueix un concepte que m'ha fet ballar el cap, també. El canell dret el porta.
0: Ah.
2: A quin canell porteu el rellotge, perquè la majoria dels que som aquí el portem al canell esquerre.
0: Clar, perquè també som dretans tots tres, eh?
2: Potser és esquerrana, vols dir, no?
0: Potser és esquerrana. Hi ha gent que no, que s'ha acostumat a dur-lo a la dreta, però també us podeu manifestar. Sí, digueu-nos a quina banda el porteu, dreta o esquerra, i adjunteu-nos. No, sóc dretà, sóc esquerrà. Jo crec que els dretans, en general, el portem a l'esquerra. No sé si tens més dades, tu.
1: Jo diria que té alguna... Passa una mica com amb els anells, és a dir, té també alguna diferència sexual.
0: Ah!
1: D'on es posa l'anell, igual que on es posa el rellotge i aquest tipus de coses, que avui en dia ja no es fan servir, però que abans sí que eren importants.
0: Home, com els botons de la camisa.
1: Exacte.
0: Que jo me n'adono, si alguna camisa és del meu senyor, dic, ui, però si es corda al revés, no?
1: Ah, sí.
0: Això ja en parlarem, però tornem al tema del temps. Mentre podeu anar a dir la vostra, al 677-38-77-19, t'anava demanant, Àngel, estem parlant molt aquí lleugerament de rellotges, però quins són els primers instruments, aquelles eines, més enllà de la natura, els primers instruments que inventem per mesurar el temps?
1: El rellotge de sol.
0: Directament, eh?
1: Directament, sí, sí.
0: Es fan servir encara rellotges de sol, sí, com oficialment?
1: Sí, sí, sí. Que passa és que, clar, el rellotge de sol marca l'hora natural i a més hi ha una característica molt important, que és que les hores que marca el rellotge de sol són més llargues en estiu que en hivern.
0: Com?
1: Clar, perquè el sol és més alt i llavors el sol corre menys lent, corre més lentament en estiu que en hivern, diguéssim.
0: Oh.
1: I per tant les hores no són exactament iguals.
0: Amic! Mira, fixa't, coses que aprenem aquí a La Solució, eh? No ho aprenem a cap altre lloc. Si seguim avançant el temps, hem començat parlant de la prehistòria, parlem ara de les civilitzacions gregues i romanes. A veure, com comptaven i organitzaven el temps els grecs o els romans?
1: S'embolicaven molt, perquè ja té...
0: M'encanta, ja, s'embolicaven.
1: Ja tenien hores, és a dir, ja coneixien, ja tenien el concepte d'hora, però era aquesta hora més llarga o més curta en funció, perquè ja la dividien en 60.
0: Ells ja ho dividien.
1: Sí, ja ho dividien. El que passa és que, clar, com els egipcis són els que van crear la convenció de l'hora de 24 hores...
0: A veure, sí, anem una mica enrere, hores. Perdona, a veure. Sí. Primer, tu has dit, ells ja dividien en 60, tornem enrere.
1: Sí.
0: Els egipcis decideixen dividir el dia en 24 hores, per què?
1: Perquè ells calculen l'aparició i desaparició de constel·lacions d'estrelles per la nit i llavors fan un càlcul que els porta a dir, bé, hi ha 48 constel·lacions que apareixen i desapareixen al llarg de la nit, és a dir, del moment en què se'n posa el sol, ho divideixen per 12 i, per tant, diuen, la nit té 12 hores, per tant, el dia ha de tenir 12 hores. És una pura convenció.
0: A part, és una convenció.
1: Exacte, és una pura convenció. I llavors, el que passa és que aquesta convenció porta els egipcis a calcular que un any té 360 dies. O sigui, que ja s'acosten allò bastant per fer un càlcul fet com el fan.
0: Mm.
1: El problema és que els romans calculen, en principi, l'any, el temps, en anys lunars, no solars.
0: D'acord.
1: I llavors això els hi fa que, primer, l'any sigui més curt, són 350 i escaig dies.
0: Anem retallant dies, eh?
1: Sí, i que després, clar, cada cert temps han de tornar a recalcular, i per això l'any 46 abans de Crist, Juli César inventa el calendari julià.
0: Ara hi anirem, al calendari julià, que és una mica la revolució, que és el que ens arriba avui en dia, eh?
1: Amb el matís del calendari gregorià, que és la rectificació que es fa a finals del segle XVI, sí. Però, bàsicament, quina és la clau del calendari julià? Que és un calendari solar.
0: Val.
1: I que fixa ja en 365 dies, el que passa és que no calcula els anys de traspàs. I per tant, cada cert temps s'havia de tornar a recalcular pel dia que s'anava perdent. Sí. I per això el calendari gregorià, que ja és del segle XVI, que suposa canviar en un mes i escaig, ens passa del, si no recordo malament, del setembre a l'octubre, és a dir, de cop, d'un dia per l'altre, però ja, diguem-ho així, ho regula. El que passa és que el calendari aquest, perquè vegis que problema

0: Deixen regir-se. Exacte, per l'altre calendari.
1: Per l'altre calendari. I el Nadal no és el nostre 25 de desembre.
0: Uau, això és primera notícia, no ho sabia, eh?
1: Sí.
0: Deixem anar un momentet fins a Taià, la Montse. Montse, bon dia.
2: Hola.
0: Què m'expliques? Què m'expliques de rellotges?
2: Mira, una curiositat. Un amic meu, el Fili, des d'aquí, saludo al Fili del Mau, no sé si em sent, no crec.
0: Home, espero que sí, porta... nena, si no li dius que posi la solució.
2: Bueno, no sé, ja li diré. Porta el rellotge al canell esquerre, sí, normal, d'aquí normal, però al revés. O sigui, la rodeta de donar corda, canell amunt, braç amunt.
0: Què? O sigui, que mira les hores del... I com s'ho fa?
2: La raó... que un dia li vaig dir, però Fili, què fas? Per què portes el rellotge al revés? El primer rellotge que va portar, que era petitó, era del seu avi, era enorme, era molt gran, i li feia nosa la rodoneta, la rosca de donar, sí, corda, li feia nosa a la mà i se'l va posar al revés.
0: Ah, bonic.
2: I des de llavors em va acostumar i porta el rellotge al revés. Suposo que encara li deu portar.
0: Però llegeix les hores correctament, és a dir, ha après a llegir el rellotge del revés.
2: I tant.
0: Tros.
2: Llegeix perfectament.
0: Digue-li a un nano de 15 anys, ara, que entre que les agulles i llegeixo del revés, fliparà. Em sembla curiosíssim, Montse.
2: Les meves filles, en tinc dues, la gran, res d'hores en català, ni de busques, ni res, eh? Hores digitals i punto.
0: Digitals. L'altre sí.
2: Són grans, eh? O sigui, 25 i 30.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, el que estem descobrint amb la joventut i les agulles dels rellotges. Montse, t'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per explicar-nos aquesta curiositat del teu amic. Una abraçada molt forta, Montse.
2: Vinga, igualment.
0: Fins ara.
2: Gràcies pel programa. Adéu.
0: El 677-38-77-19, que ens diu en Fran?
3: Doncs mira, l'Antonio porta rellotge digital. La Mercè diu, em sona molt estrany que digueu agulles, perquè a casa de tota la vida n'hem dit busques.
0: Les
3: mira,
0: busques, ara ho ha dit la,
3: sí,
0: la Montse, tota la
3: Lídia
0: no?
3: També rellotge amb busques i amb l'hora catalana. Escolta'm, aquests rellotges amb l'hora catalana que triomfen molt entre els nostres oients. Parlàvem de l'escola, de si les criatures aprenen o no...
0: Això, mestres.
3: L'hora amb busques, diu la Cristina, diu a l'escola... Almenys a la nostra sí que ho ensenyen, a tercer i quart de primària. La meva filla portava fins i tot exercicis per fer a casa. Ella porta rellotge amb 10 anys. Per tant, la Cristina ens explica això de la seva filla. I sobre on hem de portar el rellotge? A veure, hi ha gent que el porta a la dreta, hi ha gent que el porta a l'esquerra, siguin homes o siguin dones o siguin dretans o són esquerrans. I l'Arnau diu, jo us explico per què s'han de posar a la dreta.
0: Explica'ns-ho,
3: Arnau. Diu, els rellotges antics porten les rodetes per donar corda o posar-los en hora i estan a la dreta del rellotge. Per tant, si el portes a l'esquerra, et permet donar corda amb la dreta sense haver de treure't el...
0: Per tant, calculant que la majoria de la població és dretana, per tant, tindria tota la lògica. A veure, si el... Espera't, que estic calculant. Clar, els esquerrans, no. Si els esquerrans el porten a la dreta, han de passar per sobre el rellotge per girar la rodeta.
3: També hi ha altres oients que expliquen el contrari, que s'han de portar a l'esquerra perquè hi ha rellotges que estan fabricats de diferent manera. Per tant, potser depèn del model de rellotge que s'hagi fabricat o... No sé, podria trucar algun rellotger. Si hi ha algun rellotger que ens
0: està... Si hi ha algun rellotger que s'estigui escoltant, si us plau, volem saber on va la rodeta de donar corda als rellotges clàssics. Va a la banda dreta del rellotge o a l'esquerra? O sumo la pregunta, hi ha rellotges per esquerrans? De dir, no, que la rodeta estigui a l'esquerra de la caixa. Ens ho podeu fer saber al 677-38-77-19 o si hi ha algun rellotger rellotgera que ens estigui escoltant, 93-201-7474.
3: I el Pep, com feia la Cristina, també ens explica que la seva filla, que ara té 13 anys i fa segon de l'ESO, va aprendre les hores a primària també, amb les busques, a visca l'escola pública. Això és el que diu el Pep.
0: Visca i sempre. Els rellotges van néixer per fer-nos la vida més fàcil, però la gent de la ràdio, de vegades, els rellotges ens fan patar el cervell.
3: No, home, sí, perquè, mira, em sap greu, però volem demostrar, i amb el permís de l'Àngel, també, que per nosaltres, per la gent que treballem a la ràdio, és el pitjor invent de la humanitat, però, afortunadament, anem trobant solucions. Dir l'hora és complicat. El gent de Carot té un rellotge aquí davant, però a l'hora presenta el programa, està pendent dels col·laboradors del que passa a la peixera. I si no és complicat, li podeu preguntar a l'Antoni Bassas quan presentava el matí de Catalunya Ràdio.
4: Són 3:15. Perdó, 9:15 del matí, les borses.
0: De 9 a 12?
3: La típica confusió de 3 hores. que a vegades no saps.
0: Ai, una abraçada a l'Antoni, que em consta que ens escolta quan pot.
3: Doncs mira, i enhorabona, perquè va explicar a la tarda a Catalunya Ràdio que serà avi. solució, Antoni, si ens estàs seguint. Si no te'n surts, hi ha un mecanisme que és compartir amb l'audiència els teus càlculs per dir l'hora.

0: Com, per exemple, va fer fa molts anys Santi Carreras.
1: Passen 19 minuts. Volem dir...
2: Sí. A veure.
1: 15 i 5, 20, 24 sí. minuts.
3: Molt bé.
0: Passen 19 minuts. 15 i 5, 20, 24 minuts. Clar, és que tu, si no és molt normal, perquè tu veus allà tot de números. A veure, li he passat al Santi, però els he passat a molts altres periodistes d'aquesta casa, com per exemple l'Eugeni Cabanes.
4: Un minut per arribar a 5 minuts per 2:15. Sí. És a dir, 6 minuts abans de 2:15.
0: Un minut per arribar a 5 minuts per 2:15. És a dir, 6 minuts abans de 2:15.
5: És que és un merder, eh? No, si no estàs allò aterrat, de dir, quin cony d'hora és?
0: Però és que mira, per fórmules complicades, la que va fer servir el Carles Pasqual fa uns quants anys, quan presentava un pretot gira que es deia La Jornada, a Catalunya Ràdio.
6: El partit començarà quan passin 5 minuts abans de 9:15.
0: Quan passin 5 minuts abans de 9:15.
5: Bueno, està molt bé, perquè és dir l'hora i operació matemàtica a la vegada. Vull dir, no. Vas utilitzant diferents àrees del cervell.
0: I li passes la patada calenta a l'oient. Que vagi calculant. Ja està. Hi ha una altra solució, també. Dir 2 hores, perquè si tu dius 2 hores, potser encertes alguna. Qui ho va fer, això? El nostre estimadíssim Joan García.
5: Oh.
7: Gràcies, Berto, ho hem de deixar aquí. Són les 11, són les 10.
0: Tu tries. Són les 11, són les 10, són les 9. Mira, és que, mira, també li passava fins i tot a un dels periodistes amb una àmplia trajectòria, periodista espanyol, José María García, que també li costava dir l'hora.
8: 8 minuts, perdó, 18 minuts, sí. 18 minuts sí. Para que comience. Tampoco son 18 minuts.
0: Ah, d'acord.
8: Son exactamente 13 minuts.
0: 8, 18.
5: Ja sé que li ha passat.
0: A veure,
5: que, la si panxa, fixes, no? No, 15 més 3 són 18. Hosti. I 15 menys 3... O sigui, perdona.
0: Molt bé, bravo.
9: En directe.
0: Nova mat, amb l'Elisenda Carot. No, però és que en el cas dels locutors espanyols, clar, tenen un altre problema afegit. El peatge. El peatge que han de pagar de l'hora canària.
10: Són les 7 i un minuto. Sí. Les 6 i un minuto en Canàries.
11: Són les 5 de la tarda.
0: Són les 7, són les 6...
5: Entra l'altre com enfadant, no? Que són les 5, José Luis.
0: Per favor, que no ho veus, allà. No, però és que al final acabes dient hores, a veure si n'encertes alguna.
10: Són les 7 de la tarda, 6 de la tarda, 5 o 4 de la tarda.
0: És com una mena... Quan fas uns 100 metres tanques, que menges la primera tanca, doncs ja te les menges totes les seguides. Amb canvis horaris, una solució. Repetir el concepte, d'acord? Repetir el concepte perquè li quedi clar a l'oient.
12: El partit d'aquesta matinada contra el Tigres de Monterrey es jugarà aquesta matinada a partir de les 3 de la matinada, hora catalana.
0: 3 vegades? 3 vegades, dius, escolta, bona jugada. Doncs a jugar a la matinada. I hem de dir que amb tant de merder és normal que li passi el que li va passar al David Clopés, que no sap si comptes ja segons o comptes minuts.
2: Últims segons, per cert, en el partit que Lliga Femenina de Bàsquet està jugant al Cadí davant del València. Res, queden 10 segons, Xavi?
13: No, són 10 minuts. Sí.
0: 10 segons, 10 minuts.
5: Una abraçada en David Clopés,
0: sempre. També. Mira, acabem. De vegades ja no només són els números, perquè hem estat sentint aquí confusions numèriques. A vegades la semàntica també ens traeix, si volem dir l'hora en català. I ho sap molt bé el Quim Rullant del programa Món. Mans, quan vulguis.
14: En tinc 5 de dobles per anar a escoltar la principal d'Amsterdam el 25 d'abril a 2:15.
0: Molt bé, bravo. És la solució quan no vols veure ningú, quedem a 2:15. Gràcies, Quim.
5: M'encanta, gràcies, Fran Domènech. Ai, senyor, avui que estem parlant de des de quan vam decidir mesurar el temps, des de quan mesurem el temps, i ens hem embarcat a parlar de rellotges i hem fet moltes preguntes i, com sempre, la nostra audiència respon. En aquest cas, en Quimet Molines. Quimet, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia, què tal?
5: Tu truques des de l'escala i ets rellotger.
15: Ah, això mateix. Bueno, ara estic jubilat.
5: Estàs jubilat, rellotger, jubilat. Sí. Guardem el telèfon també, rellotger. Uah. Quants anys t'hi vas dedicar, Quimet?
15: Bueno, jo he fet moltes coses a la meva vida, però de rellotger, que tenia en la botiga uns 40 i pico d'anys.
5: Déu-n'hi-do, 40 i pico d'anys.
15: Sí, vaig començar amb la meva dona, que tenia 27 anys, ella ja portava la botiga, i vaig aplegar 72 anys.
5: Mare meva, Déu-n'hi-do, tota una vida dedicada a mirar l'hora.
15: Perdona, i no, he anat mai a l'hora.
5: Així m'agrada. Escolta'm, Quimet, formulàvem preguntes i dèiem la rodeta del rellotge, que per cert se'n diu corona, que ens ho fa saber també un client. La corona. Normalment va a la dreta de la caixa o a l'esquerra de la caixa?
15: Normalment se sol posar a les 3.
5: a les 3, per tant, a la dreta de la caixa.
15: Sí, perquè a més, els rellotges que, per exemple, són cronos mecànics, cronòmetres, tenen els altres botonets, que també el que faria és que es molestar. O sigui, per pulsar-los i tot, cronometries malament. Llavors, per ser més pràctic... Ara, s'han fet molt tipus de rellotges. N'hi ha que s'han hagut a les 12, s'han posat al revés... S'ha fet de tota mena.
5: I escolta'm, hi ha rellotges adaptats als esquerrans? Perquè, clar, tot el que dius ara mateix aplica als dretans.
15: Que jo sàpiga, a nivell, diguéssim, general, no. Ara, pot ser que hi hagi un rellotger d'ofici que se li faci un encàrrec i pot ser, però no, normalment no.
5: Doncs mira, ho investigarem.
15: Cuidado, que jo sàpiga. També volia dir una cosa que no se n'ha parlat, si m'ho permeteu.
0: Sí, i tant.
15: Fixeu-se que els rellotges, tant de paret com de pulsera o de munyaca, com vulgueu, o de butxaca, els que són en xifres romanes, hi ha una xifra que no és la correcta.
5: Tens tota la raó.
0: Ostres.
5: Quina és? El 9, oi? Oi que sí,
15: no,
5: és el 9.
15: El 4.
5: El 4, tens raó.
15: Perquè coincidiria, perquè el 5 és una B baixa.
5: Sí.
15: Llavors, esclar, un 6, a la 6 seria... Una, llavors, què passaria? Que el 4, que seria... per no confondre amb el 6.
5: Ah,
15: i el 4 pals a tots els rellotges, fixeu-vos, els de paret...
5: Tota la raó. Sí que és veritat,
15: Quimet. El 4 està mal pintat, diguem-ho així.
5: El 4 posen, perquè la gent ens entengui, posen 4 palets en lloc de posar palet
15: ni
5: B baixa.
15: Ni menys, perquè els confonguin. És difícil, però és així.
5: Oh, amic, doncs mira, ho anotem també, Quimet, sempre descobrim coses noves.
15: A més, una altra cosa, vaig tenir l'oportunitat de fa uns 3 o 4 anys, vaig estar, quan van venir a Girona, van fer un concurs d'alioli.
5: Ai, i tant, ja me'n recordo.
0: Encara fa olor, crec.
5: Encara fa olor, eh? Ens van fer fora i ens van dir. Mai més ens hi convidaran, nen. Una abraçada,
15: allà
5: bonic.
15: Allà l'entrada de Girona,
5: i que tant. A l'auditori, per la gent que no sàpiga d'on baixa, a l'auditori de Girona...
15: I a l'hospital, la bona entesa, us te vaig regalar un CD de veneres.
5: Amb cançons de veneres, és veritat, això. Vam fer una espècie de concurs, volíem aconseguir un rècord mundial, de fet, un Guinness, de més litres de llioli fets en menys estona. Gràcies, Quimet, una abraçada, bonic. Fins ara.
15: Vinga, adéu, moltes gràcies, eh?
5: Adéu, adéu.
15: I endavant amb un programa que està molt i molt bé.
5: Oh. Que guai, gràcies. Per cert, Universo Zurdo, ens fan saber que sí que existeixen rellotges amb la corona a les 9, diguéssim, a la banda esquerra de la caixa, específicament per gent esquerrana.
0: Oi, abans parlàvem de Castellbisbal, que hi havia aquell rellotge de sol. La Manuela ens explica la seva història. Mireu que bonica. El meu primer rellotge me'l va regalar el meu home quan festejàvem, amb una dedicatòria molt bonica que posava: quan estic amb tu, no existeix el temps.
5: Que bonic.
0: Aquest rellotge. I des de llavors sempre rellotge de busques, i us he de dir que, com que sóc molt cap quadrada, el digital només per cuinar.
5: Epa, m'agrada. Escolta'm, Àngel Casals, de seguida seguim amb tu, però deixa'm rebre la trucada de l'Ester. Avui s'han revolucionat les línies. Ester, de Girona, bon dia.
3: Hola, bon dia.
5: A veure, tu tens la resposta de per què posem el rellotge en una banda o en una altra. Quina és, Ester?
3: Exactament és el següent.
5: Fem una cosa, Ester, recuperem millor el so de l'Ester, a veure si pot fer màgia en Nil. Anem a la publicitat i a la tornada l'Ester ens diu per què posem el rellotge en una banda o altra, i seguim amb l'Àngel Casals i ho reprenem a l'arribada de l'edat mitjana, que és quan canvia la manera d'organitzar el temps. L'Àngel deia un punt d'inflexió. Doncs de seguida tornem a la solució i us expliquem. Seguim parlant de des de quan mesurem el temps.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: En Joan Miquel Oliver ens ho explicava. Va, que estem parlant de rellotges. Avui, de fet, estem parlant de... Ens fem una pregunta, no? Des de quan mesurem el temps? I hem derivat a parlar de rellotges, hem formulat preguntes i la solució la té. Els nostres oients la tenen. Ens ha trucat, en aquest cas, l'Ester. Ester, bon dia, va.
1: Re, bon dia.
0: Ara et sentim molt millor. Escolta'm, Ester, tens la solució.
1: Mira, t'explico. A mi m'ho va explicar el meu padrí, que ell era rellotger. A part de ser padrí, que era oncle de sang. I l'explicació va ser que la broca petita sí que la que ha d'anar a les 3. Per tant, la corona va en aquest costat. Això és cert, això, el que ja han comentat. Afegeixo. El fet de portar-ho aquí és pel fet de donar-li corda. Però i a més va explicar, recordo perfectament, que deia de portar-lo, a més, de portar-lo sempre bé. O sigui, que, no, que mai el rellotge d'on giri al voltant del canell.
0: El per rellotge què? Que mai et giri, és a dir, que l'has de fixar, apretadet.
1: Perquè hi ha gent que el sol portar, si us ho fixeu, no el porta per la part superior, sinó a la inferior del canell. Sí. Així que, en qualsevol moviment, pots trencar el rellotge, el vidre.
0: Per tant, l'hem de portar fixat, no allò flonjo, Fluix.
1: Exactament.
0: D'acord.
1: Sí. I, a més, també va comentar que si es porta a la dreta, després t'explicaré una anècdota, si es porta a la dreta, hi ha un problema, i és el següent, el que és dretar,
0: Sí.
1: El que és dretar, lògicament, utilitza més la dreta. Sí. Per tant, hi ha el perill de que no que es trenqui el rellotge, sinó que s'esguinci
0: la corretja.
1: El canell.
0: Ah, el canell. El canell. Ah, amiga. Sí. Hòstia, has d'escriure molt fort,
1: No et pensis, perquè hi ha moviments que no en som conscients i ell, amb l'experiència, es va adonar que hi havia clients que tenien esguinçament i era perquè portaven el rellotge a la dreta.
0: Doncs mira, escolta, anirem al físio i li direm, físio de mans, i direm, potser és perquè porto el rellotge a la dreta. Ah, Ester, vaig molt curta de temps i he d'acabar d'explicar la història. Em guardo l'anècdota per un altre dia. T'atén el
1: Nil. No, només te volia comentar que el que va posar de moda, entre comets, el posar-lo a la dreta, s'endreçar, és un tal, no sé si us sona, Juan Carlos Borbón.
0: Juan Carlos de Borbón, perquè m'estàs fent una afirmació molt forta. Àngel Casals, tu d'això ho tenies documentat, que a la dreta no l'hagués posat de moda Joan Carles I?
2: Ni idea, no.
0: Mare de Déu! Oh, això ho intentarem verificar. Escolta'm, interessant dada. Ester, gràcies per trucar. Una abraçada bonica.
1: Adéu-siau.
0: Fins ara, adéu. Vai ràpidament amb Miquel. Miquel, et demano brevetat. Molt bon dia, estimat.
3: Hola, molt bon dia.
0: A veure, tu parlaves de busques o digital i ens vols aportar una informació de servei que hem de saber tots.
3: Bé, si tens un smartwatch, un rellotge d'aquests moderns, el pots configurar i el pots portar a la dreta o a l'esquerra. Li dius a quin canell el portes i es dona la volta i tu li dones la volta i ja està. Com que és una pantalla digital, el botó pot quedar al costat que més bé et vengui, no?
0: Ah, mira, clar, ho pots programar. És com els ratolins, sí. No? Com si programes el ratolí per tenir-lo a la dreta o a l'esquerra,
3: exacte,
0: oi?
3: Exacte.
0: Ah, amic, doncs mira, ens ho apuntem això, que nosaltres som més de busques clàssiques, però si mai comprem un digital, ens ho apuntem. Gràcies,
3: sí,
0: Miquel.
3: No, és que jo justament ho faig servir, que duc un rellotge a la mà dreta, i li ha donat la volta, li poses, li dius que el portes a la dreta i li dona la volta i tens
0: que giri tot el rellotge.
3: El botó, clar. Al costat esquerre seria.
0: Ah.
3: Bueno, té botons per tots els costats, però diguem que el principal és el que et queda més a mà, que li pots donar a l'esquerra sense problema.
0: Doncs sapigueu que es pot programar, que no heu d'anar fent filigranes amb els rellotges digitals que tenen els botons. Gràcies, Miquel, una abraçada, bonic. Fins ara, adéu.
4: Doncs mira, et dic que molt amablement el nostre productor Nil Vi m'ha fet arribar un article de la revista de capçalera meva i també seva a partir d'ara, Vanity Fair, on explica que el rei emèrit Joan Carles I porta tradicionalment el rellotge al canell dret.
0: Era veritat, Ester.
4: Malgrat ser dretà, i diu que és un costum familiar, que també ha seguit, ara tothom quan veiem el rei d'Espanya, també ha seguit aquest costum i per tant el porta a la dreta també.
0: Felip VI també el porta a la dreta.
4: Sí, ho mirarem.
0: Doncs aprofitem aquests 11 minuts que ens queden de solució, tornem, arribem a l'edat mitjana i ens preguntem com va ser aquest canvi, aquesta manera d'organitzar el temps, aquest punt d'inflexió, Àngel.
2: Bé, el punt més important va ser quan l'Església es converteix en la institució tutora de la societat, quan cau l'Imperi Romà. Per què? Perquè a partir d'aquell moment la població, o una part de la població pagesa, on s'aplega? Entorn dels monestirs, entorn dels convents, entorn de les esglésies. Especialment els monestirs i els convents, com controlaven? És a dir, controlaven el temps a partir de les hores d'oració. Que es feia a toc de campana.
0: D'acord, estructuren el dia.
2: Exacte.
0: En funció de les oracions.
2: En fragments de 3 hores.
0: Cada 3 hores hi havia missa?
2: Sí, sí. No, missa no.
0: Oració. Perdona'm.
2: Començaven a les 2 del matí, a les 5, a 5-6, a les 9, a les 12, a les 3, no? I això, clar, per un pagès que està treballant, ell no pot mirar una esfera, però sentir una campana sí.
0: Clar.
2: I per tant, a partir d'aquell moment van saber orientar el temps en funció del temps canònic, en realitat. Que els monjos, a més, el calculaven, perquè clar, els monjos quan sabien que eren les 2 del matí o que eren les 5, perquè encenien ciris enormes on marcaven el temps que havia de passar, allò, i quan es cremava fins allà sabien més o menys quina hora era.
0: D'acord, doncs imagineu-vos, un ciri, no? I teniu calculat que fa, m'invento, 5 centímetres cada hora, doncs cada ratlla, no? Així.
2: Exacte.
0: Sabien quantes hores.
2: Exacte.
0: Passaven, no?
2: Exacte.
0: Àngel, quan i on apareixen els primers rellotges mecànics? A quin segle hem d'arribar?
2: A veure, una que són els primers rellotges mecànics que són d'aigua, que apareixen en temps de, aproximadament, els grecs ja en tenen, els xinesos també. Una altra cosa són els rellotges d'engranatge, aquests que nosaltres, que funcionen amb pèndols, no? Que això apareix cap al segle XI-XII. I això sí que és el gran canvi. Aquest, diguem-ho, hi ha historiadors que diuen que el canvi més important a la civilització occidental és la invenció del rellotge d'esfera.
0: D'acord.
2: Perquè a partir d'aquest moment...
0: La precisió, no?
2: No només la precisió, sinó, clar, és un rellotge que apareix a la ciutat per marcar els temps de la gent de la ciutat. Les hores ara ja són iguals, una hora fa una hora. El temps s'independitza de la llum, i per tant les hores de treball ja es poden calcular d'una altra manera, i d'alguna manera s'independitza fins i tot del cicle biològic. Perquè és clar, pensem qualsevol, els oients o nosaltres mateixos, si preguntem quan anem a dinar,
0: a les dues,
2: no diem quan tenim gana.
0: És veritat.
4: Oh.
0: Hi ha civilitzacions, però hi ha cultures que no tenen la mateixa concepció del temps. Recordo que l'any passat de La Solució, no?, vàrem parlar amb en Xavi Aldecoa, corresponsal a diferents països africans, i ens deia, no, la concepció a l'Àfrica, per exemple, no són tan esclaus del rellotge.
2: Exacte. Sí, sí, i en les civilitzacions no occidentals, diguéssim, el temps encara es calcula en funció del temps que falta per, o el temps que ha passat des de.
0: No?
2: I llavors es marquen períodes de temps més flexibles. Però nosaltres no. Nosaltres, des del moment en què apareix el rellotge s'independitza de tot l'entorn i es converteix en el centre de l'organització de les nostres vides.
0: Per tant, tu ara deies, aquests rellotges es posen a les places dels pobles, és a dir, a espais públics, però és després que es creen aquests rellotges domèstics. És a dir, primer comences posant-ho en un espai públic, canvies la cultura, i després la gent té la necessitat de tenir-los a casa, oi?
2: Sí, però en primera instància són un objecte d'ostentació, perquè els rellotges eren caríssims. Tenir un rellotge, que eren rellotges de paret, no? Era una peça de precisió que valia molts diners. Per tant, la primera gent que té rellotges no els té només per fer el càlcul del temps, sinó que el té com una forma d'ostentació. És a dir, fixem-nos en aquests rellotges antics, tan barrocs, els rellotges de cucut, els rellotges que treuen ninotets, és a dir, tot això, no? Era aquesta forma de rellotge d'ostentació, que és clar, que el que venia a fer era fer més agradable una cosa que ja era inevitable, que era el càlcul precís del temps per marcar el treball, per marcar el descans, per marcar el dinar, etc., i independitzar-nos això del sol, independitzar-nos de la llum, independitzar-nos fins i tot de les pròpies necessitats biològiques.
0: És quan ens comencem a desconnectar, del nostre animalisme,
2: Clar, i a més, clar, això té més que una raó cultural, és una raó econòmica. Per què? Perquè quan la gent treballa en un taller o treballa en una fàbrica, no tenen el sol allà. Per tant, necessiten saber quan comencen i quan acaben. Quan un mercader necessita portar un producte o ha de rebre un producte, també necessita...
0: Hora, no?
2: Clar, ha de saber allò quin temps trigarà allò en arribar o no arribar. Fins i tot a nivell militar, les guardes, els horaris d'això, d'estar en un lloc o un altre, tot això també s'ha de calcular amb una certa precisió, és a dir, el guàrdia que entra i el guàrdia que surt, diguéssim, no? I tot això es fa a partir del rellotge.
0: I els digitals, quan arriben?
2: Els digitals arriben al segle XX, ja.
0: Al segle XX, ja. Clar.
2: El que passa és que abans hi ha un canvi previ, que és que en el segle XIX es comença a comptar amb segons. Clar.
0: No existien abans?
2: Sí, sí, existien, però no feien servir.
0: A conxo, dic, hosti.
2: No, perquè no servien per res. Perquè servia... Què calculaves en un segon?
0: Clar.
2: No calculaves res. Llavors, quan es comença a fer servir el segon? Es comença a fer servir no per l'esport, que és bàsicament el que la gent li vindrà al cap, sinó pels càlculs astronòmics. És a dir, és per l'astronomia que es comença a utilitzar el segon a partir del segle XIX. I llavors es crea una nova necessitat, que és crear rellotges que siguin capaços de ser prou precisos com per calcular segons. I això és un procés mecànic que no seria gens fàcil.
0: D'acord.
2: I en el primer moment, el segon es calcula matemàticament. Allò, perquè no hi ha manera de capturar-ho, no?
0: Clar.
2: Fins al segle XX, pràcticament. Que hi ha alguns rellotges que ja calculaven segons al segle XIX, que era una cosa molt aparatosa, que es feia servir en laboratoris, etc., en llocs molt precisos, però fins al segle XX no s'utilitza el segon. I llavors, des de la ciència, el segon, el càlcul del segon, passa a altres activitats.
0: Mm-hmm. Ara preguntaré, abans d'acabar, a veure si ho podem resumir, els fusos horaris. Qui decideix aquests fusos? Abans, però, el 677-38-77-19, crec que crema el WhatsApp.
4: Sí, crema. I hi ha ara una novetat, que són les fotografies que ens estan enviant.
0: Ostres, de rellotges,
4: les persones amb els seus rellotges. A veure, absolutament digital, el rellotge, fins i tot el fa servir de despertador, el rellotge que porta. L'Esperança porta el rellotge a la dreta i soc tratada, diu, i el que ella esquerra, no el sé mirar, el té d'agulles també. La Montse el du a l'esquerra, tot i que és dretana. La Carme té un rellotge de busques i diu, la meva filla té 22 anys i no sap dir l'hora en busques, i quan la diu en castellà. Per cert, tu parlaves abans de si a les escoles ens escriu a Tanit de Cabrils, que diu, mireu, jo treballant de docent a quart de l'ESO, perquè us feu una idea, quart de l'ESO és les persones nascudes, les criatures nascudes el 2011, vaig dedicar una classe a ensenyar l'hora amb rellotge d'agulles i analògic, també.
0: I va funcionar?
4: Va ser al·lucinant.
0: Yeah.
4: Va, al·lucinant el procés d'ensenyar-ho, suposo.
0: Ara com però ho explico,
4: sí,
0: no?
4: Efectivament.
0: Déu-n'hi-do, va, que ens queden dos minutets per posar punt i final a la solució d'avui, i abans que marxis, Àngel, la convenció aquesta, els fusos horaris, això qui s'ho inventa?
2: Això s'inventa al segle XVIII.
0: Epa!
2: Oh. Això és al segle XVIII, quan s'arriba a la conclusió que s'ha de fer un càlcul precís i matemàtic del temps, no? I llavors és quan es comença a calcular allò famós del Meridià de Greenwich.
0: Sí, tant.
2: Que van venir a Barcelona, i per això la Meridiana es diu Meridiana. Bueno, mm-hmm. Tot això que la gent ja sap, no?
0: Això últim no ho sabia.
4: Sí.
0: Però tira,
4: sí,
0: acabem.
4: Sí, sí. Clar, que diu que sabem coses, però no ho sabem tot.
2: I llavors, clar, el Meridià de Greenwich el que marca és la divisió de la Terra en faccions de 24.
0: D'acord.
2: Perquè és les hores que triga el Sol en donar la volta a la Terra. Llavors, cada fus...
0: On caus, no?
2: Exacte. Cada fus és cada 15 graus sobre la Terra. Llavors, el meridià de Greenwich és l'hora zero.
0: Mm.
2: Llavors, cap a la dreta o cap a l'esquerra... Si
0: més
2: vas
0: un, menys un.
2: Exacte. Va sumant o restant hores en funció del punt del que estàs al meridià de Greenwich.
0: Quantes coses aprenem amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. I a nosaltres, que ens encanta tenir-lo aquí de col·laborador. Àngel, ens sentim molt aviat, eh?
2: Espero que sí.
0: No marxis gaire lluny. No, Fran Domènech, ens sentim la setmana que ve, perquè demà...
4: Ah, sí, demà. 11
0: de setembre, programació especial, sí. La diada, nosaltres ens sentim dilluns. I tornem dilluns amb en David Balaguer, amb en Francesc Mauri i amb el climatòleg Mariano Barriendos.
4: Home.
0: Parlarem, després d'un estiu molt calorós, de fet, dels rècords documentats a Catalunya, parlarem de com, carai, ens adaptarem a la calor a partir d'ara. I formulem ja una pregunta que podeu anar pensant per vosaltres. Quina rutina heu hagut de canviar per culpa de les altes temperatures? Heu canviat d'horaris? Us poseu el despertador abans? Passegeu el gos més tard? Doncs tot això és el que us demanarem. Us ho demanarem dilluns. Fran Domènech, que ens sentim dilluns.
4: Gràcies, salut.
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Rússia ha llançat aquesta matinada un nou atac amb míssils i drons sobre Ucraïna. Un dels projectils ha impactat contra un edifici d'apartaments de 9 plantes a Kiev, segons han informat les autoritats de la capital ucraïnesa. De moment, no han transcendit dades sobre possibles víctimes. L'atac arriba poc després que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky es mostrés optimista davant la possibilitat de reprendre les negociacions amb Rússia de cara a finals de setembre, després que Putin hagi superat les eleccions legislatives.
2: Sobre les negociacions, crec que no tindrem converses importants abans de les eleccions a Rússia.
1: Zelensky s'ha reunit al Canadà amb el primer ministre Mark Carney, qui li ha promès un ajut d'uns 220 milions d'euros per adquirir sistemes de defensa antiaeris. Repassem ara altres informacions en format més breu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El president reivindica una Catalunya on ningú sigui més català que ningú. L'ofera al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada ha acabat amb aldarulls i 3 detinguts. Els Mossos van haver de separar 2 concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments d'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al fossar. Hi va haver càrregues i la detenció de 3 manifestants antifeixistes. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i els situa al 2,5%. El Banc Central, el BCE, preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts. Els primers taxis autònoms començaran a circular per Madrid abans de final d'any. Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot l'Estat per part de la Direcció General de Trànsit per operar vehicles autònoms de passatgers que circulin per la via pública. El permís autoritza els operadors a preparar el desplegament del servei començant a elaborar els mapes, validant les rutes i fent les primeres proves d'operativitat. Per a la fase final es preveu que una vintena de vehicles autònoms, però amb la supervisió d'un especialista, circulin per zones d'alta demanda dins de tota la Comunitat de Madrid. Esports. Arina Sabalenka jugarà a la final de l'Open dels Estats Units de tenis després de derrotar la nord-americana Jessica Pegula en 2 sets, 7-5 i 6-2. Ara està en joc l'altra semifinal que enfronta la jugadora del Kazakhstan, Elena Rybakina, i la nord-americana Coco Gauff. De moment, Gauff s'ha imposat en el primer set i la seva contrincant, Rybakina, domina el segon. Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra per 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres el Manresa. El Lleida, per la seva part, és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. Dels últims 6 partits de la primera jornada de la fase de Lliga, de la Lliga de Campions, que s'han jugat aquest dijous, destaquem la golejada del Como de Cesc Fàbregas, que s'ha imposat a l'Èpsic per 4-1, i les golejades també del Bayern de Múnich, 5-0 contra el Bodoglin, i del Manchester United, 4-0 contra el Saba. I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma del 1-1.
0: Fins aquí les notícies.
3: de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
3: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Tardíssim avui, no? Devia ser molt llarga la promo avui. Sí, vuit, tu. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Francesc. Com vas, nen?
0: Doncs molt bé, una mica cansat, perquè avui he fet Hyrox. Saps què és Hyrox?
1: Per desgràcia, ho sé.
0: Has fet Hyrox?
1: No n'he fet, no es pot, fins que no tens 40 anys.
0: Ah, doncs ja, doncs aquí estic.
1: Clar, està perfecte, és que són etapes.
0: Aquí estic.
1: A mi em toquen altres coses.
0: No, perdona, la gent que estava amb mi a classe eren bastant joves, tots.
1: Bueno, sempre hi ha gent desfassada en un lloc que no és ben bé el seu espai.
0: Dues noies que estan fortíssimes. Fortíssimes.
1: No, si és que és increïble, no és broma.
0: No, és que la gent està molt forta.
1: Jo moro de ganes d'anar-hi, però clar...
0: Jo crec que t'accepta. Vine un dia amb mi, allà sota casa.
1: Digue'm el dia que m'ho apunto i així no vinc.
0: Jo hi vaig a les 8:30, dilluns i dijous. Roger Carandell, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Això li expliques a un senyor medieval i al·lucina del teu rotllo. Saps? I pensa, aquest tio que es pot llevar a l'hora que vulgui, que no hi ha un gall que el desperti per anar al puto camp
0: a
1: suar i a buscar les seves pròpies mongetes, resulta que voluntàriament decideix llevar-se aquesta hora per anar a ser maltractat?
0: Sí, això sí, és veritat.
1: Jo sempre que anava al gimnàs tant d'hora pensava, però per què? O sigui, però què no, està passant però amb l'ésser humà?
0: No et senties bé després?
1: Bueno, una mica, però és que no compensava el patiment de la classe, ja t'ho dic.
0: Carandell, tu fas exercici al matí o a la tarda?
2: Doncs al matí cap al migdia.
1: Mig matí, és la millor hora.
0: Clar, perquè tu pots combinar bé, clar. Mm. Tu pots combinar. I tu, Marta, si has de triar...
3: O a primera hora o a última.
0: A bé.
3: Intentant conciliar.
0: No has fet mai Hyrox o CrossFit, aquestes coses?
3: CrossFit una mica, a la pandèmia, amb aquests vídeos del Fausto.
0: Està molt fort
3: no sé
0: per fer
3: què.
2: Oh, Fausto Murillo,
3: com ho dius, com si no estigués forta. Toca.
0: No. No, és veritat que estàs molt forta. No, home, no em facis tocar-te.
3: Jo et dono consentiment.
0: A veure.
3: Altra cosa és que potser no tinguis desig.
0: No, sí, però vull dir que estem aquí...
3: No,
2: i l'altre...
3: Garriga, no passa res, però desig no.
1: Quanta incomoditat.
2: Li està tocant el...
0: Sí que està forta, la Marta, sí.
2: Se li veu.
1: Com un puto toro, té el braç de la reina Letícia. Ella és la persona més forta que conec, més que Marc Ribas.
0: Està molt fibra. Home, potser un pols amb Marc Ribas el perd, la Marta, però...
3: Em trencaria, eh? Marc Ribas
1: és d'aquests que està molt fort, perquè està molt gros i tot.
2: El volum no és sinònim de força.
1: Això,
2: sempre.
1: Que jo estava intentant dir.
3: Crec que sí, que és sinònim.
0: Jo crec que una mica sí.
2: Una mica sí, però jo he vist coses petites fer una força tremenda, eh?
1: Bueno, aviam, vosaltres no veus Astèrix i Obèlix i les 12 proves?
2: No, exacte.
1: Que hi ha un geni del taekwondo que fa, no és broma, 50 centímetres en aquesta pel·lícula.
2: I a Bola de Drac també es veia contínuament.
3: Clarament està basada en fets reals.
1: Sí. En el mite d'Hèrcules, que tothom sap què va passar.
0: Molt bé. Doncs amb aquesta classe d'història i d'exercici físic arribem al que no surti d'aquí previ a la Diada Nacional...
3: A veure, ja puc tocar jo el braç a tu?
1: Sí. Com un toro, també. Té un braç, aquest nano.
0: El Hyrox s'ha de notar.
3: Tardor calenta.
1: Es va posar molt de moda i és molt difícil, o sigui, has d'estar dur com una pedra.
2: Jo tenia un entrenador que crec que tu, Garriga, també vas tenir en una època, o no sé si encara el tens.
0: Es diu Xavi. Des d'aquí el saludem.
2: Que deia que no hauríem arribat, diguéssim, fins a l'objectiu dels entrenaments fins que no poguéssim posar un bolivic entre els pectorals i s'aguantés.
0: A veure, vaig a provar.
3: És que tu tens molt bon pectoral, eh?
0: M'ha caigut. Encara no... Ja seguim entrenant. Seguim entrenant. Seguim en directe a Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Pràcticament un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, nen.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Espera't. Posarem tot bé, que això ens ho deixen fet un
3: crisp. Estem esbarats, ja ho noto.
2: No, estem molt esbarats avui.
3: Estàs d'un esbarat.
2: Per això dic que entre la sintonia tranquil·leta...
1: Quan no s'està esbarat?
2: No, hi ha dies que s'està més tranquil, però avui els tres coincidim que
3: estem...
2: Mira,
3: el dia que vas anar a la presentació de 3CAT està... Molt tranquils.
1: Mentre jo plorava, vols dir? En secret, quan la càmera s'apagava.
3: Quin greu.
2: Escolta'm, de seguida ens hi posem, que tenim moltes coses per explicar, però abans, recordar-vos... que si ens voleu venir a veure Figueres, l'espectacle de teatre del que no surti d'aquí, heu de comprar-vos ara mateix ja les entrades. Serà dissabte de la setmana que ve, el dia 19 de setembre, al Teatre Municipal al Jardí de Figueres, a les 7 de la tarda. I les entrades es compren a figueresaescena.cat. figueresaescena.cat i feliços de veure-us allà. Les direm grossíssimes.
1: No només les direm grossíssimes, sinó que, a més, a mi em sembla un gran pla de cap de setmana, no? Tu t'escapes cap allà, passes... Jo ja ho dic aquí obertament. He embolicat tots els meus amics i tots és poder una colla de 15 persones perquè ens vinguin a veure el teatre, perquè ja passin el cap de setmana allà a l'Empordà, que no hi ha millor zona, i ja allarguin.
2: És que és teatre i sopar, és molt bona hora. Sortim quarts de 9, les 9... Bueno, és ideal el dissabte. Per tant, figueresaescena.cat i ens farà molta il·lusió que ens trobem allà dissabte de la setmana que ve.
3: I una funció totalment nova.
1: Sí.
3: Vull dir que no recuperem res de la temporada passada. Jo hi estava preparant ja el guió. Us informo, nois. L'he encetat jo, perquè veig que vosaltres dos encara no havíeu fet res.
2: Jo m'hi poso demà, per exemple.
3: Demà, molt bé. Demà dia... la diada.
2: La diada del teatre faré jo, allà a casa.
1: És que la diada per nosaltres és cada dia, llavors tant és.
3: Ara, com el dia dels enamorats.
1: Exacte. Escolta, jo ja saps que no obro el document fins que és ja... O sigui, no l'últim dia, l'últim segon. O sigui, com ja el Marc Andreu ja ho ha d'entregar tot, llavors ja m'hi poso, que ja està tot més
3: que fet. Però el tema que toca a tu és boníssim.
1: És boníssim, ja ve molt de gust, i les podran dir molt i molt grosses coses que aquí no es poden dir perquè no es pot parlar així d'examigues a la ràdio. I, en canvi, el teatre potser sí.
2: Passen 2 minuts d'1/4. Bé, dit això, ens arriben nous detalls / rumors i que ens actualitzen una mica l'estat vital de l'empresària Elisabet Álvarez, que és la propietària de la Clínica d'Estètica Inaut de Barcelona, on van moltíssims famosos. Ahir ella va anunciar que tornaria a ser mare, ja ho vam comentar, ho va fer compartint una ecografia i un text a Instagram on deia 10 anys després, tornem a començar, i ens quedàvem amb el dubte de qui era el pare. Ella es va separar a finals d'any de l'Enrique Tomàs dels Pernils, i ara corrien rumors que el pare de la criatura podria ser el pediatre del seu fill gran. Una història que aquí ahir ens va funcionar moltíssim i ens va captivar. Ens encantaria que fos així.
1: I dic, si dius ens encantaria, perquè realment tot parteix de rumorologia, perquè no sabem
3: ben bé d'on surt.
2: Exacte.
3: Això.
2: Doncs bé, una oient ens escriu, Marta, per aportar el seu granet de sorra sobre aquest tema.
3: El 677-27-10-58 ens diu: hola, us estic escoltant i us afegeixo una mica d'info de l'Elisabet Álvarez. Efectivament, el pare és el pediatre.
2: Mira.
3: I el motiu principal del divorci amb Enrique Tomàs va ser que ella volia ser mare de nou i ell no, perquè té 60 anys.
1: Però per favor, això sí que sembla una pel·lícula pornogràfica on ella es divorcia perquè vol ser mare, li explica amb pena al seu pediatre i el pediatre li diu: mira, ho resolem ara. No
3: un semental que li diu, jo t'embaraço ara mateix, no?
1: I la puja allà sobre la taula.
2: Amb el, sí, amb allò d'escoltar el cor que pel mig, saps?
3: Diu, es diu Fonendo, es diu?
2: Doncs no t'ho sé dir.
3: Crec que sí. Diuen, porten poc i sembla que han anat per feina. Adéu, perfectes. Ah, i dada importantíssima també. L'Enrique Tomàs... Ostres, això agafem un pinces per si de cas, vale? L'Enrique Tomàs estaria tenint un afer amb... Gisela, la d'Operació Triunfo. Sí.
1: He de dir que abans d'acabar la temporada passada ja havíem estat comentant que se'ls havia vist plegats, però algunes fonts ja ens havien explicat que en principi són tan i tan amics i que no estan embolicats.
2: Que fan moltes
3: sí que
2: coses junts.
3: Ella havia assistit de públic a una entrevista que crec que Albert Om li fa a Enrique Tomàs.
2: Exacte, i va arribar acompanyat de la Gisela,
3: sí, sí.
2: Que l'acompanyava de públic.
3: Perquè ella va ser mare fa poc relativament i es va separar també del pare de la criatura. O sigui que està tot ben... ben en moviment.
1: Plaques tectòniques
3: fregant-se tota l'estona.
1: Però això és una alegria, perquè pensa que abans no hi havia plaques en moviment i el que hi havia eren parelles infelices,
2: i gent
1: que no es podia divorciar. I com diu la meva àvia, mira, ara que és legal, no? M'entens? Ara ja...
3: Fonendoscopi, per tant, fonendoscopi, sí.
2: Per tant, segons aquesta oient, clar que no ho hem contrastat nosaltres, el rumor del pediatre seria cert. Però atenció, perquè l'Elisabet ha fet una publicació molt important aquest migdia al seu Instagram i jo crec que l'hem d'analitzar bé.
1: M'encanta tenir-te així, Roger. Ens tens tan mimades. O sigui, que estiguis fent aquest tema de l'Elisabet Álvarez.
2: Bueno, perquè me l'he trobat als morros.
1: Amb tant amor i passió.
3: Perquè la Sara i en Miqui no han marxat encara al Marroc. Marxen quan, dissabte o demà?
1: Demà passat.
2: Marxant al Marroc...
1: Hauríem d'anar a l'aeroport de Barcelona a fer guàrdia. Això és el que hauríem de fer si fóssim seriosos i professionals.
2: No, el que no descarto és anar a rebre'ls.
1: Jo seré a l'aeroport de Barcelona!
2: Demà.
3: Cap a on?
1: Dissabte.
3: On aniràs?
2: Amb destinació?
1: Mira, Marta, ho diré. Me'n vaig a l'estranger, en una capital europea, amb en Marc Andreu, a gravar el reportatge que s'emetrà en exclusiva a Figueres, al teatre.
2: Direcció...
1: Vaig a buscar-hi un...
2: Nord.
1: Direcció l'amor.
2: Amunt.
1: Direcció l'home de la meva vida, que m'està esperant a una altra ciutat.
2: La ciutat
1: jo
2: de l'amor.
1: Em veig allà a Cardedeu, passejant, i penso, què foto aquí? Si ell no hi és ja.
3: Ell t'està esperant?
1: Ho haurem de descobrir.
2: Bé, tornant a l'Elisabet Álvarez, ha fet una publicació aquest migdia, que és un carret amb moltíssima foto, titulat Mi vida secreta de los últimos meses.
1: La meva vida secreta dels darrers mesos.
2: Exacte. Fins a 20 fotos ha penjat, que jo desconeixia que podies penjar l'àlbum de la vida sense aquí. A les primeres hi veiem la primera eco, una altra ella fent-se una foto amb la panxa davant d'un mirall, jo entenc que és com a l'inici de l'embaràs quan començava a tenir panxa, i també hi ha fotos amb el seu fill gran que té 10 anys.
1: Ella, per cert, que és una professional del sharing, que ho comparteix tot, i la cara del nen jo me la sé de memòria, de vegades tinc somnis i el nen hi apareix.
2: Però hi ha dues fotos que són especialment importants. La primera és una selfie en una tombona, a la platja, i si ens hi fixem bé, veurem que té una mà damunt la panxa, una mà que no sabem de qui és, però que, vaja, que jo juraria que és la mà d'un home, tinc la sensació. I els homes, així en general, no anem per la vida posant les mans sobre les panxes de les embarassades, a no ser que siguem part de l'entorn més proper, o que siguem els pares de la criatura. Però anem a la foto important de veritat. És una de les fotos del final del carret, la que fa 16.
1: I que entenc que canvia el món amb aquesta sintonia.
2: I veiem l'Elisabet estirada al llit amb un primer pla lateral de la seva panxa, tot en blanc i negre. Però el més rellevant és que hi ha un home, de qui només se li veu mitja cara, estirat al seu costat i mirant directament als ulls de l'espectador. És ell? Ell és el pediatre?
3: Roger, t'hauré d'interrompre.
2: O és el seu germà?
1: El seu cosí.
2: No sé qui és aquest home.
3: Jo intueixo que sí que és ell perquè coincideix molt amb un crosspost que va fer l'Elisabet el 16 d'agost de les seves vacances amb, clarament, qui sembla que és la seva parella. I fins i tot l'etiqueta hi podríem entrar al seu compte d'Instagram.
1: Nino, és que no et pots quedar amb la notícia superficial. Has d'entrar al
3: sempre
1: perfil de rebuscar.
3: Com a mínim baixar 8 publicacions d'Instagram.
1: Almenys 2 mesos enllà.
3: Per saber el context de la persona.
2: Per tant, entenem que és el pare, el que no sabem és si és el pediatre.
3: Això la professió sabem, no sabem si és pediatre o no. Però
2: I com
3: sí
2: es diu aquest noi?
3: Aquesta persona que etiqueta també en aquesta publicació d'Instagram del 16 d'agost és un compte anònim que té 363 seguidors ara mateix i és Maolk, acabat amb K, 19.
1: Ui, sí que ho posa molt difícil.
2: I no hi ha cap emoji no com de metge?
3: No posa una emoji
2: d'una ambulància,
3: uns nens
2: creu.
3: Allà, la nena aquella amb les trenes, no.
1: O sigui, em sembla que hauria de ser obligatori, si estàs a Instagram, tenir aquella gent que té el lloc d'on és i del que treballa. Jo això no ho agraeixo tant. Figueres, mestre de primària, dic, gràcies. És que hauria de ser obligatori.
2: Però és que la
3: nom
2: professió...
3: sembla curiós, busco Maolk, pediatre... Barcelona, a veure què em surt.
1: Però clar, Maolk, poder és una barreja entre Marc...
2: Potser és Manel
1: López.
2: Antoni... Sí, clar. Sí,
1: quina merda tot. Noms a les xarxes socials i professió ben gran allà a l'entrada.
3: I ens arriben whatsapps d'oients que ens diuen que ella ja va explicar que el pediatre és el pare. No sé on ho va explicar.
2: No, jo tampoc
3: no
2: ho sabia.
3: No ens consten aquestes...
2: Vale, per tant, confirmat.
1: Podem fer
2: perdre
1: alguna història, jo
3: segurament. Hem estat molt desconnectats.
1: Molt, i jo també he de confessar que seguia abans molt activament l'Elisabet, perquè m'havia obligat a seguir-la, ella.
2: Per això és l'algoritme, Juli.
1: No, en els 500 sortejos que fa Dineout, en els quals jo havia participat compulsivament. Ara estic en una altra etapa, i llavors ja no m'interessava tant tota aquesta temàtica.
3: Ets lliure de la pressió estètica?
1: No, en absolut. De fet, aquests dies tinc una infecció ocular i no puc dur lents de contacte. I he d'anar amb ulleres. No sé, què rius, Roger?
3: Hi ha molts missatges que diuen que et queden la mar de bé, aquestes ulleres.
1: Bueno, sempre t'ho diuen els altres. Tu ja ho saps, Marta. Que maca estàs amb ulleres. I tu ja et veus al mirall i saps que estàs molt més guapa sense. Que ja tens gràcia també amb ulleres, però estàs més guapa sense. No passa res. Jo sé que tu empatitzes perquè has passat pel mateix camí.
3: Sí, em va anar molt bé operar-me.
1: Però també per el tema
3: de la comoditat,
1: És que per mi és el principal problema, de les ulleres. Que són incòmodes de collons.
2: mi m'agrades de totes maneres, Juli.
3: I les teves ulleres, Roger? Fa un any que tenim aquesta trama oberta.
2: Però és que me les vaig fer...
1: Ja vam regalar unes, te'n vas fer
2: sí,
1: després
2: sí.
1: Unes...
2: No, és que crec que me les vaig fer i em vaig curar. Vull dir, que hi veig bé ara. No tinc problemes des de que me les van fer.
1: Nino, crec que... No és que...
2: Crec que em vaig donar algun cop al cap o alguna cosa i se m'ha com curat.
1: Crec...
2: M'hi veig perfecte, no? No
1: crec que estàs habituat... Jo, quan no veia res, també em pensava que veia bé. Perquè estava acostumada a no veure res. Saps? Fins que vaig veure el món amb HD, com el veu tothom, i vaig al·lucinar.
2: Ja, no sé. És que no m'agrada gaire.
1: No, clar, és que això ja passa.
2: Ja.
1: L'única persona que s'agrada més amb ulleres que sense és en Suri.
3: És en Francesc Garriga, també.
2: En Garriga també, li queden molt bé. A mi m'agrada molt amb ulleres, en Francesc. 4:02. Recuperem la carpeta d'una de les influencers més importants del país i ara també cara de 3Cat, des que va presentar la gran cita. Per tant, estem parlant de la Dulceida.
1: De fet, ja fa alguns dies que l'anem esmentant, perquè aquest run-run sobre el seu segon casament ja fa molt que ressona per les parets d'aquest estudi. Perquè demà mateix tindrem la reboda d'aquest parell.
6: Habemos reboda. Habemos una boda que hay que recordar a la audiencia, lo hemos visto, de Dulceida y Alba, que en 2016 se casaron por primera vez.
1: Segons ens va informar ja bastants dies l'Anna Gurguí, aquesta reboda serà demà 11 de setembre. Però abans de parlar d'aquesta enèsima cerimònia, posem una mica de context. Perquè és una història que, si no estàs llicenciat en Dulceida, com és el nostre cas...
2: Assignatura dificilíssima.
1: Puguis haver perdut. Hi ha gent que ha anat a recuperació diverses vegades.
3: Saps aquelles assignatures que de vegades són troncals, que hi ha 1, 2, 3, és el cas de la Dulceida.
1: I sempre són les pitjors assignatures, deixa'm dir-te. Mai és literatura comparada que t'encanta.
2: I examen et pot sortir la pàgina 2, eh? Que és aquest, el drama de les assignatures troncals. Aviam.
1: Bé. La Dulceida fa més de 10 anys que té parella. És la gironina Alba Paul, que fa poc en vam estar parlant també perquè, per exemple, va anar a Superviviente. S'ha fet molt famosa des que està amb la Dulceida i amb qui tenen fins i tot una filla de 2 anyets, que és l'Ària. I el que també tenen és una història d'amor i de casaments en plural, curiosa i diferent, que fa que, com a espectadora, a tu et doni la sensació que s'han casat 15 cops. Però no és ben bé així, de dir, quan investigues.
2: Ja.
1: La primera és una mica efecte Mandela. La primera cerimònia va ser el 2016 i directament va ser un espectacle televisat. Es van casar a Sitges, a la platja, i van compartir-ne moltíssims detalls a les xarxes. Van convidar-hi totes les seves amigues influencers del moment. 1000 marques van voler patrocinar-ho. Tot això en un moment històric on el pes d'internet era un altre i on no estava tothom tan acostumat a les col·laboracions amb marques i ni tothom ho feia, ni hi havia tanta gent dedicant-se en aquest sector, no? Va ser un show inolvidable, però que només va ser això, un show. No van arribar a firmar els papers i, per tant, legalment, mai van ser un matrimoni.
3: Algú ha vingut cap aquí,
1: Ja saps que aquesta cançó m'afecta personalment? Per motius meus privats?
2: No, cal que els expliquis.
3: La Land. És que
1: crec que hi ha moltes més ruptures així que no ruptures Cinto App Conta. Saps?
2: Quina era la diferència?
1: Per mi la diferència és que la sintonia trista d'App, la pel·lícula, és aquesta cosa com si fos el pitjor que t'ha passat a la vida, que hi hagi una ruptura. I, en canvi, La La Land és una pel·lícula molt amarga, amb un final molt depriment.
2: Una tristor però bonica.
1: I és també a l'assumir que també això forma part de la vida i que la història no té menys mèrit o no deixa de ser especial.
3: Exacte.
1: Perquè acabi, que no perd valor, no?
2: Sí, sí.
1: Sinó que fins i tot podem guanyar.
3: I que per mi deixa una porta oberta per sempre.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Potser ara no t'estic ajudant.
1: No, l'Ovilu.
3: La veritat és que t'estic enfonsant, no?
1: Ara dic l'Ovilu.
2: L'Ovilu.
1: No, ara la meva mare li dic molt mi l'Ovilu.
2: Mi l'Ovilu.
3: Però no era mi l'Ova.
1: Sí, però Marta...
2: Si li deixes al revés...
1: Tot es transforma, no et banyaràs dues vegades en el mateix riu.
3: És que tu vas a un ritme de canviar-nos les paraules que anem aprenent, que és...
2: I ta mare gira quan li dius l'Ovilu?
1: Bueno, ella ja gira en general quan sent els meus crits. Bé, el cas és que després d'aquesta cerimònia, que, com dic, no va arribar a ser mai legal, després de 4 o 5 anys, després de la pandèmia, arriba l'estiu del 2021, i l'Alba i la Dulceida, després d'un any molt complicat, on ja havien pogut anar veient que la cosa no acabava d'anar del tot bé entre elles, comuniquen la ruptura. L'Alba i la Dulceida ho deixaven després d'anys sent referents com a parella lèsbica i sent una de les relacions més venerades de tot internet.
7: Auba, no ploris, no hi ha més perill.
1: Per sort, l'amor ho pot tot. I jo només, en el seu cas, em crec la llegenda aquesta de merda japonesa del fil vermell dels collons. Que és el que diuen tots els benets, diuen això. Estem lligats pel fil vermell. No, t'has enamorat perquè folleu i hi ha molta hormona entremig. Està genial. Segur que també et sembla molt intel·ligent. Però no hi ha cap puto fil vermell, m'entens?
3: La Marta Rimbaud té tatuat, oi?
1: Amb el Michenlo. Que ja quan ho deixes, doncs tant fil vermell no hi havia, perquè la llegenda del fil vermell...
2: Tant fil.
1: Clar, però la llegenda del fil vermell...

0: fil vermell. És l'únic cas. I, per aquest motiu, al cap d'un anyet i mig, tornaven a estar plegades, explicant que no havia funcionat això d'estar separades, i poc després es quedaven embarassades amb el mètode ropa. El mètode, perdoneu. No sé per què el mètode ropa, jo sempre ho dic en castellà, el mètode ropa. I és clar. Això ara et penses que ho estic dient com per dir. I no. El cas és que per poder fer el mètode ropa, el mètode ropa, que què és, per la gent que no ho sàpiga. Sí. Això és moltes parelles de lesbianes, quan volen quedar-se embarassades, fan aquest mètode, que bàsicament és que una de les noies gesta
1: l'òvul
2: fecundat exacte de l'altra. Així és com són les dues partíceps del procés.
0: Exacte. I clar, per poder fer tot aquest procés d'embaràs, havien d'estar legalment casades. O sigui que van optar per una cosa discreta, van agafar els més íntims i tot un equip de càmeres de Prime Video, que la seguien per gravar el seu docu-reality Dulceida el desnudo, i es van casar. Ara sí, l'Alba i la Dulceida eren legalment un matrimoni. Ja fins aquí la història llueix com que s'han casat 15 cops. És que, per més inri, demà, com ja va informar Anna Gurgué, fan una gran festa, una reboda. I jo espero que amb això ja finalitzarem la temàtica casaments a Can Pau Domènec, perquè ja no aguanto més. I sabem algunes coses de la celebració de demà.
1: Vale, espera't una cosa. Una reboda és el nom com comercial o és el terme fins i tot legal? Vull dir, hi ha algun... Firmen alguna cosa?
0: No firmen res. No firmen res.
1: És una festa de celebració.
0: És una
1: celebració
0: de casament de celebració.
2: Sí, tornaran a vestir-se de blanc, es tornaran a dir paraules d'amor, suposo, allò dels vots.
1: Pensava que existia com una confirmació de casament.
2: A veure, no, perquè com que no vaig existir la primera tampoc, saps?
1: Bueno, clar.
2: De fet, el casament és el primer. El que van fer per el naixement de la seva filla Ària. I ara això és la celebració, com aquesta gent que es casa pel civil i primer fa els papers i després fan la cerimònia així més grossa.
0: I dins de l'Església Catòlica sí que també hi ha una tradició molt nostrada, en realitat, amb les bodes de plata, les bodes d'or...
1: Que vindrien a ser...
0: Que ve a ser una mica també una reboda, que és que la gent torna a reafirmar els vots i torna a fer una festa i torna a dir, mira, després de 20 anys, sí, segueixo volent estar amb tu, que en principi ja hauria hagut de quedar clar el primer cop, perquè ja dius fins que la mort ens separi.
1: Però a vegades tu has d'anar recordant.
2: El que sí, no és el cas de la Dulceida i l'Alba per molts motius diferents.
0: Sí, no, per lo que sigui, elles no se'ls permet casar-se per l'Església, que també és gros, eh? No crec que volguessin, però té collons la cosa. Bé, l'Anna Gurgui ja ho va explicar, que es casaran a l'hostal de la Gavina, a S'Agaró, que és un hotel de 5 estrelles amb vistes al mar. He de dir que és un hotel molt bonic, molt Dulceida, i mira que per mi normalment aquestes dues coses no van juntes, però en aquest cas sí. Unes vistes espectaculars. És un lloc ja molt pensat per fer casaments, fins al punt que jo vaig estar xafardejant la web i ja hi ha una pestanya de casaments on ja tu pots escollir, si vols, tot inclòs. Tot inclòs vol dir que ja et posen ells el càmera, el qui et posa les flors, el que... ja t'ho fan tot.
1: Arriba sense res.
2: Oh, millor.
0: Bueno, entenc que alguna cosa
2: hauràs de triar, però...
0: Però sí, t'ho fan tot. Jo també tinc molt de nervis per veure com serà, sobretot el vestit de la Dulceida. L'Alba, aquest tema tampoc li interessa tant, però ja m'imagino que apostarà per algun dissenyador de l'estil C. García, que els encanta, i...
2: Quant deu costar?
0: Aquest casament? Pensa que una habitació valia 800 euros.
1: Però hi haurà acords comercials, no? Aquí, pel mig?
2: Crec que la Dulceida en vulgui fer negoci, d'aquest casament.
0: Tot i que una cosa és fer negoci...
1: I l'altra intercanvis,
0: intercanvi.
1: Que sortir una mica més.
2: El que sí que en farà és vídeo, que ja ho va dir per preguntes i respostes al seu Instagram, que sí que faria homenatge en aquella primera boda del 2016.
0: Jo aquell vídeo me'l poso molt i molt.
2: Sí, té milions de visites.
0: Sí. No sé si... O sigui, també penso que de vegades tu pots fer alguna cosa sense la intenció de vendre-ho. Quan tu ets la teva pròpia marca personal, quan la teva feina és existir i la teva feina és tenir fills, casar-te, el que faria qualsevol persona normal, jo crec que inevitablement si algú li ha proposat un acord milionari a canvi de dur un ram de flors, podeu acceptar.
2: L'Anna Pasqual, que és la jefa d'InManagement, segur que ja ha fet les coses que havia de fer.
0: No permetria que es gastés un
2: cèntim.
0: No sé, ja veurem. El que també és molt interessant i que serà molt guai comentar el dilluns és la possible llista de convidats.
2: Molt misteri, amb això, eh?
0: L'única persona que tenim realment confirmada és Laura Escames, que el mateix dilluns ens va dir que fitxaria, dimarts ens va dir que fitxaria. Per la resta, tot un enigma.
2: Fem porra.
0: Va. Corre de convidats. Jo crec que serà més íntima que la primera. A mi

0: van arribar informacions,
1: és
0: que ara
1: gran,
0: no ho recordo,
1: eh?
0: Però que 200 convidats, potser, eh?
2: 200 convidats és tothom. Són les amigues de col·le.
1: Bueno, i que si ja vas fer un casament i vas convidar molta gent...
2: No.
1: El fet de,
2: ella ja
1: de no
2: explica,
1: repetir no, és
2: ella
1: molt delicat,
2: explica,
1: no?
2: Que hi ha molta gent que no repeteix.
0: Sí,
1: ah, això i no té cap problema, eh, ella?
2: Bé, ella diu, soc una altra persona.
0: Home,
2: i en 10 anys hi ha gent que m'ha demostrat moltes coses en positiu i en negatiu.
0: Tu mantens el mateix cercle que fa 10 anys? No.
1: No.
2: Jo, la meva festa dels 18 va ser molt diferent a la que serà els 28.
0: Ah, és veritat, farà 10 anys els teus 18. Bé, la meva porra de la Dulce Wedding 2 és, com no, Luke Lauren, que sembla que sigui el seu sí a més, per
2: ell
0: tant,
2: sempre.
0: Ell segur que fitxa. L'altra que fitxarà segur és Madame de Rosa, que és aquesta gran amiga de la Dulceida també, que es dedica al món d'Instagram i dels looks i d'una mica lifestyle.
2: Que et vam parlar molt.
0: Exacte, perquè el seu marit va anar a la presó. Va acabar detingut. Ara no recordo quina trama era aquesta.
2: Era, crec que se l'assenyalava una mica com per qüestions d'estafa i era una relació molt complicada, la d'ells, des de molt jovenets, que
0: sí,
2: ella
0: fill,
2: ja alguna vegada havia fet alguna insinuació de que no era una relació, diguéssim, de somni, i la cosa és que també se la va assenyalar una mica com d'encobridora, volent dir, aquests 15 anys que heu estat plegats, anant bé sabies que aquests bolsos sí. De 20.000 euros que et regalava el teu marit...
0: Lluïa tot bastant màfia siciliana.
2: Sí, una mica, sí. Una mica Lo Soprano.
0: Llavors, sabem seguríssim que hi anirà la Nagore Robles, que és un rostre televisiu bastant conegut de l'univers Telecinco i és l'ex de la presentadora Sandra Berneda.
1: Uh-huh.
0: I ella farà de mestra de cerimònies. Llavors, jo crec que també hi anirà tota la família de la Dulceida, és evident. La Tita Nati, molt amiga de l'Aida Domènech. I la reina de la nit barcelonina i qui remena les cireres.
2: Nan bé és ella qui ha fet aquesta llista a l'hora de convidar.
0: Segurament. Amigues com Susana Bicho, tot i que ara en parlarem, crec que sí que hi aniran. L'Elisabet Álvarez, la de In-Out,
2: sí.
0: Jo crec que també fitxarà a la boda de la Dulceida. Tota la colla d'amigues lesbianes de l'Alba, la Bruna Bravo, la Marta Miquel... Això, la Mireia Miquel...
2: Que és l'exnòvia de la Su.
0: I la Su hi anirà, perquè la Su també és amiga de la Dulceida. Mm. La cantant Su, diem.
2: La Su... Tan aviat pot ser-hi com no pot ser-hi, en general, a qualsevol lloc.
1: Qualsevol esdeveniment,
0: no?
1: Tens tota la raó.
0: Jo me la vaig trobar a Festes de Gràcia, al concert de Fades.
2: Ella sempre pot ser-hi, i al mateix temps, si no hi és, tampoc dius... No és d'aquella gent que fitxa tot arreu, saps? Que dius, ostres, què? No hi ha anat, impossible. No, ella, vés a saber, fa molt la seva.
0: Mira, tinc apuntat per aquí també en Juanjo i en Martín d'Ote 2023, que són amiguíssims de la Dulce Squad del 2026 d'ara. Amics del sector influencer, la Marta Rimbau, que a la nostra aposta és que hi anirà amb l'Àlex del Rellotge, que és el seu nòvio. Melissa Pinto hi anirà seguríssim també. El que no sabem és si acompanyada de Mario Casas, el seu xicot o no. Laura Escanes, que és un sí confirmat per ella mateixa en aquest programa.
2: I t'anava a dir, tornant, perdona, a Operación Triunfo, abans que quedi massa lluny, jo crec que hi haurà més gent, més cantera d'Operación Triunfo. Un Alfred.
0: Ah, correcte, Alfred García segur. I...
2: No t'ha avisat?
0: Que no ens... Per anar d'acompanyar.
2: No t'ha escrit?
0: Sí.
2: Poder anir a la Gena?
0: És que hi anirà amb la Gena.
1: Home, seria la confirmació definitiva, ja. Per,
0: és que
2: t'imagines. Com no se'ns han dit abans? La Gena i en Mario Casas en el mateix puto casament.
1: La Gena,
2: la vida
1: que
2: pot
1: és...
2: arribar a ser meravellosa, eh?
1: La Gena, la reportera del...
2: La vida pot ser màgica, eh?
1: Reportera
0: perquè
1: del Tot es Mou.
0: Perquè hi va haver confirmació que t'escriu que l'Alfred i la Gena havien...
2: S'han passat tot l'estiu morrejant-se.
0: Sí.
2: I ens n'alegrem.
1: Però no han compartit res.
0: L'Alfred va publicar... com unes fotos d'una noia que no se li veia la cara, però es veia un tors, es veia un braç, que semblaven lluir el cos de la Gena, de la Georgina.
1: Jo com que cada cop que els he demanat m'han dit que no a la cara, però bueno, potser han passat
0: si
1: coses.
0: Si ens arriben fotos i ens arriben missatges...
2: Aviam, i que els famosos que... sempre menteixen. I ja no els famosos, la gent normal també. A mi, jo menteixo constantment.
1: Ja, sí, ja ho sé.
2: Sí, jo, jo dic,
0: jo et faig una pregunta
2: i tu has de treure el cap per la finestra perquè segurament hi ha sol.
1: El gall, clar.
2: Així amb tot, vull dir.
0: Lola Lolita, per mi és un sí, també.
2: Ui, no tinc clar.
0: Violeta, jo crec que també.
2: Violeta més que la Lola.
0: I després hi hauria les possibles convidades arran de formar part de l'agència d'influències de la Dulceida d'Inmanagement, com Inés García.
2: I Àlex Tous?
0: Doncs sí, segurament. Àlex Tous, no sé, acompanyat d'aquí. I la Inés García, que és la parella d'en Lamine Yamal. Vindrà Lamine Yamal també?
1: Absolutament no.
0: Per què? I ha partit diumenge?
1: Per això.
0: Bueno, i què? Demà és divendres.
1: No crec que em flic, no?
0: Contra el Llevant.
1: 48 hores abans.
0: No pots anar?
1: Però han de viatjar.
0: A un casament.
1: L'endemà
0: a veure,
1: viatjar.
0: Ja...
1: No sé, que potser sí, eh? Però...
0: Li hauríem de preguntar a en Víctor això o als companys d'esports, que ens ho podrien resoldre. Alba i Dulceida van anar a l'aniversari dels 19 d'en Lamine el mes de juliol. Per tant, a mi no em sembla tan fora de lloc que la Min pogués assistir a aquest casament, a no ser que hi hagi un impediment i un compromís professional per un partit.
2: És molt però diferent si no... acceptar unes convidades a la teva festa que tu agafar, llevar-te en una hora concreta, arreglar-te i presentar-te en un lloc.
0: Jo crec que la Min està en aquell punt també de dir, ostres, és sempre la Inés qui em fa de més un als llocs on vaig.
1: Estaria molt
0: Estaria
1: bé.
0: Molt bé que jo fes de més un en un esdeveniment. Però això ja és...
1: I l'altre és que la Dulceida i l'Alba vulguin que hi vagin la Min i Amal, perquè llavors...
0: Clar que hi volen.
1: Però el focus per mi es desvia bastant, eh? Però... O sigui, tota la premsa esportiva i tota seria la Min i Amal al casament de Dulceida.
0: Bueno, i Mario Casas, però Mario Casas també al casament, és a dir, hi ha molts noms possiblement sí. mediàtics que poden assistir a aquest casament.
1: Tot i que per mi la Min i Amal és una altra dimensió que Mario Casas.
0: Totalment.
1: Però bueno, ho veurem, però, dilluns ho comentarem.
0: És a dir, jo crec que el que hauríem de fer nosaltres és anar a fer catifa, anar a fer carrer demà allà. Perquè és que la quantitat de persones famoses que hi podrà haver, per exemple, un Javi Calvo, que el 2016 va oficiar la cerimònia allà a la platja de Sitges. Doncs la premsa també estarà molt interessada perquè està en plena promoció de la bola negra.
2: Jo crec que aquest és el típic nom que cau. Jo crec que deu poder, fins i tot poder se l'ha convidat, però és veritat que durant aquests 10 anys, no perquè hi hagi hagut cap malentès, perquè em consta que hi ha molt bona relació, senzillament hi ha distàncies, i un fa la seva vida i l'altre la seva, i el que era una amistat molt estreta acaba sent un... No?
0: Però, home...
2: Sí, no. No sé. Ni que sigui per romanticisme, jo crec que ha estat convidat jo, segur l'altre
0: sobretot
2: escenari.
0: Perquè va ser testimoni d'aquella unió el 2016. Ni que sigui com a convidat a última fila, porta'l, no?
2: Sobre anar allà a fer guàrdia, jo estic intentant... És que tenim un problema aquí molt seriós.
0: Ens falta gent.
2: A part d'això, que és evidentíssim, perquè més et dic... O sigui, els de Somme va per fer un reel, van més gent que tot el nostre equip per fer un programa cada dia. Ja no és això. És que el Marc Andreu és com si no tingués carnet de cotxe. Llavors, com ens plantem a la Gavina Segaró si jo no ho sento, però no el passaré a buscar per la Sagrera?
1: Però fa anys que no
0: condueix. No, però el Marc Andreu pot venir a Cardedeu i des d'allà sortiu.
2: No, perquè jo no dormo a Cardedeu aquesta nit, Marta. No preguntis. Tinc una cita i no sé on dormiré encara. Això és la vida, és la màgia, i no vull, ho sento, condicionar-ho perquè Marc Andreu no té carnet.
0: Bueno, si la teva cita et pot gravar demà.
2: Marta, no pots amb una primera cita dir-li, vine després...
0: I llavors com saps que dormireu junts, si és primera?
2: Perquè jo no tinc una cita si no he de dormir, Marta. Depèn de quina hora, si quedes ja és per dormir.
0: Dependrà de la química que tingueu, si és primera cita, no?
1: M'imposta dormir la primera cita.
2: De vegades una ja sap la química que hi ha. I de vegades tens una primera cita ja coneixent una mica la persona.
0: Com era allò que deia la Laura fa.
1: Arribes amb la química feta, a vegades.
0: Sí. Doncs la pija i la kinky jo crec que també hi aniran. Que per cert, són amics, tia. Jo mira, tots els que estan nominats cada any als Premis Ídolo, que són els que organitza la Dulceida, segur que aniran al casament.
2: Perdona, aquí la Dulceida et diria, jo no pinto res en el criteri de la gent que està al Premis Ídolo i tinc tot un equip d'experts. Bueno, jo crec que aquí amb la pija i la kinky és molt important separar Carlos Peguer de Marian. Jo crec que el Carlos pot ser que hi vagi.
0: Doncs el Carlos. Que el Carlos es casa.
2: Sí, ho he vist.
0: Molt fort, això. I Pombo, no espereu cap Pombo. No, el Dulce Wedding 2.
2: Cap.
0: Ni una.
1: Escolta'm, deixarem pendent parlar d'InManagement, que és l'agència, l'empresa de la Dulceida, perquè és veritat que estan passant uns dies una mica... que crec que no saben ni qui tenen a dintre, en el catàleg, perquè
0: hi ha
1: altes i baixes, i això no sé si condicionarà els
0: convidats.
1: Poques
0: altes i moltes baixes.
2: Sobretot el que tenen és una web que, de veritat, no pot ser... o sigui, és que és esperpèntica.
1: No, ho comentarem perquè ja m'he estat mirant la web i he estat investigant una mica...
0: És que fa molt temps que està així, eh?
1: No, està molt deixada la web.
2: Que es veu molt barata, nois, perdoneu, eh? És que, clar...
1: És molt difícil tenir una web que estigui bé, eh? També t'ho diré. Costa.
2: Bueno, ja, però ets InManagement, vull dir que no ets una empresa petita que ven espardenyes, que acaba de començar i mira, si han posat i han fet la web que hem pogut,
0: no,
2: ara no ho entendria.
0: No, i a part fa molt de temps que tenen aquest countdown, com un compte enrere que està a zero, però ja fa molts dies.
2: Estem millorant la nostra web, gràcies a Déu.
1: Bueno, doncs,
2: jo no dormo tranquil·la sabent que existeix aquesta web així d'horrible pel món.
1: Suposo que faran inauguració de la nova.
0: Molt bé. Vol aprofitar el casament.
1: No sé. Escolta, fem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda per actualitzar la carpeta Shakira, Maluma i Gerard Piqué.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Jaume Miranda, molt bona tarda.
5: Bona tarda, com estàu?
1: Avui al matí llegiu un WhatsApp que ens han enviat de que que tu siguis aquí cada dia en aquest programa fa, doncs, pujar el nivell i que estàs... Estàs a un nivell espectacular. Sí, sí, deia un oient, ara no el tinc aquí.
5: Oh, my God!
1: Li llegiràs en directe.
5: O sigui, soc na Júlia Otero.
1: Sí, com a mínim.
5: Així no és jo que sempre he tingut. Que bé.
1: Escolta, em deia que hem de recuperar aquesta carpeta de la Shakira perquè ha anunciat un nou single i precisament amb en Maluma.
5: Sí, i deixeu-me dir que aquest nou single a dues veus coincidirà amb el 10 aniversari de Chantaje.
1: Chantaje. Això quin any era?
0: 2017?
5: 2016, octubre. Per la tant, fa just 10 anys.
0: 10 anys. La Dolcella es casava. Això sonava a les discoteques.
1: Una senyal.
5: He de dir que aquesta cançó encara sona a les discoteques. O jo vaig a llocs molt de boomer.
0: Gràcies a Déu.
5: No?
0: Que bona. Sí que sona, jo crec que se la saben totes.
1: És un clàssic, ja.
0: S'ha mantingut com un bon vi.
5: Bé, exacte. En octubre de 2016, en Shakira i en Maluma varen publicar aquest mític Chantaje, una cançó...
0: L'octubre? Per què l'octubre?
5: Va ser una temporada estranya. És que va sonar molt per Nadal. Per cap d'any, jo recordo que va sonar molt fort. Per canvi d'any.
0: També ho recordo.
5: Sí, una cançó que estarem d'acord desprenien tanta química i sexe que se varen convertir en una parella molt desitjada i sinònim d'èxit assegurat. Tant és així que l'any 2018 varen repetir fórmula amb aquest Clandestino. Estic dilatadíssim. No t'agrada, Roger, que poses cara de fàstic?
1: Primer cop que la sento, crec.
0: Clandestino
1: no fotem, no va ser tan famosa, eh? No
5: mig
1: va ser
5: milió de reproduccions. Ah, ai, mig milió de reproduccions. Sí, 600.000 reproduccions a Spotify. I tu encara no l'havies sentit, eh?
1: No. Bueno...
5: Bé, idò, aquest Clandestino tornava a unir en Maluma i en Shakira l'any 2018. Era la seva quarta col·laboració a duo i fins aquesta setmana sa darrera. Però ahir, en Shakira i en Maluma varen anunciar un nou single.
0: Això pot canviar el transcurs de les nostres vides per sempre.
5: O pot ser un bluff absolut, perquè aquestes coses de vegades també passen. La imminent cançó se titula Agua... Aigua en català, Roger.
1: Merci.
5: I pareix que serà tan sensual com la resta de la seva discografia conjunt, ja que l'han anunciat amb una foto on se pot veure en els dos cantants a una sala Animal Print, això sempre et suggerent, no? Na Shakira vestida amb llenceria, per lo que pugui passar, i amb Maluma, com no és notícia, a pit descobert, perquè mai l'he vist amb una camiseta.
0: És escola Mario Casas, eh? Ja te les veu. Anaven de la mateixa fornada. No, anaven, seien de costat.
1: Sí. Al·lèrgia als botons, perquè...
5: En el teixit en general, te diré, eh? Sempre va despitregat. Bé, i com vos podeu fixar, els que tinguin la sort de poder veure la fotografia, en Maluma està mirant, diré suggerentment, per ser fina i educada en Shakira, no? Com aquesta cosa de jugar amb la química que provoquen. La cançó se publicarà el 17 de setembre, és a dir, la setmana que ve, i ja tenim un avançament.
1: Aviam.

0: funciona molt bé, no, això?
1: Molt bé.
0: Ja he vist aquí uns moviments de la Marta.
2: Dins de l'autobús, jo ja. Jo ara que sóc fan de la Carol G, estic dins d'aquest tren, vaja, la primera.
1: M'agrada molt. A més, ara està molt de moda, des de fa uns anys, es merengue, aquesta cançó no deixa de ser un merengue. No sé si vos heu pensat, però coneixem aquest avançament perquè en Maluma ha fet alguns TikToks sense camiseta també ballant aquesta cançó.
2: La podem tocar?

0: Està movent part del cos que no sabia que podien moure's.
1: Oh, farà, eh? I la part de la Shakira com sonarà?
2: Clar, no ho sabem. O sigui, ja sabem que és col·laboració segur, però és vera que ella no se la sent, com podeu comprovar.
0: Em fa molta por aquests avançaments que sonen tan bé de només 15 segons perquè potser hem sentit el millor de la cançó.
1: Totalment.
0: I la resta, llavors, és com molt plana o no ens agrada.
1: No.
0: Que no crec que sigui el cas,
1: per
0: eh?
1: Per mi, aquí encara no has arribat al punt àlgid, eh?
0: Tant de bo.
1: És la prèvia, eh?
0: Tant de bo.
1: No notes?
0: Serà la cançó de Barraques de Girona, ja ho veig.
2: No sé si vos en recordeu que l'any 2010 ja li va pegar fort a en Shakira amb Es Merengue i Es Mambo, amb Loca, Addicted to You... És un so que li encaixa molt bé.
0: Sí.
2: Llavors jo crec que funcionarà. Ja vos dic que per ara la gran majoria de gent ha expressat ses ganes de viatjar a temps millors amb aquest aigua en català, però hi ha algú que segur que no està massa encantat amb aquest nou single, que és en Gerard Piqué.
1: Per què no? Comença a semblar distopia, eh? Que la Shakira i en Piqué fossin parella. Durant una època jo ho vaig assumir la mar de bé, tot i que al principi va ser un xoc. I ara, amb els anys, està envellint.
2: I mira que no fa tant, eh?
1: No fa tant, però saps allò que a vegades tens un ensurt i recordes que aquells dos de classe als 16 anys van sortir plegats i que ara són persones radicalment diferents i no t'encaixa gens?
2: Mhm. Sí, sí, t'entenc perfectament. No estic dient res perquè és que parles tan bé, filla,
1: sí,
2: que queda afegir.
1: Això sol passar. Només sol passar amb la Juliana.
0: Molt sovint.
2: Sobretot amb una Juliana, clar.
1: És que és veritat que en Piqué va estar molt gelós d'en Maluma. Home, li va muntar uns pollastres a la pobra Shakira.
2: Exacte, perquè ara fa 10 anys que en Maluma i en Shakira se van unir per primera vegada, ja ho hem dit, amb Chantaje, i en aquell moment en Shakira, evidentment, estàvem amb Piqué. I de bé, tal era la química i els rumors d'idili entre els dos cantants que molts asseguraven que el futbolista no estava gens tranquil. Segons els paparazzi, Jordi Martín inclús va arribar a presentar-se a un rodatge.
1: En Jordi Martín, per això...
0: És que la font...
1: És una peça.
0: Que està contaminada, però...
1: Sí.
0: Sí, és un peça.
1: És que és un peça.
0: Sí. L'has descrit molt bé.
1: Obres el diccionari i busques la peça. Peça.
0: Jordi Martín.
1: Tros de tal... Saps primer com la descripció d'una peça, d'un objecte, etc. Segon, Jordi Martín. O sigui, és que és un tros de peça.
2: He fet molt d'anys feina amb en Jordi Martín.
1: Què?
2: I l'únic que puc dir és que estàu molt acertades. Però que és molt simpàtic.
0: Bueno, una cosa no treu l'altra.
1: Sí, però ell ha fet declaracions que serà molt simpàtic, però molt escola Goico, per entendre'ns, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Carita molt grossa i té un Twitter d'aquests macos d'entrar-hi, eh?
2: Sí, de fet, me va deixar de seguir, crec que és perquè va entendre que no teníem la mateixa línia editorial, i jo ho vaig agrair perquè així també el vaig poder... Li vaig donar un follow tranquil·lament.
1: Molt bé.
2: No? Molt bé. Bé, en març del 2017, en Maluma va venir a gravar a Barcelona el videoclip de Clandestino, una platja a prop de la ciutat. No sé exactament quina, però m'agradaria saber-ho, però no vos puc assegurar quina és, però vamos, a prop de Barcelona. El rodatge va començar a les 8 de l'hora baixa i s'allargava fins a les tantes de la matinada, com les 6 de la matí, una barbaritat. Tal com explicava en Jordi Martín, aquest peça, en Piqué estava molt mosquejat amb els rumors de possible infidelitat entre en Shakira i en Maluma, i se va presentar, atenció, a les 3 des de matí a la platja en qüestió, sense avisar.
1: Ni no.
2: Simplement per marcar territori.
0: Mira, no.
1: És que té un lobilú. No. Lobilú no toca gens.
0: Lobilú, va, es va equivocar.
1: Ple de verí.
2: Bé, el que està clar és que en aquesta aigua, si hi ha videoclip o no, en Piqué ja no té sentit que se presenti en el rodatge, però estic molt atent a veure com reacciona en Piqué en aquesta aigua.
0: 5.004... No.
1: Ànims.
0: 3, 2,
2: 1... Vinga.
0: 6 minuts i arribem a la 7. A córrer, la cursa de Catalunya Ràdio. Escolta, Marta, tenies raó, o almenys està el teu equip, en Bernat Soler, sobre el fet de si Lamine Yamal pot ser un dels convidats a la festa de la Dulceida, que acompanya la seva nòvia, la Inés García. Diu, doncs, podria ser que Lamine hi pogués assistir una estona, ens diu en Bernat, però l'endemà té entrenament i viatge a València. I afegeix...
1: Tu també t'estàs enamorat.
3: Perdona'm una cosa, Bernat, si encara ens escoltes, o Garriga, que corre per aquí. Oi que l'endemà de la seva festa dels 19 també tenien entrenament o alguna cosa amb el Barça i tots van assistir amb una cara una mica així de cansats?
0: No, crec que ja s'havia guanyat tot, no?
3: Sí, no.
0: Espera, no que vinguin Garriga i que ens ho digui.
1: També tinc una cosa, em sona que ell va fer aquesta festa una mica amb retard dels seus 19, perquè li va coincidir amb el Mundial.
0: Lliga, llavors,
1: no, el Mundial, perquè la festa va ser al juliol, diria.
3: Saps que el seu aniversari va ser en ple mundial?
0: Era pretemporada, diu en Bernat Soler.
1: Aquí la cosa...
3: Llavors, clar, l'exigència no és la mateixa.
1: Però és que és igual, quan estàs enamorat, de quina exigència estem parlant?
0: Bueno,
1: quan estàs enamorat, dorms de pressa, et lleves d'hora, vas on calgui, vas amunt, vas una hora i estàs com una rosa. I més si tens 19 anys.
0: Bueno, que es deixés caure tenint el dia lliure i l'any demà entrenament, doncs potser hi va un parell d'hores i llavors marxa ell.
3: A mi em faria il·lusió que això passés.
4: Si a les 11 de la nit és a casa, pot fer el que vulgui.
3: Ah, mira.
0: Sí, aquestes normes,
4: no?
0: No
4: sé si són les 11, però vaja, una hora amb límit, diguem.
3: Mira.
0: Molt bé, doncs ho veurem. Escolta'm, fem una pausa i actualitzem el trànsit.
4: Som-hi.
0: I com tenim el tema de la diada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, són les 5. Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència catalana. A casa nostra l'odi no hi té.
1: El president català ha demanat també unitat de país als sindicats d'educació i consens a l'hora d'afrontar reptes com el de l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Repassem ara altres informacions en format breu. L'ofrena del fossar de les Moreres a la vigília de la Diada ha acabat amb aldarulls i 3 detinguts. Els Mossos van haver de separar 2 concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments d'esquerra independentista que presentaven o que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al fossar. Hi va haver càrregues i la detenció de 3 manifestants antifeixistes. Trànsit preveu que uns 260.000 vehicles surtin a aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida de la Diada. Les carreteres més conflictives seran l'AP7 i la C32, especialment en direcció a les zones de platja. Nova nit d'atacs russos sobre Ucraïna amb míssils i drons. Un projectil ha impactat contra un edifici de 9 plantes a Kiev sense que de moment se'n coneguin víctimes. L'atac arriba poc després que Zelensky hagi dit que confia en una represa de les negociacions de pau amb Putin a finals de setembre, després de les eleccions legislatives russes. I la companyia catalana Kamchatka ha inaugurat la 46a edició de la Fira Tàrrega amb Incontinuo, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Urgell. El Ministeri de Transports assegura que les obres per desdoblar la via de tren de l'R3 entre Parets i la Garriga s'acabaran al febrer. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat que la caiguda d'un mur a Montcada per les pluges del març no endarreriran el calendari final de l'obra.
3: Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
1: La consellera de Territori, Silvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de començar a notar ja els pròxims 2 anys.
4: Millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
1: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a l'R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable. Esports. Arina Sabalenka jugarà la final de l'Open dels Estats Units de tenis després de derrotar la nord-americana Jessica Pegula en 2 sets, 7-5 i 6-2. Ara està en joc l'altra semifinal que enfronta la jugadora del Kazakhstan, Elena Rybakina, i la nord-americana Coco Gauff. Gauff s'ha imposat en el primer set i Rybakina en el segon. Ara disputen el tercer i definitiu. I de moment domina Rybakina per 5 jocs a 3. Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. Dels últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, que s'han jugat aquest dijous, destaquem la victòria del Como de Cesc Fàbregas, que s'ha imposat al Leipzig alemany per 4-1, i les golejades del Bayern de Múnich 5-0 contra el Dublín i del Manchester United 4-0 contra el Sabà. I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. La base salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1.
0: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
5: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
8: Bon dia, bona hora i bona diada. Des d'ara i fins a les 6 del matí, aquí a Catalunya Ràdio, tindreu una bona selecció musical del mans.
9: En el mar hay elegantes o náufragos. Son vidas o vidas en peligro. No hay diferentes tipos.

0: Aquests eren la gent de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, des del seu primer treball, Trencadís, Gibraltar Open Arms.
1: Som mans, som l'Arrel a Catalunya Ràdio.
0: Seguim en aquesta, com dèiem, aquesta selecció musical del Mans. Ara hi posem música per a cobla. Xavi Capdevila amb els Lluïsos ens sorprenia amb un disc que portava per nom La Cobla sense embuts. 300 anys i punt.

0: De Pau Casals amb la Cobla de Cambra de Catalunya n'hem sentit aquesta sardana en do en aquest any que estem de celebració, recordant aquesta gran figura universal del nostre patrimoni cultural i humanitari també del nostre país.
1: El folk i les músiques del món. Mans, amb Quim Rotllant.
0: I seguirem ara amb una proposta que va ser guanyadora del concurs Sons de la Mediterrània. Són els Criatures amb Marçal Ramon i Ivo Jordà. El seu segon treball era Taumatrup. Per tu, boi.

Coloma Bertran des del Animal Desert, una Coloma Bertran que d'aquí a pocs dies serà a Fira Mediterrània presentant la seva nova proposta, que de fet penja d'aquest animal que acabem d'escoltar. I ara una música per a cobla de Marc Timón, una sardana del 2011. És el triomf de la perseverança, a la música, a la interpretació, a la Sant Jordi.

0: amb la Copa Sant Jordi, peça de Marc Timón, El triomf de la perseverança. I l'heu sentit aquí a Catalunya Ràdio en aquesta selecció musical del Mans.
1: Catalunya Ràdio.
0: I seguim amb més música, i seguim en aquest cas amb una compositora d'origen vietnamita instal·lada a Catalunya, Diem Hum Tran, amb la ciutat de Girona, de 3/4.

I d'aquesta compositora vietnamita, d'origen vietnamita, la Diem Hun Tram, que hem sentit de 3/4, passem ara a una sardana d'Antoni Mas, amb la Cobla Ciutat de Girona, l'Estelada.

No hem deixat la Copa Ciutat de Girona sota la direcció, en aquest cas, de Jesús Ventura. Ara hem sentit d'Isabel Medina a tocar ferro. Sou a Catalunya Ràdio, sou al MAN, seguim encara més música fins a les 6 en punt. Encara en temps per escoltar, per exemple, els Diluvi, el seu treball, el primer ball, que havia de ser el treball de comiat, però que unes temporades més tard han tornat als escenaris. Ara n'hem recuperat aquesta terra que no oblida.

0: Tribunal.
1: Amb el pont d'Arcalís acabem d'escoltar aquest foc al Tribunal, un tema que ens porta al seu treball del 2011 i que ens arriba en forma de xotis saltat. I així tanquem aquest mans musical per obrir aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Marxarem amb la versió de la cançó Traginers que proposa en Miquel Gil, La Flama de Farners, amb l'arranjament de Jordi Molina. I així tanquem aquest mans d'avui divendres. Ens retrobem demà a les 6 del matí i pocs minuts. Que tingueu una molt bona diada.
2: I ara ve l'hivern, sempre hi plou i neva. Pobres traginers que em van de carrera. Matxos, que meneu!

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i el situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports. Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logronyo, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari. Alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moneres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral, Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols, els antiavalots, en resposta amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Càmera Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, hi organitzarà la Festa de la Llibertat, amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
1: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Madrid, Dani Sanitelaj.
4: La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Eixidi, impulsora de la llei.
5: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
4: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però este dijous deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz del PP i Artemi Rallo del PSOE.
6: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
7: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
4: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insistix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
8: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
4: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que se l'assenyali per voler influir en la política.
9: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total i cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3Cat Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
11: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor. Pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
3: 3Cat Info. El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
12: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu. Altre cop, les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota. També cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central. Algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí. La tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
13: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
14: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
15: than we had anticipated.
13: I per això, alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
14: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
13: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
14: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
13: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
0: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix el jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
16: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i cinc minuts, ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
17: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat, i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Azuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en psicologia clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
18: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
17: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
0: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
19: El projecte del grup de recerca Visió, Optometria i Salut de l'UPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de l'estudi.
20: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari, que serien nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
19: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
20: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
19: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
0: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
15: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Quatre músics i nou actors han conduït el públic per l'experiència, que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
21: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes no han vingut, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen a Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
15: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
0: Esports. Amb en Roger Bussà fins a dos quarts.
22: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
23: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estat d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
22: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
24: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més, i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència, fa incrementar el nivell de tots.
22: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
3: 3CAT Info.
22: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
25: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
22: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.

0: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
0: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:45.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real. El sumari dels esports amb en Roger Bussà.
0: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
3: I el temps, la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus. Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
4: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
5: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
4: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
5: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable

0: i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
1: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
0: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
0: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
1: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
2: La vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al fossar de les Voreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giralt Robert.
3: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
4: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
6: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
3: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
2: I a Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
7: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver pou, explica Ricard Martorano Gomis.
8: Jo estava a punt ja de fer 16 anys, era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i ells pensava, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
7: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
9: Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'Assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. I sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant.
7: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
10: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
2: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
11: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fons del Tribunal de Garantia dies. Això serà com a molt tard a mitjans d'octubre i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
12: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
11: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
2: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas, s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I els Estats Units han commemorat als 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden, assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la Zona Zero. Donald Trump ho seguirà a distància des de Washington perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un nou 11S.
14: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
2: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la Zona Zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones. I el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Donald Trump sorprèn els assistents a la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5.000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
15: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5.000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident J.D. Vance, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
16: His inability to tell the truth.
17: La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
15: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana.
18: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
15: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11S de fa 25 anys. No viatjarà a la zona zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
2: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa Israel Katz han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt, conegut amb el nom d'Ali Al-Taher. Una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
19: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
20: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
21: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
19: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
21: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
19: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
22: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu. Altre cop, les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota. També cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central. Algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí. La tramuntana a l'Empordà, el Mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 3:15, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la Diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida, en sentit sud. En sentit nord, un altre accident a Montornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció a Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
0: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets y la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Moncada Bifurcación, teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año, esas obras estarán terminadas.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
1: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
2: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
13: 3Cat Info.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
4: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
2: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa
3: d'aquest projecte.
5: És una constel·lació de satèl·lits que se quieren poner en òrbita des d'este any hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
2: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
13: Trescat Info.
2: Tanquem aquest informatiu.
13: Esports.
2: Amb el Roger Bussà.
14: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
6: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estat d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
14: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
23: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
14: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà les semis contra els Estats Units.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com el 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
13: 3CAT Info.
14: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
24: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
14: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
25: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
14: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
13: 3CAT Info.
14: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
14: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maika García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maika ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
7: La raó és el projecte deportivo, decisiones técnicas, esas son las razones que me dan a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
14: Maika García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
13: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 7 del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El president reivindica una Catalunya on ningú sigui més català que ningú. L'ofrena al fossar de les Moreres a la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i 3 detinguts. Els Mossos van haver de separar 2 concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al fossar. Hi va haver càrregues i la detenció de 3 manifestants antifeixistes. Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital, les mobilitzacions començaran a l'hora simbòlica, 17:14. El transport públic es reforçarà durant la jornada amb més freqüències als ferrocarrils de la Generalitat i 25.000 places addicionals a Rodalies. Transit preveu que uns 260.000 vehicles surtin aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida de la Diada. Les carreteres més conflictives, les vies més conflictives, seran l'AP-7 i la C-32, especialment en direcció a les zones de platja. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. Marco Rubio reforça la pressió dels Estats Units contra el narcotràfic durant la seva gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú. El secretari d'Estat nord-americà ha buscat ampliar la cooperació en seguretat i defensa i al mateix temps reforçar els llaços comercials amb 3 països claus de la regió. Nova nit d'atacs russos sobre Ucraïna amb míssils i drons. Un projectil ha impactat contra un edifici de 9 plantes a Kiev sense que de moment s'hagi informat de víctimes. Ucraïna ha respost bombardejant una refineria a la regió russa de Belgorod. Poc abans, Zelensky havia dit que confia en una resposta i represa de les negociacions de pau amb Putin a finals de setembre després de les eleccions legislatives russes. I la companyia catalana Kamchatka ha inaugurat la 46a edició de Fira Tàrrega amb Incontinu, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Ocell.
1: Esports.
0: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El club no accedeix al límit i es confirma que està en la norma 1.1. I la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu. Un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Són les 7:04 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat ha respost a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per l'atenció al fossar de les Moreres, Albert Prat.
2: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
3: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
2: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
3: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
2: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
3: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
3: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
2: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Com us dèiem, hi va haver tensió, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada els partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat al 1714. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però tot i això hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
0: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes. Sentim Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra Republicana.
6: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
7: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
0: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança Catalana. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'han empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals. Els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9 d'aquí a un parell d'hores, quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es faran dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc i som independència. Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell i els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i també el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, el transport públic es reforçarà avui pels actes de la Diada, justament Ferrocarril de la Generalitat incrementarà les circulacions entre Barcelona i el Vallès respecte d'un festiu habitual entre Plaça Catalunya i Sabadell i Terrassa. Hi haurà 6 circulacions per hora i sentit al matí i 10 a la tarda. A la línia Llobregat-Anoia els trens circularan amb el mateix horari d'un divendres feiner. Renfe reforça Rodalies amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà més freqüències a les línies on es preveu més demanda. I els autobusos interurbans mantindran l'oferta habitual de servei.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 7 del matí, 10 minuts, amnistia per a Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta mateixa tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació d'algun dels líders del procés. El Tribunal diu que està disposat per primera vegada des de fa força anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. El punt de sortida el marcarà la sentència del Tribunal Constitucional, que serà la de Jordi Turull o la de Dolors Bassa, i tindrà efectes a la resta de líders del procés, com va avançar el mateix president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
0: En les pròximes setmanes, el Tribunal de Comptes també preveu amnistiar Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. Canviem de qüestió. El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. El Ministeri d'Exteriors marroquí ha fet un comunicat on desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. I a mig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat una mesura que no ha agradat al govern de Rabat, la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Tess Chidi, que és impulsora d'aquesta llei.
9: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que asseguren que reben. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla, tot i que no ha concretat la data. I sobre Ceuta ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats, que són a la ciutat autònoma, de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de les dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara el PP, que governa a la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que en xifres globals a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc per anar a viure.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Partit Republicà, sota les regnes de Donald Trump, ha culminat la convenció de dos dies celebrada a la ciutat de Dallas amb acusacions i atacs molt agressius contra el Partit Demòcrata. Trump i la resta del seu executiu han reiterat que si els demòcrates guanyen les eleccions, destruiran els Estats Units. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
11: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
12: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
11: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha tancat una gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú, centrada a reforçar la influència dels Estats Units a Sud-amèrica. Washington busca cooperació per combatre la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, abandonava l'Equador en aquestes darreres hores amb la banda nacional equatoriana de la Gran Creu al Mèrit Civil al pit, una mostra dels estrets lligams que uneixen ja els governs del país sud-americà i també dels Estats Units. En el president equatorià, el conservador Daniel Noboa, a Washington, hi ha trobat un gran aliat.
14: Y su presidente lo está haciendo de manera increíble y se ha reconocido en todas partes de la región. Es un líder en la seguridad de la región y nosotros compartimos esos principios con él.
13: Viatge llampec i també intens de 3 dies, el de Marco Rubio per Sud-amèrica, 3 països, 3 ciutats, Quito a l'Equador i també Lima al Perú, així com també Barranquilla a Colòmbia. Nous socis i aliats de Donald Trump, el president dels Estats Units, els caps d'estat conservadors, Abelardo de la Espriella de Colòmbia i Keiko Fujimori del Perú, que veuen en Washington un company en la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat.
15: Colòmbia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos.
16: Entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía.
13: Colòmbia i el Perú són els dos darrers països llatinoamericans en integrar-se en el conegut com escut de les Amèriques, la forma, el sistema del president dels Estats Units, Donald Trump, que a través de la seguretat i milionàries inversions mira d'allunyar els països d'aquí de la regió dels interessos de la Xina.
0: Un quart de vuit del matí, obrim àrea de servei. Com dura la situació del trànsit i el transport públic? Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Carme. En aquests moments poques incidències, però hem d'assenyalar que hi ha retencions a la C-17 a Tona, en sentit nord, cap a Vic. I també, per esfondraments, hi ha intensitat a l'N-260 entre Vilafant i Navata. S'hi dona pas alternatiu. I a banda d'això, hem de recordar que Trànsit calcula que uns 260.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest matí, en el segon dia d'operació sortida del cap de setmana llarg de la Diada. Les carreteres que es preveu que aniran més plenes són les que connecten amb les zones de platja, especialment les autopistes AP7 i C32. Ahir ja van sortir de l'àrea metropolitana uns 290.000 vehicles, el 53% aproximadament dels previstos que surtin fins avui divendres a les 3 de la tarda. L'organisme, el Servei Català de Trànsit, demana prudència i recorda que aquest any 90 persones han perdut la vida en accidents de trànsit. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Comencem la Diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures, altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una Diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer la tarda cap al Pirineu, Prepirineu, podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
0: Un quart de vuit i tres minuts, més coses. A partir d'ara, pagar una hipoteca o un crèdit pot sortir una mica més car. Això després que ahir el Banc Central Europeu apugés els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del que tenien previst. Brussel·les, Bruno Forteàmides.
19: El Banc Central Europeu preveu més inflació per al 2027 i el 2028. Serà un problema persistent, segons alerta la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde.
20: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
19: En canvi, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, creu que els països de l'Eurozona creixeran una mica més del que es preveia.
20: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
19: I evita donar pistes de si hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any.
0: Rússia ha llançat aquesta matinada un nou atac amb míssils i drons sobre Ucraïna. Un dels projectils ha impactat contra un edifici d'apartaments de 9 plantes a Kiev, segons han informat les autoritats de la capital ucraïnesa. De moment no han transcendit dades sobre possibles víctimes. Ucraïna també ha atacat una refineria a la regió russa de Volgograd. Aquesta nova escalada de tensió arriba poc després que el president ucraïnès ucraïnès Volodymyr Zelensky es mostrés optimista davant la possibilitat de reprendre les negociacions amb Rússia. Creu que Putin hi estarà més obert després dels comicis russos.
3: Sobre les negociacions, crec que no tindrem converses importants abans de les eleccions a Rússia.
0: Zelensky s'ha reunit al Canadà amb el primer ministre Mark Carney, que li ha promès un ajut d'uns 220 milions d'euros per adquirir sistemes de defensa antiaeris. I Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud de Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa Israel Katz han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat que, segons diu, permetrà garantir la seguretat al nord d'Israel. Segons l'executiu israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia llançar drons i míssils contra posicions militars al sud de Líban i també al nord d'Israel. Marxem cap a Berlín. Alemanya Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia. Anhalt, el seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Corresponsal Jordi Regàs.
21: A Saxònia Anhalt, davant la negativa de la majoria de partits d'entrar en negociacions amb l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya ha obert la via per veure si troba diputats trànsfugues per arribar al govern. Ho ha confirmat sense embuts el líder de la formació, Ulrich Siegmund.
22: Actual,
23: en aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
21: Que el vot d'investidura del primer ministre alemany sigui secret permet que aquesta opció no es pugui descartar del tot.
1: 3CAT Info.
0: Polèmica internacional per una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra en zones on sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita un satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que podrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. La comunitat científica discrepe. Alejandro Sánchez, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
24: Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
0: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar més i això podria afectar, per exemple, els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com ara l'alimentació, la reproducció o la migració. Entrem en crònica cultural. La 46a edició de Fira a Targa ha aixecat el teló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Campcatxa que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics. Tenim una enviada especial a Targa, la Marta Vives.
25: Fira a Targa arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinuo de la companyia Campcatxa, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats on els espectadors han arribat en grups enmig de la foscor i el silenci i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Prisca Vila és una de les fundadores de Campxaca.
26: I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altra diferència, està aquí junts. No juguem. Som
25: amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada.
26: I ha sigut molt bonic aquí en Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvingut, altres que fa molt que viuen aquí i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos. Amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
25: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
0: La novel·la d'Ian McGuinn, Què podem saber, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa al 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. McGuinn reflexiona sobre les inquietuds més urgents del nostre present, com la soledat o el canvi climàtic. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulessin, i demana responsabilitat a l'hora de fer servir internet.
2: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris, i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius o els seus caps haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
0: McEwan ha afegit que si internet sobreviu, les persones del futur tindran molt de material, però faltarà profunditat per poder arribar a veure l'ànima de les persones.
4: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
5: Bon dia. 5 minuts per repassar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT Info. La capçalem amb el més recent, que és el fet que la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis hagi quedat ja definida aquesta passada matinada hora catalana. La jugaran, d'una banda, la bielorussa Arina Sabalenka, la número 1 mundial, i de l'altra, la jugadora del Kazakhstan, Yelena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en 2 sets a Jessica Pegula, la tenista local, la nord-americana, per un marcador de 7 a 5 i 6 a 2, i Rybakina també ha eliminat un altre tenista local, Coco Gauff, en aquest cas en 3 parcials, per un resultat de 6 a 3, 4 a 6 i 6 a 4. Per tant, Sabalenka i Rybakina, que jugaran dissabte a la final de l'Open dels Estats Units de tenis en categoria femenina. Aquest divendres, al vespre, jugaran les semifinals masculines, que enfrontaran Francis Tiafoe, el nord-americà, contra el seu compatriota Ben Shelton, i de l'altre, Alexander Zverev, el cap de sèrie número 1, contra el tenista del Kazakhstan, també Karen Khachanov.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Destaquem també que en futbol aquest dijous, ahir al vespre, s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Amb aquests marcadors, destacat el Como 4, Leipzig 1, per tant victòria clara del conjunt dirigit pel tècnic maresmenc Cesc Fàbregas, que en acabat de l'enfrontament es va referir al Barça en termes de lloança als micròfons de Movistar.
6: Ganar Champions, joder. Pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como lo intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
5: També es van disputar el Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, el Manchester United 4, Saba 0, l'Eslàvia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. També en futbol i relatiu al Barça, el Barça té un nou límit salarial que se situa ara en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és en part gràcies volíem dir, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
7: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
5: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma de l'1x1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61 milions. D'altra banda, relatiu al club blaugrana també, el tècnic del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament després del partit contra el Feyenoord, però tot i així Corberán hores després va considerar que els comentaris de Rodri van ser desafortunats.
8: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros.

0: Bé, un triomf del Lleida que va superar el Girona 88-98 i el Lleida és el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana ACB de bàsquet.
1: Dos quarts de vuit del matí, fem un repàs de les informacions que us hem destacat fins a aquesta hora, avui divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. L'ofrena al Fossar de les Moreres en la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i tres detinguts. Els Mossos van haver de separar dues concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols a Alfossa. I Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. De tot plegat n'hem parlat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. A partir d'ara recordarem, si és que ho hem oblidat mai, l'atemptat de l'11S contra les Torres Bessones. Avui se'n compleix un quart de segle. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. Doncs bé, 25 anys després, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius de l'atac. Encara que hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Doncs bé, desmuntarem algunes d'aquestes teories de la conspiració. En esports, David, que destaquem?
0: Que ha quedat configurada la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis després de les semifinals disputades aquesta passada matinada. La jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka d'una banda i de l'altra la kazak Elena Rybakina. Sabalenka es va imposar en dos sets. Jessica Pegula, la nord-americana, Rybakina va superar en tres parcials també la local Coco Gauff.
1: I el temps, la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu. Un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus de temperatura. Dos quarts de vuit i dos minuts, Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al Fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabut.
1: I l'ha demanat consens per frenar l'onada anti-immigració.
2: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
1: El president també ha demanat unitat per afrontar el debat sobre l'educació, l'habitatge o el nou finançament.
2: Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: I s'ha fet seu el lema de la visita del Papa per demanar mirada llarga.
2: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos a un amic i a arronsar-nos. Tot el contrari. Alcem la mirada.
1: El cap de l'executiu ha insistit en el seu propòsit perquè Catalunya esdevingui una referència a escala internacional i ha recordat el seu compromís amb la pau i els valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president Volodymyr Zelensky a la capital d'Ucraïna. Doncs hi va haver tensions, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al Fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada dels partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat el 1700. 1914. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però tot i això, hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
3: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!

0: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
1: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes, sentim, per exemple, Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra Republicana.
2: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
3: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
1: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança Catalana. Doncs bé, els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al Rafael, al monument de Rafael Casanova, la tradicional ofrena per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9, d'aquí una hora i mitja, hi ha prevista l'ofrena floral del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. De seguida hi anirem. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc i som independència. Al Passeig Lluís Companys a Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs venem cap a Girona i Lleida ara. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa, Girona, Laia Claret.
4: Aquí va ser una diada sense repressió, però sí que hi havia por.
5: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes aquell dia. Doncs, amb dos companys més vam veure la convocatòria que deia Diada de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, però esclar, allò era com un primer acte polític, i ells pensava, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por encara en el moment que estem, i sempre em diuen, Ricard, no parlis de política, no t'emboliquis, no t'hi fiquis.
4: Qui acabem de sentir és en Ricard Martorano Gomis, que ho va amagar a casa durant anys. Un dels testimonis també és Josep Pujades. En aquella època era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya i és en una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera.
6: Tocava anar-hi. No van ser molts, perquè de fet hi ha poca gent, si arribem a 2.000 era injustos. Hi havia molt de jovent, sobretot, perquè havia por. No n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap. I il·lusió i tensió, també. I sabíem que allà, ho sabíem perquè els coneixíem tots, hi havia els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i a més se'ls veia molt. I gent de la Guàrdia Civil. Vull dir, això, et senties vigilat i controlat, evidentment, ens tenien controlat a tots.
4: Una jornada amb un final que per alguns va ser una sorpresa. Martorano relata què va passar.
5: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, els segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I, és clar, a començar amb aquell to, amb la guitarra i la lletra, doncs, bueno, em va provocar una emoció tremenda.
4: Els testimonis s'han trobat ara convocats per l'Ajuntament amb la intenció que detalla l'alcalde Lluc Salellas.
7: El que estem fent, doncs, és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per les xarxes socials, però que també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, perquè pel present i pel futur, per tota aquella gent que vulgui recuperar què va ser aquell 11 de setembre del 1976.
4: Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotografies de Quim Corbet.
8: jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, Presència no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment. No?
1: A la demarcació de Tarragona, la Diada es viurà al matí amb ofrenes florals i actes més tradicionals i a la tarda amb la manifestació que l'ANC ha convocat a Amposta, al Montsià. Ens ho explica el Jordi Barranca.
9: Aquí a la demarcació els actes institucionals es van fer dimecres tant al Camp de Tarragona com també a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquest matí l'activitat es focalitzarà en les ofrenes florals i en les glosses de la Diada, com per exemple la de Reus al Baix Camp. Al migdia, en el cas de Tarragona, hi ha la tradicional Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat. A partir d'aleshores l'activitat es trasllada cap al sud, cap a Amposta, al Montsià, la ciutat aprenca escollida enguany per l'ANC per fer-hi una de les seves manifestacions descentralitzades. Hi haurà dues columnes, present i futur, que recorreran al centre de la ciutat. Totes dues confluiran i acabaran al pont penjant, però la primera sortirà del carrer Sebastià Joan Arbó, entre la zona esportiva i el parc del Xiribex, i la segona sortirà de l'Avinguda Santa Bàrbara.
1: Avui, 11 de setembre, fa 25 anys, un quart de segle de l'atemptat contra les Torres Bessones, un esdeveniment que ha quedat a la memòria col·lectiva i que va marcar el començament del segle XXI. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. El nostre corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, ha estat a Nova York per veure que, malgrat el temps que ha passat, encara queden ferides obertes.
10: La ciutat de Nova York no s'atura ni en un dia com el d'avui. Només a la zona zero s'hi respira un silenci que serveix per a homenatjar les víctimes d'uns atemptats que recorden el museu construït als fonaments del memorial dedicat a les víctimes de l'11S, situat al lloc on hi van haver les Torres Bessones que van marcar l'skyline d'aquesta metròpolis. La major part de novaiorquesos, quan arriba l'11 de setembre, continua amb la seva vida com la resta de dies. Això no vol dir que oblidin la tragèdia. Al contrari, no aturar els motors és la manera com Nova York es reivindica i recorda que el terror no la va vèncer. La Roslyn explica a aquesta emissora que cada vegada que algú de fora de la ciutat la visita al seu pis de Staten Island, aprofita per mostrar-los el memorial de la zona zero.
11: I porto totes les visites. Penso que és un indret que s'ha de veure. És un monument molt important i impressionant que es va fer. És molt trist i et fa pensar molt.
10: La major part de visitants que trobem a la zona zero de Nova York, però, són turistes de fora i també procedents d'altres parts dels Estats Units. Tots es miren les fonts que envolten el perímetre de les Torres Bessones amb tristesa. L'Enzo, vingut amb la seva dona i el seu fill des de Sicília, fa aquesta reflexió.
12: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants. L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
10: Uns metres més enllà ens trobem amb un grup d'estudiants alemanys. La comparació amb el memorial de l'Holocaust de Berlín resulta inevitable. En Gorkan ho explica així.
13: Tècnicament, el que va passar a Alemanya encara va ser més gros que això d'aquí, però pel que fa al significat, els dos fets són dramàtics i inacceptables. Penso que les dues coses es poden comparar.
10: Els milers de turistes de tot el món que cada dia visiten la zona zero de Nova York són la prova vivent que els atemptats de l'11 de setembre del 2001 van tenir un impacte global amb conseqüències que avui continuen sent palpables.
1: Doncs, malgrat aquests 25 anys que han passat, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius dels atacs. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
14: La teoria més pintoresca que ha sobreviscut 25 anys és la que diu que els atacs a les Torres Bessones eren una cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros en or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix d'un fet cert. Sota les torres hi havia, efectivament, cambres cuirassades de bancs amb fins a 11 tones d'or. La realitat, però, és que hi havia molt menys que aquests 10.000 milions de dòlars i que l'or es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris el novembre del mateix 2001. Una altra teoria, com sol ser habitual, apunta als jueus. La tesi antisemita diu que Israel ho sabia tot i que 4.000 jueus no van anar a treballar aquell dia i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els va avisar. Això és totalment fals, entre d'altres coses, perquè entre les víctimes a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. Finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon també va generar dubtes perquè a les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques de l'impacte, però l'FBI va fer públiques fa ja molts anys fotos de les restes del fuselatge entre les runes. I per sobre de tot plegat, la teoria que els Estats Units es van infligir un autoatemptat és potser la més estesa. I per resoldre aquesta teoria, el millor és dir que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries, i en aquest cas no hi són.
1: 3:15 del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip Vieri, Carmina, Mala Garriga, bon dia.
15: Bon dia, Carme. A aquesta hora... Com dèiem, aquesta hora preval la tranquil·litat. No obstant això, hi ha unes quantes incidències a la C-17 a Tona, en sentit nord cap a Vic. A la C-25 a Call d'Atenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat per un accident. També per un accident a la 2 hi ha un carril tallat a Vilassana, al Pla d'Urgell, en sentit oest, cap a Lleida. I per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N260 entre Vilafant i Navata. A tot això hem d'afegir que ja han sortit més de la meitat dels vehicles previstos en aquest cap de setmana llarg. Es preveu que fins a les 3 de la tarda d'avui surtin de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles. Les vies més transitades són les autopistes AP7 i C32. El Servei Català de Trànsit demana prudència en la conducció i recorda que aquest any ja han mort 90 persones en accidents de trànsit. De moment és tot. Més informació d'aquí una estona.
1: El temps. Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
16: Comencem la diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures, altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu, i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu, podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
17: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
18: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre gol!
17: Un rúpid escriure!
18: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
19: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
20: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
19: On va començar tot.
20: A Catalunya Ràdio.
19: On tot continua.
20: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
19: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
20: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
19: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
20: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
19: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
1: Més coses, amor. Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fagia de la Garrotxa, va néixer a Tuera, Saragossa, fa 77 anys i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria d'elles ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
0: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era com si treballéssim. I l'any 82 dos varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
1: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi del 2024. Aquell any també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona.
21: Catalina!
22: M'agastaràs el nom?
23: Oi, jo, abuela.
1: Lluís Homar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. L'actor interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Homar ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol anar al film.
24: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Forastera es va estrenar ahir a les sales. I Joan Tocavens és un dels autors més prolífics de la Catalunya del Nord. L'escriptor del Pertús va crear els primers manuals pedagògics en català als anys 70. Ahir, en l'acte institucional per la Diada de Catalunya, la Casa de la Generalitat a Perpinyà li va atorgar el Premi Carles de Llarch, Laura Bertran.
25: Joan Tocavens ha rebut un premi que li reconeix una trajectòria a favor de la defensa i la promoció de la llengua i la identitat catalanes, batejat Carles de Llarch, del nom d'un personatge històric.
26: És una de les víctimes del famós complot, dit complot de Vilafranc, que de fet era una reacció contra el Tractat del Pirineu que ens arrencava el Rosselló, i les exigències de Lluís XIV no fa molt de ple de rebre aquest premi amb aquest nom.
25: Va néixer l'any 1940 al Pertús, situat a la frontera amb barris administrativament francesos i espanyols, però on la llengua catalana era ben present. Tocavens ha estat professor de castellà i quan la llei francesa li va permetre de català. Llavors va detectar l'absència de material pedagògic i va decidir de crear-lo en col·laboració amb Jordi Pere Cerdà. Justament, el principal escriptor nord-català va ser qui el va motivar a escriure, però respectant les formes rosselloneses.
26: Sempre he volgut mantenir el català d'aquí, quan feia parlar els personatges i quan escric, per exemple, les primeres persones, és ni i no a no, en fi, coses així.
25: Més enllà dels llibres publicats, més de 80 textos de Joan Tocavens han sigut musicats per Jordi Barra, el cantant més popular de la Catalunya del Nord al segle XX.
1: La road movie, protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar, volíem dir, un colom perdut, ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival. Place to Be és una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruzzo. Ahir també es va projectar el documental sobre casa titulat NASA, dels directors israelians de No Other Land, que va rebre una ovació rècord de 24 minuts i mig al festival. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
27: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic, que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mundruzzo va conèixer Ellen Burstyn en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actoral i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
28: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones?
27: L'àvia Brooke aprofita per fugir de Chicago arran de l'aparició al seu balcó d'un colom blanc perdut amb una anella que situa el seu propietari a Nova York. Durant el viatge coneixerà un home interpretat per Taika Waititi amb qui establirà una inesperada relació d'amistat marcada per l'afecte i algunes divertides baralles i anècdotes de viatge. El tercer gran protagonista de la història és l'Intruder, un colom blanc de competició jubilat Albert, que ens farà conèixer els secrets de la columbofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
2: Si l'Intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, quin creus que seria? El Colom, si pogués parlar i tingués una línia.
3: Oh, I like my part.
4: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
2: Els han de canviar el nom de rates del cel a dofins del cel.
27: La pel·lícula ens ensenya que el viatge amb l'au representarà tot un canvi per la Brooke, perquè es refermarà com una anciana totalment autònoma, capaç de prendre decisions vitals per ella mateixa.
1: Garbuix Books publica en català en la novel·la gràfica Les grans oblidades, que adapta l'aclamat assaig amb el mateix nom de la francesa Titou Lecot. L'obra vol desmuntar els mites de la història oficial i reivindicar el paper actiu que han tingut les dones des de la prehistòria fins al segle XX. L'obra examina els mecanismes que han fet que les dones se les hagi invisibilitzat i esborrat de les narratives històriques tradicionals. Marie Dubois, que s'ha encarregat d'il·lustrar l'obra, explica a aquesta emissora quina és la raó principal.
5: Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història, per poder mantenir la seva dominació.
1: El llibre argumenta, per exemple, que en una etapa llarga de la prehistòria la dona també caçava i era artista i que abans del Renaixement les dones van tenir una influència i llibertat sorprenent fins que les lleis van retallar dràsticament els seus drets.
6: Esports.
1: David Ubach, bon dia.
7: Bon dia. Els encapçalem destacant l'última hora en matèria esportiva que passa per l'Open dels Estats Units de tenis i amb el desenllaç de les semifinals femenines d'aquesta passada matinada hora catalana. Han definit la final de dissabte que jugaran d'una banda la bielorussa Arina Sabalenka i de l'altra la kazakh Elena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en dos sets la nord-americana, la tenista local Jessica Pegula, per un resultat de 7-5 i 6-2. Mentrestant, Rybakina ha eliminat una altra tenista local, la també estatunidenca Coco Gauff, en aquest cas en tres parcials. Rybakina, la kazakh, ha hagut de remuntar un set inicial en contra, que ha cedit per 3-6, i després ha guanyat els dos següents per un doble 6-4. Dissabte, doncs, final femenina de l'Open dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada entre Sabalenka i Rybakina. En categoria masculina, a partir d'aquest vespre jugaran les semifinals masculines, que enfrontaran d'una banda dos nord-americans, Francesc Tiafoe i Ben Shelton, i de l'altra Alexander Zverev, l'alemany, i el rus Karen Khachanov.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: En futbol, ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Aquests en van ser els resultats: 1-4 Leipzig 1. Han acabat, el tècnic dels italians, l'aranyenc Cesc Fàbregas, va lloar el joc del Barça en declaracions a Movistar.
8: Yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
7: També jugats al Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, al Manchester United 4, Saba 0, l'Eslavia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tornant a l'àmbit blaugrana ara, el Barça té un nou límit salarial.
6: 3CAT Info.
7: Que se situen als 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és, en part, gràcies a l'augment d'ingressos. En parla, d'això últim, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
21: Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
7: La massa salarial del Barça és de 571 milions, 11 menys, per tant, que el nou límit salarial. Per tant, es confirma que el club blaugrana està en la norma de l'un per un. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu topall de despesa en salaris en 61 milions. I encara relatiu al Barça, afegim que el tècnic del València, Carlos Corberán, va expressar el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta de Mestalla diumenge passat. El migcampista del Barça es va disculpar públicament dimecres, però tot i així ahir Corberán va qualificar els comentaris de Rodri de desafortunats.
3: Palabras completamente desafortunadas, no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
7: A la Lliga aquest vespre comença precisament a la cinquena jornada amb el partit del València al camp del Sevilla, que jugarà a partir de les 9. I encara en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara del Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Mig minut encara per afegir que la Lliga Catalana de Bàsquet ahir va haver victòria del Barça contra l'Andorra 88-84. En l'altre partit del dia, el Lleida va assolir la classificació per jugar a la final de diumenge, ja que va guanyar el seu segon partit ahir contra el Girona 88-98. I també en bàsquet, la selecció espanyola femenina va assolir la classificació per disputar les semifinals del Mundial. Ahir en quarts, l'equip espanyol amb una catalana, Mariona Ortiz, es va desfer d'Austràlia per 66-89 i ara les semifinals la jugarà contra els Estats Units.
6: 3CAT Info.
9: Senyores i senyors, bon dia i bona diada. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Són les 8 del matí, avui és 11 de setembre del 2026. És la Diada Nacional de Catalunya. L'endemà que al Fossar de les Moreres vam veure escenes que ens preocupen. Fa temps que veiem com s'assenyalen persones pel seu origen, per la seva manera de pensar i per la seva identitat. Veiem com creixen els discursos d'odi. Com les xarxes converteixen massa sovint la discrepància en enemistat i la diferència en una amenaça. Davant d'això, avui ens ha semblat oportú que la Ràdio Nacional i Pública havia de fer una cosa molt senzilla. Abraçar la convivència. Perquè Catalunya és moltes coses, però sobretot és una comunitat de persones que comparteixen un mateix espai, unes mateixes esperances i també les mateixes responsabilitats. Un país no es construeix expulsant qui pensem que no encaixa. No es construeix assenyalant. No es construeix cridant més fort que l'altre. Ni tampoc defensant els uns i no els altres. Un país es construeix convivint. Per això avui hem demanat a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, si volia fer la portada d'avui del matí de Catalunya Ràdio. I ho ha acceptat. En un dia com avui, en què necessitem recordar que el país no és només una bandera, no és una frontera ni una idea, que el país és la gent que el comparteix, Jordi Pujol té aquest missatge en la Diada Nacional de Catalunya.
1: Des de Catalunya Ràdio em demanen algun missatge per la Diada. Jo ara no estic gaire fi, però malgrat que us puc dir moltes coses, no em veig amb cor d'enviar el missatge que avui penso que mereixen tots els catalans. Per tant, només dues coses m'atreveixo a dir. Primera, felicitat als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots, felicitat per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Segona, el país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions i de gent que no va prou bé, de gent que està perdent l'esperança, etc. Però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé, i les fa gent animada i orgullosa. Doncs avui us dic a tots que tenim motius per l'esperança i que la fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de continuar essent i d'anar endavant. Impregnem-nos tots d'això. Hi ha realitat que ens han de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, vull dir, tothom, penseu-hi i contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, els que més pateixen. Tenim i sobreteniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies. Visca Catalunya. Som-hi.
0: Aquest és el missatge de Jordi Pujol pels oients del matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Som-hi, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 5. I I ens actualitzem. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia i bona diada.
3: Bon dia, bona diada.
0: La primera.
3: Jordi Pujol adreça un missatge als catalans a través del Matí de Catalunya Ràdio, on reivindica el país de tots els qui viuen, treballen i volen ser catalans. L'expresident de 96 anys fa una crida contra la desesperança i a creure en el futur col·lectiu. En el seu discurs institucional per la diada, el president Salvador Illa també fa una crida a combatre l'odi i a preservar la convivència.
0: La segona.
3: Catalunya celebra avui la diada nacional marcada per la possible aplicació aquesta tardor de la llei d'amnistia als líders del procés i per l'ascens d'Aliança Catalana a les enquestes. Ahir es van viure moments de tensió i aldarulls per la presència de l'extrema dreta al fossar de les Moreres.
0: La tercera.
3: El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El jutge Pablo Llarena acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avaluarà amnistia als líders del procés a l'octubre.
0: La quarta.
3: El Tribunal Suprem argumenta que frena la llei de nets perquè suposaria un increment excepcional dels nens que fomenta textualment la incertesa sobre el resultat electoral. Des del govern espanyol adverteixen que seria inconcebible que en any electoral hi hagués espanyols amb menys drets.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Aquest migdia farà 25 anys exactes que dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar contra les Torres Bessones de Nova York. Un quart de segle després, a la ciutat que té el primer alcalde musulmà, es fan actes de record i es busca tancar les ferides que encara queden obertes.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: El còmode Cesc Fàbregas debuta a la Champions amb una victòria, 4-1 davant el Leipzig. El tècnic del València, Carlos Corberan, accepta les disculpes de Rodri, però insisteix que són desafortunades. L'Ilerna Lleida, primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet, el Barça jugarà a la final si guanya les 9 al Manresa, i Espanya guanya Austràlia, jugarà demà contra els Estats Units la semifinal del Mundial de Bàsquet Femení.
0: Avui, Diada Nacional de Catalunya, diada fresca, però la calor torna al migdia. Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Sí, torna a remuntar una mica la temperatura. Màxima és de 27 a 30, 30-31 punts de ponent a la Vall de l'Ebre. Dia de sol, algun nuvolet baix a la costa del matí, a la tarda també interior i sud de Girona, alguna gota cap a les Guilleries i cap de setmana de sol. Algun ruixadet a l'àrea de Barcelona, Vallès, Penedès. Mínimes d'aquest matí, 21 a Barcelona, 10 a Girona, 12 a Lleida i 18-19, 18,5 a Tarragona.
0: Tot i que en general també ara mateix se circula amb tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, destaquem, atenció, que està tallada la C-17 a l'altura de Tona. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia a tothom. Efectivament està tallada a Tona la C-17 fa pocs minuts en sentit nord a causa d'un accident. També incidències a la C-25 a Calldetenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat per un accident a l'A2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata, i també retencions a l'N340 entre la Riera de Gaià i Altafulla en tots dos sentits. De moment això és tot, anirem a actualitzar la informació.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
8: La veritat és que va sobre rodes.
7: Tan content estàs?
8: Això també.
7: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
10: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
12: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui, programació especial a Catalunya Ràdio per seguir la Diada Nacional de Catalunya. A partir de les 8 ha començat el Matí de Catalunya Ràdio. Continuarem amb la Renaixença, després un especial en guàrdia a la 1 del migdia, amb un Catalunya migdia per actualitzar-nos, i un especial tarda de Catalunya Ràdio, que acabarà en aquest cas amb el Catalunya Nit, i amb un programa especial a les 10 de la nit per recordar els 50 anys de Joaquim Maria Puyol. 50 anys de Joaquim Maria Puyal, no. 50 anys de transmissions de futbol en català de Joaquim Maria Puyal. I ara, a aquesta hora al matí, estem pendents de l'ofrena al monument de Rafael Casanovas, que és un dels primers actes de la Diada. Anem en directe ara mateix. Jordi Corbalán, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Hi ha gent? Ja ha començat les ofrenes?
16: Bé, doncs, podem dir que el gruix de les ofrenes, les institucionals, les dels partits, comencen a partir de les 9 del matí, però ja a partir d'aquesta hora, de fet, des de fa uns minuts, han començat a desfilar les comitives dels cossos de seguretat, de les policies i dels bombers, d'emergències, etc. La primera delegació, la primera comitiva a fer l'ofrena ha estat la del cos dels Mossos d'Esquadra amb l'encara comissari en cap Miquel Esquius, de fet serà un dels seus últims actes institucionals abans del relleu, i amb la consellera Núria Parlon al capdavant. No hem vist, a diferència de l'any passat, el major Trapero, després que aquesta setmana s'ha anunciat que plega com a director general de la policia. Sentim de fons les notes de la banda municipal de Barcelona. En aquests moments és el cos de la Guàrdia Urbana qui està fent l'ofrena, molt pública encara, per bé que el públic, com és tradició els últims anys, està molt allunyat darrere unes tanques d'aquí al punt on hi ha el monument a Rafael Casanova.
0: Doncs a banda dels actes institucionals, també a la tarda les entitats independentistes faran aquesta concentració, com sabeu, d'aquest 11 de setembre, que aquest any serà descentralitzada. I això després de l'atenció d'ahir al fossar de les Moreres. On tres persones van ser detingudes després que un dispositiu policial volgués separar la concentració de l'esquerra independentista i l'acte d'Aliança Catalana. Àlex Giral Robert.
17: La sang no va arribar al riu, però la tensió va ser màxima entre els dos grups i també entre antifeixistes i Mossos. Les càrregues policials es van saldar amb almenys tres detinguts i la policia també va identificar diversos manifestants per haver llançat pintura o haver-ho intentat contra seguidors de Sílvia Oriols. Mentre la líder ultra va reproduir les crítiques contra els partits del procés, l'esquerra independentista va presumir d'haver tingut més poder de convocatòria.
18: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
19: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
17: Des del fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I justament, el president Salvador Illa va parlar de convivència en el seu missatge per la Diada. Va dir explícitament que ningú és més català que ningú. I també a l'ofrena al monument de Rafael Casanovas. Albert Prat, què tal? Bon dia.
20: Què tal? Bon dia. I sí, tot això amb el creixement de l'extrema dreta com a remor de fons, ara que fa 50 anys de la primera mobilització de l'11 de setembre després del franquisme, i li ha demanat la mateixa unitat d'aquella Diada per frenar l'onada ultra.
21: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
20: El president arrenca un curs polític que serà intens, amb eleccions a la vista, l'equador del mandat i amb el pes de la gestió d'aquests dos primers anys. I li ha enviat un missatge d'optimisme i ha demanat també consens per resoldre el conflicte d'educació i tirar endavant el nou finançament.
21: Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
20: I ha tornat a insistir que Catalunya ho té tot per ser un referent internacional amb una crida a la pau, tot això després de veure's la setmana passada amb Volodymyr Zelensky.
0: I com hem dit també just començar, qui també ha fet un missatge de convivència amb motiu de la Diada és el president Jordi Pujol, en una portada especial que ha fet del matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent, bon dia.
22: Bon dia. En aquest missatge el president torna a identificar com a català qui visqui a Catalunya i ho vulgui ser, independentment del temps que porti al país.
1: Felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
22: Jordi Pujol, en aquest missatge pel matí de Catalunya Ràdio, admet que són moments complicats, però demana no caure en la desesperança.
1: Hi ha realitat que ens han de fer veure que Catalunya val la pena. Jo me pau. Però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu.
22: L'expresident insisteix també que hi ha gent encara amb empenta, malgrat aquesta temptació de la desesperança, i demana seguir-ne l'exemple.
1: Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, els que més pateixen. Tenim i sobretot teniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies Visca Catalunya! Som-hi!
0: Això és el que deia l'expresident Jordi Pujol en aquest missatge, en aquesta portada pel matí de Catalunya Ràdio. I sobre això, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
3: Fixeu-vos en dues veus que ressonen en el programa d'avui. La del president Salvador Illa i la del missatge exclusiu de l'expresident Jordi Pujol. Dos generacions diferents, de dos espais polítics diferents, amb ideologies contraposades. Però els dos coincideixen en la necessitat que els catalans, i diria que el conjunt dels europeus, recuperem l'esperança. Potser el populisme no creix perquè les coses vagin pitjor, sinó perquè hem deixat de pensar que poden anar millor. Ho diuen aquestes dues veus que heu escoltat i ho diu, per exemple, un dels grans assagistes en llengua catalana, en Francesc Torralba, en el seu recomanable llibre Anatomia de l'esperança.
0: I encara sobre expresidents. Avui La Vanguardia publica una conversa entre Artur Mas i José Montilla. Aquí Mas diu que s'ha de parlar amb Aliança, tot i que afegeix pactar és una altra cosa. Sigui, com dèiem abans, aquesta tarda serà aquesta manifestació independentista i el lema d'aquest any és aquest 11-S i soc i som. Independència. Sigue Solanes.
6: Sí, convocada per l'ANC i Òmnium, serà descentralitzada. Mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural i organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert de la Gossa Sorda.
0: I per tot això, el transport públic es reforçarà.
22: Sí, Ferrocarrils augmenta les circulacions entre Barcelona i el Vallès, Renfe reforça Rodalies amb 25 places addicionals. A la tarda, en principi, hi haurà més freqüències a les línies on es preveu més demanda i, per cert, d'això enmig d'una operació sortida. Trànsit preveu que avui uns 260.000 vehicles surtin durant aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que, com ja va passar ahir, de fet, l'AP7 i la C32 siguin les que tinguin més cues.
0: Els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració, en aquest cas de l'11 de setembre, després de la prohibició de la dictadura franquista, i també el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema, 8 i 17, és l'amnistia per Puigdemont, que pot arribar abans del que preveiem. El Tribunal Suprem, després de gairebé 2 anys i mig arrossegant els peus, diu ara que aplicarà el perdó tan bon punt el Constitucional resolgui el primer recurs. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Això hauria de passar en les properes setmanes.
4: Sí, aquesta és la conclusió que ahir sobrevolava els passadissos del Suprem en l'obertura de l'any judicial. Fons del Tribunal reconeixen que tan bon punt el Constitucional resolgui el primer recurs que té pendent i escrigui una sentència àmplia, argumentada, s'aplicaria a tothom, és a dir, això arrossegaria la resta de recursos pendents, també el cas de Puigdemont. I això, atenció, ja pot passar al ple d'aquest mes d'octubre. Fons properes al jutge Llarena, d'aquí depèn Puigdemont, deixen clar que la sentència del Constitucional, que s'espera favorable, tindrà una efecte immediat en un aspecte clau. L'obligarà a aixecar l'ordre de detenció. Dit d'una altra manera, l'expresident podrà tornar a Catalunya amb totes les garanties. El seu cas el tancaria posteriorment la sala penal amb una aplicació ja total de l'amnistia que podria no ser tan ràpida.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
4: Fins ara.
0: D'aquesta manera, el Suprem es prepara per l'amnistia igual que el Tribunal de Comptes.
22: Sí, ho vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio tot just ahir mateix. Avui la premsa es fa ressò de la decisió d'aquest òrgan del Tribunal de Comptes. Són les dues grans causes que queden pendents d'amnistia. Totes dues, si es compleixen aquests terminis, podrien quedar enllestides al mes d'octubre.
0: És una notícia que va avançar, com deia Alfredi, aquí al matí de Catalunya Ràdio. En temps d'agora parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. I mentrestant, comentari del subdirector del Nació i col·laborador també del matí de Catalunya Ràdio, Oriol Marc.
5: L'aval europeu a l'amnistia ha propiciat dues escenes que ens pensàvem que no arribarien mai. El Tribunal de Comptes preveien tancar la causa contra 35 alts càrrecs vinculats al procés i Pablo Llarena obrint-se, per fi, a no saltar-se una llei aprovada pel Congrés i que hauria de servir per propiciar el retorn de Carles Puigdemont. Arribarà aquest retorn? Seria desitjable després de 9 anys. Però la pregunta pertinent és si Puigdemont, quan torni, continuarà a primera fila i si baixarà el fang per combatre Sílvia Orriols. Com tots els líders de centre-dret a Europa, els deures que tindrà són clars. Plantar cara als ultres. Una recepta que no té ningú, però que és més necessària que mai.
0: I això mentre l'obertura de l'any judicial a Madrid, la presidenta del Poder Judicial ha carregat amb duresa contra les pressions polítiques.
6: Pocs dies després que el govern espanyol qüestionés la imparcialitat de la jutgessa que investiga els fets de Ceuta o que la Moncloa critiqués que s'aturi l'aplicació de la llei de nets, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, deia això davant el rei Felip VI del ministre Bolaños.
23: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. el respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: I parlant de llei de nets, els arguments del Suprem per congelar-ne l'aplicació s'apunten a les acusacions de tupinada electoral que fa temps que argumenten el Partit Popular i Vox.
22: Sí, la llei de nets és aquesta llei per la qual s'obre la porta a la nacionalització i, per tant, donar el dret a vot a descendents d'exiliats del franquisme. El Suprem ha acceptat el recurs de Vox i altres institucions ultres i a les últimes hores hem sabut els seus arguments. El Suprem admet que existeix un risc fundat real i seriós que un increment extraordinari del cens dels residents a l'estranger alteri textualment el resultat desitjat pels espanyols.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Però abans farem un cop d'ull al temps amb Dani Ramírez i a les carreteres amb Carmina Malagarriga.
8: Avui una diada molt tranquil·la i plàcida. Farà sol, algun nuvolet a la costa. A la tarda també nuvolades al voltant de la Selva, Guilleries, Montseny. Aquí pot caure quatre gotes, molt poca cosa. I, per tant, un dia també amb poc vent. Ara fa una mica de fred a primera hora. Fresca a l'interior, fred al Pirineu. Ambient agradable a la costa. Feia dies que no dormíem tan bé, ahir i avui. I bé, el cap de setmana puja una mica la temperatura. Algun nuvolet al litoral i perlitoral, tant dissabte com diumenge. De fet, demà pot caure algun ruixadet al prelitoral barceloní, però la temperatura amb tendència a anar pujant.
0: Vinga, Carmena, vinga.
6: Ah, un cap de setmana llarg.
0: Molt bé. Preveu,
6: amb força mobilitat. Hem de destacar que aquesta hora està tallada la C-17, atenció, a l'altura de Tona, en sentit nord, cap a Vic, a causa d'un accident. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la C-25, a Calldetenes, a Osona, en sentit oest, cap a Vic, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata. Finalment, retencions a l'N-340 entre la Riera de Gaià i Altafulla en tots dos sentits. Al menys tot.
9: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
10: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 3 de setembre de 2017.
10: I el número de la sort, el...
24: El 3.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
27: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
28: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
21: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes.
18: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
29: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
30: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
31: Som els qui somem.
1: No permetrem que el país es torni agre.
3: Amnistia per a Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta mateixa tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident.
4: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del matí d'avui, 11 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui els Estats Units comemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre. Actes a Nova York, on no assistirà Donald Trump.
12: Va declinar participar-hi en saber que no hi hauria discursos polítics. Trump participarà al Pentàgon en un acte commemoratiu. L'acte de Manhattan també ha estat polèmic per la petició de sectors conservadors que reclamen que no hi vagi l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que és musulmà.
0: I això també demostra que les ferides continuen oberts a la ciutat. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
13: Nova York no atura la seva activitat ni l'11 de setembre. Només la zona 0, l'indret on van tenir lloc els atacs contra el World Trade Center, es convertirà en un escenari de silenci per a retre homenatge als milers de persones que van morir aquí fa 25 anys. La resta de l'any, l'indret és una visita obligada per a turistes de tot el món. La Roslyn, novaiorquesa de Staten Island, hi porta tots els amics que la visiten.
14: Visites. Penso que és un indret que s'ha de veure. És un monument molt important i impressionant que es va fer. És molt trist i et fa pensar molt.
13: L'11S encara té nombroses ferides obertes, des del reconeixement de persones d'origen musulmà que van morir fent tasques de rescat fins a les ajudes a persones que han emmalaltit pels fums tòxics que van respirar.
0: Com dèiem, Donald Trump no serà avui a Nova York. El president ha rematat la convenció del Partit Republicà també acusant els demòcrates de voler destruir el país, Oriol.
13: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident J.D. Vance posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
15: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
13: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units en les seves pròpies paraules que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Fiscalia alerta de l'augment dels delictes comesos per menors de 14 anys i de conductes cada vegada més violentes. Segons recull la memòria de la Fiscalia del 2025, es van disparar un 74% respecte de l'any anterior.
16: Admet, però, que per errors administratius el 2024 la dada no és plenament comparable. Per tipus de delicte, el que més creix és contra la llibertat sexual. Gairebé 4.500 el 2025, pràcticament el doble que fa només 4 anys. La Fiscalia ho qualifica com una alarmant espiral que no para de créixer. També augmenten els delictes contra la integritat moral, que són humiliacions, vexacions o tractes degradants, així com els casos d'assetjament escolar.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que atacar la violència juvenil és un dels reptes de la nova direcció dels Mossos.
17: Aportar des de la mirada policial, des de la intel·ligència policial, des de la informació policial, aquelles banderes vermelles que hem de posar a situacions que requereixen d'una major atenció, per exemple, doncs, la violència juvenil. Em remeto als greus fets de Manresa recentment, és a dir, què hem de fer, com podem ajudar, com podem aportar per activar abans els recursos que han d'ajudar-nos a evitar situacions tan greus.
0: I llegint també El País. L'arcabisbat de Barcelona ha exculpat el cardenal Joan Josep Omella per inacció davant les denúncies d'una víctima a un capellà per pedràstia.
12: Es dona el cas que dos anys després van acabar detenint aquest religiós per tocaments a un menor i a un adult mentre exercia la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat al barri del Guinardó de Barcelona.
6: Els fets es remunten al 2022 quan el jove es va entrevistar amb Omella per explicar-li què havia passat. L'arcabisbat va derivar el capellà a un psicòleg i acompanyament espiritual. Dos anys més tard, la víctima es va tornar a veure amb el cardenal per retreure-li que no havia fet res i allà Omella li hauria admès dubtes sobre el religiós. Finalment, aquest any va posar la denúncia.
12: La víctima va voler saber si se li obriria un procés per suposada passivitat i va reclamar que se li reconegués el dany causat. La resposta de la institució religiosa ha estat que no. Literalment, diu que no s'observa dany per cap actuació il·lícita dins de l'àmbit canònic.
0: I encara en clau judicial, avui el jutge

0: l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: En canvi, tot i la guerra, l'Orient Mitjà creu que els països de l'eurozona creixeran una mica més del que es preveia.
0: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
1: I evita donar pistes de si hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any.
2: I una altra novetat també del Suprem. El Suprem dicta que el registre de grans tenidors que està elaborant la Generalitat no pot recollir el nom dels propietaris per protecció de dades.
3: En una sentència consultada pel diari Ara, l'alt tribunal ha decidit que revelar aquestes dades que afectarien a persones jurídiques no físiques suposaria un perjudici per la seguretat pública. El jutge considera que es podria obtenir l'adreça exacta dels pisos a través del registre de la propietat, fet que, segons recull aquesta sentència, incrementa el risc d'ocupació il·legal.
2: I una altra previsió també destacada del dia, avui Xile recorda el cop d'estat contra Salvador Allende. Per primer cop ho farà amb un president que reivindica la dictadura de Pinochet.
3: Per això no hi haurà actes oficials. José Antonio Kast, de fet, és de viatge oficial. El govern defensa que cal evitar que l'aniversari del cop d'estat torni a instal·lar-se com a eix de la disputa política.
2: I Alemanya, Alternativa per Alemanya, busca suports per formar govern a Saxònia-Anhalt. El seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Berlín, Jordi Regàs.
4: A Saxònia-Anhalt, davant la negativa de la majoria de partits d'entrar en negociacions amb l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya ha obert la via per veure si troba diputats trànsfugues per arribar al govern. Ho ha confirmat sense embuts el líder de la formació, Ulrich Siegmund.
5: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
4: Que el vot d'investidura del primer ministre alemany sigui secret permet que aquesta opció no es pugui descartar del tot.
2: I un altre tema destacat de les últimes hores. La miopia es triplica entre els 8 i 12 anys i un dels principals factors de risc és l'ús de pantalles. Ho recull un estudi de la Politècnica. Marta Vallès.
6: El factor genètic tenir pares miops és determinant, però d'altres es poden modificar per aturar la progressió de la patologia. Laura Aguissasola, coordinadora de la recerca.
7: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
6: L'estudi conclou que durant el període crític, entre els 8 i els 12 anys, la miopia pràcticament es triplica. A la primera revisió, a tercer de primària, la prevalença era del 12%, a quart del 17% i a sisè s'enfilava fins prop del 29%. Mesurar l'allargament de l'ull i els radis de curvatura permet avançar fins a 2 anys el diagnòstic per saber si un infant pot desenvolupar la malaltia. Des de Terrassa, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els primers taxis sense conductor començaran a circular per Madrid abans de final d'any.
8: Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot Espanya. Es preveu que una vintena de vehicles autònoms circulin amb la supervisió d'un especialista.
2: I també de les últimes hores s'ha presentat una nova generació de satèl·lits que literalment volen fer que sigui de dia en lloc on és de nit. La comunitat científica alerta d'aquest impacte, Oriol Pujador.
9: L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar, per exemple, la producció d'electricitat dels parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic Alejandro Sánchez, però, no ho veu igual. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero, bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y, bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
9: Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda.
8: Tenia 77 anys i en fa 44 que va tirar endavant la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Ho explicava el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
11: Vaig descobrir una cosa molt important i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I l'any 82 doncs, van decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
8: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi el 2024. Aquell any també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat.

0: Universitat de Girona.
1: I a la crònica cultural hem d'anar fins a Tàrrega, on ahir es va fer la inauguració de la fira. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
2: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició, apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontínua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
3: I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altra diferència, està aquí junts. No juguem a som.
2: És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Rosalia...

0: està a punt de fer el salt a Hollywood al costat de Javier Bardem.
1: Segons la premsa nord-americana, Rosalía està en converses per unir-se a l'elenc de la nova pel·lícula de la directora Alma Harrell i podria compartir pantalla amb Bardem o amb Rebecca Ferguson. Rosalía va fer, recordem, un petit cameo a la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor i Glòria, l'any 2019, i al començament d'aquest any va fer el salt a la televisió amb un paper secundari a la tercera temporada d'Eufòria a HBO.
0: I com apuntàvem abans, la gossa sorda fa avui el seu primer concert a Catalunya coincidint amb els actes de la Diada.
1: Seran els habituals concerts que se celebren cada any al Passeig Lluís Companys. Recordem que el grup València ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris.
0: I pel que fa al trànsit, Carmina Malagarriga.
2: Doncs hem de dir que continua tallada la C-17 a Tona, en sentit nord cap a Vic, a causa d'un accident. Però també hi ha retencions. Hi ha un carril tallat a la P-7 a Pont de Molins, en sentit sud cap a Figueres, també a causa d'un accident. A la 2, retencions a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Retencions a la C-25 a Call d'Atenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat també per accident. I finalment, per esfondraments, es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 11 de setembre del 2020. Que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Quan el president Pujol parla dels catalans des d'aquells que acaben d'arribar fins als que van néixer l'any 1930, és un missatge a l'extrema dreta que, en nom del catalanisme, vol atribuir-se el dret a dir qui és català i qui no?
3: Segona.
0: Si l'estratègia de Silvio Riols és convertir un espai de memòria històrica com el Fossar de les Moreres en un ring per repartir carnets de bon català i incendiar el carrer, fins a quin punt l'independentisme ha estat tan ingenu de caure de quatre potes a la seva trampa?
3: Tercera.
0: Que el Suprem digui que el govern espanyol pot condicionar les eleccions amb la llei de nets és una autocrítica per tots els cops que el Suprem ha condicionat unes eleccions.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, que és 11 de setembre, és un dia especial. El quiosc també obre, obre més tard, però també obre, i ho fa amb edicions especials, com aquesta edició especial del Quiosc Vintage amb Albert Om.
3: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 11 de setembre de 1976, un dia històric, la primera diada després de la mort de Franco. El govern espanyol havia prohibit la manifestació que es volia fer a Barcelona. Només havia donat permís per fer-ho a Sant Boi de Llobregat amb l'esperança que hi anés poca gent. Es van equivocar de mig a mig. Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava l'Avui. 100.000 persones van assistir a la concentració unitària amb banderes catalanes i pancartes que demanaven llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Van intervenir-hi Miquel Roca, representant del Consell de Forces Polítiques, Octavi Saltor de la Lliga Liberal i Jordi Carbonell en nom de l'Assemblea de Catalunya. L'acte es va acabar amb el cant dels segadors dirigit per Oriol Martorell. L'himne de Catalunya, recordem, havia estat prohibit durant tota la dictadura. I encara un apunt del diari Avui de fa 50 anys comentant la primera transmissió del Barça en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Va aconseguir un to de tanta normalitat que si no hagués estat per la manca de costum, ningú no hauria pensat que era la primera vegada.
0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Afra Blanco, Arturo Puente, Marc Bataller i Jordi Cominal. Però abans... Els esports, Robert Prat, el Como de Cesc Fàbregas debuta a la Champions amb una victòria.
7: 4-1 davant el Leipzig, l'exjugador del Barça va aconseguir la primera victòria de l'equip italià a la Lliga de Campions de tota la seva història. Cesc parla d'aquesta manera del Barça.
8: Te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
7: També a la Champions, golejades del Bayern 5-0 al Bodo i del Manchester United 4-0 al Sabah.

0: I el València lamenta les crítiques de Rodri per la poca qualitat dels seus jugadors.
1: El tècnic del València, Carlos Corberán, diu que tot i les disculpes públiques de Rodri, les seves paraules van ser molt desafortunades.
2: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras desde que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En momentos se produjeron, Rayá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos.
1: Avui a la Lliga Sevilla-València a les 9, la Lliga també ha confirmat que el Barça pot operar en la norma de l'1+1, ja que té 150 milions més de marge que la temporada passada. Lleida és el primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet. Després de guanyar el Girona, el Barça es classificarà per la final si avui guanya el Manresa a partir de les 9. Classificació de la selecció espanyola femenina per les semis del Mundial de Bàsquet després de guanyar Austràlia, 66-89. Es jugarà l'accés a la final davant els Estats Units dissabte a les 8. La waterpolista Maika García diu que denunciarà el Sabadell per no haver-li renovat el contracte després de ser mare. Arrenca també la Lliga d'handbol a les 7 de la tarda. També comença la de futbol sala. Ja ha quedat definida la final femenina de l'Open de tenis dels Estats Units, Sabalenka arriba a Quina, i avui a la nit, semis masculines, Tiafoe, Shelton, Zverev, Khachanov.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: 45.712.
6: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
12: Laia, és bona?
13: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
14: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
15: I això per què passa?
16: I a qui m'he de creure?
17: I què puc fer jo?
14: Per això fem l'Infocar.
18: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
14: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
19: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: El 16 de setembre, Wigo obre la venda de bitllets fins a l'agost del 2027 a partir de 9 euros. I Madrid Barcelona a partir de 19 euros. 24 hores abans només a l'app. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a wigo.com.
21: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
22: Doncs jo només sento la carretera.
21: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
25: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Marc Bataller, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el periodista del diari Punès, Arturo Puente.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
0: Doncs tots han escoltat l'editorial d'aquest programa, tots parlen de Jordi Pujol i de la lucidesa, tot i els 95 anys del missatge del president que hem pogut escoltar avui al matí a Catalunya Ràdio i que crec que tornarem a sentir ben aviat.
1: Sí, i que emociona, eh? Tornar a sentir Pujol, a més en forma, Jordi, perquè l'escoltes i dius... Té un cap privilegiat, aquest home, sí, sí.
5: Absolutament, és allò que dius... Quina potència de personatge amb 96 anys. Que a vegades la gent es pensa, el president és gran, però hi toca molt, com s'ha pogut veure. També volia, si em permets, donar-te tot el meu suport, perquè a mi que ataquin a periodistes en un país lliure no m'agrada gens. I considero, no sé si ho tenia vostre o el president, però que en tot cas la reacció a qui acusa i assenyala sigui reclamar el país per tothom, em sembla molt intel·ligent i em sembla una gran via per poder contraposar a gent que vol que callem. Ahir passava per una banda el Fossar, però passava per l'altra banda contra els mitjans públics i en aquest cas contra tu. I jo crec que això està molt malament i hem de començar a perdre la vergonya a dir-ho, tant per uns com pels altres. La gent té dret a expressar-se, si ho fa educadament i, evidentment, emparar per la llibertat, i més els periodistes, encara que a vegades el que digueu ens pugui no agradar. Tornem a Jordi Pujol. Crec que... Únic relacionat amb el que dèiem de l'educació, no? Ara que falla PISA i la gent diu hem de tornar a llegir i a escriure, doncs ara que alguna gent del país s'ha atabalat, hem de tornar a escoltar el Jordi Pujol.
1: Anem a escoltar el missatge, per si algú que no l'ha pogut sentir. És un missatge que ens ha enviat el president Jordi Pujol, ha sigut la portada d'avui de les 8 del matí.
12: Des de Catalunya Ràdio em demanen algun missatge per la Diada. Jo ara no estic gaire fi, però malgrat que us puc dir moltes coses, no em veig amb cor d'enviar el missatge que avui penso que mereixen tots els catalans. Per tant, només dues coses m'atreveixo a dir. Primera, felicitat als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Segona, el país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions i de gent que no va prou bé, de gent que està perdent l'esperança, etc. Però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé, i les fa gent animada i orgullosa. Doncs avui us dic a tots que tenim motius per l'esperança i que la fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de continuar sent i d'anar endavant. Impregnem-nos tots d'això. Hi ha realitat que ens han de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, vull dir, tothom, penseu-hi i contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, als que més pateixen. Tenim i sobreteniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies. Visca Catalunya. Som-hi.
1: Molts missatges de Jordi Pujol. Diu, per exemple, em fixo en alguns i ara ho comenteu, eh? Diu, felicitats a tots els catalans, els que acaben d'arribar o els que són de l'any 30 del segle passat. La Diada és una festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. És veritat, diu que el país viu moments complicats, d'incerteses i desil·lusions, però hi ha molta gent amb energia, fe i optimisme. Catalunya val la pena. I acaba dient que ell s'apaga, però que molts de vosaltres, diu, sou gent vital en futur col·lectiu. Contagieu de tot això els més enfadats. Artur.
2: La tristor, no?, l'emprenyament va en contra de Catalunya, diu el president Pujol. Jo crec que està, que és un missatge molt i molt escaient, no? Crec que, a més a més, connecta molt amb el llegat polític de Jordi Pujol, més enllà de moltíssimes coses, tot el que puguem comentar sobre el llegat polític, però hi ha una cosa que sí que és veritat, que hem mantingut sempre, que és català tothom que viu i treballa a Catalunya, és molt pujolista i també d'un consens que no és només de Pujol, sinó que anava a tot arreu de la societat. I la segona cosa és la idea aquesta de contra la Catalunya emprenyada, trista, no? Aquesta idea de que no hi ha vitalitat, de que el futur s'enfonsa, de que tot va malament. Doncs no és veritat, no és veritat. I aquesta és una idea, no? La idea de que tot s'enfonsa i que res no paga la pena i que, per tant, per què esforçar-se per fer res si som absolutament impotents. Aquesta idea jo crec que beneficia claríssimament a qui volen una Catalunya més apagada, a qui volen una Catalunya menys vital, a qui volen una Catalunya, en definitiva, pitjor.
4: Sí, jo em quedo amb el missatge, per no repetir els companys, d'esperança contra odi. És a dir, una esperança contra el discurs d'odi, contra un discurs poc integrador. Catalunya ha avançat quan ha acceptat a tothom, una frase que ell també diu, tothom, que crec que és un concepte molt clau, i fins i tot l'independentisme ha crescut quan ha estat integrador, no quan ha estat un independentisme enfadat, rabiut, com el que vam veure ahir, o un suposat independentisme que ataca la llibertat d'expressió i, com a periodista, deixa'm dir el mateix que ha dit en Jordi, solidaritat amb tots aquells que han rebut l'atac, com en Ricard per part d'Aliança Catalana, però no només ell, d'altres. També ho hem vist aquests dies amb el company del Nació Digital a Manresa, sí, per donar la seva opinió, repeteixo, per donar la seva opinió sobre el crim que va passar en aquella ciutat, perquè precisament la llibertat d'expressió és allò que fa més bé en aquest ofici, l'ofici dels periodistes.
2: I ahir mateix Jordi Borràs, eh?
4: Exacte, Jordi Borràs, bé, que també va ser...
2: caure bastantes.
4: Va ser colpejat pels agents dels Mossos d'Esquadra i ell després denuncia per integrants, ell va dir literalment, dels bojos nois que feien de guardaespatlles a Sílvia Orriols. Per tant, repeteixo, esperança contra l'odi. Crec que és el missatge més potent que dona avui el president.
1: Afra.
7: A veure, primer, solidaritat absoluta amb tu i amb el que vol dir també el Fossar. Al final, de vegades oblidem que el Fossar significa un espai de lluita i de llibertat, la llibertat que, evidentment, Aliança i Orriols no defensen i, per tant, agraïda amb aquesta vocació i professió i denunciar aquest assetjament que de nou el periodisme i els periodistes heu patit, no? I per altra banda, el respecte del president, bueno, és veritat que avui no és dia per parlar del seu llegat i sí que potser és dia per poder avaluar les seves paraules i jo les poso en valor, les vull posar en valor tot i que he estat molt crític amb el seu llegat, les vull posar en valor perquè és veritat que és una jornada que forma part de la memòria col·lectiva i el president forma part de la memòria col·lectiva, no? I en les seves paraules recorda també la importància de preservar institucions, cultura, llengua i persones, totes, indiferentment d'on hagin nascut, no? Amb les seves esperances, al nostre territori, a la nostra terra i a la seva terra també, no? I els valors democràtics que han permès construir una societat més lliure i més forta, aquests valors que, a més, Aliança Catalana i Sílvia Orriols es mostren absolutament contraris, no? De tots i de totes. Només les seves llibertats, només les seves promeses, només la seva manera de conviure. Però un cop dit això, sí que també comparteixo que és veritat que no hi ha terra forta si no hi ha una ciutat d'ètnia que viu en condicions de dignitat, no? I quan parlo de dignitat parlo de salari. Sabeu que històricament les organitzacions sindicals en la jornada d'avui també tenen alta presència. La forma de vida digna, hi ha dues maneres de poder abordar aquesta lluita constant, no? Que és continuar treballant i continuar somiant i continuar aspirant i continuar organitzant-se o destruint i assenyalant als més vulnerables. Jo crec que la primera és la millor opció i en això coincideixo amb el president.
1: Sí, però és veritat que hi ha conseqüències perquè, per exemple, hi ha un article que has fet avui al Nacional, Jordi, que és d'avui, no? Uh-huh. Sí, en què tu expliques, no?, que hi ha molts actes que tu aniries però que no hi acabaràs anant.
5: No, però això ho deia per l'anècdota pel regalo que ens has fet avui de poder venir a la ràdio. És a dir, sempre pensava, quan anava a fer actes, ofrenes i tot plegat, pensava, aquests que de bon dematí el dia a la diada estan a la ràdio, què els hi passa?
0: Què fan?
5: I llavors, en canvi, quan en Franqui em va dir, escolta, divendres que ves la diada i et toca, i dic, ostres, és una manera de viure la diada que no l'havia viscut mai, i poder-la fer des de la Ràdio Nacional de Catalunya, t'he de dir...
0: També pot ser una tradició més, no?
5: Bueno, molta alegria, i per tant intento donar a la gent que ens escolti un punt d'això.
0: Però tot passa que hi ha espais que notes que són més hostils.
5: Evidentment.
0: Que no penses com ells voldrien que pensessis.
5: Evidentment, i aquí també... És que, a més, jo estic enfadat amb el d'ahir, el Fossar, perquè els fets d'ahir m'obliguen a defensar coses que no vull defensar. I tornant al president Pujol, jo tinc una anècdota que explico sempre, perquè ha estat molt impressionant, si em deixes només un minut. Escolta, jo al Fossar hi he anat gairebé tota la vida amb Convergència Democràtica a Catalunya. He de dir que sempre ens havien dit feixistes. Per tant, això de que l'esquerra independentista s'apropi del Fossar i decideixi qui passa i qui no passa, molt malament, també. Però m'emprenya que hagi de sortir a defensar segons què en aquests moments, però que l'esquerra independentista sempre ha trobat algun enemic i sempre t'ha dit de tot,
0: és que probablement no estem parlant d'un estil gaire diferent entre
5: uns i altres.
0: Clar,
5: jo és el que els retrec avui en part de l'article, que és s'han pagat un spot promocional uns i altres, perquè en el fons no deixen de retroalimentar-se. I acabo amb la petita anècdota, que va ser quan per primer el president Pujol no venia mai al Fossar a la nit, amb l'acte que organitzàvem des de la Joventut Nacionalista, però després del primer tripartit sí que va venir. I allò, el Fossar, allò sí que estava ple aquell dia. I l'esquerra independentista va començar a cridar quan el president Pujol va començar la seva intervenció, la cosa es va anar callant, però llavors algú es va avançar cap al faristol, va increpar el president Pujol. Que avui ens sembla tots bé el que està dient, però en el seu moment va anar i va increpar el president Pujol. I el president Pujol li va dir, noi, el que t'hagi manat la innoble feina de venir-me a interrompre, li dius que a mi no m'ha fet callar ni un tribunal militar. Crec que aquesta és l'actitud. És a dir, pareu de cridar i de decidir qui pot anar a un lloc i qui pot anar a l'altre i qui és català i qui no és català i defensem una nació que val la pena.
0: Hi ha també una pregunta que sona vol amb totes aquestes paraules de Pujol, que és què en pensa d'Aliança? Crec que ja se'n poden destreure moltes coses, no?, amb el que hem sentit, però per posar més elements sobre la taula, va venir Oriol Pujol en aquest programa fa un any, just un any, i va dir, entre altres coses, que detectava que els partits no havien trobat encara la manera de combatre aquests discursos i estratègies dels extremistes.
6: L'auge no és una preocupació en si mateixa. El que sorprèn a vegades és la forma d'enfrontar-s'hi. Sorprèn. I això sí que ho discutim sovint amb el meu pare, sorprèn bastant, no?, que hi hagi hagut una certa... incapacitat, o, és a dir, caure en el parany, no entendre les regles del joc que utilitza aquesta gent, no entendre els canals, no entendre massa inclús el llenguatge.
0: I segurament que posava sobre la taula Oriol Pujol és que, en fi, es posava les mans al cap quan sentia aquests discursos anti-immigració.
6: M'atreveixo a dir que el meu pare potser és més contundent perquè ell es defineix molt clarament com un deixeble d'en Candel. Val? Llavors, quan hi ha discursos un punt frívols, un punt populistes al voltant de la immigració, diu, no, això no pot passar. Aquesta gent que defensa això no entén que no tenim més remei que integrar i que continuar integrant. Aquesta gent que defensa això no sap que defensant el que diuen i proclamant el que proclamen, estan abocant a Catalunya a desaparèixer.
0: Per tant, alerta el missatge de Pujol. Arturo.
8: Sí, no, és que jo estic bastant en aquesta línia, en la línia que el missatge d'Aliança és una esmena a la totalitat al que havia sostingut Convergència, del que podem... No,
5: el catalanisme històric.
8: Sí, sí. De qual cosa que podem parlar moltíssim, de si estava encertat, no estava encertat, quan va estar més encertat, quan menys. Però que l'esmena a la totalitat sobre el tema, sobre el fet més important, que és qui és català o no, que és Catalunya, com s'ha de construir Catalunya, o qui ha de ser català en el futur. És una esmena de totalitat i cap gira, és a dir, és absolutament contrari al que s'havia considerat històricament per part del catalanisme, és evident. I després hi ha una altra cosa. És bastant evident que aquí el que juga Aliança Catalana és a menjar-se aquest espai, si pot, i no deixar-ne ni rastre. Tampoc no. Fui, que moltes vegades, jo llegint ho heu citat, aquest matí a la revista de premsa, llegint a Artur Mas, hem de parlar, però no pactar... Hi ha una certa, també, unes certes aproximacions decisions de vegades una mica buenistes des d'aquest punt de vista, perquè, bueno, ells no sé si volen, ells no volen ni parlar ni pactar, els volen menjar-te i que desapareguis, Artur Mas. A veure si també us anem entenent, mireu Alemanya, mireu França, mireu Itàlia...
9: Aneu parlant, ja veuràs què acabarà pagant el sopar. Són les 9 i ara mateix arriba el president de la Generalitat a l'ofrena floral de Rafael Casanova, Jordi Corbalan.
10: Just en aquest moment, després de saludar un per un els membres del govern, que estaven alineats aquí a la, abans d'entrar a la zona del monument, en aquests moments el president Salvador Illa està a punt de passar revista una formació de gala, una dotació de gala dels Mossos d'Esquadra. Ho fa acompanyat de l'encara comissari en cap del cos, Miquel Esquius. Recordem que el relleu es produirà la setmana que ve. El president en aquests moments passa revista aquesta dotació amb l'uniforme de gala dels Mossos d'Esquadra. És aquell uniforme del barret de copa, de les espardenyes, amb les vetes de color blau, i just en aquest moment està fent les salutacions pertinents. El president torna enrere, va buscar els membres del govern que l'estan esperant a l'altre extrem del monument a Rafael Casanova, i tots plegats avançaran en aquests moments els aproximadament 15 metres que hi ha fins al peu del monument per dipositar l'ofrena floral. Just en aquests moments veiem el president Illa al capdavant del govern. President Illa, que ha arribat fins aquí a aquesta mateixa cruïlla amb el seu cotxe oficial. Hem vist una cosa bastant anecdòtica, jo m'atreviria a dir-ho, que no ha estat una tradició els últims temps, i és que avui el cotxe oficial del president Illa portava un banderí amb la senyera. Aquesta és una tradició que jo no recordo els últims temps haver-la vist, per tant, màxima solemnitat. Els membres del govern l'han esperat en una mena de catifa vermella, el president els ha anat saludant un per un, i després a l'altre extrem hi havia els membres dels cossos i forces de seguretat i d'emergències de la Generalitat. Hem vist representants dels Mossos, hem vist representants dels bombers, de Protecció Civil, del cos d'agents rurals i del SEM. En aquests moments la comitiva avança, dos Mossos d'Esquadra porten aquesta corona de llorer al capdavant de la comitiva encapçalada pel president de la Generalitat i per tots els membres del govern de la Generalitat. En aquests moments són els dos membres del cos de Mossos d'Esquadra els que dipositen la corona de llorer amb aquesta senyera on consta, doncs, la inscripció dels membres del govern de la Generalitat al peu del monument a Rafael Casanova, aquí a la cruïlla de la Ronda de Sant Pere i del carrer Alibell. Un silenci bastant impressionant, per bé que el públic està situat, com ja és tradició els últims anys, a molts metres d'aquí darrere d'unes tanques. En aquest moment el president s'ajup per posar, per acabar de posar bé la senyera, i en aquests moments torna al seu lloc. Ara sentirem les notes de l'himne nacional de Catalunya a càrrec de la banda municipal de Barcelona.

0: nota de l'Himne Nacional de Catalunya, amb les quals es posa fi a la primera ofrena, l'ofrena del president i del govern de la Generalitat. Seguidament serà el president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la mesa del Parlament els que faran també l'ofrena. Després l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al capdavant de la Corporació Municipal, i després ja serà el torn dels partits i de les entitats, doncs, que tradicionalment fan aquesta ofrena aquí al monument a Rafael Casanova.
1: Hi haurà parlaments, ara, Jordi?
0: Sí, és habitual que un cop s'acabi l'ofrena, els diferents representants de les comitives, doncs, van desfilant per aquí una mena de set que hi ha preparat, doncs, justament a tocar del monument Rafael Casanova, i, per tant, segurament la primera que parlarà serà en nom del govern la consellera portaveu Sílvia Paneque, i després aniran desfilant, doncs, els diferents representants de les institucions i dels partits polítics i entitats un cop hagin fet les ofrenes.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
1: Són les 9 i 6. També farem un cop d'ull a les carreteres perquè tenim alguna incidència a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia. Doncs hem de dir que s'ha reobert la C-17 a Tona en sentit nord cap a Vic, però només hi ha un carril obert a la P-7, a Pont de Molins en sentit sud cap a Figueres. A la 2 hi ha retencions al Papiol en sentit nord. Per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata, i també hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. Fins aquí la informació viària.
1: I pel que fa al transport públic, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs retards de 15 minuts a l'R2 sud i als regionals del sud a causa de problemes en la senyalització a l'estació de França, diu Adif, que és per un possible robatori de coure. On sí que segur que hi ha hagut un robatori de cable de coure és al costat de l'estació de Lleida Pirineus, i ha afectat la senyalització i provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R13 que circulen entre Lleida i les Borges Blanques.
1: Avui a l'Àgora parlarem també de la Diada i dels discursos que s'hi facin, però de què més estarem pendents? Connectem amb la redacció, Silvia Solanes.
4: Doncs justament de les ofrenes que es fan aquest matí diferents punts de Catalunya, banda de Barcelona, Tarragona, arrenquen d'aquí mitja hora el monument de Rafael Casanova, i a Girona a les 11 a la plaça Catalunya. També se'n fan a Lleida. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquí a Lleida a les 12 es fa l'acte institucional a la Seu Vella amb la participació del conseller de Drets Socials, Raül Moreno. L'acte inclou la lectura de diversos textos de Josep Vallverdú. Com es tanqui aquest acte, a la nau central de la Seu Vella es farà una ofrena floral al monòlit del Pont Llevadís del Turó en memòria dels lleidatans defensors de les llibertats de Catalunya. D'altra banda, també, l'esquerra independentista convoca una manifestació a les 12 del migdia des de la plaça Paeria, i un acte polític a l'Avinguda Blondel a la 1. I durant el dia també es fan ofrenes a l'edifici del Roser, que és el símbol de la caiguda de Lleida davant les tropes de Felip V l'any 1707.
4: I encara pel que fa dia de Pedro Sánchez, acaba de felicitar els catalans, ho ha fet via xarxes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Sí, bon dia. Missatge a X diu: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició, escriu el president espanyol. Una Catalunya que avança des de la convivència, el respecte i allò que ens uneix. Un missatge que acaba felicitant la Diada a tots i totes les catalanes. Un missatge en català acompanyat d'una imatge amb una gran senyera amb el segell del govern d'Espanya.
4: I continuem a Madrid perquè avui la ministra de Joventut i Infància reuneix amb el fiscal general amb Ceuta sobre la taula. Això mentre que ja han traslladat les primeres 5 menors a Navarra, Tònia.
6: Sí, després de setmanes negant-se a fer cap trasllat, el govern de Ceuta del PP ha tancat un acord amb Navarra del PSOE, i ja són a la comunitat 5 menors de les 700 que encara estan a Ceuta acollides en situació d'extrema vulnerabilitat en diferents centres improvisats. La fiscal general les darreres hores ha reclamat el compliment de la llei a Ceuta, però també un tracte humanitari especialment per als menors. Veurem si més territoris segueixen les passes de Navarra. De moment, tots els territoris del PP tanquen la porta acollint un sol migrant.
1: Gràcies, Tània. Gràcies també, Sílvia Solanes. Ara mateix compareix la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Pot i vol actuar com a contrapunt. No perquè siguem o ens considerem millors que ningú, sinó perquè ens hem construït amb una identitat, amb una manera de fer i de ser, d'acord amb aquells fonaments més principals de la democràcia, de la igualtat, de la solidaritat, de la defensa de la llengua catalana compartida i de la cultura del treball ben fet. Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol, però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català. En el món dels castells, dels castellers, a la pinya ja saben que hi treballen els baixos. Són els que d'alguna manera sostenen els castells. I no és que simplement siguin els més forts, que també són els qui amb l'ajuda de la resta fan possible que aquell castell s'aguanti. És una fórmula que quan la veiem ens omple d'orgull. La confiança en nosaltres mateixos, com en els castellers, i que nosaltres som tots i totes. Això és el que ens ha de servir per afrontar els grans reptes que ens proposa el futur. Una Europa que defensi la pau i la solidaritat amb Ucraïna. Una intel·ligència artificial que estigui al servei de la dignitat de les persones. Una transició climàtica guiada per la ciència i també tots els reptes que tenim en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de les infraestructures, en l'àmbit de l'habitatge o un finançament que ens permeti tenir aquells recursos necessaris a Catalunya. El president Illa ha explicat que Catalunya afronta els reptes que té en aquests moments des de la confiança en si mateixa, des de la unitat i des de l'exigència en què ens hem de tractar a nosaltres mateixos. Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat, d'orgull i d'esperança per una Catalunya sense exclusions. Avui celebrem que som un país obert, que som un país fermament democràtic, solidari i, sobretot, amb la idea de que tots plegats som més forts. Visca Catalunya i molt bona diada a tots i a totes.
1: Acaba Sílvia Paneque en el moment en què també veiem el president del Parlament, Josep Rull, que arriba, sí. Saluda en aquest cas les autoritats i veurem i seguirem com fa aquesta ofrena. De seguida ho comentem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Marc Bataller, Afra Blanco, Jordi Cominal i Arturo Puente. Però abans...
8: La lletra petita.
1: Analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
9: Bon dia, Ricard.
1: Atenció, perquè un investigador d'Antròpic dimiteix després d'advertir un risc d'extinció de la humanitat per la IA.
10: Això diu. Jacob Coxon ha deixat l'empresa que fa anar Claude, advertint que la companyia i OpenAI juguen amb les nostres vides amb la intel·ligència artificial superintel·ligent. Després, altres veus de l'empresa s'hi han sumat amb xifres de risc llançades a la lleugera. Però la lletra petita ens diu que el calendari no és casualitat. Antròpic prepara una sortida a borsa valorada en més d'un bilió de dòlars. I és quelcom que va passar abans. Cada cop que una empresa d'aquest tipus li cal fer ronda de finançament o prepara entrada al mercat, llencen un missatge apocalíptic d'aquests. Sembla il·lògic espantar abans de vendre accions, oi? Però no ho és. Dir que el teu producte pot acabar amb la humanitat és la manera més rendible de dir que és el més potent del mercat. L'inversor no compra l'apocalipsi, compra la capacitat. A més, hi ha un munt de gent que viu d'aquest espectacle.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: Doncs ja s'acaba l'estiu.
13: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
12: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
13: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
19: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
20: Al final, quan habrá ahí, pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
19: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
21: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
19: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
22: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
24: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
25: Els autopistes no volen sentir a parlar...
24: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
23: Catalunya Migdia.
26: Cada dia a les dues.
22: I a partir de les tres...
26: L'espai de reflexió a la tertúlia.
27: Ja t'ho vaig explicar.
24: Si has comès una falta, has de pagar-me.
23: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la sindicalista Afra Blanco, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el periodista al diari Punt.es, Arturo Puente.

0: I seguint el que passa al monument de Rafael Casanovas, allà tenim Jordi Corbalan i Albert Prat. Bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs justament ara mateix la mesa del Parlament de Catalunya amb el president Josep Rull al capdavant acaben de fer la segona ofrena institucional després de la del govern, i a continuació doncs li tocarà el torn a la Corporació Municipal de la Ciutat de Barcelona amb l'alcalde Jaume Collboni al capdavant. En representacions, delegacions, comitives institucionals que s'aniran succeint en els pròxims minuts en aquest matí assolellat amb una temperatura doncs molt agradable aquí al centre de Barcelona. Veiem els membres del Parlament i de la Mesa doncs que ja acaben de fer aquesta ofrena.
0: I fins ara, Albert, hem sentit ja la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
2: Sí, que ha desfilat. Ha sigut la primera de desfilar per aquest faristol a peu de carrer. Sílvia Paniqué, que ha enviat el mateix missatge contra l'extrema dreta que feia ahir al vespre el president Salvador Illa en el tradicional discurs institucional.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat, d'orgull i d'esperança per una Catalunya sense exclusions.
2: I ara sí, pendents de la intervenció del president del Parlament, també passaran per aquí grups parlamentaris i entitats.
0: Doncs seguirem aquesta compareixença, aquesta roda de premsa. En fi, no és una roda de premsa perquè no tens preguntes, no?
2: Compareixença tancada. De fet, ara podem veure com el president del Parlament, Josep Rull, sí, ja puja en aquest faristol a peu de carrer amb la senyera de fons.
0: Doncs esperarem per sentir-lo. Un Josep Rull, recordem, Albert, també, que ha tingut també molts estirallarronses amb l'extrema dreta, precisament.
4: Molt bon dia a tots i a totes. I en primer terme, molt bona Diada Nacional. I deixin-me subratllar l'adjectiu nacional. La Diada Nacional de Catalunya, de la nació catalana. Avui venim a fer l'ofrena a Rafael Casanova. De vegades sembla que aquest sigui un acte rutinari, un acte banal. Deixin-me recordar una efemèride. Avui fa 125 anys que un grup de joves patriotes catalans, encapçalats per Josep Maria Folch i Torres, van fer la primera ofrena al monument de Rafael Casanova. I van ser detinguts, i van ser empresonats per reivindicar aquells que van lluitar per preservar les nostres institucions el 1714. El 1714 no es defensava un rei, es defensava una nació, un sistema institucional. Ahir vam iniciar els actes de commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, del mil·lenari del Parlament de Catalunya, un dels parlaments més antics de tota Europa, com la Generalitat de Catalunya del segle XIV, un dels governs més antics de tota Europa. Durant aquests segles, des de 1714 fins ara, hem hagut d'afrontar etapes extraordinàriament fosques, amb moltes dificultats. I el poble de Catalunya sempre ha expressat la seva capacitat de resistència, de resiliència, de superar totes les adversitats, des de la unitat interna. No hagués estat possible la defensa de 1714 sense aquesta capacitat de força de resistència. Ara, en aquests moments, nosaltres hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant tot aquest temps. I n'hi ha un d'extraordinàriament poderós. Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho. Avui la figura de Candel és més poderosa que mai. El catalanisme ha pogut projectar-se justament per aquesta visió d'un país amarat d'optimisme, d'esperança, d'una nació que ha volgut ser la terra de tots aquells que l'han volgut abraçar en drets i en deures. Avui aquesta és la Diada Nacional dels 8 milions de catalans. I els que som independentistes Sabem del cert que només serà possible la llibertat de Catalunya des de la cohesió interna. Dues darreres reflexions. La primera, i tanmateix aquesta no és una diada nacional normal, perquè continuem tenint persones a l'exili. De fet, a mi em pertoca de ser president d'un Parlament amb dos diputats a l'exili, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, més enllà del conseller Comín. I això és una infàmia. Parlava d'aquells joves patriotes de l'any 1901 que van ser detinguts, la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. I darrera reflexió, i per mi aquesta és la més poderosa de totes, i utilitzo aquest adjectiu, poderós, poderosa. La gran lliçó de la nació catalana dels últims 300 anys, com aquella gent que es va manifestar ara fa 50 anys a Sant Boi de Llobregat, com la gent que va participar l'1 d'octubre, com la gent que ha estat capaç d'albirar un futur esperançador, sempre ha cregut, sempre, que l'esperança és més poderosa que la por. L'esperança és més poderosa que la por, que l'assenyalament i que l'odi. De la mateixa manera que generacions i generacions de catalans i catalanes han plantejat la unitat interna per projectar-se i s'han rebel·lat contra la por, avui, davant del monument de Rafael Casanova, ho dic solemnament com a president del Parlament de Catalunya. Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por. Molt bon dia i molt bona Diada Nacional.
0: És el discurs institucional del president del Parlament, Josep Rull, ara mateix en directe, ho estem escoltant, en una, sí, en una contundència també parlant i apel·lant indirectament a l'Aliança Catalana, Arturo.
5: To, no? El mateix to, molt semblant al to que hem mantingut president, la consellera portaveu, etc. A mi una de les qüestions que sembla que s'interessa remarcar quan està molt suat, la idea de Catalunya és una terra d'acollida, Catalunya. Jo diria, aniria una passa més enllà, perquè jo crec que és això el que la fa distintiva. Catalunya és una nació que catalanitza, que és una cosa més enllà de que acull, de que, no? Catalunya té la capacitat, té la virtut, té la capacitat gairebé màgica, de vegades, perquè a vegades en unes condicions molt dolentes, de que la gent que arriba, la gent que fa vida a Catalunya, molt ràpidament es converteix en catalana, els seus fills seran catalans, se sentiran catalans, i això no passa sempre. Això passa en algunes nacions, això passa als Estats Units, per exemple, molt ràpidament, però no passa a totes les nacions. Hi ha llocs, a França tenim exemples, tenim altres exemples, que això no passa sempre. I aquesta capacitat que ha tingut Catalunya sempre per tenir una entrada migratòria als anys 30, als anys 60, podríem anar al segle XIX, i convertir els seus fills en catalans igual que els altres i no fer distincions, és una de les coses que s'han de preservar i que és més important. I a més a més, de dir i de subratllar que està en disposició de fer-ho, que Catalunya està en disposició de fer això. Perquè si algú creu que no està en disposició de fer això, no creu en la continuïtat nacional. Per això jo crec que per això estan tan tristos, perquè no creuen en si mateixos, perquè no creuen en aquestes possibilitats. Jo sí que hi crec, no només hi crec com una fe abstracta, ho veig cada dia.
0: Però fixeu-vos, el discurs del president Salvador Illa, el discurs del president del Parlament Josep Rull, el discurs de Jordi Pujol, tenen una base molt en comú.
5: És sí, dir, ho tenen.
0: Malgrat les diferències polítiques que hi ha, sí, hi ha una base, no?, que potser durant aquests anys havíem diluït, ho havíem oblidat, però hi és, que és la humanitat, que és el respecte a l'adversari polític.
6: Sí, sí.
0: Hi ha una cosa que és comuna, que és que aquí hem de conviure-hi tots.
7: És que si em permets, hi ha hagut diversos errors, diferents errors durant el procés. Per mi, un d'ells va ser l'inventar-se ser independentista no nacionalista, que això responia a una pugna entre partits. És a dir, aquests són nacionalistes, doncs jo diria que sóc independentista, però que no sóc nacionalista, perquè ser nacionalista és ser molt de dretes. Ja que això va ser un error. Per què? I acabo la tesi i veig que el Maria es posa nerviós. Perquè al final, la gràcia de Catalunya és existir. És a dir, que Catalunya, després de tots aquests segles, totes aquestes pressions migratòries, tots aquests atacs de l'estat espanyol, tota aquesta opressió, etcètera, etcètera, continuï existint és un miracle. Per tant, la voluntat política de tot català ha de seguir sent existir. En el moment en què el nacionalisme es fa majoritàriament independentista, és perquè es pensa que és l'única manera per la qual Catalunya pot seguir existint, perquè s'estan ofegant econòmicament les infraestructures, els seus drets, etc, etc, etc. Però la cosa clau no és tant la independència, jo sóc independentista, com poder continuar siguent catalans. Segon error que jo crec que aquí s'està rectificant una micona. Perquè en el seu moment, com que es renunciava a ser nacionalista i per tant nació, es va renunciar una mica a dir, escolta, Catalunya és una terra absolutament d'acollida. I el que subraia l'Artur Odès, català que viu i treballa, i en vol ser, també ho diu el president Pujol, i en vol ser. I aquí és on també crec que ens hem equivocat com a país, en els últims 20 anys, que és amb unes polítiques d'integració dures, d'integració, no d'expulsió, d'integració. És a dir, aquí es parla en català? Sí, sempre. Has de tenir garantit el dret de poder parlar en català a Catalunya. Per què? Perquè és la principal eina d'integració. Per tant, què és el més important de l'escola? Que tothom que vingui aprengui a parlar en català. No, és que ara ve tanta gent de fora que els profes hem canviat de llengua. Molt mal fet. Va en contra de la integració. Va en contra de la integració. Catalunya és un país que s'identifica per la llengua. Per tant, el català és... I els drets, sí, i els deures. I aquí, principalment, el centre dret a català i el centre esquerra català s'han equivocat parlant només de drets i no de deures. I amb aquestes dues febleses, errors, ha crescut l'extrema dreta.
5: Jo no estic... Jo estic molt d'acord, però jo no estic... Perquè no és... Jo crec que no és... Hem decidit que les polítiques no havien de ser d'integració dura. Jo no sé si ho hem decidit.
7: Bueno...
5: Crec que és un imposat. Que és diferent.
6: O que ja ha portat el mateix sistema.
7: Jo crec que hi ha hagut una mera d'inèrcia de que aquí tot estava fent.
5: Ho dic perquè si tu ho has decidit, és molt fàcil revertir-ho, diguem-ne. Imposar, ja m'enteneu, però no? Fer que la immersió lingüística funcioni, arribi on ha d'arribar, sigui el que ha de ser, no sé si és només una qüestió de voluntat.
6: No, avui en dia, completament d'acord amb el que des de drets i deures. Fa 3 o 4 anys, Otegi va fer un discurs en aquest sentit, que parlava de drets i també de deures, i que segurament és aquí on l'esquerra, o el centre-esquerra o centre-dreta s'ha equivocat. Amb el tema del nacionalisme no estic gaire d'acord, ja ho saps. I crec que tampoc no es va fer excloent. No es va fer un procés excloent. Al contrari, era un procés en el qual fins i tot s'ajuntaven unes ideologies completament diferents, i tu ho saps, Junts pel Sí, i que després la idea era, quan siguem independents, el país decidirà si és de dretes, d'esquerres, de centre... O de
0: però aquest, potser és un error.
7: Ser nacionalista no és ni de dretes ni d'esquerres.
0: És que no hi havia projecte de país. Només hi havia una voluntat de trencament, però per fer què?
6: És a dir, per mi... En teoria, Ricard,
7: per mi posats
6: després hi havia... El poble decidia... Sí,
0: després hi havia flors i violes i romaní.
7: Però mira,
0: exemplifico
7: molt amb el cas de Gabriel Rufián. Quan es diu l'independentisme no és nacionalista, Rufián diu, vale, doncs per eixamplar la base jo em posaré a parlar en castellà. Què ha fet? Li ha tret prestigi la llengua catalana. I ara tenim un portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid que es pot parlar en català parlant sempre en castellà. Això va en contra de la llengua catalana. Va absolutament en contra. No, absolutament.
6: És cert que en el procés també es va aconseguir, valgui la redundància, uns votants que l'independentisme no tenia a l'àrea metropolitana.
7: I ara en són, aquests votants.
6: Aquests votants hi són, perquè s'han perdut. És cert que també has de cuidar els votants independentistes. No m'estic referint al tema de parlar castellà. Em referia al tema d'aquesta integració o aquest eixamplament de la base.
0: Vinga, Fra, digues.
8: Aviam, jo no sé si som conscients que en els darrers anys això precisament que ha reclamat Rull es va perdre. La terra de tots els que vulguin ser catalans i la terra que els abraça. Això no ha passat en els darrers anys. I ho diu una persona que és filla de persones

0: El que va passar ahir, denunciant per davant tota la violència al Fossar de les Moreres, només faltaria que la gent no es pugui organitzar i hi hagi una unitat antifeixista per una Catalunya per tothom. Per tothom. Aquesta era la línia de convocatòria davant del Fossar de les Moreres contra l'Aliança Catalana. Una aliança catalana que trenca de nou aquesta imatge, aquesta idea, aquesta visió d'acollida i d'integració. Només faltaria, perquè a més el Fossar, si més no per mi, és un lloc de memòria, de dret i de resistència col·lectiva i de defensa de les llibertats. I només faltaria que davant del seu odi la gent no es pugui organitzar. Una altra cosa és que els partits polítics no sàpiguen o no estiguin sabent com combatre aquest tipus de discursos. Però jo personalment, a mi em disculpareu, dins d'una família on tinc gallecs, on tinc persones migrants i on jo sóc catalana nascuda i orgullosa, sí que he viscut en el si de la meva família, com tantes d'altres, com es va trencar aquella Catalunya acollidora. I ara, d'ençà fa un temps, i també amb les paraules de Rull, també amb les seves paraules, es recupera aquesta Catalunya. Sí que ho estic sentint i sí que li reconec a Rull, que estic molt allunyada d'algunes de les seves posicions, li reconec aquestes paraules i aquesta visió de futur i de present.
1: Per això dic que i posar l'exemple de tres persones de totalment ideologies diferents.
0: Absolutament.
1: Doncs que hi ha un lloc comú, que és la plaça, que és l'àgora, no? Que és el lloc, la cosa pública, i això és molt important, perquè és que si perdem aquest espai de respecte i de convivència, ho perdrem tot, Marc.
2: Sí, segurament l'eix polític també està canviant. És a dir, a l'època del pujolisme segurament era dreta-esquerra, a l'època del procés independència sí, independència no, i ara ens trobem en un punt que és democràcia sí, democràcia no. I ho estem veient, que diferents punts de vista, que comentaves Pujol, President Illa, Esquerra, Junts, és aquest combat, no m'agrada gens l'expressió combat, però enfrontar-se...
1: Ho és, ho és.
2: Sí, tot i que combat no m'agrada pel tema belicós, és això, contra l'extrema dreta. I agafant el que deia l'Anfra, completament d'acord en que l'esquerra independentista, amb la manifestació que va fer ahir a favor dels drets socials, que, per cert, un apunt, quan hi ha aquestes manifestacions sempre reben els mateixos, no sé,
0: exacte,
2: què? Sempre reben els antifeixistes sempre. I els periodistes.
0: Sí, senyor.
2: Però, tanco parèntesi, i amb el respecte al que deies, si em deixes posar un exemple de la meva classe de periodisme polític que faig a l'Autònoma, l'any passat va venir Vito Quiles a la universitat, que recordeu que feia aquella gira per diverses universitats.
1: Sí,
2: no, feia com una espècie de gira...
1: La teva classe no.
2: No, la meva classe no el vaig convidar. No l'hagués convidat, tampoc.
0: No,
2: espereu-me, deixa'm acabar, Arturo.
3: Algú no els has d'ensenyar alguna cosa, no?
2: No, però espera't.
4: Va anar a la universitat i que està...
2: Feia una gira molt en Charlie Kirk, recordeu?
1: Sí,
2: ara estan fent ironia,
1: No,
2: però vam tenir el debat a classe de què s'havia de fer amb Vito Quiles. Jo vaig defensar que se l'havia de deixar parlar i contrastar les seves idees. És a dir, amb dades, amb una bona comunicació, perquè s'ha de reconèixer que la dreta i l'extrema dreta fa una bona comunicació, sempre l'ha fet històricament.
0: Clar,
2: anem enrere amb Goebbels. Una comunicació que també és més fàcil, és una comunicació maniquea. És a dir, immigració, sí o no?
0: Sí.
2: D'acord? I per tant, aquí sí que l'esquerra ha d'aprendre a fer més bona comunicació. Deia, se l'ha de rebratar, les idees. I la majoria dels alumnes de l'Autònoma, que per cert sempre tenen una tradició molt d'esquerres, aquella universitat, dèiem que no se l'havia de deixar parlar, perquè l'extrema dreta no se l'havia de deixar parlar, perquè les idees que defensava Vito Quiles eren anticonstitucionals i anaven contra la llei. I a partir d'aquí van tenir un gran debat. Com va acabar? Vito Quiles, malauradament, va tenir l'imatge que volia. És a dir, que era bona part de la gent de la universitat no deixant-lo parlar. Però, per tant, és un debat molt i molt complex.
1: No, que s'ha de deixar parlar tothom, evident. Ara, no totes les opinions són respectables.
2: Exacte, evidentment.
3: Exactament.
2: Sí, però en aquest cas els alumnes deien que no se l'havia deixat parlar.
4: És que jo no
1: respecten.
4: Jo, en aquest sentit, jo també crec que, personalment, el meu paper serà sempre el de contrastar, el de posar-me dialècticament. Ara, no em posaré... És a dir, jo si he de triar manifestació d'ahir, ho tinc claríssim.
2: Ah, no, això també,
0: Jo també.
4: No, però ho dic perquè...
2: Ara rebràs, Arturo, potser.
4: Sí, però ja rebrem igual de totes formes.
2: Sí, sí.
1: Perdona, Arturo, es pot ser crític amb tot,
4: amb tot?
2: Sí. Només faltaria, això és la llibertat d'expressió.
4: I pots dir, no és una estratègia...
1: Jo respecto la llibertat d'expressió, que te les llibertes expressis com vulgui. Ara, que anar a un acte que és tradicional, on l'esquerra independentista més extrema, si voleu dir-li així, sempre ha liderat, que Aliança volgués anar allà, és una provocació.
0: Evidentment.
2: Busques una imatge.
1: I això no té res a veure en que l'altra part, doncs, també hi jugui a buscar la brega. És que no té res a veure.
4: No, en absolut. Jo dic, tu pots dir...
1: No cal que triïs bàndol.
4: O sí.
1: O no.
4: O sí.
2: Jo crec que hem de triar bàndol. Estem en un punt en què hem de triar bàndol.
1: Bàndol democràtic.

0: No, no es pot ser neutral defensant la democràcia.
1: No, no,
0: però defensant l'agressió, no.
2: Un moment, un moment.
3: Això, evidentment.
1: No, no, no. Jo no estic dient que hem de triar bàndol, eh? Jo no estic dient tothom i cadascú. A veure, posem-vos en fila i digueu-me que...
4: Estem en un moment prou complex que potser sí.
1: Jo no estic... Arturo. Sí, però és veritat que hi ha gent que legítimament pot dir, pues mira, jo no em sento còmode en cap dels dos.
2: Exacte.
0: Evidentment.
2: Això també és triar, eh?
1: Jo dic que jo sí.
0: Què és? Perdoneu, perdoneu.
1: Jo dic que jo sí.
0: Però és la majoria de la gent.
2: Clar.
1: Probablement. Jo dic que jo sí. Jo estic dient que jo, particularment, sí. Jo estic dient això.
0: Opinió no personal, igual que la meva. Clar,
1: evidentment, no que tothom... Dic que jo també penso que estratègicament potser hi ha moments on no és la millor de les idees, però dic clarament que entenc perfectament i que veig molt més legítim qui vol anar allà a defensar els valors que jo considero i que, vamos, que, jo considero que són democràtics, no, socials, a favor de tothom, que no que estan allà per enviar una imatge d'exclusió. I dit això, vull dir també una cosa. Crec que ahir alguna cosa no va anar gens bé i que s'hauria de canviar. Ho dic perquè a mi que el dret de manifestació d'Aliança Catalana s'ha de preservar, d'acord. Ara, crec que van monopolitzar l'espai. Tu has dit abans, l'esquerra independentista històrica van a monopolitzar l'espai. Molt malament, doncs. Vale, deixem-ho estar. Deixem-ho estar en el sentit que és el passat. Ahir el que va passar és que qui va monopolitzar l'espai va ser Aliança Catalana estant moltíssima estona amb un servei d'ordre que portava, per cert, que no sé d'on havia sortit en absoluta connivència dels Mossos d'Esquadra, i em sap greu dir-ho, però va ser així, on van retirar pancartes uns senyors que eren uns matoncillos que portava Sergio Riols. Van retirar pancartes, van fer el que van voler, van agredir a un fotoperiodista que es diu Borràs, o sigui, van fer el que van voler allà a la plaça com si fos seva, uns senyors que anaven amb un barret blau, no sé si els va veure, uns senyors, uns matons, que anaven amb un barret blau...
4: Uns quarts d'espatlles.
1: Sí, una mena de quarts d'espatlles, i que estaven en connivència amb les forces de seguretat, amb els Mossos d'Esquadra. Això no pot ser, això no pot passar. I crec que el dispositiu dels Mossos d'Esquadra no va estar gens encertat.
0: Ara et deixo intervenir, sí. Jordi, però deixa'm saludar la Rebeca Carranco, que porta esperant fa estona al telèfon. Rebeca, hola, com estàs?
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tu ahir eres allà, eh?
5: Sí, jo vaig estar a la part, primer al principi a la part de dins del fossar, i després vaig sortir fora i vaig estar a la part de la contramanifestació, que sobretot es va centrar al passeig del Born, però és veritat que també a la resta d'accessos on no hi havia policia, amb aquesta idea d'intentar accedir al fossar, que no ho van aconseguir.
0: I què és el que vas veure allà?
5: Doncs a mi em va sorprendre, una de les coses que em van sorprendre és que hi havia molta gent jove, que sempre estem parlant una mica, no, d'aquesta idea de que la gent jove té tendències més aviat d'extrema dreta, no? Llavors vaig estar parlant amb algun d'ells, és veritat que alguns deien estem aquí per FOMO, no? Que això és una cosa que també em va sorprendre, però també hi havia, doncs, molta gent que, bueno, molt convençuda. I després la segona cosa que a mi em va sorprendre també és que aquesta mena de manifestacions que els Mossos ja van valorar com de molt complicada, que podia haver-hi aldarulls greus i era el màxim nivell, no, un nivell 3, al final, quan va acabar de manera tranquil·la. És a dir, que moltes vegades el que veiem en manifestacions així, que aguanten en moments de tensió, quan ja comença a marxar la majoria de la gent, sempre queda com un reducte de persones i s'acaben produint aldarulls. Això no va passar ahir i a mi em va sorprendre també.
0: És clar que hi havia com molta expectació. No sé si també veies, notaves certa tensió per part dels dos grups ja abans de començar aquestes concentracions.
5: Sí, des de principi és veritat que aquesta, la línia policial, que ja no podies passar ni tan sol quan ja arribaves a la basílica, intentaves entrar, ja no podies, i des de l'inici es va crear aquesta línia de persones davant de la línia policial, escridassant, cridant, i després sí que els moments més tensos, que segur que heu vist tots, són aquests intents de traspassar aquesta línia policial, que és quan veiem, doncs, aquests cops de porra i tot això que estàveu explicant després, i crec que els Mossos, la meva sensació, una de les coses que es va sorprendre és que des de dins hi hagués també, doncs, aquests episodis violents, no? Jo crec que tota la manifestació, tot el dispositiu estava molt pensat perquè si hi havia algun episodi violent vindria des de fora, és a dir, des dels entorns de l'esquerra independentista i antiracista, tota la gent que es va convocar fora, no? Que ells estaven com molt pensant en això i molt pendents d'això, i que es van veure sorpresos per aquests moments des de dins, no? Per exemple, el fotoperiodista Jordi Borràs, no? Que això...
0: Sí, què va passar amb el Jordi Borràs?
5: Doncs el Jordi, el que explica, jo no ho vaig veure, però el que ell ha explicat és que ell està intentant fer una fotografia, que hi ha un moment que els Mossos, com que el tiren al terra quan l'intenten fer fora, i que...
0: Sí, hi ha un vídeo, no? Se'l veu com que cau,
5: sí,
0: llavors cau, no es veu si hi ha empentes o què passa allà,
5: sí,
0: no?
5: Sí, que cau i que hi ha un moment de... Bueno, el Jordi Borràs és una persona que l'extrema dreta el té com des de fa molts anys, doncs, en el punt de mira, i que hi ha un grup de persones que hi ha qui vincula els Boixos Nois, que sabem que s'han vinculat a l'Aliança Catalana, alguns d'ells, que el peguen, no? I que ell s'aixeca, li donen com com puntades de peu i després ell s'aixeca i intervé la policia i queda aquí, no? Però que al final és una agressió a un fotoperiodista en el moment que està treballant.
0: Des d'aquí la nostra abraçada ben gran a Jordi Borràs i a tots els professionals, doncs, que hi van intentar fer la seva feina i no van poder. Dit això, Rebeca, per això, sí. Tu vas veure que hi havia ganes de brega, que alguns intentaven buscar-la?
5: Doncs la meva sensació és que, tot i que hi havia aquest intent de la primera línia d'entrar, la immensa majoria de les persones no tenien una actitud com de violència o de buscar aquest enfrontament. I al final, o bueno, a la meitat de la manifestació, va arribar com un camió al passeig del Born i es feien com discursos allà, no?, que tothom escoltava, hi havia música, gent ballant, i va haver-hi un moment que en un dels discursos es va animar la gent a apretar, i hi havia molta gent. Els Mossos van calcular que hi havia 2.500 persones. Llavors es va animar a apretar les línies policials. Ningú es va moure. És a dir, que aquesta idea, hi havia una part que sí, però després hi havia una part com simbòlica també de dir nosaltres estem aquí, som més que ells, estem fora, ells estan dins, però la immensa majoria no va forçar fins al punt de que veiéssim aquestes càrregues que hem vist altres vegades, de corredisses i la policia amunt i avall. Això no ho vam veure ahir.
0: Rebeca, una abraçada, gràcies. Bona feina. Podem saludar també a aquesta hora la Patri Vallejo, que és portaveu d'una de les entitats convocants d'aquesta manifestació contra Aliança. Patri, bon dia.
2: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Vist com van ahir els fets d'ahir al Fossar, diries que Aliança va aconseguir el seu objectiu?
2: No, bueno, en primer lloc, si em permeteu, voldria enviar també una abraçada a les tres persones detingudes que hi ha a hores d'ara i a totes les persones ferides per la violència policial i a elles i a tot el seu entorn enviar tot el nostre suport. I nosaltres creiem que no, que Aliança Catalana va fer el ridícul de manera estrepitosa, perquè no va omplir ni exposar, va haver de fer-ho amb un gran desplegament policial, gràcies també a la violència policial que es va exercir, van haver de marxar també d'amagatotis. Per nosaltres això demostra un fracàs absolut, un ridícul espantós d'Aliança Catalana en el dia d'ahir, no? Mm.
0: Quin era l'objectiu, Patri, de la convocatòria i què és el que volíeu evitar?
2: Doncs nosaltres volíem demostrar que en aquest país hi ha una majoria antifeixista i que per molt que ens intenten fer creure que Aliança Catalana és molt forta, nosaltres volíem fer veure que nosaltres som moltes més i que de fet tots els vots en B alta i també potser en B baixa no necessàriament es mobilitzen. I volíem evitar, de fet, dues fotografies que buscàvem tant Aliança Catalana com el PSC en aquest cas, no? Aliança Catalana, que volia mesurar-se, no?, de tu a tu, amb l'antifeixisme, amb l'independentisme antifeixista als carrers, va veure que no, que érem nosaltres moltíssimes més que elles i que no estan a l'alçada, estan molt lluny de ser-ho, però també volíem evitar la fotografia que li interessava al PSC, no, que és la d'un independentisme reaccionari que faci que les seves polítiques, que també són espanyolitzadores, també són classistes i racistes, semblin bones, no, el fan bo.
0: Després d'això, què vindrà? Perquè, per exemple, avui hi ha un partit neonazi, que és Núcleo Nacional, que ha convocat una concentració també a Barcelona. No sé si en aquest sentit també preveieu convocar una contramanifestació i si a partir d'ara també l'organització, el moviment que heu generat, preveieu convertir-ho també en una mena d'onada solidària contra aquestes onades de racisme.
2: Sí, avui hi ha convocada una convocatòria antifeixista que han convocat diferents organitzacions, la coordinadora antifeixista de Barcelona i moltes altres, i a la que nosaltres també ens hi sumarem per plantar cara a Núcleo Nacional. I de fet, ahir va ser un dia important per fer com una demostració de forces, però les respostes a les manifestacions de l'ultradreta no van començar ahir, estan havent-hi moltes des de moltes organitzacions, algunes d'elles van participar ahir com Unitat contra el Feixisme i el Racisme, o com Som Antifeixistes, o com tantes d'altres, que cada cop que hi ha una mobilització de caire d'ultradreta, d'extrema dreta, estem convocant i plantant-li cara, no? I per tant, sí, això continuarà, no només, òbviament, amb l'esquerra independentista, sinó també amb totes les organitzacions i tots els espais que planten cara dia a dia al feixisme a tot arreu. Mm.
0: Hi ha gent que us atribueix directament o us intenta vincular directament a formacions polítiques com la CUP. Quina relació teniu, Patri?
2: Amb la CUP, nosaltres, com a suportador de Endavant, una de les organitzacions que vam llançar aquesta convocatòria, nosaltres formem part del mateix moviment polític, que és l'esquerra independentista. Jo crec que per totes és sabut. Nosaltres donem total suport a la CUP, en tant que compartim aquest moviment polític de l'esquerra independentista.
0: Doncs queda clar. Patri Vallejos, portaveu de les entitats convocants de la manifestació contra Aliança. Gràcies i que tinguis un bon dia.
2: Sí, igualment.
0: Faré una pausa de 3 minuts i parlarem també de les altres notícies del dia, que és que sembla que el retorn de Carles Puigdemont cada vegada s'intueix més a prop, i més després de les últimes hores en què ha transcendit que Pablo Llarena ha obert la porta a amnistiar-lo quan el Constitucional resolgui el primer recurs. I el primer recurs, recordem, serà i es començarà a debatre el pròxim 22 de setembre. Ara ho expliquem.
3: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
8: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: París, la postal perfecta.
4: Ah, és que és tan mono!
3: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
5: Súper!
3: Nous superherois.
5: No se't pot amagar res, eh?
3: Nous enemics.
5: Què?
3: Noves aventures.
5: Que bé!
3: Mil i una sorpreses.
5: La sorpresa.
3: Supers, esteu preparats pel canvi?
5: Estic segura que podem superar el repte.
3: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
6: Atenció, comentó Xofaraguero, pica, cuba!
7: Sí, pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
8: Anys de futbol en català, des de 1976.
9: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
8: On va començar tot.
9: A Catalunya Ràdio.
8: On tot continua.
9: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
8: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
9: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
8: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
9: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
8: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: 10 minuts seran les 10 del matí. Avui estem pendents també del que passa a Barcelona. Hi tenim allà el monument. Rafael Casanova, l'Albert Prat. Albert, què ha passat fins ara pel monument?
11: Doncs els hem escoltat en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Exhibició d'unitat de govern i parlament en l'arrencada d'aquests actes oficials després d'aquesta tensió que es va viure al Fossar de les Moreres en la vigília de la Diada. El president del Parlament, Josep Rull, també ha defensat que Catalunya és terra d'acollida, país on tothom ha de conviure, i s'ha agafat a l'esperança per combatre els discursos de la por.
12: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
11: Per aquí segueixen desfilant les principals institucions del país. Ara ho fa la Diputació de Barcelona, també ho ha fet el Barça, l'alcalde de Barcelona, que ha reivindicat una ciutat cohesionada on ningú ha de marxar per desenvolupar el seu projecte de vida. I per aquí també ja han, diguem, desfilat, també han plegat veles l'orquestra, la banda municipal de Barcelona, i per tant ara ja, com ens té habitual en aquesta jornada, ja anem sentint aquest discurs de l'11 de setembre enllaunat, perquè ja no s'escolta en directe.
10: Doncs gràcies, Albert Prat, anem informant del que vagi passant avui també aquí a Barcelona. I a banda d'això, com dèiem, el retorn de Carles Puigdemont sembla ser que cada vegada s'intueix més a prop. I més després que a les últimes hores ha transcendit unes declaracions de Pablo Llarena que diu que obre la porta a amnistiar-lo quan el Constitucional resolgui el primer recurs. I el primer recurs és el recurs de Jordi Turull, que començarà a debatre's el pròxim 22 de setembre. Per això podem saludar a aquesta hora Gonzalo Boye, advocat del president Carles Puigdemont. Senyor Boye, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
10: I bona diada, i gràcies per acompanyar-nos.
13: El mateix.
10: Que parla català, ara?
13: Una mica.
10: Ah? I això?
13: Sempre, i l'estoy estudiant.
10: Això vol dir que l'entrevista la farem en català?
13: No.
10: No.
13: Vostè en català i jo parlaré en castellà.
10: Mm-hmm. Però això, home, si està estudiant, podria llançar-se, no?
13: No. Ara no. Ara no.
10: Mm-hmm. Doncs ja ens explicarà quan ho farà.
13: Cuando domine bien el idioma para no cometer errores en lo que quiero decir y voy a decir.
10: Mm-hmm. Anem entrant en la qüestió de fons, de que avui per això avui el trucàvem. Vostè és optimista amb el retorn de Carles Puigdemont aquesta tardor, després d'escoltar el que diu Pablo Llarena?
13: Yo creo que después de la sentencia del 16 de julio del TJUE, el tema ya quedó aclarado y ahora solo faltan flecos, como es la sentencia del Constitucional y que la aplique el Tribunal Supremo. Es decir, creo que lo que dijo ayer el juez Llarena es bastante claro también, ¿no? Mm.
10: Es a dir, no contempla que hagi cap altre tipus de maniobra.
13: Es que yo creo que no hay intención de hacerla. De hecho, nadie le pidió una declaración ni al juez Llarena ni al resto de magistrados de la Sala Segunda, y ayer todos manifestaron lo mismo, ¿no?
10: Mm. La noticia, ¿com l'ha rebut el president Puigdemont?
13: Bueno, con la serenidad y con habitual suya, y también con la cautela, porque bueno, son 9 años de un duro e injusto exilio que mucha gente no sabe apreciar a veces, ¿no? Mm.
10: Expliqui'ns per això els tempos amb què treballen. És a dir, un cop es faci pública aquesta sentència de Turull, que fons del Constitucional situen més aviat cap al voltant del 26 d'octubre, què és el que passarà a partir d'aleshores?
13: Bueno, el 22 de septiembre tendrán que revisar la ponencia del señor Macías en función de lo que proponga el señor Macías. La ponencia será aprobada o rechazada. Si es rechazada, se irá a una nueva ponencia para el día 6 de octubre, y si esa ponencia finalmente es aprobada, lo que tarden ya en redactar o en darle formato final a la sentencia del Constitucional y en hacerla pública, ¿no? A estas alturas me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no? Mm.
10: I en aquest sentit, un cop fet tot aquest recorregut, si acaba passant el que hauria de passar, que s'apliqui al final una llei aprovada a un Parlament, com és el Congrés dels Diputats, vostè recomanarà al seu client, a Carles Puigdemont, que torni a Catalunya, o hi posarà condicionants o asteriscs?
13: No, en el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponde, ¿no?
10: Des d'un punt de vista polític, senyor Boya, ¿vostè consideraria que això seria una rendició de Llarena i de Marchena?
13: Bueno, yo nunca me pronuncio en temas políticos, pero no creo que sea una rendición, sino que simplemente son jueces sometidos al imperio de la ley, y la ley ha sido ya interpretada en 3 ocasiones ya sobre la ley de amnistía por el Tribunal Constitucional, y en 2 ocasiones más por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2 sentencias de 16 de julio, y por lo tanto el tema jurídicamente ya está claro, ya está finiquitado.
10: Mm. I si no hi hagués unanimitat, per exemple, a l'hora de resoldre aquest recurs de Jordi Turull, això podria arribar a alterar aquest calendari?
13: No, perquè una cosa és que no hi hagi unanimitat i altra és que no hi hagi majoria, no?
10: Sí, si hi ha majoria, ja la cosa s'ha d'aplicar.
13: Lo que pasa es que en estos años de persecución al independentismo se nos han mal acostumbrado a que todas las decisiones se tomaban por unanimidad. Es decir, básicamente, si vamos a fusilar a alguien, lo hacemos por unanimidad y entonces estamos todos de acuerdo en fusilarle. Pero las resoluciones judiciales no necesariamente tienen que ser por unanimidad. Pueden serlo, pero no tienen por qué ser. Mm.
10: Clar, estem parlant d'una notícia sobre aquestes intencions de Llarena, que se suma ja a les que avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, que és que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, també a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Estem parlant d'una resolució que arribaria gairebé 10 anys després d'aquest capítol judicial. Vostè el donaria per... Digui.
13: No, ayer hubo mucha confusión porque de una forma absolutamente irresponsable Esquerra Republicana hizo circular un comunicado en el cual se daba por hecho de que se había aplicado la amnistía, cosa que el Tribunal de Cuentas todavía no ha hecho.
10: No.
13: Es más, recién ayer nos han notificado los escritos de las distintas partes, incluida esta asociación, organización o grupo de amigos de sociedad civil catalana, para que nos pronunciemos sobre los escritos presentados, resolverán eso y después aplicarán o no la ley de amnistía. Yo creo que el Tribunal de Cuentas se ha liado porque el TJUE les dijo claramente un plazo de 2 meses a contar de la sentencia. La sentencia fue el 16 de julio, si se quiere, con efecto al 17 de julio. Esto vence el 16 de septiembre, es decir, la próxima semana deberían de estar resolviendo, y ya van lento. Es que, mire, estos órganos, el Constitucional se toma 1 mes y medio de vacaciones, el Tribunal de Cuentas no sabemos cuánto tiempo se toma de vacaciones, y todos los demás ciudadanos trabajamos para que ellos se tomen esas vacaciones. ¿Sí?
10: Però vostè s'esperava que s'allargués tot tant de temps i que això encara pugui tenir aquesta espera?
13: Bueno, tampoco esperábamos que lo hicieran fácil, se iban a resistir y más sobre todo, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, donde la persona responsable, esta señora, no tiene idea de derecho, obviamente.
10: ¿Ha parlat amb el president Puigdemont, que és el que vol fer o que li agradaria fer quan torni?
13: Sí, claro.
10: ¿Y qué ens pot explicar?
13: Bueno, eso se llama privilegio abogado-cliente, es un secreto profesional. Yo entiendo su trabajo, pero entiendo usted el mío, ¿no?
10: Sí, però en tot cas té clar que vol seguir sent un agent polític.
13: Yo creo que el presidente Puigdemont es lo que en mi tierra se llama un animal político, una persona que lleva la política en la sangre, y eso determina siempre la forma en que aborda la vida, ¿no? Y creo además que sí, yo estoy convencido de que sí, pero bueno, es una decisión personal suya, ¿no?
10: Que sí, que tornarà amb força, no tornarà, diguéssim, per apartar-se.
13: El presidente está en plena fuerza, en el mejor momento de su vida, yo creo. Por eso hay muchos que no quieren que vuelva.
10: Deixem que li posi un document de l'entrevista que fèiem al president Salvador Illa dilluns. Li preguntàvem si rebria a Carles Puigdemont a Palau quan tornés.
14: He rebut a tots els expresidents aquí. Amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
10: En aquest sentit, si el conviden a Palau, les converses que vostè té habitualment amb el president Puigdemont, creu que hi assistirà?
13: No lo sé, eso es una decisión personal suya. En todo caso, el presidente Puigdemont es una persona tremendamente respetuosa de la institucionalidad. Justamente por eso, estos 9 años de exilio, porque él es absolutamente respetuoso y garante de la institucionalidad catalana y, por lo tanto, actuará conforme a lo que corresponda institucionalmente, pero ya le digo, es una decisión suya.
10: És Gonzalo Boya, advocat del president Puigdemont. Gràcies per acompanyar-nos i ànims, també, amb l'esforç que està fent per aprendre català. Una abraçada, gràcies, que vagi bé. Adéu-siau, arribem al punt de les 10 del matí. Fem una pausa, 2 minuts, i ara ho comentem.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
15: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
19: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
20: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
21: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
20: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'encevall ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros. I els podem combinar com vulguem.
23: Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés.
24: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga web i app.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Com interpreteu les paraules de Boye? Marc Batallé, Afra Blanco, Jordi Cominal, Arturo Puente. Marc.
26: Sí, aquest cop sembla que va de debò. Si jo fins que no ho vegi no m'ho creuré,
10: Sí, és que això...
26: Realment, perquè la llei d'amnistia, recordem, que s'aprova el 30 de maig del 2024. I durant tot aquest temps, els tribunals han anat fent la viu-viu, és a dir, han anat dilatant tot el que han pogut, presentant processos contra processos, que si Llarena ara s'inventava aquest delicte de la malversació perquè estava fora de l'amnistia, i ha hagut d'arribar a Europa i dir, no senyors, això està ben fet i s'ha d'aplicar. Ara, com deia Boye, han estat 2 mesos i mig de vacances, perquè la sentència del TJUE era el 16 de juliol, i el Tribunal Constitucional no es reunirà fins al proper 22 de setembre, que dius... Déu-n'hi-do, no han tingut temps de mirar-s'ho. Bé, han estat a la platja, després es queixen de les vacances dels mestres, I, per tant, sembla que arribem a la part final, que segurament a l'octubre ja hi haurà, podria haver-hi aquesta amnistia, ja sigui a través del recurs de Turull o de Bassa. I, per tant, per fi, després de 9 anys, podrà haver-hi igualtat de condicions a l'hora de fer política, en tots els sentits. És a dir, el president Puigdemont, els consellers Comín i Puig podran tornar a Catalunya, al cap d'un temps podran ja tornar a presentar-se, el mateix estem parlant d'Oriol Junqueras, que es podrà tornar a presentar i tornar a fer de professor. És que és tristíssim que fins i tot no et deixin fer de professor. És que no li deixaran fer ni a la presó, perquè segons algunes matèries que donava podia provocar rebel·lió en els presos.
10: Però la pregunta és, quan torni aquesta normalitat, aquests líders que fa tants anys que no han pogut exercir amb normalitat, la ciutadania els percebrà com es líders esperançadors? Quin discurs nou donaran a la gent?
0: Aquesta és la clau.
10: Perquè això arribi a convèncer a una gent que ha estat, en molts casos, frustrada durant aquests anys.
1: Jo crec que el Boi ha dit tres coses que són importants i crec que molt intel·ligents. La primera, ell no es mou de dir, escolta, aquí l'important va ser la sentència del TJUE. Per tant, que ara el Marchena i companyia no vagin de simpàtics. És a dir, han perdut perquè Europa ha dictat.
26: Sí, però si Europa no hagués dit res,
1: exactament,
26: estaríem allà anar fent.
1: Ell no es mou de dir, escolta, això ho hem guanyat a Europa, per tant, ara simplement el que estan fent és el que estan obligats a fer. Crec que això és important. Deixa'm dir dues cosetes i després et contesto directament.
10: Sí.
1: Que això es filtri a la vigília de la Diada, crec que hi ha gent que té interès en dir, ho veieu, com aquí l'agenda, no cal que reivindiqueu a les manis perquè mira que tot plegat, això és una filtració interessada, i per tant, jo vinguent de l'estat espanyol no en faria gaire cas. I l'altra versió és dir, escolta, fins i tot el PP jurídic, no?, o el Vox de la justícia, li volen colomar el 100% de l'amnistia a Pedro Sánchez abans que se'n vagi, així amb ells els hi quedarà l'agenda política neta. Per tant, les dues interpretacions que puc fer no conviden a que l'independentisme es relaxi. Però llavors ha dit una cosa, Boye, que és on anava a la pregunta que feies tu ara, que és dir, no sé si en aquests moments es valoren els 9 anys d'exili de Carles Puigdemont. Bueno, jo en aquest article que citaves al principi que m'imaginava una conversa amb gent a la Diada acabava dient, així és que aquest curs anirà de si aliança i jo em contestava
10: anirà de Puigdemont, no?
1: Va de Puigdemont, és a dir, els d'aliança van forts, veurem si arriben amb força, que és molt diferent anar fort que tenir força. Però el concepte dels últims 10 anys en política catalana es diu Carles Puigdemont, des de l'any 17 fins a l'any 27 és Carles Puigdemont. I jo crec que a la llarga es podrà valorar el que ha significat aquest exili. A nivell internacional, a nivell del jurídic i a nivell catalanista. I jo crec que no hi ha els mecanismes ben posats a l'hora de valorar el que significarà el seu retorn. Jo crec que hi ha un discurs interessat en donar-ho per amortitzat, el país ja va per un altre cantó, quan tornin no sé què, el país va per un altre cantó, en part sí. Els reptes han canviat? Sí. Però la figura d'un lideratge com el seu, tornant d'un exili com el seu, en un moment com el que vivim ara, jo crec que això és un tro. I és crec que en breu ho veurem.
0: Jo havia estat molt d'acord amb... Estava pensant, com és la Diada, no? Que estic d'acord en tot el que diu Jordi Cominal des de pràcticament les 8 i mitja fins les 10. I...
26: Estàs fatal, Arturo, eh?
0: Estic fatal.
10: No, però és que...
1: Això
10: posa de manifest...
1: Això, carril central.
10: Posa de manifest el moment que vivim...
0: Sí, sí.
10: ...en què dues persones que ideològicament podríeu estar a les antípodes...
0: Sí, correcte.
10: Com és Arturo Puente i Jordi Cominal, troben un lloc comú. I això és, aquest és el punt on estem, i els que el troben i els que no. Aquesta és la guerra.
0: Però, en canvi, amb això darrer que explicava el company, doncs no estic gens d'acord per una qüestió, eh? I a lo millor s'ha de subratllar que de forma molt injusta, perquè és veritat que el fet que Carles Puigdemont, tot un seguit de polítics, Junqueras, d'altres, no hagin pogut participar de forma normal i natural en la vida política de Catalunya en els darrers 10 anys, és absolutament injust. Però és veritat que jo penso que el seu moment ha passat de forma absoluta. I ja dic, eh? De forma injusta, probablement. No faig d'això un argument polític, però crec que no hi ha cap lideratge, de fet. Ens costaria molt trobar cap lideratge que estigués viu, no? Que el lideratge polític estigués viu a l'any 17 o a l'any 16, que estigui viu avui. No hi ha pràcticament en cap espai polític...
10: Què vols dir?
0: Sí?
10: Oriol Junqueras és el president d'Esquerra Republicana. Sí, sí. Carles Puigdemont és la, el far intel·lectual de Junts.
0: Que tinguin capacitat de guanyar unes eleccions.
1: Si ens creiem
26: les enquestes no van tan malament, però alguns partits...
10: No havia sentit aquesta.
0: No, vull dir que sí, que estiguin vius en el sentit de que estiguin en plena forma,
26: però,
0: en el millor
26: Arturo,
0: moment...
26: Però, Arturo, si mires
0: millor...
26: les enquestes, Esquerra va segona.
0: Si Esquerra està content en una segona, està molt bé.
26: No.
0: Estupendo.
26: Sí, evidentment. No. Tu només diu que tothom està amortitzat.
0: No, però vull dir que per exemple...
26: Estem parlant d'enquestes, evidentment.
0: Anem a canviar una mica de focus per entendre una mica. Si tu em dius, hi ha un debat, als comuns, si ha de tornar o no Colau, crec que està absolutament amortitzada. És la meva opinió, eh?
26: Sí,
0: és molt general. Vull dir, crec que ha canviat moltíssim les coordenades polítiques en 10 anys a Catalunya i a Espanya, eh? Si algú ara pensés que hi ha a Espanya algun lideratge que tornaria a funcionar d'aquells lideratges que van veure...
1: Jo estic d'acord amb tu, però hi ha una excepció. Que estic d'acord, que a més comparteixo que no és un fet, sinó que només és una opinió.
0: Sí.
1: Crec que, com que no sabem com és el retorn d'un líder polític com a Carles Puigdemont de l'exili...
10: És l'interrogant que hi ha.
1: Jo comparteixo bastant el que dius de tots, però crec
0: que aquesta revifada que podia haver passat, jo crec, a l'any 20, de l'any 20, a l'any 21, clar, i la pandèmia, clar, és que han parat moltes coses. Clar, és que han parat moltes coses.
26: És cert que
0: hi havia un moment on sí que podia haver una revifada. Jo tinc la sensació que avui a Catalunya, i ja dic, doncs, sap greu una mica per la injustícia
1: avui
0: intrínseca que això té, però tinc la sensació que hi ha molt poca gent esperant que respongem.
1: Però tal com avui a Alemanya es veurà aquest ambient de molta gent jove, de gent amb ganes de tornar-hi, que no dic que passi de seguida, simplement la depressió col·lectiva dels últims 8 anys... Va tombant. No cal llençar coets.
0: Sí, però això ho han de liderar, penso...
1: Veurem.
0: Gent sí, nova. Amb tota la legitimitat de cadascú... Escolta, si tu tens un espai polític, deies d'Oriol Junqueras, escolta, Oriol Junqueras va guanyar unes primàries, tota la legitimitat per provar com li va a les eleccions. Jo el que dic simplement...
10: Però és veritat.
0: Tinc la sensació...
10: Que el procés va matar dues generacions de polítics. Una, la que va liderar-ho, que era d'Artur Mas a Cuixart,
0: sí.
10: I els substituts. Aragonès, Torrent... Torra, Borràs...
0: Totalment d'acord.
10: És els supervivents d'això són Puigdemont i Junqueras. I veurem què passa. Però en tot cas, és veritat que tenen legitimitat...
1: I en tot cas, a nivell de curt termini electoral, que Junts, que tothom l'acusa de mil i una coses, passi a tenir un líder al país, canviarà de molt el funcionament del partit.
26: Jordi, és l'única bala que queda segurament a Junts en aquests moments, per intentar revifar.
1: No és menor.
26: Crec que no ho aconseguirà.
0: Pues jo buscaria d'altres bales, eh? Jo començaria a buscar d'altres bales, eh?
26: Sí.
0: Perquè no tinc la sensació...
26: Intervenint aquest debat.
10: També l'Afra.
2: Jo ara tot just escoltava la reflexió al respecte de l'estat d'Espanyol, no? I precisament que a Espanya, dic Espanya fora de Catalunya, a Espanya l'amnistia, el paper de Llarena, Catalunya ja no sigui notícia, vol dir que han perdut la batalla, les dretes. I quan dic les dretes vull dir també Felipe González i vull dir Page. Han perdut el debat en el marc de l'amnistia. De fons, aquest interrogant que estàveu plantejant, jo no sóc capaç de... No em veig amb la capacitat de poder resoldre'l. Ara bé, jo no subestimaria a cap dels dos líders, a cap dels dos, eh? Per altra banda, crec que hi ha moltíssima gent a l'estat espanyol que es mostrava absolutament contrària, i és legítim, a l'amnistia, però com a conseqüència de les actuacions de Llarena, com a conseqüència de les actuacions de la Toga, al final, tot i no estar d'acord, sí que hem vist que clarament hi havia un intent de judicialització i de control sobre els parlaments i sobre les discrepàncies polítiques que poden existir. Són naturals i que s'han de resoldre a les urnes, als parlaments i no a les togues. I jo crec que aquest és l'element crític que l'estat espanyol no ha sapigut resoldre i tant no l'ha sapigut resoldre que, de fet, l'ha perdut. Catalunya sempre ha estat titular, sempre. Puigdemont sempre ha estat titular, sempre. En aquest cas, Esquerra Republicana també, no? Hi havia com un odi en línia editorial que estàvem trobant, no, contra el catalanisme, contra l'independentisme, contra Catalunya, i ara mateix hi ha un silenci absolut. I jo crec que això el que vol dir és que han perdut aquesta batalla. I l'han perdut, com es deia, perquè és veritat que és una llei aprovada al Parlament, per tant, no només per Junqueras, no només per Rufián, no només per Puigdemont, perquè efectivament està avalada constitucionalment i, com s'ha dit, reforçada judicialment per la justícia europea. I al final la llei, al final... va néixer amb una intenció clara de posar fi a la judicialització i que s'ha vist com a conseqüència de la no aplicació com si ha tingut bons resultats. no? I es fa difícil d'entendre tant si t'agrada Puigdemont com si no t'agrada Puigdemont, i val a dir que a mi no m'agrada, no m'agrada, que no es vegi aplicada plenament. I en aquesta línia hi ha moltíssima gent que ha virat, gent que es mostrava contrària a l'amnistia, que no ha entès com l'amnistia va ser aprovada al Parlament, va ser avalada constitucionalment, va ser reforçada per la justícia europea, i tot i així hi havia clarament una persona que pot no agradar-te gens, que continua en una situació absolutament inacceptable des de tot punt de vista judicial i polític, no? I en aquesta batalla, insisteixo, Espanya, l'Espanya de les dretes, l'Espanya de Felipe González, l'Espanya de Page, ha perdut.
10: Són les 10 i 13. Tenim una última hora. Atenció, perquè hi ha un detingut a Ceuta. És un home condemnat per jihadisme que va poder entrar a finals de juliol, Tània.
3: Doncs, hola, bon dia. De fet, la informació que nosaltres us anàvem a explicar és una altra. És la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta després de la desclassificació dels documents que ha fet el govern espanyol. S'ha sabut que va intercanviar missatges, també una trucada amb un membre del CNI on el posava en avís que s'estava preparant per l'endemà una sala a la tanca de Ceuta aprofitant el dia del tron al Marroc. S'estava preparant grups on alertava que hi havia 180.000 persones. L'avís es va quedar aquí. El delegat del govern s'ha excusat, diu que allò no era un avís oficial, sinó un simple intercanvi d'informació que no es va elevar, però ens confirmen des de la Moncloa, doncs, que el cap de gabinet del delegat a Ceuta és Gonzalo Sanz, plega i dimiteix.
10: I a banda d'això, com dèiem, les forces de seguretat també han detingut a Ceuta aquest home que tenia la prohibició d'entrar a Espanya per una condemna ferm per jihadisme, que segons els investigadors van tenir accés a la ciutat autònoma durant l'entrada massiva de migrants des del Marroc a finals de juliol. O menys serà un quart d'11 i avui a l'Àgora tampoc ens podem oblidar que fa 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre. 4 avions comercials, recordeu, van ser segrestats per Al-Qaeda i utilitzats per atacar les torres bessones de Nova York i l'edifici del Pentàgon. Gairebé 3.000 persones van morir en una jornada que va commocionar el món i que va marcar un abans i un després en la història dels Estats Units. Ho repassem amb Francesc Soler. This is...

0: Situem-nos. Un matí qualsevol a Manhattan, Nova York. Milers de persones amunt i avall. Ningú s'imagina que els engranatges de l'atemptat terrorista més greu de la història dels Estats Units s'acaben de posar en funcionament.
1: Hey, this is Nitty, American Airlines calling. I am monitoring a call in which flight 11...
0: Des del vol 11 d'American Airlines, que s'ha enlairat des de Boston, alerten que l'aeronau ha estat segrestada i alguns passatgers apunyalats. Mohamed Atta i quatre terroristes més prenen el control de la nau i la dirigeixen cap a la torre nord del World Trade Center. Són les 8:46 del matí. El primer impacte provoca un forat monumental als darrers pisos del gratacel i s'hi desencadena un incendi. Sorpresa, incredulitat i una imatge que mitjans d'arreu del món fan arribar a milions de pantalles de televisió.
2: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
0: I també els oients de Catalunya Ràdio enmig del butlletí de les 3 de la tarda hora catalana i de les informacions de la diada.
3: Segons una informació d'última hora, un avió s'ha estavellat aquest dimarts al cim d'una de les dues torres del World Trade Center a Nova York, segons indiquen les cadenes de televisió nord-americanes.
0: Per tant, quan l'atac ja ha captat l'atenció del món sencer, a les 9:03 minuts, un Boeing 757 de la United Airlines amb 51 passatgers i 9 tripulants a bord s'estavella contra la segona de les Torres Bessones.
4: La situació sembla una d'aquestes pel·lícules de fantasia, de terror. Estan evacuant també el Capitoli, és a dir, l'edifici del Congrés.
0: De la incredulitat es passa al terror. A les 9:05 informen George Bush que la nació més poderosa del món està sota atac. Mitja hora després, els terroristes estavellen un altre avió d'American Airlines amb 53 passatgers i 6 tripulants contra el Pentàgon, seu del Departament de Defensa. I a Nova York, doncs, la rodalia de les Torres Bessones es converteix en un formiguer de bombers, policies, ambulàncies. Treballen sota una pluja de vidres, objectes i runa que cau dels pisos superiors i un so que simbolitza la desesperació dels que hi han quedat atrapats. És el so de l'impacte contra el ferm de les persones que salten al buit per fugir de les flames. A les 9:59, tot el món assisteix a l'ensorrament de la Torre Nord. A les 10:28, ho fa la Torre Sud. Poc abans, un altre vol de United amb 33 passatgers a bord i 7 tripulants s'ha estavellat a Pensilvània. Es dirigia al Capitoli i possiblement els passatgers van impedir que els terroristes assolissin el seu objectiu.
5: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. In a series of deliberate and
0: després d'hores desaparegut per raons de seguretat, George Bush apareix a la nit ja des del despatx Oval per posar les bases de la guerra contra el terrorisme que el portarà a atacar primer l'Afganistan i després l'Iraq.

0: I avui al matí de Catalunya Ràdio també ens acompanyen dues persones que els van portar a ser a Nova York aquell 11 de setembre de fa 25 anys. Guillem Alonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Gemma Sarruda Canelles, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé.
0: Sí?
2: Emocionada d'escoltar aquest reportatge i aquesta cançó preciosa.
0: Què hi fèieu allà vosaltres fa 25 anys, Guillem?
1: Doncs jo estava actuant en un teatre, a punt d'actuar en un teatre, perquè jo vaig viure a Nova York als anys 90, soc ballarí de claqué, i estava en un espectacle que es diu La vida és ritme, de la companyia Camut Band, i estàvem doncs, preparant-nos per actuar al New Victory Theater, que està a Times Square,
0: sí.
1: I justament aquell matí estàvem a la tele, a punt de sortir a fer un directe.
0: Per promocionar l'espectacle, no? Sí.
1: Ah, exacte.
0: I com et vas assabentar que alguna cosa estava passant a les Torres Bessones?
1: Doncs havíem fet les proves de so i havíem estat fent ja preparant-nos per sortir. Estàvem als camerinos esperant a que ens cridessin i allà ja hi havia un monitor, una televisió, i vam veure que estaven posant les imatges de les Torres Bessones, que havia xocat el primer avió. I vam veure en aquell moment doncs, que algú passava, i vam veure com xocava el segon avió. Aleshores ens van venir a buscar els del programa dient que sí, que això estava passant de debò, que es cancel·lava... Bé, totes les televisions estaven emitint lo de les Torres Bessones, evidentment, doncs es va cancel·lar l'actuació que teníem que fer. I bé, va ser això, i després ja vam sortir al carrer i vam trobar tot el panorama.
0: I tu, Gemma, què estaves fent allà?
2: Mira, jo estava... Bon dia a tothom, primer. Estava fent un curs a Columbia, a la Columbia University, i estava vivint a Harlem, molt a prop de la universitat. En aquell precís moment estava sortint de jo no me'n vaig enterar de res, vale? Jo estava sortint per anar a córrer per Central Park, i quan sortia del meu apartament em truca el meu amic Michel, francès però que viu a Barcelona, i em diu: Gemma, estàs bien? I dic: ¿Cómo que estoy bien? Pues sí, me voy a correr. Que no, Gemma, no salgas. O sigui, és a dir, molt fort, me'n vaig assabentar per ell. I jo, en aquell moment, no vam poder acabar la conversa, es van tallar les comunicacions, surto al carrer, i era un edifici on jo era l'única blanca, i tots els meus veïns de 2 metres i molt grans i de color, veig tot l'histerisme, m'expliquen el que està passant, i de cop jo no entenia res, i no havia comunicacions, no podia parlar amb ningú, no podia dir-li a ningú que jo estava bé, i estaven amb els transistors al carrer, els meus veïns, intentant entendre i escoltar què estava passant. És com si jo visqués a Sarrià i hagués passat a les Torres Mafre, no? si ho situem a Barcelona. Per tant, no estava exactament allà, però bueno, estava molt a prop, no? I recordo una de les coses més bèsties que dels primers minuts, ara estic parlant del primer impacte, que recordo és un silenci absolut, que això és impossible a Nova York. És que ho dic i m'emociono, absolut. I escoltar els ifacenses i tu acollonida en plan, hòstia, ara què passarà, no?
0: De cop i volta la ciutat s'apagava, no? S'esperava.
2: Silenci, era una cosa brutal. És com... Llavors, jo no podia trucar a la meva família per dir: ei, jo estic bé, tranquils. No podia dir res, no podia enviar un mail, no podia dir que no es preocupessin, i evidentment estaven molt preocupats. I jo em sentia en plan, vull fer alguna cosa, no? Una de les coses més bèsties que també... Però això potser ja al cap de 2 hores, ara ja estic parlant dels primers moments. Recordo tota la gent al carrer intentant ajudar, en plan... No sé, tinc pomes, dono pomes a algú, saps? Intentant, com un esperit de unitat molt, molt humà, no? Molt... totalment incertesa. Escoltaves els F-16 i, clar, tu associes F-16 amb guerra, no?
0: Feia por, clar.
2: I molta por. Jo recordo por com tancar-te a casa, però tampoc no em volia tancar, perquè des de casa, com que no podia saber què passava al metge al carrer amb els veïns, amb la ràdio, no sé, m'assabentava d'alguna cosa, no? Però... I després ja a les 24 hores, a les 48, ja quan ja dius, ostres, això és molt bèstia el que ha passat, no? Això és una guerra mundial, no? Jo recordo tota aquesta barreja d'incertesa, de silenci, de por, i els F-16. Això se'm va quedar gravat.
0: I tu, Guillem, quan vas sortir al carrer, què és el que et vas trobar allà?
1: A veure, això sí que va ser bastant... impactant, perquè hi havia tot de cotxes, hi havia alguns cotxes que pujaven pel carrer plens de cendres per sobre, que venien de la zona de les Torres Bessones. Jo estava a Manhattan, més a baix, més a prop de les Torres. Els estudis de televisió estaven... Bé, ara no recordo l'adreça, però per aquella zona de downtown... No downtown, però sí que... Bueno, relativament a prop. I aleshores, doncs, evidentment, tothom al carrer, doncs, això és com les pel·lícules, saps? Que es posen tots a mirar les botigues d'electrodomèstics que tenen televisions.
0: Sí.
1: I anar mirant les imatges de què és el que estava passant, doncs, igual, això igual. I, clar, la gent, doncs, pel carrer, desorientada, buscant comunicar, contactar amb famílies. En aquell moment jo no tenia mòbil, evidentment. Aleshores, doncs, clar, tothom intentant assabentar-se. Al principi no se sabia si era un atac terrorista o què era exactament, no? I justament jo també estava a Harlem i la meva parella estava allà, per tant, doncs, el que vaig fer és anar cap allà. I just i era molt d'hora pel matí, jo que sóc artista i que actuem per la nit, doncs som de... Jo m'esperava arribar i trobar-me la meva parella dormint. I estava buit al pis, no hi havia ningú. Per tant, va haver aquell moment de, ostres, on està? I resulta ser que la companya de pis havia tingut un problema als ulls i havien anat d'urgències, i també es van trobar tota la història anant d'urgències. Però sí que molta desorientació en el sentit de que no saps
0: molt bé què passava, no? Quin era l'abast de la situació. Heu tornat a Nova York, vosaltres, des d'aleshores, Gemma?
2: Sí, he tornat. I he tornat, i encara més hi voldria tornar, perquè sempre és una ciutat que he estimat, però jo crec, no sé si el Guillem estarà d'acord també, però si has viscut això, l'estimes més, no, encara?
0: Però la reconeixeu? O noteu que ha canviat moltíssim des d'aleshores, Guillem?
2: Per mi ha canviat bastant. No sé, Guillem, com ho veus tu?
1: Sí, de fet, és molt estrany no veure les Torres Bessones, perquè és a l'Skyline, l'any de Nova York, no? És aquella imatge que, igual que quan tu veus Barcelona, està la Sagrada Família, etc. Nova York ho associaves una miqueta també amb el perfil, no? De la imatge que es veu de les Torres Bessones, i el fet de que no estiguessin allà, doncs és estrany, perquè era algo que ja ho veies a simple vista, era fàcil de trobar-les, i sí que vaig baixar, quan vaig tornar, doncs, a una part que estaven fent com un memorial, i era una mica estrany, sí, la veritat he de dir que, a part de que també jo venia de viure als anys 90, i és cert que a Nova York, com totes les ciutats, s'ha anat canviant, no? Hi ha coses que tu les assimiles, i la nostàlgia que tens de la ciutat és molt... està relacionada amb una època que després veus que les coses van canviant, i jo ja no... O sigui, tot i que Nova York és la meva segona casa, perquè és on he viscut més després de Barcelona, ho associes amb una època i és més nostàlgic, però ara ja, diguem, hi ha coses que ja no les sents igual que abans.
0: Mm-hmm. Va canviar, de fet, Nova York i va canviar tot el món, no? Pel que fa a la seguretat, per exemple, no entendríem el món d'ara sense aquells atemptats, no? I allò que va passar. Guillem i Gemma, gràcies per acompanyar-nos avui també i per compartir el vostre testimoni al matí de Catalunya Ràdio. Fa 25 anys d'aquell atemptat, i crec que és significatiu escoltar-vos també per com veu viure-ho des de la ciutat de Nova York. Una abraçada molt gran i bona diada.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Una Nova York que, d'aquells recels contra l'islam, després de l'11S, recordem que ara ha escollit el primer alcalde musulmà. Per tant, també suposo que és un missatge de que al final la por mai acaba guanyant.
3: Sí, sí, sí, també s'ha de recordar que Mandani, hi ha alguns grups que han reclamat que Mandani no estigui a l'homenatge, cosa que em sembla absolutament surrealista, no només perquè és l'alcalde de Nova York, sinó perquè quina millor imatge, no?, que una persona de religió musulmana pugui estar en aquest homenatge, si és que és precisament això. Jo crec que aquesta idea que el terrorisme era una cosa llunyana, no?, i que no sé pas que passava en llocs molt estranys, aquell dia va canviar radicalment i tothom se'n va adonar que li podia passar a ell, tothom en el món occidental. Però també s'ha de recordar que és el món musulmà qui més pateix el terrorisme, no? És a dir, són els països musulmanes qui més pateixen el terrorisme, que moltes vegades també fan d'altres musulmans, no?, en aquest cas. Però vull dir que no ens separa en això la religió, no ens separa l'ètnia, no ens separa la composició, diria que gairebé ni social, sinó que en aquest cas aquella sensació de que tothom estava en el mateix vaixell, doncs és el que va unir molt a la ciutat.
0: Afra.
4: Bé, jo crec que, a més de la fe musulmana, ha fet tot el possible per intentar distanciar-se del terrorisme, no? Aquesta visió, a més, que Mandani defensa des del primer dia, no?, que és l'epicentre de la persona, de la convivència, és una Nova York que no té una única fe, ni una única manera de viure, ni una única... però sí una única manera de conviure, és la que fa evident que Mandani, no només per ser qui és, no només pel que representa, sinó perquè, a més, pel que defensa, ha d'estar, per suposat, ha d'estar. I en altres religions, a dia d'avui, lamentablement, i d'ençà l'11 que vam viure i que vam poder seguir, que vam poder denunciar, que sí que a dia d'avui es posen a les mans de les accions terroristes, però no és el cas de la fe musulmana. I, a més, trobo que aquest odi que a dia d'avui estem visquent a Ceuta, però no només a Ceuta, té molt a veure amb aquesta visió que molts van encara a dia d'avui defensar, que és una fe que en cap cas ha reconegut el terrorisme com a part d'ella. Sí que n'hi ha d'altres, i això s'ha de dir i s'ha de denunciar, però no és el cas de la fe musulmana.
5: Sí, aquell dia, és un dia terrible, van haver-hi 3.000 morts, més de 5.000

0: que ha unes conseqüències devastadores.
1: Jordi.
2: És curiós perquè a vegades a la ràdio el que més parla és el silenci, no? I quan els entrevistaves als protagonistes hi ha hagut uns segons de silenci, quan a la noia se li trencava la veu encara de dir, recordo el silenci i en canvi el soroll dels F-16, no?
1: Estem en guerra.
2: Ha sigut una manera molt, molt gràfica, amb paraules i amb l'absència de les paraules, de posar-te la pell de gallina després de 25 anys. I jo crec que això té molt mèrit pels que ho heu fet possible. I ens recorda una cosa, que les anàlisis que se'n puguin fer, però avui es commemora el fet, que és un atac terrorista fastigós. Després en poden fer moltes derivades, però val la pena, i també lligat amb el que comentava una de les protagonistes, no? De dir, els minuts després van ser d'una unitat total dels humans. És a dir, davant de la desgràcia, davant l'atac, davant de la por, els humans no mirem orígens, no mirem colors de pell, ens ajudem els uns als altres, no? No va deslligat de tot el debat que hem tingut al llarg del dia d'avui, ni de tots els discursos, començant pel del president Pujol, no? És a dir, aquí estàs amb el terrorisme o estàs en contra del terrorisme, no hi ha altres qüestions. I aquí això va canviar els Estats Units, va canviar el món, i a uns Estats Units que han canviat tant, que han acabat amb Trump, que ara diré una cosa que és molt gruixuda i es malinterpreta, però és a dir, amb un altre president segur que estaríem més a la vora del patiment que avui recorden els americans. A mi em passa, eh? No ho critico. Han tingut una deriva les institucions americanes que jo crec que fa que hi hagi un punt de distància emocional respecte al que hagués pogut ser la commemoració fa 5 anys enrere, i això es deu al nefast president que tenen en aquests moments dels Estats Units, però, insisteixo, no vull culpar amb ell del que va passar, sinó els autèntics responsables, que són els terroristes.
0: Mm. Però és brutal que avui no hi sigui Trump a Nova York. A mi aquesta dada...
1: Bueno, perquè hi ha unes eleccions al novembre, sí, midterm, i a Trump li interessa que la islamofòbia creixi,
0: sí, sí,
1: per guanyar un vot molt, molt concret. Per tant, i no té tant a veure amb els dels atemptats, sinó amb aquest intent, segurament, o aquestes eleccions que són a tocar, que estan a tocar.
0: Sí, sí, però és brutal, no?, la dada de que avui el president dels Estats Units no hi és a Nova York. A mi em sembla brutal. I després, amb la polèmia que hi ha hagut amb la seva participació, no?, el dia de l'atemptat, si l'havia pillat més a prop o menys, no?, aquesta cosa que els hi passa, que en parlarem en una estona, no?, de això que tothom magnifica una mica el seu paper en aquests grans esdeveniments, alguns d'una forma malaltissa i d'altres, pues, com Trump, pues, que no pot parar de mentir, no?, sobre si mateix.
3: Està més preocupat per donar 5.000 dòlars
0: a cada
3: nord-americà si guanya les eleccions, que no pas pels atemptats.
1: Que això se'n diu suborn, no?
0: Sí, sí. Comprar el vot. Sí.
3: Comprar vot, exacte.
1: Si un polític es presenta aquí dient que donarà 5.000 euros a cada votant...
2: Bueno, això per mi se'n diu ser burro, perquè pagarà tant els que el voten com els que no.
3: Jo vaig pensar que els que no voten també.
2: Estàs pagant a gent per no votar-me.
1: És veritat. Passen 5 minuts de 2:15. Farem una pausa de 2 minuts i després coneixerem la història d'Alicia Esteve, que es feia passar per Tania Head. És una falsa supervivent dels atemptats de l'11 de setembre, catalana, que explica molt bé un documental dirigit per Quique Maillo al Sense Ficció de TV3. En parlem d'aquí a 2 minuts, perquè, com dèiem, quan hi ha situacions de caos, quan hi ha, doncs, un atemptat com aquest, sempre apareix la desinformació, i aquí hi ha gent que s'hi aprofita més que d'altres. Per què? Doncs en parlem després de la publicitat.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
2: 45.712.
3: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
6: Bé, ja som a casa.
7: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
6: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
7: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Fruta leche, Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap.

0: de rosca. Don Simón.
1: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi.
2: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Marcos Goicolea, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com estàs?
2: Molt bé, i vostè?
1: Bé, mira aquí, vivint la Diada Nacional de Catalunya. Avui volem parlar amb el Marcos. El Marcos és guionista d'un documental que vam veure al Sense Ficció, que es diu La Supervivent, un documental dirigit per Quique Maillo, que explica la història d'Alicia Esteve quan es feia passar per Tania Head.
3: Estic asseguda aquí, intentant esbrinar què et puc dir que pugui marcar una diferència en aquest moment. I l'única cosa que em ve al cap són les estrelles. És irònic que pensi en les estrelles en un moment tan increïblement difícil, però les estrelles sempre han estat un símbol per mi. Tot va començar quan era petita i me les quedava mirant enmig de la foscor de la nit, somiant com seria la meva vida. Solia desitjar que els rellotges avancessin més ràpid perquè aquells somnis es fessin realitat ben aviat. I ara, ara el meu únic desig és fer retrocedir el temps. Tant de bo pogués. Les estrelles s'han convertit en símbols de l'inabastable. Fins i tot anomenem estrelles o superestrelles aquells que han triomfat en la seva vida professional. Tots volem arribar a les estrelles.
1: Això que sentim és un conte escrit per Alicia Esteve quan feia passar per Tania Head. És una supervivent dels atemptats de l'11 de setembre que va arribar a presidir, recordem, l'Associació de Supervivents de l'11S. Marcos, per què vau voler fer aquest documental?
2: Bueno, jo aquest documental el vaig començar com fa... Bueno, aquest projecte el vaig començar com un projecte de ficció realment fa 4 anys quan vaig descobrir la seva història, que és una història apassionant, que és quasi una història cinematogràfica, i sobretot perquè parla, en el fons, a partir d'una història tremendament extraordinària, està parlant de dues necessitats humanes molt, molt universals, no? Que per un costat és la necessitat de pertanyar a un grup, i per part d'ella, i per l'altre costat és la necessitat de creure en relats o en històries o en ficcions que donin sentit o donin esperança en una situació de catàstrofe com va ser l'11S.
1: L'heu titulat La Supervivent, no l'heu titulat La Impostora, per exemple, o La Farsant.
2: Sí.
1: Per què això?
2: Doncs perquè al final del procés vam arribar a la conclusió de que ella també era una supervivent dels seus propis traumes, diguéssim, i vam decidir ficar aquest títol. En anglès és In Tania's Head.
1: Quan la premsa, que va ser el New York Times, no?, descobreix aquest engany,
2: sí,
1: ella desapareix literalment del mapa.
2: Sí.
1: Heu pogut parlar amb ella, vosaltres?
2: Sí. Sí, hem tingut una conversa breu, diguéssim, i una mica complicada, en la que ella, bueno, ella no vol saber res d'aquesta història. Ella va decidir acabar amb el seu personatge, deixar la Tania Head enrere i no dir res més al respecte.
1: I sabeu si ha vist el documental?
2: Doncs encara no, però ens ho estem preguntant cada dia. A mi m'agradaria que el veiés. Suposo que tard o d'hora ho veurà, no ho sé.
1: Perquè llavors vol dir que no sap res del que fa, ni on és, ni res, ella. Ella va tornar a Barcelona, no?
2: Sí, ella té una vida normal a Barcelona, ha decidit tenir una vida privada, i doncs nosaltres hem decidit respectar el seu desig d'anonimat, en aquest cas, en aquest documental.
1: La seva història que ens connecta molt amb Enric Marco, no?, també, que la tenim molt present, una persona que es fa passar per un supervivent que no ha viscut amb ella, amb aquella pròpia experiència, però és veritat que és una mentida que és útil.
2: Exactament,
1: perquè,
2: sí.
1: Perquè el que expliquen doncs serveix a molta gent per posar-se al lloc, no?, i que té una capacitat comunicativa, el cas de la Tania Head, que és d'aplaudir, que molt poca gent té aquesta capacitat comunicativa. Sí. No? Per tant, la pregunta és, tot s'hi val si la mentida té un propòsit bo?
2: Bueno, jo crec que la gràcia justament del personatge és aquesta ambivalència, o sigui, realment a partir d'una praxis immoral que és la mentida, va aconseguir un efecte positiu, tal i com tu dius, ho va fer l'Enric Marco, i també és en gran part perquè aquestes persones, al no haver passat el trauma real, clar, tenen una capacitat per comunicar i una força per tirar endavant en una comunitat que potser els supervivents reals no tenien en aquell moment perquè estaven realment traumatitzats. Llavors, sí, jo crec que és una història de grisos, realment.
1: Però hi ha alguna mena de patró en la història d'Enric Marco, per exemple, o la de la Tania Head? Hi ha alguna necessitat personal, això que deies, de pertany en un grup, o de tenir més protagonisme, no? De tenir un rol molt més públic.
2: Sí, bueno, hi ha una ferida personal real que és la que fan servir per invocar el seu trauma fictici, diguéssim, i hi ha sobretot un públic que necessita creure en la seva història. Això és molt important en els dos casos. En el cas de la Tània, clar, era després de l'11S, la comunitat de supervivents realment estaven molt ignorats, perquè clar, hi havia tanta gent afectada que tota l'atenció era per familiars de víctimes, bombers, policies i els supervivents comuns, o sigui, els oficinistes que van sortir caminant per l'escala, diguéssim, no eren gaire atesos, i ella va arribar a aquesta comunitat que tenia una necessitat de ser vistos, de ser reconeguts, d'aconseguir ajudes estatals, i llavors, clar, la seva història pues, complia tot el que ells volien escoltar, també.
1: Per tant, ells aconseguien notorietat i ella, d'alguna manera, també aconseguien el consol, no?, d'alguna manera?
2: Exactament.
1: És un intercanvi, no?
2: Sí. Sí, el que passa és que després hi ha una gran traïció, llavors.
1: Bueno, al documental hi ha víctimes i algunes ho perdonen.
2: Sí, això és molt interessant i ens va sobtar, perquè, clar, jo crec que si aquest documental l'haguessin fet el 2010, segurament el to seria diferent. Però com que ha passat tant de temps, sí que hi ha gent que ara, amb distància, la perdona, i hi ha un, fins i tot, que diu que estaria disposat a tornar a tenir amistat amb ella. Hi ha uns altres que no.
1: Ella no va ser mai jutjada, perquè no va cobrar mai res, no? Per exemple, per la feina que va fer.
2: Exactament. I, de fet, això és el més interessant del seu cas, realment, que mai va cobrar, que no va ser una mentida que buscava cap benefici econòmic. De fet, ella va financiar l'associació, va financiar activitats, esdeveniments, va financiar fins i tot viatges de diferents membres de l'associació a altres ciutats per fer xerrades i tal, i mai va guanyar res. Per això mai se li ha pogut imputar cap delicte, perquè...
1: Clar, aquí potser estem més acostumats a la mentida, a l'ús de la mentida, no? Però als Estats Units, que és un país que sempre, no?, és el garant de la veritat, teòricament, perquè ara també estem
2: veient... Avui dia ja no sé.
1: És més complicat. Sí. Però com va rebre aquesta notícia? És a dir, va ser un xoc també social que una persona com ella, que estigués al capdavant de l'entitat que defensava les víctimes, doncs fos una mentidera?
2: Sí, clar, totalment. Totalment. La seva mentida, a més, no era tan difícil de desmuntar, realment. O sigui, avui dia jo crec que allà també no hagués durat tant, perquè era tan fàcil com comprovar si realment estava casada amb la persona que deia que estava casada i comprovar si realment treballava a les oficines on deia que estava treballant. Però ningú ho va comprovar fins que ho va fer el New York Times, i va ser un xoc, absolutament, sí.
4: Una cosa... Bon dia, Marcos.
2: Bon dia.
4: Una cosa que a mi em va sobtar molt del documental va ser els nassos que li fot la Tània, que és una senyora que estava veient l'atemptat des de Barcelona, no? Vull dir que sense cap contacte previ en el món Torres Bessones, com una senyora que ho estava veient des de Barcelona comença a ficar-se en un grup, no?, en una mena de fòrums d'internet sobre víctimes i sobre supervivents, i de sobte es planta a Nova York i decideix fer una vida al voltant d'això. Se li va de les mans el personatge?
2: Sí, clar, és una bola de neu que se li va fent cada vegada més gran, no? Ella comença amb un foro d'internet, molt segura, a casa seva, clar. De cop la conviden a anar a Nova York, ella viatja a Nova York, suposem que no s'imagina fins a on arribarà, i a poc va agafant més rellevància. Per què? Perquè la seva història és perfecta, o sigui, clar, representa la resiliència, la solidaritat, molts dels valors que necessitaven en aquell moment. I, de fet, una de les coses que demostra com se li va anant de les mans també és ella no vol, quan ella fa el tour guiat als polítics, al jutge.
4: Comença, no?, en un moment donat a fer com tours, no?,
2: sí,
4: als polítics.
2: Exacto,
4: i, bueno,
2: sí,
4: i a tothom, no?
2: Sí.
4: Però...
2: I ella no vol fer aquest tour inaugural amb els polítics.
4: Fer,
2: No, però la empujan perquè li diuen, bueno, tu aconseguiràs més notorietat, més financiació pel Tribute Center... I llavors, a poc ella es va deixant, i fins que se l'esclata a la cara.
1: Jordi.
5: Quan l'origen és la mentida, acaben malament. Et fa plantejaments morals, va dir, si és per un bon fi, si ha ajudat a la causa... Però normalment, quan la cosa comença amb una mentida, acaba malament. Jo no he tingut l'oportunitat encara de veure la seva producció, però m'ha agradat molt com el Marcos, d'entrada, no explico només uns fets i els jutjo, és intento entendre, no?, què porta una persona a muntar aquest tinglado, perquè realment és com molt impressionant realment el que ha passat, no? I per tant aquí combinar les dues facetes, una és dir èticament, encara que la finalitat sigui bona, si comença amb una mentida és bo o no, i l'altra és què aporta una persona a poder fer un embolic d'aquests. Jo crec que és una reflexió molt interessant.
2: Sí, la persona i el seu context també, perquè això segurament no era la primera mentida que veia ella. El que passa és que va ser la primera mentida que va calar en una societat que volia escoltar aquesta mentida. No?
4: Uh-huh. Evidentment, la història ens aboca. Enric Marco, n'hem parlat. Sí. Ell sí que va tenir més un contacte directe amb l'Alemanya nazi, va anar a treballar, tot i que no van als camps de concentració. Però quan el van descobrir, ell sí que va donar moltes entrevistes i deia, diu, no he fet res dolent, sóc una persona honesta. Creus que tenia Hitler opina el mateix, ara?
2: No ho sé. Possiblement sí. Possiblement sí. L'Enric Marco, de fet, hi ha una part al documental també que diu, jo crec que Enric Marco encara fa falta. Segurament la Tania Head sí que té aquesta sensació d'haver fet falta en aquell moment, però ella, a diferència del Marco, ha decidit desaparèixer per complet. Clar, també és veritat que el Marco, la seva mentira, va durar molts més anys. Es va descobrir quan ja era molt més gran i a la Tania encara li quedava molta vida per davant.
4: I creus que parlarà?
2: Crec que parlarà.
4: Si ella parlarà d'aquí un temps, si donarà la seva versió?
2: La meva sensació ara mateix és que no. Però...
4: Ves a saber.
2: Ves a saber. Afra.
6: En aquesta breu conversa, ens podries explicar una mica a veure si quines són les seves sensacions, si s'arrepenteix o no s'arrepenteix, això, bueno, una mica per conèixer, no? No sé si pots revelar o no pots revelar el marc de la conversa. I per altra banda, una persona que a partir d'una mentida, denunciar-la per suposat, va generar tanta il·lusió, va generar empatia, va provocar un sentiment col·lectiu, no? de família, com has percebut que pot arribar-ho a trencar tot en el moment en el que es coneix la seva estafa? I per altra banda, tu l'has perdonada?
2: Començo primer. La nostra trobada, la veritat és que va ser bastant breu i vam parlar més sobre el projecte que si sobre ella se'n penedeix, o sigui, això realment no puc respondre perquè va ser més enfocat tot en la seva participació en el projecte. Li vam oferir estar tant al davant com al darrere de les càmeres si ho preferia, però no vam arribar a cap acord. Després, si jo l'he perdonada, jo no crec que sigui qui ha de perdonar-la, perquè al final són els supervivents reals, que és els que va trair. Jo sí que he de dir que durant el procés, sense justificar-la, he arribat a empatitzar amb ella.
6: Val.
2: Sense justificar el que va fer, eh? I quina era l'altra, perdona?
6: No, l'altre sí, al final, perquè al llarg de l'entrevista no has situat el que ella va aconseguir a partir d'una mentida, no?
2: Sí, exacte.
6: Però la pregunta és si el que va aconseguir quan es va revelar tota la seva estafa va al final trencar més del que va unir.
2: Sí, bueno, de fet l'associació de supervivents es va desfer un cop es va descobrir la seva mentida, però bueno, la notorietat que van aconseguir els supervivents, fins i tot algunes ajudes estatals per temes de salut que va aconseguir ella i que mai va demanar, això ja ho tenien.
1: Mm-hmm. Saps si es veurà als Estats Units, la supervivent?
2: Estem en ello, no ho sé, estem en ello. Sí.
1: Bé, ojalà, jo crec que allà també té molt interès, no?
2: Sí, i... espero que sí. Sí que hi ha una distribuïdora internacional intentant moure-la, però no sé.
1: És una història que és curiosa, perquè aquí se'n va parlar, però tampoc
4: no
1: la tenim molt present.
4: No tant.
1: Quan va sortir el documental, ostres, alguns recordàvem, o recordaven, però molta gent no tenia present aquesta història, no? Com l'ha tingut Enric Marco.
4: Un dels highlights, perdó, és clar, que la trobeu. És a dir, jo crec que això, no, també, el fet de que allà els supervivents ni tan sols sabien que estava viva, que tenia una vida, no? I vosaltres com que sou capaços de trobar-la aquí, de saber on treballa, de parlar amb gent que ha treballat amb ella... Mm. En fi, jo crec que això és un gran puntàs d'un documental que, a més a més, està molt bé explicat, no? Una història fascinant.
1: Doncs si voleu recuperar, ja ho sabeu, la supervivent ho podeu recuperar, va ser més també ja aquest documental, el Sense Ficció, i ho podeu recuperar a l'app de 3CAT. Marcos Goicolea, gràcies per ser avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
1: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
7: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia. A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
8: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
9: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
11: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
10: en Guàrdia,
12: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
13: La finestra indiscreta,
14: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
15: i L'altre bar.
16: Trobem tot un mite del curs.
10: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
18: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado un altre gol! Un Rossi t'escribe! Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
19: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
19: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
19: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
19: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
10: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
19: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
10: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
19: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 5 minuts seran les 11, anirem tancant l'Àgora, però abans tornem cap a l'ofrena floral de Rafael Casanovas. Com estan en aquest matí, Albert Prats?
20: Què tal? Bon dia. Doncs sí, amb normalitat i, vaja, un fet en els últims anys inèdit, que és que les principals institucions del país aquesta vegada i un dia com avui de la diada de l'11 de setembre han anat a la una, han fet pinya per reivindicar la convivència de Catalunya i una crida per combatre els discursos d'odi davant l'auge de l'extrema dreta. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, Josep Rull, president del Parlament, i fins i tot Ernest Urtasun, el ministre dels Comuns.
21: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
22: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
23: On ningú se l'exigeix carnets d'origen per poder ser un ciutadà del nostre país.
20: Però al marge de les institucions, els partits, els independentistes han collat el govern per criticar la seva gestió ara que ha arribat a l'equador del mandat. Jordi Turull, de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra.
24: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit que la nació es vagi desfent. Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
25: Tant els reaccionaris com aquells que es resignen, com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional, empetiteixen el nostre país.
20: I com és habitual, Ricard, per aquí també ha desfilat el president del Barça, Joan Laporta, ha dit que aspiren a tots els títols, ho ha fet acompanyat de Fermín, del primer equip.
1: Doncs així estan les coses ara mateix, aquest matí, al monument de Rafael Casanova. I mentrestant, a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
1: Avui explicàvem també una notícia que crec que és important destacar, que és que el Suprem ha dit que ha frenat la llei de nets perquè diu que suposaria un increment excepcional del cens i que això fomentaria una incertesa sobre el resultat electoral.
26: Sí, és el que hem llegit en els arguments del tribunal rebutjant algunes mesures cautelars que demanaven altres institucions. Recordem que s'ha parat aquesta inscripció en el cens a petició de Vox i també d'una associació ultra, Justícia Europa. I com ho argumenta el Suprem? Doncs diu que existeix un perill fonamentat, real, seriós, que s'altera de manera excepcional el cens i que això podria generar, com deies, incertesa en el resultat electoral. Recordem, hi ha pràcticament 300.000 persones ja inscrites en el cens a través d'aquesta llei que dona nacionalitat a fills i a nets dels exiliats. La decisió és temporal, cautelar, fins que es resolgui el fons de la qüestió, i el govern espanyol que demana, doncs, que s'aclareixi tot plegat abans de les properes eleccions.
1: Clar, perquè si no estem davant d'una situació en què hi ha menys drets, no? Unes eleccions amb menys drets, Afra.
6: Bueno, el primer de tot és que no es regala absolutament res, sinó retorna allò que mai s'hauria d'haver robat. No? Estem parlant de persones exiliades que van moltes d'elles haver de fugir perquè si no la solució final seria la mort, les cunetes, I jo no acabo d'entendre la posició de Partit Popular i de Vox. Al final sembla ser que tot està molt més ajustat del que creuen, si no, no estarien tan nerviosos. Això ve de l'any 2022, no entenc ara on existeix aquesta creença de que ja sap el que cadascú votarà i que, per tant, els descendents d'aquestes persones exiliades votarien, que a mi em semblaria el més intel·ligent de tot, però en tot cas la intel·ligència de vegades i últimament no està tan present, votaria necessàriament a partits d'esquerres, però en tot cas separar nacionalitat del dret a poder votar per mi no té cap mena de sentit, i ja que el Suprem corre tant per d'altres coses, doncs veurem, entenc jo, celeritat en la resolució abans de les properes convocatòries a urnes.
1: Brevetat, Marc.
0: Sí, ahir la presidenta del Suprem en l'obertura de l'any judicial demanava respecte per les decisions judicials, però clar, veient el que han fet amb el tema del procés i veient com estan aturant tota aquesta llei de nets, doncs crec que s'han guanyat la fama a pols.
1: Jordi.
2: Hi ha que cal molta transparència, és a dir, crec que és una mesura en què sembla bastant bé, el que diguis, sou hereus d'uns exiliats i per tant teniu drets reconeguts, val? Crec que estaria bé, ja que es tracta de modificació del cens i d'una manera tal, que es doni molta transparència a explicar com s'identifiquen, com es reconeixen, quin és el procés de regularització. Jo crec que això ajudaria molt a poder prendre una posició definitiva sobre el tema.
1: Arturo.
3: Sí, és molt trist. Jo penso que és molt trist. Una llei que havia tingut una absoluta normalitat i tranquil·litat, on hi ha unes 300.000 persones que ja s'han acollit, que tampoc no són. En un cens electoral de 50.000... Bueno, 50.000 no són de persones, no el cens electoral, però bueno...
0: Estem parlant de 10 milions de persones.
3: És un cens electoral enorme, no? I, per tant, jo no acabo d'entendre ara que ve. I sí, només entenc que ve això, a les reivindicacions de l'extrema dreta.
1: Mar Batallà, Fra Blanco, Jordi Comilar, Arturo Puente, que tingueu una bona Diada Nacional de Catalunya. Són les 11, després de les notícies de les 11, atenció, perquè ens traslladarem al 4 de setembre del 2006. Farà 20 anys que vam començar a Catalunya Ràdio l'Enigmàrius. Ara ho expliquem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Govern i Parlament fan pinya per reivindicar la convivència de Catalunya i una crida a combatre els discursos d'odi davant l'auge de l'extrema dreta. A primera hora, les principals institucions del país han fet la tradicional ofrena floral als peus del monument de Rafael Casanova. Anem cap allà, al centre de Barcelona, i a l'Albert Prat. Albert, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Sí, Generalitat, Parlament i fins i tot govern espanyol han anat a la una en un dia com avui per frenar l'avenç dels discursos reaccionaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern, Josep Rull, president del Parlament, i Ernest Urtas, un ministre dels Comuns.
15: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
22: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve,
23: on ningú se l'exigeix carnets d'origen per poder ser un ciutadà del nostre país.
13: I al marge de les institucions, els partits independentistes han aprofitat per criticar la gestió del govern ara que Salvador Illa acaba de superar l'equador del seu mandat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: I a Llei dels Actes Institucionals per la Diada es fan a la Seu Vella i a l'edifici del Roser Lleida per a Joan Álvarez.
27: Hola, bon dia. L'acte institucional es fa a la nau central de la Seu Vella a les 12 del migdia, on hi haurà parlaments del conseller de Drets Socials, Raül Moreno, l'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, i el president de la Diputació del Republicà, Joan Talarn. L'acte inclou la lectura de diversos textos de Josep Vallverdú. També hi ha previstes intervencions musicals de l'orquestra Júlia Carbonell i la coral Maristes. Un cop es tanqui aquest acte, es farà una ofrena floral al monòlit del Pont Llevadís del Turó en memòria dels lleidatans defensors de les llibertats de Catalunya. D'altra banda, l'esquerra independentista convoca una manifestació a les 12 del migdia, i durant el dia també es fan ofrenes a l'edifici del Roser, símbol de la caiguda de Lleida davant les tropes de Felip V l'any 1707. Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
5: I en aquest 11 de setembre, l'expresident Jordi Pujol ha demanat força i esperança en un missatge al matí de Catalunya Ràdio. L'expresident ha tornat a reivindicar com a català qui viu i treballa a Catalunya.
28: Felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat. A tots. És la festa dels que tots, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
5: Més notícies, Pilar García.
7: Ha mort als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino. Exsenadora italiana, va ser una de les màximes exponents del progressista Partit Radical i se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Un activisme que li va valer el Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional l'any 1998.
8: Yo nunca he sido feminista en el sentido estricto y militante de la palabra. Pero ello no me ha impedido, en algún modo, luchar por las personas de sexo femenino, porque se trata de la defensa de todas aquellas personas a las que se le niega la plenitud de sus derechos fundamentales y cuya dignidad humana es despreciada o simplemente cuestionada.
7: Als anys 70 va liderar les campanyes per posar fi a l'energia nuclear a Itàlia i va promoure la legalització de l'avortament, el divorci i l'eutanàsia.
5: D'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions. Les grans companyies es plantegen posar fre al desenvolupament de la tecnologia pels problemes de seguretat que se'n deriven. El conseller delegat d'OpenAI s'ha mostrat obert a alentir els avenços del seu sistema, segons ha avançat el mitjà nord-americà Bloomberg. Sam Altman ha compartit la preocupació creixent per la seguretat de la intel·ligència artificial amb tots els seus treballadors en una reunió d'empresa a porta tancada. I als esports, Marcos García.
9: El president del Barça, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada guanyar Lliga, Copa, Supercopa i també la Champions. En declaracions a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, Laporta manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè diu que Hansi Flick disposa de dos equips titulars. Ahir es van jugar els últims 6 partits a la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions masculina. Els resultats més destacats, Como 4, Leipzig 1 i Bayern de Múnich 5, Bodoglim 0. A la Lliga Catalana a bàsquet a Tarragona. Avui es disputen 2 partits. A 6:15, Joventut Girona. A 9:00, Barça Manresa. L'Open de tenis als Estats Units, configurada la final femenina, la jugaran demà la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Al circuit de Misano, tot just en marxa els primers 20 minuts a la primera sessió d'entrenaments, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, i avui arrenca la Lliga de Futbol Sala, el primer partit en presència catalana. A 10:15, CatGas Energia Palma Futsal.
4: Fins aquí les notícies.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Màrius Serra, bon dia.
11: Bon dia i bona hora.
1: Bona diada, com estàs?
11: Bé, sí? En bona companyia ara mateix.
1: Sí, tu diràs. Pesen els anys o no?
11: No, mai.
1: Mai.
11: Mai. Pesen les neurones.
1: Bueno, clar, perquè 20 anys d'enigmàrius...
11: Sí.
1: Vol dir que són 20 anys de t'exprima la neurona?
11: Diàriament.
1: Sí, sí, sí, és difícil, això, és difícil.
11: Però... Sí, al principi hi havia gent, que em deia, però no se t'acaben les paraules.
1: Segur que repeteixes, no?, aquella cosa.
11: Segur que repeteixes. No, mai, cap. Hi ha un Excel que ho puc demostrar.
1: Traslladem-nos, va, el 4 de setembre del 2006. Falten 13 minuts per les 8 del matí i a l'antena de Catalunya Ràdio sonava això.
4: L'Enigmàrius. Amb Màrius Serra.
1: Això que esteu escoltant és una de les novetats de la temporada i és una cosa molt breu. Pareu atenció perquè cada dia a aquesta hora, cada matí a aquesta hora, Màrius Serra ens portarà un enigma en forma de definició de mot encreuat.
12: Dilluns toca llums. Per això, i per donar peixet, el primer Enigmàrius de la temporada és tan senzill que l'endevinareu a una velocitat supersònica. Aquests... només treballen quan volen. De 6 lletres.
1: Què?
11: Bé, que classe, eh? Hòstia, ara la veu... sí, sí, he trobat que era una veu jove.
1: Anys,
11: era una veu jove.
1: Són 20... com va néixer l'Enigmàrius?
11: Doncs l'Antoni... Jo ja col·laborava amb la casa, però en altres parts del programa, parlant de llibres i això, i em va dir si podria fer... uns mots encreuats per antena. O sigui, la seva paraula, la realitat és, va dir, podríem fer un crucigrama per antena? I jo vaig dir, m'ho rumio, però a l'hora que em dius, la gent escolta la ràdio dutxant-se, esmorzant, amb les mans ocupades, conduint, yeah. I se'n va acudir de fer una paraula només, però creuada, en doble sentit, no? I vam provar-ho amb aquesta alegria que acabem de sentir.
1: Saps quants oients van respondre? 32, el primer dia.
11: Imagina't.
1: I aquell any vau acabar amb 1.074 respostes.
11: Sí, va ser explorat. A partir d'un dia que vam passar de 100, ens vam començar a posar nerviosos per la gestió, eh? Però sí, sí, i ara estem a un altre nivell.
1: Anem a sentir com era la mecànica del concurs aleshores.
14: D'aquí mitja hora, aproximadament, donarem la solució. Si voleu jugar, heu d'enviar-nos un SMS al 5335 amb el text cap matí, un espai i la paraula, o per correu electrònic a matí@catradio.cat. Tenim un rellotge de sobretaula amb despertador de premi.
1: Sí, SMS i pagant.
11: Sí, clar, clar.
1: Aquest, ràdio pública aquí.
11: No, el problema, o sigui, per això vam obrir la via
1: correu electrònic,
11: del correu electrònic. Però clar, tu...
1: Això és una bogeria, perquè devíeu rebre unes respostes per SMS, sí. Unes altres per correu,
11: sí.
1: I havíeu d'ajuntar...
11: Tot, i pensa que, com m'has sentit, era el correu del programa, amb la qual cosa es col·lapsava quan va començar a créixer i vam haver de canviar de correu. No recordo que ja si li vam posar enigmàrius o què, però al matí, diguem, se'ls omplia de gent responent pilots, pilots, pilots, i, en fi, coses així.
1: I des del principi ara, la mecànica del concurs com ha anat canviant?
11: Bé, en essència no ha canviat. És a dir, el plantejament és el mateix. Ha anat canviant la manera de... o sigui, les hores per jugar, però sobretot el gran canvi va ser a partir de la primera lliga. És a dir, el primer rànquing. Perquè el primer any era entre les respostes encertades del dia, hi havia un sorteig i guanyaven doncs, aquest rellotge, o premis molt diversos, sopars, hi ha hagut gent que s'enamorava perquè anaven a sopar i aquestes coses... Però a partir de, crec que el 2008-9, hi ha la primera lliga. I això sí que canvia perquè hi ha qui juga cada dia per jugar i la lliga comença a tenir rànquings. I les rànquings fan pensar que podríem fer finals. Això és l'evolució. I inicialment fem... una, però després diem, home, Copa i Lliga, diguem, temporada com d'hivern, tancant a Nadal, després al juliol i això que coneixem ara.
1: Tens algun mètode per fer els enigmàrius?
11: Bàsicament, clar, jo he fet mots encreuats des de fa 36 anys, no? I aleshores, quan estic remenant paraules, jo separo les perles, si en veig alguna, diguem, de dir, ui, aquesta dona, en un fitxer a banda. El que passa és que ara també pot ser que vegi una paraula, no sé, me l'apunti al mòbil. Es tracta de tenir perles i llavors, al moment de triar les 5 de la setmana, sí que és un moment d'afinar dificultats, veient com anem, com que són tan bons els que participen, sí. De vegades he de posar coses impossibles, i tot i així l'endevinen, perquè tenen temps i avui tenen més eines que en el principi, és a dir, tenim el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, al mòbil, tothom, i eines de cerca, i ara la IA ja no t'ho explico.
1: Que l'enigmari és una cosa que quan hi entres és fascinant. Però és que quan molta gent t'ho ha dit, jo no entenc res del que fas.
11: No, hi ha molta gent que però... em diu, no n'he endevinat mai cap.
1: Això,
11: menteixen,
1: no ho entenc.
11: Menteixen.
1: Però quan hi entres, ja està, estàs perdut, t'has enganxat, no? I de cop i volta ja entres a la lògica d'intentar saber i aprendre. Al final és aprendre, és un joc que és un enginy, és un joc el que proposes, eh?
11: Sí, a més, és un joc que es fonamenta en el procés de recerca, no en el coneixement previ.
1: Sí.
11: I aleshores, clar, això és el que fa funcionar la neurona. I una altra cosa de la que me'n sento molt orgullós i que he comprovat moltes vegades és que la gent que hi entra té ganes de fer-ne ells, de propis. L'altre dia que vaig a ser a la Festa Major de Sabadell...
1: Ja tens deixebles.
11: Perdona, em vaig quedar a quadres, eh? Festa Major de Sabadell, que vaig a fer una cosa de llengua, i em ve un senyor que es diu Cesc Prats, i em diu, no, jo ara, tu fa 20 anys, però jo em fa 19 que sóc funcionari de l'Ajuntament de Sabadell,
1: conec,
11: i faig un enigmàrius cada dia entre tots. I jo vaig pensar, i això t'ho deixen fer? Diu, sí, sí, és funció pública, però tothom... I quanta gent respon? 200. I dic, hosti, Sabadell.
1: Clar, perquè tu quan te n'adones que és un autèntic fenomen?
11: Aviat, aviat. És a dir, hi han dues fases. Una primera, que se n'adona l'Antoni, en Basses aquí veu que, hosti, la gent truca molt, participa molt, els intenta fer resoldre amb els tertulians fallen, hi ha joc, hi ha hagut campanyes electorals en altres èpoques que m'han fet fer un enigmàrius per cada candidat, això a l'època Fuentes, recordo. En fi, això va creixent. Però després hi ha un segon fenomen, que és quan això es consolida i, per raons tècniques, com que s'ha de repetir, com saps, perquè ho demana el propi gènere radiofònic, si dius un telèfon l'has de repetir, si dius una cosa tan breu, tan fonamental, l'has de repetir, quan vaig a enregistrar-los a dalt, la segona vegada arrossego una mica lletres, una miqueta. Vaig començar perquè el tècnic vegi per on tallar, diguem. I de sobte un nen al carrer em diu, vostè és el senyor Amic Mario? Amic Mario, a l'època...
1: Bueno, això està Mario, bé, ser amic, ser amic, està bé.
11: I em diu, de tres lletres. I fa això llarg i vaig dir, hòstia, i aquí ja vaig començar a arrossegar.
1: Quan parlaves d'aquest treballador de l'Ajuntament de Sabadell, però també de gent que ha fet parella, no? Que al final és un Tinder, també, l'Amic Mario. Sí. Però hi ha pàgines de Facebook, també, de gent que hi participa.
11: Sí.
1: Hi ha comunitats paral·leles, també, de grups familiars, per exemple, que competeixen entre ells.
11: Sí. És a dir,
1: que
11: empreses...
1: Que hi ha gent que ha viscut... la vida pendent de l'Amic Màrius al matí, no?
11: I els grups de WhatsApp han fet la resta, diguem ja, eh? Sí, sí, n'hi ha molts. Ha generat comunitat.
1: Avui ens acompanyen fans de l'Amic Màrius, militants de l'Amic Màrius.
11: I mestres.
1: I mestres de l'Amic Màrius. Carles Fabregat, què tal? Bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia.
1: També ens acompanya Josep Maria Sant Salvador. Què tal? Bon dia.
17: Bon dia, bona diada a tothom.
1: Bona diada. I la Núria Gausacs, què tal? Bon dia.
18: Bon dia i bona diada.
1: I també per telèfon la Núria González. Núria, bon dia.
19: Bon dia i bona diada.
1: Bona diada. Expliqueu-me vosaltres com comenceu a també sentir aquesta febre de l'Amic Màrius. Carles.
16: Bé, jo des del 2006, que llavors no hi havia lliga, vaig començar a veure que em funcionava. Jo sempre havia fet jocs de paraules i aquestes coses. Els amics després, quan diu una m'estranya que et dediquis a això, a jugar cada dia, perquè sempre jo no ho recordava.
1: Que et dediquis,
16: a això. Ah, sí, és una dedicació, això. I tant. Ara que deies això de que s'han creat comunitats, aquest tipus de coses, i també jo amb una de les meves dones vam estar a punt de separar-nos. Pel...
1: Una de les meves? Quantes en tens?
16: Bueno, perdó.
11: On has sigut?
16: Dit això?
1: Sí, has dit una de les meves dones.
16: He dit això, no. Sí. Successives.
1: Val, d'acord. O sigui, va ser un motiu de divorci.
16: No, no tant, però va estar a punt. Li molestava molt que jo estés tan pendent...
1: Gelós del Màrius.
16: Gelós del Màrius, exacte. Sí,
1: perquè sí. Ocupava molt de temps a la teva vida.
16: Sí, i sobretot preocupació. Quan ens anàvem fora, recordo una vegada... ens anàvem els caps d'any a París i recordo que una vegada estava en un alberg i només l'única possibilitat era anar amb una màquina que anaves posant monedetes. Clar, és terrible, i a més t'havies de trobar que no hi hagués ningú abans que tu, perquè si no t'esperaves et passava el torn.
11: Però la màquina per enviar, per sentir la ràdio?
16: No, per tenir un ordinador en el qual jugar. D'acord. Llavors no n'hi havia cap allà, llavors sí, n'hi havia un per tothom que era amb monedetes, no? Per exemple. Coses d'aquestes, o... Bueno, jo què sé, les coses que... Bueno, són anècdotes que ens han passat a tots, no?
1: Em van dir que vas aturar una operació, vas retrasar-la una estona perquè havies de respondre a l'Amic Màrius?
16: Bé, això és una mica exagerat. El que sí és que quan ja estava amb el llençol tapadet, ja m'havien rapat, etc etc, una operació que va ser de 8 hores, d'artèries i tal, resulta que jo estava, doncs, allò... així, amb allò que et posen i que arriba a la barbeta, i li dic en el Camilla, dic, escolta'm, vostè podria esperar-se una mica? Que he de respondre una cosa. I ell diu, home, m'estan esperant el quiròfan. I jo, bueno, no, serà un moment, la meva dona ho està escoltant per ràdio, no? I llavors va dir, bueno, no sé... va passar una segona vegada i, escolta'm, això ja ho hem de deixar. I en aquell moment vaig veure que arribava l'Àngels, no? I va ser fàcil, afortunadament.
11: Era un enigma fàcil.
1: Era fàcil. Recordes de l'enigma?
16: Sí, era de tres lletres. Era l'ou de John Wayne. O sigui,
1: dur.
16: Exactament.
1: Ah, però és que això ja és...
11: No, jo...
1: Perquè era un moment de nervi, operació de 8 hores, i dius, un moment, no hi ha pressa, que primer hem de resoldre...
16: És la posició allà estiradet i contestant des de...
11: Sí, sí. En pilotes, el va respondre en pilotes, aquests, eh?
1: En pilotes dures, sí. I Josep Maria, tu ets de Sarrià de Ter?
0: Sí.
1: De què treballaves?
0: Jo havia treballat a la banca...
1: Eh?
0: I la meva segona ocupació era l'Enigmarius. Ja fa...
1: Potser... Ja sé que ens trobarem que som un país poc treballador, ara, per culpa teva, Màrius.
0: Sí. No, ho fèiem seguir tot i bé.
11: Ara.
0: I potser no tant al principi com en Carles, però sí, ja fa una colla d'anys que hi participo aquí, com molts altres i com molts seguidors del programa. Jo sempre he pensat que tenim un punt de un punt volat.
1: S'ha de ser d'una mena.
0: No sé si a la sala hi ha algun professional que ens pugui donar un cop de mà, però a quarts de 8 del dematí estar amb un diccionari de sinònims a les mans abans d'entrar a la dutxa, normal, tampoc ho és. Devem tenir algun... Ens deu faltar algun bull?
1: No, al contrari. El que farem per això, veient aquesta febre, Màrius, és posar-ho els matiners ja a les 5 del matí.
11: I que vagi.
1: I així ja els fem llevar més d'hora i ja ens escolten des de més aviat. Però és clar, és que al final és una disciplina, ja marca el dia, no?
0: Sí.
1: Comença el dia amb l'Enigmarius.
0: Comencem el dia jugant, o sigui, tenim aquest punt de ludopatia, que... de l'opatia saludable.
11: Però pensa que hi ha molta gent que comença el dia fent exercicis, fent de tot, i Lech Walesa, el que va ser president sindicalista i president de Polònia, començava el dia resolent els mots encreuats del seu diari de capçalera, i si no l'acabava no hi havia ni Consell de Ministres ni res. O sigui, si no l'acabava era un mal dia pel país, no? Molta gent té rutines, el que és meravellós és que la llengua si formi part d'aquesta rutina des de el plaer, no exempt d'un cert dolor, quan no l'endevines, no? Però des del plaer. I no, saps? No des de aquesta mena de dolor de llengua que tenim,
1: sí, sí.
11: I ben fonamentat que el tenim, no? Però també té aquesta altra cara.
1: I quan anaves a treballar a Barcelona amb tren?
0: Sí.
1: Tenies dificultats per seguir-lo o no?
0: Hi va haver un parell d'anys llargs que em va tocar venir a Barcelona cada matí. Era aquella època que encara no existia l'alta velocitat entre Girona i Barcelona. L'hora d'emetre l'anunciat era just a l'hora que el tren arribava a l'estació de Sants, molts metres sota terra, i no hi havia cobertura.
1: Ai.
0: Aleshores em prestaven el servei els meus fills, l'Enric i la Maria Mercè, des de casa, que ells estaven al peu de la ràdio, estaven esmorzant abans d'anar a l'escola o a l'institut, i anotaven l'anunciat, i a la que jo podia sortir al carrer, doncs ens trucàvem, ja hi havia mòbils aquell temps, ja tot funcionava bé, el miràvem de resoldre sobre la marxa in itinere cap a la feina, i després ells es cuidaven d'enviar la resposta. Com que érem tres, érem un equip i participàvem tots tres, i o l'encertàvem o el fallàvem tots tres. Aleshores sempre anàvem tots tres junts, els tres Sant Salvadors de Sarrià, sí. I era l'època d'en Manuel Fuentes i li va fer molta gràcia tota aquesta...
1: Home, clar, perquè història. Això, doncs, hi hauria una rivalitat sí, també a casa, no?
0: Sana. Que el suport del nanos des de casa va ser imprescindible en aquella època, perquè si no, no ens n'hauríem sortit.
1: Tu, Núria, de què treballes?
2: Jo sóc mestra, però actualment estic alliberada en un sindicat.
1: I és mestra de Barcelona?
2: De Barcelona, sí.
1: I eres professora de català?
2: Sí.
1: T'has alliberat perquè és desesperant el nivell de català dels alumnes? O...
2: No. Em vaig alliberar el 2009, que jo crec que no era una cosa tan així. I amb el Enigmarius vaig començar el 2011. Aleshores, jo, per exemple, portava el meu fill al col·le i hi havia algun dijous, el dia dels Enigmarius difícils, que encara no havia enviat la resposta i estaves allà. Les mares deurien pensar, aquesta senyora, què fa? Però, clar, envies la resposta a última hora perquè has estat buscant, encara estàs debatent. O abans heu parlat també del PEI, ens l'hem emportat a la maleta.
1: Que és el PEI?
11: És un diccionari
2: de sinònims. El PEI jo crec que ens l'hem portat... No, la Xipau ho feia sense PEI, ara que ens ho expliqui ella. Però però el PEI el portàvem a totes les...
11: Ja és sinònims i sí. Tal, eh? Abans de l'era digital, la cosa del paper, jo el Monzó també tenia uns amics d'això, deia, és que flipo perquè es lleven tots dos i tenen tres diccionaris damunt de la taula.
1: Tot allà preparat per resoldre-ho.
2: Claro, i els dijous el lleves abans. Perquè és el dia dels enigmes difícils i ja saps...
1: Necessites més temps. Sí. Perquè la intel·ligència artificial us ajuda o no?
2: Sí.
1: No,
2: però l'intel·ligència artificial no, però el Google sí.
1: Costa't una mica més el micròfon, Núria, que s'ha ara.
2: El Google sí que el busques, sí que el fa servir el Google.
1: Tu no, Josep Maria, no?
0: La intel·ligència artificial no. El Google i aquests instruments sí, la intel·ligència artificial no. Ens refiem més de la poca solta natural que de la intel·ligència.
1: No, i falla bastant, perquè algun dia que el Màrius ho he intentat fer i li envio, mai l'encerta, el ChatGPT, eh?
11: Normalment, en aquests darrers temps, intento mirar, saps que sempre diem al final tres de les respostes errònies més enviades. Normalment, la més enviada és la que dona el ChatGPT.
2: Veus? Sí.
16: Jo ho he provat dues o tres vegades i mai l'ha encertat, eh?
11: No, de moment no.
1: De moment no.
11: Per això estem allà.
0: El dia que estem en mans de la intel·ligència artificial per resoldre enigmàrius, estarem absolutament perduts. Estarem...
1: Sí. Clar, això és un joc. És a dir, és com dir, si juguem a escacs amb intel·ligència artificial, potser sí que guanyarem, però al final el que es tracta és de jugar, no?
11: Sí. Hi ha un punt, a més, de, jo crec, o jo ho intento, de subjectivitat. O sigui, aquests em maleixen els ossos moltes vegades perquè hi ha un punt subjectiu en la sinonímia. I la intel·ligència artificial, la subjectivitat, la creativitat, no és el seu fort. El seu fort és el coneixement adquirit.
0: Després de 20 anys d'Enigmàrius, comencem a entendre el seu estil, comencem a entendre el seu idioma.
1: Clar, perquè em fa molta ràbia, no?, quan trobes una paraula que encaixa amb les lletres i amb la definició, però no és la paraula que busca el Màrius, no? I això us heu d'empassar, no?
0: Hi ha un servei de reclamacions, una mica elàstic.
11: Jo contesto, però és elàstic.
1: La Núria González, que ens atén per telèfon, perquè em sembla que tens un banquet avui, no?, al restaurant.
3: Hola, sí. Tenim un dinar, una celebració, i ens toca treballar quan nosaltres normalment fem festa. Mm. Que no és el teu cas, Ricard, però la
1: no,
3: majoria.
1: Però vaja, sí. I se m'acaba ràpid, això. Vull dir que podem celebrar la diada, també, una miqueta.
3: Sí,
1: En molt el bé. Teu cas, Núria, tens una història molt especial perquè vas conèixer la teva parella, el Pere Ripoll, a través de l'Enigmàrius.
3: Sí. De fet, a través de la pàgina de Facebook que es diu Tenigmes i que va crear el gran Miquel Àngel Givert, que és una persona que ha fet moltíssimes coses i entre elles li agraeixo que hagi fet aquesta pàgina. I res, doncs allà vam començar a trobar-nos tot d'usuaris, gent que al principi no ens coneixíem. Vaig aterrar allà, alguns sí que es coneixien d'altres finals, jo vaig arribar una mica més tard i el primer contacte amb ells va ser a través de la xarxa. I res, vam començar a fer bromes sobre els enigmàrius, a discutir-los, a fer els nostres propis enigmes.
1: Quasi cinc així, lletres, doncs, quasi tres lletres, i acabem amb una sola lletra.
3: La llaminada és una lletra o són dues.
1: Ah, mira.
3: Discussions que ens han pres molt de temps, però ens han donat moltes alegries, també.
1: La llengua va ser motiu d'enllaç, de conversa.
3: Exacte. Sí.
11: Inspirat en això, hi ha hagut gent que me n'ha demanat, de fet no vull dir noms, perquè d'això, però gent que coneixem, m'ha demanat, no tindries una enigma, perquè hi ha una noia que li agrada molt i tot això, i
1: que sigui el seu nom, per exemple.
11: I prestat, i sí, la llengua uneix.
1: Sí.
3: I res, doncs arrel d'això doncs vam fer com una colla d'amics que ja fèiem primer dinars, sopars, després sortides de cap de setmana, també un viatge a Eivissa a Can Carles Fabregat, que va ser un gran anfitrió.
0: Sí.
3: I va ser una època fantàstica, de fer totes aquestes coses. Després,
16: Núria, perdona,
3: anys,
16: en Carles Fabregat i també el Octavian.
11: Mocano, aquest juga a Scrabble.
16: Aquest juga a Scrabble i és un fiera.
11: Sí. Romanès.
16: I també, entre els dos vam preparar la vinguda a Eivissa de tota aquesta colla. Perdona, que t'he tallat, Núria.
3: No, i ara això anava a dir que amb el pas del temps, després la vida m'ha portat a obrir un restaurant amb la meva parella, amb el Pere.
1: Com es diu el restaurant?
3: Xalavia.
1: Això és a Argentona.
3: Argentona, sí, Argentona.
1: Passarem, passarem.
6: I,
11: feu sopa
6: sí,
11: de lletres.
6: Tenim el restaurant. Perdó?
11: Sí, feu sopa de lletres. No,
6: sí. Sí, algun cop hem fet alguna broma també a la clara d'escriure el menú o algun joc de paraules. Sí, sí. Som malalts, tots plegats som malalts i els meus companys ja ho han dit, però som uns friquis.
1: Ah, però em sembla fascinant que també un joc com aquest doncs, acabi provocant aquestes reunions, aquestes trobades, i un grup d'amics que s'uneixen perquè ens jugat i han utilitzat la llengua. És a dir, la llengua no només uneix a una societat, a un país, sinó també unes persones concretes.
6: Exacte, sí, sí.
16: A Eivissa eren 16 o 18, o la Núria de Usacs també hi era, sí.
2: I per anar de poble en poble per fer turisme, a l'Octàvia ens preparava un enigma. I llavors sabíem quin era el proper lloc que havíem d'anar a visitar.
11: I si no ho endevinàveu, què?
2: Si no, no anàvem.
11: No hi anàvem.
1: Ara citàveu el Miquel Àngel Gibert, que ens ha trucat al telèfon del directe. Miquel Àngel, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
15: Home, bé, tota aquesta colla que està parlant ens coneixem i sí. Jo m'hauria d'agut afegir-li, clar.
1: Tu també ets un culpable d'això, perquè tu és el que crea no, la pàgina de Facebook de fans de l'Enigmàrius que es diu Tenigmes, interrogant.
15: Sí, jo vaig crear, de fet, una... O sigui, com que em trobava a la final amb gent friqui com jo d'això dels Enigmàrius i ens vam acabar coneixent, doncs també amb el Màrius, clar, que aprofito per saludar-lo, perquè
1: bon
15: és una
1: dia,
15: mica
1: bon
15: de la tribu aquesta. I, doncs, una mica vaig crear, anava creant grups, estic parlant del 2009, no, jo em vaig incorporar més tard. Vaig començar a crear grups al Facebook com un boig, i un era de jocs de paraules. De fet, no bàsicament de l'Enigmàrius, però la gent, la pressió de la gent va acabar convertint el grup en un grup que doncs penjava els enigmes del Màrius quan no hi estàvem d'acord amb la resposta, doncs ella es fermava en polèmiques i a partir d'aquí va sortir. I bueno, amb el Màrius hi ha aquesta relació doncs d'obediència a cap de la tribu, a vegades de qüestionar-li, però bé, ens ha donat una vida durant 20 anys que bé, ens ha
11: sí, vam publicar un llibre
15: tot de coses.
11: Vam publicar un llibre i tot, que veig que aquí el Sant Salvador el porta, dels enigmes que han fet ells, diguem.
0: Enigmes de collita pròpia de participants
11: van demanar el pròleg
0: en aquest grup
11: i...
0: de Facebook, sí, sí. Això va ser una realitat tangible.
11: De paper. Del de Facebook paper. Al paper.
16: Li puc fer una pregunta
1: sí, tant,
16: al Miquel Àngel. Miquel Àngel, sóc en Carles. Sí. Escolta'm, jo crec que va ser el primer a qui li vas comunicar la idea de que tenies idea de fer el Tenigmes. Te'n recordes on era?
15: Sí, això va ser una circumstància no confessable perquè va ser al lavabo del Liceu.
0: Els banys del Liceu.
11: Al lavabo del Liceu?
0: Sí.
15: Va ser el desembre...
1: Els lavabos que a les afores, també t'ho dic. Vull dir que, sí.
11: Sí, sí, sí.
15: Sí, al lavabo del Liceu el desembre del 2009.
16: Sí.
15: I bé, allà una mica va començar tot i va ser, o sigui, en Carles Fabregat, l'Eivissenc que ve cada any a les finals i que sempre doncs, és esmentat pel fet de venir de tan lluny, i això evidentment té mèrit, doncs amb ell va començar una mica tot.
1: Gràcies per trucar, també. Una abraçada, Miquel Àngel.
15: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Que l'estiu és, per això, és una temporada orfa d'Enigmàrius. Si això deu ser una decepció per vosaltres, o descanseu, també es va bé.
2: Bueno, a la pàgina
11: ja fan els seus.
1: Treu els vostres. Els
2: sí, durant l'estiu, no?
0: Sí, la pàgina continua i tenim altres eines per mantenir la neurona viva. Els encreuats, per exemple, doncs són una bona escola per no baixar el ritme durant l'estiu. Això és un... s'ha de mirar de mantenir durant tot l'any.
1: No us atureu.
0: No ens aturem, que la neurona no pari.
1: Doncs per molts anys, felicitats també a vosaltres, perquè sense vosaltres això no tindria sentit, i gràcies també per acompanyar-nos en un dia també tan especial com la Diada Nacional de Catalunya. Gràcies, de veritat, Núria, Carles,
6: gràcies,
1: Josep Maria i Núria.
6: Gràcies a vosaltres.
16: Moltes gràcies a
6: vosaltres. I una abraçada a Màrius i companys.
11: Igualment, que vagi bé.
2: Una abraçada.
0: Gràcies adéu, per molts anys.
1: I fins quan, Màrius, això?
11: Fins que durin les neurones, fins que vulgui aquesta casa, però jo no prevec un final, no?, més enllà, perquè per mi forma part orgànica de la vida. Òbviament és un ofici, però per mi la llengua és la vida. Jo em dedico a escriure, a rumiar, aquest és l'instrument de relació, i el que diguem, el que més m'enorgulleix de tot això és aquestes comunitats, és aquest fet irradiador, no? Per tant, potser jo desapareixeré com tothom a la vida, però la llengua catalana no desapareixerà. Perquè
1: i
11: aquesta irradiació...
1: Tampoc, té força pròpia.
11: I en faran d'altres. L'enginy, en el fons, és el que ens fascina perquè és una ciència inútil. I com que és una ciència inútil, és com de debò permet avançar. Aquest és el resum de la història de la cultura. Quan no busques un guany concret, és quan trobes de veritat el coneixement.
1: Màrius Serra, fins dilluns, que vagi bé.
11: Fins dilluns.
1: Gràcies.
11: Adéu.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: sabem de viatgers.
1: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
2: Es diu Solsolet.
1: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
3: Que xula!
1: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
2: Superxuli!
1: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
4: Uau! Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Hola, escapa't tu al Corte Inglés a fer la compra? Porta oli, que el guidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca el nuestro, el que ens agrada, està només a 3,99 euros al litre. I tonyina clara, que el pack de 6 llaunes Albo amb oli d'oliva té un 2x1 i cada pack surt a 5,48 euros.
7: Supercor i percor i supermercat al Corte Inglés.
8: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga, web i app.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
12: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
13: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
14: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
15: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
16: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
17: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
12: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
18: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
12: en Guàrdia,
19: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
12: La finestra indiscreta,
20: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
12: i L'altre bar.
21: Trobem tot un mite del club.
12: La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
22: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
23: Hi haurà cotxes elèctrics?
22: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
24: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Molt bon dia, sóc alcalde d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
1: La Diada Nacional de Catalunya.
0: Avui és un gran dia, amic meu.
1: Catalunya Ràdio.
0: Ricard, molt bon dia, amic
2: bon dia,
0: meu.
2: Bon
0: avui
2: dia.
0: És el nostre dia. Avui moltes felicitats.
2: Carinyo, gràcies. És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Carles Roig, Ona Villamata. Bona diada!
3: Bona diada!
2: Esteu, bé o no?
4: Molt bé, molt bé.
2: Què faràs avui, Jubany?
4: Intent de seguir. Quan surti d'aquí, doncs, anar cap a voltar per Barcelona una mica.
2: Ah, sí, faràs
4: una volta. Sí,
2: has de dinar fora avui, sí?
4: Sí, avui dinarem a fora.
2: Armínia, tot bé?
5: Sí, tot bé, home, i tant. És la Diada Nacional de Catalunya.
2: Sí, senyora, sí, senyora.
5: Vols que...
4: Ha penjat la senyera al balcó.
2: Però tenim temes pendents també avui, eh?
4: Sí, sí, sí, home.
5: No me trec mai jo, avui, la senyera.
4: La té tot l'any. És d'aquestes persones que té la senyera penjada al balcó descolorida.
5: Sí,
4: semblen banderes
5: canviant.
4: De l'Atlètic de Madrid, perquè
5: sí.
4: Queda com vermell, blanc, vermell,
5: sí.
4: Blanc.
5: Així, sí.
4: Així, eh? Doncs canvia-la.
5: Sí. Bueno, avui és el
4: dia. Hi ha una botiga i compra una senyera que la venen a metros.
5: Sí.
4: I
5: sí,
4: la penja i la canvia.
5: Vas donant lliçons de vida?
4: No, però és que fan una mica llàstima aquestes senyeres descolorides i mitges tripades que pengen de les baranes dels balcons.
5: Escolta'm una cosa.
2: Què, no li interessa el que li està dient?
5: No, ja...
4: No m'estava ni mirant.
5: Sí, Ricard, ha sigut molt maco això que heu fet de l'Enigmàrius, eh?
4: Sí, l'Enigmàrius es diu. Sí, li ha agradat?
5: Molt,
4: li ha agradat?
5: Molt.
2: Xa, vintage no es fan cada dia.
5: Home, me'n recordo de quan va començar a fer-ho, perquè jo el 2006 ja escoltava el Basses. Bueno...
4: Vostè,
5: des de molt abans.
4: Vostè i tothom,
5: sí,
2: tothom.
5: Quan va començar, que era com un nen allargat.
4: Armínia, sisplau.
5: Me'n recordo perfectament quan va sortir l'Enigmàrius el primer dia, Que no
4: es diu Enigmàrius, no ho ha dit bé cap vegada.
2: Sí, sí, però sí. Vostè escoltava el 2006 el Basses.
5: Sí,
2: però
5: sí.
2: Que va escoltar dos anys, perquè va plegar el 2008.
5: Sí.
2: Vull dir que...

0: No, no, ara fa... Sí, no em facis ballar el cap.
1: Estan 14 temporades,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: va, va,
0: bueno.
1: Ja l'escoltava d'abans, no, allò del Bassas, no?
0: Home, i tant,
1: sí,
0: home. Oh, i tant, ho escoltava de molt abans.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno,
1: què
0: doncs,
1: passa amb l'Enigmàrius?
0: No, no, bueno, que no es va entendre gens.
1: El primer dia no es
0: sí,
1: va entendre.
0: Vaja, sí.
1: Perquè era el primer dia, potser la gent
0: bueno, no sé,
1: li va costar una mica entendre la mecànica del concurs, perquè era una cosa nova.
0: Sí. Jo ara continuo sense saber què m'està dient, com fa l'Enigmàrius, però el que passa és que, com que ja fa 20 anys que ho fa cada dia, doncs t'hi acostumes.
1: Clar, clar, però vostè no hi participa, doncs,
0: no,
1: a l'Enigmàrius.
0: No,
1: no és
0: no,
1: de les persones que
0: no,
1: envia
0: mai,
1: la resposta. No,
0: mai, ja et dic, és com si em parlés en xino.
1: Molt bé, doncs gràcies per l'apunt autobiogràfic, Armini, que no ens interessava.
0: M'agradava molt el Bassas, eh, ara que parlàvem. Vull dir, quan feia els matins aquí a la ràdio...
1: Sí, home, sí, ja ho dic, a molta gent li agradava el Bassas.
0: Llàstima que...
1: I es diu al matí, per cert.
0: Sí, llàstima que després hi van posar el Buenafuentes.
1: No, el Manel Fuentes.
0: I bueno, va ser diferent, va ser diferent.
1: Bueno, cadascú amb el seu estil.
0: Sí.
1: En tot cas, gràcies.
0: Sí. Us enterra tots, eh?
1: Qui ens enterra tots?
0: L'Endevinàrius, eh? Quan van passant presentadors del matins a Catalunya Ràdio, sí, i ell
2: això
0: allà...
2: Això ell aguanta.
0: Eh? El Bassas.
2: És columna vertebral.
0: La Neus.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: El Buenafuentes.
2: No, el Manel Fuentes.
0: La Terribas.
2: Sí, Fuentes.
0: Després la nana aquella.
2: Fuentes.
0: Ara tu.
2: Fuentes, Fuentes.
0: Sí, l'amic Màrius.
2: Fuente, no sé per què he dit Fuente.
0: L'amic Màrius allà,
2: no,
0: allà
2: Manel
0: està.
2: Fuentes.
0: Sí, Buenafuentes.
2: No, Manel Fuentes.
1: Sí.
0: Això, les Fuentes. Allà està. Sí. Allà està l'amic Màrius. Eh?
1: L'amic Màrius, molt bé.
0: Sí.
1: Vostè sap
0: sí,
1: que es diu Enigmàrius, oi? D'Enigma
0: sí,
1: i Màrius. És un joc de paraules, Enigmàrius.
0: És el que estic dient tota l'estona, eh?
1: Molt bé. Deixem estar sí, el tema Enigmàrius. Obrim la carpeta diada, que és la que ens interessa.
0: Que faltar,
1: ah, també ha d'opinar d'això.
0: Són les diades
1: sí,
0: que es feien fa uns anys.
2: Vol fer el favor, per això, de callar, ja, Armínia? És que no, ens té tot el matí
0: no,
2: esperant aquí per
0: les
2: entrar...
0: Les manifestacions!
2: Quan obren la boca...
0: Les manifestacions
2: sí,
0: dels anys
2: del procés.
0: Del procés?
2: Sí?
0: No,
2: ja.
0: Jo sé que era maco i feia il·lusió.
2: Hi ha anys que eren més bonics que d'altres, però és veritat
1: sí,
2: que s'aconseguia una imatge que era...
0: Que,
1: sí, es
0: no,
1: mobilitzava moltíssima recordo gent, llavors.
0: Recordo quan vam fer la cadena humana
1: sí,
0: que travessava tot el món.
2: No, tot el món, no tot. Catalunya.
0: Tothom agafat de la mà.
1: Era la via catalana,
2: sí, catalana
1: i anava de punta a punta de Catalunya. No?
0: Que dies
1: vostè, quan
0: abans...
1: Quan hi participaves pensava que estava donant la volta a tot el món, oi?
0: Sí.
1: Sí, doncs no.
0: Dies era... abans tothom estava preguntant... A tu quin tram t'ha tocat?
1: Sí.
0: A mi tal,
1: sí, sí, ja
0: a mi l'altre,
1: sí,
0: i després
1: sí,
0: deien falta gent al tram de la Jonquera, i vinga.
1: I tothom cap a la
0: gent
1: Jonquera.
0: Gent apuntar-se al tram, de la,
1: tram de la Jonquera
0: perquè no es trenqués la cadena.
1: Sí, sí, sí. Molt, molt sí, maco, sí, sí, sí. El 2013 era, no?
0: Hasta
1: es va fer...
0: Hasta inclús l'Antonio,
1: sí,
0: el meu Antonio,
1: sí,
0: quan va sentir que faltava gent a la Jonquera,
1: sí,
0: es va oferir de voluntari per anar-hi, mira que no es mou gens.
1: Ah, sí, va sentir
0: sí,
1: això i se'n
0: va
1: anar...
0: Va tocar un amic seu
1: sí,
0: i tots dos van pujar cap allà i mira si els hi va agradar, que s'hi van estar 3 o 4 dies.
1: 3 o 4 dies a la Jonquera?
0: Sí, sí.
1: Però fent què, 3 o 4 dies a la Jonquera?
0: Bueno, però segur pot... que visitant el poble, anant en algun restaurant, sí, eh? Deu ser molt maco, la Jonquera.
3: No. Hombre, si és maco, jo sí que estava ahí bastante, senyora.
1: No, Rubiales, oh, Rubiales. Ja, si vostè el, ha estat a la Jonquera, ja m'imagino
3: no,
1: per què.
3: No, te diré una cosa, Ibai.
1: Què?
3: El pueblo bonito no es. Pero te acogen con cariño.
1: Sí,
3: madre
1: sí,
3: mía. Esa acogida però, con
2: no,
3: cariño.
2: Vam fer un programa una vegada.
3: La de Reu...
2: Vam anar a inaugurar un centre comercial.
1: Ah, sí?
3: Hombre,
1: sí, la primera temporada.
2: Ara no entenc què vam anar a fer, però... Però sí, sí, un centre comercial de la Gran Jonquera.
1: Sí, sí.
3: És que és gran, la Jonquera, madre mía, la de reuniones con la federación que hacíamos ahí en la Jonquera.
1: Sí, bueno, sí, bueno, Rubiales, sí, sí.
0: Bueno, i després, Ricardo,
1: ah, que no ha acabat.
0: L'1 de la UB.
2: La UB baixa, sí.
0: El mig de Barcelona, sí, per la Diagonal.
2: És que ja ens ho sabem, no cal
1: sí,
2: que ens expliqui.
0: Després vam fer aquella fila de colors amb una fletxa que anava passant per sobre.
1: Sí, allò ja no s'entenia tant,
0: sí,
1: però
0: no,
1: va
0: no,
1: estar
0: tant,
1: bé,
0: però...
1: també.
0: Ara,
1: no ens entretinguem
0: sí,
1: a repassar ara totes
0: ja
1: les
0: no,
1: manifestacions que s'han fet
0: sí,
1: cada any, perquè...
0: No, ja no es fa res, ara ja
1: bueno,
0: no.
1: Bueno, també es fa,
0: ja
1: hi ha
0: no
1: una manifestació
0: res,
1: convocada per avui, Armínia.
0: Bueno, aquest any les úniques coses...
1: Potser no té
0: coses...
1: el colorido d'aquelles, però
0: no,
1: si
0: res,
1: vol anar a la manifestació, hi ha una manifestació convocada.
0: Sí, molt bé, doncs no. Aquest any les úniques coses que he fet per la diada ha sigut ahir al vespre,
1: sí,
0: que vaig anar un rato al fossar de les Moreres.
1: Ah, hi va anar.
0: Veure si veia la Sílvia, sí.
1: La Sílvia, quina Sílvia?
0: Sí, bueno. no?
1: Ah,
0: no,
1: sí. Ah, ja sé qui vol dir.
0: Una amiga, sí.
1: Bueno,
0: i després aquest dematí, doncs, he anat un rato allò del Rafel Casanova per insultar,
2: sí.
0: Eh? I ja
2: està. Vostè amb el megàfon, és aquella senyora que hem vist amb el megàfon.
0: Sí.
1: Vostè va allà només a insultar. No s'ha de fer això. Bueno. Ja, per culpa seva ja ni et pots acostar a l'estàtua, que posen la gent a un quilòmetre de distància.
0: Sí.
1: Escolti'm, si vol anar a fer una ofrena, vagi a fer l'ofrena.
2: M'ha agradat molt el ram de l'Espanyol. T'has fixat aquest any, Jovany?
1: Sí, que m'hi he fixat.
2: L'any és el color blau aquell, que té un color blau viu.
1: Sí, combinat amb blanc.
0: Sí, que ets insultat, bueno. També. Insulto tothom, els
2: vostè,
0: de la UGT, l'Espanyol, els de la CUP,
1: sí.
0: Després tots els que no sé ni qui són, també els hi crido, fora, botiflers!
2: A gent que no... de la Diputació de Barcelona, que es coneixen bé.
1: A gent que
0: també.
1: No sap qui és, vostè els home, insulta tant, per si hi ha
2: gran feina, també, eh?
0: Per tots.
2: Vostè sap què fan, per això o no? Vols insultar per insultar?
0: Bueno, sé el que no fan, Ricard, sé el que bueno. No fan, eh? Bueno. Perquè ens van enganyar, els partits no, polítics no tots
1: ningú,
0: ens van enganyar.
1: No, però no hi ha ningú que no insulti, Armínia.
0: No, bueno, quan surt a la porta, m'agrada.
1: A la porta li
0: agrada. Tots els altres se'n poden anar a fer pollera. Bé.
4: Molt de compte, si avui voleu participar als actes de la Diada.
1: No, què passa? No hi tornem, Mauri.
4: Doncs molt de compte,
1: No hi ha cap alerta activada.
4: No, perdona.
1: No hi ha cap avís.
4: Vinga, a portar informació, si em deixes.
1: Sí,
4: molt de compte, si avui penseu portar a terme activitats a l'aire lliure, sí. Perquè segons els mapes consultats, s'acosten alguns fenòmens meteorològics de rellevància i ens afectaran en les properes hores.
2: Ah, però què ha de passar?
4: Doncs a veure, sense ànim d'espantar ningú,
1: ja,
4: perquè ara mateix només disposem de dades provisionals, totes les prediccions apunten a pluges torrencials que afectaran a Catalunya durant la jornada d'avui.
1: Ah, sí?
4: També veiem que s'aproxima un tornado per aquesta zona d'aquí.
1: Sí? Aquesta zona d'aquí quina és, exactament?
4: Doncs, home, la d'aquí, la del mapa, ja la veus aquí, la dreta.
1: Gran a Lleida.
4: També hem detectat la possibilitat de tsunami a primera línia de costa.
2: Però estàs allà a França, ara.
4: Sí. Bueno, però és allà on s'ajunta, saps? Amb Catalunya, allà al cap de Creus.
1: La gent que ens escolta no veu el mapa.
4: El volcà de la Garrotxa estaria a punt d'entrar en erupció. També es veu que patirem una onada de calor extrema
1: però
4: i
1: això
4: tempestes.
1: Segur, Francesc?
4: Això és segur, però
0: vaja.
4: Podria no ser-ho.
2: Bueno, però clar,
0: però no és segur.
4: Podria ser que sí.
1: Però, i tot això, volcans, tornados, tsunami, tot això
4: no.
1: Avui? Tot això avui?
4: Tot això avui, sí. Els mapes indiquen, tenim mapes que indiquen que
1: a
4: primera hora de la tarda
1: sí?
4: Passarà això. Llavors,
1: passarà això segur?
4: Passarà això segur? No ho podem saber. Tot això serà aquest matí migdia fins a l'hora de dinar,
1: sí,
4: tot
1: sí.
4: I que
1: sí.
4: També voldríem alertar sí? Que podria ser
1: sí?
4: Que no passés res.
0: Ja.
1: Bueno, a veure, Mauri.
2: Sí. No passés res de tot això, veus? Perquè
1: entre un tsunami i
4: passar...
1: que no passi res...
2: Sí, podries passar que et caigués un,
4: que...
2: un...
4: No, no, digue-ho, digue-ho. Cinturant
2: de flors a sobre, ara.
4: No passa.
0: Que
4: però podria passar perquè en meteorologia 2 + 2 no sempre són 6.
1: Molt bé, 4. Però de vegades hi ha previsions que no es compleixen del tot, ho sabem, Mauri, però...
4: Per això, des del Meteocat i Protecció Civil hem desenvolupat un sí. Senyal d'alerta que els usuaris rebran al seu mòbil quan sí. Puguem confirmar que les nostres prediccions han fallat
1: ah.
4: I que ens hem passat 3 pobles prenent mesures de precaució.
1: Sí, que teniu un nou senyal d'alerta per indicar quan us heu equivocat on heu fet un gramassa.
4: Exacte.
1: Val.
4: És una alerta que hem batejat amb el nom de Res Alert, que sentireu quan fallin les prediccions apocalíptiques.
1: És alert.
4: És no. Res Alert.
1: Res Alert.
2: Res Alert.
4: Res Alert.
2: No hagi... com és alert, però amb res.
4: Exacte.
2: Res
4: o sigui, l'actual és alert, que sí. Sona així. La tenim.
1: Sí. Correcte.
2: Això és l'actual. Aquest és l'actual. Sí.
4: Mentre que el Res Alert sí. Sonarà així.
2: Això serà un lío, eh?
1: No, està malament, es veu el contrast.
4: Sí, tot controlat.
1: O sigui, per tant, quan hi hagi perill,
4: sí. Quan hi hagi perill
1: meteorològic,
2: en perill
1: extrem,
2: sonarà això.
4: Mentre...
1: Això és d'alarma.
4: Això és alarma.
1: Sí.
4: Ciutadans
1: però,
4: de Catalunya,
1: si no
4: això
1: tant,
4: és alarma. Si no n'hi ha per tant, sonarà això. El Res Alert.
1: Molt bé.
4: Jo crec que queda clar, però, no?
2: És a dir, podria ser que sonés primer a Res Alert.
4: Correcte.
2: Al cap d'un minut...
1: Els nens
4: de casa!
1: Sí. I després sona el res alert. És
4: atenció, tornado!
1: Tots preparats?
4: Ens hem equivocat.
1: Ja podeu sortir.
4: Ja podeu sortir. És una mesura molt bona, la veritat.
2: Doncs gràcies, Francesc, i bona Diada Nacional de Catalunya.
4: Efectivament, molt bona Diada Nacional de Catalunya a tothom.
2: Quina gràcia.
4: Mira, és que per això de l'alerta i tal m'he desinflat. Estava...
2: Estàs bé, tu? Recuperes, sí, Francesc, recuperes perquè necessites forces.
4: Merci.
5: 11S, la Diada.
6: Bona Diada a tots i a totes.
7: Ni fu ni fa.
2: Doncs això que dèiem, avui celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Ahir ja van començar aquests actes oficials de commemoració.
1: I avui, a primera hora, ha començat l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova.
8: Clar que sé, tia. Jo celebro el Dia de Catalunya, vale? Catalunya! Esta Catalunya! Perquè porto aquí des de petit.
1: Que sí, home, que ja ho sabem.

0: I viva Espanya també, no, vale?
1: No, vale, escolta, no, vale.
2: Però això què és, això?
3: Munir.
4: Això és com Res Alert.
3: I el Res Alert.
4: O sigui,
3: Res
4: Alert. No pots dir visca Catalunya Lliure. Bueno, sí que ho pots dir. De fet, sí.
0: Sí, clar, tio.
1: Visca Catalunya Lliure.
4: Sí que ho pot dir.
0: Sabem-me la pela, tio. Jo no quiero problemes con nadie, ¿sabes? Jo dic visca Catalunya Lliure! I viva Espanya, també! Vale, perquè jo estic ben tot. Visca Palestina, vale? Todos con ellos. Y visca Israel también. Vamos,
1: no, no, no, a veure, Munir...
2: No s'entén res.
0: Jo...
2: Noi...
0: Jo no quiero problemas con nadie, no, no, tío. Jo tengo todos bien. Sí, sí. La diada está molt bé, saps? El meu fill marca gols, tío. I Putin! Puto amo!
4: Puta no.
0: Eres el puto amo, Putin! Venga, Donald Trump! Vamos a ir! No, Zelensky! Zelensky el mejor, tío. El puto amo, mi rey. Mi rey.
4: Gràcies. Estàs molt animat, eh, Munir?
0: Ah, que sé, tio, perquè veus la diada de Catalunya! Està, Catalunya, viva Espanya!
4: Doncs va. Gràcies, Munir, bona diada també per tu. És un català il·lustre, Munir, que avui home, també ens ha acompanyat. Gràcies, i també n'hi ha d'altres, com per exemple Aitana!
5: Gràcies,
4: igualment. Molt bona diada. I seràs, avui aquí a Catalunya?
5: Pues clar que estaré aquí a Catalunya.
4: Què faràs? Ricard,
5: pues parlar català, sobretot a les meves amigues, perquè és una cosa que, pues, els he dit, no, por favor, o sea, hablarme en català, porque de verdad que me gusta mucho, me encanta, y me he proposat a partir d'ara pues, parlar-lo més, no?
1: Molt bé, ja et vam sentir l'altre dia que ho deies, a l'últim concert que vas fer al Sant Jordi, i ens va agradar molt.
5: Qué bien, o sea, qué bien, qué bonito, o sea, me alegro muchísimo, qué chulo, y es que penso que el català és como, és el més important que tenim, no? És súper maco, i de verdad que vull que les meves amigues me parlin en català ara, perquè sí. No parlem en català quasi mai i me podeu parlar català.
4: Vas dir en algun dels concerts, has fet molts de concerts, eh? 3 o 4 n'has fet a Barcelona al Palau
5: pues
4: Sant
5: sí.
4: Jordi,
5: sí.
4: I unes declaracions que han tingut impacte viral també. Vas dir això.
6: Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els hi vaig dir, mira, vull que em parleu català, perquè
5: sí.
6: És veritat que ells amb mi no parlen català.
5: No, no parlen.
6: Perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els hi vaig dir, sisplau, parlem en català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí. Bueno, segur.
5: Sí, segur.
6: Perquè faig moltes castellanades.
5: Moltes.
6: Jo ho sé.
5: És que no acostum, no?, a parlar català i... No sé, estic superemocionada, no?, amb aquest nou projecte de la meva vida, perquè...
1: És un nou projecte, eh?
5: Espero que amb la lluita i esforç pugui sortir endavant, no?
1: Molt bé, molt bé. Surt endavant.
5: A més que hi ha molta gent que ha fet coses supermajas en català, o sea, el català no és solo para hablar de fuet i de sardanes i de collita al presa, no? O sea, és para mucho más, se puede decir de todo en català.
1: Sí, mai m'havia plantejat que el català servís només per parlar de fuets i del collita del préssec, però no, sí, endavant.
5: És que tinc com... O sigui, no sé...
4: Hem d'aplaudir, Aitana.
5: Sí,
1: home,
5: sí, per favor.
1: Sí, hem d'aplaudir.
4: Bueno, tampoc era una manera de parlar, no?
5: Gràcies, moltes gràcies per aquest aplaudiment espontani.
4: No, al contrari, hem d'aplaudir declaracions com les que vas fer.
5: No sé, que... Fuà, tengo como... Es que es como abrir esta nueva etapa en mi vida, ¿no? Que me hace sentir que, como, ¿sabes qué? Buà, ¿no? Como, fu, que te... No sé, todo a tu alrededor empieza como... Y eso, ¿no? Que, no sé, siento que...
1: Ellas son en català, també, sí.
5: Sí, pues, pero, no sé, soc conscient que haig de millorar el meu català perquè faig moltes castellanades, ¿no? Ja ho sé, però...
1: Això ens passa a tots.
5: M'esforço a parlar-lo, ¿no?
4: És un català impecable.
5: Escolta, vosaltres, i sobretot m'agrada molt Crims, també, no?
1: Sí, ho vas dir, eh? En el discurs aquest del Sant Jordi va dir que mira TV3 i escolta la ràdio en català i tal, i que li agrada Crims.
6: Quan hem crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims,
5: m'encanta.
7: Bona nit.
4: És curiós, Carles, que diuen Crims i la gent aplaudeix.
7: L'Aitane...
4: Les ganes de crim a Catalunya.
7: Bona nit. L'Aitane és fan meve?
1: Sí, Carles.
5: Bueno, sí, qué fuerte, el señor de los muertos. O sea, un abrazo, ¿no? Ahora, qué fuerte, dos besos, Carles.
1: Hòstia.
7: No sé què dir,
1: està molt tens, el Carles.
7: Aclaparat.
2: És una pistola, això que portes a la butxaca, Carles?
1: Armínia, sisplau.
5: Soc superfan tuya, Carles, o sigui, Armínia. No em perdo ni un programa, no m'ho puc creure que no tinc aquí.
7: No, no, jo tampoc.
5: Un dia m'encantaria sortir en el teu programa, Carles,
1: sí,
5: bueno,
1: segura?
5: No, no,
1: es,
5: perquè esto significaría que me habrían asesinado, ¿no?
1: Claro,
5: bueno, o que yo me he cargado a alguien, ¿no? Claro, o sea, mejor no, si no salgo, ¿no?
4: O que
5: ets
4: un testimoni clau i que pots acordar.
5: Ah, claro, pues
1: en tot
5: eso
1: cas,
7: millor que no, Aitana. Sí.
4: Però, no, no ens desviem del tema, perquè, Aitana, estàs abraçant la llengua catalana,
5: claro,
4: i això
5: sí,
4: és un fet important.
5: És que hem de parlar i dir-li al català, com estàs? El català hauria d'estar molt content i com orgullós, no?
4: Sí.
5: Però està molt trist, o sigui, l'entenc tan bé. És com si tingués tota l'estona la necessitat d'amagar-se al català.
1: Ja, però, escolta, a banda d'aquesta defensa magnífica del català que vas fer el Sant Jordi l'altre dia, tens pensat, no sé, per exemple, algun dia treure una cançó en català
5: un
1: disc.
5: Uau, pues no me l'havia plantejat mai, no sé, uala, que fora, em pareix superbona idea.
1: Doncs endavant, nosaltres...
5: Bueno. O sigui, no diguis mai, d'esta aigua no beberé, no? Però, no sé, és que...
4: Si t'animes, s'ha aplaudit.
5: És que m'acosta molt parlar de mi, no? Som molt exigent, però...
4: Doncs també, perquè estàs fent una feina que és fantàstica.
5: He sigut molt valenta, no? Però...
1: Sí, que s'emociona.
5: Jo llegia sempre en castellà, ben avançafonissar a mesa i a la me passata Mercè Rodoreda. Wow, es que esto es mi vida, todo el tiempo así, todo el tiempo, todo el rato.
4: Està molt bé mantenir l'eufòria, més en un dia com avui, que costa a vegades mantenir l'eufòria, doncs es tracta de tenir dosis d'optimisme com els que...
5: Vinga, parlar català a tothom,
4: Gràcies, Aitana, bravo!
7: Hola, Arca, què tal?
4: Home, Joan Dausà, com estàs?
1: Ja vas venir ahir, Dausà.
7: Sí, però era per si recordàveu, ocellets meus, que avui toco a...
2: Jo no sé
1: què ens ho vas dir ahir, a l'acte aquest del Teatre Nacional de Catalunya.
7: I tant, si voleu us puc tornar a interpretar la cançó que vaig cantar ahir.
4: No, no, en principi no. Vas fer una interpretació de l'himne una mica lliure, que no cal repetir.
7: Exacte, et va agradar, et vaig veure emocionat.
4: No especialment, no especialment.
7: Vaig estar a punt de tirar-me sobre vostre, perquè m'agafeu.
4: Sí, que som dos i un té mal d'esquena, vull dir que no hagués sigut una bona idea.
7: Llàstima, doncs llàstima.
4: Bueno, bona diada, Joan, també.
1: Si vols enfila't a la taula i salta. A veure què passa.
7: Ara prefereixo que no.
2: Per què s'abraça?
8: Hombre, vosotros que estáis aquí celebrando, ¿qué celebré yo y vosotros?
1: A veure, Rubiales, avui és la Diada Nacional de Catalunya.
8: Vamos ya, vamos ya.
1: Ni en parlis, tu.
8: Vamos.
1: Vamos què? Què és vamos? Per què dius vamos?
8: Que vamos.
4: No és un partit de futbol, això, no?
8: Es que yo no sé a qué vamos. Esto no sé si estáis celebrando Cataluña contra México.
1: Cataluña contra ningú, Cataluña, la Diada Nacional de Catalunya.
8: Que, no sé, la verdad, yo... Es que... ¿Qué se hace ahora? ¿Se va
4: al bar? No, al bar no.
8: ¿Hay que ir al bar a celebrarlo o qué?
1: Cadascú celebra la Diada com vol.
8: Bueno, que yo como gente de fuera quiero saber cómo lo celebréis.
4: Doncs fem la Diada, cadascú la celebra com la celebra. La Diada és de tothom.
8: Però luego, yo qué sé...
4: Perquè aquesta tarda hi ha una concentració independentista pels que són independentistes.
8: Madre mía, de verdad... Qué engañados tienes.
4: El teu amic és el Gerard Piqué.
8: Bueno, mi amigo Gerard...
4: Gerard,
8: si me escucha, un amigo, amigo mío. Pero Gerard, bueno, tiene esta cosita con la independencia, pero por lo demás es un chaval fantástico. Fantástico. Lo que pasa es que está comido como vosotros, que estáis comidos. Que os comen.
1: Comido. ¿Qué vol dir comido?
8: Que os comen el cerebro, que os comen el cerebro con todo lo de la independencia, de Cataluña. A ver, Cataluña es muy fácil. Esto es muy fácil, esto es historia.
1: El que és molt fàcil.
8: Catalunya...
1: No sé quina idea vol desenvolupar ara, però venint de vostè...
4: Parlant de política,
8: bueno, no, que a mi os quería decir que lo de comer a mi me comen...
4: Nosaltres marxem. Bona diada a tothom. Recordem que continua la programació especial de Catalunya Ràdio a partir també de les 4 de la tarda. Un especial seguiment del que vagi passant al país amb Francesc Garriga. Que vagi bé. Bona diada. Fins dilluns.
8: Vamos, Catalunya. Vamos, Catalunya. Venga, fuerte, ¿eh?
1: Calli.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa. Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
11: Els transportistes no volen sentir a parlar.
9: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
10: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar
9: un dia. Si has comès una falta, has de pagar-me.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Podríem tenir son.
14: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
15: Mare, literalment.
12: O poques ganes de treballar.
15: Ah, és que tinc molta feina.
14: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
12: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
14: Som pura cafeïna.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
16: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. El govern i el Parlament reivindiquen la convivència en plena pujada de l'extrema dreta. A primera hora, les principals institucions han fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Al marge de les institucions, els partits han aprofitat la diada per collar el govern de Salvador Illa, ara que acaba de superar l'equador del seu mandat. Jordi Turull, de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra.
17: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit que la nació es vagi desfent. Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
18: Tant els reaccionaris com aquells que es resignen, com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional, empetiteixen el nostre país.
16: A Tarragona, l'activitat durant aquest matí s'ha concentrat en els actes tradicionals a l'espera de la manifestació independentista d'aquesta tarda, que serà en posta al Montsià. Tarragona, Jordi Barranca.
19: Bon dia. Aquí a la capital de la demarcació, l'Ajuntament ha organitzat la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova i ara està previst que comenci al Pla de la Seu, és a dir, davant mateix de la catedral, la Diada Castellera d'aquest 11 de setembre amb les quatre colles de la ciutat. A partir de la tarda, l'activitat es desplaçarà cap a les Terres de l'Ebre, més concretament cap a Amposta, on l'ANC ha organitzat una de les marxes descentralitzades d'enguany amb dues columnes que confluiran al pont penjant de la capital del Montsià. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
16: Més notícies, Núria Hart.
20: Pedro Sánchez ha felicitat la diada a través de la xarxa X. El president del govern espanyol afirma que aquest 11 de setembre se celebra una Catalunya oberta, plural i diversa que mira el futur amb esperança i ambició. També ha felicitat la diada Alberto Núñez Feijóo, que ha aprofitat per demanar el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Ha escrit que Catalunya no necessita continuar sent moneda de canvi de res, sinó part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar l'ordre, la llibertat i la prosperitat.
16: I ha dimitit la madre del delegat del govern espanyol a Ceuta per la polèmica amb els avisos del CNI. És la persona que va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència, això el dia abans de l'entrada de migrants per Ceuta, i que assegura que va traslladar l'avís al seu superior. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
21: Bon dia, és conseqüència directa de la desclassificació dels informes i és la primera baixa política. El cap de gabinet plega després que el delegat del govern espanyol a Ceuta hagi dit que no li va compartir la conversa que va tenir amb el CNI el 29 de juliol, tot i que ell assegura que sí que ho va fer. La dimissió escala un punt més la crisi a Ceuta i la ministra Mònica García de Sumar n'acaba de culpar el CNI.
22: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso, que en ningún caso es ni interpretado como una alerta.
21: Pel president de Ceuta, aquesta dimissió és insuficient i reclama al govern espanyol que s'assumeixin més responsabilitats. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
16: A
0: Als esports, Marcos García.
3: El president del Barça, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada guanyar Lliga, Copa, Supercopa i també la Champions. En declaracions a l'Ofrena al Monument de Rafael Casanova, Laporta celebra el bon inici de curs, però diu que han de tocar de peus a terra. Marc Márquez fa el millor temps al primer entrenament del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Marc Márquez ha obtingut aquest resultat amb una goma posterior de 17 voltes i amb el seu màxim rival Marco Bezzecchi just darrere el tro de Cervera. Jorge Martín, 8è, i bon paper d'Àlex Márquez, 4, les 3, la segona sessió dels divendres. I a la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona avui es disputen dos partits, a 2:15, Joventut Girona, a les 9, Barça Manresa.
10: Fins aquí les notícies.
6: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits.
23: Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
24: Hi haurà cotxes elèctrics?
23: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
25: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
26: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'en Savall Ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros i els podem combinar com vulguem.
27: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés.
28: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga web i app.
29: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
30: Bé, ja som a casa.
31: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
30: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
31: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
30: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
32: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
33: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
34: Al final pot haver ahí, pues, 3.000 i pico, 4.000 persones, xilla, grita, música, és insoportable.
33: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
35: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
33: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
36: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
36: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
9: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
21: Els autistes no volen sentir a parlar...
9: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les 2.
36: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
9: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
37: Atenció, Koeman, Tocho, Falaguero, pica, Koeman!
38: Pichi, che, que bueno que viniste!
10: Anys de futbol en català, des de 1976.
12: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
12: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
12: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
12: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
12: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
39: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
40: Déu vos guard!
41: I visca el Barça!

0: La brúixola té un origen incert. No se sap exactament qui la va inventar, tot i que semblaria que van ser els xinesos.
1: Collons de xinesos.
2: Sí. No, collons de xinesos no, Fel. Ho han inventat pràcticament tot, els xinesos.
0: Ah, sí?
2: Passa que és el de sempre, que al món occidental ens pensem que som el malic del món.
0: Sí.
2: I no, no, no.
0: Sí,
2: no ho som.
0: És
2: els xinesos ho han inventat tot, pràcticament.
0: De fet, per exemple, jo què sé...
2: Sí, si has...
1: Perdona.
2: Vale.
0: No, el telèfon, per exemple, no? El telèfon, qui el va inventar? Aquí sempre ens han dit que va ser Graham Bell, que era escocès.
2: Segur que van ser els xinesos, també. Segur que hi havia un xinès fa 150 anys que ja tenia telèfon mòbil. Mira què et dic.
0: Mòbil, eh? Directament, eh?
2: Sí, era un xinès de la dinastia Ling Ling.
3: Hòstia!
2: Ho pilleu o no?
0: Sí, sí, sí.
2: És ring ring, però fent una broma una mica racista.
0: Sí, sí, sí. Les primeres brúixoles, evidentment, no eren com les que coneixem ara, era una cosa molt més rudimentària. Agafaven un tros de magnetita, coneixeu
2: la típica magnetita que tens un moment a casa?
0: Sí. L'enganxaven sobre una fusteta i la fusteta la posaven sobre un recipient d'aigua. Llavors, així...
4: Aigüeta, havies de dir.
0: Aigüeta. Magnetita...
4: Fusteta,
0: aigüeta. D'acord. Doncs a sobre un recipientet d'aigüeta.
4: Sí.
0: I així, llavors, es podia moure, sobre l'aigua flotava, i llavors, al llarg de la història, diferents inventors ho van anar millorant. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un boig conegut, un astre intercomarcal que orbita entre el rock elitista i la música moderadament moderna. Ha tocat la guitarra i cantat en bandes com The Dumpers, Cool de Mandril, Los Rápidos, Los Burros i una de força més desconeguda, El Último de la Fila. Ja fa dècades que també puja als escenaris amb el seu nom de pila, sota la llum dels focus i compagina virtuosos solos de guitarra amb lletres quotidianament surrealistes.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Quimi Portet!
6: Molt bé!
0: Sempre m'ha semblat que ets una persona prudent, ho veiem en les teves respostes, també. No sé si és una cosa... Creus que consideres una persona prudent, Quimi?
7: Per algunes coses, sí.
0: Sí.
7: Per alguna... Home, a la tele sóc prudent, esclar.
0: S'ha de vigilar.
7: Soc prudent perquè la dius molt grossa, estàs quatre mesos que ho treuen tot el dia.
0: Bueno, a més, ara hi ha la moda aquesta de fragmentar un trosset,
7: sí.
0: I ara si aquí dius una bestiesa, això ho fragmentarem.
7: Efectivament.
0: Penjarem.
7: Que és el que esteu esperant.
0: Estem esperant que diguis una bestiesa.
7: Aviam, quina bestiesa voleu que digui?
0: I acabem.
7: I acabem abans i després fem una entrevista normal, segur.
0: Quin és el procés creatiu? A mi m'agrada molt intentar-me imaginar el Quimi Portet com deu treballar. Ets a casa teu, hi ha una habitació concreta, primer fas la música, després la lletra. Com ho fas, això que fas?
7: A veure, primer faig la música, sí.
0: Sempre?
7: Quasi sempre. Algun cop he fet una lletra abans de la música, però generalment faig la música.
0: Sí.
7: Faig la música, després hi canto a sobre en vikingo.
0: Sí?
7: I tinc molt temps aquella cançó funcionant en el meu ordinador, així, cantada. Coses al·lucinants. Coses que jo penso, hòstia.
0: Home, pots deixar una així, en vikingo.
2: Això t'anava a dir.
0: Publica'n una així.
2: És un disco només en vikingo.
7: N'hi ha una en vikingo. Un disco meu que es diu Matem els dimarts i els divendres.
0: Però té lletra, té lletra.
7: No, diu...
0: Un trosset.
2: Ah, tu la tenies.
7: Tota la cançó.
0: Ah, sí?
7: És una cançó que es diu Remotes Revifalles.
0: Ah,
7: i és tot en vikingo, perquè m'agradava tant que vaig pensar, què cony he de dir, qui sóc?
2: Clar.
0: Tu un dia em vas ensenyar una carpeta a l'ordinador que em va fer molta il·lusió, que és la carpeta on el Quimi guarda totes les músiques que no publica.
7: Exacte.
0: Una carpeta, si no recordo malament, es diu Cinema.
7: Exacte.
2: Bueno, ah, per despistar.
7: Sí, n'hi ha una que es diu Cinema i n'hi ha una altra que es diu Pot. A la Pot hi han cançons susceptibles d'encolomar-li amb algú.
0: D'acord.
7: I al cine, en algú, músic.
2: Ja.
7: Això és més difícil.
0: Sí.
7: Llavors n'hi ha una que es diu Cinema, que és pels del cinema. Aquests tots els està bé. No, de veritat, ho dic de veritat.
0: Músiques de fons.
7: És que una cosa, ja, el cinema m'agrada molt, però si tu tens unes imatges que estan bé, qualsevol música hi queda bé a sobre.
0: Clar.
7: O sigui, tu tens, per exemple, un tio que està amb una espasa samurai clavant cops al capó d'un 600.
0: Sí.
2: Ostres.
7: Una cosa normal i curta, que pot passar a qualsevol pel·lícula. I pots posar Can Gregorià i queda genial.
0: Sí.
7: I poses uns sintetitzadors, també queda molt bé.
0: Digues, Joel,
2: moment.
0: Mira, que estrenem el marcador.
2: Què ha fet ara? Què vol dir això?
0: Deixa'm presentar un artilugi. En Joel, com que coneixem que té una mica de, inquietuds i li agrada molt parlar,
2: sí, que xerro.
0: Llavors li li hem limitat les preguntes.
2: Això està bé. És una censura...
0: És una censura...
2: Ben trobada.
0: Exacte, sí. Exacte. Llavors podràs fer tres preguntes per programa, Joel. Sí. Aquí tinc el marcador. Vas a gastar la teva primera pregunta,
2: sí,
0: que ho sàpigues.
2: Sí, és que ara que parlàvem de les lletres del Quimi, sí, tu, Quimi, ets un poeta que destaca pel teu ús sempre adequat de la metàfora. Mm-hmm. En saps tant de metàfores que el teu disc inconmensurable Viatge a Montserrat hi ha la cançó Excursionista, dedicada a un excursionista que t'agrada molt. Mm-hmm. És una cançó preciosa que en un moment donat diu tu xarrupes de la meva cantimplora, no de ma cantimplora, i de la teva jo. Mm-hmm. Voldria saber si això és una metàfora.
7: No me'n recordo. Aviam, jo... Gràcies, Joel. És una cançó que m'agrada, vull dir, és meva, però m'agrada. M'agrada
2: molt. A mi també.
7: És una cançó, aviam, tots hem sigut joves, vosaltres encara ho sou, vosaltres sou tendres i inexperts, encara ho sou, però jo també vaig ser jove. Hi ha moments en què sents un gran impuls reproductiu.
2: Sí. Sempre parlant de cantimplores.
7: Exacte. I l'excursionisme és una cosa que... bastant sensual, no? Sobretot sí, si les excursionistes... Oh, els excursionistes, jo, cada un que triï el bestiar que més li agradi.
2: Sobretot si vas darrere, tu.
7: Efectivament, aquí volia anar a parar. Anar darrere una excursionista reforçada quan ets tendre, jove, ple de salut, pujant al Puigmal, doncs a mi m'inspira.
0: Escolta, al llarg de la teva carrera has tocat davant de més de 100.000 persones i també ho has fet davant de 4 o 5 persones.
7: Sí,
0: no sé quin dels dos públics impressiona més.
7: Tots impressionen molt, sí, eh? O sigui, tocar, el que impressiona és la música, i que és abstracta i que és una forma de compartir sentiments tan espectacular. Òbviament, quan toques en un lloc on hi ha 40 o 50.000 persones, fan molt soroll,
0: sí,
7: i impressiona físicament.
0: Però és més impersonal, potser, no? És una massa.
7: Sí,
0: no?
7: Però bueno, els 4 o 5 també es converteixen en una massa, quan estàs tocant, perquè tu estàs a la teva puta bola. Vull dir. No estàs... Això de tocar per un... Això només ho feien els juglars, tocar per l'estimada i tot això. Quan toques, t'estàs expressant pel... o intentes expressar-te pel proisme, no? Mm-hmm. Si només n'han vingut 5, doncs són aquells 5.
0: Sí.
7: Si n'han vingut 50.000, són 50.000. Però tu cantes les teves mancances afectives, passi el que passi. Vingui qui vingui.
0: La gent, no sé, ja ho deuen saber, suposo, que tu ets el compositor de la música de la sèrie Plats Bruts. Mm-hmm. Quan recordes quan vas compondre allò? I quant temps vas trigar a fer-ho?
7: Doncs sí, si me'n recordo perfectament. Estava acabant un disc meu, no sé quin era, un d'ells, i em va trucar l'Andreu Buenafuente, que estava al Terrat, eren sí, els que estaven preparant això de Plats Bruts. Quimi, per què no es fas una música per una sèrie que estem fent?
0: Sí.
7: I vas dir, no he fet mai una música per una sèrie. Ja. Tinc una carpeta que es diu Cinema.
0: No surt de la carpeta aquella?
7: No. Encara no havia començat aquesta operació perquè encara era tendre i inexpert.
0: Hi havia
7: encara
0: il·lusió.
7: No sabia.
0: Hi havia il·lusió.
7: Encara hi havia una certa il·lusió. I lo que sí hi havia era una cançó del meu disco que, hòstia, no em sortia la lletra ni em sortia la melodia de veu i tot això, i era genial, perquè unes guitarres brutals i tot això. Vaig dir, hòstia, vaig a provar, aviam si puc reestructurar això.
0: Sí.
7: I vaig reestructurar això, i això és la música de Plats Bruts.
3: Quan la jorna em ve buscant,

0: No, anem a disseccionar l'objecte d'avui, Joel.
1: Vale.
0: Anem a disseccionar-ho, vull dir que anem a veure quina utilitat té en diferents casos.
1: Vinga.
2: Utilitat en una illa deserta.
1: D'acord, imaginem-nos que som nàufrags i arribem a una illa deserta. Sí. Què és el primer que fem?
0: Home.
1: No sé, jo el primer que em faria seria una casa.
0: Sí.
1: Per no viure a la intempèrie. Sí. I què és important a l'hora de fer-te una casa, Mercè?
3: Ojo.
1: Digue-m'ho tu. Exacte, exacte, l'orientació. I quina orientació?
4: Sí?
1: I quina orientació?
4: La nord.
1: Exacte, la nord. Per què? Perquè volem sol de matins.
4: Ah, clar.
1: I per això necessitem la brúixola.
0: Ah, sí?
1: Si no, de què? Com ho pots saber?
0: Però llavors per què volem una cabana amb orientació nord a una illa deserta?
1: Perquè després te la podràs vendre més cara.
4: Ah, amigo. Ah,
1: és que és l'ABC del món del totxo, això. Imagina't que arriba un altre nàufrag.
0: Sí.
1: Arriba, per exemple, jo estic a l'illa deserta.
3: Sí.
1: I arriben dos nàufrags, encara que sigui.
0: En Xuri i en Fel.
1: En Xuri i en Fel, arriben.
3: Per què? Han d'anar junts sempre?
0: Sempre. Sí.
1: Bueno, escolta, sou vosaltres que aneu junts a tot
4: arreu. Quina creu,
5: tirava nedant i va dir, vinc.
1: Va bé, i venen els dos, amb el vostre espectacle que tingueu en aquell moment.
5: No, a una illa deserta venim a veure.
1: Vale, però necessiteu una casa,
5: vale.
1: No? Doncs jo us la vendria,
5: sí.
1: I amb els beneficis me'n faria una més gran.
2: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam, jo li veig utilitat a la brúixola com a joguina sexual quan et ve de gust fer una mica de sexe halal.
4: Mami.
1: Sabeu, no?
4: Clar.
0: Què és el sexe halal?
1: Bàsicament és posar l'altra persona mirant a la Meca, peia. Si t'ha tocat follar amb algú d'Aliança Catalana, doncs a Montserrat.
0: Yeah.
1: O a Waterloo, si és de Junts.
0: Sí.
1: Però bueno, la idea és que et pot servir per orientar-te a l'hora de posar...
3: Està bé. La Bel Matutes folla?
0: No sé.
1: Mirant a Madrid.
2: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
1: Aviam, aquí sí que res.
0: Da.
1: A no ser...
0: Què?
1: A no ser que sigui una brúixola que porta, per exemple, una katana incorporada. O una metralleta.
0: Sí.
1: En aquest cas tindria bastanta utilitat com una arma de conflicte.
0: Sí.
1: Ara, una brúixola pelada, en principi, jo no recomano anar a la guerra amb una brúixola i prou.
2: Utilitat metafòrica.
1: Aviam, hi ha l'expressió perdre la brúixola.
0: Sí.
1: Si es fa servir metafòricament. Per exemple, eh? Si dius, hòstia, anava d'excursió per la muntanya i he caigut per un barranc i he perdut la brúixola.
0: Sí.
1: Aquí no hi ha metàfora.
0: No.
1: En canvi, si per exemple dius, ui, el Joan, saps el Joan? Sí, home, el que era un tio normal, el pare de la Jana i el Kilian,
0: sí.
1: El que treballava a la Nissan.
0: Sí.
1: Doncs ara es veu que s'ha deixat la dona, s'ha apuntat a CrossFit, s'ha comprat una Harley, s'ha fet DJ i s'ha enganxat a la cocaïna amb 50 anys. És ben bé que ha perdut la brúixola.
0: Sí, senyor.
1: Aquí estem parlant d'un bon ús de la brúixola metafòricament. Metafòricament.
0: Sí.
1: Vol dir al final que estàs desorientat, caio.
0: Sí, hi ha un segon significat, has dit, eh?
1: Sí, també es fa servir molt lo de brúixola moral. Per exemple, el papa va venir a Espanya, no? I
0: sí.
1: El Pedro Sánchez va dir que el papa era una brúixola moral contra la injustícia.
0: Sí,
1: això metafòricament té dos significats. El primer és que de la mateixa manera que tu, per saber el nord, mires la brúixola,
0: sí.
1: Doncs per saber si una cosa és injusta, Pedro Sánchez mira el papa.
0: Ah.
1: I llavors hi ha el segon significat,
0: sí.
1: Que és que si el president d'Espanya d'un partit socialista necessita el papa com a brúixola moral, és que segurament ha perdut la brúixola, també metafòricament, i aquí ja tindríem una doble metàfora amb folre i manilles.
4: Molt bé!
0: La radiografia la devem a un físic alemany de finals del segle XIX.
5: Collons d'alemanys.
0: Sí, noi, el senyor Wilhelm Conrad Röntgen.
1: Sí que ho és d'alemany, sí.
0: Sí, pel nom no enganya, eh?
1: No.
0: No dius pas és de Valladolid, aquest senyor. No. És un paio que us ha de caure bé. Ho dic perquè el tio no va aconseguir acabar el batxillerat perquè el van expulsar de l'institut quan va dibuixar una caricatura bastant ofensiva d'un dels seus professors. A mi aquests detallets m'agraden.
1: Sí.
0: Perquè tu ara vas a fer-te una radiografia i penses, això ho va inventar un gamberro.
4: Sí.
0: Inventa els ràtgics i la radiografia.
5: Per què es diuen ràtgics?
1: Doncs una molt bona pregunta, Fel.
0: És una cosa ben...
5: No és qui penso, eh?
0: És tonto, eh? És tonto, però us agradarà. No.
5: Ah.
0: El motiu.
5: Endavant.
0: El Wilhelm inventa uns rajos, no? Els descobreix.
5: Sí.
0: I en aquell moment no tenen nom.
5: Ja.
0: Llavors ell provisionalment els hi posa X. No? Quan no saps com es diu una cosa.
1: Com els analfabets quan signen.
0: Exacte.
4: Incògnita, no?
0: Sí, senyor. Poses una X allà i llavors els seus col·legues científics, quan la cosa avança, van començar a dir raig Röntgen, en honor seu, el seu cognom de Wilhelm Röntgen, però ell era un tio molt humil i no ho va voler. Va dir, jo no vull que portin el meu nom, deixem X, que és el que havia posat, i per això es diuen...
3: Ben parit, que
1: cau bé.
3: No, ja no en queden de gent així.
0: No en queden. Mira, no em vull fotre a explicar tècnicament com funciona la radiografia, perquè ens hi farem mal.
1: I perquè no ho saps?
0: No ho sé exactament, però perquè ens entenguem més o menys. Perquè més o menys, així, o sigui... És, si ho he entès jo bé, primer. Els ràtgics travessen ossos, òrgans i teixit muscular,
1: sí.
0: Però els travessen de maneres diferents. Llavors, si tu poses una placa fotogràfica darrere, veus dibuixat amb diferents intensitats de grisos els teus òrgans, l'interior del cos.
5: Això
0: va ser una revolució, la medicina. Penseu que fins al 1895... O sigui, l'única manera de veure el cos per dintre era obrir-lo amb un bisturí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Sàvia per conèixer. Una noia de 23 anys que ha decidit no ballar ni reggaeton ni trap, sinó sardanes. Fa sardana esportiva i va per tot el país competint amb la seva colla per convertir-se en els millors de Catalunya i, per tant, del món sencer. Una dansa catalana que alguns associen al passat i a la gent gran, però que són el jovent qui l'ha de seguir tirant endavant. I això és el que fa justament la nostra convidada.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nàdia Cordón. Bravo. Tu, Nàdia, tens 23 anys i fas sardana esportiva des dels 3 anys.
7: Sí.
0: És molt poc, això, no?
5: I tant.
7: Bueno, de fet, podria dir que vaig començar abans, però, o sigui, perquè des que vaig néixer, bàsicament, que estic ficada al món. Però en una colla des dels 3 anys, sí, sí.
0: Entenc que els pares eren sardanistes.
7: Més que sardanistes, o sigui, la meva àvia sí que era sardanista, la meva germana també, que és més gran que jo,
0: sí.
7: I els meus pares tenien un grup de música tradicional, que
0: mira.
7: Tocaven danses,
0: sí.
7: Que llavors també ballàvem a l'esbart.
0: Ai, mira que seríeu ben amigues amb la Laia Gluck.
3: Sí. Perdó, perdona, Peyu,
8: però... Com es deia el grup?
3: M'hi haig de posar.
7: Els Tapassacs.
3: M'hi haig de posar.
0: Posa-t'hi, Xuri.
3: M'hi haig de posar, perquè digues quina colla ets i d'on ets, sisplau.
7: O sigui, ara ballo a la Mare Nostrum, a Barcelona,
3: però... M'acaso amb Dena, però digues-la de veritat, home.
7: Però vaig començar a Torroella Montgrí a la CSF.
0: La gent, quan parlem de sardanes, ens quedem sempre amb la imatge aquesta de gent gran ballant sardanes per la festa major, però heu de saber que hi ha competicions de sardanes.
3: Home.
0: Com funciona això? Tu hi competeixes? Com va això?
7: Sí, o sigui, hi ha diferents tipus de competició. Des dels més petits, que, bueno, ballen...
0: Com poden.
7: Com poden. Llavors vas avançant, hi ha diferents categories, i llavors hi ha el que és el Campionat de Catalunya, que és com el més important, i llavors hi ha els territorials, el de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
0: Uh-huh.
7: I llavors les colles de tot Catalunya, si volen, es poden també presentar al Campionat de Catalunya, que es competeix per tot el país.
0: Entenc que no hi ha un mundial d'això.
7: Allò el Campionat de Catalunya, si fos, d'alguna manera.
3: Ja n'hi ha prou.
5: Sí que guanyessin un...
0: Ah, si ets campió, si ets campió de Catalunya, al mateix moment et converteixen,
7: sí,
0: en campió del món.
7: Sí, sí.
3: Ja t'ho podria donar. Hi ha gent de Catalunya Nord, eh? Hi ha,
0: sí,
3: gent...
0: Ah, bueno.
1: Això també és Catalunya,
0: És Catalunya.
1: Així no es diria Catalunya Nord.
0: I tu ets campiona del món o no?
7: Sí.
0: Sí, eh?
7: Sí, sí.
0: Mira, és campiona
3: del
0: món.
3: Bravo! Bravo! Quin honor!
0: Has creat un compte de TikTok, que una mica és el que t'ha donat a conèixer, no?, per donar visibilitat a la sardana.
7: La sardana de competició és un esport que requereix moltes hores d'assaig, gran esforç físic i tècnic i un gran treball en equip.
0: Quina...
7: A més, hi ha una comunitat i família...
0: Quina resposta has tingut d'això? Com ho has viscut?
7: Doncs molt bona, la veritat. Sí, o sigui... Em vaig trobar bastanta sorpresa de que moltíssima gent estava interessada en aquest tema i que realment no... com que no ho coneixia, però no és que no hi hagi interès per conèixer, sinó que no hi ha com les eines necessàries per portar la sardana com a tota la societat.
0: Mm-hmm.
7: Llavors, sí que és veritat que... O sigui, no vull com posar en comparació res, però hi ha com altres cultures catalanes que se li dona com molt més bombo.
0: Ai, que està parlant dels castellers.
7: Ai. Jo no ho he volgut dir així, però sí que és veritat que hi ha com poder una falta de com compromís per part de tothom, eh?
0: Mira, els mitjans de comunicació, ben que retransmetem als castellers, no?
3: Ara.
0: Podria retransmetre un campionat de sardana esportiva.
1: No, perdona, hi havia aquell programa que feia l'AMP de Montes,
0: sí?
1: I la Mari Pau, que ens el feia de Bojos pel
0: Pista de Ball.
1: Que feien allà...
3: Ah, sí, xa-xa-xas, i bolero.
1: I la sardana, què?
0: Ara.
3: No es pot dir mai televisió catalana sense un espai dedicat a la sardana.
0: Com funciona el campionat? Escolta, aneu a trobades, hi ha un jurat que us puntua...
7: Sí, abans hi havia una altra modalitat, però ara es fa com si fos com una Champions, més o menys. Ja com si fos un partit entre colla i colla, o sigui, es ballen totes les colles a la vegada, però competeixen una contra una. Llavors, d'aquest enfrontament guanya un. Llavors, hi ha... 4 o 5 concursos la primera fase, que seria com l'eliminatòria, llavors les dues colles amb més punts passen a enfrontar-se per la primera posició. Llavors hi ha dos concursos finals on es fa el mateix colla contra colla i la que guanya pues, jo, emporta
0: el títol. A quins espais es sol fer això? Places a majors, places, eh?
7: Sí. Si fa bon temps a la plaça, i si no, pues, busca algun pavelló o així.
0: Com diu la cançó del Quimi Portet, si plou, sí, ho farem al pavelló. No? Quin és... Joel, vols fer una pregunta?
1: Sí, he trobat que era el moment, Peyu.
0: Endavant.
1: Nàdia, la gent s'apunta a cursos de ball per lligar. Això és un fet. Tu vas a una classe de salsa, de bachata, de l'indie hop. I està ple de divorciats, això és així. És un lloc on hi ha més divorciats de Barcelona, almenys. I si ets un divorciat, doncs, de més de 60-70 anys, ja tens una mica de titani a dins del cos, llavors t'apuntes a country.
0: Molt bé.
1: Llavors, la meva pregunta és, a la sardana també s'hi apunta gent amb el legítim objectiu de conèixer algú amb qui practicar el coit?
7: Vull pensar que no, però sí que seré gent que ha lligat al món sardanista.
0: Gent que ha lligat.
7: No es descarta, això.
1: No, però no vulguis pensar que no, jo ho promocionaria. Sí, home, en comptes d'anar a capullo allà que... ballar amb batxata, si ets de Mollet, home, que fots ballar
7: amb batxata. Sí, però la batxata és un ball d'un a un, la sardana és més grupal, no sé.
1: A la sardana li falta, li falta el rostre.
5: Meneito.
7: Depèn de qui.
5: Meneito.
0: No podem deixar escapar l'ocasió de que facis una crida al jovent català ara, que aprenguin a ballar sardanes.
1: Sense cridar, per això.
0: Sense cridar. És un missatge a tots els nanos que ens escolten.
7: Bueno, més que res, que moltes vegades ens pensem que no hi ha opcions per aprendre a ballar sardanes, però de segur que si busqueu, a mitja hora de casa com a molt, tenim una colla que encantats a la vida us ensenyaran a ballar i que es fa molta colla, es fa molt de grup, és, al final acaba sent un grup d'amics, vas per tot Catalunya ballant, i al final és molt guai. No sé.
1: I folles. No, digue-ho. Això és un
3: folles.
1: Ja t'ho diu ell.
7: No, o sigui, a la meva colla hi ha dues parelles que s'han conegut a la colla.
1: I follen. Oh, no, pensa que no follen. Va, que follen.
5: En Xuri, quan ell ballava, els de la teva colla follaven tots.
6: Bé, avui sona el rei del rock, sí, el cantant de Mississippi, Elvis Aaron Presley, amb aquest Jailhouse Rock, el rock de la presó que va enregistrar l'any 1957. És considerat una de les figures més influents de la música popular del darrer segle perquè va revolucionar la cultura juvenil i la indústria musical de masses a mitjan segle XX.
0: Sí.
6: L'Elvis era la veu que va cantar i va popularitzar el rock de la presó, però la peça en realitat era obra del lletrista Jerry Leiber i del compositor Mike Stoller, tot plegat per incloure-la a una pel·lícula que portava justament el mateix nom de la peça, Jailhouse Rock. Al maig de l'any 1957, quan l'Elvis rodava el número de ball on apareixia la cançó en qüestió dins de la pel·lícula...
1: Sí, senyor.
6: Va tenir un petit incident.
8: I és que se li va desprendre una corona de porcellana que portava una dent. I el problema és que, en comptes d'anar cap enfora, va anar cap endins.
6: L'endemà de la gravació, l'Elvis va començar a notar un fort dolor al pit i una radiografia... Va donar la resposta d'aquell dolor.
0: Hòstia.
8: I és que tenia la corona de porcellana incrustada en un bronqui del pulmó dret.
0: Això ha de quedar mal, eh? Això ha de fer mal, això.
1: Ja m'ho diràs.
6: Gràcies a aquella radiografia, doncs li van poder extreure la corona de porcellana dels pulmons amb una broncoscòpia.
8: Però l'Elvis, agraït per la ràpida resolució d'aquest imprevist, un cop fora de l'hospital, va enviar una nota al personal mèdic. Això,
6: era un tio que tenia sensibilitat, per aquestes coses. Era una nota breu, però feta amb molt enginy, que deia així. When I went in, I was all shook up, but I left loving you.
8: Oh.
6: Quan vaig venir, estava tot commocionat o sacsejat, però vaig marxar estimant-vos.
1: Que maco, l'Elvis, tu.
6: Sí, la gràcia d'aquesta nota és que, de fet, continua a contenir dues referències a cançons de l'Elvis. All shook up, per una banda...
9: I'm all shook up.
5: Les pistes que he cremat jo amb això.
6: Doncs aquesta, per una banda, i finalment el Loving You, que de fet és dels mateixos autors que el rock de la presó.
0: Mira.
6: És una peça de l'any 1957 i que mostrava la versió més romàntica i seductora de Fel Feixedes i també d'Elvis Presley. Una vessant que acabaria esdevenint també una de les seves grans marques personals. Música, mestre.
0: Aquesta era
5: la Laser Show.
0: Que teníeu.
5: De les lentes.
0: Aquí és quan ja havies d'haver fet la feina prèvia.
5: Jo aquí sempre m'anava al bar.
6: Anava a plorar després.
0: Ben bonica, aquesta.
5: Home, i tant.
2: Utilitat en una illa deserta.
0: Vinga, sorprèn-nos.
1: Saps l'altre dia que hi va haver un eclipsi de sol?
0: Sí.
1: Fa quatre dies que hi va haver un eclipsi de sol.
0: 12 d'agost era.
1: No, l'eclipsi. Imagina't que t'agafa una illa deserta.
0: No.
1: Jo no ho voldria perdre, Peyu. No vas sobrat d'espectacles a una illa deserta.
0: No, és molt
1: doncs
0: avorrit.
1: Si tens una radiografia, pam, pots mirar l'eclipsi.
0: Ja està.
1: Fins aquí, és pel que serveix.
0: Fins aquí l'utilitat de la radiografia en una illa deserta.
1: No tan ràpido, Cabrero. Digue'm, Mercè.
10: Que diuen que no, eh?
1: Que no,
10: que no ho fem servir, que no. Que...
1: Això,
10: que
1: tenir saps qui ho diu? Els fabricants de les ulleres de...
10: Jo no ho provaria per si un cas.
1: A la càrcel vas a venir a robar-me. A veure, si tenim una radiografia, per exemple, del crani,
0: sí,
1: vale, i un parell de fèmurs, Què podem fer?
0: No ho sé.
3: Una bandera pirata.
1: Si, si venen els pirates a matar-nos,
3: ah,
1: la podem fer servir per dir: ei, som dels vostres.
3: Ostres!
1: No em mateu!
2: Utilitat com a joguina sexual.
1: Això està claríssim. Pot servir per complaure traumatòlegs amb parafílies molt concretes. Per exemple, pot ser que et digui el traumatòleg, eh? Jo és que si no em toquen el tercer metatarsià del peu, jo no arribo a l'orgasme. Per exemple, perquè són així els traumatòlegs. Llavors tu, hòstia, no tinc ni puta idea on està el tercer metatarsià, no?
3: Ja.
1: Tu saps, per exemple?
3: No, no.
1: Ni puta idea.
3: No, no.
1: Aquí és on entraria la radiografia, perquè t'ho indiqui exactament.
3: No.
0: El tallagespa és un invent que a mi em genera admiració i rebuig a parts iguals.
3: Coi, per què rebuig, paio?
0: Bueno, perquè...
3: Home, és molt ben parit, un tallagespa.
0: Completament d'acord, però els que es foten a tallar la gespa...

0: Ah. No,
1: el que passa que, altres... passa que vostè és idiota i per contrast ho sembla. L'Edwin va anar a buscar la pasta bàsicament perquè ell va crear tallagespes encarats als grans jardins de les famílies aristòcrates de les universitats.
2: Quin puta, no era tu.
3: Digue-li, ves-li darrere.
1: I el tipus de tallagespa que va inventar ell no és el que estem acostumats a veure nosaltres. El primer tallagespa de la història és d'aquells que semblen una mica, sabeu, com un carretó de portar caixes de cervesa?
3: Sí, perfectament.
1: Sí. Saps, el que surt el del Homer Simpson,
3: sí,
1: que a les famílies americanes sempre surt.
4: Sí.
3: Aquests són els bons.
1: Ah, sí.
3: Els manuals, que t'hi deixes els ronyons.
1: Sí, senyor.
3: Els de motor són pels dèbils, pels covards, pels fluixos.
4: Que talles molta gespa, tu.
3: La que puc.
1: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Boig conegut, un actoràs de presència i veu imponent que només pot interpretar protagonistes. S'ha posat a la pell de personatges de Shakespeare, de Manelic, de Terra Baixa, del Comte Arnau i fins i tot de Jacint Verdaguer. Alguns també el coneixeran per les seves aparicions a Mirall Trencat o al Com si fos ahir. Sigui com sigui, no hi ha personatge que interpreti que no deixi a tots els espectadors embadalits.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ernest Villegas!
3: Bravo!
1: Ernest, escolta, tu recordes quan ens vam conèixer, tu i jo, no?
6: Hòstia, fa un rato, no?
1: Aviam si te'n recordes, del moment concret.
6: No, tu el tens molt més present.
1: Sí, perquè em va impressionar molt.
6: Recorda-me, sisplau.
1: No se'n recorda.
6: Recorda-me'l.
1: La primera vegada que vam coincidir, jo et vaig conèixer amb una obra que fèiem sobre Jacint Verdaguer.
6: Hòstia!
1: Un dels dos feia d'Escolanet i l'altre de Jacint Verdaguer.
3: No digueu qui.
1: Això sí que recordaràs qui feia.
6: Hòstia, Verdaguer, com va perseguint en el temps, això.
1: Sí.
6: És veritat, això ho vam fer a l'Institut del Teatre, a Vic, dirigit per la Montse Albàs.
1: Sí. Meritíssimos, es deia.
6: És que ho sap tot.
1: Ho sé tot.
7: Meritíssimos.
6: Sí, sí. Hosti, no me'n recordo.
1: Jo feia d'Escolanet i tu feies de Verdaguer.
3: Va ser bastant més important per tu, Peyu, que per ell.
1: Sí, sembla que sí, eh?
3: Que sí que ho sap.
1: Perquè jo va ser la primera cosa que vaig fer de teatre que vaig cobrar. Em sembla que m'han donat 60 euros.
6: Però jo em sembla que també, eh?
1: Ah, sí, mira.
6: Sí.
3: Ah, guaita.
6: Sí, sí, em sembla que també.
7: Si a l'Escolanet 60 euros, a Verdaguer, quan...
1: Home, almenys 120, tu.
7: 120, el doble o...
6: No ho recordo, això.
4: Com que veu cobrar en un taller de l'Institut del Teatre?
6: No, no és un taller, també tens el que vols.
4: Ai, sí. Sempre ho he fet.
6: Sí, això són confiances, perdó.
7: Aquesta violència.
1: Us coneixeu.
6: Ens coneixem, si ens hem vist alguna vegada, sí.
1: Clar, tots dos heu sortit el Com si fos ahir.
4: Sí. Antes.
6: Sí. Antes també.
4: Ja ens insultàvem.
1: No, abans del Com si fos ahir ja us coneixíeu.
4: Sí.
1: On heu treballat junts?
7: A veure de què?
6: Vam fer un espectacle, el Testimo ser begut, junts. Que ella és una supercantanta i jo cantava alguna cosa també per allà amb unes patimentes molt fortes, sí, perquè ell ho fa molt bé.
1: Clar.
3: Ja us heu fet petons a la boca, ja us n'hem fet.
4: Sí.
6: Ens n'hem fet, sí. I a més ens agradava bastant.
1: Et queden dues preguntes per fer.
6: Ja que hi som.
1: Hosti, sempre aquest marcador...
4: T'equivoques.
1: Ja m'hi acostumaré.
4: Has d'anar al revés.
1: Ara te'n queden...
3: Però per què sóc l'únic que té les preguntes limitades?
7: Perquè parles massa.
3: Exacte. Això no era una pregunta de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí que ho era. Sí que ho era.
3: No,
1: Ernest,
3: aquesta última.
1: Escolta, has interpretat grans figures de la cultura catalana. Jacint Verdaguer, no?
6: Sí.
1: Manelic de Terra Baixa, el Comte Arnau... Algú que et queda algú per fer que et faci especial il·lusió? Un Jordi Pujol, un...
6: Això seria molt bé.
1: Mira!
6: No me l'han deixat fer mai. No ho sé. És heavy, que jo hi penso i dius, hòstia, el del Manelic em va agradar moltíssim. Què dic, aquella de He mort el llop?
7: He mort el llop.
6: Que havia de sortir a matar el Francesc Orella. Això era molt fort, perquè estava molt emprenyat el Cesc.
1: Sempre fas papers ben parits, però...
6: Aquest era guai. I el Verdaguer també.
1: Has fet mai d'arbre o de pedra?
6: No.
1: Quan començàvem, que sempre feies de fúria número 3.
6: No, però és allò. Peyu, tu has començat superbé a l'entrevista dient que, hòstia, ens vam conèixer, que jo feia de Verdaguer i tu feies d'Escolanet. Has de descartar papers per no... Llavors has de projectar-lo. No. Perdó.
1: Però des que vas començar vull dir que has estat de sort en aquest sentit, no?
6: Molta. Una és aquesta, que tant de... Per exemple, el Lluís Maria Güell, superdirector i gran amic, quan em va plantejar el Verdaguer, hòstia, això m'impressiona moltíssim, sobretot perquè dius, com l'agafo aquest home, si no tens temps ni de llegir-te tota la seva literatura, no tens temps, és que era impossible llegir-ho tot, i t'acabes cenyint a un guió que podia haver sigut una sèrie perfectament. Jo crec que aquí es va desaprofitar l'oportunitat per explicar aquesta figura en tres capítols. Jo em veia de Verdaguer

0: mitjà, de un nostre senyor Lluís Soler podria haver sigut perfectament el Verdaguer.
1: Home, Verdaguer, donaria per fer la telenovela de la tarda, que cada tarda fos de Verdaguer.
0: Seria molt bèstia. Sí. És que aquest senyor la valia molt part, era alquimista.
1: Bueno, i que sempre parlem de Shakespeare i dels internacionals, sí, però exacte, és equiparable.
0: Sí, sí. El Güell ho va dir molt clarament, va dir, hòstia, no hi ha prous diners o no se n'hi aboquen prous com per explicar la història. Història de la vida d'aquesta figura que, bueno, que és inabastable, eh?
1: Et deu agradar més el teatre en general que la ficció televisiva o el cinema, no?
2: No ho diguis.
0: És diferent, però, hòstia, el teatre, ja. No? Els que en fem, els que n'hem fet, el teatre allò cada dia allà, sortir i venga, i comença, no?
1: Perquè quan has dit els que n'hem fet en passat has assenyalat en Xuri i en Fel, com si ja no en fessin, diguéssim. Has dit els que n'hem
0: fet. No, els que n'hem fet, jo també, també estic dient que ja no en faig. Ah, però sí, els que en fem...
3: ens veu tan grans que ja no està jubilat.
4: Home, és que hi ha una edat.
0: Realment no pots dir res.
1: Aquest programa s'ha de vigilar.
0: Sí, hòstia, fileu molt prim. La pregunta era que...
1: No,
0: teatre posa molt catxondo sortir allà en directe i posa catxondo fer una cosa que t'impliqui, almenys a mi, que m'impliqui emocionalment fort.
1: Bueno, és que sempre t'impliques molt emocionalment.
0: Jo m'implico, sí, sóc un implicat. Sóc un implicat.
1: Vull dir que fas personatges intensos, també.
0: Sí.
1: No et desgasta, això, també, una mica emocionalment? Tenim molt associat al drama. Sí, t'agradaria fer comèdia, també, una mica.
0: M'agradaria molt. Però és veritat que el país és petitet, que hi ha com uns estigmes, no? Hòstia, aquell, si l'has de trucar, truco perquè cardà Manelic, aquell mata llops i fa coses o diu coses de versos. I en canvi, però és molt difícil fer comèdia. Jo trobo que és dificilíssim. L'altre és una connectada al drama, no sé, jo anava a dir, em connecto amb mi mateix, sí, però més senzill implicar-me en una cosa que emocionalment... Sé que la puc reconèixer més ràpid, i en canvi la comèdia... Hòstia, fer riure la penya, em sembla...
1: És difícil.
0: Molt difícil.
1: És difícil. T'impliques molt en tot, perquè tu, per exemple, ets de Sant Miquel de Balanyà,
0: sí.
1: I ara estàs molt implicat amb el teatre del poble, també.
0: Home,
1: intentant programar coses.
0: És xulo, és xulo recuperar... És que amb la sensació de tornar una coseta al lloc... Allò on vas néixer, on vas començar a fer pastorets, on amb 14 anys ens van donar la clau.
1: És un teatre molt petit, oi?
0: Molt petitet, i que van 90 persones.
1: Mira.
0: Però és xulo, ha passat gent important per allà. I és divertit que s'entengui. Ara em passen altres... És a dir, és xulo fer la programació, fem l'escena 6, que són 6-7 coses, d'un poble de 1.300 habitants.
1: Molt bé.
0: Passa gent a fer coses molt boniques, s'ha generat una dinàmica. Ara jo tinc un altre problema, que hi ha penya que m'envia mails i em diu, tu, tio, no m'has respost al mèdic, hòstia, sóc actor, no programador, tio. I dic, ja...
1: Calma.
0: Sí, clar.
1: Qui canta, Arnau?
5: Aquesta és la cantant estatunidenca Tammy Wynette. Aquesta era una peça del 1968 anomenada Divorce.
1: Mira.
5: Divorci.
1: Divorci.
5: I atenció, perquè amb el títol sembla que la cançó va anticipar algun moment de la seva vida. La Tammy va estar casada durant uns quants anys amb un altre cantant de country, en George Jones.
1: Mira.
4: El bon perla del Jones va destacar tant per la seva veu com per les addiccions a l'alcohol i a totes les drogues.
1: És que els del country semblen els més sants i...
6: Cuidado
1: els del country.
6: Aquell puto ball, alguna cosa se m'agrada.
1: Sí,
6: allà has d'anar molt drogat.
1: Si no vas drogat, és impossible que t'ho passis bé.
5: Doncs bé, el seu marit va destacar tant per aquestes addiccions que quan vivien junts, la Tammy amagava les claus dels cotxes perquè el seu marit no pogués anar-se'n als bars a les nits.
4: Escandalós.
5: Sí, en una ocasió, però, la Tammy es va despertar a mitjanit i en George no era a casa.
1: George.
5: Desesperada, va agafar el cotxe i se'n va anar al bar més proper que tenien, que era a 16 quilòmetres de distància.
0: A 16 quilòmetres?
4: Sí.
7: Les distàncies són molt llargues.
4: I atenció, perquè quan va arribar davant del bar, s'hi va trobar el seu tallagespa amb seient, que això és fort, aparcat allà a la porta. En Jones a dins, i quan ella va entrar, va dir el següent.
8: Veieu, nois, ja us havia dit que la meva dona vindria a buscar-me.
5: Oh. I arran de tots aquells anys de decepcions matrimonials, poc després del divorci, va coescriure, amb els autors amb els quals treballava habitualment, una cançó que aglutinava els sentiments que l'envoltaven en aquella nova etapa.
4: Till I Can Make It On My Own, fins que me'n pugui sortir sola, es va publicar l'any 1976 i va arribar a ser número 1 a les llistes de country als Estats Units.
1: Hi ha unes llistes de country,
4: Toma,
1: eh?
7: Home, evidentment.
4: Home.
5: Doncs aquesta peça en qüestió és molt explícita. Parla d'una dona que després d'una separació intenta refer la seva vida i aprendre a tirar endavant tota sola, malgrat que encara estima profundament l'altra persona. Tot plegat, servit en una balada country que incorpora un gran desplegament instrumental on fins i tot hi sentirem orquestra de corda amorosint la circumstància tràgica que ens explica. Música, mestre.

0: una veu més bonica.
1: Sí.
2: Aquesta sona Titanic, eh?
3: No.
4: A veure, un tallagespa té motor, no?
2: Sí.
4: Doncs si tens la sort que el tallagespa, a més de motor, té gasolina i funciona,
2: sí.
4: Bueno, està salvat. En el cas que vulguis marxar de la illa deserta, perquè fas una barca, fots uns troncs, agafes el motor, el poses a darrere, la pròpia hèlice helicoidal la fas servir d'hèlice de la pròpia barca i ja te'n pots anar a buscar una illa on hi hagi gespa.
5: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Hòstia, és que realment el tallagespa és una cosa que només serveix per tallagespa, pràcticament.
2: Sí.
4: A no ser que el teu enemic faci com a mínim, doncs això, o màxim 5 centímetres.
2: Mira.
4: Jo li veig poca utilitat, si no, així de bones a primeres.
2: Una batalla contra David el Nomo.
0: Exacte.
6: Home, li passes per sobre.
0: Els noms de jardí.
2: I escapses el barret.
4: O els teus enemics són margarides.
2: Sí.
4: Llavors sí.
2: Utilitat metafòrica, Joel, va, per anar tancant el tema.
4: Aviam, no sé si per exemple, hòstia, Peyu, m'han crescut molt els pèls de la zona de l'escrot i el perineu i avui tinc una cita amb una noia que m'agrada. Em deixes el tallagespa?
2: Llavors seria com la màquina d'afaitar.
4: Clar,
2: vale.
4: La gent li diu tallagespa.
2: Ah, sí?
4: Però en aquell moment, si tu no pillessis la metàfora,
2: home,
4: em donaries el tallagespa gros.
2: Hòstia, la rumba. Jo tinc la rumba.
4: No, home,
2: sí. Però no tinguis por, de la rumba aquesta, que
4: més,
2: no fa no,
4: clar,
2: mal.
4: I tant que... No, ets tu que has de tenir por.
2: No. El pinzell no té un inventor concret. Les pintures d'Altamira, per exemple, aquells toros que tenen... Bueno, allò té 10.000 anys. Allò ja es va pintar amb alguna mena de pinzell. Va pintar molt malament, al meu entendre.
6: Home, molt malament, molt malament. No fotis Peyu. Home, Peyu, que allò té molt valor, eh?
4: Molt valor.
6: Home, i tant que sí.
4: Molt valor.
6: Escolta'm, que Picasso ja va dir que la pintura, a partir d'allò, va anar menys, ja, eh?
2: Jo trobo que estan molt mal fets.
7: Home, Peyu, era la prehistòria, collons, què vols?
2: Bueno, què passa? Escolta, quan jo vaig néixer, també estava la prehistòria de la pintura, eh?
4: És veritat.
2: Tu neixes fa 10.000 anys. O neixes avui i pots aprendre a pintar igual.
4: Igual.
2: Et diria més, ells tenien molt més temps lliure per dedicar-se a pintar bé.
7: Amb això tens raó.
2: Ah, passa que eren uns ganduls i uns deixats, només has de veure com anaven vestits. Arregla't una mica, afaita't, nano, saps què vull dir?
4: Sí.
2: No has de cardar res més que matar un cérvol de la setmana, no tens collons ni d'afaitar-te, gandul.
4: Corro.
2: Hòstia. Els historiadors solen situar l'origen del pinzell a la Xina.
7: Collons de xinesos, eh? Sí. Qui els va parir, eh? Sí. Ara m'hi vull en dius, tu t'has d'anar a comprar un pinzell, saps què vull dir? I jo vaig amb un xinús.
4: No, Fel, que no pots dir xinús.
7: Que no puc dir xinús.
4: Has de dir xinesos.
7: Perquè
4: abans ho has dit bé.
7: Bueno.
4: O has de dir, o pots dir orientals, que així no te la jugues.
7: I xinús no
4: quedes
7: puc dir.
4: Quedes bé amb
7: tothom. Per què no puc dir xinús?
4: Que s'ha de dir xinesos.
7: Ah, xinesos.
2: Al segle III abans de Crist, els xinesos van desenvolupar una sèrie de pinzells destinats a la cal·ligrafia, que en aquell moment era un art. Ara les lletres xines se les han apropiat als quillos per tatuar-se-les al coll, però abans era un art molt apreciat, eh?
4: Sí.
6: Xines es pot dir?
4: No, tampoc, però és el Peyu, és el jefe.
2: Lletres xineses, perdó.
4: Sí.
2: Però com que són lletres, tampoc falta estar en el respecte.
4: Clar.
2: No parles de persones.
4: No et vindrà el lobby de les lletres xineses.
2: Exacte. Bé, el moment en què es perfeccionen els pinzells a Europa és, evidentment, durant el Renaixement. Els pintors necessitaven eines millors, que, bueno, al segle XV estem parlant, això, segle XV, segle XVI.
4: Sí.
2: 200 anys. 200
6: anys.
2: El Renaixement són 200 anys, eh? Leonardo da Vinci, Michelangelo...
4: Totes les tortugues ninja.
2: Tot el que van pintar aquelles tortugues en 200 anys... I els altres, els de la prehistòria, 4 milions d'anys rascant-se els ous i et fan els búfals aquells d'Altamira, eh? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
8: Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona amb poc carrer, però amb molt de camp. Va estudiar periodisme, però la vida l'ha acabat portant per altres camins. El 2024 es va proclamar campió d'esquiladors d'ovelles de Catalunya i avui es guanya la vida fent justament això, esquilant ovelles. Aquí, a l'estranger, França, Itàlia, fins i tot a Nova Zelanda. És capaç d'esquilar-ne 300 en un sol dia, però li agafa mal d'esquena si ha d'estar una jornada assegut en una oficina.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Andreu Castellà. Com un nano d'Esponellà, quants anys tens?
9: 28, ara.
2: Amb 28 anys, un nano tan jove es converteix en esquilador d'ovelles.
9: A veure, el meu pare, per família, el meu pare va començar a esquilar, de fet va ser el primer de Catalunya de portar la tècnica Bowen, esquilar...
2: La tècnica Bowen?
9: Bowen. La tècnica aquesta que... És a dir, que ara tot el món s'esquila així. La tècnica més moderna, poder té 70 anys, però bueno... Que el meu pare la va portar aquí, va ser el primer de portar-la.
2: D'on te la va treure el teu pare?
9: De França.
2: De França.
9: A França van sempre una mica més.
2: Sempre per davant amb tot.
0: Amb tot. Unes coses sí, però altres no.
2: En què aniríem per davant?
4: En higiene, per exemple. Sense anar més lluny.
1: Però ells van inventar el bidet.
4: Sí, però que sí, el bidet.
2: Però que el facin servir, no? Andreu, no, seguim una mica la història. Quina és aquesta tècnica, la tècnica Bowen? Perquè els que no hi entenem, què feu?
9: És una sèrie de passos i aquests passos et permeten fer... És a dir, sense lligar l'ovella, això primer de tot.
2: D'acord.
9: És una tècnica... Tu esquiles una ovella en un minut i mig.
2: Hòstia.
9: Depèn de l'ovella, depèn de tot. I tu segueixes uns passos, que aquests passos et permeten doncs, fer la passada que toca i fer el mínim de passades, perquè després hi ha tot el tema de la competició, no? També, al final... Però...
2: Quina pressa hi ha, esquilar una ovella?
9: No,
2: en el dia a dia...
9: No, cap ni una.
0: Si has d'anar al cine...
2: Sí, no, però vull dir... Per què s'ha de córrer per esquilar
4: una
2: ovella?
4: Home, perquè així guanyes més diners, no?
2: Ah, sí? O vas per ovella?
9: Exacte.
2: Com es paga això? O per ovella o per hores?
9: Per ovella, per ovella.
2: Per ovella?
9: Sí.
2: Llavors no cal córrer.
1: Va,
2: no
1: t'hi has...
4: O un dia, si en tens fetes 200, dius, carai, tu...
2: Clar. Sí. És una feina dura, entenc, eh?
9: És una feina dura. Primers anys més... Després ara és com aquell... Jo si ara poso t'esquilar... És com aquell cordar-se la sabata, saps? O conduir.
0: Yeah.
9: Vull dir, quan pares és quan et fa una mica mal tot.
0: Home, però tu se't deu fort.
2: Sí.
0: Home,
2: sí.
0: Forma.
2: Bueno, ara mateix l'estem veient esquilar una ovella. Això és la tècnica Owen...
9: Bowen, sí.
2: Bowen.
9: És del 1952, feta per un pastor neozelandès.
2: Mira.
9: Això és Itàlia, això, de fet.
2: Això és a Itàlia, eh?
9: Itàlia, sí.
2: Vas a esquilar a Itàlia.
9: Al nord d'Itàlia... He fet dues campanyes, vaig fer la tardor passada i aquesta primavera. Ara d'aquí poc marxaré. Ara es torna a esquilar al setembre.
2: Clar, voltes pel món, perquè la gent que no ho sàpiga, clar, les ovelles no s'esquilen sempre. Hi ha un moment de l'any que s'esquilen.
9: Correcte, sí. Però és que cada pis és diferent, eh? No sé quin bosc que comenci.
2: No, és pel nostre. Comença pel nostre.
9: Pel nostre seria aquí l'esquilada a partir de Sant Jordi fins Sant Joan.
2: Sí.
9: Són aquests dos mesos. Després hi ha gent que ho fa una mica més aviat, una mica més tard. Però
2: es fa un cop l'any.
9: Un cop l'any. Si la llana valgués alguna cosa, es faria dos cops, perquè...
4: Ah, no valgués la llana?
9: No, res de res.
2: Perquè ens situem en el teu dia a dia, un any natural teu, on comença, on acaba, per quins països passes?
9: El seu seria fer. Novembre, mig desembre, Austràlia. Jo no ho he fet. Austràlia no ho he fet.
0: No hi vaig.
9: Desembre sí. Ai, desembre, perdó. Nova Zelanda.
2: Nova Zelanda
9: seria desembre fins mig març, després arribar aquí, anar a Itàlia fins final d'abril, començar aquí. I després, aquest any, perquè he ajuntat la feina d'aquí el mes de maig i el juny he anat a Sardenya.
2: Uh-huh.
9: És ovella de llet, hi ha 3 milions d'ovelles a Sardenya.
2: Sí. Collons!
9: Una illa que hi ha un milió de persones, 3 milions d'ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
9: I després, el juliol, fer 4 coses que queden per aquí i fes una mica de vacances. Ah, i al setembre hi ha Nord Itàlia una altra vegada.
2: Que I et guanyes la vida fent això tot l'any?
9: Sí, aquest any sí. Després ja veurem l'any que ve.
0: Vas amb ajudant? O...
9: A veure, aquí s'esquila amb agafadors.
0: Sí.
9: Però a Nova Zelanda te les agafes tu, al Nord Itàlia treballem amb una màniga, que l'ovella es van passant, tenim una porta i tu te l'agafes tu.
0: Ah. Mm.
9: A mi personalment m'agrada més, sembla més difícil, però m'agrada més agafar-me-la jo, perquè si te la porten estàs tot el rato amb l'esquena avall, saps? Yeah. En canvi, si te l'agafes tu o la tombes tu, ja t'estires un moment, encara que siguin 10 segons.
2: Sí.
9: Ja t'estires l'esquena.
0: Va ser molt mal parida aquesta feina, Peyu.
9: No, és dur.
1: I ho has de fer de la manera que es fa al país? No pots fer de la manera que et vagi bé tu, si al final ets tu que estàs
9: fent la feina? Bueno, per això vull començar a provar-ho d'una altra forma aquí. L'any que ve miraré de fer fora els agafadors, però que també costa trobar gent, que et vulgui portar les ovelles, però
0: sí,
9: treballar de com es fa tot el món, saps?
2: Jo mateix, el seu pare
4: jo no t'ho faria.
2: El seu pare va portar la tècnica Bowen aquí i ara el que hauríem de fer és que els francesos copiïn la tècnica Andreu Castellà. Com és una màquina? Que en tens una aquí? Ens pots ensenyar la màquina d'esquilar? Agafa.
9: Ensenyaré només.
2: Sí, tu mateix. Estava per allà sota terra. L'he deixada aquí. Guaita.
0: Home, sota terra, tampoc.
2: Bueno, a sota el sofà.
9: Muntada.
2: A terra.
9: Això és, diguem, la tisora, o el puny, és la tisora.
4: Sí.
9: Que funciona com una màquina d'afaitar-se.
2: Sí.
9: O tallar cabells. Hi ha el pinta i la cuchilla. I res, això va connectat, no sé si se'n veu, això va connectat amb el cardant, no?
2: Sí.
9: Toma de força, diguem,
4: sí.
9: I amb el motor elèctric, i el motor és el que fa connectat a la corrent,
2: uh-huh.
9: I després això el que fa girar.
0: Ja m'ha estat rato amb en Peyu mirant com anava.
2: Sí.
0: Va amb cardant, Peyu, no hi hem pensat.
2: Clar, ens l'estàvem mirant amb en Xuriguera, com funciona aquesta màquina.
0: Són purs vegades.
2: Quin rècord tens, per exemple, quantes, en un dia, en una hora...
9: L'hora normalment... És que depèn molt de l'ovella, però entre 25 i 45 l'hora. Depèn de l'ovella, sí. Depèn de la mida.
2: I el dia que n'has esquilat però més?
9: 300.
2: 300, fer,
9: Un dia i prou.
2: 300, tenim la prova. Ens ha enviat la foto un amic seu. Aquí se'l veu amb l'ovella número 300.
9: Sí, sí. Això, no, això el meu amic em va dir... Això no és sang, això és betadine,
4: eh? És delicada, la pregunta, eh? Aviam, disparo,
3: eh? Abans de fer-la ja sé per on va.
4: Aviam, no! Perquè el Rosé a vegades fa el carinyo. Has sentit alguna vegada alguna cosa especial? Especial? No et dic marrano, et dic especial. Allò, hi ha una ovella que te la mires diferent, que dius, bueno, amb aquesta tinc un feeling, tinc una connexió.
2: No pot ser això. A veure...
4: Ho veus?
9: Jo no, però a vegades ho penso, perquè a vegades penso. I dic, jo al final, si esquilo 15-20.000 ovelles l'any, per mi una ovella és com una ovella més, saps?
4: Yeah.
9: Però per l'ovella, poder s'esquila... És una vegada l'any, saps?
4: Per tu,
9: és important, però jo a vegades penso... Hòstia, doncs...
2: Alguna poder sí que s'ha enamorat de tu.
9: Ah, això poder sí.
2: Al revés.

0: de vous.
1: Anades podricant dels francesos.
2: I toma.
3: Apa.
4: Sí,
5: no val gaire la pena, la cançó.
1: Ah, no? No t'agrada, la cançó?
5: Triat jo, però... Els francesos, a veure, musicalment, tenen grans noms dins el món del sinfonisme.
1: Sí. Mostaquí.
5: No seria l'exemple de...
1: És l'únic francès que conec.
6: Home, aquell que era tan lleig.
1: Sí, home,
6: El Brel.
5: Bé, doncs mira, anem per un artista similar. En aquest cas és el francès Maxime Le Forestier.
7: De la cançó aquella, El Pinzell.
5: Quina?
2: Quina, com fa?
7: Le Pinzell de l'amour.
5: Le Pinzell de l'amour. No em sona res.
6: Le Pinzell de l'amour, eh?
5: Le Pinzell de l'amour.
6: Wow.
5: Bé, el que sentim és l'èxit d'en Maxime Le Forestier, el seu gran èxit, de fet, San Francisco.
1: Mira.
5: Publicat el 1972 i que el va convertir en un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70. Va escriure aquesta peça arran d'un viatge a San Francisco, a Califòrnia.
1: Mm-hmm.
5: Durant unes quantes setmanes va estar convivint en una comuna hippie que hi havia allà.
1: Mira que mal.
5: El text de la cançó rememora justament allò. Les persones que hi vivien i, sobretot, la casa blava que els acollia.
2: La peça es va convertir ràpidament en un dels grans èxits de l'estiu del 1972, ja que aquella història humana, senzilla, sobre una casa blava, una comunitat de joves, tot molt hippie, doncs bé, connectava amb l'esperit de tota una generació.
1: Sí.
5: Durant els anys posteriors a la publicació de la cançó San Francisco, diversos admiradors de Le Forestier viatjaven fins a San Francisco per trobar la casa blava de la qual parlava.
1: Mm-hmm.
5: Però la localització es va anar difuminant i amb els anys, la van acabar pintant de color verd.
1: Ah, sí? La casa verda.
7: Per no anar emprenyar.
2: No, llavors, això va fer que fos encara més difícil trobar-la.
1: Clar.
2: Llavors la llegenda i el misteri sobre aquella casa blava van anar creixent i la gent no la trobava.
5: No va ser fins al 2010 que la casa va ser localitzada altra vegada. O sigui, aquesta gent, els francesos, van perdre una casa. L'any següent, el consolat de França va intervenir perquè la casa recuperés el seu color blau original.
1: Mira.
5: Bé, escolteu una altra peça d'aquell exitós disc de debut que va vendre més d'un milió de còpies. La peça d'aquest títol, que en català és Com un arbre, és una cançó crítica amb la urbanització salvatge i una reivindicació de la natura i la llibertat. Música, mestre.
8: Com un arbre de la vida.
1: Com un arbre.
5: Igual.
1: Exactament. Igual. Ho has fet igual.
8: Entre béton et bitume, pour pousser je me débat.
9: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam si podem evitar parlar de ficar-nos coses per forats.
6: Què vols que fem amb un pinzell, si no? A veure...
1: No sé, pessigolles, no?
6: Ah, sí, home, ara resulta que les pessigolles són sexuals.
1: No ho sé.
6: Doncs mira, si les pessigolles són sexuals, jo vaig perdre la virginitat als 6 mesos. Amb els meus pares. I després amb la meva àvia, les meves tietes, clar, totes anaven passant.
1: S'ha entès.
10: D'aquí ve tot el mal, ara.
1: Imaginem, no són sexuals, les pessigolles. Què podem fer amb un pinzell?
6: Ficar-nos-ho pel cul, paio.
9: Utilitat metafòrica.
6: Bueno, hi ha una frase que és anar fet un pinzell.
1: Sí, senyor.
6: És la gran metàfora que hi ha en pinzell. Se li acostuma a dir a la gent que va molt elegant i molt mudada. Per exemple, avui, Peyu, no vas fet un pinzell.
1: Per què?
6: Exemple.
2: Què vols dir?
6: No,
2: però...
1: És un exemple.
6: És un exemple de com utilitzar la frase anar fet un pinzell.
1: Es pot utilitzar en afirmatiu, també.
6: Sí, però jo he decidit que insultar-te una mica. Què
1: avui,
6: et sembla?
1: Avui vas fet un pinzell.
6: Sí, que hi vas realment.
1: Vaig bé, eh? Aquí
6: no...
1: dels pocs llocs on apareixo públicament,
6: sí,
1: que apareixo dignament vestit.
6: Passa
1: a la
6: que tu, per semblar un pinzell, necessites una cosa bàsica dels pinzells.
1: Que són els pèls.
6: Sí. Sí, sí.
1: Gràcies.
10: Ara sí que és insult.
1: Sí, ara sí.
6: Ara sí, ara ho ha sigut. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Òmnium Cultural crida al catalanisme democràtic i a l'independentisme a trobar-se per articular un front cívic ampli per defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional davant l'avanç de l'extrema dreta. Passeig Lluís Companys de Barcelona. Jordi Corbalán, bon dia.
2: Bon dia. En l'acte de la Diada, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials en moments, diu, de desconcert, desorientació i polarització. Davant un populisme que s'estén, diu, com una pesta, el president d'Òmnium demana no normalitzar els que alimenten la fractura social i pretenen transformar el malestar social amb odi. Antich fa aquesta crida.
3: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar, i no per resistir, sinó per construir i per avançar. Ens cal, de nou, un gran acord de tot el catalanisme democràtic, el sobiranisme i l'independentisme per retrobar el màxim comú denominador de la gran majoria social d'aquest país.
2: L'acte d'Òmnium d'aquest migdia ha estat el preludi de les manifestacions que l'independentisme ha convocat aquesta tarda a Barcelona, Girona i Amposta. Josep Forns, Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Mentrestant, a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet a Girona, s'ha fet una crida a la mobilització dels catalans en un moment decisiu amb l'amenaça de l'extrema dreta, les desigualtats i el canvi climàtic. Girona, Maria Rovira.
4: Bon dia. En un acte a la plaça de Catalunya, l'alcalde Lluc Salellas ha dibuixat un panorama amb amenaces globals i nacionals i ha dit que Girona ha de liderar la mobilització.
5: Amb tota probabilitat viurem una era de grans canvis i transformacions. La lluita decidirà quin serà el resultat. Si més autoritarisme o més democràcia. Si més concentració o més repartiment de la riquesa. Si més escalfament o més mitigació del canvi climàtic. Si més guerra o més pau.
4: La consellera Sílvia Pané, que també ha apel·lat a la resiliència dels catalans i a l'aposta pel diàleg i la unitat. I el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha reivindicat la figura del president Irla, que va mantenir, diu, la continuïtat institucional en un dels moments més complicats de la història. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
6: Els sindicats de metges han acordat començar una vaga indefinida arreu de l'Estat el dia 28 d'octubre. Així ho ha decidit la confederació de 7 sindicats mèdics, entre els quals hi ha el sindicat majoritari Metges de Catalunya. Els metges volen mostrar així el seu malestar davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut, això per part del Consell de Ministres, i també l'inici de la tramitació parlamentària. Els facultatius volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries, aquest que ha aprovat el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés. El sindicat majoritari Metges de Catalunya assegura que l'aturada té data d'inici però no de final i diu que quedaran afectats tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut de la Generalitat s'assegui a negociar les seves reivindicacions.
1: Els hutis del Iemen s'acosten cada cop més a l'illa estratègica de Perim, a només 50 quilòmetres de l'estret de Bab al-Mandeb, el punt estratègic per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Moja, un dels ports clau que ahir van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis, que són aliats de l'Iran, redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus del bloqueig per l'estret d'Hormuz. El preu del barril Brent, però, ha caigut avui més del 3% i cotitza per sota dels $104 al barril. Els esports amb Marcos García.
7: El president del Barça, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada guanyar Lliga, Copa, Supercopa i també la Champions. En declaracions en l'Ofleda al Monument Rafael Casanova, Laporta celebra el bon inici de temporada de l'equip masculí, però diu que han de tocar de peus a terra. A l'Espanyol ha fet roda de premsa el tècnic Manolo González. Diu que a hores d'ara han d'estar centrats només en el partit de demà al camp de l'Osasuna i no mirar més enllà. La jornada primera arrenca avui derbi amb el Sevilla-València a les 9 i el Barça jugarà diumenge al camp del Llevant. Marc Márquez fa el millor temps al primer entrenament del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Just darrere Márquez ha quedat el seu màxim rival, que és Marco Bezzecchi. Jorge Martín ha estat vuitè. Bon paper de l'ex Márquez, quart, i a les 3 la segona sessió d'aquest divendres. A la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona avui es disputen dos partits. A 6:45 Joventut Girona i a les 9 Barça-Manresa. Avui comença la Lliga de Futbol Sala. El primer partit en presència catalana és el CatGas Energia de Santa Coloma contra el Palma. Juga avui a 9:45. Demà queda el segon partit en presència catalana, que serà el Valdepeñas-Barça.
0: Fins aquí les notícies.
8: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

L'11 de setembre del 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. Els carrers es van omplir de runes i de morts. Entre les cases derruïdes hi havia soldats, civils, dones i nens que havien patit la fam, la por i les bombes que durant mesos havien caigut sense descans sobre la ciutat. Aquell dia, però, no va ser el final del patiment, sinó el principi d'una nova època grisa i dura pels seus habitants.

0: Només entre els dies 11 i 13 de setembre es van recollir més de 4.000 cadàvers entre les runes de la ciutat. L'Hospital de la Santa Creu va quedar desbordat i molts ferits van morir sense atenció. Les fosses comunes, improvisades en convents i esglésies, van acollir els cossos de soldats, milicians i veïns anònims. Després del setge, la repressió va continuar. Execucions, empresonaments i deportacions van marcar les setmanes següents. La ciutat derrotada, empobrida i en silenci, va veure com les autoritats borbòniques imposaven el seu ordre sobre les restes d'una societat que havia lluitat fins a l'últim alè. La ciutat que despertava després del setge era un espai col·lapsat, on la mort s'acumulava més ràpidament que la capacitat d'enterrar-la. Les fosses improvisades, obertes a correcuita a convents i esglésies, no donaven l'abast per acollir els cossos que arribaven cada dia. La manca d'aliments i la brutícia afavorien malalties que s'enduien els ferits que havien sobreviscut a la batalla. Barcelona, una ciutat sense forces, va quedar marcada i malmesa per una repressió que va començar mentre encara es recollien els morts. Els dies posteriors a l'11 de setembre, Barcelona va començar a comprovar com d'amarga era la derrota. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com vas?
0: Avui toquem un tema molt trist, però que de vegades crec que s'ha oblidat una mica, perquè sempre s'ha parlat de l'11 de setembre de 1714, la presa de Barcelona per les tropes borbòniques, com la famosa allò, i el dia següent, o aquell mateix dia, els barcelonins van tornar a obrir les botigues.
1: Sí, és bonic.
0: Aquella ciutat,
1: això.
0: Sí, és bonic.
1: És bonic, però...
0: Però, sí, ara anava molt, però... Clar, la ciutat va patir, i els seus habitants, sens dubte, d'una manera brutal.
1: En certa forma, era la fi de tot. És a dir, estem parlant d'un país que des de finals del segle desè començava a fer-se, ara no parlem del mil·lenari de Catalunya, perquè l'any 985, perquè és una xifra que, bueno, sí, podries agafar, es pot agafar com simbòlica, però sí que és veritat que des de que hi ha tot el conjunt de ja la Catalunya completa actual, la Catalunya vella i la Catalunya nova, és un país amb el qual, doncs, durant cinc segles, doncs, té generació i generació de monarques i d'una trajectòria pròpia, no? Després encara hi ha un parell de 200 anys més amb els quals, diguem, malgrat que sigui una dinastia aliena, estrangera al país, d'alguna forma o altra, continuen tenint les constitucions, les seves lleis...
0: Les estructures, pròpies, no?
1: La seva tradició, la seva literatura tan important, tan i tan important, i, clar, tot això comença a acabar-se quan? L'11 de setembre de 1714, és a dir, el moment amb el qual diu, ara arribaran un criteri d'un estat absolutista amb el qual a vosaltres que sou rebels, perquè heu tingut sentiment de repúblics, de repúblicos, de gent d'allò que es diu, no?, que són tan republicans que es creuen que tots ells junts són més que el rei, com diuen les seves constitucions i les seves institucions, ara, això s'ha acabat tot. Tot, tot, tot. La llengua, la cultura, les tradicions, les institucions, les divisions territorials, tot, tot. El determini de l'Església, tot, tot. Bueno, això és el que anys després en Sant Pere i Miquel en diria allò, no? La fi de la nació catalana. En certa forma era això. I així com tants pobles a la història que han desaparegut, doncs, des dels cartaginesos fins als fenicis, fins a no sé quants pobles, doncs, degut a la força, i en aquest cas mai tan ben dit, pel dret de conquesta i la força de les armes, això s'acaba tot. I a partir d'aquí, que aquest país, com deia molt bé el Josep Termes, que tots estimàvem tant, no? Que aquest país existeix i tingui aquesta força malgrat totes les seves dificultats, és un miracle? Doncs bé, doncs ara era quan havíem tocat... No s'acaba mai de tocar fons, però havíem tocat gairebé absolut al fons. En aquest moment era un moment molt, molt, molt difícil.
0: Qui ens ajudarà a entendre aquest moment tan, tan complicat és un bon amic del programa, i puc afirmar que també personal nostre, el doctor Albert García Espuche, historiador i arquitecte, primer director del Born, Centre de Cultura i Memòria actualment, i autor de molts llibres. Jo vull destacar tres, i ara en parlem dels altres. Una societat assetjada Barcelona 1713-14, La ciutat del Born o Gent del carrer Montcada, que són tres llibres. Amb Gent del carrer Montcada es pot fer gairebé un assassinat si et cau a sobre, de gruixut que és. De fet, són dos volums, o sigui que déu-n'hi-do. I més recentment li hem conegut una faceta de novel·lista lligat també a la seva història, d'una novel·la ja antiga, però que després de dues més que han aparegut, l'última acaba d'aparèixer, s'anomena Després, publicada a Símbol Editors, que ha escrit juntament amb la seva esposa Núria Rivero i que ha donat, diguéssim, la visió d'aquells anys, d'aquells moments. De fet, s'allarga una mica amb els anys la novel·la, molt centrada també en els seus coneixements històrics d'haver investigat el període. Doctor García Espuche, benvingut un altre cop a La Vanguardia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Anem per feina, Albert. En aquell moment, estem parlant de l'11 de setembre, quines perspectives tenien els habitants de Barcelona? O sigui, estaven derrotats, és evident, i és evident que el que sabia la gent que havia dirigit la batalla final no tenia per què ser exactament el mateix que la impressió que tenia la gent que vivia. Què esperava la gent? Esperava una entrada de sang i foc? Esperava la destrucció? Esperava l'exili? Què és el que la gent de Barcelona que havia sobreviscut podia imaginar que passaria?
2: És difícil saber-ho, no? Jo començo aquesta narració en mans d'un amic notari del període. Si té aquesta obsessió pels notaris del període, no puc fer-hi res més. Josep Llaurador, que el que ell primer nota és el silenci. Un silenci que és el silenci de la derrota. Després de mesos i mesos de bombes dia i nit, surt al balcó de casa seva, que estava allà, ja està enderrocat ara a l'illa de cases on vivia, allà al costat de l'Ajuntament Nou de Barcelona, i no escolta res. Aleshores, és com una mena de moment de terror, d'estranyesa també, perquè no sento cap bomba, i en comptes de ser un alleugiment de dir això s'ha acabat, el que evidentment passava pel seu cap és i ara ens espera una de grossa. És
1: clar, clar.
2: Entre altres coses, ell comença a mirar al voltant i comença a mirar les cases d'alguns veïns que són filipistes que han marxat de la ciutat, per raons òbvies, i pensa, ostres, ara, aquests quan tornin...
0: Estan molt empipats.
2: Això no serà fàcil. És a dir, que jo crec que és difícil imaginar què pensaven. Si...
0: Òbviament, òbviament.
2: Home, hi havia diverses possibilitats, perquè hi havia també diverses idees en els caps dels militars vencedors. Uns volien arrasar-ho tot, uns altres volien arrasar, demolir les muralles, uns altres volien fer una ciutadella tan forta com fos possible, etc. Per tant, era difícil. Però que no venia un temps fàcil, això sí que ho teníem claríssim.
0: Era evident.
2: Claríssim.
0: Era evident. A més, la força que podia tenir la gent era molt poca. Estem al final del setge, un setge relativament llarg, amb moltíssimes cases destruïdes, amb molta gent malferida, amb molts béns afectats, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, tampoc hi havia moltes possibilitats de reconstruir aquella ciutat amb una certa velocitat. No, no. El mite aquest del dia següent obrir les botigues per vendre què?
2: Sí, és un mite bonic i és un mite, diguem...
1: Que ha fet fortuna.
2: Sí, clar. Això ho va dir Francesc de Castellbí, sí, a la distància. Sí. Però és un mite bonic i molt català, per cert. Dic, escolta, molt bé, doncs vinga, va, treballem.
1: Sí, sí.
2: Perquè és un mite, desgraciadament, impossible, perquè la situació era molt pitjor que la del mite. Respecte de les botigues, les cases primer estaven enderrocades, molt afectades totes, per tant, les botigues també. No hi havia res a vendre perquè s'havia acabat tot, o pràcticament res a vendre. Només cal veure els inventaris post-mortem dels últims moments del setge, no és que no hi tenen res. I el que té alguna cosa potser la té més o menys amagada, i molt poca, però havien passat una fam horrorosa, per tant, poca cosa. No arribava matèries primeres, i clar, si no arriba a cuir no pots fer sabates, això està claríssim. Tampoc hi havia diners, perquè ja... En fi, hi ha testimonis de la fam i les dificultats que el que t'estanyes és aguantessin de peu, francament. Sí. Perquè 414 dies de setge és horrorós.
0: Clar, clar, clar, terrible, a més, amb un setge, a més, especialment dur, perquè no és només que els assetjadors de tant en tant intentin entrar, sinó que és un bombardeig constant, sobretot a l'època de Pòpoli, al principi, i després els assalts brutals a la muralla amb tota la gent implicada. Per tant, clar, hi ha una altra cosa que també forma part del mite i que no sé fins a quin punt respon al que passava a la ciutat en aquell moment, que és l'enterrament del fossar de les Moreres, n'hi havia més de fossars, però com s'omple dels últims defensors de Barcelona. Fos cert o no, el que és cert és que els fossars devien estar absolutament plens a tot arreu, perquè els morts se succeïen durant tot el setge i al final m'imagino que exactament igual.
2: Sí, evidentment que la ciutat en aquest sentit estava absolutament col·lapsada. El que és emocionant de veure és com, de tota manera, en cada un dels morts s'aplicava el ritual habitual. Complicat, per cert. I
1: el ritual, què volies dir? Què vols dir? Religiós i tota la cerimònia?
2: Exacte, i notarial, i sí, tot el que s'ha de fer, no? Perquè quedi constància, perquè s'hagi de fer tot el que s'ha de fer, perquè quedi constància notarialment de cara a les constitucions, perquè hi ha un cas que és especialment terrible, que és la vídua Granollacs, que se li mor el marit a la muralla, és un noble, es mor a la muralla defensant la ciutat, però quan mor algú, la vídua ha de fer l'inventari postmortem en el termini d'un mes. I aquesta dona tenia el marit que acabava de morir, la casa la tenia del tot enderrocada, els mobles que havia d'inventari els tenia disseminats per no sé quants convents de la ciutat, i tot i així, com que s'havia de complir les constitucions, la dona va anar al notari i dir: ei, vinc a fer el que diuen les constitucions, a fer l'inventari postmortem, que és la meva obligació, perquè no hi hagi errors, estafes o el que sigui, i aquí sóc, que era compartir-li dona.
0: A veure, no calia, no et preocupis.
2: Aquesta vegada potser podríem esperar una setmaneta més, però s'havia de complir amb les constitucions i davant de notari, és a dir, perquè no quedés el més mínim dubte de que s'havia actuat com s'havia d'actuar. Que és una cosa, constitucions que no durarien gaire, per cert.
0: No, això anava a dir.
2: Sí, de pas.
0: Clar, perquè això també explica que les constitucions estaven absolutament molt presents a la vida quotidiana dels barcelonins d'aquell moment. Per tant, no era una normativa. Ara, en aquests moments, li dius a algú: escolti, és que la compilació de dret civil de Catalunya li permet fer tal cosa, i dius: de què em parla? Perquè realment no la tens present, ni molt menys, no? Si no estàs molt ficat amb la matèria. Però sembla que les constitucions era un fet de vida quotidiana, uns hàbits que estaven lligats a la normativa, no?
2: Home, amb això de la mort, i en el cas especial d'aquesta senyora, com de tantes altres, està claríssim. O sigui, era una cosa que manava per sobre de tot i s'havia de complir. Jo he escrit alguna vegada que era una societat de la fe pública, perquè s'havia de donar, s'havia de complir amb una fe pública, és a dir, notarial, perquè quedés constància de que es complia correctament. I això és molt fort, eh?
1: Sí.
2: Hauríem d'aprendre una miqueta, diguem, no?
1: Sí. En fi. No, sovint ho diem, no?, que hi ha certs valors morals, que alguns d'ells impulsats també per la religió i altres per la costum, per la tradició, que no estaria malament. No. Treu els elements de tipus religiós i queden només els espirituals, i els morals i els ideològics, que no estaria malament conservar-los.
2: Efectivament, jo també cito sempre un altre heroi, podem posar-li cometa si es vol, del període, que era un home modest, que tenia la casa, per ser el jaciment del Born, i aquest bon home, doncs, tenia un ofici, però va ser excel·lentíssim senyor perquè va ser triat conseller de la ciutat. Bé, no va voler, pressionat pel virrei, però no va voler declarar sobre les deliberacions del Consell de Cent, que eren secretes. I aquest bon home, que era, no recordo si un sastre, un sabater, un ofici ben modest, es va enfrontar al virrei, és a dir, al rei, i va acabar a la presó, que era una presó
0: extremadament
2: agradable en el període. Clar, això és terrible. O sigui,
1: terrible. Per conviccions.
2: En fi, no sé si se li va agrair molt o no, però ell ho va fer. És a dir, que s'ha de fer, doncs ho faig i punt, ja està.
0: Clar, quina dignitat, no?
2: És un exemple preciosíssim de dignitat cívica, no? De dir, escolta, no es pot dir el secret de deliberació, per tant, s'ha acabat a la presó.
0: Com sabem com va ser l'entrada de les tropes inicials? Perquè, clar, el procés es produeix al matí de l'11 de setembre, després s'allarga amb una fase de seminegociació que s'allarga unes hores, però a partir de la tarda de l'11 de setembre la ciutat està oberta del tot. Ja al migdia ja pràcticament, però a la tarda ja segur. Entren les tropes ràpidament, encara hi ha unes hores de treva sense voler, davant de la derrota de les tropes catalanes. Què és el que succeeix?
2: Una de les fonts que tenim són la dels vencedors, que diuen que bé que ha anat tot perquè no hi ha hagut pillatge, les tropes han entrat tranquil·lament, la gent a dins, els barcelonins han estat tranquils, etc. Clar, aquest tipus de font i de explicacions, no sé, a veure...
0: Sí, potser sí, però...
2: Quan estàs molt habituat als notaris del període que no s'equivoquen d'una coma, aquestes coses... Bueno, és com l'altra part, en l'altre costat, lo del mite d'obrir les botigues. Dius, sí. Bueno, escolta, tampoc podien passar molta... A sang no van entrar, perquè van arribar a un acord. Però, vaja, el permenut del que va passar no ho sabem.
0: I, per tant, va bé de saber. Però, en tot cas, a partir d'aquest moment s'estableixen ja les tropes dins de Barcelona i la ciutat és clarament controlada. Al cap de poques hores o immediatament...
2: No, pocs dies.
0: Dies, triguen uns dies a anar-se consolidant. Dies.
2: Clar, home, com sempre, no? S'ha de buscar allotjament, s'ha de buscar menjar... Home, deu ser una operació complexa, no? Fer entrar tants soldats...
1: És la logística d'uns 30.000 persones, no? 30.000 soldats o 34.000,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí, hi havia tants a fora com a dins. Que és una imatge bonica, que en algun lloc ho he escrit pecant de fals poeta, no? Però en el moment en el qual els barcelonins es posen a la muralla i veuen com s'edifica, literalment, una ciutat nova feta del que fos, de caixes o allà al davant, amb tanta gent com a dins, devia ser no precisament bonic, devia ser impressionant, segur. Sí. Però, esclar, tota aquesta massa de gent entrar allà, doncs, clar, han d'entrar que viures, s'han d'instal·lar els cavalls, molt complicat, molt, molt complicat.
0: Hi ha una repressió sistemàtica, repressió, òbviament, n'hi ha, però sistemàtica, tenen llistes negres de qui s'ha de detenir, qui s'ha d'executar o qui s'ha de fer fugir, o va una mica improvisat?
2: No sé quant de temps van trigar, m'imagino que estaven perfectíssimament informats de tot, però efectivament després hi ha unes llistes.
1: Hi ha delacions també de la gent?
2: Segur, hi havia molts felipistes a dintre. Eh? Hi ha un document que és una mena de memòria interna que jo crec que ve en el llibre que citaves, una societat assetjada, crec que ve dit qui podia ser i explica la seva versió des de dins, i hi havia uns quants allà dintre, i sempre hi ha hagut a totes les guerres i a totes les situacions, com hi va haver també en el setge de 1640-52 també, per tant sí, segur que hi havia delacions, i tenien una llista en la qual, que després va quedar palesa, en la qual, escolta, aquests han d'anar per ells. I efectivament van ser posats a la presó, obligats a exiliar-se o ajusticiats, evidentment.
0: Això també comportava la usurpació dels béns. I és clar, dins de Barcelona és evident que tot estava molt malmès, però hi havia alguns béns, a vegades semimaterials, com per exemple un munt de llibres i biblioteca, quadres, etc. Tot això també es va per ells, del tot. O sigui, un cop represalies amb algú, més els seus béns. Ho dic perquè això em recorda el franquisme, no? que el plantejament molt sovint va ser exactament igual.
2: No, absolutament. Per exemple, la Casa de la Moneda ja no crec que tingués grans coses a fer allà dins després de tant de temps, però evidentment que la van ocupar. I després
1: la Casa Monet, refereixes a la seca que hi ha al costat del actual Museu Picasso.
2: Exacte.
0: Al darrere del Picasso.
1: Està baix de tot de la Via Laietana, més o menys.
2: Sí. Aleshores, Però després els béns, per exemple, el nostre amic Josep Llaurador, que apareix...
0: El protagonista aquí, de després.
2: El protagonista, sí. Evidentment, tenia els béns segrestats, que deien la paraula segrestats, com tantíssims altres, no? I, entre altres coses, havien de pagar lloguer per la seva casa. Caram. Propietat d'ells, que és una cosa desagradable.
0: Sí, la veritat és que és molt...
2: És desagradable. Però, clar, després, la cosa continua en el sentit de que els impostos que recollia la casa de la ciutat, ara diríem l'Ajuntament, i la Casa del General, ara diríem la Generalitat, doncs els va quedar el rei com a patrimoni del rei. També cosa no extraordinàriament agradable.
0: Sí, sí.
2: Per tant, era el que tenies i el que tindries, diguem, no? En fi...
0: Sí, s'havia acabat tota autonomia econòmica personal.
2: Tot. I a les esglésies els hi va aplicar un dret curiós, que és el dret de campanes, que sona com a Nadal,
0: sí,
2: Nadala, però era que, en fi, campanes, pim-pam, doncs havia de pagar un impost perquè no se li retiressin les campanes per fer canons, cosa tampoc gaire agradable. Mm. I, per tant, anaven amb una enorme dificultat, perquè la majoria d'esglésies, per no dir totes, bueno, totes estaven afectades, algunes més o menys, però a sobre d'intentar reparar les desgràcies físiques dels temples, doncs havien de pagar aquest impost, que era molt, molt, molt difícil tenir diners per fer-ho.

0: La victòria borbònica no va portar la calma. El comandant en cap de l'exèrcit vencedor, James Fitzjames Stuart, duc de Berwick, va observar amb preocupació les conseqüències polítiques de la repressió que s'imposava des de Madrid. A les seves memòries i en la correspondència del moment, Berwick assenyalava com a poc cristiana l'animadversió pública de Madrid i els borbons contra Catalunya, parlant dels saquejos i execucions als quals sotmetrien el poble català. El temor del duc davant la possible devastació de la capital no era tan moral com polític. Una ciutat humiliada i empobrida podia convertir-se en un focus permanent d'inestabilitat. Berwick va ser testimoni presencial de l'entrada a la ciutat de les tropes borbòniques el 13 de setembre de 1714.
1: No em van sorprendre aquests sentiments de la cort de Madrid, perquè des de l'ascens al tron de Felip V, la seva norma de conducta havia estat sempre procedir amb altivesa. Per aquest mitjà s'havia vist conduït diverses vegades al límit de la seva destrucció pel descontentament que la seva conducta ocasionava. Els ministres no parlaven mai sinó de la grandesa del seu monarca, de la justícia de la seva causa i del poc valor que tenien aquells que s'havien atrevit a oposar-s'hi. Així, tots els que s'havien rebel·lat havien de ser sotmesos per l'espasa. Tots els que no havien lluitat contra el seu competidor al tron havien de ser tinguts com enemics. I tots els que l'havien recolzat s'havia de suposar que simplement havien complert amb el seu deure i que Sa Majestat Catòlica no tenia per què sentir-se obligada en el més mínim per això. Si els ministres i generals del rei d'Espanya haguessin estat més moderats en el seu llenguatge, com sembla que hauria exigit la prudència, Barcelona hauria capitulat després de la partida dels defensors de l'imperi. Però com que Madrid i el duc de Popoli no parlaven d'una altra cosa, fins i tot en públic, que de saquejos i execucions, el poble va arribar a sentir-se furiós i desesperat. No hauria suportat que les nostres tropes prenguessin possessió de la resta de la ciutat aquell mateix dia. Perquè si hagués caigut la nit abans que hagués pogut deixar les coses ordenades, s'haurien pogut produir la confusió i el saqueig. En conseqüència, vaig considerar oportú comunicar a tothom el que havia conclòs amb els diputats i vaig procurar disposar-ho tot per a l'atac general l'endemà. Em vaig adreçar als que es defensaven a les barricades i als atrinxeraments. A la tarda, però, vaig poder prendre possessió de Montjuïc. Al matí del dia 13, els rebels ja s'havien retirat de totes les seves posicions. Es va donar senyal a les nostres tropes, que van avançar pels carrers amb un ordre tan gran cap als quarters que se'ls havien assignat, que ni un sol soldat no va sortir de les files. Els habitants romangueren a les seves cases, a les seves botigues i als seus tallers, mirant passar les nostres tropes com si fos temps de pau. Una circumstància potser increïble és aquesta. Una tranquil·litat tan profunda hagués succeït en un instant de tanta confusió. I el que és encara més admirable, una ciutat presa per assalt no fos saquejada. Això només pot atribuir-se a Déu, ja que tot el poder dels homes no hauria pogut contenir els soldats.
2: Això és En Guàrdia.
0: Som aquí a La Guàrdia amb Albert García Espuig i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del després, del dia després de la derrota de l'11 de setembre de 1714 a Barcelona. Doctor García Espuig, acabem de sentir aquest fragment de Berwick, de les seves memòries, no sé si endolcides per ell mateix, com és habitual en les memòries, no només de Berwick, sinó pràcticament de tothom, la qual ell parla d'un paper molt, molt assenyat, molt seriós. Ell no vol repressió perquè sí, sinó, i en canvi li obliguen a reprimir. No sé si això s'ha pogut comprovar, que el paper de Berwick era una mica més moderat que no pas les directrius que arribaven des de la cort de Madrid.
3: Segurament. En l'episodi de construcció de la ciutadella, bueno, de pensar-la, construir-la, etc., ja es veuen les diferents possibilitats que estaven al cap dels vencedors. I n'hi havia de molt salvatges, per dir-ho així, n'hi havia de més moderats, n'hi havia de més tècnics, n'hi havia de més intel·ligents, perquè, de fet, l'opció de no arrasar-ho tot i no enderrocar les muralles, sinó de dir, escolta, a veure, aquesta ciutat ben defensada, ben protegida, és un bastió davant de possibles atacs exteriors, uh-huh. i, per tant, és mantenir-la en condicions de defensa és un bé pel rei, per fer-li pel rei.
4: Per tant, clar, perquè ja és seu.
3: Exacte.
4: Aquell castell, aquella unitat, aquell territori és seu.
3: És seu, i, per tant, quan més fort es trobi, més... I, home, França està allà al costat. I...
0: La França eren aliats en aquell moment. De fet, sí. Berwick venia per la... No és que fos exactament francès, però venia per la corona francesa.
3: Sí, sí,
0: per
3: sí,
0: tant...
3: sí, són aliats. Ara, sí. Això, els aliats en cap, a cap de poc temps poden no ser, però no
0: ser. Com va passar,
3: com,
0: de fet.
3: Com sí. va passar. Per tant, en fi...
4: I com passa?
0: Sí. Mira, ara, la guerra d'Ucraïna també sí, això canvia. Sí, sí.
3: Tenir Barcelona com a plaça forta era una cosa intel·ligent. És a dir, bé, t'estalvies una venjança exagerada i aleshores fas el que és més sensat i més intel·ligent.
0: De fet, ja havia passat això el 1652, quan l'ocupació definitiva durant la guerra dels segadors, en què es va plantejar...

0: eren molt més petites que Barcelona, però, sí, però sí. Vaja, era com carregar-se Vic, Manresa, Igualada, sí. El que fos, no? Per tant, home, no va ser poca cosa i es va haver de patir les conseqüències i va ser un efecte terrible, no? El que passa que per la disposició de quan es va posar sí que es veu aquest raonament, especialment en l'enginyer Verboom, de dir, a veure, això si ho hagués pogut posar una mica més fora de la ciutat i hagués d'arribar enderrocat menys cases, però no hagués tingut el control sobre la població que cal tenir. Volíem. Aleshores, ell ho explica, i, escolta, podem creure, ho explica com una decisió molt tècnica, però tècnica dins de la barbàrie.
1: Clar, no, sí.
0: Escolta, perquè una altra solució era no fer la Ciutadella, perquè, escolta, tampoc els rebels que es citen estaven en condicions de grans coses.
1: De grans rebel·lies,
0: en absolut.
2: Bueno, la prova està que al llarg de l'època que va existir va ser només per oprimir els barcelonins. No hi va haver atacs dels barcelonins en contra de la Ciutadella, atacs de guerres directes.
1: No, era ni factible. Només hi ha un cert assalt al 1835 i és un assalt relatiu.
2: Dins d'una guerra
1: sí, el juliol del 35.
2: I de complicitats sí, internes
1: molt grosses per el tema dels carlins. És un altre... Però és l'únic intent d'assalt una mica seriós.
0: Estava condemnat al fracàs.
1: Ah, clar, no, era evident. Era evident. Tornem al 1714, sí. Si us sembla. Hem comentat al principi que l'Hospital de la Santa Creu queda absolutament desbordat pels ferits i pels morts que hi arriben. Encara hi havia aquesta idea, que no es destrossa, de que les institucions, per exemple l'hospital, continuava funcionant, perquè veig que la gent continuava anant, aviam si trobava cura o com a mínim consol en aquell hospital. O sigui, no va quedar paralitzada la ciutat l'11 de setembre i el 12 i el 13, sinó que va quedar aixafada, però no paralitzada. Em dona aquesta sensació.
0: Sí, no deixa de ser sorprenent. És un hospital que tenia una tradició, de fet, d'hospital de Catalunya, perquè mirant la gent que hi entrava els anys anteriors, i des de feia molt de temps, hi venia gent de tot Catalunya. Però era una institució d'una grandíssima potència i que jo diria que una mica miraculosament va resistir el que va resistir, com altres coses, perquè, en fi, ja et dèiem, tots els processos habituals, en les morts, en les visites notarials, en els contractes matrimonials, és a dir, tot el funcionament de la ciutat, malgrat les 40.000 bombes, sí. va anar fent. D'acord, cosa tenia un cert mèrit.
1: També he comentat que la llau de morts que es produeixen en els dies posteriors, no sé si són que moren aquells dies a resultes de les ferides, o és que no han sigut enterrats i no es pot comptabilitzar fins a partir de l'11 de setembre. Podem entendre una mica com funcionava això? Perquè, clar, si estem parlant de 4.000 morts en aquest procés, és molta gent, és moltíssima gent en una ciutat relativament petita.
0: Clar, els penúltims assalts, que va ser el mes d'agost, el Baluard, sí, sobretot Santa Clara, sí. Allò va ser una matança tremenda i prou ho podíem fer, que enterrar, diguem, com cal a cada un d'ells era impossible. I després l'assalt final també va ser terrible, no? Per tant, van fer el que van poder. Francament, evidentment que no tenim un extracte i una descripció de... però ho podem imaginar amb una relativa facilitat. O sigui, allò va ser un moment de desbordament total, absolut. Per tant, sí, això de que hi havia gent, evidentment que hi havia gent per enterrar, que clar, és que és impossible, i gent que va morir després de les, per causa de les ferides. Per tant, això en aquest mite tan bonic, tan català, de anem a obrir les botigues i anem
1: següent,
0: a treballar, aquí no ha passat
1: la
0: res,
1: la dignitat, sobretot, sí.
0: Sí, exacte, home, jo, clar, el que podem dir és, a part del que hem dit, que no hi havia que viure sense res per vendre, ni diners, ni etcètera, home, el primer de tot era enterrar els morts i intentar curar els ferits, i això és una feina descomunal, en aquest moment, descomunal.

0: enderrotada es va convertir en un espai profundament insalubre, on la brutícia i la descomposició dels cossos van alimentar noves formes de mortalitat. Els carrers, plens de runa, animals morts i restes humanes, dificultaven la circulació i impedien una neteja efectiva. Les clavegueres estaven malmeses, l'aigua era escassa i contaminada, i molts veïns convivien amb ferides obertes sense possibilitat de cures adequades. Tot això queda exemplificat en una nota que l'enginyer Prosper Verbom, l'enginyer militar dels Borbons, encarregat posteriorment de projectar la Ciutadella, envià el 13 de desembre de 1717 a Rodrigo Caballero i Illanes, superintendent general del Principat de Catalunya.
1: Havent experimentat aquest estiu una gran infecció als barris baixos de la ciutat, per on passa la sèquia que hi entra per a l'ús dels molins i el servei dels tintorers i blanquers de pells, i trobant-se també en aquests barris un gran conducte que recull totes les aigües i immundícies dels carrers i de les cases d'aquests, anomenat claveguera major del carrer Jansana, que desaigua la dita sèquia, i no havent-se netejat els conductes en anys, de manera que quan plovia es desbordaven, de tal forma que, entrant als carrers i a les cases, s'emportaven amb elles totes les immundícies, i quedant-hi estancades fins que el sol les havia assecat. Causaven una putrefacció tal que la gent no podia viure a les seves cases, on queien malalts, i la ciutat va estar exposada al fet que se'n seguís una gran epidèmia.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Un estiu que els canviarà la vida.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Omar.
6: És una provocació de fer un altre.
3: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-me prou.
3: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: París, la postal perfecta.
11: Ah, oh, és que és tan mono.
10: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
11: Super!
10: Nous superherois.
11: No se't pot amagar res, eh?
10: Nous enemics.
11: Oh.
10: Noves aventures.
11: Covid!
10: Mil i una sorpreses.
11: La sorpresa.
10: Supers, esteu preparats pel canvi?
11: Estic segura que podem superar el repte.
10: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
12: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
13: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
14: Garriga, què fots?
15: Estic esperant els primers visitants del tour.
14: Quin tour? Què dius?
15: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els en fem conèixer.
14: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
16: Where can I find it?
14: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
16: Antoni Bassas.
14: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
17: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor.
19: La millor.
18: La millor.
19: Hora del dia.
18: On la maquia.
19: La millor hora del dia.
20: Omplir el cistell de la compra cada vegada és més car.
21: Mira, 4 coses, 23 euros.
22: Ha pujat molt, massa.
20: L'alimentació ja és la segona despesa familiar després de l'habitatge.
23: 500, a vegades 600.
22: Uns 400 si mires ben bons.
20: L'encariment de preus afecta la salut. Adrià Rodríguez, investigador.
24: Les famílies amb la pujada de preus es desplacen a productes de gamma inferior.
20: Per fer front a la inflació, entitats com Justícia Alimentària demanen la creació d'una xarxa de supermercats públics. Javier Guzmán n'és el director.
25: És que és necessari, és que la gent no arriba.
20: Desigualtat al cistell de la compra.
26: Solidaris.
27: Amb Mercè Folch.
26: Dissabte a les 10 de la nit.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Albert García Espuche, aquesta nota que vam de sentir del Prosper Verbom és de 1717, per tant, pràcticament 3 anys després de l'assalt de l'11 de setembre, i encara està parlant d'uns temes, em sembla que la ciutat no s'hi van aplicar a netejar-la, a posar-la una altra vegada en solfa, sinó que la preocupació dels que l'havien conquerida anava per un altre costat.
1: Evidentment, hem de tenir en compte que ja durant el setge el funcionament del recomptal no és tal, perquè si es talla l'aigua, i el recomptal no era poca cosa, era el que alimentava els oficis, molts oficis, i també aigua, evidentment, per a tota mena d'usos, no? Aleshores, tallar l'aigua del recomptal durant els 414 dies del setge ja és molt greu. Si a sobre hi arriben 40.000 bombes i les runes s'acaben tirant allà on es pot i moltes d'elles van a parar al recomptal, i a sobre, en aquesta data... Sí, en aquesta data que es cita del 30 de desembre del 1617 ha passat el setge més 3 anys, 3 mesos i uns quants dies. És a dir, que és una barbaritat tenir allò sense funcionar, perquè les clavegueres, es veu molt clarament, per exemple, el jaciment del Born, la claveguera del carrer Jansana, que era la claveguera major, anava a parar al recomptal, que tot el sistema d'aigües netes i brutes, el sanejament, i queda absolutament paralitzat, i per tant, com diuen ells, les infeccions dels barris, que és una cosa absolutament... I la ineficàcia que van mostrar les autoritats, doncs és espectacular, o sigui, digne de mèrit.
4: Però és ineficàcia volguda o és ineficàcia natural?
1: Bueno, devia haver de tot. Ells, la principal missió per ells era fer la ciutadella. Que ja els hi...
4: És a dir, si tens un altre element prioritari, fem una mica d'història comparada, que es veurà mínimament. Si quan nosaltres tenim les referències de les destrosses de les poblacions a la Primera Guerra Mundial, o de la Guerra Civil Espanyola, o bé de la Segona Guerra Mundial, o bé de la Guerra Última de Gaza, quan totes aquelles destruccions... Com ho refàs, això? Pots fer net, pots fer etcètera, pots fer tal, pots fer moltíssimes coses, però si encara més tens una altra prioritat, que és continuar amb aquesta repressió, i no et poses a netejar i a reparar tot el que s'ha construït, què vol dir? Misèria, brutícia, rates... El manteniment d'una situació... Això és un setgedor, encara que no sigui un setge formal, clar, però la mala intenció continua perquè tens una prioritat, que és encara construir un organisme per encara continuar dominant amb aquesta gent. Aquesta és la idea.
1: Sí, el que és sensacional és algun dels comentaris dels militars que es queixaven de que la gent hi posava poc entusiasme en fer la ciutadella.
4: La gent com és,
1: I diu, sí, és que la gent té cada cosa.
4: Sí, la veritat és que... En lloc d'estar agraïts...
1: Clar, doncs, i era gent, entre altres coses, molts d'ells que els hi havien enderrocat la casa.
4: Ah.
1: Esclar, home, enderrocat la casa. Havien requisat tots els animals per portar-los a transportar pedres i el que fos, sí, etcètera, etcètera.
4: Els tractors de l'època, era la força de sang dels animals.
1: Hi havia tota una maquinària dedicada a fer la ciutadella, que encara trigaria molts anys sense acabar d'ella. Aquesta, efectivament, era la prioritat, i el recomptal i les infeccions, doncs, escolti, no haver-se revelat.
4: I si no, allò... Haver guanyat, no?
1: Sí, exacte.
4: Haver guanyat la guerra, que exacte. Si no t'hagués passat això. Una de les coses que s'ha dit que es van arribar a plantejar els vencedors va ser, absolutament, arribar a eliminar la ciutat. De fet, la proposta inicial de fer una ciutadella que ocupava pràcticament una quarta part de la ciutat, un 25%, es va descartar per moltes raons, unes pel preu astronòmic, però també perquè en una ciutat que li menjaven el 25% no tenia possibilitat de reeixir de cap de les maneres. N'eren conscients els barcelonins que aquella ciutat no tenia futur, almenys en els propers anys? Va haver-hi molta marxa de gent voluntàriament cap a un altre lloc perquè allà no hi havia possibilitat de sobreviure durant molts anys?
1: Sí, sí, va haver molta gent que va marxar. Hi ha una cosa bona en el cas de Catalunya que ha sigut... Jo m'hi he esforçat a intentar explicar-ho, potser sense sort, que... Sempre ha estat, almenys a partir de la segona meitat del segle XVI, Catalunya ha estat un país que ha avançat amb dues cames. Una era la capital i l'altra era el sistema de ciutats, que està perfectament consolidat a principis del segle XVII i que encara caracteritza el nostre país.
4: És allò que diuen de que si el rerepaís funciona i funciona la capital, tot va bé. Si funciona la capital i el rerepaís no va bé, i quan no van a un país i capital i rerepaís, la cosa ja...
1: Exactament. Aleshores, hi va haver molta gent que se'n va anar, per exemple... els afectats del barri de la Ribera, que eren mariners i pescadors, doncs van anar a família o no família que tenien al Maresme.
0: A la Marina, okay.
1: No van anar en uns barris que van fracassar, que van idear els militars, que no tenien gaire idea del funcionament de la ciutat, perquè un mariner que li enderroquen la casa a la Ribera, anar al Raval era completament impensable i absurd. Era molt millor anar a intentar pescar o fer de mariner al Maresme.
0: Sí, sí. Que...
1: Bé, aleshores aquest sistema de ciutats, o aquest rere país, com deies, doncs és el que sosté força la cosa. Molta gent se'n va aquí, altres després se'n van a les campanyes de Felip V, s'han d'allistar l'exèrcit, no per gust, alguna cosa han de fer, etc. No? Clar, quan tu veus que els flequers se'n van d'una ciutat, penses, ai,
0: sí,
1: perquè el flequer és un ofici que és important i que...
4: Aleshores, la gent, el 80% de la seva alimentació venia del pa.
1: Exactament. Aleshores, si aquesta gent se'n va, dius, malament.

0: El 27 de març de 1715, Josep Moragues i Mas, un dels principals herois de la Guerra de Successió, va ser executat públicament a Barcelona. Fou arrossegat, penjat, esquarterat i decapitat en un càstig destinat a escarmentar qualsevol resistència futura. Gregori Matas, un dels cinc ministres de la Junta Interina de Catalunya, va relatar l'execució de Moragues i altres companys seus en una carta dirigida a Manuel de Vadillo i Velasco, secretari del Despatx Universal, signada tres dies després de l'execució.
1: Senyor, en conseqüència del que en el correu passat vaig comunicar a vostra senyoria sobre la presó de Moragues i dels altres companys, diré a vostra senyoria que el dia 26 es va sentenciar el primer a ser arrossegat viu pels carrers per un cavall degollat i esquarterat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia damunt de la Puerta del Mar amb aquest rètol: Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat dues vegades de la clemència reial, finalment, la tercera vegada, fou pres i executat per la justícia. A Jaume Roca, àlies Jaumix, a ser penjat, i que el seu cap fos col·locat en una gàbia a la plaça de los traïdores. I a Pablo Masip, trompeta que fou de Dalmau, a ser també penjat. Les quals sentències es van executar el dia 27 a la tarda, després d'haver-los fet passar pels turments i, malgrat aquest rigor, no van voler confessar res sobre els socis i còmplices del delicte. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en els cors dels més obstinats.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor García Espuche, el tros final d'aquesta carta em sembla que és molt significatiu. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en el cor dels més obstinats. O sigui, aquesta idea d'exemplaritat d'aquesta execució, per exemple, o d'altres, tan cruel, sembla que des del primer moment, perquè això és al cap de relativament pocs mesos de l'entrada dels borbònics a Barcelona, que es produirà, i això és sistemàtic, també. O sigui, també hi ha una repressió sistemàtica. Moragues és un cas molt conegut, però no sé si això també es produeix amb altres habitants de la ciutat d'una manera també sistemàtica.
3: Sí, sí, evidentment que és sistemàtic i molt ampliat el cas aquest tan especialment singular, que quan les barbaritats es fan en el fragor del combat, mira,
0: queda mal
3: sí. Poden arribar a entendre. Però quan passa després de... quan ja has vençut, és un ànim de venjança pur i dur. És una cosa bastant, bastant intolerable, no? Bastant terrible, no? Bastant sagnant. I és el que va passar. Home, la pau de Viena 1625 era una pau que arribava amb la Ciutadella acabada, que es va acabar aquell any, i amb el cap de Moragues encara penjat al Portal de Mar.
4: Clar, és... Clar, perquè amb ell l'exemplaritat és perquè encara vol continuar la lluita, perquè encara Mallorca està, diguem, a favor dels austracistes.
0: Es va rendir a Castellciutat, i llavors aquesta rendició teòricament formal, quan ell torna a la lluita, diuen que ha traït el jurament fet, i per tant el per això l'executen com a traïdor. Una mica la rebel·lió de l'any 36, no?
4: Sí.
0: El mateix concepte.
3: Sí. L'ànim de
4: ser... justícia al revés.
0: Sí.
4: Allò, aquesta expressió del Serrano Súñer.
0: Sí.
4: Al revés, sí.
3: L'ànim de ser exemplars en el càstig era evident. Jo el que sí que voldria dir abans de que acabem és que tot això és terrorífic, però a mi m'obsessiona especialment la qüestió de la desmemòria. És a dir, en el cas de la construcció de la Ciutadella i el que va eliminar, em sembla una situació especialment cruel respecte del que va passar i el que després ha passat. Jo dic, bé, es va enderrocar el barri La de Ribera, que per cert, fa uns anys es parlava, fa uns anys abans del que el Born hagi tingut aquest èxit, diguem, es parlava de La Ribera, el Born no existia, era La Ribera, els veïns de La Ribera, l'associació de La Ribera, i jo els deia, La Ribera no existeix. Podeu parlar de La Ribera si és nostàlgic, però no sou de La Ribera perquè La Ribera se la van eliminar. Després ha vingut al Born i fins i tot de manera exagerada, perquè en el barri de Santa Caterina els comerços es deuen comerços del Born, sí. Com a tampoc exagerem. Però a part de la Ribera, que va ser terrible, que la Vilanova de la Mar, la Vilanova dels Molins de la Mar, per dir el títol complet, que era un barri bonic, una mica, una petita Venècia, dèiem, que no hi ha ni la més mínima memòria, com és lògic, per la gent que quina memòria ha de tenir d'una cosa que va desaparèixer fa 300 o quants anys, el qual tampoc s'ha escrit que sigui molt, eh? Sí, sí. Una tesi doctoral com la meva, afortunadament, no la llegeix ningú. Aleshores, escolta, no hi ha perill de que se'n recordi, no? Però que és molt bèstia, això, eh? Perquè és com si ens carreguéssim la dreta de l'Eixample i aquí, al cap d'algun altre segle, pues, ni idea del carrer Bailén, sí, del sí. carrer Girona, sí, sí. De res. Sí, és que sí. ni idea de que existia. I, home, era un barri especialment simpàtic, el barri de la Ribera, amb les seves coses, eh? A part dels elements funcionals, el rec inclòs i tot el sistema. La Vilanova, de fet, va ser un creixement planificat, un eixample del segle XIV preciosíssim, que incloïa també la Ribera, les illes davant del mar, i que estava basat en l'aigua, el rec contrari, les derivacions perpendiculars amb el... O sigui, era una autèntica meravella. Home, és que clar, aquí parlo ja com a historiador ja sense solució, que és el meu cas, no? Però clar, és ben trist. Jo trobo que és ben trist, no?
0: No tenim més temps. Moltes gràcies, Albert Garcias Puig, per haver vingut. Ell, a part d'autor d'alguns llibres, dels llibres capdals al voltant d'aquests fets, acaba de publicar aquesta novel·la, una novel·la molt documentada, que jo estic a mitges, l'estic llegint, estic a mitges i m'ho estic passant francament bé, encara que és molt trist al rerefons, anomenada Després, escrita conjuntament amb la seva esposa Núria Rivero. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler i Sabater.
4: Jo, quan veig l'Albert García Puig, l'únic que li puc dir és gràcies pel Born, no ho sé què dir més, i ja està. Sí. Això.
0: Doncs queda dit, això és l'Enguàrdia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
1: Clam per la convivència i contra els discursos d'odi en aquest 11 de setembre. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Les institucions del país han fet avui pinya. El govern i el Parlament fan una crida a la convivència, a la tolerància i contra els discursos d'odi en aquesta Diada Nacional de Catalunya, que, com cada any, ha plegat representants d'institucions de tot el país davant del monument de Rafael Casanova. Tot això en el marc dels enfrontaments ahir al Fossar de les Moreres, on Aliança Catalana va intentar capitalitzar la commemoració en un discurs excloent, Natàlia Ramon.
2: Des del president Salvador Illa, passant pel govern i el Parlament, alguns alcaldes, avui tots han recuperat la idea d'una sola Catalunya amb ciutadans que conviuen, vinguin d'on vinguin.
3: Al nostre país, ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda.
4: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
1: A aquest clam s'hi ha afegit també l'expresident Jordi Pujol en un missatge que ha difós avui al matí de Catalunya Ràdio.
5: Insisteixo que avui és la festa dels catalans, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
1: La Diada Nacional de Catalunya, però, també el marquen les entitats independentistes. Òmnium Cultural i l'Assemblea es manifestaran aquesta tarda pel centre de Barcelona, però també a Girona i a Amposta. Aquest matí, però, ja s'ha fet un acte polític.
2: Òmnium Cultural ha fet una crida a defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional de Catalunya davant l'avanç de l'extrema dreta.
1: Barcelona, Jordi Corbalan.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Xavier Antic ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials, diu, en moments de desconcert, desorientació i polarització. El president d'Òmnium adverteix que si deixem de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
7: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar. I no per resistir, sinó per construir i per avançar.
1: De seguida repassem tot el que ha donat de si aquest matí a la Diada, però també el que pot passar aquesta tarda. Però un dia com avui, de fa 25 anys, va canviar el rumb de la política mundial. Avui es commemora un quart de segle dels terribles atemptats contra les Torres Bessones de la ciutat de Nova York. D'aquí poca estona, a 3:15, es fan els actes de record al memorial on hi havia les torres, aquest any, sense el president dels Estats Units.
2: Donald Trump no hi anirà i serà la primera vegada que un president no assisteix als actes de Nova York. Es diu que no hi va perquè no pot parlar sense tenir en compte que mai cap president ha fet un discurs en aquesta commemoració. On sí que ha parlat Trump és a Dallas, a la Convenció Republicana, per les eleccions de mig mandat. Allà s'ha atribuït la condició de millor president dels Estats Units de tota la història.
8: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
1: Ho diu ell mateix. Mentrestant, aquí, a Madrid, primera dimissió per la crisi de Ceuta. Pleguen la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
2: És qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. S'advertia que 180.000 persones seguien la crida per xarxes.
1: I en temps de cultura repassarem totes les actuacions musicals que hi ha avui al país, molt marcades també per la Diada Nacional de Catalunya. Arribaran als esports. Marcos García, bon dia.
9: Bon dia, Òscar.
1: Amb Joan Laporta, que també ha estat en les ofrenes al monument a Rafael Casanova.
9: I diu que el Barça s'ha marcat l'objectiu de guanyar-ho tot en guany. Supercopa, Copa, Lliga i Champions. Mentre Rafinha es mostra com el millor nou del Barça, l'equip blaugrana confirma la renovació del jove golejador Hamza fins al 2030. A l'espanyol Manolo també és ambiciós, com ho és Laporta. Diu que només firma sumar 9 punts de 9 abans de l'aturada de seleccions. Al Madrid, segur que recordes aquella baralla la temporada passada al vestidor blanc entre Valverde i Tchouaméni. Doncs avui ha parlat Mourinho i ara diu que són besties, que són els millors amics que et pots trobar a la terra. Vaja, pendents de definir la final de la Lliga Catalana de Bàsquet, ens ho explicarà el Carles Vila i no ens en podem estar. Anirem a Misano amb el Dani Aguilar. Sabrem com va la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
1: Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora a la xarxa viària del país, Maria Guixà.
10: Doncs mira, a les 3, d'aquí una hora, es donarà ja per acabar d'aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana llarg. Fins al punt de migdia d'avui havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona pràcticament la totalitat dels vehicles previstos, un 87% d'aquests 550.000 vehicles que havien de sortir al matí. S'ha destacat per punts importants de retencions, especialment a la via de sempre, l'AP7. En aquests moments encara hi tenim retencions a l'alçada de Roda de Barans, sentit sud, per un accident, i també en aquesta mateixa via, la Roca del Vallès i Hostalric, en sentit nord. També a la C-17, 7 quilòmetres de cua de Berga a Cercs, en sentit nord. A la C-32, a Cabrera de Mar i a Palafolls, densitat també en sentit nord. També a la C-35, a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, i gairebé 4 quilòmetres de cua a la C-17 a Ripoll, en sentit també nord. Finalment, també va força plena la carretera C-14 a Organyà, en sentit nord.
1: I ens falta el temps.
11: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
1: Una diada nacional marcada pel sol i la temperatura correcta, no? Sostenible, aquesta calor.
12: Exacte, fantàstic, aquesta diada amb un temps també triomfant, perquè la veritat és que el temps és assolellat, l'ambient agradable, la calor, més que ahir, però tampoc ens tomba per terra, com passava bona part d'agost i els primers 8 dies de setembre. Ja hem deixat enrere, des de dimarts, els 40 graus que encara teníem anglès a la selva, i ara, com a molt, estem a 31 graus. El Dover, a l'Aldea, 30 a Tarragona, 30 al Perelló, 27 a Barcelona. Són temperatures confortables, raonables, una calor que més o menys toca. Avui, sol doncs tota la diada, la tarda alguna nuvolada entre la Selva, Maresme, Vallès Oriental i Montseny, en principi no ha de ploure, i demà una mica més de núvols a la costa i per litoral. Aquest dissabte, tant al matí com a la tarda, pot caure alguna gota, algun ruixadet al voltant de Barcelona, Vallès, Penedès, potser la tarda fins a Osona i el Moianès. Diumenge farà sol i la temperatura més alta, però en principi no passaríem les 33 graus, les més altes.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Missatge unànime, com dèiem, de totes les institucions del país i partits catalanistes contra l'extrema dreta. En l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el govern i el Parlament han fet una crida a la convivència i a lluitar contra l'odi. Després d'una vigília de l'11 de setembre al Fossar de les Moreres ahir a la tarda, marcada per la tensió entre Aliança Catalana i l'esquerra independentista Albert Prat.
13: Exhibició d'unitat, com feia anys que no es veia en l'acte més matiner de la diada. Els principals representants del país han fet pinya davant el creixement dels discursos racistes.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
13: Començant per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha fet la mateixa crida que el president Salvador Illa ahir al vespre feia en el missatge institucional de la diada. El president del Parlament, Josep Rull, s'hi ha sumat.
14: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
13: I al marge de les institucions, els partits sobiranistes han insistit en la mateixa idea, però els independentistes també han aprofitat per posar la banya en la gestió dels socialistes. Jordi Turull de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
15: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit que la nació es vagi desfent. Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
16: Tant els reaccionaris com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional empetiteixen el nostre país.
13: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha estat l'única que s'ha referit explícitament a les protestes antifeixistes d'ahir a la tarda contra Sílvia Orriols, que van acabar amb 3 detinguts.
17: L'estat de dret ha d'estar per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
13: Doncs bé, ni Aliança Catalana, però tampoc el PP, Vox i la CUP han participat en la tradicional ofrena al centre centre de Barcelona.
1: Qui també s'ha sumat a aquest clam per la convivència a Catalunya és l'expresident Jordi Pujol, que en un missatge pel Matí de Catalunya Ràdio, motiu de la Diada, ha tornat a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya, Pilar García.
18: Sí, i vingui d'on vingui, independentment del temps que faci que és aquí.
5: Felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. És la festa dels que tots, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
18: Jordi Pujol admet que són moments difícils i demana que no es caigui en la desesperança.
5: El país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions, de gent que està perdent l'esperança, però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió.
18: L'expresident afirma que a ell li queda poc de vida i anima els que tenen empenta a engrescar els altres.
5: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
18: Una Catalunya defensa amb un futur col·lectiu.
1: Passant 11 minuts de les dues, hem sentit les autoritats polítiques, però també les entitats han dit la seva. Òmnium Cultural crida al catalanisme democràtic i l'independentisme a retrobar-se per articular un front cívic ampli per defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional davant l'avanç de l'extrema dreta. Passeig de Lluís Companys a Barcelona, Jordi Corbalan.
6: En el tradicional acte polític de la Diada d'Òmnium, el president de l'entitat Xavier Antic ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials en moments de desconcert, desorientació i polarització. Davant un populisme, diu, que s'estén com una pesta, el president d'Òmnium demana no normalitzar els que alimenten la fractura social i pretenen transformar el malestar en odi. Antic adverteix que si es deixa de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
7: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar, i no per resistir, sinó per construir i per avançar. Ens cal, de nou, un gran acord de tot el catalanisme democràtic, el sobiranisme i l'independentisme per retrobar el màxim comú denominador de la gran majoria social d'aquest país.
6: A l'acte d'Òmnium, que s'ha acabat amb crits d'independència, hi han assistit representants de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Bildu, així com de sindicats i entitats. Ha estat el preludi de les manifestacions que les entitats independentistes han convocat aquesta tarda a Barcelona, Girona i Amposta. L'esquerra independentista també es manifestarà a la capital del país.
1: Aquestes crides que hem sentit a la convivència i contra l'extrema dreta també han ressonat en els actes institucionals de la Diada que s'han fet aquest matí arreu del país. Fem un recorregut pel país amb Pere Joan Álvarez des de Lleida, la Maria Rovira des de Girona i el Jordi Barranca des de Tarragona.
19: A Lleida, els parlaments institucionals han alertat de l'auge de l'extrema dreta tant a Catalunya com a Europa. S'hi han referit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i l'alcalde socialista Félix Larrosa.
20: Davant dels discursos que divideixen, nosaltres hem de reivindicar la convivència. Davant els qui assenyalen, nosaltres protegir. I davant una extrema dreta que qüestiona drets i que intenta trencar els vincles que ens uneixen, la resposta ha de ser més democràcia, més drets, més serveis públics i més comunitat.
21: Vivim temps complexos, temps en què els discursos fàcils poden trobar espai davant la por, la incertesa o el malestar. I Europa ens està enviant senyals que no podem ignorar.
19: El president de la Diputació, el republicà Joan Talarn, ha parlat de sobirania i autodeterminació. A l'acte que s'ha fet a la nau central de la Seu Vella, s'han llegit textos de l'escriptor Josep Vallverdú i s'han interpretat peces de Ricard Vinyes.
22: A Girona, l'acte institucional de la Diada ha servit per fer una crida a la mobilització dels catalans en un moment decisiu amb amenaces com les de l'extrema dreta, les desigualtats o el canvi climàtic. Així ho expressava l'alcalde Lluc Salelles.
23: I com a catalans i catalanes hem de decidir per nosaltres mateixos. Aquesta és la clau de convertir les amenaces i els perills en oportunitats. Els catalans i les catalanes, estic convençut que estarem sempre al costat de la llibertat. I per estar al costat de la llibertat necessitem la independència.
22: La consellera Sílvia Paneque ha apel·lat a la solidaritat i cooperació en un món que tendeix a tancar-se. I el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha reivindicat la figura del president Irla en el 150è aniversari del seu naixement.
2: A Tarragona, el matí ha estat centrat en els actes més tradicionals i també més institucionals, com per exemple el que ha organitzat l'Ajuntament de la ciutat, el monument de Rafael Casanova, les glosses per aquest 11 de setembre, com la de Reus al Baix Camp o la Diada Castellera, que s'ha fet també a la ciutat de Tarragona, concretament al Pla de la Seu, davant mateix de la catedral, amb les quatre colles de la ciutat. A partir de 4:45 de la tarda, l'activitat més reivindicativa, en aquest cas, es trasllada cap a les Terres de l'Ebre, enguany en posta al Montsià, seu d'una de les manifestacions descentralitzades que ha organitzat l'ANC i Òmnium Cultural. La marxa tindrà dues columnes, present i futur, sortiran de dos punts diferents de la ciutat i confluiran davant el pont penjant a tocar mateix del riu Ebre.
1: Però aquesta crida a favor de la convivència també ha arribat des de Madrid, des de la Moncloa. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha parlat d'una Catalunya plural i diversa. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo aprofita la diada per demanar als catalans que l'ajudin a arribar a la Moncloa. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. El primer de felicitar aquest 11 de setembre ha estat Pedro Sánchez, amb un missatge només en català i en primera persona del plural. Ha escrit: celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I ha destacat la convivència i el respecte com a valors de Catalunya. Dues hores més tard, i en un missatge en català i castellà, s'hi ha afegit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat la imatge que va projectar Catalunya durant la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família i ha assegurat que ho té tot per elevar-se. I ha dit que no pot ser moneda de canvi de res, escriu Feijóo, sinó part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar, segons assegura, l'ordre, la llibertat i la prosperitat. També ha parlat de Catalunya, però no per felicitar la diada, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el debat d'estat de la regió, acorralada per l'oposició pel polèmic àtic, ha disparat cap a la Generalitat. Diu que buscaven un palauet com a seu de la delegació a Madrid.
8: 33 millones de euros estaba buscando invertir de dinero público que se paga desde Madrid para que el señor Illa, cuando viniera al país vecino, es decir, Madrid, capital del Reino de España, él pues pudiera estar tan a gusto.
4: Una delegació que, per cert, es va traslladar a un nou edifici fa pocs mesos i està de lloguer. Aquest any no hi haurà acte de celebració de la Diada a Madrid. El govern ha decidit traslladar-lo a Extremadura la setmana que ve, amb l'objectiu de reconèixer la contribució al desenvolupament i creixement de Catalunya dels extremenys que van anar a viure-hi.
1: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem tota l'actualitat relacionada amb la Diada Nacional de Catalunya i tornarem a la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Però abans, un apunt més sobre política, perquè l'advocat Gonzalo Boye ha apuntat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, tot i que abans es pugui aixecar l'ordre de detenció que encara hi ha sobre ell.
18: A principis d'octubre s'espera la primera sentència del Tribunal Constitucional pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, i a partir d'aquí es marcarà el camí per al retorn de Puigdemont. Gonzalo Boyen ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'endemà que fons del Suprem van admetre que acabarien aplicant l'amnistia quan el Constitucional es pronunciï.
9: En el moment en què la llei d'amnistia s'aplique, és el punt final de l'exili, el president serà un home lliure finalment per a poder regressar amb la institucionalitat que corresponde.
18: Boyer sosté que el Constitucional ja té tots els arguments per pronunciar-se a favor de l'amnistia.
1: Les 2:18 a l'agenda informativa d'avui, la Diada Nacional de Catalunya comparteix el protagonisme amb el fet que aquest migdia fa exactament 25 anys que dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar contra les Torres Bessones a Nova York. Uns instants que van canviar el món, que amb prou feines havia començat un segle nou. Un quart de segle després, la ciutat de Nova York fa balanç de com conservar la memòria i tancar les ferides que encara hi ha obertes. Ho ha comprovat des de Nova York mateix el nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra. Oriol, bon dia.
24: Bon dia. Aquesta va ser una de les primeres reaccions en directe que es van produir a la televisió nord-americana després de l'impacte del primer avió contra una de les Torres Bessones de Nova York. És un dels documents sonors que es poden veure i sentir al museu dedicat als atemptats de l'11 de setembre del 2001. Fins aquí s'hi acosten milers de visitants dia rere dia i any rere any. Persones procedents de tot el món. Moltes no havien nascut quan es van produir uns atemptats que van tenir conseqüències conseqüències a escala planetària. D'altres tenen gravat a la memòria el que va passar i encara es freguen els ulls quan ho recorden. Escoltem l'Enzo, un italià de Sicília, i la Núria, una catalana de Barcelona.
0: És un monito.
3: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants. L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
10: Ara estàvem mirant els vídeos i recordant les dades de tots els morts que hi van haver i el que va passar en aquell moment. Ostres, i compungeix.
24: El museu dedicat als atemptats de l'11S que hi ha al subsol de les antigues Torres Bessones demà estrenarà una nova exposició dedicada, entre d'altres qüestions, als milers de persones que van emmalaltir, sobretot desenvolupant càncers, arran de la toxicitat que l'esfondrament de les Torres Bessones va provocar en l'aire de Nova York. Els supervivents denuncien que encara no se'ls ha compensat ni se'ls ha ajudat adequadament.
1: D'aquí a pocs minuts, de fet, començaran els actes de commemoració i de record a les víctimes d'aquell atemptat a la mateixa ciutat de Nova York, a la zona zero. Un homenatge en què, per primera vegada, no hi serà el president en actiu dels Estats Units. Donald Trump no participarà en aquesta cerimònia perquè és a Dallas, on el Partit Republicà acaba de tancar una convenció inèdita abans de les eleccions crucials de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. Un acte, aquesta convenció, en què el vicepresident actual, J.D. Vance, s'ha autoerigit com l'hereu polític de Donald Trump, amb dures crítiques cap als seus rivals, al Partit Demòcrata.
11: Els demòcrates presenten candidats que diran als vostres fills el que poden dir, com han de viure, i el que és més important, qui han d'odiar. Perquè d'això va el Partit Demòcrata el 2026, així que els hem d'enviar a pastar aquest novembre.
1: I és que, igual que ha fet J.D. Vance, Oriol, Donald Trump ha posat èmfasi en la mobilització del seu electorat i ha insistit que, si guanyen els demòcrates a les eleccions de mig mandat, destruiran, diu, els Estats Units.
24: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
12: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
24: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
1: Reprenem, però, el fil d'aquells atemptats de Washington i de Nova York que avui fa exactament 25 anys. Són uns atemptats que van generar, de seguida, moltes teories de la conspiració. Algunes d'aquelles teories encara sobreviuen avui, 25 anys després. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per la mateixa administració nord-americana de llavors, encapçalada de recordar per George Bush. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació del 3CAT Info, Carlos Baraybar. Carlos, bon dia.
25: Bon dia. El cert és que hi ha una infinitat de teories esbojarrades. La més pintoresca és potser la que diu que els atacs de les Torres Bessones eren una mena de cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros d'or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix, com sol passar sempre, d'un fet cert. És veritat que sota les torres hi havia cambres cuirassades de bancs i que hi havia 11 tones d'or. El cert, però, és que aquest or no valia 10.000 milions d'euros, valia molt menys, i que es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris al novembre del 2001. També hi ha una altra teoria, l'antisemita, que no pot faltar. La tesi diu que Israel ho sabia tot i que els 4.000 jueus que treballaven al World Trade Center aquell dia no hi van anar i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els havia avisat. Malauradament, la llista de víctimes rebat del tot aquesta idea. Entre els morts a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. I, finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon va generar dubtes perquè a les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques per la velocitat de l'impacte, però l'FBI va fer públiques ara ja fa molts anys fotos on es veuen restes del fuselatge entre les runes de l'avió d'American Airlines. I sobrevolant-ho tot plegat, ja la teoria que els Estats Units es van infligir un autoatemptat per justificar les seves polítiques posteriors, la guerra contra el terror, la invasió a l'Iraq, aquesta és la més generalitzada. I per resoldre aquesta teoria només es pot dir aquella frase de Carl Sagan que diu que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries. I en aquest cas, no n'hi ha.
1: Doncs aquesta és la conclusió del Carlos Baibar i de qualsevol que tingui dos dits de front. Però vaja, a la segona hora del Catalunya a migdia recordarem el que va passar avui fa 25 anys a Nova York, com ho vam explicar als periodistes que estaven allà, sobre el terreny, i també algunes d'aquestes teories de la conspiració i les comentarem amb els nostres convidats. Ara, però, falten 6 minuts per arribar a 2:45 de la tarda i aquí al Catalunya a migdia tenim més notícies que no estan relacionades directament ni amb la Diada Nacional de Catalunya ni amb els 25 anys dels atemptats a Nova York i a Washington. Per exemple, tenim la primera dimissió per l'embolic dels avisos del CNI a Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. La dimissió és la primera conseqüència de la desclassificació dels informes. El cap de gabinet del delegat del govern espanyol se'n va per motius personals, diu, però també per desavinences amb la versió de la crisi. Assegura que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però el delegat del govern espanyol el desmenteix i diu que ell no en tenia cap notícia. Pel president de Ceuta, la dimissió d'avui és insuficient. Juan Jesús Vives, del PP, reclama Pedro Sánchez que depuri més responsabilitats.
13: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Però el govern espanyol insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar ni tampoc es podia considerar una alerta rellevant. Mònica García, ministra.
14: Porque si tú tienes una alerta de estas características no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I la Moncloa evita comentar els motius de la dimissió d'avui, que escala encara més la crisi política per Ceuta.
1: Però mentrestant, aquesta matinada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal, allà a Ceuta. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya i cabanes on malvivien famílies amb nens, unes 200 persones, que encara no han estat allotjades en cap instal·lació oficial. Segons els serveis d'emergència, no hi ha hagut ferits. S'investiguen, però, les causes d'aquest foc. Més coses, quan falten 4 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Aquest segon trimestre de l'any s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, els sindicats, com per exemple la UGT, denuncien l'escletxa que han trobat molts empresaris per poder augmentar les jornades oficials. Com? Doncs fent més hores extres. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extres a Catalunya a fer són més de 18 milions i una tercera part, atenció, no es paguen al treballador, segons que ha comptabilitzat ara el mateix sindicat, la UGT. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica de fer les hores extres i especialment de manera gratuïta, Sara Riera.
15: Doncs sí, malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, les dades mostren que el debat va calar. De fet, ara la jornada, com dèiem, ronda les 37 hores, però això són xifres oficials, perquè la pràctica, segons aquests càlculs de la UGT a què hem tingut accés, se n'acaben fent moltes més, i una part ni es paguen ni es cotitzen tampoc. Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
16: I sobretot en alguns sectors, no? Sectors serveis, sectors hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... el turisme, això està molt descontrolat.
15: D'aquí la insistència dels sindicats perquè el Consell de Ministres aprovi, s'han compromès a fer-ho aquest mes, el registre horari, amb què tot això s'hauria d'acabar.
16: No podem anar allargant les jornades i que, per exemple, la nostra gent jove no s'incorpori al món laboral quan s'ha incorporat. Tenim una taxa d'atur dels joves estratosfèrica, de les més altes d'Europa.
15: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extres i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies.
1: Doncs ja que parlem del món laboral i dels conflictes laborals, ja hi ha data pel començament de la vaga indefinida que han anunciat els metges. És una aturada, recordeu, que es fa a nivell estatal i que començarà el dia 28 d'octubre. Els metges diuen que no l'aturaran fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar, Marta Sánchez.
17: Sí, insisteixen que volen un estatut propi diferenciat del de la resta de professions sanitàries i consideren que el que acaba d'aprovar el Consell de Ministres no ha millorat les seves condicions laborals ni tampoc resol les mancances del sistema. En parlen declaracions a 3Cat Info el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaonar.
26: Els metges hem dit prou i no volem continuar
5: oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
17: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim.
1: Queda un minut per arribar a dos quarts. Més coses. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions, també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques, Núria Jarre.
6: Sí, tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, per la por que la indústria acabi desenvolupant màquines que els humans no puguin controlar. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat, Sam Altman, en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
1: En punt dos quarts de tres. Sembla mentida, però hem tingut el quart robatori de cable de coure al túnel que connecta l'estació de França de Barcelona des de Glòries en menys d'una setmana. Ha sigut aquest matí i, tot i que ja s'ha arreglat, encara provoca retards a la línia R2 sud de Rodalies. Només passen dos trens per hora i sentit i els regionals de la línia del Garraf van mitja hora tard. A més, avui hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. Què pensa fer el Ministeri de Transports a banda de comprar més coure per evitar aquests robatoris, Joan García?
11: Instal·lar càmeres de seguretat de gran capacitat i alta tecnologia. En posarà a tot l'estat els punts on sol haver-hi els robatoris. N'hi haurà, per exemple, a l'estació de França de Barcelona, i es treballa també amb els Mossos d'Esquadra per identificar els lladres i els contactes que tenen per vendre el material. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
7: Acabamos de adjudicar las cámaras de vigilancia en la estación de Francia y estamos en un contacto permanente con los Mossos para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable, ¿no?
11: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable només a l'R3, una de les línies més afectades pels robatoris per les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga.
1: I ja que parlem d'infraestructures, s'ha fet un pas endavant en la prolongació de la B25, l'autovia del Baix Llobregat, entre l'A2 i l'autopista C32 per millorar els accessos a Sant Boi i al Prat.
11: S'han acabat les obres dels enllaços de l'autovia amb el centre de Sant Boi i amb la C32 en direcció cap a Castelldefels. És un pas més després que la primavera d'aquest any ja va entrar en servei un tram de 2 quilòmetres del tronc central de l'autovia. D'aquesta manera es contribueix a descongestionar sobretot la carretera comarcal 245 que travessa les poblacions d'aquesta zona del Baix Llobregat.
1: Passant dos minuts a dos quarts, si heu jugat a la grossa, a la loteria, agafeu paper i bolígraf, perquè el número 54.949, 54949 de la sèrie 9, s'ha endut el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. El sorteig s'ha fet aquest migdia i ha deixat altres números premiats dels 70.000 que es van posar a la venda.
17: Més enllà d'aquest Premi Extraordinari, la Grossa de la Diada ha premiat amb 50.000 euros el número 54.549. Segon premi de 20.000 euros ha estat per al número 47.863 i finalment el tercer de 10.000 euros per al número 52.168. I altres premis amb reintegraments en funció de les terminacions que podeu consultar al web de Loteries de Catalunya. Demà, per cert, ja començarà la comercialització de la grossa de Cap d'Any, que se sorteja el dia 31 de desembre.
1: Doncs vinga, si no us ha tocat, ja sabeu, heu de continuar treballant com els altres. Per cert, ha mort als 78 anys la política italiana y militante feminista Emma Bonino.
19: Yo nunca he sido feminista en el sentido estricto y militante de la palabra, pero
1: membre històrica del Partit Radical, va ser una figura clau en la defensa dels drets civils durant més de 5 dècades, Joan Aleix Mata.
2: Sí, durant la seva llarga trajectòria va ocupar tota mena de càrrecs polítics, entre els quals dos ministeris a Itàlia i una cartera de sanitat a la Comissió Europea de Jacques Santer, però és sobretot en el seu activisme en causes pels drets humans on es va fer més coneguda. Va ser pionera de la lluita feminista, va impulsar campanyes internacionals per acabar amb la mutilació genital femenina i es va enfrontar al Vaticà per promoure la legalització de l'avortament, el divorci o l'eutanàsia.
19: Yo creo que cada uno tiene el derecho de decidir cómo quiere morir. Y esto no lo deciden ni los jueces, ni el Parlamento, ni los en favor, ni los en contrario. Creo que cada uno tiene la responsabilidad de decidir por sí mismo.
2: Malgrat el seu activisme d'esquerres, Bonino va guanyar-se el respecte de tot l'arc polític, fins i tot d'ideologies oposades. De fet, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ja ha confirmat que li faran un funeral d'estat.
1: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
21: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
22: La cultura és allò que tu vius.

0: Girona al cap de cartell, Maria Guixà.
1: Sí, la banda de Pego porta a Barcelona el seu repertori de música combativa, festiva, amb aquesta barreja de sonoritats que van des del rock fins l'ska, passant pel reggae i pel punk. La Gossa Sorda actua 9:45 del vespre, però els concerts ja arrenquen a 7:00 PM. Ho fan amb DJ Trapella. 11:45 de la nit serà el torn de DJ Casu, que ja tancarà aquesta nit festiva. Recordem que tots aquests concerts són gratuïts.
0: I a banda de la Festa de la Llibertat, hi ha més compromisos avui de música. Sala Paral·lel 62 acull la segona edició del Festival Catalunya Triomfant.
1: Sí, el festival reuneix a 6 de les principals bandes de metal en català. Una de les que actuaran són aquestes que sentim, Falsa Fatillera, amb aquesta adaptació d'Estela Splendens, de Llibre Vermell de Montserrat. També actuen els veterans Foscor, que encapçalen el cartell i celebren el seu 25 aniversari. I entre les formacions que també seran en aquest festival hi ha el Dead Metal d'Angoixa, els terrassencs Brademarco, els bergadans Zanatropiki. També hem de destacar que hi haurà el black metal de Margó, els concerts a partir de 5:45 de la tarda. I t'ho acabo, al marge tot plegat, recordant que avui en aquest acte central de la Diada que es fa al Teatre Nacional de Catalunya...
2: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no...
1: Alguns dels noms propis del panorama musical actual, com aquestes que sentim, a l'Osa, també hi seran Joan Dausà, Sopa de Cabra, Andrea Motis o Xerima Nesté, entre d'altres.
0: Doncs tot això serà aquest vespre amb els diferents actes i els diferents concerts que hi ha avui, 11 de setembre. Però, a banda d'això, també tenim teatre. Perquè Fira Tàrrega impulsa un programa per donar a conèixer creadors interessants en les arts al carrer i l'espai públic de tota Europa. Al llarg de 4 anys, fins a 200 artistes participen en el projecte europeu Platform In Situ, del qual Fira Tàrrega forma part. Tàrrega, Marta Vives.
3: El programa Platform In Situ, que es desplega fins al 2028 amb finançament de la Comissió Europea, té com objectiu donar suport a artistes emergents que vulguin desenvolupar les seves creacions escèniques a espais no convencionals de tota Europa. D'entre els seleccionats i els catalans, els informals. Pere Josep és un dels membres.
4: Que és per nosaltres era com el gran, un dels grans somnis que una xarxa de festivals, de programadors, de gent així que vol recolzar la cultura, ens recolzés en un projecte, saps, ens posés diners, ens posés festivals on provar, contents, agraïts totalment de tenir aquest suport i aquesta també expansió i projecció cap a fora de Catalunya, Espanya.
3: Els seleccionats participen, entre altres, en un programa de preparació i formació, formen part de laboratoris immersius i, a més, poden desenvolupar les seves creacions.
0: I abans dels esports, una cosa més, perquè avui, a banda de Diada Nacional, és divendres i, per tant, hi ha novetats a les cartelleres.
5: No magic is stronger than sisterhood.
0: I això que sentim, que és Pràcticamente Magia 2, la seqüela d'una pel·lícula dels anys 90, és una de les estrenes destacades avui a les sales de cinema. Però també arriben a la cartellera la catalana Forastera i el thriller El Nido, amb l'actriu catalana Michelle Jenner. Marc Garriga.
6: Sandra Bullock i Nicole Kidman recuperen els seus personatges d'aquest drama romàntic de bruixeria en una segona part que fa ruboritzar. Ara, les dues bruixes germanes protagonistes lluitaran per trencar l'encanteri familiar que històricament fa que totes les persones de qui s'enamoren morin prematurament. Però ho fan com si tot fos una gran broma. El film es decanta ara per la comèdia ridícula amb un guió vergonyant insalvable. De fet, l'atenció es desvia als rostres de les actrius protagonistes, convertits en una aquelarre del bisturí, i esperem que la saga es tanqui aquí. D'altra banda, El Nido és un interessant thriller psicològic amb aires de terror fantàstic i influències de M. Night Shyamalan. La família protagonista viu en un ambient opressiu tancada permanentment en una cabana al bosc per una teòrica amenaça exterior que acaba fent-los embogir. Les actuacions de Michelle Jenner i Luisa Gavassa eleven encara més el resultat final d'un film que no és rodó però que funciona prou bé. Completen les novetats el debut lluminós de Lucía Aleñar, Forastera, una altra coproducció catalana, Lionel, un nou títol del detectiu Conan, L'àngel caigut de la carretera, i la comèdia espanyola Un plan perfecto amb Jordi Sánchez.
0: Doncs falten 20 minuts per arribar a les 3.
7: Catalunya migdia.
0: I des de d'aquí fins a les 3, l'actualitat esportiva. Marcos García, bona tarda.
8: Bona tarda, Escar.
0: La temporada del Barça ha començat molt bé i el president Joan Laporta diu que ho volen guanyar tot.
8: Sí, amb aquell to d'ambició, Laporta ha encapçalat l'ofrena floral del Barça aquest matí. Ha fet un discurs molt ambiciós. Ara mateix ja el sentim.

0: Avui dia de la Catalunya, els equips catalans han començat la jornada amb la tradicional ofrena de flors, Roger Albusà.
1: Sí, l'ofrena al monument de Rafael Casanova, on el president del Barça, Joan Laporta, ha encapçalat la comitiva blaugrana al costat del vicepresident Rafa Juste, un gran nombre també de directius i representants dels equips, com ara Fermín, de l'equip masculí de futbol, i Pere Romeu i Patrick Guijarro, l'entrenador i la capitana de l'equip femení. Allà mateix hem sentit Laporta, que reconeix que l'objectiu aquesta temporada és aconseguir els 4 títols possibles.
2: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
1: Segons Laporta, tothom ha d'estar alerta perquè hi ha tanta qualitat que hi ha plantilla per fer dos equips.
2: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
0: I per seguir competint i en tensió, avui els de Flick han tornat als entrenaments.
1: Sí, ahir va fer festa, l'endemà de la golejada contra el Feyenoord. Avui l'equip ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge al Camp del Llevant. Per cert, Eric García amb mascareta, després de trencar-se el nas un cop més diumenge passat a Mestalla. Avui Eric amb mascareta, demà últim entrenament al matí, i a les 12 sentirem Hansi Flick a la prèvia d'aquest Llevant-Barça diumenge a 4:45 de la tarda. Per cert, ja és oficial la renovació de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci que renova fins el 2030, el Barça el vol protegir, el renova un any més, li millora el contracte i li apuja considerablement la seva clàusula de rescisió.
0: Ara sentíem Joan Laporta, que està satisfet, sens dubte, per l'inici de temporada de l'equip, però també deu estar molt content perquè el Barça té un nou límit salarial. No està excedit i això són bones notícies.
1: Sí, el nou límit se situa ara en els 582 milions, són 150 milions més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment ingressos. Això és molt important, com explica el president de la Lliga, Javier Tebas.
3: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, com deies, el Barça no accedeix al límit i també es confirma que el club està en la norma 1-1, la famosa norma 1-1 en el fair play financer. La Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
0: Doncs justament l'Espanyol viu a la zona tranquil·la de la classificació a primera divisió. Jugarà demà l'equip de Manolo al camp de l'Osasuna. A 4:45 el seguirem amb el Sergi Andreu. Aquest migdia ha parlat el tècnic Manolo, que ja sap el que és guanyar el Sadar, Sergi.
4: Sí, el Sadar sempre és un camp complicat, tot i que en l'últim precedent del mes de maig de la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar per 1-2 en aquella penúltima jornada de Lliga on l'equip va assolir la permanència ja matemàtica. Demà buscaran trobar-se amb la victòria després de 3 partits sense guanyar. L'equip perico només ha sumat, de fet, un punt dels últims 9, després de l'empat in extremis contra el Sevilla de diumenge passat. Aquesta vegada l'equip arriba a Pamplona amb 4 punts dels 12 disputats aquesta temporada, però amb la confiança alta per endur-se demà els 3 punts.
5: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts demà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això, durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips a la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
4: L'Espanyol té demà 3 baixes, els lesionats Quique García i Javi Puado, i encara no hi serà tampoc Andoni Gorosabe, que es recupera d'unes molèsties i, a més, encara es troba lluny del ritme de competició de l'equip. Manolo també ha fet autocrítica avui a la sala de premsa i té molt clar que és allò que li cal a l'equip per créixer i per millorar.
5: Yo el día que me voy más descontento a nivel defensivo es el día de Anoeta, que los dos goles llegan en 2 transiciones, y eso sí que me molesta bastante. Por lo demás, creo que el equipo a nivel defensivo, desde que ha empezado la Liga, está a buen nivel. Esperemos que siga así, y ¿no? Tenemos que mejorar en cosas que hemos visto a nivel ofensivo, que son mejorables, y después si nos tenemos que pasar el balón 30 veces para un ataque, pues pasarnos el balón 30 veces para atacar con criterio y no precipitarnos.
4: Demà a partir de les 4, la transmissió a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio d'aquest Osasuna espanyol. Per cert que avui el Club Blanquiblau ha fet també la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la comitiva encapçalada pel president Alan Peix i representants institucionals i esportius del club.
0: Això demà, i també demà el Real Madrid torna al Bernabéu. Rep el Rayo Vallecano i a la roda de premsa de Mourinho, molt sucosa com sempre, hem tingut un parell de perles, Roger.
1: Mira, la primera en relació amb la baralla de la temporada passada entre Valverde i Tchouaméni, li han tret el tema a Mourinho avui i, segons el portuguès, els dos jugadors ja s'han reconciliat.
6: En vez de saberlo todo, si no sé nada y llego al vestuario sin saber nada, pues me parecen dos grandes amigos. Obviamente que cuando llegué y cuando Aurelien ha llegado del Mundial, obviamente que estaba atento, porque tenía que percibir si yo tenía que intervenir y hacer de ministro de la paz. No he hecho nada.
1: I demà estarem pendents de la grada, després dels xiulets de l'afició contra l'equip. Dimarts a la Champions contra l'Inter. Avui Mourinho hi ha tornat a dir la seva. Diu que Vinícius és dels més exigits perquè la gent n'espera molt. I també s'ha referit al CTA, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, per insistir que s'havia de repetir el penal que va fallar Mbappé al camp del Betis.
6: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la classe arbitral, y no la digo solo en España, en todos los países donde he estado, he encontrado exactamente la misma situación. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan, digamos, en crítica a una situación arbitral. Muy unidos y la unión hace la fuerza.
1: Bé, demà aquest Madrid-Rayo a les 9 del vespre poden tornar els 3 jugadors que no van poder jugar a la Champions perquè estaven sancionats, Bernardo, Camavinga i Arda. Cames fresques, per tant, per José Mourinho en una jornada, la cinquena, que comença avui a les 9 amb el Sevilla-València.
0: El Madrid que ve de jugar a la Champions entre setmana, i un dels equips que més ha brillat en aquesta arrencada continental és el Como de Cesc Fàbregas. Ha arrencat amb força la fase Lliga de Campions, victòria 4-1 sobre el Leipzig, David Ubach.
7: Cesc Fàbregas celebra la bona arrencada dels seus i admet, a Movistar, que el Barça fa por.
8: Yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
7: Ahir, el Bayern de Múnich va escombrar el Bodø Glimt noruec per 5-0 i també golejada del Manchester United 4-0 davant del debutant Sava de l'Azerbaijan, com a resultats tots dos més destacats del dia. El Paris Saint-Germain amb 6 gols a favor a la primera jornada de la Champions, el Bayern i el Barça amb 5 i el United i el Como amb 4 són els equips que han començat més forts a Europa des del punt de vista ofensiu.
0: A segona, el Girona rebrà demà el Castelló a 7:15, sense Justin, sense Porto, sense Unai. Quique Álvarez, el tècnic, ha fet roda de premsa avui, adverteix que el Castelló és un dels equips més perillosos de la categoria i apunta que saben què fer amb la pilota, que tocarà patir.
9: Quan troba avantatges o quan et roba la pilota, et corren i van a fer-te mal, no? Llavors això el fa un equip que tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals. Hi haurà moments, i ho hem de saber, l'afició ho ha de saber, que seran difícils demà, segur, seguríssim, i que els necessitem, com han estat els dos partits que hem fet aquí.
0: El Castelló és líder en aquesta segona divisió, el Girona és cinquè. Per altra banda, el Sabadell arriba tercer a aquesta jornada. Diumenge, Mallorca-Sabadell, el Tot Gira a 7:15. Això demà i el cap de setmana. Avui arrenca la jornada a la Lliga F. A 9:15 tenim el primer partit, el Deportivo Real Madrid, i demà al migdia la primera cita per als equips de casa nostra és l'Espanyol femení, que jugarà al camp de l'Atlètic Club.
4: Sí, en directe demà a les 12 del migdia per Esport 3 a l'EFAMA. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que han revisat allò que no funciona després de dues derrotes seguides.
10: M'han fet una mica de de reflexió, de autocrítica i, bueno, i donar-li continuïtat realment a lo que estàvem fent, perquè és un procés, no, les coses no surten d'un dia per l'altre. I bueno, la resiliència en aquest equip i en aquest club és una de les coses que ens dona valor i en això estem, i crec que ha fet una bona setmana d'entrenaments.
4: L'Espanyol femení ha treballat aquesta setmana per ser un equip més profund en atac que els dos partits de Lliga de l'inici. També demà a les 7, Barça Atlètic de Madrid. El tècnic Pere Romeu adverteix de les transicions matalasseres i demana més control de joc que l'últim dia contra el Sevilla.
11: Doncs a mi l'altre dia el partit contra el Sevilla no em va agradar gaire, la veritat, tot i el resultat contundent, tot i marxar 0-3 amb els dos gols al final, el 0-2 i el 0-3, vull dir, al final de la primera part, crec que no va ser un gran partit. Crec que no vam tenir el control absolut com a mi m'agrada tenir, crec que vam tenir imprecisions que no les solem tenir, crec que també, evidentment, era difícil jugar, feia molta calor, la gesta no estava en l'estat més òptim per aquesta posició de la pilota que tu també vols.
4: Amb la baixa confirmada de Clara Serra Jordi, Irene Paredes i René Van Eyten són dubte de cara a demà l'equip blaugrana. Diumenge, 7:45, Eibar Llevant Badalona.
0: I ara fem una pausa, després.
12: La pista no està al 100%, però els pilots a poc aniran afinant la seva competitivitat.
0: Amb el Damià Aguilar sabrem com està la pista al circuit de Misano i, sobretot, com va el primer dia d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
18: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
19: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
20: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 89 al quilo. De l'11 al 13 de setembre. Sí.

0: I avui es tanca la fase inicial de la Lliga Catalana de Bàsquet. Es disputa a Tarragona. L'Ilerna Lleida ja té una plaça a la final de diumenge i el segon equip ha de sortir aquest vespre de l'enfrontament entre el Manresa i el Barça, Carles Vila.
1: Dimecres els del Bages es van imposar l'Andorra i ahir ho va fer el Barça. Els dos equips van mostrar coses positives, però també falta de rodatge. Els blaugranes, amb un gran començament, van patir al final per guanyar els andorrans. Això sí, van poder mostrar alguns dels canvis que vol ser colits per aquesta temporada. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
2: Juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Les oracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé. No?
1: Recordem que el Barça ahir va anunciar que Macondo estarà 6 setmanes de baixa. Pel que fa al Manresa, els de Diego Campo han tingut més temps per descansar. El primer partit, després d'un mal començament, va mostrar una molt bona defensa en la segona part. Diego Campo, que el físic encara no està a punt, però que també caldria entrenar el joc intel·ligent.
3: Para mí el baloncesto no es solo físico, se habla de atleticismo, de fisicalidad. El baloncesto siempre ha sido de inteligencia. Y la inteligencia se entrena. Una inteligencia es, pues, espacial. Otra inteligencia es cómo te comunicas. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en esto. Esto es entrenar y esto es lo que tenemos que conseguir, que jugamos con inteligencia.
1: Aquest Barça-Manresa comença a les 9 del vespre, a 6:45. Juga el primer partit d'aquesta tercera jornada entre el Joventut i el Girona, ja sense cap opció pels dos equips de poder lluitar per una plaça a la final.
0: Per cert, el Joventut incorpora cedit un alè pivot. Arriba del Madrid, es tracta de Eli Ndiaye fins a final de temporada. Això pel que fa al bàsquet. En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de San Marino de MotoGP i d'aquí uns minuts comença la segona sessió del dia al circuit de Misano Adriático. Enviat especial Damià Aguilar.
4: Marc Márquez està motivat, el seu llenguatge corporal a sobre de la moto no ofereix cap dubte. El Tro de Cervera ha liderat la primera sessió, ha saltat al primer lloc al darrer segon d'aquesta sessió, no ha volgut renunciar-hi. Marc Márquez ha començat a mesurar forces amb el pilot que ell assenyala com el seu màxim rival, Marco Bezzecchi, per tant primer i segon, i el líder del Mundial, Jorge Martín, que comença vuitè, per tant el madrileny li toca remar per atrapar aquests dos. Bon paper també d'Àlex Márquez amb la quarta posició, la onzena de Pol Espargaró i Àlex Rins, que no ha passat del 21è. I ara, a les 3, l'anomenada pràctica canviarà 10 pilots a la classificació directa i la resta a la repesca. Jorge Martín lidera el Mundial amb 19 punts més que Marc Márquez i 24 més que Marco Bezzecchi.
0: I a Madrid, Damià, també ha començat avui l'activitat a pista. És el Mat Ring de cara al Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana. Què em pots esperar, Damià, d'això?
4: Doncs, a banda de la polèmica social i política associada en aquest projecte, en el pla esportiu cal esperar que no hi hagi més accidents del compte. El dibuix del circuit semiurbà és delicat, fa que sigui el circuit més semblant a Mònaco en aquest calendari. Aquest matí un Fórmula 2 s'ha estavellat i s'ha calat foc, però sense més. I fa pocs minuts que ha acabat la primera sessió d'entrenaments lliures sense accidents, però amb diversos ensurts. Han dominat els Mercedes amb Russell i Antonelli, seguits pels Ferrari de Leclerc i Hamilton. 15a posició per Fernando Alonso, 17a per Carlos Sainz. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli, recordeu, lidera el Mundial amb 66 punts més que George Russell i 76 més que Lewis Hamilton.
0: I avui comença la Lliga de Futbol Sala, la masculina en aquest cas, i avui mateix ja tenim un equip català en danses, el CatGas Energia de Santa Coloma, David Gallofré.
5: I juga un dels dos equips catalans. Debuta el Futbol Sala García a casa a 10:45 contra el Palma. Marc Torrà, tanca dels colomencs.
6: Res millor que començar, com et deia, amb un equip top en Palma, i bueno, és un equip que ja fa temps que ens el trobem, tant a Lliga com moltes vegades a la Copa del Rei, en aquestes quarts normalment, i sempre estem a prop, però bueno, és que ens tenen la mà una mica agafada, aviam si aquest any podem canviar les tornes.
5: El CatGas Energia Santa Coloma arriba amb incorporacions destacades com Eric Pérez, Pau López i Dylan Vargas. Torrà destaca l'adaptació dels nouvinguts i insisteix que el primer és mantenir la categoria.
6: I sobretot esperem una segona volta que sigui millor que la primera, perquè així pots solidificar conceptes que anem millorant i perquè segueix sent una plantilla jove, i aquest és el camí, anar millorant dia a dia. Òbviament els objectius primordials és la salvació, perquè això és la consolidació del projecte, i a partir d'aquesta salvació ja veurem.
5: El Barça debutarà demà a la pista del Valdepeñas.
0: I la competició canvia de format, David.
5: El campionat es jugarà en el format de dos tornejos, apertura i clausura, el primer de setembre a desembre, el segon de gener a maig. 15 jornades per torneig i cada torneig tindrà un guanyador. Després de clausura es disputarà el play-off per al títol. El jugaran els dos primers de l'apertura, els dos primers del clausura i els quatre equips amb més punts en total entre els que no estiguin ja classificats a les primeres places. Els play-offs, quarts, semis i final, el millor de tres partits. Si el campió d'Europa vigent no és de l'Estat, la Lliga Espanyola tindria dues places a la Champions. Una per al guanyador de la Lliga, l'altra per l'equip amb més punts entre apertura i clausura. Si el campió d'Europa és estatal, només una plaça de Champions i seria per al guanyador de la Lliga. A més, la Copa d'Espanya i la Copa del Rei s'unifiquen en una única competició amb la fase final al març. Tindrem dos equips catalans en competició, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça.
0: Ja tenim definida la final femenina al US Open d'habituat.
7: Aquesta final del quadre femení la jugaran dissabte a la nit, hora catalana, la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en dos sets la nord-americana Jessica Pegula, 7-5 i 6-2. Mentrestant, Rybakina ha superat en tres parcials la també estatunidenca Coco Gauff. Això sí, Rybakina, la nova número 1 mundial en detriment de Sabalenka, precisament, ha hagut de remuntar un set advers. 3-6 inicial en contra, capgirat per un doble 6-4 a favor. Entre aquesta nit i la matinada de dissabte es disputaran les semifinals masculines. Primer, duel local entre Francis Tiafoe i Ben Shelton a partir de les 9 i no abans de la 1 de la matinada l'alemany Alexander Zverev, cap de sèrie número 1, se les haurà amb el rus Karen Khachanov.
0: I rematem-ho, Sergi, com va la volta?
8: Doncs mira, falten 85 quilòmetres per l'arribada. Hi ha un grup d'escapats amb 16 ciclistes. Entre aquests 16 no hi són Enric Mas i Roglic, per tant, els dos
0: atents
8: que capçalen la general. A un minut i mig d'aquest grup d'escapats, el grup on roden Roglic i Enric Mas.
0: I només d'etapa de volta, endavant al Catalunya migdia amb l'Òscar.
9: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la Diada d'aquest any s'ha convertit en un clam per la convivència i contra els discursos d'odi. El president, el govern, també el Parlament, molts alcaldes i les entitats independentistes fan una crida a la convivència i la tolerància. Fins i tot s'hi ha afegit l'expresident Jordi Pujol en un missatge al matí de Catalunya Ràdio. També ha passat, però, pels Estats Units, perquè fa exactament avui 25 anys que van fer caure les Torres Bessones de Nova York en uns atemptats que van canviar el món. S'han fet actes en record d'aquells dies, d'aquells fets, aquest any, sense el president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha anat fins a la punta de Manhattan, on hi ha el memorial per les víctimes de l'11S. I ens hem fet ressò, també, de la primera dimissió per la crisi de Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. Ell va ser qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. En aquell missatge del CNI s'indicava que 180.000 persones seguien una crida a les xarxes socials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
10: Doncs ara sí que està en marxa l'acte central de commemoració de les víctimes de l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, que justament avui fa 25 anys. La cerimònia ha començat amb un cor que ha interpretat el que sentiu, l'himne dels Estats Units, i després s'ha fet un minut de silenci justament a les 2:46, moment en què es va estavellar el primer avió contra el World Trade Center.
11: John Leslie Albert.
12: Peter Craig Alderman.
11: And my uncle, Court Officer Mitchell Scott Wallace.
10: Diversos familiars de les víctimes han llegit els noms de les prop de 3.000 persones que van morir amb l'atemptat, mentre el violoncel·lista Yo-Yo Ma acompanyava amb una interpretació musical. Entre les autoritats hi ha els quatre expresidents vius, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton i George Bush, el que era el mandatari en el moment de l'atac. També hi és l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que no farà cap discurs i que en les últimes hores, Òscar, ha rebut crítiques islamòfobes des dels sectors més conservadors. Per primera vegada, el president en actiu, és a dir, Donald Trump, no assisteix a l'acte. Donald Trump ha viatjat des de la convenció del Partit Republicà a Dallas fins al Pentàgon, on l'11 de setembre del 2001, recordem-ho, també hi van morir 184 persones. I al marge de tots els actes d'aquest 11 de setembre a Nova York, aquí a Catalunya és la Diada Nacional del País i l'independentisme escalfa motors per aquesta tarda. L'Assemblea i Òmnium convoquen la manifestació d'aquesta diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i també a Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur del país. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. I justament, algú que fins ara no havíem sentit, el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, creu que l'independentisme ha donat una imatge lamentable de Catalunya arran de la situació que es va viure ahir al vespre al Fossar de les Moreres, on, recordem-ho, hi va haver enfrontaments. I ha reclamat la Catalunya que diu enlluerna el món.
13: Ja no en tenen prou en barallar-se amb els que no pensem com ells, sinó que fins i tot es barallen entre ells. Amb un espectacle de garrotades i ball de bastons al Fossar de les Moreres, que dona una imatge de Catalunya absolutament nefasta. Menys Fossar de les Moreres i garrotades, més donar exemple al món de lideratge, com és el que van fer a la Sagrada Família.
10: I encara un apunt més, perquè ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític, ha mort amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya, això era entre els anys 80 i el 93. En les eleccions generals del 96, va fer el pas al Partit Popular de Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
9: Doncs aquest és el resum de les fets més destacats, ara a la segona hora del Catalunya Migdia. Passant gairebé 5 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats i analitzem el que ha passat al matí i el que pot passar a la tarda a Barcelona i també el que està passant ara mateix a Nova York i què és el que va passar avui fa exactament 25 anys.
14: Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT. 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
19: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Catalunya migdia. Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Passant 6 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda.
9: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
21: Molt bona tarda.
9: I el periodista Joan Foguet. Bona tarda.
22: Bona tarda i de Busguard.
9: Que debuta al Catalunya Migdia, per tant, sou tan benvingut.
22: Gràcies.
9: Esperem estar a l'alçada de tan il·lustre tertulià, eh?
22: Bona diada, va, portem-nos bé.
9: Això, vinga, va, doncs bona diada, portem-nos bé. Tot a punt? Esteu fent festa? Esteu treballant?
21: Treballant.
20: Estan en aquí, la pregunta és estranya, no? Estem treballant aquí.
21: De fet, és la meva hora de dinar.
20: Algú ha estat de molt bon humor, perdó.
22: No, ni de molt bon humor.
9: Escolta, molt bé, no? Les entrades ja han entrat ja. No el turmell, no? Les entrades han anat ben bé al genoll, ja al genoll. No, no, escolta, hauré d'anar d'aquí al traumatòleg. També està treballant qui ens porta el primer tema. Avui és divendres, tot i que sigui diada, ens saludem l'Empar Moliner. Bona tarda.
21: Treballant, a veure...
9: No sé, escolta'm, el Pere se m'ha tirat a la jugular quan he dit que sé.
21: No, tots sabem que Catalunya no s'opina sola.
9: Clar.
21: I per això està tothom aquí, al tothom, peu tothom, del canó.
9: Tothom.
21: En un dia com avui.
9: És que hi havia les carreteres ahir a la tarda i aquest matí era per gent que anava al seu lloc de residència, de segona residència, a escoltar el Catalunya Migdia, concretament.
21: Home, es desitgen caravanes per això. Clar. Mira, llavors ara estan a la carretera. caravana.
1: És l'hora bona, aquesta. És aquesta, just, si ens estan escoltant.
21: Llavors, quan dius aturat... el diari, Marilus García, llavors et fa una ràbia. Tot la normalitat a tot arreu, menys aquí. Us ha tocat la grossa, per cert?
1: Avui no.
21: I a mi 5 euros em tornen. Mira quina il·lusió.
2: Pues no d'una pasteta o alguna cosa que paguem per...
21: No, ho he vist ara.
1: La loteria.
2: No, a ell sí li ha tocat.
1: Venia a socialitzar.
21: Ha tocat, em fa ràbia, perquè la vaig comprar al bon preu, que n'hi havia 3. Llavors, en compres una. Llavors dius, com toquin les altres, quina ràbia. Però ja ho sabria, suposo.
2: Això, suposo que sí.
21: Fan això.
2: A mi no em podia tocar perquè no hi jugava, per tant, no tenia cap esperança.
21: A més, s'ha de jugar, la grossa.
2: No soc gaire de loteries, ni de grossa, ni dels altres.
21: No, perquè era el súper, la noia m'ho va dir tan amablement que vaig dir, mira...
2: Què és el tema que portes avui, a veure?
21: A veure, moltes coses s'han quedat enrere des del procés. Des d'aquell 1 d'octubre, del qual farà 10 anys, gairebé una dècada, eh? Quantes arrugues de menys. Entre les coses que s'han perdut, i no és menor, hi ha Ciudadanos. Avui m'han recordat. Dic, ostres, les rimades. A la revista Telva, amb aquell número d'abril del 2018, que estava tan guapa, que havia guanyat les eleccions el 17, però no podia governar. I duia un vestit que jo m'ho vaig mirar, de la dissenyadora Diane von Fustenberg. El Saló dels Passos Perduts, que és un nom que m'encanta, el Saló dels Passos Perduts. I una diada nacional, que avui ho és la prova fefaent que un poble existeix, encara com a poble, i és per això que justament Ciudadanos estaven interessats en que es canviés la diada per Sant Jordi. És una idea que a les cartes del director de La Vanguardia del 1800 ja sortia, aquesta idea, perquè no va prosperar mai. Que, no dubteu, si haguessin aconseguit que fos Sant Jordi la diada, llavors s'hagués dit Dia del Libro i així anar fent, eh? A mi mai no m'ha agradat el futbol defensiu, m'agrada el futbol que ataca, i en Catalunya, que és aquest estrany país on jo almenys he nascut, però no els meus avis, que és molt petit, però com totes coses petites és ple de complexitats i de bellesa, tinc la sensació d'haver de fer sempre un joc defensiu. La llengua està amenaçada, sense llengua s'està, però no s'és. I per tant jo he pensat, ostres, per què no un joc a l'atac, no? Des de l'estil Johan, aquest home que li va posar Jordi al seu fill, que això no ho fa ningú. Ell deia, sortiu i gaudiu. Llavors, l'atac, el joc bonic amb Catalunya, jo diria que passa, almenys és el que jo m'aplico, per enaltir, conèixer, divulgar la seva gastronomia. I direu, què? Això és enaltir Catalunya? Feu-me cas, nens. S'està morint el fricandó, perquè diuen els influencers que a Instagram la nostra cuina és massa marró i ha de ser verda. Tenim el primer receptari d'Europa, una de les cuines més complexes, amb bogeries màximes, com els mars i muntanya. Perquè digueu-me vosaltres en quina cuina del món hi trobes mandonguilles de carn amb sípia. Aquest carn i peix només el trobes a la cuina asiàtica, però a la cuina europea aquesta bogeria no la trobes. Estimar la cuina en realitat és estimar, esclar, l'oli, el pa, el vi que ens acompanyen des de fa 2.000 anys. El vi català, en aquests moments, el que sempre va junt amb la gastronomia, està posicionat com a referent mundial, ben puntuat a les guies internacionals, molt exportat. Per tant, noms de vinya, petits cellers en català o grans cellers viatgen pel món, i jo sempre ric quan em bec un vi que m'agrada molt, perquè penso, mira, al Japó estan pronunciant aquest nom, que és el nom d'una vinya, jo sé, un senyor està dient un coll baix, o si té més poder adquisitiu està dient l'ermita. Cuidar la cuina, cuidar els pagesos, és cuidar la llengua, és cuidar el país. La militància més global que podem fer en aquests moments és l'alimentària. I incloc el vi perquè està considerat, esclar, encara, un aliment. I això esperem que continuï sent així enfront de la lluita per equiparar-lo a altres begudes com el llúpol o l'alcohol d'alta graduació. S'estima el que es coneix, i per tant jo us convino a militar coneixent els productes de la terra catalana.
2: Doncs aquesta és la reivindicació que fa l'Empar Molinera. De seguida sentirem a totes les entitats, a tots els partits polítics, parlant avui sobretot de convivència, de fer front a l'extrema dreta. L'Empar prefereix enaltir la cuina catalana i la gastronomia.
21: Això és convivència, això és convivència. Tot això és cultura.
2: No sé com ho veieu. si us hi afegiu.
3: Jo, per començar,
2: haig de dir... És que estàs notes, eh?
3: No, perquè ha tocat un tema molt important, que és la mort del fricandó. I perquè jo durant la pandèmia no sabia cuinar. I vaig aprendre, durant la pandèmia, estant a casa, quatre plats a fer-los.
4: I miraves els vídeos, per exemple, que feia la ruscalleda o el...
3: No vull posar noms. No vull posar noms, perquè no tots eren igual de bons. I ara no llavors, vull parlar primer dia ja directament.
4: Llavors no eren aquests, perquè si dic ruscalleda, dic top, ten.
3: No, sí, però és que no vull
4: començar. Però miraves altres, miraves vídeos.
3: Sí, i vaig aprendre el fricandó.
4: Ja
3: per donar la dada. O sigui, és ma mare que s'ha endut els tàpers de fricandó de casa meva, no li en revés.
2: Compte, estàs traient pit ara, eh?
3: Bueno, que vull dir que no està mort del tot. O sigui, hi ha una esperança.
4: És a dir, mentre hi hagi un ésser com tu...
2: Sí, l'esperança és Joan Foguet.
4: Mentre hi hagi un ésser com tu...
3: Bueno, no, ara tampoc podria, tampoc. Però el fricandó és el que millor faig, diguem-ne.
4: Doncs no és fàcil.
3: Les coses, poso l'intermitent amb el cotxe, faig cosetes.
4: Doncs mira, jo amb el fricandó puc acompanyar-te, posar l'intermitent, de vegades encara no, però estic aprenent.
2: És que això no ho saps.
4: Tinc examen,
2: Un any i mig que seguim al Catalunya Migdia les aventures d'en Pat Moliner intentant treure's el carnet de conduir. Encara no?
4: No, però tinc un examen aviat.
2: Ah, però escolta, però
4: ara estem fent un paquet.
2: La teoria la tenim superada, no?
4: La teoria va ser rapidíssima.
2: Està a punt de caducar.
4: Al març, nen.
2: A veus? I a pràctica no hi ha manera, eh?
4: No, sí. Ara faig un paquet de pràctiques, aviam. Sí.
6: Ara entenc que compri loteria perquè...
3: Sí, clar, és la manera de que et portin un xofer.
4: Ja m'agradaria.
3: Un paquet de pràctiques, perdó, potser no el tema del dia, però un paquet de pràctiques, sí. Què vols dir?
4: Que tu vas a l'autoscola i li dius,
3: estàs 10 dies non-stop de music.
4: A veure, les que pots pagar, perquè et dic una cosa, cares, treure's el carnet, vulguis... O sigui...
3: És una inversió, no és una de les despeses, és una inversió.
4: A veure, sí, o sigui, jo aviat podria tenir un xofer, però, és a dir, val uns diners. Llavors tu li dius, mira, fem-ne quantes, les que puguis, les màximes.
2: Sí, és una idea, Joan, perquè facis una idea, un dels exàmens que en Pat Moliner va suspendre és que l'examen pràctic...
4: No havia fet mai.
2: Va sortir amb el fre de mà posat.
4: No havia fet mai, de pistes.
2: Que tu és el
4: nivell... No havia fet mai, però és que no, mai, de la vida.
3: Quina metàfora de la política catalana, també ben trobada.
4: A veure, metàfora perquè a mi m'havien dit que el cotxe amb el fre de mà posat no funcionava. Mentida. Sí que va.
3: Els pàrquings és com millor va.
4: Sí que va.
2: Perquè no et gastis molts diners, no vagis examen fins que no tinguis clar l'intermitent dret o l'esquerra.
4: Això és rai, no.
3: Tu estàs dient de bona fe, el Pere.
4: De veritat que...
2: Algú que no condueix habitualment.
23: Sí?
2: Habitualment.
4: Tu tens carnet, no?
23: Condueixo cotxes automàtics, cotxes manuals, de tot, eh?
4: Aquests que t'ho fan tot.
23: De la cooperativa que jo soc, perquè no s'ha de confondre, no conduïm, no tenir cotxe.
2: Molt bé.
23: No tinc cotxe, però condueixo habitualment. Hi ha una cooperativa que
4: tenen un cotxe...
23: Tenen cotxes elèctrics que són sense màquina, sense marxes.
3: Sense canvi.
4: Mira, això està molt bé. Sí.
23: Que això cada vegada... I també he pujat, que això passarà aviat, amb cotxes sense conductor, aquests cotxes de
4: govern. Tu has pujat en un cotxe sense conductor?
3: N'has anat
4: en
23: meravellosos.
4: Ara
23: vindran a Madrid. D'aquests cotxes, vull dir que si t'esperes una mica perquè vas suspenent...
4: Però has de tenir el carnet per anar-hi, no?
3: Home, un cotxe sense d'allò,
4: no?
3: No. És un taxi, és com anar en taxi.
23: I ara aquí ja tens les...
3: Estàs desanimant una mica.
23: Tesles que ja pots anar també amb l'automàtic. L'únic que has de mirar a la carretera. Però vull dir que això ja està passant, també.
4: Però tu què et passes? Al costat del seient? I el seient va buit?
2: Al darrere. Sí.
4: Em fa massa por.
23: És meravellós. Jo ara no vull fer propaganda. A més, és de Google. O sigui, és una cosa que no tinc cap interès de fer propaganda, però realment és espectacular. O sigui, i és molt, per la meva modesta opinió, molt millor que no pas que et porti un conductor.
4: I una cosa, i els podem pagar, aquests cotxes? O és com quan diuen, posa't geotèrmia, que va bé per la contaminació. Sí, no pots pagar.
23: San Francisco, que està tan cara la vida, els coworking són caríssims i hi ha gent que ha convertit aquests cotxes en coworking perquè és molt més barat que teniu llogat un coworking i van treballant des de...
3: Van a l'espai donant voltes. Treballen dins donant voltes.
4: Això em marejaria.
23: Molt barat.
4: Marejo molt.
3: Si la mobilitat laboral portada d'un extrem.
2: Jo, sí, quan al matí hem pensat amb l'equip de què podia anar a la tertúlia, us garanteixo que de cotxes automàtics no ho havíem vist a venir. Això no...
4: Vols que anem al fossar de les Moreres?
6: Vols que anem a la tertúlia de diada?
4: Vols que tornem al fossar de les Moreres, aviam què ha passat?
2: No, home.
3: És bastant indicatiu.
2: Igual ho podria ser.
23: De totes formes, no vull deixar de dir-li al Joan Foguet que sí, estava tan orgullós perquè creu que sap fer fricandó perquè la seva mare s'emporta.
3: No, tinc més.
23: Les mares solen veure'ls
3: no,
23: de manera molt benevolent.
4: No. Amb la cuina no. Amb la cuina són cabrones totes. Se't cremarà.
23: No és molt objectiu fer veure que saps fer fricandó perquè la teva mare...
3: Jo ja sé per on vaig. Tu vols que t'emporti, oi?
23: No és mala idea.
3: Veus, ja sabia com som.
23: mare amb tota
21: porta
23: segura
21: sol. Porta un fricandó divendres.
1: Divendres que ve?
2: Sí. És que jo estic pensant que...
3: No utilitzo iata, una cosa que ets a dir.
2: Clar, com passa res.
21: Hi ha dues escoles. Ah,
2: per decidir si és bo o dolent i si ell és un bon cuiner o no, s'ha de portar una mica.
3: A la ràdio ets de portar i
21: ha dit no utilitzo iata, que això vol dir que sap els noms. Això és el més important.
2: Això és una peça de carro.
21: Iata és una.
23: Diguem que és un teòric, però a veure,
3: per pràctica. Què collons està passant?
21: D'acord, volem la teva mare.
2: Que havia vingut aquí com a molt noi.
3: La mare de la convivència.
21: La teva mare ha de venir.
3: La diada que ens hem passat entre tots i ara em surt el Pere Major.
0: Ja has de portar el fricandó i la mare.
21: La mare, sí.
3: No, pues quasi que la meva mare, sí.
2: Passen 3 minuts d'un quart. Sí, parlem de la diada que ens hem donat entre tots, com diu el Joan. Ara el clam a favor de la convivència ha assentat els actes oficials de la Diada amb l'ofrena floral al Monument Rafael Casanova a primera hora d'aquest matí. Una unitat que feia anys que no es veia després de la vigília l'11 de setembre marcada per la presència d'Aliança Catalana al Fossar de les Voreres. Avui, les principals institucions del país han fet pinya davant del creixement dels discursos racistes. Sílvia Paneque, per exemple, portaveu del govern, però també Josep Rull, president del Parlament, deien això.
5: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
7: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
2: Des de Catalunya, des dels partits polítics catalans, des de les institucions catalanes, s'ha fet referència a aquesta unitat i al fet de la convivència. També des de Madrid, la Moncloa ha fet una crida a reivindicar la cohesió. Pedro Sánchez ha parlat d'una Catalunya diversa a través de les xarxes socials. Des de la mateixa ofrena, el ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, també s'hi ha referit.
8: No permetrem que cap extremista vingui a començar a donar carnets de catalanitat en funció de l'origen en el nostre país.
2: I també l'expresident Jordi Pujol, que ha tornat a reivindicar que aquella frase tan seva, que és català aquell que viu i treballa a Catalunya i ho vol ser. Ho ha dit en un missatge, a més, avui, al matí de Catalunya Ràdio, motiu precisament de la Diada.
24: Felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. És la festa dels que tots, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
2: Semblaria ben bé, no sé com ho veieu, que s'hi hagin posat d'acord, però realment des de diferents colors polítics, des de diferents entitats de poder, tant a nivell català com a nivell estatal, com fins i tot expresidents com en Jordi Pujol, en la mateixa línia de convivència, fer front a l'extrema dreta, la convivència, etcètera, etcètera.
0: Bé, és l'evidència que Catalunya no és aliena al que està passant a la resta d'Europa, de fet, a la resta del món, i també que marca el seu propi fet diferencial, perquè jo no recordo cap dia de comunitat autònoma espanyola on el missatge de totes les formacions polítiques sigui la reivindicació de la cohesió, a les apel·lacions a la convivència, sinó tot el contrari, a la resta, els dies de la resta de comunitats, en la seva majoria van en contra de la suposada insolidaritat de Catalunya. Així que, no sé, també en aquesta reivindicació de la preservació de la convivència, Catalunya és punta de llança. També em sorprèn, en aquest sentit, que sigui el president del govern espanyol qui parli de la Catalunya diversa i no faci cap mena d'esmena a la diversitat dintre d'altres comunitats autònomes. Això remarca, efectivament, la diferència de Catalunya respecte a la resta de territoris de l'Estat i també posa en evidència la preocupació de tots els partits polítics davant d'aquesta progressió de partits com Aliança Catalana, que estan aprofitant la gesticulació i els enfrontaments públics i els mitjans, xarxes socials i companyia, per tenir molt més presència, i no és només una preocupació o una que pugui afectar a partits concrets, com tothom indica que creix a costa de Junts per Catalunya, sinó que Aliança Catalana està creixent a costa de tots els partits i tots fan bé en estar preocupats i en prendre mesures, no només d'unitat en aquestes crides a la convivència, sinó també en la necessitat de respondre a les necessitats de la població amb una gestió eficient que si no es dona, és el que dona més arguments a aquesta ultradreta.
23: Sí, jo crec que d'alguna manera és una reconnecta tot això amb el que era la Diada. La Diada era això, era un moment de cohesió, d'unitat del conjunt dels catalans, i progressivament va anar canviant en l'última dècada i pico en la festa o la Diada, diguem, se la van quedar, entre cometes, diguem, no? No estic perquè se la vulguin quedar vol dir que hi ha algú que la cedeix, els independentistes, i d'alguna manera es va tornar a la festa dels independentistes. Jo crec que això reconnecta amb el que era la Diada abans, que era, com dèiem, la festa del conjunt dels catalans que ho volien ser, i que, per tant, això ho feia realment singular, a diferència d'altres llocs o d'altres països, com el País Basc, que ja ho havíem parlat alguna vegada, en què la Diada Nacional era la festa dels nacionalistes, no? I, per tant, penso que és una tornada al que sempre estava bé que fos la Diada, amb independència de que cadascú, després de les manifestacions, etcètera, etcètera, doncs marqués l'horitzó de Catalunya que volgués, però mantenint la festa com la festa de tots els catalans. Dit això, aquesta unanimitat que hi ha, d'alguna manera, anar a alertar dels perills d'Aliança Catalana, que jo comparteixo modestament, no tinc gens clar que no l'acabi afavorint, no? Perquè precisament aquesta singularitat enfront del sistema corrupte i podrit, per utilitzar, diguem, la seva cosmovisió, doncs és el que s'ha vist al món, que ha donat més força i més potència encara en aquestes opcions. Per tant, bé, no, jo no tinc tampoc la recepta, però que ningú es pensi que el fet de subratllar tant això debilita aquestes opcions.
22: I més, jo, seguint per aquí, jo crec que més el que fa a Catalunya una miqueta més especial, com sempre, o singular, com sempre, a diferència del que deia abans l'Isabel, no? Que potser no és tan diferent d'altres llocs de l'Estat, és que aquesta unitat, aquesta convivència, el missatge del president Pujol, Catalunya un sol poble, tots els que han sigut els grans eslògans, diguem, d'aquest país en els últims anys, les últimes dècades, l'atac que fa Aliança és contra aquest simbolisme, perquè això és un dels símbols del catalanisme. I aquest atac tan, no sé, gasiu, tan burt, lamentable, doncs fa que tothom tanqui fila. I ara a veure, l'altre dia com se li respon això? L'altre dia, per fi, els creadors d'això que se'n diu el cordó sanitari, que són els alemanys, per fi Friedrich Merz, el canciller alemany, va parlar fort, va dir-li a l'ultradreta el que fan, que els va dir que estaven intentant fer una neteja ètnica. El canciller alemany, això no és normal. És a dir, que potser, més enllà ara de posar-nos tots d'acord amb una sèrie de denominador mínim, doncs ara potser sí que, no, com deia el Pere ara, no, que vostè està obrint ara el debat aquest de com respondre. Doncs potser respondre amb tota la naturalitat i dient les coses tal com són. Escolti, vostès no poden atacar contra això, això que ara no recordo qui ho ha dit, que no hi ha ningú més català, la consellera Paneque, perdó, no hi ha ningú més català que l'altre, esclar que no, i vaja, que aquesta cosa ha de començar a aprofundir-se i s'ha de dir amb naturalitat. Sembla mentida que el 2026 estiguem defensant això, potser, però s'ha de defensar de totes maneres que calgui, i utilitzant, doncs, com diu l'Isabel, també les xarxes socials i també les mateixes armes, diguem-ne, d'això de la famosa paradoxa aquesta.
0: Jo crec que el problema és que la unitat que estem veient avui és una reacció, o sigui, és una, no és una unitat proactiva, sí. És una unitat reactiva.
22: Que potser només és avui, també, sí.
0: Llavors, està molt bé fer aquests discursos. Jo crec que avui podem estar satisfets de les formacions polítiques catalanistes pels discursos que estan fent, però demà, què, no? I d'aquesta absència de resposta és del que se n'aprofita Aliança Catalana i de les errades en la gestió, de la manca de voluntat d'arribar a acords en temes claus pel país, com pot ser l'educació, la gestió dels serveis públics, que al final són les coses que interessen als ciutadans més enllà dels grans discursos. O sigui, que està molt bé això que avui els hagin fet tots o els partits catalanistes aquesta coincidència, diguéssim, en la preservació de la cohesió i el reconeixement de que el diferent també és català, si així vol ser-ho, però realment si només és una reacció amb aquesta onada reaccionària que hi ha a tota Europa i també a Catalunya, si no hi ha fets que vagin darrere els discursos, doncs ho veurem a les urnes.
23: Però això implica que, necessàriament, almenys a mi m'ho sembla, acceptar que l'escenari ha canviat del que eren els paràmetres de l'última dècada, no? L'última dècada dècada, sí, sí, estava dividida entre independentistes i no independentistes. Això traçava una línia que després hi hauria molt per parlar, perquè també semblava en alguns sectors que es considerava que no era català el que no fos independentista. Ara es diu que no és català el que ve de fora, però també hi havia una divisòria a parer meu excloent. En tot cas, aquesta divisòria que impedia els pactes, per mi, lògic, després d'aquesta reacció a la Diada, seria posar un terreny de joc en què es busqués el mínim comú denominador amb el que és l'eix central, que tota la vida havia estat, malgrat les divisions partidistes, de com és la política catalana, no? Hi ha un amb totes les diferències, que són moltes, que hi ha, i amb que legítimament això no vol dir que ningú se l'envaina de res, ni dels que volen anar més lluny en l'eix social, ni dels que volen anar més lluny en l'eix nacional, ni res, però hi ha un denominador comú que fa que ha de ser possible pactar enfront d'aquesta altra línia divisòria que ha canviat perquè ha canviat el terreny de joc. Però... I això, si no s'actua amb coherència amb això, doncs llavors estic totalment d'acord amb la Isabel de que quedarà amb no res. Si s'actua en coherència amb això, implica entrar definitivament, que jo crec que el moment serà quan torni el president Puigdemont, d'entrar definitivament en un nou escenari de la política catalana en què aquest mínim comú denominador ha de prevaldre sobre diferències polítiques que són, almenys a parer meu, menys importants que el que suposa el repte de l'extrema dreta.
0: Però al marge d'aquestes contingències polítiques, com és el retorn del president Puigdemont, efectivament no hi haurà normalitat institucional mentre ell no torni, eh? Però per arribar a aquest punt on els pactes siguin normals o tots els pactes transversals siguin normals, s'havia de fer un pas. Probablement avui és un pas important, més important del que ens pugui semblar, i el pas que s'ha de fer és pensar que aquest creixement de l'ultradreta no és només problema d'alguns. I no afecta només a alguns partits que poden perdre més vots o s'enfonsen o no s'enfonsen. És un problema de tots. I una enquesta rere enquesta estem veient com el principal partit que hi ha en aquest moment al Parlament, que és el PSC, no para de perdre suports en les enquestes.
23: Sí, sí, si li afegeixes a més l'altra ultradreta, que és la de Vox, Catalunya paradoxalment llavors, pot passar de ser, o sigui, formalment
1: una política de terços, discurs, que és molt complicada.
0: El discurs de això és un problema dels convergents, sí,
23: no,
0: perquè,
23: no,
0: o dels,
23: no,
0: de la gent de Junts, perquè estan creixent a costa del seu vot, és un error. I a mi em sembla que el fet de que avui estiguin tots els partits catalanistes o que es reconeguin com a catalanistes fent aquestes crides pot suposar el reconeixement de que és un problema de tots. I és un problema de tots, de societat i partidista també, vull dir, les dues coses. I si superem aquest esglaó dels interessos partidistes reconeixent que és un problema de tots, igual ens va millor com a societat.
22: Ara bé, com a resposta, no sé què dieu, està molt bé que hi hagi un comú denominador, hi hagi propostes, però tinc la sensació que tenim davant una senyora amb benzina i uns mistos i còctels molotov, i no em fa por que el que vagi dir els partits catalanistes, els partits demòcrates, siguin una ampolleta d'aigua. O sigui, que les propostes que siguin més enllà de bones paraules no quedin endavades, perquè l'auge de l'ultradreta no és per un tema, no és pel que va passar ahir, els discursos del Fossar de les Moreres o 3 o 4, són pel fracàs o per la caiguda del dia a dia de la política, dels serveis socials.
0: Així no, s'arriba... s'ha de donar resposta.
22: Llavors, ja sé que és molt poc sexy i que és molt poc, té molt poca èpica, però el que tenim al carrer, les vagues, possible vaga de metges, l'educació, com estan els serveis públics, doncs aquí, i també parlar de la ciutadania, tot això, de que això és molt complicat i que potser també parlar als ciutadans com adults perquè no vagin a buscar la solució ràpida d'un vídeo de TikTok de 15 segons d'una senyora dit no sé què.
23: És molt complicat, però hi ha aparells, diguem, pressupostos enormes que té l'Estat, que té la Generalitat, maneres de fer política que segurament haurien de canviar. Hi ha una pila de coses que crec que es poden fer. No és un problema de Catalunya, això és evident, no?
22: Clar, clar.
23: Això no està passant a Catalunya, està passant al conjunt d'Occident. Alguns d'aquests exponents, perquè al final Aliança Catalana, a parer meu, aplica el manual, diguem, d'aquesta ultradreta que ja ha conquerit alguns països, ni més ni menys que Estats Units, està a les portes de França, ni menys ni menys que Itàlia, etc etc. Per tant, aquest problema del conjunt d'Occident des de fa uns anys doncs s'ha de poder afrontar, i s'ha de poder afrontar amb valentia i amb tot el que això signifiqui, sapiguent que, òbviament, és molt complicat, però carai, si tens les estructures d'un estat o d'una comunitat autònoma amb un pressupost important i les polítiques públiques, doncs hauria de ser possible.
3: Sí, sí, exercir el mando, diguem-ne, sí, sí, estic d'acord.
2: Aquesta tarda hi ha convocada manifestació, ja sabeu, descentralitzada. Avui el Joan García, company de la redacció d'informatius, ha vingut carregat de portades, us les poso sobre la taula, quin perquè algunes són històriques, amb imatges de... aquesta és espectacular, del 76, són portades de la manifestació.
3: Mare de Déu.
2: I aquest
3: quina
2: és
3: passada.
2: Un especial de l'11 de setembre de l'any 86, perdó, del 77, em sembla que és el diari avui, amb la foto de l'any anterior. Per tant, la gentada que hi havia als carrers, a banda de portades com aquesta del Correo Català, que diu Tarradellas, negociació en Madrid de más poder para la Generalitat.
3: Excepcional, i una fotografia d'entrevista del president Tarradellas en una espècie de cadira de...
2: Com si estigués a un pícnic, eh?
3: Sí, amb un collal, és sensacional. Sí.
2: Què n'espereu d'aquesta tarda? Perquè és evident que la mobilització no és la que hi havia hagut els últims anys. De fet, no hi ha ambient de mobilització, en els dies previs tampoc. Descentralitzar també, d'una banda, fa més fàcil poder anar a la manifestació, perquè pots tenir més a prop de casa, però també fa que, si és que hi ha una...
3: I és més, xifra, menys, exigent la i és menys exigent la fotografia.
2: No sé com ho veieu aquesta tarda i què n'espereu d'aquestes manifestacions.
3: Doncs, seguint la línia, el que dius, potser és per posar-se la vena abans de la ferida o sabent que seria molt complicat fer una gran agrupació de persones, doncs s'ha triat això per mantenir una miqueta caliu i no prendre gaire mal, perquè la situació d'ànim ara mateix és la que és, no només pel que veiem en les enquestes, sinó en el mateix debat públic, no? O sigui, no la figura en aquest cas, jo estic d'acord amb el que diu el Pere, que en els darrers anys la Diada Nacional s'havia convertit en una diada de termòmetre de l'independentisme, no? O sigui, quan això, ara que s'ha tornat a posar de moda el Fossar de les Moreres, els que ja som una miqueta granadets i hem anat al Fossar de les Moreres diverses vegades fa dècades, sabien que aquestes coses passaven. El que passa que no hi havia Twitter, però aquestes coses passaven i bé, i tots hem hagut de córrer. Però que vull dir que no, jo no espero gaire cosa més que una manifestació cívica i alegre, però amb un punt reivindicatiu, però demostrant molta menys força del que he tingut els darrers anys.
23: Però amb aquestes extractes, diguem, del Correu Català que ens has portat, per exemple, no es veu el Tarradellas, aquesta unitat, aquesta... Objectivament, es van aconseguir unes coses que semblaven increïbles.
3: Sí.
23: Increïbles, o sigui... No només des d'un punt de vista de Catalunya. La Generalitat de Catalunya és l'única institució republicana de la Segona República Espanyola que es recupera, no? I això és increïble, en part, perquè hi ha una unitat social i política espectacular. Això, crec que hi ha un miratge a pensar que, perquè hi ha unitat també en el camp independentista, això representa Catalunya.
3: No, és clar que no.
23: I per tant,
3: si és que hi ha aquesta unitat del cap independentista.
23: Que no hi és, però vull dir que jo crec que la manera d'aconseguir coses importants, i ni més ni menys que la recuperació de l'única institució republicana de tot l'estat espanyol, que és la Generalitat de Catalunya, que s'aconsegueix, doncs a darrere hi ha tot el poble de Catalunya, o bona part, o un percentatge molt més de la meitat, no? Mm-hmm. I jo crec que en els últims anys, en la mesura en què la Diada és la festa dels independentistes, això, per molt que sembli molt potent, i ho és pels independentistes, crec que té menys força que el conjunt de Catalunya, que no sé, ara no hi ha, probablement no hi ha elements unitaris suficients. Estem sortint d'una etapa i s'han de construir les altres. Jo crec que aquests consensos bàsics de país es poden recompondre, i llavors està molt més clar que quan un va a una manifestació de l'11 de setembre no és només una manifestació dels independentistes. Jo crec que aquest és un element important a tenir en compte pels propers anys.
2: Com deia el Pere, això de la unitat, ara recuperar un dels retalls que ha portat el Joan García, insisteixo, com a dels serveis informatius, és el diari avui del dimarts 6 de desembre del 77, en què és el primer govern de la Generalitat, és la presentació, podríem dir, 12 consellers, òbviament govern d'unitat, no s'havien fet encara les eleccions, des

0: I no ha passat res i no hem sortit a cap titular ni a cap fotografia. I en aquella època i abans, la manifestació que hi havia per la Diada era una manifestació independentista, minoritària. Aquí el canvi de paradigma i de definició, no?, comença a partir del 2010, després de la sentència de l'Estatut, que efectivament aquella manifestació del 2010 és el juny, però a partir d'allà són les diades les que comencen a desborden la convocatòria dels carrers. Però les manifestacions per la Diada sempre havien sigut manifestacions independentistes, a més, dividides...
1: Diguéssim, havia, les grosses, per entendre'ns, no? N'hi havia més d'una,
0: i no eren... I no eren l'eix central de la Diada. Recordo en presidència de Pasqual Maragall, per exemple, que es va inventar aquells actes a la Ciutadella, i les grans polèmiques eren un any perquè cantava la Maite Martín i potser ho feia en castellà, l'any següent perquè cantava la Noa i era israeliana, vull dir que...
1: Que
0: la manifestació com a tal no era l'eix central de la Diada Nacional
1: de Catalunya.
0: Però en
1: els últims anys,
2: sí que col·loca la manifestació al centre.
0: Que efectivament, aquesta la manifestació d'avui servirà per saber quin és l'estat d'ànim de l'independentisme, però no s'ha de mesurar la Diada precisament per aquesta manifestació.
1: Sí, és veritat que ho vam fer-ho amb molts anys.
0: És molt probable que hagués estat o que hagi estat més important omplir el Camp Nou d'estelades com a reacció a una agressió d'un policia nacional a un seguidor del Barça que no la manifestació que hi haurà avui. De manera que jo recordo ara un conseller fa molts anys em deia el suport a la independència depèn, i mira si fa anys, del que digui José María Aznar. O sigui, ells miraven les enquestes i el suport depenia del que deien els de Madrid, no? O sigui que, i torno a l'argument anterior, no? Diguéssim, que igual que la unitat d'avui també és reactiva, en aquell moment el suport a la independència era per reacció als atacs que podia tenir l'autogovern de Catalunya o la cultura i la llengua catalana. De manera que no ens equivoquem a l'hora de mesurar la Diada per la manifestació, ni el suport a la independència per la manifestació. Perquè els moments van canviant i dependran, i fins ara el que tenim, o sigui, excepte en l'any 2017, 2015, 2016 i 2017, que va ser proactiu i va acabar com va acabar, fins ara el que tenim és un independentisme reactiu als atacs, diguéssim, de l'autogovern de Madrid.
2: I totalment d'acord, i alhora subratllat, que ja ho he dit i que, a més, jo crec que estem tots d'acord, que una cosa és l'estat de salut de l'independentisme, l'altra és la Diada de tots els catalans.
1: Sí,
2: i les dues coses coexisteixen a l'11 de setembre i que s'ha de precisar molt bé de què estem parlant,
1: que,
2: si d'una o de l'altra.
1: Que va servir de termòmetre, que estic d'acord que no ens hem de confondre, però molta gent s'hi va confondre, sobretot dirigents polítics que van inclús avançar eleccions o no, depenent de com anaven les manifestacions. O sigui,
0: sí, perquè era un termòmetre per una altra cosa, diguéssim.
1: Sí, exacte. Les manifestacions són molt importants i a més en democràcia és una manera d'expressar-se directament. Però d'aquí a contemplar que això sigui el... No, és que estic totalment d'acord amb tu, però que hem estat molts anys depenent d'això, de si això era la benzina d'un moviment polític que hem vist que arriba per on arriba, sobretot quan ens posem a ser propositius, que és, bé, ens costa.
2: Falten 20 minuts per arribar a les 4. Aquesta tarda amb el Francesc Garriga estarem pendents d'aquestes manifestacions descentralitzada. Farem programació amb la tarda de Catalunya Ràdio pendent de la mobilització que pugui haver aquesta tarda. Nosaltres ara farem una pausa per la publicitat i de seguida ens centrarem en Nova York, perquè avui és evident que estem molt pendents del que passa aquí a casa nostra, la Diada Nacional de Catalunya, però també estem molt pendents del que està passant ara mateix a Nova York. Recordeu, avui fa exactament, i a més a aquesta hora, fa exactament 25 anys dels atemptats a Nova York que van fer caure les Torres Bessones i que van canviar l'ordre mundial per sempre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma

0: amb el futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: Al llit saps delegar? O ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu?
3: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
1: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
3: Sí que m'agrada delegar.
4: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com us deia, dia de banda, l'11 de setembre d'avui té un altre motiu de commemoració. Tal dia com avui de l'any 2001, és a dir, fa exactament 25 anys, Al-Qaeda va estavellar dos avions contra les Torres Bessones. Avui s'estan fent als Estats Units actes de record i d'homenatge. Per exemple, ara mateix està passant això. In dangerous and devastating conditions. Exactly 5 years after the attack, the company was officially redesignated the 911th Technical Rescue Engineer Company. Recordeu que el Pentàgon va ser un dels blancs d'aquests atacs. Aquí és on hi és Donald Trump. El president dels Estats Units és al Pentàgon, és a Washington. No ha volgut ser a Nova York, on també s'estan fent actes de record. D'aquí una estona doncs, hi haurà els actes centrals. Donald Trump no ha volgut estar a Nova York perquè no, quan va saber que no hi hauria discursos polítics i que, per tant, ell no podia fer el seu discurs polític, va decidir que, en lloc de ser a Nova York, aniria al Pentàgon, a Washington, que és on ara mateix està, juntament amb la seva dona, amb la primera dama, doncs pendent d'aquest acte d'homenatge a les víctimes, en aquest cas al Pentàgon, però insisteixo que aquesta hora pràcticament a tots els Estats Units estan pendent d'aquests actes. Avui és un d'aquells dies que, si us pregunto, Isabel, Pere, Joan, on éreu avui fa 25 anys, tothom ho té clar.
5: Sí, sens dubte, sí.
6: No té gens d'èpica. Sortíem del Parlament, que llavors hi havia una recepció oficial al Parlament. Llavors sortíem un grup d'uns companys periodistes del Parlament i no se'ns va acudir res més que anar al Port Olímpic a dinar. Perquè devien ser quarts de...
5: Aquelles hores, sí, quarts de tres.
6: Sí, pues, i llavors tal qual ens vam seure... recordo el nom del restaurant, que no diré, jo crec que vam demanar musclos, mira què et dic, del qual vam seure, els mòbils van començar a sonar i bueno, doncs ja us podeu imaginar com va acabar la tarda, diguéssim.
7: Jo també estava en aquesta recepció del Parlament, tot i que no vaig ser convidat amb aquesta mariscada. Me'n recordo, òbviament, no vaig ser convidat a aquesta mariscada perquè no em vaig anar al
6: cel.
5: Està exagerant.
6: Va
5: començar la Gürtel allà.
7: Jo és que m'ho imagino perfectament.
5: Uns trajes.
7: Però bueno, l'endemà estava a Madrid perquè em van mobilitzar de la secció internacional del país d'anar a reforçar, perquè tot això era bestial, no?
5: Mm-hmm. També és molt més prosaic. Em va agafar en el trajecte d'anar cap a casa, aquella tarda jo no treballava, i vaig ensabentar de tota la Granja Gavà del carrer Joaquim Costa, quan vaig arribar a un lloc on no hi ha televisió ni ràdio, i vaig veure tota gent movent-se. Va ser un gran esperit periodístic, i no em vaig assabentar de res fins una hora després.
7: Un bohemi, no? Per allà la...
5: Bueno, cadascú...
7: El Joaquim Costa.
2: Natàlia Ramon, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Natàlia Ramon, companya dels Serveis Informàtics de Catalunya Ràdio, a l'equip del Catalunya Migdia. On eres tu, l'11 de setembre del 2001?
8: L'11 de setembre del 2001 era aquí, fent guàrdia.
5: Però... Quina cara de la grisa.
2: Però
8: al cap de poques hores volava cap a Nova York.
2: Ostres. I vas arribar-hi?
8: I vaig arribar-hi, doncs mira, vaig marxar el dia 11, no sé, a les 7 de la tarda, i vaig arribar-hi el dia 13, dos dies després.
2: Tinc el telèfon algú aquí, no sé si li haig de preguntar on era o no, perquè em sembla que tots sabem on era. Núria Bacardit, companya de TV3, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Tots sabem on eres l'11 de setembre del 2001, perquè com et van enxampar aquests atemptats?
9: Doncs van enxampar a Nova York de vacances amb la meva superamiga i també companya de feina de la tele, la Patrícia Artigas, i ja estàvem allà, portàvem dos dies de vacances, i ens va enxampar dormint, perquè aquell dia volíem visitar les torres, però va sonar el despertador i vam dir, bueno, no passa res, estem de vacances i ens llevarem més tard, i mira, coses del destí.
2: I les vacances es van estroncar.
9: Absolutament. Clar, és que ni que no haguéssim treballat, qui fa vacances o qui disfruta d'una ciutat que està completament tancada, hermètica, i que feia por, i eren uns moments que feia molta por, no? De fet, d'alguna manera, encara que va ser molt dur, molt intens, treballar ens va salvar, en certa manera. I ens hi vam posar de seguida, perquè a la tele van aconseguir localitzar el telèfon de la noia que ens allotjava, la Susan. Estàvem en un barri al sud de Manhattan, a Lower East Side, i ens van localitzar allà. No sé com van ni poder trucar, perquè havien patat totes les telecomunicacions, però van aconseguir localitzar-nos. I primer vam començar a fer connexions telefòniques, fins quan dius, hem trobat un punt per fer un directe on ens donaran assistència tècnica, però aquest punt era com a 3 hores de camí, en un moment en què no funcionava res. Cap transport públic, metro, ni res. Ja quan vam acabar amb les connexions telefòniques, posa't a caminar aquestes 3 hores fins que vam enxampar l'únic cotxe que circulava per Manhattan. Us podeu imaginar tot Manhattan completament buit. És una imatge que realment sorprèn i també feia por. Ens va passar una filera de camions de l'exèrcit, i vam trobar un únic cotxe, un turisme, el vam parar, una cosa que no faries en la vida, en circumstàncies normals, i li vam dir, porta'ns allà. I ens va portar, i almenys vam poder arribar pel tren a vespre.
2: Tant a tu, Núria, que hi eres, i que per tant ho vas viure des del minut 1, com tu, Natàlia, que vas arribar-hi unes hores després, com recordeu la ciutat? És a dir, quin ambient hi havia a la ciutat en els minuts o en les hores posteriors als atacs?
8: Clar, jo quan vaig arribar, a part del col·lapse emocional, jo diria, a part de físic, que ho veus, és una ciutat totalment col·lapsada, com deia la Núria, clar, el metro no anava, no hi havia autobusos, no hi havia res, per tant, era molt visible. Però a mi el col·lapse de la gent que o estava amoïnada perquè encara no havia trobat els seus parents, o estava amoïnada pel que podria passar, jo vaig tenir sensació que la gent de Nova York, en aquell 2 dies després, tenia molta sensació d'estar en una ciutat assetjada. Només s'obsessionaven per com marxar. Jo recordo, per exemple, a l'hotel que jo vaig anar a parar, una de les persones que hi treballava era una noia italiana, i només pensava com marxar cap a Itàlia. Però després hi havia gent, doncs no sé, que era de Ohio, que només volia tornar a casa seva a Ohio. És a dir, jo vaig tenir la sensació que tenien com això, sensació de setge en la ciutat, que no es podien bellugar i que estaven insegurs.
2: Núria?
9: I en un xoc total, perquè realment, home, evidentment ningú s'espera un atemptat d'aquesta magnitud, que impactin, no sé, els 4 avions, 2 que impactin a les torres, que les torres caiguin. Evidentment, això és una sorpresa, però realment era un xoc tan absolut, amb un dol molt col·lectiu. A tot arreu anaves, on anessis et trobaves cerimònies improvisades al carrer, de cop que t'enganxaven, com una marea. Et trobaves de cop amb un ciri a la mà que t'havia posat algú, una rosa, i la gent fent pregàries o en silenci. I era una ciutat absolutament amb xoc, amb molta por, aquest setge que diu la Natàlia, i també molt, molt, molt patriòtic. Sobretot a barris com el Chinatown, no? Que potser sorprèn més. Banderes dels Estats Units amunt i avall, ens en sortirem, i realment molta tristesa. Dibuixos per tots els parcs de bombers, perquè havien perdut pràcticament la meitat dels seus agents, no? A les torres. Dibuixos, fotos de desapareguts penjades per tot arreu. Realment era molt... És que... Molt, molt bèstia, molt brutal.
8: Fins i tot, Núria, no sé si tu hi vas anar, jo vaig intentar anar fins a Brooklyn quan ja s'assenyalava Afganistan, el proper bombardeig, etcètera, etcètera, on hi ha una comunitat afganesa instal·lada des de fa molts i molts anys a Brooklyn, i fins i tot allà, això que dius tu, les banderes als balcons, evidentment ningú volia parlar amb els periodistes, però és veritat que les mostres patriòtiques també havien arribat fins i tot en aquestes comunitats, no? Tu mateixa ho deies, a Chinatown o a Brooklyn, jo també ho vaig veure, sí.
2: Els que ho veiem per la televisió, de sobte vam ser conscients que estàvem assistint a un fet històric i que, a més, canviava la història i que probablement canviaria les nostres vides, com efectivament després es va comprovar. Vosaltres allò, en la voràgine d'una crònica o una altra crònica, n'éreu conscients o anàveu amb el pilot automàtic i no sabíeu molt bé ni el que estàveu fent, entre cometes?
9: Ui, jo des del minut zero, en el moment que vam baixar al carrer, vam veure la ciutat completament buida, i això, només helicòpters, avions militars i camions de l'exèrcit, en aquell moment jo vaig pensar, val, l'inici de la Tercera Guerra Mundial, claríssim.
8: Jo vaig tenir la mateixa sensació. El primer que vaig fer va ser acreditar-me per entrar a la zona zero, i el primer moment que vaig baixar fins a la zona zero, que hi vaig baixar caminant també, perquè no es podia baixar d'una altra manera, vaig tenir la mateixa sensació. Vaig pensar, bueno, això va en sèrio i aquí és probable que peti tot. Sí.
9: Sí, sí, i la zona zero era molt, molt impactant. La primera vegada que es va deixar accedir, que nosaltres hi vam entrar, clar, anàvem amb una sabata i una espardenya, ni mòbil, ni tan sols d'aquests que funcionessin allà, no anàvem amb mòbil. Llavors, hi vam accedir sense acreditació, vull dir que el tema de la seguretat, que es va qüestionar moltíssim, no?, per què van passar aquests atemptats, doncs nosaltres vam entrar allà tan tranquil·lament quan es va permetre l'accés als mitjans, i la imatge era molt... Per mi era com la sensació d'aquí hi ha hagut una guerra nuclear, no?, amb aquell esquelet. Era tan desolador i sí, sí, i en certa manera potser sí que va començar aquesta Tercera Guerra Mundial, com va dir el Papa, no?, en el seu discurs, una mica per capítols, perquè la sensació a mi no m'ha marxat.
2: De fet, va començar el que es va anomenar guerra contra el terror, que va comportar una llarga etapa de guerres sovint injustificades, una actitud que va canviar la geopolítica mundial, va començar també l'odi contra l'islam en un país, els Estats Units, on hi ha molts d'islamistes. Ara mateix l'alcalde de Nova York és musulmà i, per tant, és de religió islàmica.
9: Sí, sí.
2: Vull dir que, per això dic que és un canvi de paradigma per tothom, fins i tot per nosaltres. Fins i tot coses tan poc èpiques, si voleu, com que aquest control dels avions, dels líquids, va començar llavors.
8: Esclar,
9: sí, sí.
8: Dels líquids i aquestes barreres de seguretat als aeroports. Penseu que jo vaig arribar a Nova York, jo vaig volar de Barcelona a Londres, i a Londres enllaçava un Londres-Nova York. En aquest moment, entre Barcelona i Londres, van tancar l'espai aeri als Estats Units. Quan jo vaig arribar a Heathrow, el caos era tremendíssim. No anaven els sistemes informàtics, tothom anul·lava els vols que tenia, ningú tenia ganes de volar en aquell moment. I vaig aconseguir agafar un vol de Londres a Montreal, al Canadà, perquè vaig pensar, bueno, a males, de Montreal es va amb tren a Nova York amb certa facilitat. En aquest vol Londres-Montreal jo no tenia bitllet. Jo em vaig apuntar amb la Maria Alba Gilabert, l'altra companya de la ràdio que venia, ens van apuntar amb un boli, amb una llibreta, Mrs. D. Raymond and Mrs. Gilbert, i vam pujar en aquell avió. Vull dir-te que és veritat que el canvi, no, aquell dia tot era molt caòtic, però el canvi fins i tot en la seguretat ha estat immens després d'aquell 11 de setembre.
2: No sé com ho veieu vosaltres, Isabel, Pere, Joan, però realment és un d'aquells fets en què ens marca a tots, tant els que hi van ser, òbviament, de manera molt més directa, els que ho van patir en les seves cars i en els seus familiars. Ara s'estan recordant les víctimes a Nova York. Podem sentir ara mateix com s'estan llegint els noms.
10: Jay Joseph Ferguson.
11: Henry Fernandez.
10: Judy Hazel Santillan.
2: Famílies de les víctimes que estan llegint els noms dels morts en aquells atemptats. Primer es va parlar de 6 o 7 mil morts, després van acabar sent-ne 3 mil, que déu-n'hi-do, però sí que és veritat.
8: Sí, sí. Jo això sempre m'ha quedat com una espina de fer moltes cròniques parlant de 6 o 7 mil morts, que era el que en aquell moment l'alcalde Giuliani ens informava, i que, per sort, després van ser 3.000. Però sempre penso, vas estar molts dies dient una cosa que...
7: No podies fer-ho d'una altra manera.
6: No, però és una de les coses... És una de les coses que m'ha quedat. El volum de víctimes en un espai tan reduït és una cosa molt insòlita. Igual que és insòlit com un fet de terror com aquest, no?, que evidentment les imatges ens van marcar tothom, i efectivament qui va estar allà molt més, acaba derivant en una limitació de llibertat, de llibertats molt evident.
2: I acceptada per tothom.
6: Acceptada per tothom, sí, sí. i que dura 25 anys després. Vull dir que l'escenari també, i l'imaginari global, també va canviar molt arran d'aquests atemptats, i fins i tot ja entrant en la geopolítica, a partir d'allà entrem en una era on es poden justificar guerres inventant-se la motivació.
7: Molt fàcilment, sí. I les respostes unilaterals, jo crec que vivim en aquesta era, vivim en l'era que es va, com heu explicat bé, vaja, no, vivim clarament en una era en el que la potència, quan se sent humiliada o agredida, se sent que té carta blanca per fer el que vulgui, i la resposta que dona pot ser terrorífica. Recordem que van fer una guerra a Afganistan on avui 25 anys després, això també et mostra l'esterilitat d'aquest tipus de respostes, no només en pèrdua de milions de vides humanes, sinó que a dia d'avui tornen a governar els talibans a Afganistan, després de milions de morts, no? Per tant, aquest món de respostes unilaterals brutals, pensant que així extirpes el mal, doncs és una terrible equivocació que porta també extremada molt sofriment a molta gent innocent.
5: I més és que és una qüestió, es parlava en aquell moment, es parlava que de la fi de la història, després del mur de Berlín, després dels blocs, i va tornar això que dieu, no? Aquesta espècie de les potències fetxent que van pel món sense molt menys multilateralisme, i encara avui, com deia Elisabet, encara avui estem amb això, i no només no anem a millor, sinó que sembla que anem bastant a pitjor, i estem en un impàs que no sabem cap on va.
2: Deixem-me acomiadar la Núria Bacardit, la cara que ens va informar per TV3, perquè la van enxampar de vacances, que per tant es van estar, juntament amb la Patrícia Artigas, aquí des d'aquí també afegeixo amb una abraçada i un record. Núria, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda.
7: I que bé que no que tanquéssiu el despertador aquell dia, francament. No sé,
2: sí, clar, si no l'arriben a adaptar. No? Aquelles històries que pots explicar, perquè podies haver-t'hi trobat justament en aquelles torres bessones al moment dels atemptats. Gràcies a la Núria Bacardit. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Nova York continua la lectura dels noms.
12: Stephen Mark Fogle. Thomas J. Foley. Jane C. Folger. David J. Fontana.
2: I d'això que està passant a Nova York segur que n'estan molt pendents a partir de les 4 d'aquí a un parell de minuts a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
2: Estaràs molt pendent, suposo, de Nova York i de Barcelona, de Barcelona i de Nova York.
13: Sí, avui tenim ulls i estona suficient per mirar els dos llocs. Jo adverteixo als oients que no es perdin l'arrencada i que no s'espantin, però que a les 4 de la tarda, en punt, quan acabi l'Òscar Fernández, no desconnectin, perquè viuran un moment que segurament els portarà 25 anys enrere. No diré res més, però que no s'espantin. No s'espantin, que escoltin la ràdio i entendran perfectament el que estem fent. I a partir de les 5, doncs, evidentment, arreu del país, allà on hi hagi manifestacions, doncs hi serem aquesta tarda. I a més, avui, mira, com que és un dia especial, hem absorbit el tot costa. I faria una mica d'esports amb el Sergi Andreu, què et sembla?
2: Carai, el menú és gairebé com aquella mariscada de la gana aquell d'avui fa 25 anys.
7: Com el fricandó.
5: Ha vingut amb molta gana el Pere,
2: Sí, hi ha de tot una mica.
13: No, és un bufet lliure. La tarda és un bufet lliure. I pots agafar de tot. I amb la quantitat que vulguis, però sense empatxar-nos.
2: Molt bé, perfecte. T'ha quedat rodó, això. Sembla que ho haguessis preparat,
13: Sí, és que ara traiem el tall, ja tenim la promo per la setmana que ve.
2: Estàs ja preparant el futur,
13: S'ha d'avançar feina.
2: Molt bé, molt bé. Aquí he vist cares d'expectació, per això que anuncies a les 4.
5: Molt gros, això.
13: Molt gros. Vaja, a veure, vull dir, tampoc...
2: Ara t'estàs venint una mica, t'estàs pensant...
13: Sí, molt gros, no! He volgut fer l'advertència.
5: No tanqui la ràdio ningú, ara.
13: Hem fet la prova i hem pensat, hòstia, hem d'avisar o no hem d'avisar? No avisem. Simplement fem una petita advertència. No apagueu la ràdio i no us espanteu, ja està.
2: Des d'Orson Welles no recorda fer.
13: Quan vinguin els premis, ja et felicitaré.
2: Home, espero que em convidis.
13: Ja, jo aniré
2: sí,
13: a la gala.
2: Això mateix,
6: no,
2: això mateix.
6: No sé si es pot... A veure, aquests atemptats també van canviar molt les decisions entre els mitjans de comunicació de com abordar aquestes grans tragèdies.
2: Són d'aquells fets que canvien tot l'ordre mundial, però també el petit ordre personal de tothom. I, per tant, ho recordaran a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Aquesta tarda, a més, en emissió conjunta durant bona part de la tarda amb el 3Cat Info. Natàlia Ramon, gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: I també als convidats que hem tingut en aquesta hora, el Pere Rossinyol, Isabel García Pagan i Joan Foguet. Gràcies a tots tres.
7: A vosaltres.
6: Gràcies. Bona
5: diada.
2: Com us ha dit el Garriga, no pareu la ràdio, estigueu pendents de l'arrencada a les 4 de la tarda de Catalunya Ràdio. Els del Catalunya Migdia tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bona diada i bon cap de setmana a tothom.
14: Són les 4 de la tarda. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les torres bessones del World Trade Center de Nova York. El president George Bush ja ha afirmat fa cosa de 20 i escaig minuts que tot indica que es podria tractar d'un atemptat terrorista. L'FBI treballa amb la hipòtesi que un avió comercial hauria estat segrestat i obligat a encastar alçar-se contra aquests emblemàtics edificis del barri de Manhattan que acullen centenars d'oficines.
2: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però
15: això
2: una de les
15: passava
2: dues,
15: ara, exactament fa 25 anys. A aquesta hora, en plena Diada de Catalunya, el món mirava als Estats Units. I a la Ràdio Nacional ho explicàvem a mesura que passava. Kilian Sabrià, Gaspar Nández, bona tarda.
16: Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
15: Vau ser els conductors una mica improvisats d'aquest programa especial a Catalunya Ràdio. Són dues veus històriques d'aquesta casa. Gaspar, no sé quantes vegades has sentit aquest inici d'especial i quins records et porta això?
16: La veritat és que encara em posa la pell de gallina i la veritat és que encara em costa de creure que això passés. Recordo que una de les frases que s'anava repetint més durant tot aquest especial era que la realitat superava la ficció. Això ho deia sobretot la corresponsal, la Diana Negra, la corresponsal a Washington, i efectivament va ser així. Bé, la veritat és que va ser corprenedor. És el dia radiofònic meu, en tots els anys que fa que sóc a Catalunya Ràdio, més impactant i el que sempre més recordaré.
15: I tu, Kilian, explicant també, no sé si costava fins i tot de creure, veure com s'ensorrava un edifici i haver-ho d'explicar, no?
13: Clar, perquè en realitat a mi em tocava un paper que encara era una mica més, entre cometes, desagradable, perquè el Gaspar anava donant pas a la gent i jo anava, el que feia era anar rebent les informacions. Algunes eren certes, altres t'arribaven gairebé sense sedàs i no eren, i després va confirmar que no eren certes, però a mi em anaven fent forat igualment, em anaven fent efecte a mi. Jo no les transmetia a les que no n'estava segur, però a mi anaven fent efecte i cada vegada sumava més i cada vegada sumava més. I com diu el Gaspar, per mi és el dia més emocionant i transcendent de la meva carrera com a ràdio, diguem-ne, com a locutor de ràdio, però al mateix temps l'únic dia de la meva vida que he estat davant d'un micròfon en què no sabia què estava passant. No sabia què estava passant. I en més d'un moment, i això encara em fa emocionar ara, vaig pensar que era la fi del món. De veritat, no ho estic dient ara per fer una pel·lícula. Pensava això, pensava que s'estava acabant el món, perquè no sabia què hi podia haver al darrere. No m'imaginava que allò ho estaven fent persones humanes. Vaja, no gaire persones, però humans, vaja.
15: Kilian Sabrià, Gaspar Hernández, a Barcelona, als estudis de Catalunya Ràdio, i als Estats Units, una corresponsal.
14: I Washington, Diana Negra, bona tarda.
17: Sí, molt bona tarda.
14: Estàs veient aquestes imatges?
17: Efectivament, les torres bessones, una de les dues torres s'ha col·lapsat, però la situació sembla una d'aquestes pel·lícules de fantasia, de terror. Estan evacuant també el Capitoli, és a dir, l'edifici del Congrés.
14: A veure, què ha passat així al Pentàgon?
17: El Departament d'Estat.
14: Què ha passat al Pentàgon?
17: Al Pentàgon sembla que han estavellat també una avioneta i que això és el que ha provocat el foc. Però en aquest moment estan evacuant el Capitoli, el Departament del Tresor...
15: És una de les veus històriques també de Catalunya Ràdio i ens fa molta il·lusió. Diana Negra, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Recordant bon temps.
15: Un temps que va tocar, doncs, explicar aquest fenomen. Com es vivia això fent la feina de corresponsal de Washington? Perquè entenc que també havia de ser entre emocionant, preocupant i no sé si al llindar de la por.
18: Increïble. La veritat, jo encara no m'havia assegut a mirar la televisió i me van trucar dient el que estava passant. I primer, el mateix que els comentaris que feia, no t'ho podies creure. Però, evidentment, ja amb el segon avió era claríssim que no només que estava passant, sinó que no era un accident.
15: Clar, aquí a la redacció, Gaspar, recordeu com es viu... Això eren les 4 de la tarda, a les 3 ja s'havia explicat, però quan això passa, que és quarts de 3, recordeu la redacció, si era un dia que hi hagués molta gent, era un festiu, les diades no eren el que van ser després, per tant, no sé què era l'ambient.
18: Clar, perquè l'11 de setembre, per nosaltres és festiu, però aquí no, naturalment.
16: Clar, efectivament. Poca gent a la redacció, comptàvem que seria un 11 de setembre normal, faríem un balanç dels actes del matí i de la manifestació de la tarda. Jo vaig arribar a la redacció cap a 3:45, la meva guàrdia començava a les 3, i el primer que ens cridava l'atenció a la redacció eren les imatges de la CNN que suposadament, deia que suposadament una avioneta s'havia estavellat contra les Torres Bessones. Al cap d'una estona que havia sigut el vol 11 d'American Airlines, que viatjava de Boston a Los Angeles, el que es va estavellar, i després quan ja es va estavellar el segon avió a les 3:03 és quan van decidir aturar l'emissió de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i començar el programa especial. I com deia en Kilian, clar, la sensació de fi del món sí que la teníem tots els que érem allà. Fins i tot en Vicent Partal, el comentarista de política internacional que érem nosaltres, que sempre és un home ponderat, deia que ell, que probablement estàvem a l'inici de la Tercera Guerra Mundial. Clar, el que deia en Kilian també em recorda que no teníem, com si diguéssim, background periodístic. És a dir, allò no havia passat abans, no ens podíem agafar res, i la veritat és que estàvem tots molt i molt sobtats, nerviosos, intentant fer bé la nostra feina.
15: Diu el Gaspar, el corresponsal o el comentarista de política internacional, Vicent Partal, sonava així.
14: En aquests moments, Vicent Partal ens escolta i està veient les imatges, comentarista de política internacional. Bona tarda, Vicent.
19: Hola, bona tarda.
14: Tu t'ho creus, això que està passant? És absolutament increïble.
19: No, com tu dius, n'hi ha voltes que la realitat supera la ficció, no? Això en una pel·lícula ens hauria semblat que el guionista era excessivament espectacular i la veritat...
15: Vicent Partal, bona tarda.
20: Bona tarda.
15: El recordes molt, aquesta trucada?
20: Sí, tant.
15: Et truquen de Catalunya Ràdio, diuen, posa la tele que s'està acabant el món.
20: No, tenia la tele posada, em truquen, diguem, vine cap als estudis. Bueno, jo crec que, com diu el Gaspar, que jo no he passat més por en la meva vida, és a dir, és el dia que he passat més por de la meva vida, perquè era molt conscient del que era això. En un primer moment, jo crec que vam ser extraordinàriament prudents tots, vam intentar tots no excitar més la situació, però clar, n'hi havia un dubte que no teníem, que era qui havia fet això. No? En un primer moment semblava, l'única hipòtesi probable semblava que era un altre estat, perquè no podia ser que una organització, diguem, no estatal tinguera l'audàcia i la capacitat de fer un atac d'aquestes característiques. Clar, si això era així, ens portava a la Tercera Guerra Mundial, evidentment. Quan després va començar a dir-se que era Bin Laden, etc. Clar, en aquell moment ignoràvem moltes coses. Ignoràvem, per exemple, que el govern americà tenia un advertiment en aquest sentit de que podia passar això, no? Bueno, jo crec que tots va ser aquesta sensació de por, no? De molt de pànic. Jo recordo quan es tancaven els micros en algun moment amb el Gaspar, amb el Kilian, la gent que estàvem a l'estudi, era aquella sensació de dir no pot ser, no pot ser. Jo recordo que vaig dir un taco, fins i tot se'm va escapar un taco quan vaig saber-lo del Pentàgon, no? Dient, però qui mana, no? Qui està al mando aquí? Com pot passar això?
15: Diana, sí. Tu eres a Washington. No sé en quina zona de la ciutat vivies, però al carrer se sentia que estava passant alguna cosa estranya o va trigar...
18: No, aquí estava molt tranquil, perquè on va passar va ser més tard al Pentàgon, però el Pentàgon està, no sé, com 10, 7, 8 o 10 quilòmetres de casa meva. El que passa que sí, el que havia eren uns tràfics impressionants. Pensa que no era, encara no teníem mòbils com ara té tothom per
15: clar,
18: comunicar.
15: Clar.
18: I tot va ser molt difícil. Me'n recordo una cosa personal, que el meu home havia de sortir i li vaig dir, mira el que està passant. Això ha de ser un atemptat terrorista. La primera reacció va ser, tu sempre agafes conclusions sense tenir por.
15: Doncs mira, aquesta conclusió va ser encertada. Deixa'm recordar un moment més, perquè clar, el món no s'aturava i els mandataris d'aquí i d'allà eren fora.
14: És emergència nacional i l'alarma a l'opinió pública és immensa. Abans escoltàvem el testimoni de la portaveu de l'ambaixada espanyola a Washington, reclòs a l'ambaixada, sense saber què passa amb el seu fill que havia anat a la guarderia i amb el seu marit que són a Washington, i això és un testimoni directe de la situació en què es deuen trobar molts catalans, espanyols, no, evidentment nord-americans en aquell terreny. A veure, José María Aznar ha reaccionat. Siegfried Gras, bona tarda.
21: Bona tarda, efectivament, ho està fent en aquests moments i condemnat aquest atemptat. Escoltem les seves paraules en directe.
15: El director de TV3 és el Siegfried Gras, bona tarda.
22: Hola, molt bona tarda.
15: On et va enganxar l'atemptat a tu?
22: Sí, això era Estònia, un viatge que en principi era el típic viatge del president del govern, un pèl tonto,
0: tonto i que al final doncs, no
15: va ser tan tonto.
0: No va ser tant, no?
15: Recordes el moment en ser conscients d'això i que allà es revolucionés tot o anava amb una altra velocitat, això?
0: No, o sigui, ens va passar una mica el que us va passar a tots aquí i allà i a tot el món, no? Del moment que, per cert, corria tant mal la crònica perquè estava parlant l'escenari i no volia treure-hi temps, no? Aleshores, el que passava és que ens vam entrar per la televisió i Estònia era la mateixa hora que és aquí, no? I clar, aleshores hem pensat, potser li hem de preguntar a l'Aznar sobre això, molt tontament, perquè clar...
15: Però igual ens afecta una mica, no?
0: Sí, vam començar amb això de l'avioneta i aquestes coses, no? En la compareixença, l'Aznar, que va fer la compareixença i se'n va anar, i ens va, evidentment ens va quedar ja penjats, va tenir una certa gràcia, no?, perquè va utilitzar la frase molt famosa que ha fet sempre ahir de tots els terrorismes són iguals i s'han de combatre per igual a tot arreu, siguin qui siguin, que li va durar el que li va durar, no?, perquè doncs, va arribar un moment que continuaven sent iguals, però ja no depenia d'on venia, ja tenia una importància també que política, depèn de qui fos, no? Bé, va ser una jornada molt interessant, molt pensant que s'ha acabat el món, no sabíem ni com sortir d'Estònia, el govern espanyol estava absolutament despistat, però clar, si ho estava l'americà, ells també ho estarien, no? I vam tardar com un mes i pico amb anar allà, a la zona zero, amb l'alcalde de Nova York a visitar-la.
15: Deixa'm acomiadar el Gaspar Hernández. Gaspar, moltes gràcies per recordar aquest moment i t'escoltem, com sempre, a Catalunya Ràdio.
16: Sí, moltes gràcies a vosaltres. Només un petit incís més per recordar la tasca, com sempre, valuosíssima de proximitat de Catalunya Ràdio, tenint present que ens trucaven molts i moltes oients interessats per saber com estaven els catalans de Nova York, no? Perquè n'hi havia molts, o bé de turisme o bé hi vivien, i com ens deia abans la Diana Negra, en aquell moment no existien ni WhatsApp ni xarxes socials, i la ràdio, com sempre, era el lloc bé on trucaven per saber com estaven. I això crec que ho vam poder no informar cas per cas ni molt menys, però sí fer una radiografia de la situació en general. Moltes gràcies, una abraçada a tots i a totes.
15: Una abraçada, Gaspar. I Diana, ens ha fet molta il·lusió saludar-te després de tant anys. Encara vius als Estats Units?
1: Encara visc als Estats Units, sí, sí, ara soc al meu pis a Washington, que està pràcticament igual on estava abans, està al costat mateix. Sí,
15: molt bé.
1: Sí, sí.
15: Doncs escolta, ens ha fet il·lusió també saludar-te, perquè ets una veu històrica que tothom vincula a aquesta ràdio i que t'havíem perdut una mica la pista. Avui ha estat un bon motiu per tornar a parlar amb tu.
1: Per mi és un gust també recordar aquests temps, tot i que el dia no és un dia com per recordar-lo amb cap gust.
15: No, no. Sí. Però vaja, va bé fer memòria perquè això també no quedi en l'oblit. Diana, una abraçada, gràcies.
1: Igualment.
15: Kilian, et quedes una estoneta més?
22: Jo sí, jo aquí. Jo aquí.
15: Vinga, va, doncs deixa'm fer un punt i seguit, però abans hem de canviar de diada. Perquè el 2001 el dia mirava als Estats Units, però avui el dia mira a casa nostra, és a la Diada Nacional de Catalunya. Manifestacions que van arrencant mica en mica, evidentment a partir de les 5 de la tarda al centre d'atenció seran aquestes manifestacions. I soc i som independents. Aquest és el lema d'aquest any. Saludem el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona tarda.
23: Què tal, bona tarda.
15: Aquest any manifestació descentralitzada.
23: I no és la primera vegada, per exemple, l'any passat ja n'hi va haver, aquest any són tres punts, és Barcelona, que és el punt principal. Acaba la manifestació a Plaça Catalunya, dues columnes que surten de punts diferents i que conflueixen totes dues a la Plaça Catalunya, però també n'hi haurà a Girona, a la mateixa hora, a les 17:14, i també n'hi haurà a Amposta. Són els tres punts els que hem d'estar pendents d'aquesta tarda. Això acaba amb un acte central a Barcelona, no amb la lectura d'un manifest conjunt, sinó amb les intervencions de totes les entitats que organitzen avui aquesta marxa, que són bàsicament l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, també el Consell per la República i d'altres, i que començarem a escoltar a partir de 6:45.
15: Doncs això és el que passa avui a casa nostra. Barcelona, Girona i Amposta. L'Àlex Giral el tenim a Barcelona. Àlex, bona tarda.
24: Hola, Francesc, bona tarda.
15: Comença a fer xup-xup.
24: Sí, a poc podríem dir que es va omplint aquesta capçalera de la columna present de la manifestació Barcelona, aquí és on estic jo. Arranca aquí la cruïlla de Gran Via amb Casanova, aquí evidentment ja s'ha tallat el trànsit rodat, i que desemboca, com deia el Raül, a Plaça Catalunya via Ronda Universitat. És el mateix destí, Plaça Catalunya, que la columna Futur, que pujarà via Laietana i Ronda Sant Pere amunt, partint de la plaça de la Catedral. El que veiem ara, sobretot, gent buscant les ombres dels arbres, també dels edificis, tot i que m'atreviria a dir que la temperatura és més agradable, que en comparació a la calor xafogosa d'altres diades. A la manifestació hi ha confirmades personalitats de Junts, Esquerra i Aliança. La gran novetat en aquest sentit és la presència del líder republicà Oriol Junqueras, que no participava en una manifestació de la diada des del 2021. La d'enguany, com dèieu, sota el lema "I soc i som". L'any passat van ser 28.000 protestants, segons la Guàrdia Urbana, que aquest any veurem.
15: Manifestants, no sabem la religió, però eren manifestants. Àlex, gràcies. D'aquí una estona tornem a parlar.
24: Vinga, fins ara.
15: A Girona, la Maria Rovira, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
15: S'espera molta mobilització?
3: A veure, a Girona el que farà de diferent d'Amposta i Barcelona serà que en lloc d'aquestes dues columnes, una pel present i l'altra pel futur, aquí serà una única columna. Llavors veurem la participació que això acumularà. Sortirà, en lloc de Barcelona que arribarà a Plaça Catalunya, qui és? Sortirà de la Plaça Catalunya de Girona, que de fet és el lloc on aquest matí ja s'ha fet també l'acte institucional. Serà una sola columna, com us dèiem, que seguirà un recorregut per Gran Via de Jaume I, per l'Avinguda Ramon Folc, la Rotonda del Rellotge i després el passeig de la Copa, on hi ha l'escenari i es farà l'acte final. Ens diuen des de l'ANC que es llegirà també un manifest. S'han anat veient ja des d'aquest matí, des de aquí a la Plaça Catalunya, on s'ha fet l'acte institucional, ja molta gent amb la samarreta groga i aquest lema que ja hem comentat, i doncs s'espera que ara la columna doncs es vagi ja formant per començar aquesta manifestació també doncs a les 17:14.
15: Això a Girona. Gràcies, Maria. I acabem el recorregut a les Terres de l'Ebre, allà a Amposta, el Jordi Barranca ens explica què està passant ara. Jordi, bona tarda.
4: Hola, Francesc, molt bona tarda. Doncs mira, aquí jo em trobo on començarà d'aquí escassos, d'aquí un quart d'hora aproximadament, des d'on sortirà la columna present aquí a la confluència de la Corella, del carrer Sebastià Joan Arbó i carrer Itàlia. Això és la zona, el vell mig de la zona esportiva d'aquí de la capital del Montsià. Des d'aquí, diguem-ne, es dirigiran cap a l'Avinguda de la Ràpita i acabaran, la manifestació acabarà, diguem-ne, a tocar mateix del pont penjant, símbol per excel·lència de la ciutat d'Amposta. A l'altra punta de la ciutat surt la columna Futur, en aquest cas a l'Avinguda Santa Bàrbara, i totes dues confluiran, com bé dèiem, al davant mateix del pont penjant. Aquí, a poc a poc la gent ja va arribant. Aproximadament aquí hi deu haver-hi unes 150-200 persones. Això sí, tots ben situats a les ombres dels arbres, perquè la calor és intensa i el sol és bastant, diguem-ne que sufoca bastant ja a aquesta hora.
15: Doncs a Amposta, amb sol sufocant, el Jordi Barranca ens anirà explicant això. A partir de les 5 ja agafarà més velocitat. Gràcies, Jordi.
4: Fins ara.
15: A veure, Raül, any passat versus aquest any, serà una diada molt similar en quant a mobilització? Aquesta dispersió creus que ajuda a que es dispersi el número de persones i, per tant, faci menys efecte? No sé quina...
9: El factor de la dispersió, si ho comparem amb l'any passat, segurament la previsió ens porta a dir que pot ser una cosa semblant, no? Més és un divendres, coincideix en cap de setmana. És veritat que la dispersió en altres moments no ha sigut un obstacle. Va haver-hi convocatòries a diferents punts, per exemple, les portes del referèndum de l'1 d'octubre. Si no em falla la memòria, la del 2017 ja era descentralitzada en diferents punts del país, el xup-xup, i el Moscou hi va ser.
15: El xup-xup al país potser era un altre, eh?
9: Però aquí és on vaig, el xup-xup és un altre. O sigui, a l'independentisme ningú li pot retreure la constància. Surt al carrer puntualment, ho ha fet amb força, ho ha fet amb moltíssima força anys enrere. És veritat que les últimes diades han vist menys presència de gent al carrer. Tot això coincideix justament amb que les enquestes, l'últim CEO del mes de juliol ho indicava, amb un repunt dels partidaris de la independència que no veiem des de l'any 2020, fregant el 45%, darrere del no, però amb un repunt important d'anys enrere. Però coincideix també, i això no és menor, en un moment en què els partits independentistes no van units, on hi ha una dispersió, on hi ha retrets i on també hi ha un actor nou, que és Aliança Catalana, i que és d'entrada un inconvenient per frenar els partits independentistes a que algun altre dia puguin arribar altre cop al govern de la Generalitat. Veient com les enquestes situen que al final tots quatre podrien sumar majoria absoluta, però és veritat que aquí tots els partits són reticents a poder arribar a acords amb Aliança Catalana. Per tant, el context polític és un context complex i segurament a ulls de molts ciutadans pot acabar incentivant una certa desmobilització que veurem en dies com avui, que és un dia justament en què l'independentisme se'l marca per exhibir també múscul i temperatura al carrer.
15: Això passa avui, aquí, 2026, i t'ho explica Catalunya Ràdio. Raül Flores, gràcies.
9: Gràcies, bona tarda.
15: Però l'11 de setembre del 2001, a aquesta hora, un tertulià que primer entrava per telèfon venia a l'estudi i demostrava que la cosa
7: no s'acaba d'entendre.
8: Per xifres de 5 dígits...
10: I això d'aquest avió, d'aquest altre avió a Washington, Vicent, no us sorprèn?
20: És que em sorprèn tot. O sigui, jo no entenc res. Com abans ho dèiem, quan hem parlat abans, no? En primer lloc, segrestar un avió és molt difícil.
13: No, però jo deia segrestar-ne 3 i que ningú...
10: I que l'FBI no.
13: I que l'FBI no. Clar, aquella hora, Vicent, es feia molt difícil d'imaginar el que hem conegut després, no? Era no difícil, impossible d'imaginar.
20: Bueno, es passava una cosa que a voltes ens passa als periodistes, no? Que és que la part substancial de la informació no la podíem comprendre. És a dir, després hem sabut que la Casa Blanca des de dies abans tenia avisos sobre Bin Laden, etcètera, etcètera. En aquell moment nosaltres no teníem ningú, ni la menor idea d'això. Fins i tot Bin Laden era una persona més aviat desconeguda, és a dir, no estava entre els noms que la gent normal del carrer sabia, no? Que passa que l'audàcia del que va passar, a mi em sap greu perquè a vegades has de cuidar molt les paraules. És a dir, l'atemptat va ser increïble i extraordinari en la seva realització, criminal, tot el que vulguis, però n'hi ha que reconèixer que ningú havia pensat mai que es podia fer una cosa com aquesta, no? I l'audàcia, la força, la manera de la coordinació mateixa era tan gran que no havien vist res semblant a això, no?
13: Clar, tu, Siegfried, a Madrid, t'havia tocat, imagino, algun atemptat terrorista, haver-lo d'explicar, no? O com a mínim conviure-hi. No sé si tenies la sensació d'estar vivint el mateix a gran escala o no arribàveu encara a col·locar-ho al mateix nivell en aquell moment.
0: No situàvem al mateix nivell. Nosaltres, està clar, a Madrid estàvem acostumats a que anessin havent-hi atemptats. Em vaig cobrir molts, com tots els companys de Madrid, però no ho vam comparar amb aquest cas, perquè aquest cas ens va passar el que ens va passar a tots, de que no en teníem res, no? El que sí que és veritat és que el que ens vam donar compte, a part de que també ens passava que no sabíem si s'acabaria el món, el que passaria és que hi havia un abans i un després, i això sí que ho vèiem, i és que a partir d'aquí el món, clarament, a nivell de ciutadà, ha anat a pitjor. Vull dir, clar, després del 2001 i de que el terrorisme va venir el 2004, i aleshores aquest terrorisme d'ETA, que evidentment era un terrorisme tan condemnable com qualsevol altre, es va trobar un fenomen global on, per exemple, va afectar Espanya, que Espanya mai havia estat, diguem, en aquesta guerra, no? Aleshores, quan dic que va canviar el món, va canviar des d'anar als aeroports, que podies anar amb molta més tranquil·litat.
13: Tu recordes... Clar, jo no ho recordo gaire, però tu potser que ja viatjaves molt abans del 2001. Sí. El canvi és dràstic i immediat, diries?
0: No, el canvi és dràstic i no immediat, però encara l'arrosseguem. Per exemple, el tema que ara estan començant a treure de les ampolletes...
13: Els líquids ve d'allà.
0: Ve d'allà, i encara van anar incrementant...
13: És a dir, tu abans del 2001 podies anar amb una ampolla de colònia de litro i no passava res.
0: No passava res, i ara tampoc... Bueno, ara la maleta sí que t'ho fan... T'ho miren, no? Però no passava res, perquè a més podies anar fins i tot amb un bitllet d'avió d'una altra persona i tampoc es posaven tan fantàstics com ara, no? Vull dir, ara està tot molt més...
13: No feia falta fer el canvi de nom, diguem-ne, amb Ryanair.
20: És que se sap cada mesura d'on ve, és a dir, les sabates, el que t'has de descalçar si la sabata passa per tenir una determinada altura és per l'intent d'atemptar del vol de París-Rio. Els líquids són per l'intent d'atemptar del vol Londres-Seattle. Els escàners són per una trinitat que ara no recordo exactament. El tancament de la cabina, deixar la cabina tancada, és la primera reacció a l'11S, perquè clar, que no puguen entrar, que després es va girar en contra, per exemple, en l'atemptat
13: de German Wings.
20: De German Wings, no? És a dir, l'11S té una incidència en les nostres vides constant. I quan arribes a l'aeroport, en l'aeroport és on se viu l'11S avui, perquè cada pas que et fan donar d'aquells que t'emprenya tant té una explicació relacionada amb un atemptat concret.
13: I el Kilian Sabrià abans ens deia, jo tenia la sensació que s'acabava el món, i a més, sí. a nivell personal, tu, Kilian, no sé si ho vols explicar gaire,
11: sí,
13: però
11: era
13: un moment vital per tu molt important.
11: Molt important. Per això ho recordo, i encara ara, si continuo parlant, m'emocionaré, ja ho notareu, perquè era un moment familiar molt important. Havia acabat de tenir la meva primera filla, la Judit, tenia 5 mesos, era molt menudeta i molt petitona, i, curiosament, jo aquell dia tenia guàrdia a la ràdio i la meva dona tenia guàrdia a la televisió. I en el moment que va passar això, jo anava rebent tota aquesta informació que em superava i que jo pensava realment, honestament, que s'estava acabant el món, i veia la meva dona a la tele. I deia, ostres, jo aquí i ella allà. I la nena estava amb les àvies que se l'anaven passant, com era habitual en casos en què el periodisme passa per davant dels horaris familiars. Però sabeu què em passaven a mi? I això, jo crec que hi ha petites històries dintre de les grans històries que expliquen la transcendència i l'emotivitat de la gran història. És evident que hi ha molta gent que va morir, hi ha històries familiars, moltes, que poden explicar això, però una de petitona com la meva també ho explica. Jo estava allà davant del micro rebent tants inputs i tantes informacions, algunes certeres, altres falses, i superat per la situació, i jo pensava, oh, la meva pobra Judit, no podrà viure més que 5 mesos. Pensava que moriria igual que tots i que el món s'acabava. I això, mentre jo anava informant, em anava pressionant el cor per dins. I és d'aquells moments molt difícils de posar a la pràctica la professió, perquè un no deixa de ser una personeta humana, i això et fa... et dol i et fa emocionar. I de veritat pensava que la pobra Judit ara ha fet 25 anys ja. La pobreta pensava que poc que ha viscut la pobreta Judit.
15: El Kilian el sentíem a Catalunya Ràdio amb el Gaspar Hernández, i com deia ell, la seva companya, la Montse Gené, la teníem a TV3 a l'especial informatiu.
2: Gràcies, Salvador Sala. Portem ara mateix 2 hores i un quart d'informació ininterrompuda en aquest Telenotícies, que ha començat d'una manera habitual, però que tràgicament a partir de les 3 de la tarda doncs ha derivat en el que estem fent, una informació continuada sobre un fet brutal sense precedents a la història dels Estats Units. 3 avions han impactat contra edificis claus d'aquell país, contra el World Trade Center.
15: La Montse Gené, que la tenim ara de corresponsal al Penedès, Garraf i la noia aquesta casa, sí, que era i és la teva dona. Recordes, sí, el moment de retrobar-vos, no sé si aquella nit, de matinada, no sé quan vau arribar a casa, com va ser allò?
11: Vam arribar tots dos molt tard, jo especialment encara més, perquè el nostre programa encara es va allargar més, i pràcticament només ens vam abraçar i vam pensar d'anar a recollir la Judit, que encara la tenia, crec que era la meva mare, que se l'havia passat primer de la sogra, després a la mare a la sogra, a la sogra a la mare. Pobreta, va ser una baldufeta aquell dia, pobreta.
15: Com creieu que seria un atemptat així avui? El món estaria preparat per reaccionar com va reaccionar llavors? Reaccionaria molt diferent, Siegfried?
0: Jo crec que políticament el món reaccionaria d'una manera similar, perquè en aquell moment no sabem res.
15: Un atemptat així amb Donald Trump, per exemple, a la Casa Blanca, te l'imagines?
0: Sí, jo me l'imagino. Imaginar-me, me l'imagino. Ara, la reacció de Donald Trump, jo crec que veient una mica la diferència entre els dels diferents presidents, suposo que seria molt pitjor de la que va tenir Bush en aquell moment, tot i que aquella mateixa nit, o al cap d'unes hores, van atacar diferents bases a Afganistan, com... indicant una mica quina era la procedència, no? Però, clar, el Trump, doncs, igual atacava 5 països sencers, no? Crec que això s'ha millorat molt perquè passi, però també és una cosa que mai es pot tirar enrere. Penseu que estem vivint unes èpoques on que tot el que pensàvem que no era possible, començant per això que deies, de que una guerra mundial o que el món mai tornarà a ser igual, ens hem vist superats, que l'únic que ens falta ja per veure és que ens caigui un meteorit i se'n vagi mig planeta en orris, no? Aleshores, jo penso que en els temps que vivim, per molta seguretat que hi hagi, això és perfectament repetible a Nova York, a Moscou o a qualsevol lloc del món.
15: Però sí que és veritat que va haver-hi aquesta onada que va afectar Nova York, Madrid, a Londres també va haver-hi atemptats, que semblava que això començava a ser no ens sentirem mai segurs enlloc, i els últims anys, Vicent, sembla que la cosa, per sort, no està passant.
20: S'ha frenat, clarament.
15: I això és a mida que anem retallant, no sé si dir drets o comoditats que aconseguim això?
20: Jo crec que han passat dues coses. Primera, aquests atemptats són d'inspiració jihadista, és a dir, d'inspiració d'un sector de la població de religió musulmana que adopta una lectura absolutament estricta i literal de l'Alcorà, i que en aquell moment bona part de la població musulmana del món no trobava, diguem, condemnable que això passara. Avui en dia, la major part del món musulmà condemna aquestes coses perquè les han viscut ells mateixos, a Síria. És a dir, cal recordar que la immensa majoria d'atemptats i de morts provocats pel jihadisme són en països musulmans. I, per tant, diguem, ja ara la gran majoria de les poblacions musulmanes, i molt clarament les d'Europa, no toleren aquest tipus de pensaments, i, per exemple, és una cosa que la policia t'explica si els preguntes, la major part de les denúncies que arriben en els casos encara de que detenen algú provenen de la pròpia comunitat musulmana, que evita que aquesta gent pareixi per un costat. Per l'altre, és obvi que n'hi ha una sofisticació en la resposta...
15: I prevenció, no?
20: Prevenció enorme. I que això ha costat una quantitat de diners espectacular i ens ha costat llibertats públiques, llibertats civils, sens dubte. És a dir, per exemple, una cosa que ara no... Parlàvem abans dels aeroports, no? Ara no pots pujar a un aeroport sense que la policia del país on vas sàpiga que vas, no? I això abans era una cosa impensable, no?
0: I hi ha una cosa que deia el Vicent, que tenia tota la raó, que també demostra una mica el món en què vivim, no? La complexitat, evidentment, de segrestar un avió és molt difícil. Mm-hmm. Van fer 2.005 morts, 2.010 morts, no me'n recordo ara, però més de 2.000 morts, no? I és una operació que abans parlàvem abans d'entrar aquí, a veure qui la pensa, això, qui pensa que això és possible, perquè ho va fer possible.
15: No, idear aquest atemptat, o sigui, té molt mèrit executar una operació tan bèstia amb un edifici tan emblemàtic d'una ciutat tan emblemàtica i que, a més, et surti, entre cometes, bé.
0: Sí, però, exacte, això és molt difícil, però també mireu la fragilitat que tenim, per altra banda, que uns nanos que volien volar a la Sagrada Família, els surt un malament, els explota tot, agafen una furgoneta i es manten a Rambla i maten a tothom. Vull dir que, per una banda, els últims anys, això que deien que ha baixat, el que ha baixat és la complexitat i fer coses importants i que requereixin molta preparació. Però si us fixeu, els últims 10 anys, els atemptats han sigut allò, un home amb un ganivet que mata no sé què, l'altre que entra en un cotxe...
15: Sí, l'escala és més petita.
0: L'escala és més petita, però...
15: Perquè és més, potser més difícil però, fer-ho més gran.
0: Clar, no, això fa de molt més difícil prevenir, evidentment. No?
20: Però així tot ha baixat, és a dir, sí. Primera, és molt important això, no és el mateix pilotar un avió contra les Torres Bessones que clavar-li un ganivet a una persona, no? Però fins i tot això ha baixat, crec que aquest any només portem un mort en un tipus d'atemptat així en tota Europa, que és la xifra més baixa des de l'any 2000, no? Jo crec que sí que n'hi ha hagut les policies, és a dir, la capacitat tècnica, diguem, de controlar això. No es pot controlar mai tot, això òbviament hem de saber-ho, que no es pot controlar mai tot, però la capacitat tècnica ha pujat d'una manera molt, molt important al preu de les llibertats i al preu després d'una cosa que en parlem poc, però és el resultat final de tot això. Bé, clar, 25 anys després els talibans estan al poder a Kabul, home, te fa pensar que caram hem fet, no? Com és possible? I jo crec que el pitjor que va passar va ser aquella nit i els dies posteriors els Estats Units va rebre un allau d'amor real, autèntic, dient que podíem no estar d'acord en la política americana, però l'impacte emocional va ser tan gran que tot el món es va volcar amb els Estats Units.
15: I fixa't quina manera de no capitalitzar-ho, la gestió que en va fer després el país, que 3 anys després el món els gira l'esquena per tota la reacció, no?
20: Clar, perquè s'inventen l'atac a l'Iraq, que no tenia cap culpa en aquest cas, s'inventen unes armes de destrucció massiva que no existien, i aleshores això el que fa és fer créixer encara més el problema, perquè, clar, els Estats Units tenien una oportunitat a les mans. Hi havia tota classe de països que estaven disposats a fer el que fos perquè això no es repetís, però van fer una gestió terrible del post-11S dels Estats Units. Va ser terrible perquè no volien acceptar la realitat, que era que l'origen d'això era l'Aràbia Saudita. I que, a més, era una família que feia negocis des de feia molts anys, els Bin Laden feien negocis amb els Bush. Jo recordo aquell dia que el cap me martillejava tot el rato pensant, però si fan negocis junts, o sigui, això era conegut, eren negocis de petroli, la família Bush feia negocis amb la família Bin Laden. Quan es va començar a dir, quan per primera vegada algú va dir sembla que hi ha un senyor que es diu Bin Laden, jo no parava de pensar, però si és Bin Laden fan negocis amb els Bush, com pot ser?
15: Fa 25 anys era difícil d'entendre i 25 anys després, el lloc més emblemàtic de tots, es llegeixen els noms de les víctimes en una llarguíssima llista de més de 2.000 persones.
5: Marion R. Pritchett.
6: Stephen Husko Jr.
5: Chris Robert Hughes.
6: Paul Rexford Hughes.
5: Robert T. Hughes Jr.
6: Thomas F. Hughes Jr.
5: Timothy Robert Hughes.
6: Susan Huey.
7: Lamar Demetrius Pauls.
15: Això passa ara, 25 anys després, al lloc on hi havia aquestes dues imponents torres que el Kilian Sabrià en directe ens va explicar per Catalunya Ràdio que s'enfonsaven i ens deies és el moment més emocionant que vas viure tu davant d'un micròfon, Kilian.
11: Insisteixo que el concepte més clar és que és l'únic moment de la meva vida davant d'un micròfon en què no he dominat la situació en el sentit que sabia què podia estar passant i què podia explicar i cap a on anaven o podien anar les coses o què podia interpretar. En aquell moment jo no era capaç de processar-ho, això, no era capaç de processar-ho. I penso que el que té valor és que 25 anys després, encara que se sàpiguen tots els detalls, encara generin emocions aquestes coses, aquests fets, aquests programes de ràdio que també feu i que feu molt bé aquí a Catalunya. Fem, vaja, molt bé aquí ara, a Catalunya Ràdio. Sí. Perquè una ràdio pública servir per això, per no oblidar el que ha passat i tampoc el que ha passat després, com han analitzat molt bé el Siegfried i el Vicent. Aquell dia, jo recordo de tota manera que tot va començar, és que vull ser molt honest, perquè el primer que va veure que això estava passant, i el coneixereu molt, és el Quim Balaguer, un company d'informatius, que és un savi per milions de coses i té, no sé, un sisè sentit per adonar-se'n d'imatges que, clar, si haguéssim estat pendents ho haguéssim vist, però no aquell moment ningú estava mirant. Clar. Unes pantalles petitones de televisió que teníem aleshores posades en les cantonades a dalt al sostre i va ser ell el que va dir ei, fixeu-vos. I sempre recordaré que va ser ell el que ens va introduir en aquella tarda vespre nit tan fosca, però va ser ell el que ho va veure primer i volia també ser honest en que va ser la primera veu de Catalunya Ràdio que va advertir tots els companys.
15: Doncs això és el que vam explicar fa 25 anys amb el Siegfried als Països Bàltics. 25 anys després el tenim de director de TV3. Siegfried, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la tarda de Catalunya.
0: Encantat d'estar amb vosaltres sempre que vulgueu, ja ho saps.
15: Doncs vinga, va, anirem trucant de tant en tant i que ens expliquis exclusives de TV3.
12: Com vulgueu.
15: Vicent Partal, 25 anys després, tornant a aquests micròfons, vaja, ja has tornat després encara més, però vull dir que avui que es marca aquest 25 aniversari també ens ha fet il·lusió tenir-te aquí.
20: Moltes gràcies.
15: I Kilian, et tenim al Sense Fronteres aquesta temporada també, que ningú se n'oblidi, això, eh?
11: Sí.
15: Aquest diumenge, tots pendents de... Vaja, com

0: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
8: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
2: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
10: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
11: No te la pots perdre.
9: Però si és brutal.
12: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
13: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
12: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
13: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
12: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: perquè hem tornat al 2001. Hem tornat al 2001, avui fa 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de Nova York, un any en què algunes de les celebritats que marquen l'actualitat van néixer. Quevedo va néixer aquell any, però també la Julieta o Billie Eilish. També els porters del Barça femení masculí, Cata Coll i Joan Garcia. El defensa del Barça, Eric Garcia. I fins i tot, el 2001, la creadora de contingut, Berta Roca, que justament va néixer el 18 de desembre, igual que Billie Eilish, que sentim de fons. Tots ells nascuts el 2001, però cap d'ells va néixer l'11 de setembre del 2001. Per això avui hem volgut anar a buscar algú que sí. Que el seu naixement és una data que no s'oblida ningú. 11 del 9 de l'1. És l'Aitor Mújica, que és un noi nascut l'11 de setembre del 2001 al matí, a l'Hospital de Mataró. Aitor, bona tarda.
1: M'escolteu bé?
0: Ara sí, Aitor, com estàs?
1: Bé, tot bé. Aquí acaben de sopar.
0: Acaben de sopar perquè, explica'ns tu, on ets ara?
1: Ara estic a Singapur.
0: Tu ets futbolista professional i estàs jugant a la Lliga de Singapur. Déu-n'hi-do.
1: Sí. I res, ara acabant el dia aquí.
0: Molt bé. I clar, és un dia d'entrada per molts anys, perquè és el teu aniversari, 25 anys.
1: Gràcies.
0: I clar, tu no recordes el dia que vas néixer, però entenc que ha anat marcant tota la teva vida. Quan dius, quin dia vas néixer? No, jo l'11 de setembre del 2001. Hòstia, no?
1: Ho tenen fàcil, sí, quan recordes el meu cumpleaños, la veritat.
0: Clar, no sé si hi ha gaires anècdotes o la gent, no sé, què et diuen quan dius la data de naixement?
1: Bueno, doncs primer pensen en la diada i després quan els hi recordo l'any diuen, hòstia, que a sobre va ser el mateix dia a les Torres Bessones. Jo, sí, ja veus. Una cosa, però bueno.
0: Escolta, quant temps portes a Singapur?
1: Portaré un mes i mig o així.
0: Ah, o sigui que és molt recent això. Avui has anat parlant amb la família, t'han anat felicitant tothom?
1: Sí, però tenia entreno aquesta tarda i no hem coincidit amb l'horari, tenia entreno, ara començaré a parlar amb tothom.
0: Val, mira, doncs ara tinc algú aquí que et vol felicitar. A veure, ja pots felicitar-lo.
2: Felicitats, Aitor.
1: Passa, papi.
2: Què dius?
0: Qui és Aitor? Va.
1: És el meu pare, que encara no l'he trucat, eh? És la primera vegada que parlo avui a mi.
0: Doncs mira, en directe, la primera felicitació del dia. Rafa, com estàs?
3: Molt bé, aquí encantat de poder parlar amb ell i amb vosaltres.
0: Escolta, clar, ja tothom recorda perfectament l'11 de setembre del 2001 on era. Per tu és una jornada impossible d'oblidar.
3: Sí, impossible. Hi ha dues cares d'aquell dia.
0: Clar, és un dia de molta felicitat

0: cosa terrible a la vegada. Com el recordes tu ara mateix?
1: Home, recordo això, que pues, el naixement de l'Aitor, que el meu fill, molta alegria, està molt desconnectat de tot, a l'habitació de l'hospital, i bueno, es van assabentar de l'atemptat gairebé a les 9 de la nit. I clar, tot allò, quan vaig començar a veure les imatges a les 9 de la nit, per mi era... Bueno, va ser bastant traumàtic veure tot allò i un contrast de sentiments de felicitat del naixement d'Aitor i veure la tragèdia que estava ocorrent.
0: Sí, van passar hores i hores i ningú a l'hospital us va dir poseu un moment la tele.
1: No, la veritat és que estava molt van quedar molt aïllat, van estar pel matí els avis i demés, van marxar. I, bueno, pues, estava a l'habitació, recordo que estàvem bastant a les fosques i bueno, pendent de l'Aitor de la seva mare. I, bueno, vam anar passant les hores, va estranyar molt que no vindrà a visita, ningú. Sí.
0: O sigui, estava allà esperant, i, hòstia, no ve ningú, i llavors vau dir, estava tothom veient la tele, no?
1: Sí. No sé, quan va començar a arribar la gent, gairebé les 9 o les 10 de la nit, tothom enganxat a la tele i explicant-me, i clar, va posar la tele sense veu allà a l'habitació i clar, va ser bastant impactat.
0: Clar, tu acabaves de tenir un fill, abans ens deia el Kilian Sabrià, jo em pensava que la meva filla, que tenia 5 mesos llavors, no tindria futur. Tu vas arribar a pensar, hòstia, aquest nano que acaba de néixer i el món se n'està anant a la merda? Ho vas pensar, això?
1: Bueno, no sé com explicar-ho. O sigui, va ser un sentiment molt, molt de sentiments. Primer, por per ell, por per tot. Després, pues, allò que senties que, bueno, algo tan bonic com veure una vida i assabentar-te després aleshores tot el que estava passant, la tragèdia que estava vivint al món. I clar, tira molt, molt contrastada de sentiments. Però sí que la veritat que por per tot el que estava passant.
0: Aitor, tu com, qui et va explicar què havia passat? És a dir, clar, això ho has d'anar aprenent amb els anys, però tu recordes quan t'expliquen, no, és que el dia que vas néixer també va passar això, t'ho van explicar de molt petit?
2: Ui, jo què sé, ni me'n recordo, la veritat. Sí, jo... És que, clar, fa tants anys que sé això i que sóc conscient d'això que no sabria dir-te. Però, bueno, jo sempre dic el mateix, que va ser una desgràcia per una fortuna, que vaig ser jo. Ja està.
0: No, home, no, i tant, ens quedem amb la fortuna i amb la felicitat del teu pare, la teva mare i la teva família. Porter del Tangyong Pagar United, ho he dit bé?
2: Ho has dit bé, sí.
0: Aneu setens.
2: No, encara no ha començat. Comencem aquest dilluns la Lliga.
0: Ah, doncs mira, tenia aquí apuntat setè a classificar, però veig que no. Doncs bé, que vagi molt bé. Quin és l'objectiu de la temporada?
2: Competir.
0: Ja veig que al principi no guanyarem la Lliga, no?
2: No, és perfil baix.
0: Bé, pensa que els aficionats del Tangyong Pagar United no escolten Catalunya Ràdio, vull dir que ens pots dir la veritat.
2: Ja, això és veritat. Hi haurà pocs. Bueno, l'estaf és català, eh?
0: Ah, sí? Ah! Qui és l'entrenador? Qui hi ha d'estaf? Coneixem algú?
2: Miqui Lladó va ser entrenador al Sabadell.
0: Ah, sí? Ah, molt... I està l'estaf o és l'entrenador?
2: És l'entrenador.
0: Ah, molt bé. Així s'explica una mica que hi hagi un porter català en aquest lloc tan, tan remot. Doncs, Aitor, per molts anys i que ho puguis celebrar i que la temporada vagi molt bé a Singapur i et deixem que pengeu i us podeu trucar amb el teu pare.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Rafa, que vagi molt bé.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
0: 4:45 de la tarda. Passa un minut, 3:15, i tenim manifestacions a anar arrencant. Amposta ja estan en marxa. Jordi Barranc, això ha començat.
3: Això ha començat puntualment, diguem-ne, a la hora prevista estava poc més a partir de 4:45. Puntualment ha començat a sortir d'aquesta columna present de la confluència dels carrers Sebastià Genaro o carrer Itàlia, tocada de la zona esportiva. Ara, diguem-ne, estem ja a l'avinguda de la Ràpita, un dels carrers principals d'aquí d'Amposta. Queden escassos 800 metres fins a arribar al punt final. Natal, el pont penjant, l'emblema d'aquesta ciutat, i allà confluiran també amb l'altra columna que sortia, en principi l'hora prevista és que sortís que surti d'aquí a 3 minuts des de l'altra punta de la ciutat, la columna Futur. Aquí, ben bé a hores d'ara, perfectament hi poden haver mig miler de persones. Recordem que aquesta és l'única convocatòria que es fa tant a la demarcació de Tarragona com també a la demarcació de Lleida. Per tant, ens estem trobant molta gent que ve tant de la zona del Camp de Tarragona com també alguns que, diguem-ne, que han baixat des de les comarques de Lleida fins aquí a Amposta per acudir a aquesta manifestació.
0: A veure, escoltem la percussió.
3: Espera, que m'apropo.
0: Vinga, va. Música en directe, Catalunya Ràdio. En emissió conjunta amb ICAT FM. No. Això aquí, quin tipus d'orquestra és, Jordi?
3: Això és una batucada.
0: Ah, sí.
3: Això és una batucada i t'he de dir que ara, diguem-ne, estan tranquil·lets. Vull dir, perquè a banda de tocar també es posen a cantar de tant en tant. Vull dir que... Doncs... Potser la propera connexió ja... La cosa s'anima més.
0: Toca la batucada, Amposta, ens ho explica el Jordi Barranca. Gràcies, Jordi, ara venim.
3: A vosaltres.
0: A 11 de setembre, a Nova York, segueixen llegint noms de víctimes.
4: Dorada Okitsko.
5: Scott Michael Capico.
4: Bohan George Kostuk.
5: Daniel Kasulis.
4: David B. Kovalchin.
0: Són familiars de víctimes dels atemptats de l'11 de setembre de fa 25 anys que llegeixen amb aquest ritme pausat els noms de les persones que hi van morir l'11 de setembre del 2001.
4: Kenneth Bruce Campo.
5: Frederick Koo Jr.
0: A Nova York es fa aquest homenatge, també es fa un homenatge a Pittsburgh, on va caure un dels avions. Al Pentàgon també hi hem vist el president nord-americà Donald Trump amb la seva esposa Melania fent un homenatge. Es poden fer homenatges de molts tipus. La música, també, a vegades, serveix per fer homenatges. Blai Mercè, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda, molt bé.
0: Perquè tenim una playlist de cançons relacionades directe o indirectament amb aquesta data fatídica, que és l'11 de setembre del 2001.
6: Sí, ja se sap.
0: Jo diu 2021 i pensava, ara aquí el Blai m'està fent un joc i de recordar què va passar el 2021. No, eh?
6: No.
0: És el 2001.
6: 2001. Sí, s'ha colat un 2 aquí, no sé per què, però sí, 2001. Ja se sap que quan hi ha desgràcies d'aquest tipus, els creadors troben una inspiració a partir d'aquí, i en aquest cas els músics, doncs jo crec que hi ha un gènere en si de cançons i discos inspirats directament o esquitxats per l'11 de setembre.
0: On comencem?
6: Comencem per un disc que podríem titllar de premonitori. Wilco.
0: Per què?
6: A veure, és el disc Yankee Hotel Foxtrot de Wilco. A la portada hi apareixen dues torres, que no són les torres bessones, sinó les Marina City Towers de Chicago. Segur que hi has estat. I a part, no només hi apareixen dues torres a la portada, sinó que hi ha cançons com War on War, Ashes of American Flags, que és cendres de banderes americanes, que sentim de fons, o la més cèlebre, que és Jesus ETC.
0: Això és previ al 2001, per tant, entenc.
6: Això havia de sortir a l'11 de setembre del 2001. Aquest disc havia de sortir a l'11 de setembre del 2001, però la discogràfica va pensar que no era prou comercial perquè sortís aquell dia. Per tant, les cançons van ser fetes abans de l'11 de setembre.
0: Però van sortir després.
6: Van sortir després. Aquesta cançó hi ha frases com Tall Building Shake, edificis alts tremolen.
0: Perdona.
6: O Voices Escape.
0: És que potser la discogràfica va pensar que treure una cançó que es diu Tall Building Shake després del que havia passat...
6: No, però si havia de sortir l'11 de setembre. Per tant, no podien preveure que aquell dia...
0: Ah, clar, el mateix 11,
6: Sí, això va ser descartat setmanes abans. En fi, que després va sortir... I 25 anys després, aquest disc de Wilco és un clàssic i probablement no en faran mai un disc de tan rodó com aquell que van fer.
0: Més música.

0: Coldplay, no?
1: Sí, és la primera cançó del segon disc de Coldplay, d'aquell àlbum Rush of Blood to the Head. Aquesta cançó es titula Politic amb K, i el mateix Chris Martin va explicar que la va escriure el dia 11 de setembre del 2001, després de veure les notícies dels atemptats de Nova York i Washington, i per això a la lletra hi ha aquesta frase que diu Give me real, don't give me fake, dona'm autenticitat en lloc de mentides o aparences, després de com estava ell afectat que passés tot això, i també la reacció posterior que explicava ara fa una estona, no, com va ser la reacció de la Casa Blanca després d'aquests atemptats.
0: Clar, de vegades ens inspirem en coses boniques o en tristeses personals, però també tragèdies mundials sí. poden fer que un escriptor, un artista, faci la seva obra. Passem a un altre mite,
1: sí, un gegant.
0: Aquest ho devia viure de bastant a prop, a més a més.
1: Sí, sí.
0: Ah, els atemptats van ser a les portes de casa seva, de Nova Jersey.
1: Sí, sí. Bruce Springsteen, The Rising. Ell va explicar que pocs dies després que passessin els atemptats, un desconegut es va aturar davant del seu cotxe i li va dir Bruce, ara et necessitem. I en aquell moment el Bosch, que ja estava treballant amb aquest disc, doncs va canviar l'orientació de com seria aquest àlbum, concretament en aquesta cançó, que és The Rising, és la cançó que dona títol al disc. Està narrada des del punt de vista d'un bomber que va pujant una planta darrere l'altra, les Torres Bessones, fa la metàfora de com si fos l'ascensió al cel, no? Als set cels, cada cel hi ha una cosa diferent, i la veritat que si et poses a dintre de la cançó i a dintre del disc, connectes totalment amb l'esperit 11 de setembre, i curiosament els més fans del Bruce diuen que aquest és el millor disc del Bruce del segle XXI.
0: I un homenatge, per exemple, als bombers, tants bombers que van perdre la vida aquell dia a Nova York i que són sempre homenatjats al país. Una altra cançó?
1: Sí, vinga, va.

0: Vols que et digui que no... No
1: l'haguessis reconegut,
0: no,
1: eh?
0: No, no pot, doncs... perquè ho tinc apuntat aquí, si no...
1: Home, la cançó no va passar a la història, però ell sí que és el cantant del grup més important de la història, no? Beatles, Paul McCartney. La va estrenar al concert per Nova York del 20 d'octubre del 2001 al Madison Square Garden i també va ser inspirada Freedom, una cançó a favor de la llibertat, just després de que passessin. El mateix Paul McCartney estava a Nova York, on també hi havia Stevie Nicks i tants altres artistes que van fer cançons just després que caiessin les Torres Bessones. Ara te'n porto una altra, Garriga, que jo crec que potser és la cançó que podem relacionar més, que el missatge es pot relacionar més amb el que està passant actualment a Catalunya i a tot el món. Ah, sí?

0: Black Eyed Peas amb el Where is the Love, un himne generacional.
1: Aquesta va ser molt.
0: Sí, sí.
1: No, top.
0: Va sonar moltíssim, moltíssim. I crec que encara, fins i tot encara sona. Però si et pares a mirar la lletra, aquí el que diu és hem d'intentar parar el terrorisme, però encara tenim terroristes vivint aquí, als Estats Units, a la Gran CIA, als Bloods and the Crips, també al Ku Klux Klan, i al final, deixen aquesta tornada, diu, si només tens amor per la teva pròpia raça, només deixaràs espai per discriminar. I la discriminació només genera odi. Per tant, sembla que estigui escrita ara, no?
1: I és bastant actual, certament.
0: Sí, contra el racisme, els Black Eyed Peas amb aquest Where is the Love, inspirat també en l'11 de setembre.
1: Bé, més que contra el racisme, contra la discriminació en general.
0: Total, sí, sí.
1: Això, cançons bàsicament nord-americanes o angleses, però en tenim alguna... En castellà hi ha alguna cosa?
0: Sí, i la que... Aquesta és molt curiosa.
1: Per què rius?
0: Perquè és molt diferent al que hem sentit fins ara. Estàs preparat? Els Svetlana la van punxar un dia.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, no recordo.
0: És un tal Delfín Estelfín, cantant equatorià.
1: Delfín Estelfín. El nom m'agrada, sí. Delfín Estelfín.
0: I la cançó es diu Torres Gemelas.

0: Però què és això?
1: La portada...
0: Baila-lo! Què vol dir baila-lo?
1: Es pot ballar tot, es pot ballar fins i tot la desgràcia.
0: A veure,
1: no?
0: A veure, ja tornada?
1: Sí, mira.

0: Bé, jo crec que 25 anys després ja es pot posar, però...
1: En aquell moment hagués estat una mica polèmic.
0: Sí, bastant polèmica.
1: De fet, la va publicar al cap d'uns anys, eh?
0: Home, sí, espero. I en català tenim alguna cosa per acabar?
1: Mira, en català n'hi ha moltíssimes que refereixen a l'11 de setembre, però l'11 de setembre de la Diada, no a l'11 de setembre de les Torres Bessones. Però buscant, he recordat una subtil i molt surrealista referència al que va passar més aviat després en una cançó d'Adrià Puntí.

0: Això és Adrià Puntí? Sí.
1: Ara, ara. Mira, mira. Cobri tant per un queixal que tinc cucat,
2: compte li van a Vilavent, cobrarà. Com?
1: Diu, senyor doctor, no em cobri tant per un queixal que tinc corcat, que un talibán a Bin Laden me'l cobrarà. Seria el que tenim en català més proper.
2: Hòstia, m'ho hagut de rascar molt, eh? M'ho hagut de rascar.
1: Sí, però jo me'n recordo, en aquell moment, sentint la cançó, que em cridava molt l'atenció i al final vaig dir, però si està parlant d'això?
2: Doncs cançons per explicar l'11 de setembre del 2001. A Nova York segueixen llegint noms en aquesta llarguíssima llista de víctimes. M. Lito. Ming Hao Liu. Nancy Liz. Harold Lascano. Martin Lazur. Són les persones que van perdre la vida en aquells tràgics accidents, als quals hem intentat també posar música. Blai, Mercè, moltes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada.
2: Ens acostem a les 5 de la tarda.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: De setembre, Diada Nacional. Avui els catalans celebrem el dia del nostre país, un país que és de tothom que se'l vulgui sentir seu. Un país que avui exalta els seus valors, recorda la seva història i les persones que en foren protagonistes i que fan projectes de futur. Des de la Ràdio Nacional ens hi sumem i en farem seguiment, perquè sí, avui és la Diada de tots, és la Diada Nacional de Catalunya. En emissió conjunta per Catalunya Ràdio i per 3Cat Info, la tarda de Catalunya Ràdio avui també us acompanya. I mirarem a tot arreu, perquè Catalunya avui té tres punts d'atenció que celebren aquesta diada. És hora de saber si està tot ja a punt perquè un quart de cinc, més o menys, les manifestacions estiguin en marxa. Tres punts. Barcelona, Girona i Amposta. Hem anat parlant amb ells a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Ho seguirem fent. Recordeu que a les 17:14, per tant, a un quart de cinc més o menys, això arriba al punt culminant. A Barcelona, Àlex Giral Robert, bona tarda.
2: Francesc, bona tarda.
1: Què ens expliques?
2: Mira, tot preparat aquí a la capçalera, present perquè la manifestació arrenqui d'aquí a ben pocs minuts. Com comentes, gent acumulada, sobretot a la calçada central de la Gran Via i també a les Cruïlles, amb Baribau, Montaner, Casanova i Villarroel, al vell mig de la capital barcelonina, lluny, això sí, però de la densitat de persones de les diades d'anys enrere. Obriran pas cap a la plaça de Catalunya, on acaba aquesta manifestació, la vintena de motos que lideren aquesta columna. De moment, càntics tímids i la presència, això sí, de diverses xarangues i gegants que, com cada any, animen la jornada. La segona columna, ho recordem, arrenca a la plaça de la Catedral, confluència amb Via Laietana, i també acabarà a plaça de Catalunya, on hi ha previst l'acte central a un quart de set de la tarda.
1: A la Via Laietana hi tenim l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquí molt ambient, càntics a la capçalera d'aquesta columna que surra des de Via Laietana amb Catedral. Aquí els últims preparatius. Via Laietana, el tronc central, ple de gent a aquesta hora, i que serà una columna del futur, cobriran una desena de tractors. La pancarta l'aguantaran una trentena de persones, representants de l'ANC, CDRs, Meridiana, Resisteix, i també diferents representants de sectors com l'educació, la llengua o la pagesia. En aquesta columna no hi veurem representants de partits polítics, excepte Esquerra Republicana, que hi serà amb el seu president Oriol Junqueras, que no participava en una manifestació de la diada des del 2021. Moltes estelades, ja han cantat unes quantes vegades els segadors, i ara l'ANC organitzant aquest tronc central de la Via Laietana per fer pas a aquesta manifestació, a aquesta columna que arrencarà a les 17:14.
1: Parlem de carrers de gent plens o de zones plenes? És a dir, quina magnitud tindria això, Alba?
3: Des d'aquí, des del tronc central de Via Laietana en Catedral, us puc dir que la Via Laietana, Avinguda Àmplia de Barcelona, està plena. No us diria que és una manifestació a aquesta hora esponjosa. És veritat que des d'aquí fins on m'arriba la vista, no us puc dir si la manifestació, si la gentada arriba fins a plaça Urquinaona o fins gaire més avall. Però aquest tram, des de la Catedral fins, et diria, 200 metres ben bé cap direcció mar, està ple de gent a banda i banda del carrer.
1: Bé, nosaltres tindrem imatges aèries, evidentment l'Alba i l'Àlex tenen una limitació d'alçada, però nosaltres tindrem imatges aèries i podrem avaluar-ho des de la sala d'imatges d'aquesta diada. Gràcies, Alba. Això a Barcelona. A Girona, la Maria Rovira fa una estona ens deia que la cosa començava ja a agafar forma. Maria, com ho tenim?
4: Hola, Francesc. Doncs aquí ja ha agafat forma del tot, perquè aquí a la plaça de Catalunya ja hi ha moltíssima gent, estelades, samarretes grogues amb el lema de la manifestació d'aquest any, i presidint tot plegat aquí a la confluència amb l'Avinguda Sant Francesc, que és on començarà el recorregut, el 600, el cotxe 600 independent, que potser ja l'heu vist altres vegades, que viatja per tota Europa i que és un símbol de la independència, i a davant de la pancarta que presideix aquesta manifestació hi ha aquest 600, que és aquest emblema, doncs, de l'independentisme, de moltes mobilitzacions i manifestacions, ens deien aquí, ha viatjat per tota Europa, i és aquest punt d'arrencada amb aquest 600, doncs, que serà a l'inici d'aquesta manifestació. Nosaltres venim cap aquí, ja hem vist moltíssima gent, moltes estelades, i com us deia, doncs tot a punt perquè comenci aquest recorregut, que aquí, com us deia abans, serà de columna única, no dues columnes, pel present i pel futur. Ens deien que una mica perquè fan obres aquí a prop i per tema d'organització, però que esperen que una sola columna també ompli moltíssima gent aquí a la ciutat de Girona en un recorregut que acaparà el passeig de la Copa.
1: Bé, doncs d'aquí una estona avaluem amb l'experiència del passat, a veure quina magnitud té també avui això, Maria Girona. I en posta, el Jordi Barranc ens explicava fa una estona que això sí que també ja estava en marxa, a veure si sentim la batucada amb força avui.
5: Doncs mira, Francesc, aquí, sens dubte, som els més matiners. Diguem-ne, ja estan a punt de confluir, diguem-ne, les dues columnes, la columna present amb la columna de futur d'aquesta manifestació. Nosaltres hem seguit la columna present, que és la que primer ha sortit, que és la que primer ha sortit, diguem-ne, de l'inici de la marxa. Aquí, ben bé, hi ha aproximadament, només amb aquesta columna, hi ha diversos, hi ha més de mig miler de persones, fins i tot arribaríem a dir aquesta xifra de miler de persones, i per l'altra banda, la columna futur, també venen centenars. Aquí, com dèiem, s'estan a punt de confluir, i encara hi ha aquest tram final que acabarà davant del pont penjant, l'emblema de la ciutat on s'ha instal·lat un escenari, i com deies, la batucada està sonant. Ara, diguem-ne, el que sonen són tamborins que venen, diguem-ne, de la columna de futur.
1: Molta música teniu en posta, trobo, tu.
5: Aquí molta música, aquí la música és molt important.
1: Ho heu amenitzat molt, molt bé. Doncs amb aquesta amenització ara tornem als diversos punts d'interès, però avui tenim l'estudi de Catalunya Ràdio ple. I els vull agrair que siguin aquí amb nosaltres. A l'Eva Pomares, periodista subdirectora de l'ACN. Gràcies per ser-hi. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: El Miquel Àngel Escobar, com un consultor de comunicació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Toni Bolaño, també periodista. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: I la Montserrat Nebre, advocada i degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
9: Què tal? Com estem?
1: Una diada, no ho sé, diferent, com la de l'any passat. Amb quin punt ens trobem? Qui comença? Va, Eva. Difícil, de valorar.
6: A veure, vull que...
1: Després veurem les imatges i podrem parlar sobre les imatges, però així de prèvia, quina flaire us fa,
9: això? Si ens referim només a la manifestació, perquè suposo que després parlem de moltes altres coses, no? La manifestació d'aquest 11 de setembre, crec que un dels principals interessos sempre ha sigut com un termòmetre, no? I avui deixa'm fer un parèntesis, ja que avui també és el 25S, no? El 25S als Estats Units, és a dir, de l'atemptat. Jo me'n recordo que aquell 25S era, bueno, dinant abans d'anar a la manifestació independentista de les 5 de la tarda a plaça Urquinaona, que era la convocatòria clàssica de l'independentisme. En aquell moment l'independentisme tenia només un 7, un 8%, més o menys es calculava, de possibles votants, no? Per tant, d'aquí, amb el procés pel mig, el postprocés /dol/ fins on hem arribat l'any passat.
1: Ja hem superat el postprocés?
9: Hem semblat el postprocés, jo crec que a mitges, però sí que és cert que, bueno, aquests dies s'està parlant del CEO del mes de juliol, no?, que sembla que hi ha una lleu revifada. Jo, en tot cas, crec que la manifestació d'avui encara és d'autora d'on estem políticament, és a dir, políticament avui sentia el Xivintic a Òmnium, no? I també avui és un dia que s'ha parlat de cohesió a tot arreu respecte a l'extrema dreta, però sí que és veritat que falta encara un projecte nacional únic, perquè cadascú legítimament des de la seva banda té dret a presentar ja, sobretot des de la branca central del catalanisme, això, però sí que crec que hi ha molts més independentistes, i això ens ho diuen totes les enquestes, que no pas els que sortiran avui al carrer, no? Ens hem de preguntar per què. De totes maneres, i ja acabo, no només pels independentistes, però bàsicament per al poble de Catalunya, crec que, com tots els pobles, celebrar la seva diada de manera reivindicativa i al carrer no només és un dret, sinó que hauria de ser un orgull, no?
1: Miquel Àngel, quin punt estem?
7: Jo crec que estem en un punt semblant, però a la vegada diferent d'altres convocatòries, no?, d'altres diades. Sempre, i sobretot després de l'1 d'octubre, s'ha mirat molt, no?, la musculatura de l'independentisme, quan designava, I evidentment, no? Aquests 9 anys que ja han passat, com aquell qui diu des de l'1 d'octubre, doncs, home, han estat marcats per moltes coses. Una pandèmia, una geopolítica diferent del món, i la pròpia divisió de l'independentisme, per què no dir-ho, no? I tot i així ha mantingut una musculatura raonable. Diria que és de les manifestacions al carrer més multitudinàries que s'han fet sempre, i fins i tot en clau europea. És difícil trobar manifestacions, per molt malament que vagi aquesta, que hagin estat superades per altres organitzacions o altres elements, no? Diguem-ne, de protesta política. I per altra banda, crec que estem en un punt diferent en la mesura que jo crec que amb una certa cruïlla, no? El país o l'independentisme, com a mínim, no? I és aquesta decisió, a través d'actors nous que tenen una vida pròpia, però a vegades estan connectats a altres moviments de caire internacional o europeu, com a mínim, que és aquesta decisió implícita que hi ha si l'independentisme manté la seva arrel, diguem-ne, de valors, de tradició oberta, integradora, o sí. Per altra banda, doncs, això que representa aquest moviment, jo crec que molt inspirat per l'odi, per una mena de frustració mal suportada que d'alguna manera es projecta en forma d'ultradreta i que, bueno, segons les enquestes tenen un cert creixement, no?
1: Toni Bolaño, fem-ho ràpid perquè el 14 hem d'anar a escoltar l'inici, eh?
8: Molt ràpid, primer una puntualització a la Eva, que t'has fet un lío, el 25S... No.
1: 11S, 25 anys.
10: Oh. Sí. No, per això feia un caret.
8: Em
10: feies una cara i jo pensava, sí. No sé...
1: Que 25 anys de l'11S, això mateix.
10: Exacte.
8: A veure, jo no sé que la gent que hi haurà o no hi haurà, però jo crec que sí que hi haurà una certa mobilització de l'independentisme que segueix, diguem-ne, els postulats que avui marcava el Xavi Antic. De convivència, de cadascú té dret a expressar la seva idea de Catalunya, però dintre d'uns paràmetres molt semblant a el que ha dit el president Illa, no? O sigui, des de punts de vista totalment diferents, o sigui, cal barrar el pas a l'extrema dreta. Bueno, ja veurem què passa avui. Avui tenim dos qüestions que seran complicades: la presència de la Sílvia Orriols a la manifestació i després l'ultradreta nazi, que es manifesta el nucli nacional, que es manifesta el passeig de Sant Joan, que estan a tocar de la resta. Bueno, també l'extrema esquerra independentista fa la seva manifestació, vol treure pit, perquè les enquestes no li pinten bé, i llavors vol marcar una posició que és legítima, i ja veurem què és el que passa, però estem en el postprocés, això sí que ho tinc.
1: Ara seguirem,
8: no hem despertat.
1: Seguirem aprofundint a Montserrat Nebrera. Amb quin punt ens trobem?
9: Jo, de tot el que s'ha dit, que probablement hi ha una part de veritat a cadascuna de les posicions, diria que la diferència essencial és, havíem trobat alguna vegada l'independentisme unit. En aquell moment, també per reacció davant d'altres coses, va ser molt multitudinari. Ara no sé si són les més multitudinàries, Miquel Àngel, perquè les armilles grogues també van el gran follon.
7: Sí, però
10: com la via catalana, no.
9: Però dic que totes les vegades no ha estat el més. Ara no serà més que les armilles, no? Però és igual. Però és que no és igual. No és una qüestió de números, és una qüestió de que ara en aquesta, sigui quina sigui la gent que hi hagi, hi ha un element diferenciador, que és que la divisió originària entre independentistes d'esquerra i de dretes o junts i, bueno, el que abans havia estat la divisió clàssica, s'hi ha afegit un element que no del tot ha estat capaç d'aglutinar aquells altres dos independentismes. Per tant, és una triple divisió i té això, jo crec que un efecte necessàriament de reflexió de l'independentisme, que per suposat, si no està en stand-by, clarament no s'ha mort.
8: I del país, de tots.
1: Ara hi entrarem, però ens anem acostant al moment, en principi àlgid, les 17 i 14, amb aquesta significació per l'any 1714. És un bon moment per preguntar-li a l'Àlex Giralt Robert si això ja comença a moure's, perquè són ja, d'aquí 5 segons, les 17 i 14 de l'11 de setembre de 2026.
2: No comença a moure's encara, però és a punt, perquè ens han fet fora els periodistes i els gràfics. I ara mateix, mira, ara sí, acaba de començar a avançar Sí, sí, sí, ha sigut sincronitzadíssim i perfecte. Acaba d'arrencar aquesta manifestació a la capçalera present. L'encapçalen, com us comentava abans, uns motors, els claxons dels quals estic bastant convençut que podeu escoltar al darrere meu. A la capçalera hi ha els presidents i líders de les entitats convocants d'aquesta mobilització. Veiem Xavi Antic, president d'Òmnium Cultural, Josep Vila, tots la resta de representants, Consell de la República Intersindical, CIEMEN, que va avançant, comença a moure's amb bastanta velocitat aquesta mobilització, que ha arrencat la capçalera a Gran Via amb Casanova, anirà, com hem comentat anteriorment, per la Ronda Universitat i acabarà a Plaça de Catalunya. També podem veure a tercera fila, podríem dir, d'aquesta capçalera Lluís Llach, expresident de l'ANC, cantautor i activista per l'independentisme. Moltíssimes banderes estelades, com podeu imaginar-vos. Els càntics, com us deia, de moment tímids. El que sí que hem pogut veure una cruïlla més enrere és gent de Junts per Catalunya. Us comentàvem que hi havia una comitiva a la plana major de la direcció que ha vingut a participar aquesta diada. Jordi Turull, de fet, ha atès els mitjans. I a la cruïlla més enrere, a Villarroel, amb Gran Via, també hem pogut veure tot el seguici d'Aliança Catalana, liderat per la seva presidenta, Sílvia Orriols. Ara sí que sembla que comença a animar-se la cosa. És curiós perquè, sobretot, la gent està centrada en la part central de la calçada de Gran Via, però m'agrada veure que molta gent, també amb estelades i tal, està situada al que és la vorera d'aquesta Gran Via, simulant una mica, a mi em recorda, i permeteu-me l'expressió, com si fos la cavalcada de Reis, no? Que esperes que passi per aquest riu central de gent, un molta gent amb les càmeres, crits, estelades, doncs també molt acumulada als laterals, aquí a les voreres, que, deixeu-m'ho dir també, és el lloc on més ombra fa.
1: Àlex,
2: és on hi ha més arbres, digue'm.
1: Ens parlaves abans de la presència d'Oriol Junqueras després de molt de temps, ara ens parlaves de la presència de Sílvia Orriols, ens parlaves també de Junts per Catalunya. Els partits es col·loquen separats tots estratègicament? Com és això? És a dir, van dins d'aquest seguici, però mai a primera fila, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, això, diguéssim, va passar millor vida, diguéssim, ja fa anys, i a més, un any més, diguéssim, no hi ha hagut foto conjunta entre diferents partits polítics, efectivament. Aquí cadascú fa la seva convocatòria. Per exemple, Junts per Catalunya convocava, si no m'equivoco, a la cruïlla de Gran Via amb Casanova, Aliança Catalana ho ha fet a cruïlla amb Villarroel, i Esquerra Republicana és, diguéssim, dels partits principals, és l'únic que no està aquí a la columna present, que és on m'ubico jo, sinó que ha anat a la columna futura, allà hi tenim la companya, l'Alba, i és allà on Esquerra Republicana, diguéssim, ha portat el seu seguici. I, evidentment, és destacable la presència d'Oriol Junqueras, perquè, com dèiem, no ha participat en una manifestació de la Diada des del 2021, llavors va ser l'últim any. El 22, Esquerra es va desvincular de la mobilització, de l'organització d'aquesta manifestació. El 23, Junqueras va donar positiu en Covid i no va poder participar als actes de la Diada. El 2024 i el 2025 tampoc no hi va ser. El 2024, recordem, va ser tot l'escàndol dels cartells, Esquerra Republicana, quan hi havia la divisió interna, etc. I aquest any, ara sí, 2026, Oriol Junqueras, que ha tornat en una manifestació organitzada per l'Assemblea i Òmnium.
1: I en un moment de certa tensió política, i ahir vam viure el fossar de les Moreres, una tensió que en alguns casos puntuals va sobrepassar la tensió, però que no va haver-hi una violència generalitzada, avui també es posava molt la mirada en, no, la presència d'aquests partits a dins de la manifestació. De moment, tranquil·litat pel que ens dius o pel que pots veure.
2: De moment, tranquil·litat absoluta. Sí, sí, és evident. Jo, quan he anat, m'he costat un moment a la zona d'Aliança Catalana, que, per cert, Sílvia Orriols ens ha atès, a nosaltres i a TV3. Sí que ara hi havia càntics en contra de la CUP, moltes cares de les que ahir hi havia al fossar de les Moreres, però no hi havia tensió, i, de fet, a mi em preguntaven, pot ser que avui hi hagi embolic? Dic, jo, en principi, no, perquè, per exemple, ahir l'embolic, entre cometes, era entre l'Esquerra Independentista i Aliança Catalana, però és que l'Esquerra Independentista no participa i no ha participat mai en el que és la Diada, l'Esquerra Independentista Antifeixista, deixeu-me ser més concrets, no ha participat mai en els actes que organitza l'Assemblea i Òmnium, perquè ells van per una altra banda i organitzen la seva pròpia mobilització.
1: Ho seguirem.
2: Preocupa si poden ajuntar-se, però en principi per recorregut no hauria de. Més enllà d'això, així com l'any passat vaig veure alguns xiulets o escridassades, fins i tot alguna corredissa al voltant d'aquest seguici d'Aliança Catalana, enguany, de moment, res de res.
1: Bé, doncs, de moment, tranquil·litat, avança la manifestació des del punt inicial. L'Alba Barbosa la tenim... cridant a la Carme. Alba Barbosa, la tenim en un altre punt, a la Via Laietana. Aquí també s'ha mogut la cosa?
3: Sí, Francesc, aquí la manifestació, la columna del futur... El futur ha arrencat puntual. A les 17:14 ha començat a caminar pel tronc central de Via Laietana amb Catedral. És el punt on començava a arrencar aquesta manifestació plena de gent pel tronc central de Via Laietana. També, com ens explicava l'Àlex, també les voreres estan plenes de gent i, com segurament esteu sentint de fons, estan organitzant des de l'ANC per fer pas a aquesta pancarta sota el lema pel futur independència. Darrere aguanten aquesta pancarta una trentena de persones de diferents col·lectius. Aquí no hi ha partits polítics i ens acompanya el Xavi. Ha baixat expressament des de Girona. Xavi, ens deies que ja fa uns anys que veniu. Des de fa 10 anys, em deies?
11: Ja venim des de les primeres grans que van haver-hi. Hem vingut totes. Podem fallar un parell que estan penjant centralitzades aquestes últimes. Però no només venir a la manifestació, ja és aprofitar el dia per venir a Barcelona des de primera hora del matí. Hem vingut al Parlament, hem vingut a la Generalitat, a baixa del Parc Güell, o hem aprofitat per fer turisme. Ja.
3: I és una mobilització que creus que val la pena, que s'ha de mantenir l'esperit?
11: Sí, i venim no només per nosaltres, sinó, com que venim en família, per als nanos, perquè vegin que la realitat que hauria de ser el nostre país hauria de ser una altra, no? Que la realitat que veus aquí, en aquest ambient, no, cada vegada l'estem perdent als nostres pobles, que les nostres comunitats, que l'associacionisme, que la bandera dels nostres pobles s'està perdent i hi ha menys integració de la gent que ve de fora, Espanya no s'integra...
3: Perfecte, Xavi, des de Girona, moltes gràcies. Doncs, Francesc, aquesta manifestació que arranque i s'atura, perquè hi ha molta gent i no avança a passar ràpid.
1: Doncs això és el que passa a Barcelona i a Girona. Maria Rovira, també ho tenim ja circulant pels carrers.
4: Hola, Francesc. No, aquí a Girona encara no ha començat a caminar la manifestació. No, perquè estem pendents, com us deia abans, davant de tot hi ha el 600 per la independència, el cotxe no s'ha mogut de moment. El que sí que veiem són les pancartes pel present, pel futur, independència, unes grans lletres amb el lema llibertat, moltíssima gent i aquí esperant que comenci a moure's, que el 600 que hauria d'haver sigut a 14 a 17, 14. De tota manera, aquí molt ambient, crits d'independència, cants dels segadors, moltíssima gent que s'ha acostat aquí a la plaça de Catalunya amb avinguda Sant Francesc per començar aquest recorregut, com l'Àngels. Bona tarda, Àngels.
12: Hola, bona tarda.
4: Una mica com la veieu, aquesta mobilització d'avui?
12: Bé, com diu l'emblema, hi soc i penso que hi hem de ser-hi, i com es pot veure, la gent ha respost, especialment en un moment en què l'independentisme sembla que està dividit, i penso que a Madrid se n'estan enrient i ho celebren, i penso que no ha de ser així. Catalunya ha d'estar unida i independent per sobre de qualsevol partit.
4: Gràcies, Àngels, que també està aquí, pendent de que comenci a caminar doncs, aquesta manifestació, amb recorregut que acabarà la Copa, i com us dèiem, amb crits de llibertat, independència, i pendents que aquesta columna única, com us dèiem aquí, pel present i pel futur, doncs comenci aquest recorregut pels carrers de Girona.
1: Però, per tant, depèn que arrenqui el 600, ara, eh?
4: Sí, perquè és que, com us he dit abans, està al davant de tot, fins i tot al davant de la pancarta...
1: Però el conductor ja és dins o no?
4: No, ara mateix.
1: Ah, per tant, no és que estigui allà amb l'estàrter que no d'allò,
4: no.
1: Eh?
4: No. I ha entrat i sortit diverses vegades, i clar, fins que no escalfi motors, per entendre'ns,
1: ja.
4: Aquí estem esperant que comenci.
1: Bé, doncs a Girona, pendents dels 600, de seguida s'hi posen a Girona. I deixem-ne també en posta, que allà la cosa ha començat d'hora i sembla que la cosa potser s'ha escalfat una mica. A Jordi Barranca.
13: Sí, ha sigut una cosa molt breu. Aquí estem al tram final amb la manifestació confluïda i estan començant els discursos. Ara faran diversos castells, tant els castellers de Tortosa com els Ciquelos del Delta, quan un grup reduït, hem de dir, de... simpatitzants, militants d'Aliança Catalana s'han posat a la part principal de la manifestació i ha passat això. Oh! majoria de manifestants, diguem-ne, increpant els simpatitzants de l'extrema dreta independentista i els han apartat. Ha sigut l'únic moment d'atenció en aquesta manifestació que ara és encara el tram final.
1: Però hi ha hagut empentes o una qüestió física? Simplement increpar.
13: Simplement increpar. S'han posat, diguem-ne, en un lloc molt visible des que tothom els veia amb les banderes d'Aliança, i ha sigut quan la gran majoria de la massa social convocada i aglutinada aquí els ha fet arraconar.
1: Jordi Barranca, gràcies.
13: A tu.
1: He anat escoltant coses que m'agradaria que comentéssiu. D'entrada, escoltàvem una... Ara crec que era un pare que portava la seva canalla. Serveixen d'alguna cosa aquestes manifestacions avui dia? De què serveixen?
9: Absolutament. O sigui, hem de pensar que no gairebé... Vaja, és l'excepció als països que la gent del carrer normal celebra la Diada Nacional, que acostumen a ser actes institucionals i ximpunt. O sigui, la gent se'n va de vacances, no? I, per tant, sí que serveixen com a escola de social, com a participació col·lectiva, i estrenyen els vincles amb la comunitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla normal, i també aquest parc que parlàveu, que hem vingut a passar el dia de Barcelona, ho entenc perfectament, jo que sóc de poble, és a dir, la gent que ve de lluny aprofita el dia, té canalla, al matí els porta no sé on, però crec, em sembla una qüestió molt positiva participar en un acte de reivindicació política, com és el cas de les manifestacions de la tarda, d'una manera tranquil·la, d'una manera festiva, però també reivindicativa. Crec que fa ciutadans molt més actius i ciutadans molt més conscienciats. Per tant, estupendo.
1: Nebrera.
14: De tota manera, això ho hauríem d'estendre a qualsevol manifestació, mentre tingui des de la legalitat. És a dir, que hauríem d'entendre que també són educatives, de manera abstracta i general, aquelles manifestacions en les que no compartim el lema, no, o que no estem d'acord amb les idees que es manifesten, perquè el que educa és en la idea de pluralitat, en la idea de que hi ha gent que li semblarà que això està bé, com hi ha segurament a Catalunya gent que pensa que això no li agrada i potser sortiria per una altra cosa, ja sigui social o pròpiament política. No? Tenim tendència a dir-li a l'altre que la nostra és una reivindicació que educa i que d'alguna manera és edificant, i en canvi no acceptar que en l'altra banda, en l'altre espectre ideològic que està molt allunyat de nosaltres, i poden haver-hi no solament raons, sinó, si és dins de la legalitat, fins i tot la mateixa justificació que podem tenir nosaltres.
7: No sé molt bé a quin tipus de manifestació.
9: Sí, perquè la gent no va a manifestacions en les quals no combregui, perquè són manifestacions.
14: Vull dir que, en general, quan diem que eduquen, també hem de pensar que educa fins i tot a la nostra canalla el fet de saber que existeixen altres que no compartim en el seu contingut.
7: Estem d'acord que una manifestació democràtica és una manera d'expressar un sentiment o un enfadament, o el que sigui, no?
14: Una idea.
7: El que passa que aquesta és una manifestació bastant institucionalitzada, vull dir, dura fa molts anys, han tingut millors o pitjors moments, evidentment els grans moments van ser previs a l'1 d'octubre i després Déu-n'hi-do. El que passa és que si aquesta manifestació té aquestes característiques, també és perquè respon a un sentiment de manca de plenitud del propi país.
14: Per suposat.
7: Vale?
14: Sí, sí. Les persones que s'hi manifesten, és el que expressen.
7: I fins i tot, però no aquestes persones només, des dels discursos institucionals també, en certa mesura, reclamen un fil històric a partir d'un moment en què es perden les constitucions i les llibertats catalanes. I això està...
14: Les llibertats catalanes del 1714, ja t'asseguro jo que eren ben poques.
7: Sí.
14: Eren ben poques, des del punt de vista de les llibertats individuals.
9: El decret de Nova Planta...
7: Parlar de llibertats eren les nostres llibertats en aquell moment. No? I a partir d'aquí...
14: Una part del dret públic català. Això és el que es va perdre.
9: Si hem de parlar de pràcticament tot menys una part del dret civil.
7: El decret de Nova Planta del 1715 o 16. D'alguna manera és...
14: Sí, sí.
7: La conseqüència de tot allò, no? D'aquella derrota, d'aquella pèrdua. Per tant, a partir d'aquí, evidentment, des d'aleshores, Catalunya, en la situació que sigui reivindicat, pues, d'una manera o d'una altra, com ha pogut, i de vegades amb dificultats sèries i fins i tot amb repressió, doncs precisament aquesta voluntat de plenitud nacional. Si no, no, potser serien actes com els que fa Espanya, que en definitiva parla de la seva Constitució, doncs, amb una recepció que fa el rei...
14: La seva Constitució és també la Constitució de molta gent d'aquí, per exemple, una servilleta. Potser és més teva que meva, evidentment, no passa res.
7: El que em vinc a dir és que o fa això, o potser una altra diada important a Espanya, que és la del 12 d'octubre, doncs ho celebra amb una desfilada militar, que escolta les seves tradicions, no? Evidentment. I aquí, mira, ho fem d'una altra manera.
14: Els Mossos d'Esquadra també són forces de l'ordre, eh? Bueno, però... I es manifesten ahir per hissar la bandera.
7: Es poden...
14: O la senyera,
7: ahir formaven part d'un acte protocolari, no és una manifestació.
14: Tot és protocolari.
7: Bueno, no,
14: o què creus?
7: A mi em sembla que el significat...
14: Entren per la, Gran Via per matar algú.
1: Barrien per sota el nas el Toni Bolaño, va.
8: A veure, totes les manifestacions, i aquestes, són de caire polític. No dic partidista, dic polític. La gent que es manifesta té una reivindicació. Fixeu-vos que una de les senyores que han entrevistat parlava d'unitat independentista, que en aquests moments és una quimera. No ens enganyem.
1: Ho sembla.
8: És una quimera. A veure, són importants aquestes manifestacions, sí. Jo només us dic una cosa, han marxat de Barcelona 550.000 cotxes. Compte que això també indica el termòmetre. Avui hi haurà gent, perquè sempre n'hi ha gent. En això t'adono la raó, Miquel Àngel. Però, a veure, el moment de l'independentisme de bona salut, poca. I després, a mi m'enfot molt com s'interpreta la història. El general Moragas, abans de que el matessin, va fer un bàndol cridant a la població de Barcelona a anar a defensar les muralles. Per la llibertat dels pobles d'Espanya. Perquè estàvem parlant, pobles d'Espanya, no del poble de Catalunya, que estàvem parlant d'una manera de governar que volia l'arxiduc Carles, els àustries, que estaven plantejant un model on es respectaven els drets de Catalunya i una monarquia absolutista i centralista que eren els Borbons. Aquesta era la història. Llibertat dels pobles d'Espanya. Jo crec que en aquella guerra es va perdre i la van perdre, diguem-ne, els més progressistes que hi havia a Catalunya i a Espanya. I el decret de nova planta, que aquí tothom s'ha rasgat les vestidures, però home, els industrials tèxtils van aconseguir pactar la protecció del tèxtil català.
14: Sí, tot, o sigui, fantàstic,
8: veure,
14: no?
8: Llavors,
14: o sigui, el barri de la Ribera, el barri de la Ribera, que els hi van...
7: Sí,
14: vam tenir una sort que...
8: No, perdona.
14: Vam tenir una sort dels milers de morts, dels atacs damunt de la Ciutadella.
8: No, jo no dic sort, jo dic
14: el general Moragas,
8: abans de morir defensant Barcelona,
14: de la Ribera.
8: Va demanar, sí, vamos, la llibertat dels pobles d'Espanya.
1: No, no, no,
8: no la manipulem.
1: Atenció, que estem fent la tertúlia de 1716, eh?
14: Sí. Bueno,
1: Catalunya Ràdio 1716 ja es feia aquesta tertúlia.
8: No, 1715. O sigui, això
14: recomano molt...
8: No, però és veritat. O sigui,
14: recomano molt un llibre que es diu Després...
8: Cal no manipular la història. Cal. I després, si la manifestació, la gent que s'està expressant avui lliurement, que encantat que de que ho facin, també és un termòmetre de com està l'independentisme. I l'independentisme en aquests moments no té bona salut. La unitat no existeix. I després, bueno...
14: El federalisme té pitjor salut, segons totes les enquestes.
8: El que em preocupen d'aquestes baralles és que són actes de propaganda d'Aliança Catalana. S'han ajuntat un grupet, han aixecat la bandera i ja són notícia. Ja han fet el dia.
7: Bueno, sí. Esperem que sigui així, sigui un grupet i no passi d'aquí.
8: No, aquest és el problema, que no és el grupet, però ja han fet la propaganda.
1: Ara farem això. La propaganda, no. Els anuncis, la publicitat, que no és el mateix. I quan tornem, resoldrem una de les preguntes de la tarda. Ha arrencat el 600 de Girona? Després de la publicitat.
15: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
17: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
16: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a la perla29.cat.
18: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
19: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
18: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb un horari nou.
22: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Catalunya nit.
21: Un informatiu en profunditat.
22: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Amb horari nou.
21: De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Atenció, comentó, farà que no pica, Koeman!
5: Sí, Pizzi, che, que bueno que viniste! Tres por el tres gol, ha marcat un altre gol!
0: Un rúpid espíritu!
5: Encara més, encara més, encara més!
20: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
21: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
21: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
21: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
21: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
21: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
21: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Compte, que estem fent aquí la tertúlia històrica i ara, de fet, entrarem a la història, però abans... Maria Rovira, bona tarda de nou.
4: Hola, bona tarda.
1: Estàvem preocupats veient que hi havia uns 600 que no engegava. Ha engegat ja els 600 de Girona?
4: Ha engegat, no. Es confirma. Ha engegat els 600, el conductor està dintre. 600 independent. Però, a veure, a ritme de 600, o sigui que anem a arrencant i aturant, estem a l'Avinguda de Sant Francesc, a punt d'arribar ja a la Gran Via de Jaume I, i podem dir sí que ja està en marxa el ritme que toca també de 600 i de manifestació. Crits d'independència, de ni Espanya ni França, Països Catalans, i amb una marea de samarretes grogues i d'estelades, doncs d'una manifestació que, pel que veiem aquí, des d'Avinguda Sant Francesc fins a Plaça Catalunya, totalment ple, en aquesta columna, que és columna única aquí a Girona.
1: Doncs a Girona arrenca els 600, arrenca la manifestació, 6:15 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio 3, Catinfo, explicant-vos la Diada Nacional de Catalunya. Ja que ens hem posat molt històrics fa un moment, ara anirem a la història, però una mica més recent, perquè avui fa 50 anys de la primera gran diada després de la dictadura franquista. Va ser a Sant Boi l'any 1976, i la Marta del Cor ha estat remenant una mica l'arxiu i la maroteca. Marta, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Francesc.
1: Què va passar a Sant Boi ara fa 50 anys?
6: Doncs mira, has dit Sant Boi, però has de saber que inicialment la idea era fer aquella diada al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però el règim franquista no ho va permetre perquè volien un recinte que fos fàcil de controlar, o una ubicació fora de Barcelona, pensant que sigui hi hauria menys gent.
1: Bé, el règim, el govern, entenc.
6: El govern civil.
1: Perquè Franco ja no hi era.
6: No hi era, exacte.
1: El govern del moment, sí.
6: Exacte.
1: Sí.
6: Aleshores, a última hora, quan de fet faltaven menys de 2 dies per la diada, es va acordar fer-la a Sant Boi, que és on està enterrat Rafael Casanova, i per tant és un lloc simbòlic pel catalanisme. I tot i que ni tu ni jo havíem nascut l'any 76.
1: Encara no.
6: Cap dels que hi ha aquí crec que va anar a aquesta diada.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ben diferent. Però aquí la versió aquesta que el govern civil no deixava el parc de la Ciutadella, és cert, però el que no volia tampoc que es fes al parc de la Ciutadella era el PSUC.

0: que baralles vàries, i al final el Josep Benet és el que
1: exacte,
0: fa la proposta.
1: Va fer aquesta proposta, va ser acceptada tant pel govern civil com per les diferents formacions i entitats que volien fer aquesta diada, i tot i que tenim sort que hi ha una persona dels qui som aquí que
0: era molt jove, per cert, o sigui,
1: que quedi clar, no?
2: Extraordinàriament jove.
0: No els tenia qui... 16 anys, però estava en ell.
1: Els qui som encara més joves i no vam poder viure aquella diada, tenim la sort que la podem reviure ara, perquè Ràdio Barcelona
2: escolta,
1: la va retransmetre.
2: La setmana passada, 50 anys enrere, amb Ràdio Barcelona amb el
1: doncs
2: Puyal, i avui 50
1: Sí,
2: gràcies
1: 50
2: a l'arxiu estem... de Ràdio Barcelona estem sí. revivint moltes coses, eh?
1: Doncs sí, bé, sentim com van fer aquella retransmissió.
3: Parla Jordi Carbonell.
4: Parla un polític. No parla un intel·lectual.
1: Com veieu i com us deia, es va poder seguir per la ràdio, això sí, amb molta censura. Penseu que al costat del tècnic hi havia un membre del govern civil amb un ditet ben preparat, a punt per tallar l'emissió en qualsevol moment, si és que era necessari.
2: L'any 76 sí. encara durava això.
5: Home, cuejava moltes
0: repressions. Acabava sí, d'arribar, Suárez acabava d'arribar, per això es va poder negociar.
2: Si la censura encara durava...
0: I tant. I els partits polítics, pensa que l'esquerra no va ser legalitzada fins al 77.
2: Sí.
5: Ara, un gran canvi respecte al 77, eh? El 77 va ser una festa,
1: Com us deia, teníem aquell ditet preparat durant la retransmissió, però és que a més es va demanar tenir tots els parlaments prèviament per controlar, que és el que diríem així, com deies, Garriga, els engranatges de la censura encara funcionaven a la perfecció.
2: Avui hem d'encara posar el termòmetre de la dimensió de les manifestacions, les imatges aèries encara no ens acaben d'ajudar del tot, però i aquell dia sí que ho va ser, no?
1: Doncs mira, la xifra d'assistents varia segons a qui ho preguntis, això encara a dia d'avui passa. Sí. L'organització va parlar de 100.000 participants, mentre que els informes oficials de l'època van parlar d'unes 35.000 persones, que de fet són xifres com les de la diada de l'any passat. O sigui, és curiós, però també van ser 100.000 segons l'organització i uns 28.000 segons la Guàrdia Urbana. És una xifra petita en comparació, com deia ara la Montserrat Nebrera, amb la diada de l'any següent, coneguda com la diada del milió. Però clar, cal tenir en compte que el 76 veníem d'una dictadura, encara hi havia por, i a més es va organitzar només 2 dies i sense xarxes socials.
2: Això sí.
1: Clar, o sigui que es pot considerar
5: un gran èxit
1: fent-ho en tan poc temps.
2: I ara ho mencionava Miquel Toni, qui va participar d'aquella diada?
1: Doncs, òbviament, gent del PSUC, també nacionalistes de centre-dreta, republicans independentistes, però és que hi havia gent del partit carlí, formacions marxistes, leninistes, o sigui, en general tothom coincideix que va ser un acte molt unitari i, de fet, hi havia la consigna de no fer servir banderes de cap partit polític. Per això, si mirem les fotos d'aquell dia, només s'hi veuen senyeres, que a més es van exaurir. O sigui, no n'hi havia, també venint d'on veníem, doncs hi havia poques de fabricades i la gent anava boja buscant aquelles senyeres. Oh. També es van fer alguns parlaments i una de les persones que va parlar va ser Miquel Roca Junyent en nom del Consell de Forces de Polítiques de Catalunya.
6: Mai més ningú ens dirà com i on hem de celebrar aquesta diada. L'any que ve, Catalunya serà una festa. Als carrers, a les places, les omplirem de gom a gom.
2: Parlava... Roca, eh?
1: Sí, i a banda d'ell, també va parlar, per exemple, en Jordi Carbonell, de l'Assemblea de Catalunya, que durant el seu discurs va deixar anar una frase que ha quedat per la història.
6: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
1: No volem que la prudència sigui traïdors, eh? Que segur que
2: això és per fer samarretes. Avui es farien samarretes amb aquesta frase.
5: Això és un problema per una samarreta.
1: És una frase històrica.
0: La senyera que estava, diguem-ne, presidint a l'escenari no era una.
1: Sí, bandera. Estava fet en fragments perquè
0: no hi havia
1: prou, és veritat.
2: No, sí, van haver de ser enginyosos, no?
0: Eren, sí. Diferents lones.
1: Retalls.
0: I després també hi havia... a Cornellà, a Sant Boi, a Viladecans, hi havia molts escamots preparats per si la policia intervenia per anar a ajudar a provocar aldarulls, per dir-ho d'alguna manera, fora de Sant Boi...
5: Per distreure ajudar... l'atenció.
0: Per...
2: Per enviar la policia allà i ja està tranquil.
0: Exactament.
1: Hem sentit alguns dels parlaments d'aquella diada, però una de les consignes més repetides d'aquella diada, i que de fet és tot un clàssic, i que seria el gran lema de la diada del milió que dèiem abans, de l'any següent, va ser aquesta.
6: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, visca Catalunya!
2: Això va ser l'any 76.
1: Efectivament, una diada que a més va transcorrer sense cap mena d'incidents, tot i que el record del franquisme encara era molt

0: fresc, i a més hi havia algunes amenaces de rebentar l'acte per part de l'ultradreta, va ser una diada molt tranquil·la. I una cosa curiosa és que alguns dels assistents van sentir per primera vegada, no ho havien sentit mai abans, aquest himne.
1: Això no és d'aquell dia, la gravació?
0: No, no és
1: d'aquell dia. Se sent superbé.
2: Es va repartir la lletra amb fotocòpies.
0: Exacte.
2: Es van repartir fotocòpies.
0: Perquè la gent estava no s'ha prohibit, sí. Perquè la dictadura l'havia prohibit. Jo sí que voldria dir, respecte a aquesta data, que el que demostra, una vegada més, també el 1714, i al llarg de la nostra història, per cert, parèntesi sobre el que discutíem abans, només un parèntesi, recomano molt el llibre Després, de l'Espuche, que detalla exactament com va ser la repressió després de ja entrades aquí les tropes de Ferran VII. Dit això, el poble de Catalunya sempre ha demostrat una gran resiliència i es demostra que la confluència cívica, i això és una cosa molt d'actualitat perquè són part dels missatges que s'han donat avui, la confluència cívica són les que van permetre poder fer això, poder fer fa 50 anys aquesta diada a Sant Boi de Llobregat, és a dir, la lluita organitzada de molta gent va permetre fer això, posada en risc també en un context, òbviament, molt més difícil que l'actual, però això ha estat així al llarg de la història. Si el poble de Catalunya s'ha anat adaptant i ha pogut sobreviure com a poble i com a nació, ha estat justament per aquest tipus de coses. Igual que es va poder organitzar el referèndum, perquè molta gent del 2017 va amagar les urnes. Igual que es va poder... Perdona.
1: No, ja m'ha dit que ens estem desviant una mica del tema i volia encara saludar una persona, que és la Pepa Arenós, que va ser la presentadora d'aquesta diada de l'any 76, ara fa 50 anys. Pepa Arenós, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Actriu.
3: Jo diria una cosa per començar, que és on ha acabat ella. És que no ens faran mai espanyols.
1: Carai, comencem forts, Pepa?
3: És un poble que surt quan ha de sortir, i tot i que estem tan barrejats, però la gent s'hi adapta. I el seny i la raixa ho tenim. I la rauxa la traiem quan l'hem de treure.
1: Pepa, tu aquell dia ja eres una actriu que anava fent coses, però entenc que afrontar una cosa tan important i sobretot amb tant significat no devia ser fàcil per tu.
3: No, però no n'era conscient, sincerament. Vaig anar amb tren, m'ho van proposar, vaig dir que sí de seguida. Vaig anar amb tren, vaig baixar amb tota la gent a Sant Boi i el viatge va ser una alegria. Allà vaig intuir que seria una cosa important. Ara, no n'era conscient. N'he sigut conscient després. Ho vaig fer per energia, per ganes, per voluntat, i bueno, i va ser una festa. I vaig gaudir moltíssim des de dalt. Veient la gent amb aquelles carones.
1: La transcendència que ha tingut després la vas tenir ja present quan eres a l'escenari, o t'ha vingut amb els anys, que t'has adonat de l'important que va ser aquell dia?
3: M'ha vingut amb els anys, no gaires, perquè l'any següent va ser aquella gran manifestació del Passeig de Gràcia de més del milió de persones, i o sigui que no vaig trigar gaire a donar-me'n. Però allà dalt i amb el tren jo ja intuïa que allò, poca broma, allò anava en sèrio, i només puc dir que ho recordo molt, molt, i a més amb molt de goig d'haver-hi participat.
1: Doncs és el record que volíem tenir avui per la Pepa Arenós, que ara fa 50 anys va ser l'encarregada de dirigir aquella diada. Avui celebrar una diada ens sembla una cosa molt comuna i que fem cada any sense pensar-hi gaire. Fa 50 anys no era comú i sí que s'hi havia de pensar una mica. Pepa Arenós, moltes gràcies i bona diada.
3: No res, bona tarda, adeu.
1: Farem una pausa i tornarem als carrers. La Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible.
4: Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
5: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
6: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botigaponera.cat. Organitzat pel diari Ara.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: El llit saps delegar? O ets com a la vida? Ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu?
0: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
9: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
0: Sí que m'agrada delegar.
9: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: 10 minuts per les 6 de la tarda, Diada Nacional. No s'ha sentit res. 10 minuts per les 6 de la tarda. És que farem un podcast amb les intervencions a les pauses. I la gent això s'ho descarregarà en massa. Deixa'm tornar als carrers. Àlex Giral, Barcelona, què passa?
10: Mira, acabem d'entrar ja a la plaça de Catalunya.
1: Ho farem molt col·loquial, això, veig, no?
10: Sí, això sembla, queda molt esporàdic.
1: Ah, sí. Anem a fer institucional. Sí. Àlex Giral, des de Barcelona, què veuen els teus ulls?
10: Doncs acaba d'arribar, ara sí, la capçalera de la manifestació, o de la part, la columna de present aquí a plaça Catalunya. Podeu sentir la música de fons, un tros d'equip de so que ha instal·lat aquí els organitzadors d'aquesta manifestació, els motors que obren pas ara mateix a la part alta de la plaça de Catalunya, perquè ens entenguem, entre la Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia, dedueixo que faran tota la volta a plaça Catalunya passant pel Corte Inglés, etc., i acabaran a l'escenari que està al costat oposat on ens trobem ara mateix. La manifestació que abans, sí que és veritat que he perdut de vista el que és la capçalera com a tal, perquè hi havia tanta gent a la plaça d'Universitat que la capçalera, amb els líders, amb els representants de les entitats convocants, han quedat, diguéssim, dissolts enmig d'aquesta manifestació. Visualment, un mar d'estelades que es veu des de la plaça de Catalunya fins a la Ronda Universitat, fins a la plaça Universitat, que és on arriben els meus ulls. Ara mateix, el que puc certificar és que l'ambient és absolutament festiu, pacífic, de reivindicació, càntics. També he estat fa una estona als voltants del grup d'Aliança Catalana, que també càntics, festa i tranquil·litat. L'any passat hi havia un cordó policial al voltant d'Aliança Catalana. Aquest any no hi és.
1: I de fons, sopa de cabra, camins.
10: Efectivament, sí. Música catalana. Sí. És que tinc un, dos, tres... Si no m'equivoco, hi ha quatre o cinc punts a tota la plaça d'altaveus. I en compto, almenys, un, dos, tres, quatre, cinc per dos, 10, 20... Hi ha d'haver, pel cap baix, 40 altaveus. D'aquí la potència de la música.
1: Vinga, va, doncs amb la música deixem l'Àlex Giral. Anem a veure què ens explica l'Alba Barbosa, que és a l'altra banda, a l'altra capçalera. Alba, com ho teniu aquí?
11: Mira, Francesc, també sóc a plaça Catalunya. Us he de dir que l'alumne present ha anat molt més ràpid que la del futur, perquè he avançat la capçalera del
1: present,
11: de la columna del futur.
1: El present va més ràpid que el futur. Això és
11: el present ha avançat el futur, clarament. Perquè avançàvem molt a poc a poc.
0: És quàntic.
11: I llavors això m'he avançat per poder arribar aquí a la plaça Catalunya, que són estan previstos els parlaments ara, a les 6:10. Tinc dubtes que la capçalera arribi puntual, segurament l'esperaran. Ara, pel que veig per les pantalles que hi ha aquí a la plaça Catalunya, està arribant a plaça Urquinaona, on coincidirà amb la convocatòria de l'esquerra independentista, que estava prevista per 6:45. Molt ambient, ho sentiu, de fons. Aquesta columna també ha estat molt pacífica, molt reivindicativa i animada, excepte en un punt, que ha fet una aturada allò expressament per dirigir un missatge cap a la policia espanyola. Ha estat davant de la comissaria de la prefectura de la policia Via Laietana. És un punt ja icònic on s'han dirigit crits contra la policia espanyola i també s'han sentit molts lemes com octubre, ni oblit, ni perdó. I aquí la imatge és aquesta, la que us explicava l'Àlex, moltes estelades, senyeres, també bastant color groc, perquè la samarreta d'aquest any de l'Assemblea és d'aquest color groc. Algunes de l'Assemblea i algunes que no ho són, que porten això que han buscat samarretes de color groc, però no són oficial, diguéssim.
1: Doncs això és el que passa a Barcelona. Va avançant la manifestació. El present li passa per davant el futur en aquestes dues capçaleres. En tot cas, confluiran tots dos a plaça Catalunya. Tenim imatges de plaça Catalunya. Hi ha cert ambient, tot i que no són les imatges, òbviament, de les de fa tants i tants anys. Anem a Girona. Allà teníem el 600 ja en marxa. I com avança la cosa, Maria?
12: Doncs mira, els 600 en marxa i ara bastant més de pressa per arribar a la Copa. Ens deien que ha sortit una mica més tard per qüestions d'organització, perquè després connecta amb l'acte de Barcelona i per doncs, fer una logística de que es pugui connectar ja i arribar al mateix moment. I ara la manifestació continua doncs avançant ara per la Gran Via de Jaume I, amb els 600 que va obrint i tancant pas, diguéssim, i marcant el ritme. I de fet, el seu conductor és en Pep Pla de Veia.
13: Hola, què tal?
12: Com la veus, aquesta manifestació, tu que estàs davant i vas obrint pas?
13: Bé, per un prenyat que hauria d'estar la gent, prou bé, encara.
12: Veus bé la mobilització, la quantitat de gent que s'hi ha apuntat avui?
13: Encara en faltaria més, de gent, però sí, anem bé. Molta gent està molt emprenyada i això està desencantat. Aquest govern no ens ajuda gens i és el que passa, la gent es va desencantant. Però hem de mirar de ser-hi ferms al poble i continuar, tu.
12: En tot cas, tu ets qui marques el ritme ara mateix de la manifestació.
13: Sí, bé, jo marco el que puc, perquè hem d'anar fent el camí, el trajecte, i necessiten com un guia davant per anar fent, i mira, m'ha tocat.
12: Gràcies, Pep.
1: Però, aquest
12: és l'ambient...
1: Espera.
12: Sí.
1: El Pep estava conduint mentre parlaves amb ell.
12: I tant, clar.
1: Home, posa'ns el micròfon al motor perquè semblava que portés un Tesla. O sigui, no se sentia cap soroll aquí.
12: Posa el motor.
1: A veure. No hi ha una fita. Home, no em posis la música ara.
12: És ell que ha posat la música.
1: Ah, no, escoltem el motor. A veure, el motor.
12: El motor. Diu, per escoltar el motor. Aquí estem.
1: Home, clar, és que tu, anem amb un senyor que condueix i no se sent cap soroll i que això, aquest va a peu.
12: No. Ara, això, una mica d'accelerar i ja està.
1: Molt bé, perfecte. Maria Rovira, ho tenim això ara en marxa. Ara tornem cap a Girona. Gràcies.
12: Fins ara.
1: I en posta, Jordi Barranca. La batucada continua?
14: La batucada continua, no sé si es pot sentir.
1: Sí.
14: Doncs continuen. De fet, t'he de dir que al principi de tot fins i tot han fet una versió de Want to Break Free de Queen. Això ha sigut al principi. Ara ja estem al tram final d'aquest acte amb les columnes que ja han confluït i fins i tot s'ha fet la lectura final del manifest. L'ha llegit la primera bombera de les Terres de l'Ebre, Núria Pinyes, i un text, una intervenció que s'ha dit per denunciar la situació que pateixen i que han patit històricament les comarques de l'extrem sud del país.
15: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellós. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transbassament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Càstor de gas natural. Los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre. I ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova. Lo pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
1: Doncs això és el que passa a Amposta, ens ho explica el Jordi Barranca. Aquestes tres manifestacions les estem seguint des de fa molta estona. També n'ha començat una altra a Barcelona, la que organitza l'esquerra independentista. Roger Santaló, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: On sou?
16: Estem a plaça Urquinaona. Comença, encara no ha començat. Aquí, com a Girona, es van preparant els motors per arrencar aquesta manifestació, perquè l'esquerra independentista i antifeixista a poc està omplint la plaça d'Urquinaona. Recordem-ho, el centre neuràlgic de les manifestacions de l'octubre del 2019 arran de les condemnes als líders del procés. Però per l'esquerra independentista potser avui no es veuria la mateixa unitat si s'ha d'anar conjuntament amb Aliança Catalana. Escoltem a Su Moreno, que és la portaveu nacional de la CUP.
17: Que Aliança Catalana ha estat tibant el discurs i el sentit comú cap a la dreta, i mentre això passi, mentre altres partits, altres forces polítiques abracin qüestions que exclouen a gran part de la classe treballadora d'aquest país, es fa difícil trobar un rumb comú.
16: De fet, l'esquerra independentista fa aquí les seves reivindicacions, anirà ben segur d'aquí ben poc cap al Born, i de lluny veiem a la distància la manifestació de les entitats sobiranistes, com estan fent la cantonada de plaça Urquinaona, també en direcció cap a plaça Catalunya.
1: Per tant, clar, les dues manifestacions passen a tocar.
16: Gairebé tocar, es veuen de lluny una de l'altra, però hi ha una mica de distància entre les dues, no sé si per aquest caire ideològic que uns volen aplicar a la manifestació respecte a l'altra.
1: Bé, el Roger Santaló estarà pendent d'aquesta manifestació que arrencarà de seguida de l'esquerra independentista des del centre de Barcelona. Roger, gràcies, fins ara.
16: Fins ara.
1: Ens hem acostant a les 6 de la tarda, hem arrencat a les 4 amb un record pels 25 anys dels atemptats per l'11 de setembre a Nova York. Allà segueixen encara, han començat a les 3 de la tarda i segueixen encara llegint noms de víctimes en el memorial de víctimes dels atemptats. I tenim l'atenció posada des de les 5 de la tarda en les diverses manifestacions que passen al nostre país. Avui és Diada Nacional de Catalunya, els catalans han sortit a celebrar-ho, i a Catalunya Ràdio, el 3Cat Info, ho expliquem, ho analitzem i ho seguim. Ens acostem a les 6 de la tarda d'aquest 11 de setembre de 2026.

0: La tarda de Catalunya Ràdio. És 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya, és Catalunya Ràdio, és 3Cat Info, que us ho expliquem, us acompanyem i us seguim des de prop, amb ulls a tot arreu. A aquesta hora de la tarda, tres manifestacions en marxa i una a punt de començar. I encara una altra, que coneixerem de seguida, perquè també hi ha l'ultradreta més radical, Núcleo Nacional, als carrers de l'Eixample de Barcelona, agrupant-se per també fer la seva concentració. I de seguida anirem cap allà per veure com evoluciona tot, però en tot cas us ho expliquem aquí en directe amb el Miquel Àngel Escobar, el Toni Bolaño, la Montserrat Nebrera i l'Eva Pomares. Sentíeu una mica ara valoracions d'alguns manifestants. Digues, Eva.
1: No, jo volia precisament parlar de la manifestació de l'Ebre, de les reivindicacions que deia, no? És que l'independentisme bàsicament ha estat una eina, és una eina. La tradició d'on surt de l'independentisme és una eina per tenir un útil a la seva ciutadania i que suma moltes reivindicacions. Evidentment, normalment l'independentisme democràtic ha sigut d'esquerres i justament aquesta diada, el que s'ha evidenciat, ja va passar l'any passat, però el que s'ha evidenciat aquesta divisió del que parlàveu abans és que l'independentisme de tradició democràtica i d'esquerres que vol ser viable en un projecte de futur, sigui Front Cívic, com ha dit avui el Xavier Antic, o sigui, amb una major confluència d'interessos, és bàsicament el quan li ha anat bé l'independentisme. A l'independentisme li va anar bé en el procés, a l'inici del procés, perquè va aconseguir plantejar una opció de futur, una opció d'un projecte polític davant d'una situació, després de la retallada de l'Estatut del 2010, que molta gent veia que no hi havia sortida. Per tant, és només una eina, i aquesta eina, que avui des de l'Ebre doncs, s'ha omplert d'altres reivindicacions d'una manera d'entendre el país, tornarà a ser fort i tornarà a sumar moltíssimes persones i tornarà, a més, a impedir que creixi l'extrema dreta quan sigui útil a la gent.
2: Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Eva, amb un matís.
3: Matisa.
2: Sí. Crec que quan l'independentisme era netament d'esquerres, o nítidament d'esquerres, era quan era més minoritari. I durant molts anys l'independentisme es manifestava, i es manifestava també durament. Però el seu missatge arribava a espais, diguem, ideològics relativament concrets o més aviat petits. L'independentisme creix, evoluciona, per dir-ho així, quan és capaç de connectar, i sobretot passar a partir del 2010 o de la crisi, diguem-ne, de l'Estatut, amb les capes més aviat de classe mitjana, ideològicament més transversals, s'amplia l'espectre ideològic.
1: Com una eina útil.
2: Bueno, sí, absolutament d'acord, però abandona aquesta mena de marques estrictament revolucionària o esquerranosa i es converteix en una sortida també viable per altres ideologies que fins i tot havien estat relativament allunyades per aquest sentit pràctic, no? I això genera un element aglutinador que realment és el que fa que l'independentisme avui en dia, 9 anys després de l'1 d'octubre, encara estigui en quotes del 45%.
1: Efectivament.
4: Nebrera.
5: Jo m'estava recordant, quan Daniel Cirera va fer alcalde a Jaume Collboni, el que hi havia al rerefons era antes roja que rota, no? És un lema antic que l'esquerra independentista probablement també té. Prefereix ser vermella que no pas anar amb Aliança Catalana. Però el problema és que més enllà de que les reivindicacions que faci l'esquerra s'entenguin útils per la gent, que jo crec que mica en mica pensen que no, és que la pujada d'aquesta formació política ve a posar a l'ull una mica vermell perquè li han fotut un dit a dintre, no? Què és el que vol la gent o on creu que serà més útil la reivindicació política? No solament dins de l'independentisme, sinó en general. Abans, quan sentia la Pepa Arenós dir jo era independentista el 77, que jo, la manifestació que jo vaig anar, allà hi havia moltíssima gent que era independentista. El que no era, era franquista, i el que no volia és que Catalunya no pogués recuperar les institucions d'autogovern per fer la seva, i sobretot per mantenir el que havia estat l'eina fonamental fins i tot des de 1714, que era el seu dret civil. Aleshores, això és el que explico cada any a les classes de dret públic de Catalunya. És a dir, per què Catalunya ha reivindicat això? No per l'independentisme, sinó per la voluntat d'autogovern. Per tant, el problema d'ara és que, primer, a dins de les manifestacions que celebren el dia, la Diada Nacional de Catalunya, els que surten al carrer o els que es veuen són els de l'estelada, i per tant és com si els altres no hi poguessin participar, malgrat que creguin que Catalunya és la seva terra i que la volen el millor que sigui, o el millor possible, i a sobre hi trobem que dins de l'independentisme els ha sortit un bolet que els hi diu: els independentismes nostrats d'esquerra i de dreta, diguem tradicionals, sou uns traïdors a la causa, i quasi bé riuen els de Vox.
1: Aliança Catalana no fan el dia a dia política independentista.
5: No és igual.
1: Els seus principals problemes, arguments, relats, són la immigració i la seguretat. Sí. I sobre això construeix bàsicament el seu discurs. I és més, totes les enquestes i estudis assenyalen que, evidentment, hi ha independentistes que votaran Aliança Catalana, des del meu punt de vista, desgraciadament, però aquesta no és el motor pel qual es vota Aliança Catalana.
5: No t'has llegit les enquestes.
1: Home, me les he llegides força.
5: Té dos i tenen el mateix volum.
0: Escoltem el Toni un segon i després seguim amb el debat.
3: L'Eva té una part de raó, però jo crec que es queda a mitges. O sigui, Aliança Catalana la voten per la immigració, la voten per la seguretat, i la voten tots els frustrats del procés. Perquè el procés va ser tot un projecte que va fracassar. I d'aquest fracàs han parit una cosa que es diu Aliança Catalana. Que a més a més de tot això, jo insisteixo, ahir la senyora Oriols va fer un discurs xenòfob, racista, el que vulgueu, però sobretot en un to que en recordava Hitler a la plaça dels mítings a Berlín. O sigui, era un to hitlerià
5: totalment.
3: Aleshores, quin va ser el gran fracàs del procés? A part de moltes coses que es va deixar, el 50% de la població va anar a fora.
1: Perquè va poder anar a votar tothom, que va ser la repressió de l'Estat, la qual va impedir la implementació.
3: Els que no som independentistes, Eva, no ens en sentíem absolutament representats per aquelles forces polítiques.
1: Teníeu l'opció en democràcia de presentar un projecte alternatiu.
3: I el referèndum, home, tenia les garanties.
1: I en aquest moment,
3: bastant minces.
1: Té un 22% de suports al federalisme, molt lluny de l'independentisme.
3: De totes maneres, sí, però en aquests moments la situació és molt diferent i Catalunya ha canviat, i l'independentisme jo crec que encara està fent una lectura equivocada. O sigui, Catalunya ha canviat i... A veure, aniré una mica més enllà i segurament me ficaré en algun embolic. L'independentisme, diguem-ne, democràtic, està fent una lectura equivocada, però també el govern està fent una lectura equivocada. Ens estem equivocant.
0: El govern, quin govern?
3: El govern de Catalunya. Ens estem equivocant, perquè el creixement de l'Aliança Catalana no és que siguin tots uns fascinerosos i uns feixistes. No ens equivoquem. És gent que està emprenyada. Llavors, a mi em disgusta moltíssim quan veus picabaralles de pati de col·legi, que dius, escolta'm, tenim suficients problemes. El que ha dit aquesta noia de les Terres de l'Ebre, jo segurament en algunes coses estic en desacord. Però són de les coses que hem de parlar i se tenen que donar solucions.
1: Continguts. I el dia a dia. Continguts. S'ha de fer política dels continguts en el dia a dia. El govern està fent un intent.
3: Hi ha alguns partits que estan fent un intent. Hi ha un altre que no. I m'estic referint a Junts per Catalunya. No es pot estar pendent només del retorn del president Puigdemont, que ojalà sigui ja. Però la política no pot dependre només d'això. I si només depèn d'això, Aliança Catalana seguirà pujant, per desgràcia.
2: Aquesta era la premissa del PSC. Passem pàgina, irem a governar, perquè durant tots aquests anys no s'ha governat, no? 2 anys. Estem just a l'equador del PSC. I jo diria que en aquest àmbit del govern, o del bon govern, el PSC deixa molt que desitjar. I no m'hi posaré d'un exemple, perquè des de la Renfe, el PISA, a tantes coses, no? Per tant, des d'aquesta premissa de que toca governar...
3: Catalunya ha estat molts anys governant.
2: Sí, però estem parlant d'ara.
3: Ara el president ja porta 2 anys.
2: És igual, estem parlant del país d'ara.
3: I l'independentisme ha governat durant molts anys...
2: I aquell compromís en virtut del qual va obtenir el vot d'Esquerra Republicana, que era un finançament singular per Catalunya, doncs el més calent és a la lliure. Vale? Per tant, des d'aquest punt de vista, aquests dos anys i, no hem avançat.
3: I a l'Aigüera també està Junts, no? Perquè en aquest tema no li,
2: si vols, després,
3: no li
2: va ni li ve. Si vols, parlem d'on està Junts. Estem parlant del govern. No, a partir d'aquí, tu has, és qui has dit que el govern no està fent una bona lectura, no? El govern...
3: No, el govern i l'independentisme, en conjunt, si, tots.
2: Si, jo el que crec és que, si ens preguntem per què puja Aliança, i evidentment hi ha una part, és innegable, que té a veure amb una certa frustració en relació a com va acabar el procés, també ens hauríem de preguntar per què puja Vox. Més enllà, perquè alguns perfils de Vox avui en dia fan campanya a Catalunya dient, si no ets independentista no votis Aliança.
0: Un segon, perquè són 6:10 de la tarda, fa aproximadament una hora que han començat les manifestacions i Alba Barbosa comença a culminar la manifestació de la plaça Catalunya.
6: Sí, arrenca molt puntual aquest acte final de la manifestació aquí a plaça Catalunya, coincidint amb l'arribada de la columna del futur, és la que dèiem que anava més tard. Sentiu de fons el Virolai, és la primera interpretació dels cantaires, part dels cantaires que van ser expulsats de la Sagrada Família, i se sent el Virolai, interpreten el Virolai mentre entra pel passadís central que han obert aquí a plaça Catalunya, l'estelada per mans de Miquel Mayol, secretari nacional de la ANC, i també l'altra estelada la porta Laura Crusat des de l'Assemblea de Joves de Catalunya. Darrere d'aquestes dues persones, una noia jove i un noi més gran representant aquest present i futur de la Diada d'enguany, darrere aquesta pancarta de la columna del futur de la manifestació que acaba d'entrar ara a plaça Catalunya.
0: Perquè la gent a casa que no ho veu es faci una idea, més que un noi gran, és un senyor ja de certa edat, sí, perquè per simbolitzar les, sí, sí, totes les generacions.
5: Ja ha viscut, un home amb generacions diferents, jove, exacte.
3: A veure, per mi aquest senyor és un noi, què passa?
5: Xaval!
6: Que ningú s'ofengui, però és per representar les diferents generacions, la jove i el present i futur, que al
0: això,
6: final és el
0: això,
6: que va
0: això,
6: la manifestació de la Diada d'enguany organitzada per les entitats independentistes.
0: I a partir d'aquí, què ha de passar a plaça Catalunya?
6: Doncs mira, s'acaba aplaudiments d'aquest Virolai que s'acaba d'acabar aquesta hora. Ara, crits de Catalunya Lliure, interpretaran el cant de la senyera i després, doncs, els parlaments dels portaveus de les diferents entitats. Ara veig banderes d'Aliança Catalana alçades aquí al mig de plaça Catalunya, barrejades també amb estelades, alguna i corrilla, i molta gent que s'està concentrant aquesta hora aquí a la plaça i que continua entrant. Fa sol, fa calor, i la part de l'ombra la veiem més atapeïda que la part central, que és on aquesta hora toca el sol.
0: Hi ha simbologia d'algun altre grup polític o només d'Aliança?
6: Que vegi jo, des d'aquí de la zona de premsa, només veig estelades i Aliança Catalana. Les banderes blaves.
0: I en aquests moments...
6: Alguns sindicats. Sí, no, i banderes d'alguns sindicats veig també. Continuen avançant. I de fons aquest cant de la senyera interpretat per 150 cantaires que estan a sobre de l'escenari, a les dues bandes.
0: I aquests són els que van fer fora de la Sagrada Família el dia del Papa?
6: Són part dels que van fer fora. Si en van fer fora uns 600, aquí a sobre l'escenari n'hi ha uns 150, però sí que són dels que van expulsar de la Sagrada Família, perquè recordem que els van requisar partitures amb els segadors i sospitaven, doncs, que interpretarien els segadors i per això els van expulsar. I és una manera que ha volgut la ANC i també Òmnium, doncs, de reivindicar la presència de les estelades i també de la llibertat d'expressió al final.
0: Així sona plaça Catalunya.

0: Això passa a Plaça Catalunya, les dues capçaleres de la manifestació ja s'han trobat i entenc, Alba, que després d'aquesta entrada que s'està acabant de produir vindran els discursos.
1: Sí, abans hi haurà un acte simbòlic que serà l'entrega de l'estelada cap al director de la Coral, Miquel Mayol i Laura Cruzet, que cada un en porta una, doncs faran l'entrega de l'estelada al director de la Coral i a partir d'aquí, exacte, doncs començaran els portaveus de les entitats, els seus parlaments. Seran parlaments, no llegiran un manifest conjunt, cada entitat llegirà el seu parlament, independentment del que hagin acordat. Ens deien ahir que no hi haurà un manifest conjunt en aquest acte. Començarà la intersindical, Núria Ferrandis, després David Minovis, del Siemen, i continuaran amb l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, Salvador Coll, i tancarà l'acte el Consell de la República, la Marina Vergés, després també Òmnium, amb el Xavier Antic, i acabarà l'ANC amb el discurs de Josep Vila. Però per tancar l'acte en si, el clourà la Coral una altra vegada cantant l'himne dels Segadors.
0: Tenen durada aquests discursos?
1: A veure, segons el planning que ens han passat, tot plegat no hauria d'anar més enllà de les 7 de la tarda. Per tant, si han començat puntual, us diria que en 3/4 d'hora han hagut d'haver parlat tots els portaveus de les diferents entitats i s'ha hagut de cloure l'acte amb aquest cant nacional dels Segadors.
0: Bé, ho seguirem a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, que de seguida que hi hagi discursos anirem escoltant el que s'expliqui a Plaça Catalunya. No sé si val la pena anar cap a algun altre dels punts, no cal ara, eh? Doncs és 6:45. Plaça Catalunya, hi ha festa, música, reivindicació. El que no sé què hi ha és en un altre punt de Barcelona, la plaça Jacint Verdaguer, a l'avinguda Diagonal en Passeig de Sant Joan. Allà el grup Ultranúcleo Nacional està concentrat. En paral·lel hi ha grups antifeixistes contraris reunits també en aquella zona. Els Mossos d'Esquadra han establert, lògicament, un important cordó policial per evitar que hi hagi aldarulls. La Txell Garriga ho està seguint. Txell, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Hi ha ambient de tensió,
2: sí,
0: o què està passant?
2: Sí, ambient de tensió, algunes corredisses. També hem vist que en aquest cordó policial s'han llançat algunes ampolles, també s'ha obert alguna bengala d'aquestes de color, de fum, de moment, però poc més. Sí que hi comença a haver aquest rau-rau, que va parlant la gent d'aviam si això anirà pitjor, si tiraran gas pebre, com acabarà tot plegat. De moment hem de dir que aquestes dues manifestacions que hi havia concentrades, una era l'antifeixista a Joanic, que ha baixat per tot el passeig de Sant Joan, ara ja estan a la plaça, com deies, Jacint Verdaguer. De fet, han fet moure el cordó policial cap al carrer Mallorca, i l'altra manifestació, aquesta del grup neonazi, de moment ni tan sols els hem vist perquè queden totalment tapats per aquest ampli cordó policial.
0: Doncs això passa ara mateix amb aquesta manifestació del grup Ultranúcleo Nacional. Qualsevol cosa la Txell Garriga ens explica a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte.
0: Les manifestacions d'avui han arribat amb un ambient mogut per les protestes d'ahir al Fossar de les Moreres. Es van viure alguns moments de tensió després que un dispositiu policial volgués separar la concentració de l'esquerra independentista i l'acte d'Aliança Catalana. Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: L'extrema dreta aquest any ha afegit pebre als actes de la Diada i ahir al Fossar de les Moreres vam tenir-ne un exemple.
3: Totalment, i no només ahir, eh? De fet, en els últims dies hem tingut diversos episodis en què Aliança Catalana ha intentat capitalitzar, podríem dir, l'agenda, no? Des de les protestes a Manresa, recordareu, arran de l'apunyalament mortal d'un veí en plena festa major, fins a la felicitació que els de Sílvia Orriols van fer, no?, davant la victòria de l'extrema dreta alemanya. Tot aquest caldo de cultiu ha fet que avui totes les institucions del país, tant el govern com el Parlament, també partits i també entitats, hagin fet pinya, no?, en un missatge a favor de la convivència.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
5: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
6: On ningú se l'exigeix carnets d'origen per poder ser un ciutadà del nostre país.
0: En un moment de molta divisió, sobta trobar, com a mínim, un argument comú en diferents forces polítiques.
3: Totalment, i pensem, no?, que venim anys de baralles, de picabaralles polítiques entre els uns i els altres, i també dins de l'independentisme, no? I la sensació era que no hi havia una posició clara davant de l'extrema dreta, i mentrestant, doncs, partits com Aliança Catalana que han anat creixent. Ara fa dos anys, el 2024, Aliança Catalana aconseguia per primera vegada representació al Parlament de Catalunya.
7: Malgrat els assetjaments soferts, avui Aliança Catalana ha fet irrupció al Parlament de Catalunya.
3: Això era el maig del 2024, però en la diada d'aquell any l'extrema dreta catalana encara va tenir un paper, podríem dir, secundari en la manifestació. El 2025, l'any passat, ja sí, van entrar de ple en la fotografia de l'11S. Eren dins de la manifestació unitària de l'independentisme, tot i que separats pels Mossos. I aquest any, ara ho deies i ara ho comentàveu, han fet un pas més, han intentat capitalitzar els actes de la diada, començant ja ahir per la vigília, confrontant-se directament, doncs, amb la resta de l'independentisme.
0: No hem d'oblidar que aquí tot té una derivada també electoral a futur, o no, amb unes eleccions municipals a la porta tocant, amb unes possibles eleccions generals a l'estat espanyol, a Espanya, vaja, no sabem quan, però abans d'un any, no? I vés a saber què passa a Catalunya, i amb enquestes que anem tenint en sovint.
3: Totalment. Podríem dir que al maig, no, amb aquestes municipals a Catalunya, hi haurà el primer termòmetre d'aquest creixement que totes les enquestes donen a partits com Aliança Catalana. Fixant-nos només en una dada, la del baròmetre del CEU.
0: Una dada.
3: I que he dit una dada.
0: La dana ja va passar.
8: Com una dana.
3: Segons l'últim baròmetre del CEU, el partit de Sílvia Orriols passaria de 2 diputats a uns 23 o 25. Seria, per tant, tercera força al Parlament per davant de Junts i pràcticament empatada amb Esquerra Republicana. I si suméssim els vots de Vox, les dues forces d'extrema dreta juntes al Parlament podrien arribar als 35-38 diputats. Això és més d'una quarta part del Parlament de Catalunya.
0: Aviat tindrem, per tant, eleccions, i aquestes enquestes es traduiran en resultats. Però vull anar a la cosa més senzilla, aquesta, no sé si dir, unitat de discurs a l'hora de parlar d'una diada, en aquest cas una diada, sense excloure ningú, una diada sense excloure persones per cap origen.
8: No pensis en l'elefant. És exactament el que diuen els discursos. Tu no pensis en l'elefant. I què fa la gent quan li diuen que no pensi en l'elefant? Quan li comences a dir, quan comences a parlar d'un fantasma conceptual, que saps que hi és, que a més les enquestes diuen que puja, que a més té concomitàncies, perquè és veritat, hi ha una part que seria per l'independentisme, però en l'altra coincideixen ideològicament amb un altre partit a dins de l'aspecte ideològic del Parlament de Catalunya, creixent, i tu li dius a la gent des dels discursos, malgrat que, com s'ha dit aquí, moltes de les coses que en la gestió haguessin pogut estar millor fetes en aquest govern, que suposadament el que resoldria els problemes que tenia Catalunya i que estaven pendents, resulta que quan arriba el moment del discurs no es parla de res de què faran aquesta terra d'oportunitats que és Catalunya, sinó que es recorda que és una terra d'acollida, que aquí cap tothom. Amb qui estàs parlant? I quan estàs parlant amb ell, el cosifiques, el fas present. No pensis en l'elefant, i l'elefant hi ha arribat.
0: Deixeu-me posar una mica de música, això passa a plaça Catalunya.

0: Explica'ns què està passant.
1: Doncs sentiu el cant dels ocells abans de donar pas a aquests parlaments que us explicàvem abans. Molta solemnitat ara aquí a la plaça Catalunya, molt de silenci. Estelades, alçades, onejant. També hi corrinyes alguna bandera nacionalista també que veig gallega. I a sobre de l'escenari, a banda i banda, aquests 150 cantaires i de fons el lema de la manifestació d'enguany de la Diada, i soc i som independència. Música en directe, veig, toquen els instruments a una de les bandes de l'escenari, i aquests 150 cantaires que l'ANC Òmnium i els organitzadors d'aquest acte han volgut recuperar són els que en part van ser expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
0: Doncs així acaba aquesta actuació musical. De seguida tornem cap a plaça Catalunya. Seguim a taula. Quina va...
2: Amb el tema de l'extrema dreta, d'alguna manera ha seguit el curs que sempre, des dels anys 30, que va passar. Primer, és un fenomen com minoritari. I els partits grans pensen això no té importància. No té importància, però d'alguna manera va connectant amb un malestar previ. Després, és difícil abordar-ho, perquè no saps ni el perímetre que té, no? I qui és qui. I es tendeix d'alguna manera a dir, bueno, pues, escolta, això passarà, és una febrada, i ja està. I després, quan ja es fa gran del tot, és quan suposo que salta l'alerta. I jo crec la part bona és que ha saltat l'alerta. Potser és tard, ja veurem. Però ha saltat l'alerta i això fa que la majoria dels partits que es mouen en uns paràmetres democràtics, des de l'esquerra fins al centre-dret o fins tot al espai més liberal, han reaccionat. A mi m'ha agradat molt, i crec que ha estat profundament inspirador, és el missatge d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, amb l'ustre
0: del president Pujol,
2: no? Que gairebé en forma de llegat, perquè quan ha dit allò, jo m'estic apagant, jo m'apago, però d'alguna manera... li ha dit al país
0: des mira, recuperem, en comptes de citar-ho tu recuperem el fragment ja que ho dius, doncs recuperem. Això ha estat aquest matí, Ricard Ostrell ha emès aquests documents a primeríssima hora, vaja, de fet a l'inici del matí de Catalunya Ràdio d'avui. Ricard Ostrell, missatge del president Jordi Pujol.
3: Felicitats als catalans, els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: Torna a pujar allò de sempre, eh? Allò, sí, sí. Qui viu, treballa i vol ser-ho, doncs és català.
4: Bueno, i sort que, diguéssim, quan ha dit allò de treballa, jo sí que he pensat, bé, l'espai convergent, diguéssim, que va votar contra el procés de regularització, hi ha molts que treballaven en aquest país i treballen en aquest país que no haguessin pogut treballar de forma legal. Ja, d'acord.
2: No, estem barrejant coses.
4: Un segon i acabo. Jo,
2: potent,
4: a mi m'ha agradat...
2: M'ha llegat el president Pujol...
4: M'ha deixat acabar, sisplau.
2: Sí, home, sí, però...
4: Vale. A mi m'ha agradat molt el missatge d'avui de Pujol. Crec que és un missatge que recordarà, a més, a la història. És molt coherent amb el seu llegat. Correspon a una Catalunya que no, ja no hi és, però sí que respon també a les ànsies de... En aquests moments d'incertesa, en aquesta crisi que estàvem parlant ara, que no només per l'extrema dreta, sinó com se sent la major part de la població per molts motius, el missatge de Pujol, ostres, era sòlid, estava ben explicat i a més respon al que, a una idea d'unitat nacional que molta gent, unitat nacional, no estic dient unitat partidista, que molta gent avui dia troba a faltar i per tant, i tant. Tret del tema del treball, tota la resta em sembla espectacular. I qüestions, per què estem com estem, i també aquí voldria respondre a la Montse. Catalunya segueix tenint problemes estructurals enormes, i és aquí on creix l'extrema dreta, estructurals de transport, de la inflació se'ns està menjant amb patates, que no és només una qüestió a Catalunya, d'habitatge, etc. Per fer camí s'ha de caminar, i s'ha de caminar cada dia. I això, en aquests últims dos anys, el govern, diguéssim, camina, però a una lentitud espectacular.
2: Això que té una bona crossa.
4: Sí, però té una bona crossa, però la qüestió és que temes com el finanç, i a sobre tenim un partit com Junts, que no està per la labor, no està per la tasca, és a dir, a veure, es pacta un govern, un nou finançament.
5: A Madrid Junts és fonamental, la divisió, i Junts està per
4: la divisió independentista que s'ha esmentat avui durant tot el dia, no és només una divisió sorgida de la presència de l'extrema dreta. També és una falta d'unitat estratègica, que jo crec que potser aquesta diada potser algunes coses s'obitzaran, perquè si no recordem els discursos de l'any passat d'Òmnium i ANC, absolutament crítics en tots els partits i també amb el govern, aquest any no hi han estat molt més fins i han estat en la direcció de la unitat de l'independentisme. Per tant, em sembla que totes les qüestions que estan encallades i que a més acaben per realimentar l'extrema dreta s'han de desencallar. No hi pot haver aquesta lentitud, perquè la convivència que s'ha citat, i acabo, i l'esperança que fa molts dies que se cita estan perfectes, són esplèndides, però no poden ser un mantra. S'han d'obrir de contingut cada dia.
5: A mi m'agrada el que ha dit el president Pujol, i cal recordar que aquesta és una frase que era una forma de pensar durant la primera Generalitat, per dir-ho d'alguna manera. La frase és d'un llibre dels altres catalans del Paco Candel. I a partir d'aquí l'assumeix el ja president Pujol i es genera, diguem-ne, una Catalunya plural, transversal i integradora. I jo crec que aquesta és la crida que fa el president Pujol, i totalment d'acord. Una crida que ha fet el president Illa, que he sentit al llarg del dia, abans al començar aquesta tertúlia, citava el Xavier Antic, perquè m'ha sorprès el president Donald fent aquest discurs, perquè tothom sap que ens ha sortit, diguem-ne, un furúncul, no diré on, ahir. Teníem el furúncul.
2: Potser dos, un que és Aliança i l'altre que és Vox.
5: Bueno, te dono la raó. Però llavors, ara estem, hem vist l'enquesta que ens ha dit la companya, una enquesta que ha estat publicada avui, o sigui que per tirar coets no, perquè és que el drama de l'enquesta no és qui puja i qui baixa, sinó que fa un país ingovernable.
0: No sumen per enlloc.
5: Home, jo no veig, Francesc, un govern de concentració que és l'únic que suma. O sigui,
0: costa d'imaginar.
5: Costa d'imaginar a dia d'avui. No veig a Puigdemont, Illa i Junqueras a la mateixa taula de govern. De moment, no. Però, bueno, aquesta és la realitat. En un percentatge de l'extrema dreta que no ha tingut mai la dreta espanyola. La dreta no nacionalista. O sigui, el PP en el seu millor moment va tenir 19 diputats. O sigui, després de Ciutadans va arribar als 36, però va ser, diguem-ne, un visto i no visto.
2: I va guanyar unes eleccions.
5: I va guanyar unes eleccions. O sigui, ara estem en això. Quina és la pregunta? Una mica el que diu l'Eva, el dia a dia. O sigui, deixem-nos de mareixar la perdiu i de que ara jo soc molt, molt guapo perquè trec un titular i ara el treus tu i arribem als acords tard, als pressupostos. Han estat discutint pressupostos durant no sé quants mesos, en no sé quantes històries de línies vermelles, per acabar pactant els pressupostos. En sèrio tenien que trigar tant? I després, compte, perquè aquí la gran pregunta, ens tenim que obrir a pactar en aquesta gent? Ens tenim que obrir a pactar? Home, n'hi ha formacions que ja s'ho estan plantejant. Bueno, Hitler va arribar al poder en el recolzament dels democrates cristians.
2: I Jaume Colloni amb el suport del Partit Popular.
5: Bueno, i Junts en suport de la CUP en molts puestos. Bueno, el president Mas va acabar al carrer gràcies a la CUP.
0: Volem. No ens avancem, perquè això ja ho acabarem veient. Montserrat Nebrera, tanquem aquesta ronda i farem una pausa, que hem d'actualitzar com està tot.
6: No, jo crec que és veritat, que al final, com deia Pla, les coses catalans i que hi ha la gestió del dia a dia hauria de ser, i jo crec que per la gent és el més important, però això no nega que des del punt de vista de cada partit polític, tenir la capacitat de governar primer és important, i això és el que presenta les enquestes, és pràcticament ingovernable, cert, però al mateix temps també s'haurà d'analitzar si la gent És a dir, més enllà de que els partits polítics com a tals pugin, el que s'ha d'interpel·lar és la gent que els vota, què els hi passa, perquè al final, si creiem en un sistema democràtic, hem d'entendre que per alguna raó això passa. I no ho podem fiar tot al fet de que hi hagi una propaganda o que aprofitin molt bé una avinentesa per fer-se visibles. Hi ha alguna... I això, bueno, jo crec que en això coincidim tots, no? Hi ha un malestar de fons, aquí i allà, i segurament en general al món, una crispació de latent que ha fet que tot això es desplegui al llarg d'Europa i en el món, i que haurem de ser molt conscients, i sobretot els partits que han de governar, molt conscients de quina manera entomen aquest repte.
0: 3cat.info, Catalunya Ràdio en directe, Diada Nacional de Catalunya, seguint-ho minut a minut, pausa, i fem repassada a plaça Catalunya, Girona Amposta, i a la manifestació dels ultras de Nucli Nacional.
7: Un estiu que els canviarà la vida.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: És una provocació darrere un altre.
7: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir una trau.
7: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
14: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
15: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: La IA és bona?
17: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
18: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
19: I això per què passa?
20: I a qui m'he de creure?
21: I què puc fer jo?
18: Per això, fem l'Infocar.
22: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
18: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
23: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3cat.
24: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
25: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Passen dos minuts de dos quarts de set de la tarda. Catalunya avui viu la seva jornada de manifestacions, de sortir al carrer i de reivindicar. A plaça Catalunya ja hi ha els parlaments en marxa. Alba Barbosa.
1: Sí, a aquesta hora parle davant del faristol. David Minoves, portaveu del CIEMEN, que està fent una reivindicació de la independència per aconseguir millores en l'àmbit social. També ha enumerat la precarietat en àmbits com l'habitatge i la discriminació lingüística que pateix Catalunya. Abans de Minoves, s'ha pujat a l'escenari la primera portaveu dels parlaments aquesta tarda, ha estat Núria Ferrandis, de la Intersindical, i després continuaran amb les altres entitats organitzadores d'aquesta manifestació, l'AMI, el Consell de la República, Òmnium i l'ANC. Són parlaments molt breus, van molt ràpid, per tant, a les 7 això podria donar-se per conclòs.
0: Doncs intentarem veure si complim escaleta. Això passa a Barcelona. A Girona, Maria Rovira, la manifestació crec que ja ha arribat al seu punt de final, eh?
26: Sí, Francesc, ara no sé si ho podeu escoltar. Estem a l'esplanada de la Copa aquí a Girona, final de recorregut, plena de gom a gom. Estem esperant dades de participació. De moment no les tenim, però sí que podem dir que està totalment plena. Crits d'independència. Fa un moment que s'ha llegit un manifest dient que la independència és el camí davant de tots els problemes que hi ha, sobretot també també socials en diversos col·lectius, i ara d'aquí una estona està previst també que connectin amb l'acte de Barcelona. En tot cas, ara aquí sí que podem dir que després d'aquest recorregut des de la plaça Catalunya, doncs hem vist ara la perspectiva que tenim, doncs, amb tota aquesta esplanada de la zona de la Copa, plena d'estelades, una marea de samarretes grogues, doncs una participació força important, però de moment sense dades definitives.
0: Gràcies, Maria. I

0: acció quan aquest grup molt reduït de simpatitzants d'Aliança Catalana han volgut protagonitzar la marxa.
1: Bé, doncs això és el que passa en aquestes concentracions que organitzava l'ANC, la manifestació una mica de cada any, la més tradicional als últims anys, però avui hem sumat... Avui hem sumat aquesta manifestació del grup Núcleo Nacional, un grup que és a Barcelona, a la plaça Jacint Verdaguer, i allà hi tenim la Txell Garriga. Txell, bona tarda de nou.
2: Molt bona tarda.
1: Què està passant aquí?
2: Sí, mira, però... Aquí a Verdaguer el que veiem ara mateix és ànims molt escalfats, també molta policia, molts Mossos d'Esquadra, moltes furgonetes, molts efectius, de moment immòbils, això sí, no hi ha càrregues de moment, i de moment el que veiem és que el grup del grapuscle del Núcleo Nacional no ha pogut posar un peu a aquesta plaça de Jacint Verdaguer, que era on estava convocada, de fet, la seva manifestació, perquè està totalment ocupada pel grup antifeixista, la manifestació antifeixista. Com dèiem, ànims molt escalfats, algun llançament de pintura també hem vist contra els Mossos, bengales de color, alguna ampolla que ha volat pels aires també, però de moment això seria tot. I és que el grup ha quedat, aquest grup de Núcleo Nacional, ha quedat, perdoneu, és que ens estan fent moure una mica, ha quedat molt reduït ara sobretot al carrer Mallorca. Venint
1: quanta gent, cap a la... Tenim una idea de quanta gent de Núcleo Nacional hi ha, més o menys? És a dir, estem parlant de desenes, centenars, entenc que no són milers.
2: Mira, no, jo diria, de moment, entenc que desenes, desenes. No els podem veure bé, és que realment no els veiem perquè queda totalment blindat pels Mossos. Hi ha una desena de furgonetes que estan tapant l'entrada al carrer Mallorca. Ells queden just a darrere i ara el que estan fent és fer-nos moure i estan tallant també l'accés cap a la plaça Jacint Verdaguer.
1: Però l'únic que veiem... Núcleo Nacional havia demanat aquesta plaça i, per tant, la policia ara ha de desallotjar-la perquè ells la puguin fer servir perquè ja l'havien demanat, o no?
2: Això sí que no t'ho puc dir, no t'ho sé dir.
1: No, clar, perquè, és a dir, ahir al Fossar de les Moreres, Aliança la fa servir. Aliança s'hi planta perquè ho demana, no? Diguem-ne, sí. Perquè legalment sí, fa la petició permís. I, per tant, no se'ls pot accedir, no se'ls pot negar. Clar, si Núcleo Nacional ha demanat anar a Jacint Verdaguer, però hi ha un grup contrari que l'ocupa, ja, la policia però... haurà de decidir si li surt a compte o no, no?, desallotjar...
3: Les dades que dona la policia, francès, són 1.500 antifeixistes i 70 de Núcleo Nacional.
1: Va, no això ni a Esparta, no? Va.
3: Bueno, l'únic que fan és mantenir-los separats perquè no s'estobin. No,
2: Francesc, ara mateix el que estan fent els Mossos a la Diagonal. Han mogut aquest cordó que tenien ben bé davant del carrer Mallorca i també del passeig de Sant Joan, i s'han mogut i han ampliat tot aquest cordó cap a la Diagonal. Per tant, ara tot aquest tros també ja està ocupat perquè semblava que els de Núcleo Nacional anaven a sortir del carrer Mallorca per darrere, per venir per la Diagonal cap a la plaça Jacint Verdaguer. Per això hi ha hagut de córrer una mica, perquè ens han fet marxar ràpid de lloc. De moment, però, continua tot tranquil.
1: Ens arriben per xarxes socials alguns vídeos on sí que es veu la policia, en aquest cas són Mossos d'Esquadra, carregant contra els grups antifeixistes, de fet. No és contra el grup de Núcleo Nacional, sinó que contra qui carrega la policia és contra els grups antifeixistes en un d'aquests carrers de l'Eixample propers a la zona de Verdaguer. És un vídeo que veiem a xarxes i que ens fan arribar alguns oients. Entre els carrers Bailén i Provença, perquè, bé, en tot cas, deixem la Txell també que... Digues.
2: M'estic movent una mica. El que sí que et puc dir és que just aquí a la plaça i tocant amb el passeig de Sant Joan, just aquí davant amb el carrer Mallorca, que hi havia els de Núcleo Nacional i també amb la Diagonal, aquí càrregues no se n'han vist. Sí que hem vist llançaments de...
1: Ai, la cobertura, que en aquests moments de tensió i amb inhibidors de freqüències i de més es va perdent. Ara tornarem amb la Txell Garriga, anem a posar una mica d'ordre, perquè ens estem acostant a 6:45 a plaça Catalunya. Segueixen els discursos i tenim ja dada oficial de la Guàrdia Urbana. La teniu ja, vosaltres? Ens anava a fer una porra, a veure qui m'encertava.
3: Jo te faria trampa, me l'acaben de passar.
1: No, llavors ets un trampós. Ets un trampós honest. A la Guàrdia Urbana xifren 45.000 les persones a la manifestació de Barcelona, diguem-ne, a la principal, a la d'ANC, una manifestació que segueix amb els discursos en marxa. No sé si podem punxar un moment aquests discursos.

0: ho hem de tornar a dir ben alt. Menys partidisme, més país, menys excuses, més ambició, menys divisió, més unitat i, sobretot, més Catalunya independent!
1: Ara veig que la Guàrdia Urbana, m'ho passa la Carla Verdés, l'any passat va xifrar 28.000 les persones a la Diada. Per tant, home, a priori i a finori, el doble, gairebé, de persones.
2: I més tenint en compte que hi havia 3 dies de festa. Que vulguis que no, aquest país sempre funciona així també, eh? Vull dir... Una mica el que estàvem dient al principi, no?
1: Mira, 2022, 150.000, 2023, 150.000, 2024, 60, 25, 28.000, 2026, 45. Per tant, diguem que segueixen una xifra molt baixa, però respecte a l'any passat...
2: Però va en paral·lel també el que deia al principi jo del programa, que era l'enquesta del CEO. És a dir, sembla que s'està sortint una mica del dol, diguéssim, eh? I ja reacciona.
3: Ara esteu a la UCI, però jo crec que també hi ha hagut un moviment...
4: Esteu a la UCI,
3: per intentar, diguem-ne, dir no aliança catalana. O sigui, compte que aquí sí que ha hagut una mica...
2: Però també s'han aliança catalana.
4: Però les aliances catalanes haurien de ser majoritaris en aquesta...
2: Sí, és evident que no. Esquerra Republicana, evident que no.
3: Ahir aliança catalana va fer un esforç i va aplegar només... A 500
2: persones contra 2.500.
5: Sí, comparat amb lo de Ceuta, això no és res.
4: Hi ha una diferència entre votar un partit i anar a una mani que convoca un partit.
2: Totalment.
4: Vale? Per tant, jo crec que hi ha molta gent que el cabreig que pugui tenir pot pensar que Aliança és la millor eina per fer un cop a la taula.
3: I altra cosa és que si ets Aliança...
4: Ara un partit darrere que és evident que felicita nazis, diu coses molt bèsties...
2: I a part he de dir també que som una societat que no s'està mobilitzant gaire per res, perquè vull recordar que les vagues de mestres han estat exaltades com les grans manifestacions que hi ha hagut els últims 2 o 3 anys. Vull dir, estem en una societat en uns moments que, des del meu punt de vista, lamentablement la gent no surt al carrer. O sigui, no es mobilitza d'una manera massiva. I si no, hem vist Gaza, per exemple, no? Un gran tema. Res a veure amb les manis de l'Iraq de la seva època. És a dir, no estem en una societat que té ganes de sortir al carrer. I això també s'ha de tenir en compte. En aquesta manifestació i amb totes. Però no respon a que només hi hagi 45.000 independentistes, perquè no seria una lectura real, no, o que només hi hagi 500 persones d'Aliança Catalana. Avui, també
3: vol dir que el moviment independentista no té bona salut.
4: Que han marxat d'Orson són indepes.
3: No, jo el que dic és que...
2: La gent, clar, però això sempre...
3: Quan hi havia les manis d'un milió de persones...
4: Però es negava que fossin d'un milió de persones.
1: Ara fa 10 anys eren 540.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Tenim una foto bastant clarificadora. Fa 10 anys les coses eren d'una manera, l'any passat eren 28.000, aquest any són 45.000, ja veurem si vol dir res o no. Hem de fer una pausa o no hem de fer cap pausa? No? Doncs deixa'm anar cap a plaça, que ja he perdut el nord jo. Amb tanta manifestació i tant escalfor en aquest estudi. Tinc l'Alba Barbosa seguint els parlaments. Qui parla ara, Alba?
6: Sí, Francesc. Doncs Marina Vergés és membre del Consell de la República, que està autorreivindicant el Consell de la República com l'autoritat que va néixer, ha dit, l'1 d'octubre. I que també, com sentiu, fa una crida a la unitat sense diferenciar les diferents sensibilitats independentistes i de catalans que estan a favor de la sobirania, doncs, del poble. Després del Consell de la República pujarà a l'escenari Xavier Antich d'Òmnium i ja acabaran els parlaments amb l'ANC per part del president Josep Vila.
7: Amb bandera pròpia a l'ONU.
6: Us he de dir que la plaça Catalunya està plena de gent, però hi ha buits. No és la plaça Catalunya tapeïda que havíem vist potser d'altres vegades. És veritat que el sol de justícia que està caient tampoc no hi ajuda.
1: Fa calor?
6: Sí, fa calor. El sol fa calor.
2: Aquí l'estudi la gent busca l'ombra. Un col·lapse de fred.
1: Fa fresquet. És veritat que haurem de treure l'aire condicionat de l'estudi perquè fa fresquet. El Toni va com si estigués a la platja gairebé.
2: Sí, però a la Montse i jo anem amb xaqueta.
1: La plaça Catalunya sembla que fa calor. Ara de seguida tornem amb Álvaro Barbosa per acabar d'escoltar aquests discursos finals. Bé, estàvem amb això, amb aquestes xifres, amb aquestes dades i traient conclusions. És molt difícil treure conclusions de xifres perquè això ho veurem a les eleccions, però...
3: Sí, però, a veure, al marge, el Miguel Àngel diu una cosa que té raó, o sigui, no tothom que va a la mani s'identifica en un partit o un altre, o sigui, cadascú fa el que li dona la gana. Però, a veure, hi ha més gent al carrer que l'any passat? Sí, hi ha més gent, això és una dada objectiva, i n'hi ha més gent perquè també jo crec que molt partidari de l'independentisme ha sentit l'obligació de sortir al carrer davant de la situació que s'està atravessant, vale? Però això vol dir que l'independentisme en això, diguem-ne, ja torna a veure brots verds? Home, jo crec que no.
4: Toni.
3: O sigui, els dos principals partits del procés estan... fatal. L'esquerra independentista...
2: Fatal.
3: És molt... Home, fatal, sí. Fatal. O sigui, mira per la selecció.
2: No sé, jo crec que les enquestes de l'Hisenda Alemanya a l'Ajuntament de Barcelona no està gaire malament.
3: Junts s'enfonsa i
2: Esquerra Republicana...
3: Bueno,
4: Toni, hi ha processos històrics.
3: Aquesta és la realitat. L'esquerra independentista està en un peu i mig fora del Parlament.
4: Hi ha processos històrics que s'han de mirar una certa perspectiva. I aquest país, des del 2010 12, que està sostenint un nivell de mobilitzacions, amb moltes coses que han passat en aquests 2010-2026, que aquí a mi em sembla encara que faig una proesa sostenir aquest nivell de mobilització.
2: Heroic.
4: Perquè aquí hi ha hagut repressió. Aquí hi ha hagut gent a la presó, a l'exili. Una pandèmia. Avui, aquí estan passant moltes coses a la vegada. Un país en 15 anys hi passen moltes coses. I que aquest element crònic, que és la relació Catalunya-Espanya, es mantingui...
3: també li han passat
4: moltes coses. Igual que l'espanyolisme, també li han passat
3: coses. A la UCI no acaba de ser
1: segurat. Montserrat Nebrera, breument, que vull escoltar una mica també de plaça Catalunya, però...
8: No, crec que, clar, feia extrapolacions de quanta gent hi és, les raons per les que ha sortit, per què han marxat els altres, què és el que ha influït que sigui un pont. En fi, serà molt complicat. És veritat que
3: l'any passat va ploure. Vaig a ajudar, va.
8: No sé, és que crec que més enllà d'això el que s'ha de veure és, i crec que he sentit en Josep Vila de dir-ho, no? Quin debat hi ha dins del moviment independentista per veure si efectivament és possible una unitat, en aquesta unitat quin paper hauria de jugar aquesta aliança catalana i fins a quin punt tenen una reivindicació.
2: No en jugarà cap en aquest paper aliança catalana perquè l'independentisme no pot assumir...
4: Trencar aquesta unitat.
2: Exacte, no pot assumir normalitzar l'extrema dreta i discursos d'odi.
1: Xavier Antic, en directe, Catalunya Ràdio, des de plaça Catalunya.
9: No hi ha país dins de l'estat espanyol. L'estat espanyol ens és hostil i en contra de temorir-nos, això ens esperona. Hem de dir que aquests últims anys, amb la maquinària repressiva de l'estat, a tot gas, hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit. I hem d'estar encara més preparats. Després de gairebé 10 anys de l'1 d'octubre del 17, hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. I serà el moment d'abordar per fi el conflicte polític. Qui diu que hi ha normalitat? Hi ha un conflicte polític. Catalunya està regida per una llei que no ha votat. No ens cansarem de repetir-ho. No hi haurà normalitat fins que no es reconegui el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Que no ens parlin de normalitat. És evident que ara no som on voldríem, però hi ha motius per a l'esperança. I mireu-vos, si no, el país hi és, la gent hi som, sempre. I la Diada ens recorda que som un poble tossut, perseverant, que ni es posa de genolls ni claudica. La lluita per la independència la fem avui, a la Diada, sortim als carrers, però es fa 365 dies de l'any. I per això us necessitem a tots i a totes. Els reptes són enormes. I les amenaces també. Per això no podem equivocar-nos d'enemic. L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment. I l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran. Acabo. Treballar per la independència és treballar per un país millor, cohesionat, amb més drets, més justícia social i més llibertat per a tothom. Per a tothom, per a tots els catalans i les catalanes. I a Òmnium, deixeu-m'ho dir, som on sempre hem estat, perquè ho tornarem a fer. I aquest cop, millor. Visca Catalunya lliure!
1: Aquest és Xavier Antich, que és el president d'Òmnium, i ara ja només ens queda...
10: Moltes gràcies, Xavier Antich. I tanquem els parlaments amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila.
1: Aquest serà l'últim discurs que clourà aquesta manifestació.
11: Ahir dèiem l'independentisme està guanyant pulsió social. Avui, aquí a la plaça de Catalunya, només cal mirar-ho i ens cal dir ben fort hi som, hi som, hi som i no ens aturarem. Mireu, vivim en una Catalunya que no és la que volem, ni la que ens mereixem. Arreu es percep un malestar creixent que impacta directament en les condicions de vida, en el dia a dia de tots nosaltres. I com no ha de ser així? Infraestructures viàries indignes, col·lapsades i mal apedaçades. Trens que avui sí i demà també ens deixen tirats. Unes inacceptables llistes d'espera als hospitals. Condicions laborals precàries pel personal mèdic i d'infermeria. Un sistema educatiu desbordat i mancat de recursos. Uns preus de l'habitatge escandalosos i impossibles. Una pagesia desatesa. Suportem una de les càrregues impositives més altes d'Europa i, a canvi, veiem com cada dia més es degraden i s'esberlen les costures del nostre estat del benestar. I a la vivència de tants malestars que ens desesperen, hi hem d'afegir un present de decadència lingüística i nacional. El català retrocedeix a marxes forçades. Es perd el pati de les nostres escoles, els rètols comercials dels nostres barris, a les sèries que miren els nostres fills. Aquest present, amics, aquest present ens mostra nítidament el fracàs absolut del marc autonòmic fill del règim del 78. Aquesta Catalunya que no funciona té una causa estructural clara i la coneixem tots, la dependència espanyola. La manca d'autogovern, la impossibilitat de decidir i disposar dels nostres propis recursos, mentre restem sotmesos a la colonització, cal dir-ho clar, a la colonització i l'espoli espanyol. Però escolteu, aquest present també ens parla d'un país que ni vol ni pot restar passiu davant el deteriorament de les condicions de vida. Un país que es rebel·la, que lluita i sap que només hi ha una sortida possible a aquesta situació. La construcció d'una república catalana. Companyes, companys, el present ens llança un repte ben clar. O independència o decadència. Però no, no restarem passius contemplant la Catalunya que cada dia va pitjor. Aquest país ha demostrat moltes vegades que és capaç d'alçar-se, plantar cara i construir un país capaç de renéixer. És, doncs, en nom de l'Assemblea que avui ens adrecem al conjunt del país, a tota la seva gent, a tots i cadascun de vosaltres, a les entitats cíviques, a les organitzacions sindicals i empresarials, per fer-vos una proposta. Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho. Una acció col·lectiva i continuada en la lluita per l'alliberament nacional. Una acció que, iniciada avui, aquest 11 de setembre, continuada demà 12, demà passat 13...
1: Miquel Àngel Escobar, Toni Bolaño, Montserrat Nebrera, Eva Pomares, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest 11 de setembre.
2: Moltes gràcies. Bon dia de tothom.
1: I a aquesta hora també ens acomiadem dels oients de 3Cat Info. Seguim en directe a Catalunya Ràdio, ara amb el que toca a les 7 de la tarda.
12: Mini tot costa.
1: El Barça ha arrencat temporada d'una manera il·lusionant pels culers. Ja no són només les 5 victòries consecutives o els 22 gols marcats. Són les sensacions i l'alegria que desprèn un equip que, a sobre, sembla tenir més fons d'armari per afrontar tot el curs. Diumenge, nou repte al camp del Llevant. Diu el president Laporta que cal mantenir els peus a terra. Però si el ritme manté, serà complicat.
12: Mini tot costa.
1: Sergi Andreu, ho he fet bé, això, no?
13: Ho has fet molt bé. Tant és així que jo, si fos Jordi Costa i Sònia Jaumà, estaria preocupat.
1: Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. És la tarda de Catalunya Ràdio, fent aquest homenatge al Tot Costa, aquesta hora, que és l'hora del Tot Costa habitualment. Avui allarguem nosaltres, evidentment, pendents de l'actualitat, i si hi ha qualsevol cosa a Plaça Catalunya, l'escoltarem. De fet, crec que encara continua el discurs del president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
11: Sortim al carrer amb força i diguem ben alt que ja n'hi ha prou, que hi som i que Catalunya vol la independència. No hem vingut aquí a vendre fum. Aquest compromís de país que impulsem no s'improvisa. Es treballa i tots ens hi hem de comprometre. Per això anunciem ja avui els primers passos. Des de l'Assemblea convocarem abans d'un mes una cimera amb les entitats civils independentistes, on compartirem aquest compromís i teixirem les complicitats necessàries per tirar-lo endavant. Convidem a tothom des d'una transversalitat àmplia i no partidista a ser part d'aquest projecte. L'element més important per guanyar la independència som la gent, som nosaltres, som la gent. Tots i cadascun de nosaltres hi hem de jugar el nostre paper. Impulsarem, així ens hi comprometem des d'aquí, impulsarem accions connectades amb els col·lectius en lluita. Plantarem cara i respondrem amb determinació a qualsevol decisió política o judicial que persegueixi la nostra desnacionalització. Cridem a activar arreu del territori, nuclis organitzats que esdevinguin altaveus i promotors d'aquest projecte i aportin a reflexió i proposta. Disposem d'un any per fer-ho, de l'11 de setembre del 26 a l'11 de setembre del 27, per posar en marxa aquest primer imprescindible pas. Evidentment en vindran més, per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país per tornar a creure, per tornar a creure els uns en els altres. I ho aconseguirem, perquè aquest és un país que s'ensorra i reneix alhora, que cau i s'aixeca, que dubta i tot seguit torna a l'acció. Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. I som, i som. I cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat. Companys i companyes, res de decadència. Independència. Capgirem aquesta Catalunya decadent presidida per un govern incapaç i al servei de l'amo de Madrid. Hi som, hi soc, per un compromís de país valent i decidit, per un nou embat, per la independència. Visca Catalunya lliure! Visca els països catalans lliures!
1: I així acaba la manifestació amb aquest discurs del president de l'ANC a plaça Catalunya. Sergi Andreu, és l'hora del Tot Costa, ara.
13: Sí.
1: Tenim actualitat esportiva la Diada Nacional.
13: No sembla un festiu, no sembla Diada Nacional des d'un punt de vista esportiu, perquè l'actualitat no s'atura.
1: No, si has baixat amb l'Arbusà i tot, deu ser que necessites reforços.
13: Sí, noi.
1: Bona tarda.
13: No t'agrada que hagi baixat amb l'Arbusà?
1: Bé, a vegades s'hi estria millor, però potser no hi havia res més a dalt, no?
13: Tota la tarda treballant...
1: Mira, per un dia.
13: A cor que vols.
1: Ja hi ha un dia de l'any que toca, doncs era el dia de la Diada. Això passarà de seguida. El Mini Tot Costa amb més sorpreses, però abans ens actualitzem.
14: Les notícies.
1: Crec que no havia donat mai pas a aquesta sintonia. Em sento com si estigués fent la TDT o... No? Aquesta és la que posen a la TDT?
3: Sí.
1: Marc Güell, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Hem estat tota la tarda connectats a l'actualitat del país. Ordenem-la una miqueta perquè és una jornada molt intensa.
15: Sí, perquè milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda en les manifestacions independentistes. Segons la Guàrdia Urbana a Barcelona, unes 45.000 persones s'han sumat a la manifestació de l'ANC i Òmnium. Són 17.000 més que l'any passat, però l'assistència queda lluny dels anys més intensos del procés. És la segona xifra més baixa dels últims anys, deixant de banda la pandèmia. També centenars de persones han omplert els carrers de Girona i d'Amposta, i tot plegat en una Diada en què el govern, el Parlament i els principals partits han reivindicat la convivència al país en plena pujada de l'extrema dreta.
1: A aquesta hora, ara que parles de l'extrema dreta, sí, hi ha els ultres de... del grup... és que Núcleo, no sortia. Núcleo Nacional, pels carrers de Barcelona. Txell Garriga, endavant.
16: Bona tarda. Sí, ara, com ho sentireu de fons, els ànims estan bastant escalfats, se senten també alguns petards. Hem de dir que hi ha hagut els primers cops. Els Mossos no han arribat a trencar el cordó policial, han anunciat que el trencarien si seguien davant els manifestants llançant objectes. En aquests moments s'han mogut tots. Passeig de Sant Joan avall, han sortit pràcticament corrent, i a la que han sentit algun xiulet han tornat corrent cap endarrere, i aquí hi ha hagut els primers cops. Sobretot, diem, però no han trencat el cordó policial de moment els Mossos, el que sí que hem vist els primers cops responent a aquests llançaments d'objectes.
1: Doncs això passa a la manifestació de Núcleo Nacional. Ho he vist que perdia el fil un moment perquè s'ha produït una imatge bastant impactant a la plaça Catalunya. No sé si tenim so de fons de la plaça Catalunya, entenc que no. Dos encaputxats han pujat a l'escenari on es feien els discursos, portaven una bandera espanyola i l'han fet cremar. I, de fet, ha hagut d'aparèixer ara una persona amb un extintor per apagar. No sabem si això estava previst o aquests dos encaputxats ho han fet una mica per sorpresa. En tot cas, ha estat una imatge que segur la veurem a la televisió i als diaris, i que donarà molta volta arreu, perquè és una imatge impactant, aquesta bandera espanyola cremant.
15: Sí, imatge, doncs, amb què es tanquen les manifestacions de la Diada. Diada al marge, als Estats Units. També hi ha hagut activitat aquesta tarda. Nova York ha commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S. Donald Trump ha decidit quedar-se a Washington perquè no es permeten fer discursos oficials a la zona zero. I des del Pentàgon, el president nord-americà ha fet servir l'11S per justificar la seva guerra contra l'Iran amb l'argument que aquest règim és el patrocinador del terrorisme actual.
17: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: Avui també us estem destacant que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la polèmica sobre els avisos dels serveis secrets espanyols. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a aquesta ciutat autònoma i assegura que va traslladar l'avís al seu superior. I l'operació sortida del pont de la Diada ha deixat un balanç de 3 víctimes mortals en 3 accidents de trànsit. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han passat aquest migdia després que tots dos xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha passat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
18: Doncs això és el que ens explica el Marc Güell a aquesta hora, a les 8, Catalunya Nit.
1: Amb el Manel Elias per analitzar tota aquesta jornada, ficant el focus sobretot a Catalunya, però també als Estats Units.
18: Doncs el Marc Güell i companyia, amb el Manel Elias, al Catalunya Nit ens ho explicaran tot. Gràcies.
1: Bona tarda.
18: Va, obrim plana esportiva. A veure, Sergi, sí. Arbusà, crec que necessitem reforços.
13: Sí?
18: No, ho dic perquè ja que fem una mica...
13: No en tens prou amb
18: nosaltres. Jo no en tinc prou amb vosaltres. Víctor Navarro, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda als tres i bona diada.
18: Avui m'has dit que tu tenies una cita al calendari molt important marcada i no era la Diada Nacional de Catalunya ni la commemoració del 25 anys de l'11S.
19: Ah, sí, que era, bueno, que és casa Dulceida, que t'ho he passat perquè també...
18: Tens informació del casament de Dulceida?
19: Bueno, tinc... El que sé de la presentadora de 3CAT és que estan a la boda, s'està produint ara mateix a S'Agaró, a la gavina de S'Agaró, i estan allà des de Lola Índigo, passant per la Titanat, i també Illo Juan, que és un streamer...
18: Però hi ha algun futbolista del Barça?
19: No ho sé, a aquesta hora no ho sé, jo crec que no.
18: Tu creus que abans d'acabar...
19: Penso que no.
18: Tu creus que abans d'acabar el programa pots saber si hi havia algun jugador del Barça?
19: Sí, però serà que no?
18: No crec.
13: Ara que parleu de la Dulceida, no t'haig de dir que aquest estiu em vaig enganxar moltíssim, no l'havia vist encara, a la gran cita, ho dic bé.
18: Ah, benvingut al vaixell.
13: Sí. Que us vaig sentir quan vau fer de les entrevistes aquelles que vas entrevistar...
18: A tots.
13: Que aleshores sí que us vaig seguir, però tampoc no sabia ben bé de què parlàveu, i vaig haver de trigar uns mesos, i és un... Em va agradar molt.
18: Escolta, ara que dius la gran cita, sí, vols que afegim encara més veus a aquesta tertúlia esportiva o festiva?
13: Vinga.
18: Elisenda Pineda, Òscar Nin, va, passeu a taula, perquè avui és divendres, és el vostre dia, i dic, home, ja que són aquí i que els hi hem pagat la col·laboració, ja els hi fem fet de tot, aquests senyors. Òscar Nin, com estàs?
20: Bona tarda, amics.
18: Hem de recordar que és 11 de setembre, vull dir, per certa moderació, sí, certa institucionalitat...
20: Ui, sí, moderació... Sempre moderats.
18: Això mateix. Elisenda Pineda, bona tarda.
21: Bones tardes.
18: Molt contenta de compartir antena amb tu.
21: Però no igualment.
18: Però no més contenta de compartir-la amb algú altre de taula.
21: És la segona vegada, crec, en la història de la nostra relació amorosa que compartim...
18: Que compartiu què?
21: Estudi... Vols
18: que em posi aquí? Amb l'Arbusà.
20: Que em posi aquí?
21: L'Arbusà, me l'estimo molt, sóc com la seva tieta.
18: És la tieta Pini.
21: Sí, és el meu nebot.
13: Farem pocs esports avui, Arbusà.
18: No, és que està pensant. Això no, serà de tot menys esports.
13: Ja ho veig. Ja ho
18: tot el que heu preparat, espero que vagi la
13: Cati. A mi m'és igual, Garri, però a mi em sabria greu, perquè tinc dos connexions exteriors.
18: Ah?
13: Amb el... No, ara...
18: Ja... Tenim gent esperant-nos?
13: Sí.
18: Ah, no, això és sagrat. L'esport en directe, això ens ho va ensenyar el Puyal. És sagrat.
21: No. Com ha driblat, eh? Ha començat amb la gran cita, pu, que ja s'hi ficava, i de cop volta aparec jo, pop, ja... No vol tenir res a veure amb mi.
18: Ara s'incomoda. I espero que tinguis els acudits també preparats.
13: No n'hi haurà d'acudits.
18: Perquè el Sergi Andreu i el Roger Busà fan comunions i casaments explicant acudits.
13: Però no fa... Hem quedat que no. No, tota la banda de l'humor, Òscar, us la deixem a vosaltres.
20: Bueno, jo us agraeixo, perquè si jo he de parlar de futbol, acabaríem aquí el programa d'avui, eh?
18: A veure, posem-nos seriosos un moment. Diada Nacional de Catalunya.
13: Sí.
18: Hi ha jornada de Lliga aquest cap de setmana.
13: Sí, i però tot i que com que és Diada Nacional i els equips, o els clubs, més ben dit, no són aliens a aquesta jornada...
18: S'hi han involucrat
13: com és tradicional, amb l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova, on, per exemple, en el cas del Barça Arbo, el president Joan Laporta ha encapçalat la comitiva blaugrana amb el vicepresident Rafa Juste i un gran nombre de directius i també representants dels equips, eh?
22: Mira, Fermín hi ha anat com a representant de l'equip masculí, també Pere Romeu i Patrick Guijarro, l'entrenador i la capitana de l'equip femení, i allà mateix hem sentit Laporta, el president, que reconeix que l'objectiu aquesta temporada, doncs, és guanyar els 4 títols possibles.
23: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Uh-huh. Y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
22: I tothom alerta, segons Laporta, perquè hi ha tanta qualitat aquest any que hi ha plantilla per fer dos equips diferents.
23: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
13: Des d'un punt de vista esportiu, Garri, avui l'equip ha tornat als entrenaments perquè ahir va fer festa.
18: Laporta ha anat a l'ofrena amb Fermín.
13: Sí.
18: Tu creus que Fermín li ha fet molta il·lusió, això, a Víctor Navarro? Tu que els coneixes una mica?
19: Sí.
18: Veure Fermín aquí, però sorprèn que vagi Fermín i que se'l veu sempre content allà on va.
19: Jo, és veritat que dies abans parlava amb companys de dir, a veure quin futbolista va, perquè és molt aviat.
18: Clar, és que és d'hora, llavors pensa, el que li toca deu estar, i me cago en...
13: No vull posar igual vi, però Fermín és un dels capitans, ara, o no?
19: No és un dels capitans.
13: I no seria bo que en una jornada com aquesta és un dels capitans?
18: Però ara fas de tertulià o de...
13: No, perquè a l'Espanyol hi ha anat Javi Puado, que és el primer capità. Saps què vull dir, l'Ofrena al Floral? Potser el Barça estaria bé també que traies un capità per anar al...
18: Però el Barça n'ha posat un que juga.
19: Sí, que juga.
13: Puado està lesionat.
18: Però per això, clar, el que està lesionat és molt fàcil que hi vagi.
19: Que juga, és titular.
18: Però, a fer, clar, que recuperar-se.
13: No, home, però...
18: Que es recuperi ràpid,
13: però, avui no hi ha partit.
19: Sí, sí. Però han fet, sobretot, jo crec que el missatge aquest de Fermín, l'esforç que has fet per aprendre català, que era totes les entrevistes ja, vol contestar en català, vol respondre en català, i jo crec que ho han fet per això, i és un jugador molt important, vull dir, és un jugador titular del Barça, però jo pensava, i amb companys deien, a veure qui li toca, a veure qui li diuen que ha de matinar i que ha
18: d'anar... La loteria de la Diada,
19: Això, ara, el primer equip, cada any canvien, cada any canvien, l'any que ve serà un altre jugador.
22: Sí, i entrenament després, vull dir que s'han llevat d'hora igualment.
13: I, a la part esportiva, ahir festa, després del partit de Champions, Arbo?
22: Sí, avui entrenament, Eric amb mascareta, per cert, que es va trencar el nas a més talla, amb mascareta, demà últim entrenament, i al migdia, Flick, sentirem Flick, Víctor Ral a les 12, demà.
19: 12, una hora abans ara estan fent, sí. El tema de la calor, imagino, tot això.
22: Ens veurem allà. El diumenge el partit llevant Barça, 4:05, per cert, Hamza renovat.
18: Ah, molt bé, Abdelkarim, molt bé. Fins al bé, aquest xaval,
19: Sí, el Haaland del Nil.
18: El Haaland del Nil.
19: Sí.
18: Oh, m'agrada molt el Maradona dels Carpats, el Haaland del Nil, el Messi de la vall de Bobuí, vull dir, molt bé.
20: Com es diu exactament aquest xaval?
18: Hamza Abdelkarim.
20: Abdelkarim Abdul-Jabbar.
18: Encara no.
20: Més o menys.
18: Aquest joc de paraules, el dia que faci un hat-trick, es farà.
20: Home, i tant, amics.
13: Això deia jornada de Lliga, Garri, aquesta setmana.
18: Avui comença.
13: Avui comença, sí, però demà juga l'Espanyol.
18: He de fer canvis a quina hora comença?
20: A les 9.
18: Des de Villa-València. Tinc una hora per fer canvis.
20: Aquí tens.
18: No, és que em falta un defensa.
13: A què jugueu?
18: A un joc d'aquests de futbol.
19: Al Fantasy, no, la Lliga?
18: Sí, em falta un defensa.
13: Sí?
18: Sí, a veure si algun oient...
13: Unai Núñez. Te'l recomano.
18: Ja, però me'l cediran a última hora.
13: No.
18: Va, tira, què?
13: Juga l'Espanyol demà. Juga l'Espanyol, ho fa el camp de l'Osasuna en 4:05.
18: Sí.
13: Avui l'Espanyol que encadena 3 partits sense guanyar, una derrota...
18: Ja comença a tocar.
13: 2 derrotes i un empat, 1.9. Demà el Sadar. El Sadar hi va guanyar l'Espanyol fa 4 mesos en la penúltima jornada de Lliga.
18: És veritat, es va mig avui... salvar allà, no?
13: Sí. Es va salvar matemàticament el Sadar.
18: Va ser aquell dia.
13: Sí, ho has dit bé. Avui hem sentit al migdia Manolo González a la sala de premsa.
0: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts demà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això, durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips a la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
13: L'Espanyol té 3 baixes, Quique García i Puado, que estan lesionats. Gorosabel, que és l'últim que va arribar, encara no està enrere a la competició. Manolo també ha fet una mica d'autocrítica avui, té molt clar què és el que ha de millorar l'equip per fer un pas endavant.
0: Yo el día que me voy más descontento a nivel defensivo es el día de Anoeta, que los dos goles llegan en 2 transiciones y eso sí que me molesta bastante. Por lo demás, creo que el equipo a nivel defensivo desde que ha empezado la Liga está a buen nivel, esperemos que siga así y no, tenemos que mejorar en cosas que hemos visto a nivel ofensivo que son mejorables. Y después, si nos tenemos que pasar el balón 30 veces para un ataque, pues pasarnos el balón 30 veces para atacar con criterio y no precipitarnos.
13: Un espanyol que aquest matí també ha fet l'ofrena floral amb Alan Peix, com a president, i Javi Puado com a capità encapçalant aquesta comitiva blanquiblava. I també tenim, digues.
18: No, i tenim el Madrid també, no, demà?
13: Sí, senyor, el Madrid que torna demà al Bernabéu rep el Rayo i avui hem sentit Mourinho, Arbo.
22: Mira,
18: la primera... Ens ha donat alguna perla?
22: Sí, mira, una. En relació amb la baralla... Veure,
18: Mourinho ens dona una perla i no m'ho doneu fins a la tercera notícia?
13: És el Madrid, noi.
18: Dues perletes, de fet.
13: Tu perquè has estat al Madrid, més t'interessa el Madrid i Washington.
18: Ahí està. Bueno. Com baixa, Sergi Andreu, aquí, un dia que baixa.
20: Correcte, eh?
18: Va, fot-li.
20: Carquinyoli, eh?
22: Mira, la primera de Mourinho en relació amb la baralla de la temporada passada entre Valverde i Suameni. Li han tret el tema avui a Mourinho i, segons el portuguès, els dos jugadors ja s'han reconciliat.
5: En vez de saberlo todo, si no sé nada y llego al vestuario sin saber nada, pues me parecen dos grandes amigos. Obviamente que cuando llegué y cuando Aurelien ha llegado del Mundial, obviamente que estaba atento, porque tenía que percibir si yo tenía que intervenir y hacer de ministro de la paz. No he hecho nada.
18: M'agrada molt que es vegi de ministro de la paz, Mourinho.
20: Aquest Mourinho el veig com un desconegut. Va un palet medicat, eh? Com John Gaspar, allò que deia...
18: Culta medicat per comparèixer davant vosaltres i tal.
20: Una miqueta medicat va, eh?
13: Ho sembla, eh? Sí, poca conya. Sembla que vagi...
18: Mourinho zen.
6: Saps allò que fas una miqueta? Un relaxant muscular i una miqueta d'aromes de Montserrat i al final tot és nebulós i tal.
20: Bueno, pues una miqueta així, Mourinho, eh?
22: Estarem pendents de la grada demà, eh? A veure si hi ha xiulets o no, perquè n'hi va haver l'últim dia a l'equip i a Vinícius. Diu Mourinho que Vinícius és dels més exigits perquè la gent n'espera molt d'ell i també s'ha referit al CTA per insistir que s'havia de repetir aquell penal que Mbappé va fallar al camp del Betis.
5: És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la classe arbitral i no la digo solo en España, en todos los países donde he estado he encontrado exactamente la misma situación. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan digamos en crítica a una situación arbitral. Muy unidos y la unión hace la fuerza.
18: Víctor, el vestidor del Barça creus que estan molt pendents de Mourinho? Que l'escolten, que els motiva, que els fa mandra?
19: Jo crec que gens, o sigui, els fa mandra i jo crec que gens perquè van bé les coses, perquè tens el millor, segurament el millor equip d'Europa o estarà al podi dels millors equips d'Europa i a ells els hi va bé. Per tant, res de Mourinho. Clar, quan arribi el clàssic jo pensava, ara que dèiem això de que és un altre Mourinho, un Mourinho cent, hem d'esperar a veure què passa al clàssic.
18: D'aquí un mes.
19: Exacte, la prèvia i el post i si hi ha alguna polèmica arbitral perquè ja potser sí desperta el veritable verdader Mourinho, el que tots coneixem de fa més d'una dècada.
18: Doncs jornada de Lliga aquest cap de setmana amb el Barça diumenge a 4:45 i l'Espanyol i el Madrid demà.
13: Sí.
18: L'Espanyol a 4:45 també sí, i el Madrid també. A 9:00 de la nit.
13: I tenim el Girona també jugant demà a segona.
18: Girona
13: que rebrà el Castelló 6:45 sense jugadors importants. No hi seran Justin, Porto i Unai. Avui hem sentit Quique Álvarez, el tècnic, que ha advertit Arbo que el Castelló és un dels equips, diu, més perillosos de la categoria.
22: Sí, diu que saben què fer amb la pilota i adverteix que els tocarà patir.
7: Quan troba avantatges o quan et roba la pilota, et corren i van a fer-te mal, no? Llavors això el fa un equip que tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals. Hi haurà moments, i ho hem de saber, l'afició ho ha de saber, que seran difícils demà, segur, seguríssim, i que els necessitem, com han estat els dos partits que hem fet aquí.
18: Demà a 6:45 el Girona Castelló, diumenge el Mallorca Sabadell, que és l'altre equip català de segona divisió.
13: Vols que parlem una mica de bàsquet?
18: No, jo vull que m'expliqueu què està passant aquí, que l'Òscar Nin, que ja està...
20: No havia vist aquestes... bé, ho havia vist en altres àmbits, no? Però està aquí fent un programa en directe de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, repartint collejas.
18: M'ha fotut un clatellot,
19: no, però d'aquells,
18: no ha fet bé la feina.
13: No està fent bé el que li estic dient.
20: Sí.
18: És que esports van així, eh?
21: Sí,
13: és
21: una mica... porten un poti-poti de guions, aquí, que a més imprimiu per davant i per darrere, per estalviar, qui s'aclareix.
18: No m'han ni baixat guió.
13: Per estalviar no, perquè la impressora va com vol.
20: Fa el que vol. Sí.
21: Però hi ha una ordre que tu li pots donar, que és imprimir només per una pàgina.
13: La impressora està espatllada o és una impressió meva?
20: Ahí està, eh? Ahí està.
13: No sé, és que no
18: ho ha pogut evitar.
20: Amics.
18: Va, que ens estan esperant a fora. Tenim connexions que ens espera.
13: Bàsquet.
18: Bàsquetmania, Lluís Canut, endavant.
13: Tenim Lliga Catalana de Bàsquet que es disputa a Tarragona.
18: Vinga.
13: I allà hi tenim el Carles Vila.
18: Home.
13: Amb un partit... Sí que és veritat que és un partit cara.
18: Home de bàsquet de tota la vida.
13: Sí, és un Girona Joventut intrascendent, perquè un lloc a la final ja està agafat.
18: Ah, clar.
13: Però vaja, tu, que ens ho expliqui el Carles Vila.
18: Home, sí, Carles Vila, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, encara impactat amb l'acudit del Sergi Stig.
18: Si vols contrarrestar-lo, et donem marge, eh?
4: No arribaré mai a aquest nivell, jo. Ja, no,
21: us el deixo un dia a casa vostra, si voleu.
18: Sí, ens ocuparà la tarda. Bé, què està passant a Tarragona amb aquest partit? Veig que ja fa bastant so de fons, no sé si hi ha ambient.
4: Sí, déu-n'hi-do, el Palau Catalunya d'aquí de Tarragona, la Lleia Mediterrània, no està ple, però déu-n'hi-do. Som al descans d'aquest primer partit de la jornada d'avui entre el Girona i el Joventut, 42-33. De moment, victòria parcial per la penya, un partit, com comentava el Sergi, que doncs, cap dels dos equips tenen opció de jugar diumenge a la final, perquè van perdre el primer partit i el Lleida és l'equip que es classifica en aquest grup. Però, de moment, hem vist un bon joc, un Joventut que no ha acabat de trencar el partit, ha arribat a tenir 13 punts de diferència, però va, en qualsevol cas encara veiem els dos equips amb opcions de poder fer alguna cosa. Recordem que una vegada s'acabi aquest partit, a les 9 del vespre sí que hi ha un partit on hi ha en joc la segona plaça per la final d'aquesta Lliga Catalana. El jugaran el Manresa i el Barça, tots dos van guanyar dimecres el Manresa i ahir el Barça a l'Andorra, per tant el que surti guanyador d'aquest partit jugaria la final de diumenge.
18: Doncs això és el que tenim a la Lliga Catalana de Bàsquet, que és aquesta competició prèvia a l'arrencada ja més decisiva. Carles Vila, moltes gràcies.
4: Vinga, bona tarda.
13: Vols saber, Garri, que avui sí. Comença la Lliga Sobal d'handbol?
18: Avui?
13: Avui.
18: Home!
13: Amb dos partits que vaig demanar, si us plau, si els podien fer coincidir amb l'espai d'esports, aquest mini tot costa, dins el programa.
18: A qui li vas demanar? Al president de la federació?
13: A la federació.
18: Qui és el president de la federació espanyola d'handbol?
13: És la federació espanyola d'handbol, el senyor Martínez. Llavors...
18: No és Ombrados.
13: És qui?
18: Pues Ombrados.
13: Ombrados?
18: Sí, aquell porter, Federació Espanyola...
13: Busca'l. Bé, la qüestió...
18: És increïble.
13: És irrellevant, això.
18: No ens ho deixaran fer mai més, això.
13: Això és irrellevant, perquè el que és important és que tens dos partits de la primera jornada d'handbol amb presència catalana que han començat tots dos a les 7 de la tarda.
18: Oh!
13: Són... Arbo, el Logroño-Barça i el Granollers-Cangas.
22: Campió i sotscampió, el Logroño-Barça.
13: El Logroño-Barça és campió i sotscampió i fan allò que el vencedor d'aquest partit li donen el títol de la Copa Sobal.
18: Ah, mira.
22: Perfecte. De nou guanya el Barça. 9-18.
13: 9-18 guanya el Barça.
22: 20,
13: sí.
22: I guanya el Granollers d'un, també al minut 20, Granollers 14, Frigoríficos Morrazo 13, el Cangas, vaja.
18: Molt bé.
22: El Cangas, de tota la vida.
18: El president és Paco Blázquez.
13: Paco Blat, t'ho he dit abans.
18: Paco Blázquez, sí.
22: Paco, joder.
18: Des del 2000, només ho és des del 2013, imagina't. Sí. Doncs ja ens el podríem saber, aquest senyor, eh?
8: M'agrada molt aquests noms d'equips de handball, tal, Cacau Blat Granollers, sí. Automóviles Conchita de no sé on, Talleres tal,
18: Talleres Sánchez, Carpinteria d'Alumini, Hermanos Almansa contra el Badajoz Atlètic...
13: Espera't, Òscar, que ara parlem de futbol sala i també tenim
18: l'indústria...
13: L'indústria Càrniques González de...
18: Home, i tant!
13: Anem a les motos?
18: Home, sí. I el Damià, no?
13: I el Damià! Damià.
18: Amb el Damià no fem broma.
13: No. Damià no, perquè... Damià, Gran Premi de San Marino, MotoGP, el tenim a Itàlia.
18: Vinga.
13: Sessió d'entrenaments, hi han passat moltes coses, millor que te les expliqui.
18: Sí, home, sí. Damià Aguilar, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
18: Posa'ns una mica de seny aquí i explica'ns coses de veritat, va.
9: Aviam, coses de veritat. Tampoc no voldria ser gaire seriós perquè teniu aquí un nivell i dic a veure si jo ara us tallaré el coll.
21: No et costarà gaire pujar-lo, també t'ho dic, eh?
9: No, aviam, jo, si em permeteu, com a mínim que quedi clar, els tres més ràpids avui, en aquesta primera jornada d'entrenaments, Marco Bezzeghi, que és un senyor italià que lluita pel Mundial, i els dos germans Márquez, els nostres bros de Cervera, segon Marc Márquez, tercer Àlex Márquez. Els entrenaments d'avui són els que ja comencen a distingir entre quins pilots hauran de fer més feina i quins no, i els 10 primers s'estalvien una repesca, i entre aquests 10 primers tenim també Pol Espargaró i Jorge Martín, que és el líder d'aquest Mundial. La pregunta que segurament ens fem tots i totes, doncs, com està Marc Márquez de cara a poder lluitar contra Bezzeghi, sobretot, i les opcions que té de sumar el màxim nombre de punts? Doncs sembla que al campió li falta ritme. Avui, amb l'equip, han mirat de fer algunes coses que normalment en un cap de setmana de curses no es fan, perquè et porten a perdre temps. Ell ha demanat algunes peces per poder encaixar millor a la moto, sobretot les cames, i alguna cosa més, i així ho explicava Catalunya Ràdio.
10: Hem provat
2: una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps, i ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto, i després els frens, perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
18: Doncs això és el per que... Digues.
9: No, volia afegir només que aquest és un circuit que està molt a prop de casa de Valentino Rossi. Sabeu que la relació entre Valentino i Marc Márquez, doncs ens, diguem-ne que perennament dolenta. Valentino ve aquí perquè té molts amics i perquè té un equip de MotoGP, ve a remenar la cua, és així. I s'ha donat la circumstància que la realització en un moment donat ha abusat de certes imatges en les quals primer sortia el Marc, després sortia Valentino, o fins i tot algun pla de televisió en el qual doncs es veia Valentino Rossi mirant-se les motos i allà passava Marc Márquez. I han preguntat després dels entrenaments i ell doncs ha preferit passar olímpicament d'aquest tema, doncs no en aquest sentit ha posat una mica la cara de pomes agres. Continua doncs aquesta relació complicada entre els clans de Rossi i de Márquez.
18: Ho seguirem a Univers MotoGP, al Tot Gira i a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Damià, gràcies.
9: Adéu.
18: I amb què ho remates,
13: mira,
18: això?
13: Dos remats molt breus. A la Vuelta, Enric Mas és molt a prop d'endur-se la ronda espanyola. Sí. A la penúltima etapa de muntanya, la d'avui, ha arribat al costat de Roglic, el seu principal rival a la general. Per tant, l'eslovè no li ha pogut retallar temps i Enric Mas, el mallorquí, continua com a líder amb 1 minut i 37 segons respecte a Roglic. I avui comença la Lliga Masculina de Futbol Sala, el Catgas Energia de Santa Coloma.
18: Vamos!
13: A 2:15, a casa contra el Palma, s'estrena en aquesta Lliga de Futsal.
18: Doncs comença la Lliga de Futsal. Víctor Navarro, gràcies per acompanyar-nos.
19: A vosaltres, bona diada.
18: T'has passat bé?
19: Sí, salutacions al senyor Blázquez, no has dit-ho,
18: Sí, no saps encara si algun jugador del Barça era la...
19: No hi ha cap.
18: Doncs ja tenim la notícia. Sergi Andreu, moltes gràcies.
13: Adéu-siau, qualsevol cosa. Encara serem dalt fins a les 8.
18: Ens obsequies amb algun acudit, tu, Arbusà, o no?
10: No.
13: Anima't, Arbu.
10: No.
18: És que arribat. No, increïble la talla de rotllo. Tots enriolats, tots no sé què.
10: Els acudits són cosa d'en Sergi, això.
21: No, Arbu, ens has de molt bons, per favor.
10: Un entre els dos i...
18: No. El Sergi Andreu ha complert i, a més, sense avisar.
21: I amb nota.
10: El pròxim dia.
11: Algun clatalló final?
18: La ràdio no es pot.
10: No
21: em peguis més al nen, pobret.
18: Gràcies, Arbusà.
19: Adéu.
18: Gràcies, Sergi. Ara de seguida obrim carpeta a Òscar Nin i Elisenda Pineda, però abans deixa'm anar a Plaça Catalunya, que ja estan recollint una mica els faristols. Àlvar Barbosa, què ens pots explicar? Perquè ens hem quedat bastant parats amb la crema de la bandera espanyola al final de tot, i crec que tens dades de participació, a més a més.
12: Sí, recollint faristols, també alguns grupets de gent que encara queda aquí a la Plaça Catalunya, però vaja, ja manifestació donada per acabada amb aquesta crema de la bandera espanyola. Ara ho deies, dos persones vestides de color negre han pujat a l'escenari. Abans que es donés per acabat aquest acte, abans de l'himne dels segadors, hi han calat foc a una bandera espanyola. I sí, tenim xifres. L'assemblea calcula que han participat 100.000 persones a la manifestació de Barcelona, sumant les dues columnes. En total, a nivell de Catalunya, les tres manifestacions, la de Barcelona, Girona i Amposta, segons l'assemblea, haurien aplegat 130.000 persones. Xifres de la Guàrdia Urbana, doncs, com sempre, varien. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana a Barcelona, que serien 17.000 més que l'any passat.
18: Aquestes són les dades, això és el que ha passat a Plaça Catalunya. Alba Barosa, gràcies.
12: Gràcies, fins ara.
18: I teníem pendents també la manifestació de Núcleo Nacional, el grup ultra a la plaça Jacint Verdaguer a Barcelona. Txell Garriga, hi ha hagut més càrregues policials?
24: Bona tarda de nou. Si hi ha hagut alguna càrrega, ha sigut puntual pel llançament d'objectes que estava tenint just davant del cordó dels Mossos. Hem de dir que els Mossos no han desmuntat el cordó, sinó que els primers Mossos de la línia d'incima han tirat enrere els manifestants. En aquests moments potser sentiu sirenes de fons perquè s'està desmuntant tot el cordó que teníem al voltant de la plaça Verdaguer, perquè els manifestants estan ja baixant per passeig de Sant Joan i s'està començant a moure tot. De fet, començarà ja a passar els primers cotxes.
18: Però els manifestants cap on van ara?
24: De moment els veiem baixant per passeig de Sant Joan.
18: Però vull dir...
24: No han fet consignes de cap on va.
18: No hi ha un destí, diguem. Ara ja s'han dispersat, diguem, eh?
24: Que se sàpiga, no, però el cert és que van tots junts. Van en format com manifestació, diguéssim.
18: I són això una setantena, que dèiem abans, més o menys?
24: No. Jo estic parlant de la manifestació antifeixista.
18: Ah, l'antifeixista, perdona, sí, perdona. Havien dit que era Núcleo Nacional.
24: La de Núcleo Nacional, de fet, no ha pogut arribar a posar ni un peu en cap moment a dins la plaça Verdaguer.
18: Per tant, Núcleo Nacional sí que s'ha dispersat ja.
24: Sí.
18: D'acord.
24: Aquesta ja s'hauria dispersat perquè, tot i els crits, llançament d'objectes que de fet han quedat tots en el cordó policial, no han arribat a passar les furgones que tenien els Mossos, com que no han pogut avançar fins a la plaça, s'han dispersat.
18: Doncs és el que ens explica la Txell Garriga, tot dispersat a la zona de Jacint Verdaguer, amb l'esquerra antifeixista desplaçant-se cap al sud, però en principi ja sense cap mena d'incident. Gràcies, Txell.
24: Fins ara.
18: I encara un últim punt de connexió, perquè nosaltres volem festa, doncs tenim festa tot arreu, Òscar Nin. A l'Arc de Triomf, jo crec que després vas d'aquí que vas cap allà.
20: Oh, va, amb el patinet.
18: Perquè el passeig Lluís Companys, que és on es fa la Festa per la Llibertat, que l'organitza Òmnium Cultural, hi ha el Blai Mercè. Blai, què tenim aquí?
3: Doncs mira, aquí tenim una festassa. Jo estic just a sota, la de l'Arc de Triomf mateix. Hi ha DJ Trapella als plats.
21: És premianenca,
3: apunxat...
21: eh?
3: El què?
21: És premianenca, vigileu les carteres, eh?
20: Sí, sí, ojo, eh?
21: Ojo.
3: Oi. Doncs sí, ha punxat, jo crec que em fa mitja hora que està punxant i potser hi han sonat 70 cançons, eh? Perquè cada 20... canvia de cançó. I hi ha una de les cançons que ha sonat que jo avui pronostico que sonarà 3 cops en aquesta Festa per la Llibertat, que és un himne, Esbarzers. Suposo que la coneixeu. Que és una cançó de la Gossa Sorda.
20: Sí.
3: Mira, aquesta que sona de fons.
14: L'estació de tren sol,
18: què passa?
14: Un passatger a la
18: tarda. Fan de mort, eh?
14: L'última just a banyar.
18: Fan de mort i
14: camp.
18: Això sonarà 3 cops, dius, Blai?
3: Sí, perquè ja ha sonat.
21: I llavors apareixerà la Moreneta.
3: Sí, és veritat. La Moreneta no ho sé, però l'última vegada que estava aquí, Garriga, saps quan va ser?
18: No.
3: Quan el papa estava a la Sagrada Família.
20: Bueno, un altre ambient, sí, no? Seria...
3: Ha canviat una mica l'ambient. Ha canviat una mica l'ambient.
20: No estava DJ Trapella, no hi havia gent sense samarreta, no hi havia gent amb Juanoles a la butxaca petita del taxa, etcètera, Blai?
3: Estelades, no hi havia estelades aquell dia.
18: Bé, i les avui poques sí, que hi havia les van treure. Blai Mercè, ens ho estrenes explicant al llarg de la tarda. Moltes gràcies.
3: Oi tant. Vinga, una abraçada. Que vagi bé.
20: Adiós.
18: Prima! Vinga, va, som-hi, perquè ha arribat el moment de donar el tret de sortida al nostre cap de setmana. El cap de setmana comença quan ho diem nosaltres i avui comença ara.

0: Elisenda Pineda i Òscar Nin, ja els hem saludat. Com ha anat la setmana?
1: Bona tarda, tardà, amics. M'encanta aquesta sintonia.
0: Molt.
1: Hi ha de tot. És aquella cosa, també, però hi ha molt de catalanó, eh?
0: Hi ha catalanó.
1: Tant, amics.
0: Sí. Hi ha ganes de regalar coses, perquè abans no acabi l'hora,
1: sí,
0: un dels nostres oients...
2: A veure, la setmana passada la vam fer grossa,
0: doncs això. Espera't aquesta setmana, sí, perquè tenim en joc un dinar per dues persones al restaurant gastronòmic L'Almandon a Saint-Cyprien.
1: Per la gent del Baix Llobregat, ho pots repetir?
0: L'Almandon a Saint-Cyprien.
1: La mandanga de Saint-Cyprien.
0: Que és un restaurant guardonat amb una estrella Michelin, a Sant Cebrià de Rosselló. Ja podeu anar trucant al 93-201-7474 perquè després farem concurs de què va passar abans, això o això?
2: Una
0: això,
2: cosa,
0: això.
2: Però sí, per anar a Sant Cebrià,
0: sí,
2: has de sortir d'hora per anar a dinar a Sant Cebrià.
0: Ja ho diu la dita. Per anar a dinar a Sant Cebrià, molt d'hora hauràs de sortir.
1: Correcte. Bueno.
0: Doncs comença l'humor, sí.
1: No, comença l'humor, molt bé. Podem situar més o menys a Sant Germán de Sant Cebrià?
0: Sí, home, a Sant Cebrià de Rosselló.
1: Ha passat Igualada, no?
0: Catalunya Nord, Catalunya Nord.
1: Per cert, estic una mica empiucat perquè ahir vam celebrar, bueno, les primeres...
0: La prèdiada.
1: La prèdia de la diada amb els companys de l'11 d'Esports 3.
0: Sí. Ah, home,
1: vam anar a l'acabar l'11, vam anar amb el Xavi Baix, amb el Jordi Ramos i amb l'Àlex Oliva. Vam anar a un puesto a Igualada que es diu El Fossar de les Morenes, que és un puesto que entres, és un pub musical, que al principi em vaig jugar una miqueta perquè hi ha unes taquilles, et donen una taquilla, deixes la roba, et posen una pulsera i tal. Ho vam passar molt bé, eh?
2: Però morenes et refereixen morenes de senyores morenes o de gent que pateix hemorroides?
1: De les dues coses. Sí, hi havia de les dues coses allà dins, però bé.
2: Bé.
0: De què es parlarà aquest cap de setmana, Òscar?
2: Has de vigilar, eh? No agafis peus d'atleta amb aquests puestos.
1: No, és veritat, és veritat. Vaig entrar amb el traje d'estallidor de Steve Hoffman, aquell local, amics, una salutació al Fossar de les Morenes d'Igualada.
0: No arribarem ni a la pàgina.
1: No, evidentment que no,
0: arribarem,
1: bueno. Què es parlarà aquesta setmana? Amb moltes llars catalanes, els pares, mares i tutors legals es preguntaran si val la pena portar la canalla dilluns al col·le o després dels resultats de l'informe PISA és millor donar-los 20 euros i que passen el dia fora, es mengin un bon menú i ja tornaran a la tarda-nit, amics. Això, opció B, que també és molt bona, és aparcar-los al pàrquing Saba de Plaça Catalunya i ja els anireu a recollir.
2: És aquell que té una llumeta vermella i una de verda per saber on te pots deixar la criatura. Sí. Això va molt bé, va molt bé.
1: I et deixa amb un segell al front de la criatura,
2: sí,
1: perquè el reconegui ja, este es el mío, me lo llevo pa casa. Sí. Aclaparador dèficit en comprensió lectora i lamentables resultats en matemàtiques, i tot per estar tot el puto dia veient paios com l'Ibai, el Xocas i aquesta gent amb les mans i el penis de colors d'arxetos, fent TikTok, 6-7, farmejar, mardejar, aura i aquestes putes merdes que fa la jovenalla. Però ojo! Després, aquesta mateixa gent va al Maxipan, agafa l'oferta del 6x1 en canyes de xocolata i

Generalitat ha fet l'ofrena a la tomba de Rafael Casanova a Don Benito, Badajoz, agermanament, concòrdia... Potser has tomat algun menor amb la samarreta del Barça, però preneu-vos com si fos la part del folclore català. Hi ha normatiu al correfoc, el venjar gegants, capgrossos i que es cal algú que porti una estelada. Amics, apugem el volum, els aparells de casa, els telèfons i a la ràdio del cotxe. Comencem amb aquest virulai de Qui Su.

0: que sí.
1: Està fort, això, eh?
2: És preciós, això. Vull dir,
0: a tots
2: això...
0: els meus amics que porten el cap una miqueta afaitadet, la bomber ja que fa aquest... que ha canviat
2: encara el porten el cap amb el Sandré?
0: Amb el Sandré.
2: Amb aquella petjada de cavall?
0: La bomber pels ombros, perquè ja hi ha hagut aquest canvi de temps, eh? I ara mateix estaran pues, jugant al culte pagà amb la gent de Núcleo Especial.
3: No, amigues,
0: cal que aquesta germanor es faci més estreta amb Extremadura. I què millor que el proper, la propera diada plantar-se ja ben d'hora, ben d'hora. No cal que hi vagi Guardiola ni els putos Coldplay, eh? Però a les 6 del matí a la plaça Major de Càceres i emprar la megafonia del consistori per desitjar un bon dia i una bona diada a persones que històricament ens estimen molt, com Juan Carlos Rodríguez Ibarra, històric maulet extremeny, sí, amics, eh? Sí. Amigues, mal pit, el propi, ojo. Però si alguna de Càceres demana emprar a les nostres mans els seus fills, no negarem mai aquesta fraternitat catalana. Dempeus, mans al pit i endavant amb tot amb els segadors del Pont Aeri. Yeah!
1: Això havia sonat a Pont Aeri?
0: Home, i tant. I tant, ja t'ho dic.
2: Però a les 6 del matí, eh?
0: No només al Pont Aeri, també al xassis Mataró.
2: Què dius?
0: Ja t'ho dic jo.
2: Però si sí, el xassis sí. Estava ple de...
1: Bueno, també... És que no sabien què era.
2: De patges espanyolistes,
1: no sabien què era.
0: Però en aquest context...
1: Bon cop de fals.
0: Sí, bon cop de fals. En aquest context, ja està la frase en espanyol de que si quiero que si tengo, pues ya está. Es una sí, miqueta als segadors o lo que me echen. Ja? Bueno, a tota aquesta meva gent del pentinat de Sandré, i que ho donen tot a casa, què millor que acabar aquest After Hours a la celebració de la Diana de Catalunya, Extremadura, amb una bona cantada de veneres, eh?
1: Clar.
0: I un bon sí. Ronc cremat, eh? Amigues, Pineda, aparteu els serreis aquests que porteu de copaires, que vaig a encendre el rom i els cors de totes les amigues de la tarda a Catalunya Ràdio, que ens escolten ara mateix des de Plasencia, Almendralejo, Paco. Mérida, Villanueva de la Serena, Zafra i Tujillo.
2: Oh, Tujillo.
0: Va per elles, endavant.
4: Bueno, el català... Oh.
0: L'Adrià, el costumari català, no podem anar... Ahir vaig veure... Ahir, ja no sé si va ser ahir, tal, perquè això de la posada de la Morena ja no sabia on estava. Vaig veure Jordi Savall amb aquells instruments del segle III abans de Crist, molt animat, allò, gent que li van tindre que posar amoniac sota el nas, perquè hi havia senyores a la primera fila que no sabien si estaven vives i estaven entre nosaltres. Allà
1: no, és
0: la...
1: no és veritat.
0: Ja havíem traspassat amb Jordi Savall donant una xapa ja con la viola.
1: No. Jordi Savall, músic molt reconegut internacionalment. Vaig anar a un concert seu a Nova York sí. I vaig flipar amb sí. L'adoració que tenen els novaiorquesos de Jordi Savall. Mira sí. Què et dic.
0: No, no, sí. Ara poca conya. És el...
1: El que té més premis, no, no sé què...
0: No, no.
1: És... Grammy, em sembla, que el català que
2: Grammy,
1: té
2: més Grammy.
0: És el sensei de música medieval al món.
1: Sí, sí,
0: Jordi Savall, ara fem la broma.
1: No,
0: hi,
1: la broma, però...
0: Però ojo, que jo també veig a Jordi Savall a la bomba a la porta del Pont Aeri, eh? Que si hi ha que ir, se va.
1: Per cert, aquest el meu avi, que és del... Que jo
0: tinc aquest cas català salat del Baix Llobregat, jo li dic Cazú.
1: Cazú, bé, el Cazú, Queizu.
0: Serà Queizu.
1: Que actua avui allà amb el Blai Mercè, a la Diada Nacional.
2: Amb Blai Mercè també,
1: no, actua. No, el Blai s'ho mira. Bé, això són les cançons, però la Pineda sempre està una mica pendent de què fem al programa.
2: Una mica molt, en teniu un martiritzada?
1: Ah, tenim distreta.
2: Fastiguejada?
1: No, distreta.
2: Home, cada dia escolta del programa de Més Garriga. Comencem amb els conflictes interns que tens en aquest equip, perquè l'any passat ja la cosa se posava en la gepa tots sí. I aquest any això no ho hem millorat, eh? Home, què fas que no piques el morro dels teus redactors amb una Vanguardia enrotllada? Saps? Això és el que has de fer. Sí. Pap, quan arribes al matí...
1: La Vanguardia enrotllada.
2: Els piques així el morro i ells sí, sí. Passaran per l'embut. Però clar, si tu no et fas respectar, després passen coses com aquesta.
1: Farem una pausa. És només un minut. I quan tornem... Tornem a l'hospital.
0: Ojo.
5: Jo i el Canyet.
1: Un home ha mort...
0: Bueno...
1: Fent-se una operació d'allargament de penis.
5: Ja ho has destrossat tot, no? Ja ho hem dit tot. Ja no, podem home, marxar. No.

0: que tenim detalls, no?
1: Algun.
0: La Marta Montaner té tots els detalls.
2: Home, Garriga, vas desvelar el contingut del que parlaries després de la publi.
0: Perquè he pensat, si dius la paraula penis, sí, la gent es queda.
2: Ja. Sí. Tu estàs subestimant a la nostra audiència.
0: Tu ensenyes el penis.
2: A veure, depèn de quin penis.
3: I tant que es queda.
2: No, jo he vist algun penis que... He vist algun penis que tens ganes de pretecar res, t'ho dic ara.
0: També és veritat.
2: Veus cada cosa per aquest món.
0: I el que vam explicar no era per veure'l, perquè era un penis mort.
2: Era un bon... Sí, pobre meu. Sí, pobret. Bé, entrem en tema tita de senyor influencer, pel que veig. És un senyor que ha anat a dormir a la migdiada dels Justos arran d'operació de Piu. La Marta, com a gran periodista que és, sospita de la veracitat d'aquesta notícia i es posa en contacte amb el verificador oficial del Regne 3CAT, excel·lentíssim senyor Carlos Balaibar. En Carlos Balaibar ens diu que la notícia és certa, però hi ha un detall que no ho és. Atenció.
4: Ara el que s'ha fet públic és l'autòpsia que li han fet uns forenses britànics, i el que diu l'autòpsia, explicat IMG, és que efectivament sembla que li van trobar components d'àcid hialurònic als pulmons que li van provocar una embòlia. Per cert, sembla que més que fer-lo més llarg, aquesta operació el que fa és fer-lo més gruixut. Però vaja, això millor que li pregunteu a un metge, perquè segur que us ho explicarà millor que jo.
0: Per tant, no era allargament de penis, sinó...
5: Eixamplament.
6: L'eixample.
7: Un allargament i un eixamplament engrossament.
0: Aquest no el va planificar Cerdà i no va acabar bé.
6: Mira, jo avui estic aprenent tantes coses que no sabia que eren possibles. La ciència realment avança a uns ritmes. L'única clar, no sempre surt bé.
2: Clar, era més gruixut el penis, no era més llarg, eh?
0: Però i això com... Perquè després te fan aquesta operació i com surt d'allà? Sembla que porti les piles de la ràdio, la corda...
2: Sí. Saps aquelles que ens posàvem aquí la llengua i ens fotia xispasso, aquelles piles?
0: Sí, bueno, també hi ha coses que te les poses a la boca i fan xispasso.
2: Fan xispasso, també.
0: Seguim.
2: Bueno, escolteu una cosa, no, que m'agrada molt que tracteu aquests temes, perquè aquest any, com fem els canalons de Sant Esteve, pensarem molt en aquest senyor, d'acord? Sí, a la tarda va voler retre homenatge a l'oient que us escolta. I no només ho sent.
0: Ojo, eh?
2: Retre homenatge a aquell oient que està al tanto.
0: Aquella cosa que dius...
2: Cas.
0: Això és pels més atents.
2: Pels més atents. Vau parlar de la tita d'aquest senyor a 5:15 de la tarda, sí? Però és que a 4:00 PM, mitja hora abans, quan comenceu el programa, el comencés així, Garriga.
0: Gruixut, que té una dimensió gran d'un costat a l'altre, o figuradament, que revesteix una importància, intensitat o una gravetat especials. Benvinguts a la millor hora del dia. Són 4:00. Aquí, Francesc Garriga.
2: Una broma amb caràcter retroactiu, Això sembla el Club de la Comèdia, eh?
3: T'ha faltat dir allò de què m'estàs contant i de tota aquella merda.
2: El otro día venía de no sé dónde.
3: Ensenya'm l'Excel de coits. I quantes monedes fraccionàries portes a la butxaca?
2: Garriga, et posarem una paret de totxo aquí darrere i el micro te'l posarem de quan Marconi feia la tarda, d'aquells antics. I, escolta, m'explica xistes.
0: Ben maco.
2: Bé, dimarts va enviar el bo d'en Marc Andreu amb la mòbil a la presentació de la temporada de 3CAT i va passar això.
8: Hi ha un vídeo immersiu que tinc moltes ganes de veure per conèixer com és aquesta nova temporada, que és molt nostra.
0: Sortim tots?
8: A Garriga. Jo no sé si surts o no, vull dir, jo no sóc el teu representant.
0: No, i tu surts?
8: Jo, evidentment, que no, vull dir, surt una mica tothom aquí.
0: No sé per què t'enfades amb mi.
8: No, perquè sembla que vulguis que jo t'ho doni tot fet sobre tu, Garriga, en plan, doncs vine i ho veuràs.
0: Doncs agafaré la moto quan
8: pugui. No, Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
0: Ah, mira.
8: Que s'està projectant aquí amb un cafè a la mà, com si fos sense ulleres, estranyament, no sé.
2: T'ho estic dient, Garriga, se't puja la gepa. I a més el Marc Andreu Ter Stegen fa una cosa, que és que comença fotent-te canya i després fa la pilota. I tu te n'oblides. Al cap de 5 segons ets...
0: Ho deixo passar i no hauria de deixar-ho.
2: Quan arribi aquí, Vanguardia enrotllada, pam, a la borrada.
0: No creus que aquesta lluentor la podríem resoldre aquí algun divendres amb una piscina tova i plena de fang, i tu i ell amb els banyadors de vora llimant aquestes petites diferències. Ho provarem. Va, que és cap de setmana. I hem de fer un repàs del que és altament prescindible per l'agenda d'aquests 3 dies que tenim, o 2 dies que tenim. On hem d'anar amb la canalla i intentar no perdre la Pineda?
2: Ah, doncs mira, a les manis del dia 11, per exemple, eh?
0: Home, però ja han passat.
2: Escolta, no, que no les perds perquè hi ha un ampli dispositiu policial, evidentment que te les troben, i sobretot si vas al fossar de les Moreres el dia abans, saps? Vull dir que allà, a no ser que els fiquis a dins del fossar, doncs ells te'ls troben fàcilment, eh?
0: Ara seria una opció, eh?
2: Sí, fa anys que els hi duien, us en recordeu quan els hi duien, que es van obligar a agafar-se de gent que no coneixen a la via catalana?
0: Sí.
2: Saps? Amb persones que els hi suaven les mans, persones que ells no sabien d'on eren, de cop i volta un senyor de Tortosa amb bigoti, saps? Va,
1: què?
2: Va,
1: què passa amb la gent de Tortosa amb bigoti?
2: Bueno, escolta, i que els hi suen les mans.
1: I igual estigui el Ramon.
2: Que se, no, mira, no anem per aquí perquè m'agafa, saps el que vull dir? Escolta, després em va quedar constància això perquè els hi van fer la gigafoto. T'ho imagina't ara un nen que té 25 anys, i de cop i volta es veu aquesta gigafoto quan tenia 15 o 12, agafat amb un senyor amb bigoti de Tortosa, o aquell dia que els hi vam obligar a posar-se un ou ferrat al cap, aquell any del punter.
0: Oh, sí.
1: No recordava d'això.
2: Vinga, retallar la cartolina, horrorós, eh?
0: Ja parlarem algun dia. Jo m'ho vaig passar molt bé fent aquestes vies catalanes, eh?
2: Sí, és veritat, també és veritat. Era un moment per conèixer gent, també, no? Sí, sí. I de cop i volta, acabar en un antro d'aquests on acabes tu, on agafes peus d'atleta.
0: Evidentment.
2: Sí, sí, sí. Bé, la prova és que ara no vam aconseguir adoctrinar-nos i la prova és que ara hi ha manifestacions on es porten els nens i que els nens n'aprenen com Déu mana, com aquestes manis de Ceuta, que els diuen Perro Sánchez, fill de Satanàs, i això ha quedat gravat a l'hipotàlem d'aquestes criatures que creixeran.
0: La taula del 6, no, però Perro Sánchez tal, sí.
2: Això sí, i aquí que els hi vam ensenyar. Què vol aquesta tropa o no ho ha estat d'Europa? No els porteu a les manifestacions, ja està. Després mira com van els informes PISA.
1: Va, més llocs, més llocs.
2: Ah, un clàssic. Catalunya en miniatura, nena.
0: La Santa Seu.
1: La Santa Seu.
2: Sí, sí, sí.
0: Per mi Catalunya en miniatura és més important que Santa Maria del Mar.
1: Vols que digui que crec que no hi he anat mai?
2: No m'ho puc creure. Doncs vés-hi perquè no està rovellant ni res.
0: Un moment, ara mateix comprometa que farem una tarda un divendres en directe a Catalunya en miniatura.
1: Però està obert encara.
2: I tant.
0: Està obert. I tant que està obert Catalunya en miniatura.
2: Demà i demà passat, eh?
0: Sí.
2: Tens dissabte i dimonja el dia sencer, eh?
1: Escolta, hauríem de fer una tarda amb la Catalunya en miniatura.
2: És que són unes maquetes que hi ha uns botons que tu prens el botó i es mou.
1: Portar gent que visqui edificis o que treballi edificis que surten.
0: Hi ha de tot.
1: Està la, doncs això, la Sagrada Família.
2: L'aeroport del Prat.
1: I el Barça.
2: Sí.
0: El telefèrico de Montjuïc.
2: Sí, es mou tot, es mou.
0: Sobretot una recomanació, no feu com el que fan aquesta gent que posa i treu parts del seu cos al costat de la reproducció.
2: Això no ho fa ningú.
0: Per dir, mira, doncs la tinc una miqueta com...
2: No,
0: respecteu Catalunya en miniatura, la Santa Seu del turisme català.
2: A més, els nens avui en dia que estan acostumats a aquestes experiències immersives, van a Catalunya en miniatura i flipen. Els hi fots una entrepada catalana, un cacaulat i a pasturar.
1: Va, un lloc més.
5: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
1: Això és masoni, però no...
2: És masoni perquè podeu portar els nens a la invenció del temps al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
1: Ah.
2: El Centre Martorell, al Parc de la Ciutadella, és una expo on, sobre el temps, amb enigmes, sopes de lletres, jocs, reptes per resoldre en família, que quan arribin dilluns a classe puguin explicar als seus amics que gràcies al sistema educatiu s'aprenen més coses fora de casa que dins, eh? O sigui, és important, això. Aneu molt de compte, eh? Perquè hi ha algun infant que els han fet pensar massa, s'han gripat, intentant resoldre algun enigma, i en aquests casos se'ls poden donar refrescos de Coca-Cola. És important, però no, que el nen després no em dorm. No, dona-li perquè tenen uns blancazos.
1: La invenció del temps.
0: I vull fer un petit apunt sobre això. Està Pineda, has dit, a prop del Parc de la Ciutadella.
2: Sí.
0: Aneu en compte al Parc de la Ciutadella perquè hi ha molta gent de la tipologia de Pineda, amb malles, els peus bruts, fent malabars al carrer, demanant un cigarro i otro pa luego, i porten gossos de gigats i un diàbolo. Ojo al Parc de la Ciutadella.
2: Correcte.
1: Doncs molt de compte amb el Parc de la Ciutadella. Farem una pausa.
2: Ah.
1: Us he de dir una cosa. Sí. Em comunica Carla Verdés, que és experta en la qüestió.
2: Oh. La Carla Verdés fa una mala cara.
1: Hem estat a punt de deixar la centraleta rebentada de tanta gent que ha trucat per participar al concurs.
2: Tanta gent que es vol llevar a les 6 del matí per anar a dinar a Sant Cebrián. Verge santa! Ben bé, que això és meravellós.
1: Fem una pausa
2: endavant.
1: I concurs.
9: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
10: T'ha anat bé de gust la rutina?
9: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
14: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Aquest dissabte el Tot Gira, l'Espanyol i el Girona.
16: Obrim a les 4 de la tarda des del Sadar, amb la transmissió de l'Osasuna Espanyol.
15: També seguirem la penúltima etapa de la Vuelta que decidirà el podi final. Els entrenaments oficials de Fórmula 1 amb Oriol Rodríguez des de Madrid i l'Europa Hèrcules i la Eivissa Sant Andreu de la primera ref.
16: A partir de 6:45, Girona-Castelló.
15: I a les 7, el primer gran partit de la Lliga F. Barça-Atlètic de Madrid al Johan.
16: Diumenge engeguem després de la TDT del Llevant-Barça amb la transmissió del Mallorca-Sabadell.
15: A més, la final del US Open i la final del Mundial Femení de Bàsquet.
16: Tot gira.
15: Dissabte de 4 a 9 i diumenge a partir de 7:45 amb el Sabadell, amb David Clopés.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
17: Quina música. Això és pel concurs? Sí, sí, tio. Ei, què passa?
2: Què passa, Sant Ciprien?
1: Vols anar a l'Almandown de Sant Ciprien?
17: Ole, cuixé, avec ma.
1: És un restaurant guardonat amb una estrella de la guia Michelin. És un dinar per dues persones amb el prestigiós menú Retour du Marché.
17: Oh,
1: tornada al mercat, sí. Ah.
2: Quilòmetre zero.
1: Home, uns quants quilòmetres has de fer per anar-hi.
2: Exacte. Però quan arribes dius zero.
1: Mira, hi ha dos oients.
2: Hola!
1: És el concurs de l'abans o després. Rubén, de Torrelles de Foix, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Com estàs?
18: Pues bé, caminant per la muntanya.
1: Ah, mira, doncs escolta, que no perdis la cobertura,
2: quin país?
18: Creo que no.
1: No estaràs pas per Collbató?
18: No, estic a Torrelles de Foix.
1: Ah, bé, perquè a vegades que s'ha d'anar en compte. Ara et diré manifestacions, accions o protestes. M'has de dir quina de les dues que et dic cada vegada va passar abans, d'acord?
18: Vale.
1: Tens un minut per contestar-ne tantes com sigui possible.
18: Vale.
1: Atenció, som-hi, preparat, amic Rubén?
18: Sí.
1: Som-hi. Què va ser abans, la Via Catalana o la V-Baixa de Barcelona?
18: La Via Catalana.
1: Correcte.
2: Sí.
1: El referèndum de l'1 d'octubre o la consulta del 9 de novembre?
18: La consulta.
1: Correcte. La manifestació del no a la guerra o el 15M dels indignats?
18: El no a la guerra.
1: Correcte. Què va ser abans? Ocupem l'aeroport de Tsunami Democràtic o la manifestació Prou recuperem el seny de Societat Civil Catalana?
18: La manifestació de l'aeroport.
1: No, va ser abans la del seny. Què va ser abans? La manifestació contra l'atemptat d'Hipercor o l'esperit d'Ermua de Miguel Ángel Blanco?
18: Miguel Ángel Blanco.
1: No, va ser abans Hipercor. Què va ser abans? Som una nació, nosaltres decidim, de l'Estatut, o Catalunya per la Pau, ETA no per Ernest Lluch?
18: Catalunya per la Pau.
1: Correcte. Què va ser abans? Volem acollir o les protestes d'Urquinaona?
18: Volem acollir.
1: Correcte. Què va ser abans, la manifestació per l'Estatut o la de marxar de l'OTAN? La marxa contra l'OTAN.
18: La marxa contra l'OTAN.
1: No, va ser abans l'Estatut. Temps, no? Hem fet el temps ja.
17: Sí.
1: 1, 2, 3, 4, 5 encerts, Rubén.
17: Molt bé, Rubén,
1: 5 encerts. No està malament. Anem a veure la teva contrincant. És la Gemma, de Santa Perpètua. Gemma, bona tarda.
19: Santa Perpètua.
1: Gemma.
19: No, d'Hostalets, eh?
1: D'on?
19: És d'Hostalets de Balenyà.
1: Ah, d'Hostalets. Doncs la Carla ha sentit Santa Perpètua.
19: No, quedem molt lluny.
1: Doncs sí, bastant lluny.
17: Hostalets de Balenyà.
1: Doncs des d'Hostalets de Balenyà, a tu t'ha tocat Història de Catalunya, personatges. M'has de dir quin dels dos és anterior. D'acord? Et aniré dient personatges, m'has de dir qui va néixer abans. Preparada?
19: Sí.
1: Som-hi. Guifré el Pilós o Ermessenda de Carcassona?
19: Guifré el Pilós.
1: Correcte. Joanot Martorell o Ramon Berenguer IV?
19: Joanot Martorell?
1: No, Ramon Berenguer.
19: Ai, a la futura.
1: Isabel de Villena o Ildefons Cerdà?
19: Isabel de Villena.
1: Correcte. Josep Tarradellas o Neus Català?
19: Josep Tarradellas.
1: Correcte. Rafael de Casanova o Ramon Llull?
19: Ramon Llull.
1: Correcte. Qui va néixer abans? Isaac Albéniz o Enric Granados?
19: Isaac Albéniz.
1: És correcte. Qui va néixer abans? Pere Calders o Teresa Pàmies?
19: Teresa Pàmies.
1: No, Pere Calders. Oi. Qui va néixer abans? Violant d'Hongria o Pere el Cerimoniós?
19: Violant d'Hongria.
1: És correcte. Qui va néixer abans? Bernat Metge o Peronella d'Aragó?
19: Palomera d'Aragó.
1: És correcte. Qui va néixer abans? Ausiàs Marc o Pere el Gran?
19: Pere el Gran.
1: Carai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encerts, Gemma.
17: Bé, Gemma.
1: Gemma, te'n vas a Sant Ciprián?
19: Oh, que quina il·lusió em fa. A mi que m'agrada el menjar francès.
1: Sí, molt bé.
2: És català.
1: És el millor premi per tu possible.
19: Ostres.
2: Posa molta mantega, cuidado, eh?
1: Gemma,
19: és igual, ja em fa falta un quilo ara.
1: Enhorabona, Gemma, que ho deixis molt.
19: Moltes gràcies.
1: Rubén,
19: com ho he de fer, això?
1: No, ara t'ho explica la Carla.
19: D'acord.
1: Rubén, gràcies per participar.
0: Ara passem a buscar i ja anem cap allà.
1: Vinga, una abraçada a Òscar Pineda, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que depèn de Òscar, Catalunya en miniatura.
0: Catalunya en miniatura, ja en directe. També aquest, això, una miqueta a la piscina Toi i el banyador de Borat.
1: Que ve el Manel Elias.
2: Jo vist tites, capetes a curt.
20: Les manifestacions independentistes de la Diada acaben amb una participació més alta que la de l'any passat. Segons la Guàrdia Urbana, a Barcelona hi ha hagut 45.000 persones. N'ha comptat, per tant, 17.000 més que el 2025. Aleshores van ser 28.000 persones. Alguns manifestants deien aquí el Catalunya Nit ara fa un any que s'havia tocat fons. Ja es veurà amb el temps, però avui es poden afirmar dues coses que no són contradictòries. Per una banda, que l'independentisme continua exhibint múscul. Pocs motius fan sortir tanta gent al carrer a Catalunya i al mateix temps que, si bé la mobilització d'avui és superior a la de l'any passat, està molt i molt lluny del que havia sigut. 60.000 persones fa només dos anys, 1.800.000 el 2014, sempre agafant el mateix baròmetre, el de la Guàrdia Urbana. A les ofrenes florals del matí, el comú denominador ha sigut la crida a combatre els discursos d'odi, i en aquest apartat, encara que no tothom ho especifiqui, s'inclou també l'independentisme d'extrema dreta, una força en auge. Bona tarda, són les 8.
21: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
20: Avui al Catalunya Nit que avancem una hora per explicar i analitzar el que ha donat de si la Diada i ser també els actes que encara tenim oberts perquè n'hi ha. Les mobilitzacions s'han convocat a Girona, Amposta i la més multitudinària, com explicàvem, a Barcelona. A les 17 i 14 minuts, dues columnes han sortit des de punts diferents de la ciutat i han confluït a la plaça de Catalunya, a la columna que simbolitzava el futur, i teníem l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
22: Bona tarda. Les dues columnes han confluït a plaça Catalunya. Ha estat una manifestació pacífica amb gent molt jove i molts crits d'independència i amb certa decepció cap a l'esfera política. A plaça Catalunya s'han fet els parlaments de les entitats convocants, tant l'Assemblea com Òmnium han avisat de l'augment de l'extrema dreta i han fet una crida per a un embat, han dit, que marqui un punt d'inflexió per reactivar la mobilització independentista.
20: Això ha sigut a la branca del present, a la del futur, volem dir, a la del present. L'ha seguit la de l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex.
23: Hola, Manel, bona tarda. Sí, en aquesta columna és on hi havia més representants polítics i hem vist la plana major de Junts i també d'Aliança Catalana. I a l'altra hi havia el seguici d'Esquerra Republicana que, per primer cop des del 2021, ha liderat Oriol Junqueras. Consignes dels partits a la unitat, però un altre any sense fotografia conjunta ni cap proposta per recosir l'espai polític.
20: I quina lectura política es pot fer d'aquesta Diada del 2026? Doncs ens ho analitzarà el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i el context històric ens el posarà Joan Escolies, que després de la tensió que es va viure ahir al Fossar de les Moreres, avui ha publicat un article que ha titulat El Fossar de les Hòsties. I no parla només del que va passar ahir, la història l'arrenca el 1913. D'aquí uns minuts l'entrevistarem. Per cert, que han quedat en llibertat els tres detinguts d'ahir la nit de la Esquerra Independentista. Se'ls investiga per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Però, com dèiem, a aquesta hora encara tenim en marxa dos actes, com a mínim, de la Diada. Per una banda, l'institucional, el Teatre Nacional de Catalunya, amb el 50è aniversari de la Diada del 76 a Sant Boi, al Punt de Mira. Agustí Serrat.
24: Sí, bona tarda. Un acte que acaba de començar ara mateix amb el cant de la senyera i que, com deies, gira al voltant de la commemoració d'aquests 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme. En aquest acte, a través de música, dansa i poesia, es recordaran també figures com les d'Antoni Gaudí, Clementina Arderiu, Josep Vallverdú o Josep Irla.
20: I, per altra banda, l'acte més festiu, el concert Arc de Triomf, organitzat per Òmnium Cultural. Allà hi tenim el Blai Mercè. Bona tarda, Blai.
25: Bona tarda. El passeig Lluís Companys ara mateix és un mar d'estelades al final de la sessió
3: sessió de DJ Trapella, on hi pot sonar J Balvin, els Espais Girls, Beyoncé o Obrim Pas. Els grans protagonistes precisament seran uns altres valencians, la Gossa Sorda, que a 9:15 comencen el seu últim concert de la gira de retorn a Catalunya.
20: Tot això a Catalunya, però a Nova York... Dol, 25 anys després, connectarem en directe tant amb Washington, amb el nostre corresponsal Oriol Serra, com amb Nova York. Us presentarem una nova iorquesa que té molta vinculació amb Catalunya. És la traductora a l'anglès, per exemple, de Quim Monzó, Joan Maragall. Ella va viure els atemptats de l'11S i forma part també de l'entitat que demà organitzarà la Diada Catalana a l'illa Roosevelt. Els divendres apostem encara més fort per la cultura. Avui que arriba a la cartellera la pel·lícula Forastera, entrevistarem Lluís Omar, serem a Fira Tàrrega també amb la Marta Vives i anirem de concert.

0: El de Sigur Rós, que actua a partir de les 9 a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, ho seguirà el Marc Ruiz en un divendres, en una diada també, amb activitat esportiva. Joan Fitó.
1: Tenim en joc ara mateix el partit de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Joventut de Badalona 77, Girona 63. Queden 8 minuts per acabar. Partit intranscendent perquè el Lleida ja és finalista, el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana. En canvi, a les 9, duel entre el Manresa i el Barça. Qui guanyi jugarà diumenge la final contra el Lleida.
0: Estem tenint i hem tingut una diada amb un temps molt plàcid. Com apunta el cap de setmana, Gemma Puig?
2: Doncs continuarà una miqueta així, amb aquesta estabilitat, amb aquestes temperatures contrastades, matins frescos, migdies càlids, diumenge una miqueta més, i sí que aquest dissabte al matí pot haver fins al migdia alguna gota que es deixi escapar entre el litoral i perlitoral, sobretot central, poqueta cosa, per tant un cap de setmana estable amb aquesta calor molt agradable i suportable.

0: 27 minuts. Avui el Catalunya Nit avança el seu horari habitual per analitzar i seguir tot el que està passant al voltant d'aquesta diada del 2026, les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i la recuperació de cert múscul per part de l'independentisme l'estan marcant. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta. L'independentisme fa una crida a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any vinent, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. La manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Des de plaça de Catalunya de Barcelona tenim tant a l'Alba Barbosa com a l'Àlex Giral Robert. Bona tarda a tots dos.
1: Hola, bona tarda.
0: Alba, comencem per tu. Quins missatges s'han sentit en aquesta manifestació?
2: Doncs mira, Manel, molts clams clars d'independència, també recuperant lemes relacionats amb l'1 d'octubre, sobretot quan la manifestació, la columna del futur, ha passat per davant de la comissaria de la policia espanyola via Laietana. Les dues columnes, tant present com futur, i la manifestació convocada a Urquinaona per l'esquerra independent han confluït a plaça Catalunya, on les entitats han fet els seus parlaments. Els convocants, l'Assemblea Nacional Catalana, també Òmnium Cultural, han alertat del creixement dels moviments d'extrema dreta i han fet una crida a la mobilització i a obrir una nova etapa. Josep Vila, president de l'ANC, parla d'un nou embat, coincidint ara que farà 10 anys de l'1 d'octubre, i ha anunciat una cimera per d'aquí un mes.
3: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
2: També Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, ha animat a recuperar l'esperit i a enfortir el moviment independentista.
4: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
2: A Barcelona la manifestació ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Són 17.000 més que l'any passat. L'Assemblea Nacional Catalana augmenta la xifra fins a les 100.000. Hem vist gent molt jove, que tot just recorden les manifestacions més massives de fa més de 10 anys, i també d'altres que, tot i el desànim que reconeixen, continuen sortint als carrers.
0: Doncs això és la visió, el pols de la gent, però també hem posat el termòmetre a la temperatura política. Àlex, Junts, Esquerra i també Aliança Catalana han participat en aquesta manifestació, això sí, per separat i a molta distància. Com ha anat i què és el que han dit?
1: Sí, ja és la tònica dels últims anys, que cada partit convoqui en un punt diferent de la manifestació. Mira, des de Junts, el secretari general, Jordi Turull, ha reclamat que aquesta sigui l'última diada, ara sí, sense la presència dels líders del procés que van marxar de Catalunya ara fa gairebé 9 anys.
5: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
1: I com també és habitual, els últims anys en aquesta jornada ha fet una crida a la unitat de l'espai polític independentista sense mesures concretes i entre retrets d'altres dirigents de Junts cap Esquerra per haver investit Salvador Illa. Precisament els republicans també han desfilat per la manifestació aquí a Barcelona i ho han fet encapçalats pel seu president, Oriol Junqueras. Feia 5 anys que no es deixava veure en una mobilització de l'11 de setembre. El 2022 Esquerra se'n va desmarcar, el 23 estava infectat de Covid i el 24 i el 25 no va fer acte de presència. Avui Junqueras ha reivindicat la identitat catalana com a eina cohesionadora i no excloent.
6: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres. Identitat vol dir igualtat, i la defensa de la identitat de Catalunya vol dir que volem compartir amb tothom la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de futur
1: Tant Esquerra com Junts han cridat a combatre els discursos d'odi en clara al·lusió a Aliança Catalana, que un any més s'ha presentat a la manifestació, tot i les declaracions del president d'Òmnium, en què afirmava que l'extrema dreta no estava convidada a la protesta. La líder ultra, Sílvia Orriols, ha assegurat que els radicals són els de l'esquerra antifeixista.
7: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no soc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i respectuoses.
1: Malgrat alguns càntics creuats pujats de to, no hi ha hagut cap incident de pes. Sí que al final de l'acte central, a Plaça Catalunya, un grup de joves antifeixistes i els simpatitzants d'Aliança han intercanviat insults, però Mossos i antiavalots s'hi han desplegat per separar-los i fins on hem pogut veure la cosa no ha anat a més.
0: Sí que hi ha hagut, Alba, un element del qual segurament se'n parlarà, perquè les imatges voltaran, i és aquesta crema d'una bandera espanyola del de l'escenari, oi?
2: Sí, ha estat justament abans de cloure l'acte, que s'acabava amb l'himne nacional de Catalunya, amb els segadors. Doncs abans, dues persones amb la cara tapada han pujat a l'escenari i han cremat aquesta bandera espanyola. Però, us ho dèiem ara, ha estat una manifestació absolutament pacífica que ha transcorregut durant tota la tarda amb molta diversitat de perfils de gent que s'han aplegat fins aquí a Barcelona, doncs per reclamar alguns més joves que no recordaven les manifestacions més massives i d'altres, doncs ja amb més experiències. Podem sentir.
8: La política està una mica estancada, la part de política catalana. Acabem d'escoltar el que vol la gent i reivindiquem que es pugui aconseguir una Catalunya lliure per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura.
9: Estem tristes, apàtics, perquè no tenim els polítics que volem.
10: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític perquè no han respost al reclam de la ciutadania.
2: L'acte de Plaça Catalunya ha acabat amb la participació i han participat uns 150 cantaires de diferents corals. Són els que es van expulsar de la Sagrada Família durant la visita del papa Lleó XIV. Segurament ho recordareu. Doncs les entitats convocants a aquesta manifestació han volgut reconèixer-los aquí el dret a portar estelades i a cantar el Virolai i els Segadors.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Plaça Catalunya amb l'Alba Barbosa, l'Àlex Giral Robert i el Pep Casanovas al control de so. Gràcies a tots tres. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Hem arribat un quart de nou. Aquest és el so que hi havia a Girona. Independència o decadència, cridaven els manifestants. 15.000 persones, segons l'ANC, 11.000, segons fonts policials. En els parlaments finals dels organitzadors han fet una crida a la unitat dels partits per aconseguir la independència. Girona, Maria Rovira, com ha anat?
11: Hola, bona tarda. Doncs sí, la manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb una mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització de to reivindicatiu i festiu que ha avançat des de la Plaça Catalunya, darrere una pancarta pel present i pel futur, i amb grans lletres formant la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens deien i ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en un context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
12: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
13: Seguim insistint, seguim empenyent.
14: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
11: L'acte a l'explanada de la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes, com deies, com independència o decadència. S'ha cantat cançons com l'Estaco, País Petit, i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplat.
0: Doncs així ha anat a Girona. Gràcies, Maria, en aquesta convocatòria descentralitzada que ha tingut lloc també a Amposta, on 12.000 persones, segons fonts policials, 6.000 segons l'ANC, s'han manifestat a la capital del Montsià en aquest model de mobilització, com dèiem, descentralitzada. La reivindicació reivindicacions del territori han centrat els parlaments finals. En posta, Jordi Barranca.
15: Dues columnes, la de present i la de futur, han recorregut els carrers del centre de la ciutat reivindicant la independència i focalitzant-la també amb la situació socioeconòmica brenca.
16: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Càstor de gas natural. Los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre. I ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova. Lo pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
15: Els manifestants han fet una crida a incloure els joves en les demandes i en la lluita per la independència i han fet de la Diada d'enguany una menció després.
17: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
18: I estem tots una miqueta com en punt mort.
19: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
20: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
15: Entre els assistents, persones arribades tant de les Terres de l'Ebre com també de les comarques del Camp de Tarragona.
0: Doncs fins ara hem sentit manifestants que han seguit la crida de l'ANC i Òmnium, però l'esquerra independentista, com és habitual, s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'han aplegat 8.000 persones, mentre la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 1.100. Tenim una unitat mòbil al Born amb Roger Santaló i l'assistència tècnica de Martí Cuní. Roger Santaló, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs sí, l'esquerra independentista ha tornat a sortir al carrer des de plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019. Milers de persones han omplert els carrers fins al mercat del Born amb la ressaca encara de la manifestació contra la presència d'Aliança Catalana ahir al fossar de les Moreres. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació, Non Casadevall, secretari general de la CUP, fa una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
22: Avui, dècades després, continuem en disputa. Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
21: Aquesta idea s'ha reproduït als càntics, on s'han sentit proclames a favor de les lluites laborals i socials i l'escola en català, però també contra el PSC i el feixisme. Aquí també es reforça la idea de països catalans. Un exemple, l'acte ha acabat amb els Segadors, l'himne de Catalunya, però també la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià i considerat emblema dels països catalans. Tot rematat amb el cant de la Internacional.
0: Roger, afegim un apunt aquí perquè avui hem sabut que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs els tres detinguts ahir al fossar de les Moreres a Barcelona. Els van arrestar després que intentessin trencar el cordó policial i arribar a la concentració d'Aliança Catalana. Els Mossos, de fet, investiguen 7 persones més. Arran d'aquests mateixos fets, l'acte d'Aliança Catalana va plegar 500 persones i la contramanifestació de l'esquerra independentista 2.500. I al centre de Barcelona, als voltants de la plaça Jacint Verdaguer, la policia ha carregat contra un grup de manifestants antifeixistes que han impedit una concentració d'un grup neonazi. Un grup reduït de manifestants ha llançat objectes contra els agents. Ho ha seguit la Txell Garriga i connectem en directe. Txell, bona tarda.
23: Molt bona tarda. Sí, han estat uns 1.500 manifestants antifeixistes que han impedit que desenes de persones del grup feixista Núcleo Nacional, com dius, poguessin accedir a la plaça mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, on havien convocat aquesta tarda, a mitja tarda, una concentració. És la primera d'aquest caire, de fet, en una diada a Barcelona. Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu policial, amb més de 20 furgonetes per mantenir separats els dos col·lectius i evitar, doncs, enfrontaments entre ells. I, finalment, els manifestants de Núcleo Nacional, que han quedat reduïts al carrer Mallorca, han marxat entre crits i insults, però sense acabar tenint cap contacte entre les dues convocatòries. L'atenció, això sí, s'ha traslladat al cordó policial amb llançaments de pedres, també ampolles, pirotècnia i pintura contra els agents per part dels manifestants antifeixistes. Els Mossos han fet càrregues puntuals per dispersar els manifestants que a quarts de vuit ja han abandonat la plaça.
0: Doncs això és el que ha passat al centre de Barcelona. Gràcies, Txell Garriga. Bona tarda.
23: Bona tarda.
0: I en un altre punt de la ciutat, ara mateix, a Arc de Triomf, on està previst que hi hagi els concerts també, estem veient imatges amb certes flames, no sé si estan cremant contenidors, però allà hi tenim el Blai Mercè, que ens podrà informar en directe. Blai, bona tarda. Què és el que està passant?
15: Bona tarda. Doncs han començat a cremar uns contenidors grisos, contenidors més aviat petits, per entendre'ns, i ara un grup de manifestants amb la cara tapada han apropat un contenidor blau de paper i el contenidor està cremant en flames mentre aquest grup de manifestants envolta el contenidor aquí a Ronda Sant Pere, en Passeig de Sant Joan, i fa càntics favorables a la independència i contra Espanya. Aquesta és la imatge ara mateix, a darrere de l'Arc de Triomf. A l'altra banda d'Arc de Triomf, cap al Passeig Lluís Companys, per entendre'ns, s'estan celebrant els concerts, la Festa per la Llibertat. Ara està acabant la sessió de DJ Trapella. Són les dues cares, aquí el foc, cremant aquests contenidors, i a l'altra banda de l'Arc de Triomf, la música i la festa.
0: Després connectarem amb tu més endavant per parlar estrictament de la festa, si no passa res més gros. Aquí on estàs tu ara amb aquests contenidors, de moment no hi ha presència policial, ni intervenció policial, ni res que s'hi assembli, o quina és la situació?
15: De moment no. Hi ha la Ronda Sant Pere encerclada, com si diguéssim. A una banda hi ha els manifestants, alguns amb la cara tapada, altres no, fent crits i cantant cançons que s'han cantat avui a la majoria de manifestacions. I a l'altra banda, doncs, hi veiem molts fotoperiodistes fent la imatge molt cridanera del moment, amb tot el fum que està pujant, aquest fum negre que està pujant, que s'està alçant cap al cel, i de moment no hi ha cap... No es veu presència policial.
0: Perfecte.
15: Ara s'estan començant a sentir alguns espatecs del contenidor que està cremant, i de moment aquesta és la imatge.
0: Molt bé, doncs si no passa d'aquí, connectarem més endavant per seguir els concerts, però si aquí hi hagués moviments destacables, ens demanes pas. Una abraçada, gràcies.
15: I tant, fins ara.
0: Doncs així hem arribat ja a les 8:23, 7 minuts per arribar a 8:45. Més enllà de les mobilitzacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneiquer, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament, han dit això.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
4: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I des de les 8 del vespre que tenim en marxa aquest acte... És el so que ens arriba en directe de l'acte institucional central de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any es fa al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona i commemora especialment els 50 anys de les primeres mobilitzacions de l'11 de setembre a Sant Boi de Llobregat, després de la mort de Franco. I anem en directe. Agustí Serrat, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, exacte. És un acte en què no hi haurà parlaments polítics, tot i que són presents, entre altres, el president de la Generalitat o el del Parlament, sinó que fa servir més l'art com a fil conductor per commemorar moments o figures destacades de la història de Catalunya. Això que sentíem fa un moment i que acaba d'acabar era el duet Alosa, que interpretava la cançó Blanca Flor, però l'acte ha començat amb una cinquantena de cantaires que han posat amb banderes a l'escenari cantant el cant de la Senyera, i tot seguit, com comentaves, s'ha fet aquest homenatge a la Diada de Sant Boi de l'any 1976, la primera que es va poder celebrar després del franquisme. Ha estat de la mà de dues persones que hi eren, la fotògrafa Pilar Aymerich i també l'advocat i polític Miquel Roca, que va ser orador, de fet, en aquella diada, en nom del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Els podem sentir.
6: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
24: Per mi era un moment molt, molt emocionant, no? Representava algun conjunt de forces polítiques clandestines que lluitaven contra el règim. Penseu que era la primera manifestació en llibertat, per entendre'ns, vigilada, però en llibertat, que podíem fer, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
5: Ara, als propers minuts, també es recordaran efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu. De fet, és el que es farà d'aquí uns moments. També el centenari de la mort de Gaudí, el 150 aniversari del naixement de l'expresident Josep Irla i també la mort de recent, fa uns mesos, de l'escriptor Josep Vallverdú. A més, també hi haurà actuacions musicals, entre altres, de Joan Dausà, versionant Serrat, o d'Andrea Motis, interpretant Oques Grasses.
0: Gràcies, Agustí Serrat.
5: ara.
0: Fins ara i durant la jornada podríem dir que hem anat escoltant les veus que més o menys hi havia previstes. Potser la sorprenent ha arribat ben d'hora, a les 8 del matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut escoltar un missatge de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, afegint-se a aquesta aposta per la convivència. Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. En els últims anys els principals partits estan restituint la figura de l'expresident de 96 anys després del terratrèmol polític que va provocar el 2014 en confessar que tenia diners amagats a l'estranger. Laia Framis.
1: Per Pujol, aquesta màxima de que és català qui viu i treballa a Catalunya no ha perdut vigència.
7: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
1: L'expresident de la Generalitat demana que no es caigui en la desesperança.
7: El país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions, de gent que està perdent l'esperança, però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió.
1: I anima la societat civil a fer pinya.
7: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això, els menys esperançats, els enfadats, per fer una gran Catalunya.
1: Recordem que el cas de la fortuna oculta dels Pujol a l'estranger ha portat a judici els 7 fills de l'expresident que ara estan pendents de sentència.
0: Gràcies, Laia. A aquesta hora ja podem començar a fer una anàlisi del que ha sigut, del que ha donat de si la diada del 2026. Per això tenim aquí al nostre costat el Raül Flores, que és el cap de política dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bona nit.
8: Bona nit, Manel, què tal?
0: A veure, què ha donat de si aquesta diada, Raül?
8: Pues mira, d'entrada la diada nacional ja no dura tot l'any, ja no marca el ritme del curs polític, queden lluny les diades de fa una dècada en ple procés amb manifestacions històriques que van tenir un pic, ho recordaves a l'inici del sí. Catalunya Nit, amb 1.800.000 persones al carrer i que condicionaven tot allò que venia després. La diada d'aquest any no ho farà. Si l'any passat el clam va ser per la llengua, aquest any ho és per la convivència, pel combat contra els discursos d'odi. I aquesta és una bona pista de la línia mestra que marcarà la política el que queda d'any. És un any electoral, amb municipals i amb molts números també d'eleccions espanyoles, i la línia divisòria que marquen els partits és clara, l'hem vist també avui, la vam veure ahir. És una línia entre l'extrema dreta i tota la resta. I això com a mínim durarà fins les properes municipals. I és allà on veurem si això era només un lema de campanya per desgastar els rivals directes, parlo d'Aliança Catalana, o si és el nou guió de la política del país.
0: Clar, l'11 de setembre a Catalunya sempre també un termòmetre de l'independentisme. Quina anàlisi podem fer respecte a això?
8: Doncs bé, els partidaris de la independència els veiem més dividits, no hi ha una acció conjunta, hi ha recels, hi ha crítiques entre els principals partits, i hi ha un actor que dinamita possibles majories. I aquí apareix de nou Aliança Catalana. Per molt que l'independentisme pugi a moltes enquestes, el pes d'aquest partit, el pes d'Aliança, impedeix pensar en una majoria de govern, en sumar esforços. I aquí ve la contradicció de l'independentisme. El mal moment a les urnes, la pèrdua de força al carrer, coincideix amb una revifada a les enquestes. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió aquest juliol donava el sí a la independència el millor resultat des de l'any 2020. Continua darrere del no, però remunta i arriba al 45% dels suports. I en tot aquest context, en tot aquest estat de l'independentisme, coincideix amb un president de la Generalitat, amb Salvador Illa, que arriba al mig mandat i que intenta tornar a portar aquesta diada als antics consensos que hem anat veient del catalanisme marcat aquest any, i ho vam veure a mitja setmana, ho hem vist també avui, per missatges de convivència, també per la reivindicació unitària de fa 50 anys de la diada Sant Boi de Llobregat amb la primera concentració a favor del catalanisme després del franquisme.
0: Doncs, Raül, serà molt interessant saber què ens podràs explicar a aquesta hora, exactament d'aquí un any, perquè serà la diada del 2027 i aquesta sí que...
8: Sí, hi hauran passat moltes coses
0: exacte,
8: pel camí.
0: Exacte, a veure com estarem. De moment la d'avui ens l'has analitzat molt bé. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies, bona nit.
0: Al Catalunya Nit ens agrada també posar-hi context històric i avui serà interessant escoltar també el que ens pugui dir ara mateix el periodista i historiador Joan Esculies. Joan, bona nit.
2: Bona nit. Què tal?
0: Ara fèiem el relat de la diada d'aquest any. Tu com la qualificaries amb el que hem explicat? Com la valoraries?
2: Sí, jo veig bastant com acabo d'explicar ara mateix. La gent ha sortit una mica més al carrer. Sí que s'han vist aquests dos blocs, és a dir, per una banda, Aliança, en aquest sentit, el que representa l'antiimmigració, xenofòbia, etc., i la resta, doncs, que no estan conjuntament, no comparteixen una mateixa idea, però sí que comparteixen doncs, aquesta idea de convivència amb aquest missatge de la Generalitat i del seu president buscant aquest consens i anant una mica al passat doncs, per buscar aquests elements que poden marcar o dirigir el futur. No?
0: Clar, als periodistes ens agrada i en general a la societat buscar aquelles xifres rodones. Aquest any tenim aquesta coincidència amb els 50 anys de la gran manifestació de Sant Boi. Si ens poséssim en aquell punt i anem cap aquí, no sé si podries marcar allò fites d'evolucions clares de la diada de l'11 de setembre.
2: Clar, la diada de Sant Boi va ser molt important al ser la primera commemoració pública autoritzada després del franquisme, que cal tenir present que, sobretot, el que no volia aleshores el govern Suárez era que es fes a Barcelona, però tampoc que es digués nacional. És a dir, aquesta denominació els molestava moltíssim, no? I precisament la persona que va ser l'encarregada de negociar, de passar-la a Sant Boi, que va ser doncs, el Salvador Sánchez Terán, el governador civil de Barcelona, seria després qui va negociar el restabliment de la Generalitat, no? Bueno, després tenim evidentment la del 77, la gran diada de la transició, podríem dir. Després ja, a partir de l'any 80, quan ja doncs, la diada queda declarada legalment l'11 de setembre com a festa nacional, perquè això va ser la primera llei que es va aprovar al Parlament. Fins aleshores es donava per entès, però no, legalment no era així. Després la resta de diades, jo diria que van anar succeint doncs, segons el context polític, fins a l'arribada del 2012, que és la gran diada del punt d'inflexió, no? Quan les banderes catalanes estan substituïdes per les estelades de manera claríssima. I la repetició successiva doncs, d'aquestes grans diades fins a la que l'any que ve se celebrarà els 10 anys, no? De l'1 d'octubre, la primera diada després de l'1 d'octubre encara una mobilització doncs, marcada per les qüestions de l'empresonament i l'exili de dirigents polítics, etc. I en aquests últims anys hem estat una mica resituant, no? És a dir, els elements de l'independentisme s'han estat resituant. Jo crec que encara ho estan. Avui, per fer una anàlisi més concret, el que diria, per exemple, és que hi ha un partit que és Aliança, que el que fa és bàsicament viure amb por al present i idealitzar el passat per confrontar aquest present, i després hi ha hagut tota aquesta altra part de l'independentisme que el que intenta projectar a través d'Òmnium, a través de l'Assemblea, és una mirada al futur on hi cap tothom o hi cap més gent, que és el que demanen, sobretot, doncs, que l'any que ve això es transformi en un revulsiu. No? Això veurem si es pot canalitzar així o no.
0: Clar, avui ha sigut molt interessant llegir un article que recomanem, que publiques avui a La Vanguardia. El títol ja es fa notar, ja es fa llegir, El fossar de les hòsties. I la gent pot pensar que has fet un article basat només en el que va passar ahir al fossar de les Moreres, però això de les pugnes al fossar de les Moreres i, en general, al voltant de la diada, tu deixes clar que això ve de lluny, eh?
2: Sí, ve de lluny. És a dir, el fossar de les Moreres es comença a guanyar un relleu fa més d'un segle, no? 1913, després del 1915 es posa la placa aquella amb els versos de Pitarra, però després, diguem, en aquests primers anys, l'independentisme, primer el catalanisme ho guanya com a lloc de commemoració, després, a partir dels anys 30, sobretot, és el separatisme, que es deia aleshores, ho guanya com un lloc propi, i ja quan s'arriba a la fase deia, després de la transició, doncs el propi independentisme es comença a barallar entre ell per ocupar l'espai, no? Per veure qui és el que realment doncs, és el guardià de l'essència. En una primera fase es barallen a dintre del propi independentisme, del moviment de defensa de la terra, i després el que estem veient en aquests últims anys, passat la crida contra la GERC que els deien botiflers com van fer el govern tripartit, doncs és aquesta altra pugna que estem veient en els tres últims anys de l'extrema esquerra confrontada a l'extrema dreta. I això continuarà així en endavant, i si Aliança treu bons resultats a les eleccions al Parlament, tal com marquen les enquestes, doncs encara continuarà amb més força.
0: És el periodista i historiador Joan Esculies. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Catalunya nit. Passen 7 minuts de 9:15. Parlem ara d'altres qüestions, tot i que es poden relacionar, evidentment, amb la Diada, perquè l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio. Laia Framés.
1: Sí, a principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa al Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i que aplicarà l'amnistia si aquesta decisió del Constitucional és favorable. Per això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, avisa.
9: En el moment en què la llei d'amnistia s'aplique, eso es punto y final del exilio, el president serà un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponde.
1: De fet, Boye està convençut que el Constitucional ya té tots els arguments a punt.
9: A estas alturas me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
1: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix mes de setembre.
0: Doncs moltes gràcies, Laia. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada altres notícies, i entrarem també en terreny cultural.
10: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
25: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
26: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
27: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector.

0: futbol en català des de 1976.
1: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya,
0: on va començar tot,
1: a Catalunya Ràdio,
0: on tot continua.
1: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
0: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
1: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
0: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
1: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
0: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Catalunya Nit.
2: Quatre minuts i tres quarts de nou. Repassem altres notícies destacades d'aquest 11 de setembre. Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes, Maria Costa.
3: El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que la delegació està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensava que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
4: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
3: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partit Popular, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
5: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
2: La vaga indefinida dels metges a Catalunya i arreu de l'Estat començarà el 28 d'octubre. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals.
3: Els sindicats insisteixen que volen un estatut marc propi que millori les seves condicions laborals a banda de les dels altres professionals sanitaris. N'ha parlat a 3Cat Info, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: Els metges hem dit prou i no puguem continuar oferint una trista qualitat assistencial com que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
2: La jornada laboral es va reduint a Catalunya i en el segon trimestre d'aquest any s'ha situat a les 37 hores setmanals de mitjana, Estel Batet Carles.
7: Són dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio, però que la UGT matisa. Sentim Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
8: Tu pots reduir la jornada oficial legal dels convenis, però després es posa jornada extra en alguns sectors. Això estem tan insistents amb lo del registre horari, eh?
7: Una tercera part de les hores extres, segons comptabilitza la UGT, no es paguen ni es cotitzen, cosa que la patronal nega. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar el registre horari aquest mes.
2: El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona.
7: Sí, en aquest punt hi ha hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest matí, que ha provocat retards. Avui també hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. A més de la videovigilància, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos amb aquest objectiu.
9: Para, sobretot, identificar a les persones que roben i a les persones que luego comercian con ese cable.
2: Més coses, ha mort el jurista i polític Josep Maria Trias de Bes als 81 anys.
7: Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93 i a les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular de Catalunya. Després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
2: De la crònica del món, els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, han anunciat que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, Miquel Àngel Viola.
10: És per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Moha, un dels ports clau que ahir van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per tothom, excepte per les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen.
2: I destaquem també que el número 54.949 de la sèrie 9 s'ha endut el Premi Extraordinari

0: de la grossa de la Diada. El premi està dotat amb 2 milions d'euros.
1: Doncs 9:15, tornem en directe al passeig Lluís Companys de Barcelona, on s'està fent la Festa de la Llibertat, que organitza Òmnium. Les actuacions han començat a les 7 de la tarda, fa una hora i mitja ben bona. Allà hi tenim a Blai Mercè, després de la incursió que li hem fet fer a la zona del davant, on hi havia... s'estava cremant algun contenidor, però ara el tornem a tenir l'àrea de concerts. Blai, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, ara estic a l'altra banda, a l'altra cara de l'Arc de Triomf, encara veiem una mica de fum des de lluny, però sembla que la cosa s'està normalitzant, d'alguna manera s'està tranquil·litzant. En canvi, aquí, davant de l'escenari, la festa cada vegada va un pas més enllà, cada vegada hi ha més gent i tothom està animadíssim, ballant, i és que realment amb DJ Trapella, que és l'encarregada d'inaugurar aquesta 24a edició de la Festa per la Llibertat que organitza cada any des de l'any 2000 a Òmnium Cultural, és molt difícil no ballar amb la fórmula que té, perquè cada 30 segons o cada 40 segons, Manel, canvia de cançó. Estàs ballant una cançó d'Ocas Grasses i després et posa a Quevedo i després Madonna i després els tiets, saps?
1: Sí, sí, sense respirar.
2: I amb això estan i està connectant tothom, des dels que han anat a les manifestacions d'abans, que porten l'estelada penjada a l'esquena, fins a turistes o famílies que passejaven per aquí i s'han quedat a prendre una cervesa i a seguir amb la DJ Trapella. Hem pogut parlar amb unes de les primeres assistents quan hem arribat aquí, que encara no havia començat la festa.
3: De petita venia molt la meva família, jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent, i també els concerts i tot, de veritat.
4: Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani i acabar Arc de Triomf a veure quina música fan.
5: La Victòria ha vingut abans a la manifestació i jo només vinc als concerts.
6: Ens esperem el que sempre ha ofert Òmnium, que venim cada any i a més som socis de l'entitat.
1: I ara esperant, suposo, el cap de cartell, que és la gossa sorda, eh? La gossa sorda.
2: Sí, sí, la gossa sorda ha estat una de les gires de l'any. En aquesta gira de retorn, després de 10 anys allunyats dels escenaris, han estat una gira de 15 concerts. Aquesta serà l'última ocasió per veure'ls en directe a Catalunya i serà l'únic concert gratuït de la gira. I fa una estona hem pogut parlar amb el cantant, amb el Joan Nadal, i li hem preguntat què significa per ell que cançons com Esbarzers, per exemple, que ha sonat aquí a la punxat DJ Trapella, que són ja himnes generacionals, doncs siguin part del seu llegat i els hagin convertit en una banda tan reivindicada.
7: Bueno, és un moment polític, diguem-ne que complicat, sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nostres que venen.
1: Fins a quina hora teniu festa aquí, Blai?
2: Aquí, ben bé fins a... jo crec que fins a la una, perquè l'últim DJ comença a 11:45, DJ Kazu, que basa la seva fórmula en remesclar en format màquina grans cançons i grans himnes, de tots els himnes, de fet, dels països catalans, i comença a 11:45, jo crec que s'allargarà ben bé fins a la una, això.
1: Doncs que acabi d'anar bé, una abraçada.
2: Igualment, Manel, que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit. I tenim ja ple rendiment la segona jornada de Fira Tàrrega. Avui s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Tenim una enviada especial a Tàrrega. Marta Vives, bona nit.
8: Aquest divendres de Diada s'han fet 57 funcions de 44 espectacles diferents des de primera hora del matí. Que coincideixi en dia festiu ha fet que el volum de persones als carrers i places de Tàrrega sigui evident i que l'assistència a moltes funcions sigui molt alta. Segons l'organització, avui s'ha arribat a prop del 74% d'espectadors. I és que si les arts del carrer tenen alguna cosa d'especial, és precisament la incertesa del carrer. D'una banda, el públic és més exigent, com ens recordava Pere Josef dels Los Informals, que avui han portat el seu últim espectacle a la plaça de les Nacions.
9: La pulsió aquesta de tornar al carrer, tornar a lo cru, tornar a lo que realment allà està el baremo, no? De, si no mola, ho saps al seguit.
8: I de l'altra hi ha fets imprevisibles com el temps. El muntatge poètic i de equilibri gris de la companyia Boel, IF, a les piscines municipals, ha patit les conseqüències d'un sol de justícia, com ens ha explicat una espectadora.
10: Una mala jugada, haver de fer l'espectacle amb aquest sol que fa, i em sembla que l'han hagut de reduir, i sap greu, perquè, hosti, l'esforç és important.
8: I entre les joies que hem vist avui, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules.
11: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
8: Fira Tàrrega continua aquest cap de setmana i s'espera que la ciutat rebi milers d'espectadors en aquesta edició més internacional.
12: Catalina!
13: M'agastaràs el nom?
14: Oi, jo, abuela.
1: Avui, Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. La Montse Mas ha vist la pel·lícula i ha conversat també amb l'intèrpret sobre aquest retorn al cinema i la necessitat de baixar una mica el ritme de vida.
15: Bona nit, Lluís.
16: Bona nit, Montse.
15: Tu venies d'un període molt intens dedicat al teatre, a la direcció escènica. Com ha estat aquest retorn al cinema?
16: Feliç, perquè, esclar, això em suposava fer un personatge que em venia molt de gust, l'hàbit meu, i rodar a Mallorca al mes d'abril. En fi, tot era un regal, i ha estat un regal, el resultat de com ha sigut la pel·lícula, com és la pel·lícula.
15: Tu has dit que és una pel·lícula delicada, discreta, és una direcció especial.
16: Sí, que parla d'una cosa molt reconeixible per tots, viure el dol, i això tots, qui més qui menys, sabem què vol dir això. I llavors crec que aquí el que és especial i bonic és com de cop i volta en aquesta situació familiar, per iniciativa de la neta, que hi ha com una mena de coincidències que tothom ja li deia amb l'àvia, doncs per la veu, inclús per algun tipus de gest, de cosa, doncs jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia, i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Però amb la mà de la Lucía, el guió, com estava plantejat, està fet des d'una delicadesa i està fet des d'una manera de mirar a la vida, de que la vida, tot sovint, perquè en una relació dius, l'avi, la neta, i ara en els moments que vénen, no, això té que haver-hi alguna cosa turbulent, no pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé. I haurà servit perquè aquesta família, doncs, hagi fet aquest dol a partir de que aquesta persona tan potent deixi d'estar en el plano d'aquí, perquè la pel·lícula també parla d'això, de presències, de l'ànima, dels esperits.
15: És per això que de vegades la qualifica com una història de fantasmes, si estàs d'acord?
16: Sí. Em sembla que hi ha una crítica del New York Times que diu, és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, no? Perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare ja hi ha fan pompallugues algunes lampres, i ells fan com la referència, diuen, bueno, això és algun esperit que està per aquí, però és clar que hi són els esperits, o sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso, jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
15: Una cosa divertida de la pel·lícula és sentir-te parlant mallorquí.
16: Sí, la veritat, això sempre he de demanar un cert disculpes pels mallorquins, diguéssim, natius, perquè és clar, és un gran esforç, i llavors jo tenia això per les neutres, no Magdalena Monrosa menja peres verdes a sa cabaneta. Tot això, perquè tota la vocal és tota la mateixa. Jo estic molt content, i a mi aquest tipus de reptes m'agraden.
15: És una pel·lícula que ja ha tingut un recorregut en festivals internacionals, també.
16: A Toronto va tenir un premi important, no? Premi de la crítica. O sigui, hi ha Valladolid, el premi Pilar Miró a millor direcció novell. Bueno, i l'Atlàntida va ser la pel·lícula inaugural del festival, amb una rebuda també fantàstica, clar, que era a Mallorca. Sí.
15: Quin esperes d'aquesta pel·lícula? Creus que connectarà amb el públic?
16: Sí, i sobretot anar molt predisposat a fer un viatge, no? Perquè és que ara vivim en un moment en què tot, ja des del mòbil, tot es medeix pels temps, va, no? Els ritmes de les coses. Llavors aquí és com acceptar o permetre que una mica que es pari el temps i deixar-se portar. Perquè al final el que és molt maco de la pel·lícula és que ens fa bé, com passa amb aquesta família, amb tots plegats, que troben una manera de reconnectar-se a la vida d'una millor manera. I això crec que tots estem molt, molt orfes i molt necessitats d'això.
15: Ja per acabar, Lluís, és cert que vols muntar un centre de meditació i retirar-te com més temps millor a l'Urgell?
16: Bé, jo sóc meditador des de fa ja uns quants anys. Per mi el silenci és important. Fer aquest viatge cap aquí, tu ets. En aquests moments de la vida, que en tinc 69, que encara tinc moltes ganes de treballar i que continuaré treballant, però mica a mica també sóc molt conscient que durant molts anys el que et sembla que et fa sentir viu és que passin moltes coses i aventures noves i mica en mica també vas descobrint que l'essència de la vida no és ben bé aquesta, no? Que l'essència de la vida té a veure més amb l'anonimat, amb el silenci, aquell jo que no figura, que és el que realment et fa ser més genuí. I crec que vull almenys per mi i per les persones que pugui tenir a prop, que els hi vingui de gust, doncs, acompanyar i fer aquest viatge que em sembla que és molt essencial.
15: Doncs molta sort amb aquesta forastera i sort amb aquesta vida lenta i meditada que tant desitges. Bona nit.
16: Molt bona nit, ha estat un plaer, Montse.
1: I ara el que farem com cada divendres és escoltar la mirada de Marta Riezo.
12: Bon dia, hola, hola. Escolteu l'eco. Aquesta sóc jo, entrar a una botiga i esperant debades que algú respongui. Res, ni el botiguer ni per descomptat els clients. I espera't que no et facin aquella mirada de ja ha arribat el boig. Llegeixo un estudi que es va fer a 2.000 persones d'entre 10 i 94 anys. No pregunteu què passa als 95. I aquest estudi deia que la darrera dècada el número de paraules que diem per dia ha declinat radicalment. Que parlem menys i amb un llenguatge més empobrit. Que els joves no saluden, no diguem ja preguntar com estàs. I que aquesta pèrdua, sumada a la pèrdua d'escriptura manual, ens fa més burros i més vulnerables a la manipulació. L'antídot ja el sabeu. Espavilar, parlar una mica més i escoltar molt més. Per la meva part, penso seguir saludant a tot arreu, amb gran alegria. Perquè a vegades, no moltes, però a vegades passa, algú respon i s'inicia una conversa breu i simpàtica. I això ja em compensa.

0: costa molt trepitjar la veu de Tom Waits. No sabem si el temps ens agradarà tant com aquesta cançó per aquest cap de setmana, perquè he sentit que deia alguna cosa de pluja. Però a veure, això ens ho explicarà bé la Gemma Puig, que és qui ens fa la previsió del temps aquí al Catalunya Nit. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, sí, ens ha agradat perquè és la cançó es diu A Little Rain, per tant, una mica, molt poqueta. Però sí, del cap de setmana, doncs, podríem destacar perquè la resta serà molt semblant a aquesta diada d'estabilitat, de contrast de temperatures, però sí que dissabte tenim la possibilitat d'alguna gota, d'algun ruixat durant el matí i migdia entre la costa central, sud de la Costa Brava, tot aquest sector de la costa i prelitoral podria deixar-se escapar alguna gota, potser de matinada. Per tant, aquestes comarques podria haver-hi algun ruixat. Estem parlant de fenòmens puntuals, no molt intensos, però seria la novetat del cap de setmana. A la resta, dissabte tindrem més núvols, que no pas avui. Aquesta tarda ja n'hem tingut alguns que han anat creixent cap al litoral prelitoral, però no han portat més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, demà no variaran gaire, tindrem menys fresca matinal i diumenge pugen una miqueta més. I diumenge tindrem més estones de sol. Per tant, de tot el cap de setmana podríem dir que la novetat serà aquesta possibilitat d'alguna gota.
0: Jo ho veig bé, ho veig bé. Que vagi molt bé el cap de setmana, Gemma. Bona
1: Igualment,
0: nit.
1: Bona nit.

0: I en aquesta hora que comencem farem la transició des de la Diada Nacional de Catalunya a l'11 de setembre a Nova York. Ho farem de la mà d'una persona nascuda a Nova York que es va enamorar de la literatura i la llengua catalana fins al punt de convertir-se en la traductora de Quim Monzó o de Joan Maragall. Forma part del Catalan Institute of America, que cada any organitza els actes de la Diada a Nova York. Demà faran botifarrada, però Marian Newman va viure de prop també l'11 de setembre del 2001. Un dia que es pot dir sense exagerar que ara fa 25 anys va canviar el món. També en parlarem amb el nostre corresponsal a Washington. Ell ens presentarà un testimoni impactant, la mare d'un noi que va passar de ser sospitós de ser un dels jihadistes que va atemptar contra les Torres Bessones a convertir-se en un heroi. També serà interessant comentar amb l'Oriol Serra com el context polític ha influït també en els actes d'avui amb Donald Trump, que no ha anat a Nova York, i amb el rol de l'alcalde en el punt de mira d'extremistes pel sol fet de ser musulmà. Abans, però, farem una mirada a l'agenda esportiva de cara al cap de setmana i explicarem també el més important a aquesta hora en el món dels esports. I trucarem al punt avui per saber quina portada ens trobarem demà als quioscos i abans d'arribar a les 10 cedirem la reflexió final del Catalunya Nit al Ninotaire al cap. Doncs som-hi, aquesta i altres qüestions abans de les 10.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: D'entrada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 11 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.

0: seguim insistint, seguim empenyent.
1: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
2: I reivindiquem que es pugui aconseguir una Catalunya lliure per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
3: Tristes, apàtics, perquè no tenim els polítics que volem.
4: Que ningú ho tergiversi. L'objectiu no és venir aquí a fer cap floritura escènica per d'aquí un any, no. L'objectiu és articular en el dia a dia i empoderar la societat civil del país perquè prengui la iniciativa la societat civil del país i lideri aquest nou embat.
5: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Identitat vol dir igualtat, i la defensa de la identitat de Catalunya vol dir que volem compartir amb tothom la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de futur.
7: És que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres.
8: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
9: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
10: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
11: Aquesta altra pugna que estem veient en els tres últims anys de l'extrema esquerra confrontada a l'extrema dreta. I això continuarà així en endavant, i si Aliança treu bons resultats a les eleccions al Parlament, tal com marquen les enquestes, doncs encara continuarà amb més força.
12: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
13: Robert William O'Shane.
14: Elsie Carolina Osorio Oliva.
13: James R. Ostrowski.
14: Timothy Franklin O'Sullivan.
13: Jason Douglas Oswald.
14: Michael John Otten.
13: Isidro D. Otten.
15: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
16: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
17: Jugant, decideix com assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.

0: 9 i 7 minuts, quan tothom té festa, o com, quan la majoria de persones, podem dir, tenen festa, hi ha algunes professions on es treballa més. Els periodistes podria ser una, o es treballa igual, i clarament els esportistes. Avui, per exemple, tot i ser 11 de setembre, tenim esport ja en directe. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit, sí.
0: Està jugant la Lliga Catalana de Bàsquet, eh?
1: Sí, sí, avui es tanquen els dos grups d'aquesta Lliga Catalana. Ja tenim un finalista confirmat ahir, al Lleida. Avui sabrem qui és l'altre, que sortirà del partit que ha començat ara a les 9 entre el Manresa i el Barça. S'està disputant a Tarragona aquesta Lliga Catalana. Ho està seguint el Carles Vila. Carles, què tal? Bona tarda, bona nit. Com ha començat aquest partit?
2: Bona nit. Doncs mira, s'han jugat ja 6 minuts i 48 segons d'aquest primer quart. Domina de moment el marcador, el Manresa, per 7-4. De fet, és l'arma que ha tingut durant aquesta Lliga Catalana l'equip de Diego Campo. És una defensa molt forta que ha sorprès aquests primers minuts a l'equip blaugrana. Estem en un escenari molt semblant al que vam viure l'any passat, tot just també aquí a Tarragona, amb un Manresa que al final va ser finalista i va guanyar la Lliga Catalana, i un Barça que amb la derrota a l'últim partit contra el Manresa, doncs es va quedar fora d'aquesta Lliga Catalana. Lliga Catalana, per tant, una certa revenja que es vol viure avui en aquí, amb un Barça absolutament diferent, amb 11 noves cares per aquesta temporada, i un Manresa que busca, de la mà de Diego Campo, doncs redreçar la seva situació a la Lliga CB. De moment, partit molt dinàmic, amb molt de ritme, i insisteixo en una defensa molt bona del Manresa. Recordem que abans, en un partit intranscendent, el Joventut s'ha imposat clarament al Girona per 95-84. S'ha maquillat una mica el resultat perquè havia arribat a tenir 18 punts la penya de diferència. Per tant, 6 minuts ja d'aquest primer quart aquí a Tarragona, al Palau Catalunya. De moment, Manresa 7, Barça 4.
1: Fantàstic. Gràcies. Carles, anava a dir, no, anava a apuntar una cosa més. Avui la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, la pivot senegalès de 22 anys i 2,04 d'alçada, que arriba, com et dic, cedit del Real Madrid.
0: Molt bé, doncs així tanquem el bàsquet i obrim el capítol seguint amb la Diada, perquè el Barça, amb el seu president al capdavant, han fet també la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. De fet, hi han passat diversos clubs, eh?
1: Sí, una imatge repetida cada 11 de setembre, també ho ha fet l'Espanyol, per exemple. Avui la porta acompanyat de Fermín, un dels jugadors de la primera plantilla, ben d'hora al matí, pocs minuts després de les 9, i un Laporta que ha explicat que l'ambició aquest any és màxima i que el Barça vol els 4 títols que disputa.
3: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
1: Laporta diu, però, que l'equip ha de seguir la línia de Hansi Flick. Avui el Barça també ha treballat als despatxos. Renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030. Li pugen la clàusula de rescisió i, ho deies, els esportistes tenen feina avui, tot i la Diada. Ha començat la cinquena jornada de Lliga. Tenim un partit en joc des de les 9. Minut 7, el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 0, València 0. Això és avui. Demà, doncs, jugaran també l'Espanyol i el Real Madrid, per exemple.
0: Molt bé, i amb Motos Mar Market, que ha acabat segon la primera jornada del Gran Premi de San Marino.
1: Sí, tenim el Damià Aguilar seguint aquest Gran Premi. Ho ha fet Márquez darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez, però, reconeix obertament, ho ha fet al micròfon de Catalunya Ràdio, que és lluny del ritme de Bezzecchi i que avui ha volgut provar coses.
4: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto, i després els frens, perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
1: Bezzecchi primer, l'italià Marc Márquez segon i el seu germà Àlex tercer.
0: I si mirem de cara ja al cap de setmana, què tenim a l'agenda?
1: Doncs mira, primera divisió, demà a 16:15 Osasuna Espanyol, que en farem com sempre la transmissió al Tot Gira amb el Sergi Andreu. Avui ha parlat Manolo González.
5: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts de mà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips a la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
1: Això serà 16:15 de la tarda. Més tard, al Santiago Bernabéu a les 9, Madrid, Rayo Vallecano, el Madrid que ve de punxar el camp del Betis, i Mourinho segueix amb el penal de Mbappé que no es va repetir.
6: És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la classe arbitral, y no la digo solo en España, en todos los países donde he estado he encontrado exactamente la misma situación. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan, digamos, en crítica a una situación arbitral. Muy unidos, y la unión hace la fuerza.
1: Això al Madrid, diumenge jugarà el Barça, 4:45 al camp del Llevant, i a la Lliga F, demà en directe a Sport 3, a les 12, Atlètic Club Espanyol.
0: Doncs així apunta el cap de setmana esportiu. Gràcies, Joan.
1: A tu.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada connectem en directe amb Nova York.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
11: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Un estiu que els canviarà la vida.
13: Catalina!
14: Se tropezó con un escalón.
12: El retorn al cinema de Lluís Omar.
15: És una provocació darrere un altre.
12: I persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-me prou.
12: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
18: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
19: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
18: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
19: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
18: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
20: Omplir el cistell de la compra cada vegada és més car.
21: Mira, 4 coses, 23 euros.
22: Ha pujat molt, massa.
20: L'alimentació ja és la segona despesa familiar després de l'habitatge.
23: 500, a vegades 600.
24: Uns 400 si mires ben bons.
20: L'encariment de preus afecta la salut. Adrià Rodríguez, investigador.
25: Les famílies amb la pujada de preus es desplacen a productes de gamma inferior.
20: Per fer front a la inflació, entitats com Justícia Alimentària demanen la creació d'una xarxa de supermercats públics. Javier Guzmán n'és el director.
26: És que és necessari, és que la gent no arriba.
20: Desigualtat al cistell de la compra.
27: Solidaris.
28: Amb Mercè Folch.
27: Dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Nit.

0: Durant molts anys, l'11 de setembre era només la diada de Catalunya per a la majoria de la gent aquí a Catalunya, dic només entre cometes, però això va canviar ara fa 25 anys amb el que va passar a les Torres Bessones. I ara tenim una persona que ens ajudarà a fer aquesta transició entre la diada Catalunya i també el que va passar l'11 de setembre del 2001 a Nova York. És una persona ben especial que us volem presentar ara mateix. És la Mary Ann Newman, que és membre de la junta del Catalan Institute of America. Ens està escoltant, suposem que des de Nova York. Mary Ann, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Què tal?
0: Ara mateix estàs a Nova York o què?
1: Sí, a casa meva.
0: A casa de Nova York. Tu ets nascuda a Nova York el 1951 i perquè et vagin coneixent els nostres oients millor, quina és la teva vinculació amb Catalunya i el català? Com et vas interessar tu per la nostra llengua i la nostra cultura?
1: Bé, no m'esperava aquesta pregunta.
0: Sí, he anat enrere,
1: Vaig anar als 20 anys a Madrid i era una ciutat molt feixista perquè, havent nascut aquest any que tu dius, diguem-ne, tenia 20 anys quan, i Franco Clar. Encara era viu.
0: Sí.
1: I aleshores, però coneixia Catalunya i teníem, o sigui, el lloc on tenia més ganes d'anar a la península era a Barcelona i efectivament va ser un amor a primera vista. I a partir d'aquí, sí.
0: Dic un amor...
1: A partir d'aquí... Ai, perdona.
0: Digues, a partir d'aquí què? Tu.
1: No, que va continuar in augment sempre.
0: I tant que va continuar fins al punt que qui vulgui llegir als Estats Units, Quim Monzó, per exemple, segurament t'estarà llegint també a tu d'alguna manera, perquè ets la traductora, per exemple, a l'anglès dels llibres de Quim Monzó, però també de Josep Carné, Josep Maria de Sagarra o Joan Fuster. La Mary Ann Newman va rebre la Creu de Sant Jordi el 1998 i a partir d'aquell moment moltíssims premis més. Tu ets membre de la junta també del Catalan Institute of America. Demà hi ha celebració aquí a Nova York de l'11 de setembre català, per entendre'ns també.
1: Sí, és una diada més celebratòria que reivindicativa, però sempre reivindiquem. Fem una barbacoa a Roosevelt Island i la veritat és que és l'inici de la temporada i la manera de que molta gent s'integra al Catalan Institute. Sempre ve molts estudiants, o sigui, becaris a la Caixa, etc, i es coneixen allà i ens coneixen, no? O sigui que és una cosa molt bonica.
0: Sí, veig que hi ha una colla bastonera fins i tot a Nova York.
1: Sí.
0: Botifarra, pa amb tomàquet, això és ben curiós, eh?
1: Sí, no, la colla bastonera és un element nou i n'estem molt contents perquè realment donen molta alegria. Vam fer un Sant Jordi ara fa bastants anys que fem... Bé, els dos últims anys realment hem pogut fer un Sant Jordi al carrer també, cosa que celebrem, i la colla bastonera hi va actuar l'any passat i va fer furor.
0: Al voltant de l'Institut Català aquí als Estats Units hi ha sobretot catalans que viuen als Estats Units o també hi ha americans que s'interessen pel català i la cultura catalana?
1: És més que res catalans i l'oportunitat que els catalans celebrin, diguem, el que el Jordi Graupera, quan era president del Catalan Institute, en deia el calendari litúrgic. És l'oportunitat de donar, diguem-ne, un sentiment de casa a la comunitat catalana. El Sant Jordi, jo tinc una petita organització sense ànim de lucre que es diu Farragut Fund, uh-huh. Gràcies al Quim Monzó, la idea va ser d'ell, de posar-hi el nom de Farragut, i a partir de que col·laborem amb el Catalan Institute, el Sant Jordi el fem en nom de totes les llengües, o sigui, com a manera d'arribar amb el coneixement de Catalunya més enllà de la comunitat catalana. Some people say it's what we deserve
0: for sins against God and for crime. 10 minuts per dos quarts de 10 estem conversant amb Mary Ann Newman, una novaiorquesa amb molta vinculació amb Catalunya, amb el català i amb la nostra cultura, que suposo que cada 11 de setembre li deu passar una mica el que ens passa a tots des de la distància aquí a Catalunya, que penses en la Diada Nacional de Catalunya, però també sobretot amb el que va passar a la teva ciutat aquell 11 de setembre.
1: Sí, sí, estem com fatídicament units, Catalunya i Nova York, a través d'aquesta data, que curiosament els catalans jo crec que eren entre els que més ho van viure, a part de que hi ha una estranya relació que els catalans se senten molt bé a Nova York. Clar, l'11 éreu a casa i estàveu veient al migdia el que estava passant al matí aquí.
0: I tant. És un d'aquells dies que tothom recorda què estava fent i què estava passant, i un d'aquells dies dels pocs que es pot dir sense exageració que va canviar el món d'alguna manera. Com el recordes tu, l'11 de setembre? Què estaves fent i com el vas viure?
1: M'estava preparant per anar a votar, que teníem primàries d'alcaldia, i vaig sentir un avió que sobrevolava la ciutat baixant, no? I vaig pensar que estrany, no? I darrerament he llegit que molta gent va tenir, no molta, però alguna gent va tenir aquesta sensació. I llavors, al cap de 30 segons a la ràdio, perquè sempre estic escoltant la ràdio, van dir una avioneta s'ha estavellat contra la Torre Nord. I clar, ningú s'imaginava que això era un atac fins que va xocar el segon avió, i aleshores no hi havia dubte. Clar, però les torres eren tan incommensurables que un avionàs semblava una avioneta perquè no tenies mesura, saps?
0: Clar, és que, de fet, a tots ens va sorprendre, evidentment, l'impacte, però després també molt que s'acabessin enfonsant les dues torres, precisament per això, no?, per la magnitud d'aquests edificis. La teva primera reacció va ser tancar-te a casa o anar a veure què passava, o també vas quedar enganxada a la televisió? Com ho vas viure?
1: No, clar, com que justament entre la primera i la segona vaig pujar al terrat, perquè des del meu terrat es veu el sud de la ciutat i el nord. I vaig tornar a baixar, o sigui, vaig tornar a pujar quan hi va haver el segon impacte. I bé, quan les coses estan passant en temps real, passen molt a poc, i vaig tenir temps de tornar a baixar i agafar la càmera, perquè en aquell moment no teníem telèfons amb càmera. I curiós, o sigui, vaig sentir la necessitat de documentar això d'alguna manera.
0: Una de les fotografies que vas fer la penjarem a la nostra pàgina web, acompanyada d'aquesta entrevista que estem fent. Els oients la podran veure. 25 anys després, fins a quin punt la ferida continua oberta? I no sé si, perquè aquells dies recordo molt que hi havia la sensació, els primers dies, d'unitat tant dintre de Nova York, com diria, de tot el país i de molts països de tot el món amb Nova York i el que havia passat. No sé si això s'ha anat trencant.
1: Bé, jo primer diria que la reacció dels novaiorquesos no és la mateixa, o sigui que a tots ens uneix, ens va unir a tot el món, diguem-ne, el xoc de veure aquest espectacle, diguem-ne, i aquest agravi. Però aquí es va viure molt personalment, com tothom podia conèixer algú que estava dintre les torres, etc. Hi havia com una mena de dol, i la resta del país es va sentir més com un atac al país, no? Que ho era, no? Però aquí es va viure com una cosa més local, i això va fer... És el que ens vam adonar és que als Estats Units i les torres eren la mostra de la invulnerabilitat, d'alguna manera. Era molt obvi, diguem, que era un blanc dels terroristes. I No n'érem conscients. Mira que havien intentat un atac com 7 o 8 anys abans, des del fons de les torres, no? I aleshores... no hi havia protocols. No, ningú no sabia com reaccionar. El govern no sabia com reaccionar a les torres. Això, a la pèrdua, diguem. El president va estar 8 hores volant per no aterrar, per no ser blanc d'un altre atac. Per tant, clar... moltes coses que hi són ara, totes els protocols d'aeroport, totes aquestes tonteries, van passar de ser una societat molt oberta a ser una societat molt i cada vegada més vigilada. I d'alguna manera és l'inici d'aquesta divisió, diguem, de política que està... diguem, permetent una... no sé, perdre els costums. Ara mateix, davant d'una arrambada de la dreta als Estats Units, tampoc tenim protocols per resistir, saps? Bueno. No, això és anar molt lluny, però...
0: Sí, però és veritat que aquesta polarització que expliques avui es posa de manifest d'alguna manera sense que Donald Trump hagi vingut a la ciutat de Nova York i que la ciutat estigui, per exemple, tingui un alcalde musulmà i que pel sol fet de ser musulmà hagi rebut també crítiques sobre si podia ser avui els actes d'homenatge o fer un discurs, no? Ara sembla que hem perdut a la Marianne Newman. En qualsevol cas, estàvem ja acabant aquesta conversa amb ella que ens ha servit per fer aquesta transició o tenir un peu a la Diada Catalunya i un altre a la Diada d'aquest dia dels Estats Units amb la seva figura, una persona que coneix bé Catalunya i la llengua catalana i també que va viure de prop els atemptats de l'11 de setembre. De seguida connectarem amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Nova York. Em diuen que estem recuperant a la Marianne Newman, doncs aprofito. Em sents ara, Marianne?
1: Sí, és que com que m'han dit de posar el telèfon a la cara, hem mudit el telèfon.
0: Ah, d'acord. Doncs res, et comentava aquest fet, no?, de Donald Trump sense ni tan sols venir a la ciutat, una ciutat amb un alcalde musulmà ara, i que això està generant també polèmica.
1: Bueno, estem molt orgullosos del nostre alcalde musulmà i, de fet, el Rudy Giuliani, que és una defesi, va fer tot d'acusacions contra ell i ell ha tingut la gentilesa d'anar a donar-li la mà a Rudy Giuliani allà al monument a les Torres Bessones. Aleshores, bé, una persona extraordinària, n'estem molt orgullosos. De l'alcalde musulmà, del Soran Mamdani.
0: Sí, és una persona, com a mínim, el que ens arriba des de la distància, com ara ens explicaves, elegant en les formes i intel·ligent també en la comunicació, i que veurem si representa també una mena de canvi després de tot el que està significant l'era de Donald Trump. Marianne Newman, ha estat un plaer conversar amb tu aquest 11 de setembre del 2026, 25 anys després d'aquell dia tan fosc. Una abraçada ben forta.
1: Igualment, Manel, i moltes gràcies per l'interès.
0: Gràcies a tu. A punt d'arribar a 9:15, abans de connectar amb Washington, hem de tornar a la mobilització que hi havia oberta a Barcelona amb el Roger Santaló, el nostre periodista desplaçat allà amb l'assistència tècnica de Martí Cuní, perquè creiem que hi està havent incidents. Què és el que està passant, Roger?
2: Hola, Manel. Doncs mira, ara mateix nosaltres estem a la cantonada entre carrer Caspi i passeig de Sant Joan. El que ha passat és que un grup de, podríem dir, joves manifestants, al voltant d'uns 200, han anat a darrere la cua del concert organitzat per les entitats sobiranistes, que està tenint lloc en aquests moments a Arc de Triomf, i han cremat dos contenidors i han començat a situar-se davant de la policia, a cantar consignes contra la policia, etc. La policia, per intentar-los dispersar, els ha anat empenyent cap endavant i s'han produït alguns moments de tensió on s'han llançat ampolles de cristall contra la policia. També doncs s'han situat els contenidors davant de la policia per intentar doncs impedir i barrar el seu pas. Vaja, que com si diguéssim els disturbis d'Urquinaona haguessin tret un moment la puteta, com si haguessin de tornar a produir-se respecte en aquell moment, però la cosa s'anava tensionant, destensionant, i fins que han arribat aquí les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra, n'he comptat com a mínim una desena, que estaven per aquí a Passeig de Sant Joan. Han dispersat també amb alguna càrrega els manifestants que hi havia aquí, que també han cremat un tercer contenidor per impedir l'avenç policial. Les furgones d'antidisturbis han començat a donar voltes per aquesta zona de Barcelona, fent que els manifestants doncs s'anessin dispersant, i ara no sabem ben bé què passa. Estem en un moment de calma en què no sabem ben bé on estaven aquests joves que anaven amb la cara tapada.
0: Doncs aquesta és l'última hora des del centre de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Roger.
2: Bona nit.

0: Passen 2:45. Tornem ara a situar-nos als Estats Units 25 anys després d'aquell atac de l'11 de setembre contra les Torres Bessones. 100 milions de nord-americans no havien nascut aleshores, però és d'aquelles dates que, qui més qui menys, tothom que sigui una mica gran se'n recorda exactament d'on era. És d'aquelles dates que es prenen també com a referència per dir que el món ha canviat, i és d'aquelles dates que encara deixen ferides, qüestions obertes o ens permeten conèixer noves històries. Connectem amb el nostre corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Ahir teníem a Dallas, ara ja has tornat a la teva ciutat, podem dir, o allà on treballes. Per cert, tu, què estaves fent aquell 11 de setembre del 2011?
1: Doncs, sí, del 2001, del 2001. Jo estava...
0: Exacte,
1: tornant...
0: que no, sí, no, que no li caigui 10 anys, que no són pocs. Sí, sí. 2001.
1: No, el 2011 va néixer el meu fill gran, per tant, també me'n recordo d'on era.
0: Doncs mira, doncs tornem al 2001.
1: Sí, sí, sí, me'n recordo perfectament. Suposo que tots ens en recordem de què fèiem aquell dia, perquè jo estava tornant de la Costa Brava, em vaig enxampar el cotxe, escoltant la ràdio, escoltant Catalunya Ràdio, i bé, vaig començar a sentir la notícia i els companys que treballaven aleshores també patint molt per explicar-la, perquè tot just acabaven de sortir les primeres informacions, i després ja vaig arribar a casa, a Barcelona en aquest cas, i bé, va continuar tot. Són moments que ningú oblida, i aquí als Estats Units també tothom t'explica on era aquell dia, què feien, perquè els va canviar la vida amb ells, però que al final ens va canviar tots.
0: Exacte. Avui, a més, ens presentes la història d'una persona, perquè ens la va canviar a tots, però hi ha gent que els hi va canviar especialment, sí, o de manera molt, molt contundent. Tu ens portes la història avui de Talat Hamdani. Va perdre el seu fill als atemptats, i en comptes de ser considerada una víctima, que ja seria prou dur, va passar a ser considerat com un sospitós. Tu has pogut entrevistar, sí, la seva mare, eh? Què va, sí, passar?
1: Mira, aquesta història, Manel, és doblement trista, evidentment, perquè parlem de la mort d'un noi de 23 anys a qui, a més, se'l va considerar sospitós de terrorisme, com deies ara, durant molts mesos. I bé, fa uns dies em vaig trobar amb Talat Hamdani, la seva mare. Em va rebre a casa seva, a Long Island, a uns 80 quilòmetres al nord de Manhattan, perquè les distàncies realment a Nova York de seguida estan dites. Long Island és més llarga que Mallorca, evidentment, vull dir, és tot molt... Aquesta gent vivia a Queens en el seu moment, i ara, doncs, ha decidit aquesta senyora allunyar-se una mica de tots aquells mals records, no? Té 76 anys, és d'origen pakistanès, és la vídua d'un excorresponsal del Pakistan als Estats Units, viu sola i, com et deia, doncs, arrossega aquesta tristesa que li provoca el fet que no s'hagi fet justícia amb el seu fill. L'11 de setembre de fa 25 anys, ella es va assabentar dels atemptats per les companyes de feina a l'escola del districte de Queens, que és on treballava, i de seguida el primer que va fer va ser trucar al seu marit.
2: And he was crying.
3: Ell plorava, jo també plorava. Vaig dir, en Salman és allà, el meu Salman és allà. Ell va dir, en Salman no treballa allà, treballa al carrer 65. No ho entenia, però allà és on van trobar les seves restes.
1: Mohamed Salman Hamdani s'havia iniciat a la policia de Nova York, tot just era un cadet i tenia molta motivació per ajudar els altres. Els seus pares estaven convençuts des de l'inici que s'havia desplaçat a la zona zero per respondre a la convocatòria d'emergència de policies, bombers i personal sanitari. I de seguida que van poder, es van desplaçar al World Trade Center.
2: I couldn't believe it, what's happening, because
3: no podia entendre el que passava, perquè durant els següents dies, després de l'11S, el meu marit i jo vam estar buscant a la zona zero. Evidentment, amb aquell nivell de destrucció, ningú no podia reconèixer ningú.
1: I ara ve la segona part d'aquesta tragèdia. Un dia una mica els va dir que havia vist un cartell amb la imatge d'en Salman i un missatge de cerca i captura. És que el fet que fos musulmà el va convertir en sospitós, i de fet la trucada d'un congressista pel seu districte els va acabar d'enfonsar.
3: Vam rebre un missatge del congressista Ackerman. Ens va preguntar si pensàvem que el nostre fill podia haver fet alguna cosa. Li vaig dir que esclar que no, era un ciutadà molt patriòtic.
1: Això va dur la Talat i el seu marit a canviar l'estratègia. Tot i que sabien que era impossible que fos un terrorista, van decidir anar a Guantánamo, a l'illa de Cuba. Ho van fer per visitar aquesta presó d'alta seguretat que hi tenen als Estats Units. Ells sabien que hi detenien persones innocents, però es van trobar amb aquest missatge.
3: Encara estàvem pregant i vam anar a l'abadia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir: senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
1: Bé, la situació de Manel, com veus, dels Hamdani no podia ser més angoixant.
0: Sí, sí, és terrible tot això que expliques pel sol fet de ser musulmà, passar a ser sospitós, que això enllaça amb algunes coses de l'avui, que ja en parlarem després, però en quin moment hi ha un punt d'inflexió aquí? Quan es comença a veure que hi pot haver hagut un error?
1: Doncs mira, el moment va trigar 5 mesos a arribar, és a dir, a mitjans de març del 2002, quan ja feia temps que s'havia deixat de buscar supervivents. Els Hamdani els va arribar la notícia que confirmava oficialment la mort del seu fill a les Torres Bessones. Havien trobat les seves restes gràcies a les proves d'ADN.
3: Ja no buscaven supervivents. A les 11 de la nit ens van contactar de l'oficina forense. Ens van donar els texans i el cinturó d'en Salman. El meu marit ho va reconèixer perquè anaven de compres junts.
1: D'alguna manera van confirmar el que ja sabien i alhora es van esvair les sospites injustes sobre el seu fill.
0: Déu-n'hi-do. No sé si has trobat que aquesta dona, la Talat, ha pogut tancar la ferida, si està enfadada, si... com l'has trobat?
1: Sí, no l'ha tancat, no, eh? La mare de Talan Hamdani, la mare d'en Salman, que per cert té dos fills més, considera que ja va ser hora que reconegui que el seu fill va ser un heroi. Finalment es va inscriure el seu nom entre les víctimes de l'11S al Memorial de Nova York, en aquestes fonts gegants, aquestes caigudes d'aigua que hi ha en els perímetres de les Torres Bessones, però encara no consta entre els herois que s'hi van deixar la vida en les tasques de rescat. I, de fet, ho ha demanat a l'alcalde Zoran Mamdani, també musulmà, que ara ho comentàveu, però no hi ha hagut èxit.
3: Si vol, ho pot fer. I vaig contactar per aquest tema. Nosaltres ens diem Hamdani, ell es diu Hamdani, però cap resposta.
2: We are Hamdani, he is Hamdani.
1: Bé, diu que confia molt en l'alcalde Hamdani i que va celebrar la seva victòria a les eleccions de fa un any. Però el cert és que, com diem, té 76 anys, jo l'he vist bastant males condicions físiques i es va acabar cansant d'anar a les commemoracions de l'11S.
3: Vaig anar al primer aniversari l'any 2002 i vaig anar també pel desè aniversari i hi vaig fer un discurs. I ja està.
2: And that's it.
1: Talan Hamdani es va acomiadar de Catalunya Ràdio amb un missatge per a les autoritats de Nova York.
2: Honor my son.
3: Honorin el meu fill. Reconeguin el seu sacrifici. Sí, reconeguin el seu sacrifici. Això és tot.
0: Déu-n'hi-do. De Hamdani a Mamdani. Parlàvem ara d'aquest 11S, d'aquests 25 anys, i també del context de tensió política als Estats Units. D'entrada, l'alcalde de Nova York ha patit islam.

0: on la República Islàmica de l'Iran no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: Bé, i aquest aquí sentíem és Donald Trump, que també ha volgut tenir la seva dosi de protagonisme en aquesta data tan assenyalada. No ha anat a Nova York, perquè des de fa anys en aquests actes commemoratius es va decidir que no hi hauria discursos polítics, però ja saps, Manel, que Donald Trump no se'n pot estar, ell ha de tenir la seva dosi de protagonisme, i el que ha fet ha estat tornar també de Dallas, com he fet jo, sí. Ell, evidentment, a l'Air Force One, però el cas és que ha vingut fins a Washington i ha anat al Pentàgon, aprofitant que va ser un altre dels escenaris d'aquests atacs terroristes, un dels quatre avions que es van estavellar o que va fer estavellar el terrorisme en aquell dia, doncs ho va fer contra el Pentàgon i aleshores ha aprofitat per anar allà. Allà ell sí que té l'última paraula, de fet és ve ser el Ministeri de Defensa dels Estats Units, i des d'allà feia aquest discurs, un cop més, com no, doncs adaptant una mica la narrativa als seus interessos i lligant l'11S amb la guerra de l'Iran i bé, fent aquelles coses que fa ell, que a vegades no acaba les frases, que connecta un tema amb un altre,
2: sí.
1: Pràcticament sense punt i a part, vull dir...
2: En fi, deu ser la primera vegada que un president dels Estats Units, des que hi va haver aquests atacs, no va a Nova York. Ara parlaves de Dallas, que el titular de Dallas van ser aquells $5,000 a tothom qui voti republicà si guanyem, però m'han dit que el comiat que ha fet d'aquesta convenció que s'ha tret de la mànica també val la pena escoltar-lo.
1: Uf, sí, val la pena perquè, en fi, és que sembla que no es pugui superar, però es va superant. Va prometre el primer dia que la seva intervenció a la Cluenda no seria tan llarga. El primer dia va parlar durant una hora i gairebé 40 minuts. Llegeix prompter, és a dir, va seguint un guió, però també improvisa, i quan improvisa no ho fa gaire bé, i aleshores la cosa se'n va pel pedregar sempre, realment va complir, va passar a fer 25 minuts al segon dia, però es guardava unes a la màniga que crec que val la pena que el sentim en la versió original.
3: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
1: Bé, el sentim sí. A Trump aquí demanant als assistents a l'acte que facin un jurament en nom del president més important de la història dels Estats Units, que evidentment és ell mateix. I bé, era un espectacle realment, jo diria que surrealista.
2: I què havien de jurar? Perquè aquí és mà dreta alçada, sí. I què havien de jurar?
1: Sí, havien de jurar, tens raó, havien de jurar que votarien en aquestes eleccions, i va afegir encara que hagueu de fer trampes. Perquè, clar, com que els demòcrates en fan moltes, va dir, doncs encara que hagueu de fer trampes, aneu a votar, perquè aquestes eleccions, doncs ja saps que s'han de guanyar sí o sí. Va subratllar moltes vegades que són unes eleccions decisives molt importants perquè els republicans, és a dir, ell pugui tenir la majoria al Congrés, que li permeti, doncs, tirar endavant la seva agenda política. I bé, el cas és que una darrere l'altra, no és que repeteixi mentides, és que jo vaig sentir mentides amb la veritat a darrere d'ell mateix. Per exemple, afirmant que les fake news, com anomenen els mitjans de comunicació en general, tots aquells que no són la Fox News, doncs que havien publicat que no s'havia omplert el pavelló dels Dallas Mavericks, que hi havia seients buits, però que no és que hi haguessin seients buits, és que hi havia tota una graderia buida darrere d'ell. La quarta graderia d'aquest Palau d'Esports estava completament buida, i això es veia mentre ell parlava. Però tot i així, doncs ell afirmava que la premsa menteix. És un no parar, però busquen el missatge, i realment la intenció és que aquest missatge funcioni, que aquest missatge, doncs, tingui el seu efecte, i veurem si la setmana que ve les primeres enquestes post-convenció, doncs veurem una crescuda o no del suport al Partit Republicà de Donald Trump de cara a aquestes eleccions del 3 de novembre.
2: Ja ho veurem. Esperem que puguis descansar aquest cap de setmana. Una abraçada, Oriol.
1: Una abraçada, Manel.
2: Els divendres d'aquesta hora fem un repàs a la cartellera de cinema amb el cap de cultura de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. D'entrada, l'estrena més esperada és una seqüela, Pràcticament màgia 2.
4: No magic is stronger than sisterhood. cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Seqüela perquè és la segona part d'una pel·lícula dels

0: 90, que torna 30 anys després per continuar una trama de bruixeria i amor fraternal. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, els que els hi va agradar la primera, perquè si no et va agradar la primera ja no
1: cal que hi vagis.
0: Exacte. Els que els hi va agradar quedaran satisfets amb la segona part.
1: A veure, val a dir que hi ha gent per tot, però la primera part ja no era una gran pel·lícula, però puc entendre que tingui els seus seguidors. Era un film amb tocs de comèdia, de drama romàntic. Les protagonistes eren dues germanes que patien les conseqüències d'un encanteri, d'una maledicció familiar històrica que provocava que totes les dones d'aquella família, doncs totes les persones de qui s'enamoraven morissin prematurament, i per això en aquella pel·lícula doncs una d'elles renuncia a la màgia per poder viure intentar viure una vida normal, tot i que ho aconsegueix a mitges, i ara tornen, la maledicció continua ben vigent i la intenció és lluitar contra les forces fosques per revocar-la definitivament. El problema és que han passat 30 anys. De vegades la nostàlgia ho justifica i el producte final és prou digne, però jo crec que en aquest cas és desastrós. Totalment. Per mi és una pel·lícula ruboritzant. O sigui, jo vaig passar vergonya aliena mentre la veia, i a tot aquest hipotètic encant que tenia la primera part, aquí ja s'esvaeix definitivament. El guió, per començar, és vergonyant. Com et deia, els diàlegs són infantils, poètics, les bromes no tenen cap mena de gràcia, com que aquesta trama ja no té cap interès, en què t'acabes fixant? Doncs que, ja que són bruixes, podríem dir que en aquesta mena d'aquelarre del bisturí en què s'han convertit els rostres de les dues actrius protagonistes, Sandra Bullock i Nicole Kidman. Fa angúnia. Han perdut gairebé tota la capacitat d'expressió en totes aquestes operacions d'estètica que s'han fet, i ja no parlem de les octogenàries, Stoker Channing, aquella mítica actriu de Gris, i la Diane Wiest, que és una de les muses de Woody Allen, que ja són éssers eteris i que són les tietes d'aquestes altres actrius. Al final, si volem obrir una petita porta a l'esperança, sí. Si tenen en ment fer una tercera part, que jo crec que no cal, però pel que sigui, l'acaben fent, hi ha una següent generació de bruixes que presenten en aquesta pel·lícula, que són les filles del personatge de la Sandra Bullock, que les interpreten la Joey King i la Maisie Williams. La Maisie Williams és l'ària de Joc de Trons, que ho fan prou bé. Per tant, si volen fer una tercera part, que confiïn en elles i que facin fora la resta de l'equip.
0: Em feia por fer-te la pregunta que et faré ara, però amb això que has dit potser en sumarem alguna. Si li haguessis de posar entre una i cinc estrelles, què?
1: Una estrella.
0: Molt bé, doncs una estrella per Pràcticament Màgia 2. Avui també s'ha estrenat El Nido.
2: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
3: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
0: Aquesta que acabem d'escoltar és Michelle Jané, que l'hem tingut al Catalunya Nit aquesta setmana, protagonista catalana.
1: Sí, ella és la protagonista absoluta, és, recordem, protagonista de sèries com Isabel, on feia d'Isabel I de Castella, que és la sèrie que li va donar la fama als inicis de la seva carrera, La cocinera de Castamar, La catedral del mar, però que també ha estat Noia Almodóvar a Julieta, per tant, una actriu prou solvent, que ara es posa a les ordres d'Hugo Stuben, un director que fins ara havia fet dues pel·lícules molt irregulars, però que realment aquí se'n surt prou bé. És una pel·lícula, El Nido, que veu de M. Night Shyamalan, i una pel·lícula, El Bosque, que a mi em fascina. Sí. Igual que aquella pel·lícula, un interessant thriller psicològic, amb aires de terror fantàstic, centrat també en un bosc, en una cabana on Stuben crea una atmosfera opressiva molt ben treballada. Allà viu la família protagonista, gairebé tancada a les 24 hores del dia, enmig d'aquest bosc solitari, tancats perquè hi ha una hipotètica amenaça exterior, que si surten a fora o si es relacionen amb altres persones, doncs els pot acabar atacant i afectant. Per tant, està molt bé. A banda de Jané, que ho fa molt bé, hi ha Luisa Gavassa, que és, fa el paper de la mare del personatge de Jané, que encara eleva més el resultat, i jo crec que és una pel·lícula inquietant, terrorífica. No és d'aquell terror que no pots mirar la pantalla, però que et manté en tensió durant tot el metratge. No és rodona, però per mi funciona prou bé.
0: Aleshores, quantes estrelles li posem?
1: 3 estrelles.
0: 3 estrelles per El Nido, i acabem amb una producció catalana.
4: Catalina!
5: Me gastaràs el nom?
6: Oi, jo, abuela.
0: Sí, aquesta setmana hem tingut al nit la protagonista del Nido, també el protagonista o un dels actors que apareix a la Forastera, eh? És aquesta?
1: Sí, aquesta pel·lícula, com deia Messi en aquell anunci de Recordeu el meu nom, te recordes, quan era ben jove? Sí. Jo us demano que us apunteu el nom de Lucía Alañar, és una directora madrilenya, debut amb aquesta pel·lícula Forastera en el llargmetratge, va fer un curt amb aquesta mateixa història, ara ha allargat aquell relat i ho ha fet molt bé. És un retrat lluminós d'un dolor molt íntim, el dolor que pot generar la pèrdua d'un familiar, en aquest cas l'àvia, és àvia però també és mare, és esposa, l'esposa del personatge de Lluís Omar, la mare de la Núria Prims i l'àvia de la Zoe Stein, i transforma aquest dolor en una misteriosa fantasmagoria perquè el personatge de la Zoe Stein es posa els vestits de la seva àvia i es transforma una mica en ella, no? I és un relat d'aquesta manera molt, molt seductor, molt poètic, pausat, irresistible per mi, t'acaba encantant. Lluís Omar és el pal de paller constant del film, però la Zoe Stein, com deia, no para de créixer com a actriu, per tant, una noia que també promet i molt de cara al futur.
0: I d'estrelles en situem quantes?
1: 3 també.
0: Doncs depenent del gènere que us agradi més, tenim empat aquí, el Nido amb la Forastera. Si ens mirem a les plataformes sèries, arriba alguna cosa interessant o què?
1: Doncs sí, jo us recomanaria com cada setmana una pel·lícula i una sèrie. Comencem amb una sèrie, Fauda.
4: Eli, hola, cada far.
1: És una sèrie policíaca israeliana que ja fa anys que dura. Es va estrenar el 2015. El fet que sigui israeliana policíaca és d'entreteniment, però jo crec que només per això ja té el seu interès o el seu morbo, perquè s'ha d'acabar de veure com encaixa aquesta quarta temporada que ha arribat per sorpresa gairebé 11 anys després de la primera, com encaixa en aquesta situació geopolítica actual, però que és una sèrie que està molt ben feta, que és molt entretinguda i que podeu veure a Netflix.
0: Per tant, a Netflix, Fauda, i una pel·lícula.
1: Sí, Redux, un títol ben estrany, però que és una pel·lícula que ha aterrat a Movistar Plus, és una pel·lícula sobre una dona que crea una màquina rudimentària, però el que fa és viatjar, et permet viatjar a altres universos paral·lels, i el que fa ella és intentar recuperar la seva filla assassinada i revenjar-se del seu assassí 1001 cops cada vegada que viatja a una realitat paral·lela, a un univers paral·lel, intenta matar l'assassí de la seva filla. És un film molt imaginatiu que compensa el seu baix pressupost amb tota aquesta imaginació que va causar furor a l'últim festival de cinema fantàstic de Sitges i que per mi és increïble que no hagi passat pels cinemes i hagi anat directament a plataformes. Teniu aquest Redux a Movistar Plus.
0: Apuntada queda també. Marc Garriga, cap de Cultura. Gràcies.
1: Vinga, bon cap de setmana.
0: Doncs arriba aquell moment de començar a veure com s'estan fixant el que ha passat avui en portades d'algun diari. Els divendres ens mirem al Punt Avui. Dolors Vallès, vicedirectora, bona nit.
6: Hola, bona nit, Manel.
0: Com encareu aquesta portada?
6: Doncs mira, avui sí que el Punt Avui dedica la seva gran aposta de portada a l'actualitat més immediata, perquè demà recollim el que ha donat de sí aquesta Diada Nacional de Catalunya i ho fem amb un titular volgudament optimista, revifant. La fotografia que deixa la jornada és la d'un independentisme que torna a mobilitzar-se al carrer. Unes 130.000 persones han participat en les manifestacions de Barcelona, Girona i Amposta, i a l'interior ho resumim aquesta idea amb un altre titular, l'independentisme es reactiva, una crònica que firma Òscar Palau Just.
0: Doncs ho buscarem demà, després d'aquesta diada, ens mirarem les imatges i llegirem els textos que hagueu preparat. Moltíssimes gràcies i que vagi bé el cap de setmana, Dolors.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Queden 4 minutets per tancar el dia, per tancar aquesta diada, avui en un horari diferent del Catalunya Nit, que hem avançat una hora des de les 8 que estem explicant l'actualitat, i cedirem avui la reflexió final, o no sé si hauria de dir la vinyeta final, en aquest cas, el dibuixant, el ninotaire, el cap. El podeu veure habitualment a la Vanguardia, però també a molts altres llocs i a moltes altres llibreries. Jaume Capdevila, cap, bona nit.
1: Molt bona nit, com estem?
0: Doncs molt bé, què? Com ho tancaries, això? Quines reflexions et venen, no? Quins dibuixos et venen?
1: Mira, per mi tant és una reflexió com un dibuix. De fet, jo el que faig és reflexionar normalment, però de forma dibuixada i una mica humorística, no? Per tant, les meves reflexions sempre són humorístiques i intento que les meves conyes sempre tinguin algun punt de reflexió. Avui... de què hem de parlar? Doncs de l'11 de setembre, no? És un, tot el programa, pràcticament,
0: sí.
1: La primera part heu estat explicant tot el que ha estat la jornada, que és un dia que jo et diria, com a resum, que els catalans som un poble dissortat. Som un poble molt dissortat perquè mira que hem estat dissortats sempre, no? Però a més de celebrar la derrota, que això ja és un clàssic, no? També hem encertat el dia, vull dir que encertat de no encertar-lo, no? Perquè posar l'11 de setembre, que això que som els que tenim l'11 de setembre més antic, això ja ho tenim des de 1714 agafat, ja tenim el calendari, 11 de setembre, Catalunya, molt bé, ja ho tenim. Però els francesos, no, els americans el fan el dia 4 de juliol, el 14 de juliol, la Bastilla, els espanyols que ho fan el 18 de juliol, bueno, és igual, els catalans tenim una data que resulta que després ve el Pinochet, no, i monta allà el Cristo, no, i ara ja teníem marcat allà, doncs, que l'11 de setembre ja no era només nostre, ja l'havíem de compartir. I després van venir els americans, clar, els americans quan venen foten una superproducció d'aquestes, no? I ara qualsevol competeix amb això. Ara jo proposaria de canviar la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre. Jo podríem deixar-ho, l'11 de setembre, en comptes de Diada Nacional, doncs fer una diada de discussió, que això també ens agrada molt, i ja ens hi hem acostumat, i per molt que diu que es revifa, doncs estem tots barallats, no? Qui no vol un nap, vol una col, i qui no està emprenyat amb els uns, està emprenyat amb els altres. I a Fossada de les Moreres, la veritat és que sembla allò un ring de boxa, no? Que ja la gent va allà a escridassar-se més que no pas a fer el que s'ha de fer. I igual, doncs, això de la Diada Nacional ens hauríem de replantejar i fer-la, doncs, al febrer, que em sembla que hi ha poques dates, vull dir que es pot agafar un dia tranquil·lament al febrer, i així ja ho fas a principi d'any, i ho tens com... Ja dius, ja estic, ja m'ho he tret de sobre, la Diada Nacional, i tens la resta de l'any així, perquè fer-ho cap a final d'any també fa com molta mandra, no? I tornant d'estiu també se't barreja molt amb això de ara comences el col·le, després fas una mica de vaga, però després ja fas l'11 de setembre, això va molt malament, no? Jo em sembla que com a poble som dissortats, perquè és que fins i tot amb la Diada Nacional doncs hem encertat una mala data, no? Què et sembla?
0: Doncs no sé què en pensaran els oients, però tu fes la proposta i a veure qui s'hi enganxa.
1: Em sembla que no ens en sortirem.
0: Que vagi bé el cap de setmana.
1: Molt bona nit i bon cap de setmana.
2: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Són les 10 d'aquest 11 de setembre en què us estem explicant que l'independentisme ha tornat a sortir als carrers per la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, la manifestació de l'ANC i Òmnium ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per a la tardor de l'any que ve, coincidint amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
1: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i a Amposta han estat 1.600. I a l'Arc de Triomf de Barcelona, uns 200 joves han cremat 3 contenidors, fet que ha obligat a intervenir els antiavalots dels Mossos. Tenim allà la nostra unitat mòbil amb Roger Santaló i l'assistència tècnica de Martí Cuní. Què és el que està passant, Roger?
2: Hola, Manel. Doncs en aquests moments ens trobem a la cantonada del carrer Caspa amb carrer Baialent, que a partir d'aquí cap al passeig de Sant Joan es troba el carrer Tallat, perquè encara hi ha contenidors al mig de la calçada. En aquests moments els Mossos d'Esquadra han fet entrar a dins d'un dels cotxes policials a un dels joves que ha estat emmanillat i retingut durant forces minuts aquí en aquest punt del carrer Casp. Probablement estarà detingut aquest jove pels disturbis que hi ha hagut al llarg de l'inici del concert de les entitats sobiranistes, on aquests 200 joves han tirat ampolles de cristall i cadires d'algunes terrasses de bar contra els cossos policials i han cremat 3 contenidors. Com a reacció, les furgonetes antidisturbis han començat a donar a transitar pels carrers al voltant d'on s'han produït aquests disturbis per mirar de dispersar els joves i evitar així que hi haguessin mals majors en el mobiliari públic de la ciutat de Barcelona. Roger Santaló, Martí Cuní, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Gràcies, Roger. L'esquerra independentista s'ha manifestat també aquesta tarda en una manifestació diferent a la de l'ANC i Òmnium. La marxa ha estat liderada per la CUP, Alerta Solidària, Arran, Cos Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, sota el lema Un poble en lluita per una terra lliure. Els seus portaveus han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han reunit 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Més notícies, Marc Güell.
3: Nova York ha commemorat aquesta tarda els 25 anys dels atemptats de l'11S. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit quedar-se a Washington perquè no es permeten fer discursos oficials a la zona zero. Així, des del Pentàgon, Trump ha fet servir l'11S per justificar la seva guerra contra l'Iran amb l'argument que aquest règim és el patrocinador del terrorisme actual.
4: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme amb el món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
3: Un quart de segle després encara queden qüestions sense resoldre, com la quantitat de morts a causa de l'aire tòxic que triplica les víctimes inicials pels atemptats.
0: I la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes.
3: Els Mossos i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons.
0: Sigur Rós actua a aquesta hora a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Ho fa acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Marc Ruiz, bona nit.
5: Bona nit. Sigur Rós van recuperar els seus sons més ambientals i paisatgístics amb el darrer disc publicat fins ara, ATA, del 2023, i deixaven una mica de banda la música més fosca industrial de Kveikur o l'experiment nocturn dedicat a la principal carretera del seu país, Road One. Aquest nou joc amb textures més orgàniques el fa ideal per traslladar-lo a l'escenari al costat d'una orquestra. Des de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza destaca que no hi ha tanta diferència entre els colors d'una orquestra simfònica i el plantejament musical d'una banda de post-rock com Sigur Rós.
6: Treballar amb el so, treballar amb capes, treballar amb les textures, amb el Sigur Rós. Hi ha alguns temes en aquesta llengua inventada, que és de Hoplàndic o Polenska, no? Que bàsicament busca això, la sonoritat, no? I de facto una orquestra simfònica fa això, juga normalment sense les paraules.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès està acostumada a treballar amb artistes que se surten de l'entorn de la clàssica, ja sigui en pop, rock o fins i tot bandes sonores d'ànime. Segons Lanuza, és una bona manera d'acostar-se a un públic més ampli.
6: És molt important com a missió d'una orquestra estar present i posar aquest llenguatge, no?, i aquests colors d'una orquestra simfònica davant d'espectadors que no assisteixen habitualment a concerts simfònics tradicionals.
5: A més de temes d'ATA, segur que aquesta nit també en sonaran d'altres, com Star Alfur del primer disc, Aquest és Virion, que ja tenia un emotiu arranjament de cordes.
0: I ara els esports, Joan Fitó.
7: Tenim en joc a la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona, el Barça-Manresa. Tarragona, Carles Vila, bona nit.
8: Bona nit, doncs som ara al descans d'aquest partit. Guanya el Manresa per 42-38 en dos quarts, on l'equip del Bages ha sabut, doncs, dominar el joc del Barça. Només en un moment, a la recta final d'aquest segon quart, l'equip blaugrana s'havia col·locat només dos punts per sobre del marcador, però ràpidament ha tornat a capgirar el marcador al conjunt de Diego Campo. Bona defensa, contracop, bon ritme en general del Manresa. Fa que de moment aquí hi hagi un únic equip amb opcions de jugar contra el Lleida, la final diumenge d'aquesta Lliga Catalana. De moment, al descans, Manresa 42, Barça 38.
7: En joc també a la primera divisió, un partit cobra la cinquena jornada. Tenim al descans el Sevilla 0, València 0.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
11: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
10: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
11: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
10: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
12: Aquí comença un altre homenatge de Catalunya Ràdio als 50 anys de transmissions de futbol en català amb l'emissió de dos capítols del podcast Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio, que repassen moments concrets d'aquests 50 anys. El primer, obra de Bernat Soler, Puyà als 50, al voltant del naixement del projecte de fer transmissions de futbol en català. I el segon, al voltant d'una de les frases més celebrades i més recordades de la història de la ràdio i el futbol. Us deixem primer amb Puyà als 50.
13: Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Àudio.
13: Som podcast.
15: De setembre de 1976. Camp Nou. Un home dret, amb un micròfon a la mà, es prepara per a la connexió de la seva vida. Està a punt de fer el que, fins aquell dia, ningú havia fet mai en directe des d'una cabina de ràdio d'un camp de futbol. Explicar un partit del Barça en català.
16: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
15: 50 anys després, tornem aquell dia. Us convidem a fer un viatge en el temps per viure una experiència històrica. Aquest és el relat d'una idea que va néixer en un despatx, es va covar en secret durant mesos i que un diumenge de setembre va canviar per sempre la manera d'explicar el futbol i alguna cosa més gran que el futbol.
17: Sentir la narració del Barça en català em feia un doble efecte. Per un cantó, m'estaven tocant una fibra molt íntima, perquè m'estaven parlant en la meva llengua, però per altra banda m'estaven parlant en una llengua en la que jo no estava gens acostumat.
18: Recordo que allò era una festa. I ell d'en peus, gairebé com proclamant, eh? El recordo com més que transmetent, proclamant, eh?
19: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més. Ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent.
20: La retransmissió d'un partit de futbol en català va ser un aconteixement molt maco per Catalunya, no per nosaltres.
21: La posada en marxa d'això ara sembla... Explica això, sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil.
22: Com totes les grans coses que funcionen al país, és fruit de unes persones que fan les apostes valentes i decidides per fer-ho.
15: Soc Bernat Soler i això és Puyal 50, un nou episodi de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio.
23: A la ville de Barcelona.
24: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
25: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman!
24: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
26: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
24: Puyal 50.
15: Imaginem que la ràdio és una màquina del temps. Girem el dial. 2026, 2010, 1990... I parem aquí. 1976. No fa ni un any que ha mort el dictador Franco. Catalunya no sap encara quin serà el seu futur. La llengua catalana és en aquell moment una llengua que s'ha explicat molt poc en veu alta, en públic, en directe, per la ràdio.
27: Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
28: ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido!
27: ¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar?
15: Són uns altres temps, és evident. El català és una llengua limitada a la clandestinitat de l'àmbit privat, a casa amb la família, amb els amics o al pati de l'escola.
17: La ràdio, tota la ràdio, no només el futbol, com la televisió, com l'escola, era en castellà.
15: Antoni Bassas, periodista.
17: La vida oficial, la vida... La vida que no passava dintre casa era en castellà.
15: I quan algú s'atrevia a utilitzar el català d'una forma més oficial... Les conseqüències eren immediates.
20: Hi va haver un moment que els anuncis de dir s'ha perdut un nen, que passi als pares a recollir-lo a la porta principal del Tribunal de Sant Brendent.
15: Jaume Rosell, gerent del Barça de 1975 a 1978.
20: Doncs el dia que vaig sortir jo per primera vegada, no sé si va ser el governador militar o el civil, i em va treure una bronca al mental... És com una ala, eh?
29: Perquè s'havia fet en català.
20: S'havia fet en català.
15: Després de morir Franco, tot encara és tendre i ple d'incerteses. Després de 40 anys de dictadura, les ganes de canvi es barregen amb les pors pròpies de qui ha viscut durant dècades sota l'amenaça de la presó, la tortura i el càstig. Però algú ha de fer el pas. I el valent que mou la primera peça del tauler és un periodista esportiu català amb una inquietud per la llengua fora de mida. Joaquim Maria Puyal i Ortiga. La idea és revolucionària. Puyal proposa fer les transmissions dels partits del Barça en català, el que mai no ha fet ningú abans. Ràdio Barcelona, la primera emissora de l'estat espanyol, és on s'agrupa el gran talent radiofònic del moment. Pertany a la cadena SER, amb seu a Madrid, però el seu prestigi i història li donen a Ràdio Barcelona una personalitat pròpia i li permeten tenir certa autonomia. L'any 1976, el recentment nomenat director de Ràdio Barcelona, Manuel García Terán, un lleidatà de conviccions democràtiques clares, accepta el repte de Puyal i lluita per tirar endavant el projecte. Hola, Manolo.
0: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona de 1976 a 1989.
15: Manuel García Terán, Manolo Terán pels amics, és història viva de la ràdio. Té més de 90 anys, però amb un cap tan clar que ens permet reconstruir com es va fer realitat el projecte somiat per Puyal, fer el Barça en català.
21: Me donava compte de que quan parlava de coses del club amb altres culers, parlàvem en català. I després que me vaig donar compte de que era una cosa absurda que tots parlant del Barça en català, però sentíssim una retransmissió en castellà. Això no tenia sentit i s'havia de normalitzar d'alguna manera.
15: El primer escull a superar és el de la mateixa empresa. La cadena SER, repetim, amb seu central a Madrid, ha de permetre que es faci el futbol en català. La resposta de l'alta direcció de l'empresa quan Terán els fa la proposta ja demostra moltes coses.
21: Quan jo vaig plantejar, afrontant el director general de la SER, que volia fer això, la resposta va ser, ja ho entendrà la gent.
15: A Madrid es pensen que la gent potser no entendrà el català, però l'habilitat i el poder de convicció de Terán ho aconsegueix, fins i tot per damunt dels dubtes que no només a Madrid s'hi poden esperar.
21: La posada en marxa d'això, ara sembla, explica això, sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil. Perquè no perquè hi hagués una part en contra del català, sinó per la pròpia raresa que significava fer un partit de futbol en català, que inclús gent del Barça i gent s'estranyava de que això pogués anar bé.
15: Amb el sí de Madrid, Terán necessita més còmplices, i el primer és el Barça.

0: parlen moltíssima gent. Vaig parlar en el Barça amb el pare de Rossell i el Joan Granados, que ocupaven amb la directiva de Montal una mena de secretari general. I els dos, més el Granados, però els dos em van recolzar completament per tirar endavant però el recolzament del Barça no era suficient i vaig tindre que buscar altres recolzaments com un econòmic perquè la cosa funcionés bé.
1: Dels diners ja en parlarem després, però ara ens centrem en el Barça. Jaume Rossell i Joan Granados són els homes. Gerent i secretari general del club respectivament, sota la presidència d'Agustí Montal, Rossell i Granados són dos catalanistes militants que tenen clar que el Barça ha de ser un dels pals de paller per a la recuperació dels drets identitaris de Catalunya. Però això, a mitjans dels anys 70, no és senzill. Jaume Rossell, pare del que va ser president del Barça, Sandro Rossell, ens descriu la realitat de la Junta en aquella època.
2: Diego Amorim Franco va entrar al porter i va dir: senyors, els haig de dir que el generalíssimo s'ha mort. Hòstia, tots no, uns aplaudint i els altres. I el Gonzalo Veres va dir: veus, ara aquí hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està disgustada.
1: Sí, al Barça, com a la gran majoria d'entitats del país, també hi havia franquistes, tot i que de mica en mica això s'anirà esmicolant. I aquest verb no és metafòric.
2: Quan es va acabar la Junta, hi havia un bus del Franco, ja he estat en aquella sala, hi havia un bus del Franco. I jo em pensava que era de bronze, o de bronze, el color, eh? I llavors el Granados va pujar amb una escala curta i el tio l'agafa i diu: Jaume, entoma'l, i me'l tira. I clar, jo em pensava que tirava una cosa que pesava 20 o 30 quilos, no? I em vaig disposar a agafar-ho i em va caure. I es va trencar amb milers de trossos per darrere de guix.
1: Sense el bus de Franco a les oficines, el club abraça la idea de Puyol de fer les transmissions dels partits del Barça en català i li posa tota mena de facilitats. Un dels moments clau és quan Joan Granados posa en contacte Puyol amb una persona que es convertirà en imprescindible en aquesta història, l'expert en la llengua, Jordi Mir.
3: Que un dia el Puyol li va anar allà i li va dir, diu: escolta, Joan, amb el Granados, diu, m'hauries de buscar o recomanar una persona, diu, que em pugui assessorar amb coses de català.
4: Jordi Mir, expert en llengua catalana.
3: I el Granados: ja el tinc, el Jordi, perquè ens coneixíem, ens vèiem i tot això, i automàticament va promoure la primera reunió Quim Jordi.
5: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
1: La trobada entre Jordi Mir i Joaquim Maria Puyol és un amor a primera vista.
3: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més. Ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent, com el Quim, com vés a dir, únic, en aquest sentit, en el camp aquell. I vaig pensar que calia posar tota la il·lusió. Per què? Perquè el Quim havia de ser el gran transmissor d'aquella obsessió meva per la llengua. Tot el que jo pogués fer fent una classe clandestina en centres excursionistes, amb ateneus i amb tot això, com havia fet durant anys, doncs resulta que allí quedava superat només el primer dia que pogués fer una emissió per ràdio, per poca audiència que tingués, seria de milers de persones, que era impensable.
1: L'estima per la llengua uneix Puyol i Mir i comença una relació que durarà dècades. Però primer s'ha de començar a vestir un projecte tan nou que no té ni regles ni precedents. Com s'explica el futbol en llengua catalana?
3: Jo em vaig plantejar i li vaig més o menys no proposar, sinó dir que si li semblava bé, que allò que anava a fer havia de ser explicar futbol, que tothom en veia, havia de ser la cosa més natural del món, que s'havia d'integrar bastant a no voler épater, que diuen els francesos, sinó que simplement doncs, que la gent digués, ah, sí, mira, que bé, ho expliqueu, que això, que explique el que passa.
1: Puyol i Mir, que fan llargues sessions de treball tant a les oficines del Barça com a Ràdio Barcelona, opten per un estil radicalment diferent de les narracions en castellà. Naturalitat i proximitat, sense expressions recargolades, amb alguna sana excepció, i aprofitant els anglicismes catalanitzats propis dels anys 20 i 30 del segle XX.
3: El meu pare, als anys 20, anava a futbol al Barça i si em parlava d'un flèquic, doncs em va fer entendre el que volia, que en deien un flèquic i un out, que jo no sabia què volia dir, doncs era un out.
1: Però les sessions de treball també tenen la seva part pràctica.
3: Mentrestant va establir, no sabria dir en quantes ocasions, tampoc res excepcional, però potser posi una quinzena de vegades, per dir un número que pot ser 25 i podrien ser 12 només, que això el Granados des del Barça li van donar totes les facilitats d'anar-se'n i transmetre el partit només per enregistrar-lo.
1: El procés de preparació inclou assajos. Durant una setmanes, Puyol va al Camp Nou i s'enregistra la narració dels partits del Barça per poder-ho analitzar després amb Jordi Mir. Aquelles gravacions en cinta de casset són l'embrió del que ha de veure la llum pocs mesos després. Pràcticament ja està tot a punt, però tot això, qui ho paga?
6: Des d'aquell 5 de setembre de 1976 han passat molts anys, tants com 1.000 partits, com aquest número 1.000 que celebra avui en Joaquim Maria Puyol.
1: Aquesta falca és bastant més moderna del moment que hem estat relatant fins ara, però en situa un dels altres grans actors que participen en la posada en marxa del projecte de Puyol.
6: Així, ha aconseguit una xifra rècord en el món de la ràdio. Futbol en català és líder d'audiència. 1.000 partits creant escola. La Caixa, que des d'aquell inici li ha donat suport, el felicita i l'encoratja perquè continuï fent més gols.
7: Gol del Barça!
1: L'expresident del Barça, Narcís de Carreras, l'autor de la frase «El Barça és més que un club», és el president del moment a la Caixa i Josep Vilarasau ha estat, fa poc, nomenat director general.
8: En aquell moment, doncs, la Caixa, amb el Narcís de Carreras i el Josep Vilarasau, en un altre moment anterior això no hagués pogut passar.
4: Jaume Giró, director general de la Caixa del 2009 al 2020.
8: Fa aquesta aposta, que és una aposta molt difícil.
1: L'any 1976, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears puja al vaixell de l'aventura i es converteix en el principal mecenes de les transmissions de futbol en català. Una col·laboració que ja no abandonarà.
8: El futbol en català no es veu com un simple patrocini, sinó que per la Caixa ha estat sempre doncs, una mena de col·laboració emocional amb la llengua i amb el futbol, no? I per suposat, doncs, amb el club, amb el Barça.
1: I arriba el dia. El diumenge 5 de setembre de 1976 es juga la primera jornada de Lliga de la temporada 76-77. Al Camp Nou, a les 5 de la tarda, està previst que es disputi el Barça-Les Palmes, un partit per la història de la ràdio. Però abans, parlem una mica de futbol, no? Com és aquell Barça? Què se n'espera? Després de guanyar la Lliga del 74, l'equip blaugrana no ha sumat cap títol a les dues últimes temporades i comença a haver-hi una mica d'impaciència. Per això, una de les grans novetats d'aquell dia és un retorn a la banqueta.
9: A l'últim, qui va ser? Laureano Ruiz, penso, no? Que va substituir el Weisweiler.
4: Pere Valentí Mora, porter del Barça de 1973 a 1979.
9: I llavors va vindre una altra vegada al Rinus Mitchell per segona vegada, perquè hi havia el Johan Cruyff, i el Johan Cruyff i el Rinus Mitchell, ja saps com eren els dos pues, de la selecció, es coneixien d'Holanda, un tenia i va poder tornar, va tornar.
1: El Barça surt amb el següent equip. Mora a la porteria, Ramos, Migueli, Costas i De La Cruz en defensa, Neskens, Macizo i Asensio al mig del camp, amb Cruyff, Heredia i Clares com a davanters. Són èpoques de moltes esperances, però poques alegries.
9: I van ser doncs, uns temps que doncs, quan no es guanya no s'ha de tan bé. I hi va haver de tot. Hi va haver partits molt bons i van, era molt, un equip molt irregular, o sigui, un equip que jugava molt bé, el millor a casa, fora li costava molt més, i va ser així, però bueno, és el que passa sempre.
1: Aquell diumenge, per tenir-ho tot situat, el rival és el Les Palmes, un equip que ara ens remet a la segona divisió, però que en els dies que ara relatem, tenia una bona fama.
9: Era un equip bastant bo, jugava molt bé a futbol. L'entrenador era el Roque Olsen, que jo l'havia tingut 2 anys a Elche, o sigui que era un equip bastant també fet a base de fitxar jugadors de fora de les Illes, algun de bo d'allí, i era un equip doncs, de primera de mitja tabla, o sigui, però tenia un joc diferent als altres perquè era un joc més aplatanat, més lent, però bastant tècnic.
1: De seguida engeguem la ràdio, que ja estem impacients per sentir la primera transmissió en català d'un partit del Barça, però falta un detall molt important. Perquè des de casa o des del cotxe puguem sentir la ràdio, cal que algú ho faci tècnicament possible. Som al 1976, molt lluny encara de l'era digital, i fer una emissió en directe, encara que sigui des del Camp Nou, no és gens senzill.
10: Eren heroiques. En aquella època es funcionava amb línies microfòniques.
4: Conrad Cortassa, tècnic d'exteriors a Ràdio Barcelona.
10: Una línia microfònica era una línia fixa que anava des d'un punt fins a un altre. Llavors, era un fil que entremig tenia el que en dèiem clavijes, no? moltes connexions a través de les centrals de les telefòniques corrents. Llavors, això pues, fallava molt. Llavors, la sensació d'arribar a un camp de futbol i tenir el dubte si aquella línia funcionaria o no, doncs allò era un malestar doncs, important.
1: I si a la dificultat pròpia de la precarietat tecnològica de l'època hi afegim que no sempre la col·laboració del personal encarregat és la desitjada, gairebé podem dir que fer aquella transmissió frega la categoria de miracle.
10: Jo penso que alguna vegada ens havíem boicotejat. Sí, allò d'arribar i veure que no hi havia la línia microfònica, no? De dir, ostres, on està, l'heu posat? No, és que no l'havéis pedido. ¿Com que no l'havíem pedido? Bueno, i llavors allà s'establien una sèrie de batalles. Què era això, lo complicat i lo heroic a lo que jo em refereixo?
1: Diumenge 5 de setembre del 1976. 5 de la tarda. Arriba el moment. Posem la ràdio, ens disposem a escoltar Un dia per la història.
11: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic i si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí s'ha de dir que és un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi. Per banda de Les Palmes formen Carnevali, Martín Castellano, Hernández Noli, Estevez, Félix, Brindisi, Fernández, Germán i Juani. Per banda del Barça juguen Mora, Ramos, Miguel i Costas, De la Cruz, Nisquens, Heredia, Macizo, Cruyff, Asensi i Clares. És l'àrbitre d'aquest maig el senyor Balsarrón, que està afiliat al Col·legi Oeste. La temperatura és realment molt agradable, l'estadi presenta un excel·lent aspecte, hi ha molta gent que ha vingut per veure aquest partit, inauguració oficial de la temporada. Els jugadors del Barça formen amb la seva samarreta tradicional blaugrana, pantaló blau, mentre que els de Les Palmes també duen la seva vestimenta típica, samarreta de color groc i pantaló de color blau. En aquests instants, pels altaveus de l'estadi, s'està anomenant a cada un dels jugadors del Barça que han de defendre la samarreta del Barça en aquest partit i que se suposa deu ser l'equip titular que a través de tota la competició tracti d'assolir el primer lloc i de conquerir darrerament el títol de campió nacional de Lliga.
1: comença i nosaltres trobem un testimoni excepcional. El jove periodista Eduard Boet, que al cap de poc temps s'incorporarà a l'equip de Futbol en Català, és a tocar de Joaquim Maria Puyal treballant per una altra emissora de ràdio.
13: Jo era al costat per la competència. Jo encara estava a la joventut.
4: Eduard Boet, periodista.
13: Sí que hi havia, més que cabines reservades, espais reservats per les emissores, bàsicament perquè ja tenien les línies microfòniques. I, casualment, el cas és que jo estava a tocar, i sí que no portava mòbil aquella època perquè no s'havia inventat, però m'hagués fet... No, selfies no, perquè no soc de fer-me selfies, però hagués fet unes fotos fantàstiques, no?
1: Boet no es fa selfies, però no perd l'oportunitat de parar l'orella i de fixar-se en tots els detalls.
13: Recordo que allò era una festa. Recordo Puyal actiu, dempeus, amb el tècnic Manolo Jiménez, que era una institució de Ràdio Barcelona, fent-li l'assistència tècnica, i ell dempeus, gairebé com proclamant, eh? El recordo com més que transmetent, proclamant. I una visita constant de personalitats que pujaven a aquella cabina que era dalt de tot, i recordo això, pujar a la cabina a la mitja part i durant el partit de gent que venia a saludar i felicitar.
1: Molt bé, aquesta és la visió del camp, però i des de casa? Com ho senten els oients? Quines sensacions els provoca? El nostre testimoni és un noi de 14 anys amb molt d'interès pel Barça i per la comunicació. El seu nom, Antoni Bassas.
14: Quan arriba el 5 del setembre del 76, hi ha una mica de publicitat, ja hi ha una mica de màrqueting, dient aquest diumenge començaran les transmissions en català per la freqüència modulada de Ràdio Barcelona. En aquell moment, a casa meva, catalanoparlants, ens n'alegrem molt i passem per curiositat a veure què tal sona. I recordo que a mi em sonava una mica estrany, perquè no estàvem gens avasats.
15: L'atac de l'equip canari bastant ràpid, per cert. Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Macizo lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens, se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
14: Aquella primera tarda vam sentir com una gran alegria, com un gran orgull, un pèl d'estranyesa, i després, molt a poc, el protagonisme es va començar a desplaçar de la llengua i del fet de la llengua a la personalitat del narrador. O sigui, vam començar amb el català i després va ser el català amb Joaquim Maria Puyal.
15: Cap endavant, se n'ha sortit d'un altre, i quan estava sobre la sortida de Carnaval i amb una elegància fet primer tot una fita i encabat, tumba! Barcelona 4, Unió Deportiva Las Palmas 0, el minut 42 de la segona part d'aquest partit.

0: Han passat 50 anys d'una jornada memorable. Aquell dia ningú podia imaginar que el que estava fent Puyol al Camp Nou, amb la col·laboració d'una bona colla de persones, tindria la transcendència que ha acabat tenint. Una activitat popular, un entreteniment de masses, un sentiment transversal com el del futbol. I el Barça van ser la primera eina de normalització de la llengua catalana després de la dictadura. I l'alquimista que ho va fer possible, gràcies al seu atreviment, visió de futur i rigor en la feina, té un nom i el sap tothom. Joaquim Maria Puyol i Ortiga.
1: 43 a la segona, cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo. Gràcies a tot el tercer dribbling, li ha sortit centre, la jugada arriba, Pichi, i Pichi la mata amb el pla. Tocarà Soscos per la Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soscos per la Vaquero, pica Koeman, gol!
2: Assistència de Xavi, més que Praeta, per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, partit.
0: 50 anys després, només podem dir gràcies, Quim. Soc Bernat Soler i això ha estat Puyol 50. Un nou episodi de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio.
3: Redacció, Bernat Soler. Coordinació, Xavi Campos. Veus, Carles Debó i Ferran Badia. Muntatge, Marçal Turu. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Antoni Bassas, Marga Blanc, Eduard Buet, Conrad Cortassa, Jaume Giró, Francesc Lara, Jordi Mir, Pere Valentí Mora, Joan Puerto, Pepito Ramos, Jaume Rossell, Sandro Rossell i Ruth Vilà. Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Àudio.
4: Som podcast.
3: Després de Puyol 50, Urruti t'estimo. Una de les frases més recordades de la història del Barça i de la ràdio del país. Un dels molts moments icònics que va deixar Joaquim Maria Puyol. Us deixem amb Urruti t'estimo.
1: Tira casi de trapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, cap la pilota.
6: Aquesta història ja se sap com acaba.
7: Recordes on eres aquell dia? Si vols saber què hi ha al darrere d'una de les frases més mítiques de la ràdio i del futbol del país, aquí trobaràs respostes. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
6: Soc el Xavi Campos i això és Urruti, t'estimo.
8: Rècords a la vil de Barcelona.
3: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
1: Tocarà Soscos per la Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soscos per la Vaquero. Pica Koeman! Gol!
3: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
9: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
3: Urruti t'estimo.
10: Francisco Javier González Urruticoechea, Urruti, nascut a Donosti...

0: Granada i Artola.
1: A principis dels 70, Urruti crida l'atenció als responsables de la Reial Societat que el fitxen pel Sanse, l'històric filial del club guipuscoà. Urruti debuta amb el primer equip de la Reial el 1973 i al principi és suplent habitual de Pello Artola. Al cap d'uns mesos també puja al primer equip Luis Miguel Arconada. Primer Artola i després Arconada li impedeixen ser titular, tant a la Reial com a la selecció espanyola. Urruti va convocat a 3 mundials, Argentina 78, Espanya 82 i Mèxic 86, però no arriba a jugar ni un minut. Massa acostumat a seure a la banqueta, Urruti decideix deixar la Reial Societat i fitxar per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. Tot i el seu traspàs al Barça al cap de 3 anys, la gran majoria d'aficionats de l'Espanyol no el van tractar mai amb ràbia o amb menyspreu.
0: Al Barça, en 7 temporades, Urruti construeix una llegenda.
1: Urruti era un porter carismàtic, no hi ha cap dubte, però com es comportava la porteria? Quin estil de porter era?
2: Era un crack. Yo creo que los porteros del norte, sobre todo de la Real, se han caracterizado mucho por eso.
3: Juli Alberto, lateral esquerre del Barça entre 1982 i 1991.
2: Luis Arconada ha sido un monstruo para mí y Luis y Javier se parecían bastante. Cada uno era bueno en una cosa y cada uno tenía su técnica, pero Javier volaba de palo a palo, era un crack en la portería. Y luego tenía lo que yo creo que carecen muchos porteros hoy en día, esa personalidad arrolladora dentro del campo.
4: Siempre estaba parlant.
3: Paco Clos, davanter del Barça entre el 1982 i el 1988.
4: Sempre estava animant, corregint els jugadors, o sigui, era una persona que sempre estava molt ben situada sota la porteria i que, bueno, com porter ha sigut un dels millors porters que ha tingut el Barça.
5: Sobretot destacava per su personalitat en la porteria.
3: Amador Lorenzo, porter del Barça entre 1980 i 1986.
5: Aguantaba muy bien la presión, él jugaba como entrenaba, no le importaba que estaba que estar ante 100.000 personas, su comportamiento era exactamente igual. Yo creo que eso es una virtud.
0: Porter clàssic de l'escola guipuscoana, no gaire alt, però molt àgil, valent i ràpid, felí.
1: Carisma a banda, bona part del record que deixa Urruti com a porter és el d'especialista aturar penals, en una època en què semblava que no s'aturaven tants penals. Als anys 80, un porter que aturés algun penal, de tant en tant, rebia tracte gairebé de superheroi.
0: Quina estadística tenia Urruti amb els penals? Si a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio hi ha algú que domini les dades, aquest és el Sergi Andreu.
6: Tens allò que t'he demanat de l'Urruti?
7: Sí, ja ho tinc aquí a punt. Sí,
6: a veure, quants penals va aturar en la seva carrera l'Urruti?
7: Mira, són 16 penals aturats de 61 llançaments. Això és tant com el 26% d'aturades o errades dels rivals.
6: Tens alguna estadística més o menys general per als aturats en aquella època, als anys 80?
7: Mira, sí, la temporada 84-85, la de l'Urruti, t'estimo, a la Lliga Espanyola, el percentatge d'aturades de penals va ser del 24%. Es van aturar 18 de 76 penals.
6: Una mica per sota del percentatge personal de l'Urruti, però molt similar. Exacte. 26% l'Urruti, 24% aquella temporada a la Lliga Espanyola. I més o menys, de l'època actual tens estadística de penals aturats?
7: Sí, n'hem trobat una interessant. La temporada 23-24, fa 4 dies, es van xutar 107 penals en total i es van marcar 80 gols. Això vol dir que el percentatge entre aturades i errors és del 25%.
6: O sigui, que pràcticament idèntic.
7: Sí, sí, molt semblant.
6: Amb el Barça, quina estadística de penals va tenir Urruti a les 7 temporades que va jugar-hi?
7: Amb la samarreta blaugrana li van xutar 17 penals i en va aturar 4, una mica menys del 25%.
6: Però va per allà, o sigui, va mantenir la seva estadística. En aquestes xifres i comptes estàndards del dia del Göteborg al Camp Nou o de la final de la Copa d'Europa Sevilla contra l'Esteagua?
7: A veure, contra el Göteborg són 2 dels 6 penals els van fallar els suecs. Un el va aturar l'Urruti i un altre va anar fora. Sí. I contra l'Esteagua va aturar 2 dels 4 penals que va xutar.
6: O sigui, aquí pugem a un 40%. Sí. Entre les dues tandes, 10 penals xutats i 4 aturades o 4 errors del rival.
7: Sí, sí, és un 40%, per tant augmenta la rendibilitat d'Urruti en tandes.
6: Tu creus, Sergi, que Urruti estudiava els rivals que havien de xutar-li els penals en aquella època?
7: No ho sé.
6: Mira el que diuen els seus companys.
2: Sí, jo crec que...

0: Es psicólogo, él sabe.
1: Julio Alberto.
0: Él sabe, aparte de que estudiamos con quién tira los penaltis, cómo los tiran, las veces que los tiran a la derecha, a la izquierda, cómo se posiciona. Eso se estudiaba ya antes, no es que lo hayan inventado ahora. Esto lo estudiábamos antes siempre, siempre. Y Javier era espectacular en la portería, en un penalti. Bueno, pues te intimidaba mucho. Primero hablaba con el contrario, el que iba a tirar el penalti, le contaba la historia de su vida, le distraía, le contaba algo de Mortadelo y Filemón, le hacía reír, le hacía llorar, le hacía de todo para que estuviera nervioso lo suficiente a la hora de tirar el penalti.
2: Trabajaba contra el equipo que jugaban, trabajaba siempre quin jugador podia llençar, si hi havia un penal, com els llençava, o sigui, era una persona que amb aquest tema ho mirava molt.
3: Valladolid, estadi Nuevo Zorrilla, tarda del diumenge 24 de març de 1985.
4: El Barça és líder destacat de la Lliga a falta de 5 jornades per acabar el campionat. El persegueix l'Atlètic de Madrid a 8 punts en una època en què les victòries donaven 2 punts, no 3. La Lliga estava gairebé sentenciada, però el vestidor del Barça la volien tancar el més aviat possible.
5: Sí, porque la ventaja que llevábamos era importante.
1: Amador Lorenzo.
5: Pero lo que sí es cierto es que ya habíamos tenido unas experiencias anteriores que llevábamos bastante distancia. Recuerdo el año de Lino Herrera, que en esta segunda etapa que estuvo con nosotros, que llevábamos bastante diferencia, secuestraron a Kini y nos entró una carcoma que al final no salimos campeones. Por eso la obsesión era salir cuanto antes.
3: La primera oportunidad para ser campeón la té aquella tarde a Valladolid. Si guanya, la Lliga serà del Barça. 11 anys després, el Barça no la guanyava des de l'any 74, l'any de l'arribada de Johan Cruyff, jugador.
0: No sabíamos qué día íbamos a ganar, lo que sí estábamos convencidos es que íbamos a ganar. Porque es que además el equipo estaba con un subidón tremendo, sin haber bajado la guardia en ningún partido y sacando todos los partidos adelante. Estábamos con un... Bueno, empezamos la liga siendo líderes, ganando 0-3 al Madrid, y la verdad es que estaba el equipo como de las pocas veces que yo he visto un Barça tan potente.
3: El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9.
2: Recordo perfectament. Va ser una jugada per la banda esquerra, un córner, i jo vaig rematar en el pit, i entre el pit i el cap, i va ser el primer gol que donava pràcticament la Lliga al Futbol Club Barcelona. No?
6: No va ser amb la mà, no, el gol?
2: No, això mai, no, de veritat.
3: El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González. Al minut 14, recordeu el seu nom. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre, Sánchez Arminio, xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid.
0: El penalti Valladolid és de risa. Me pitan a mí un penalti que no es penalti, con Víctor, delantero centro Valladolid, que había sido compañero mío en el Atlético madrileño. Y Víctor se tira al suelo descaradamente y ya sabíamos cómo iba a tirar el penalti el jugador, que lo iba a tirar. Mágico, sí, a Mágico le conocíamos muy bien, destacado en la liga, tremendamente habilidoso. Sabíamos que, por ejemplo, Mágico nunca utilizaba la potencia y sabíamos que utilizaba más la técnica y el colocar el balón al palo contrario donde se movía el portero. Pero como sabíamos que él esperaba siempre que se moviera el portero antes, Urruti no se movió ni pestañeó, y ahí le paró el penalti.
3: Y arriba el momento.
7: Obligará a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti atrapat el penal! Urruti atrapat el penal, amics i rivals del penal català! Quina emoció! Quina emoció! Minut 43! Aquests castellans s'han quedat amb un pandarà!
4: Aquesta és la narració completa d'en Puyal a la transmissió del partit de futbol en català, aquella temporada encara a Ràdio Barcelona. La seva arribada a Catalunya Ràdio va ser just la temporada següent.
3: Eren els minuts finals de partit i Urruti, en comptes de perdre temps i quedar-se uns segons a terra amb la pilota a les mans, s'aixeca immediatament després d'aturar el penal i blocar el xut de Mágico González i clava una puntada a la pilota per enviar-la lluny de la seva àrea. S'abraça amb Gerardo, el lateral dret d'aquell equip, i deixa anar més d'una botifarra. Al cap de dos minuts, el Barça és campió i es desferma l'eufòria. TV3 connecta en directe amb el camp del Valladolid. Eduard Huet és qui explica tot el que passa en la celebració de la primera Lliga del Barça en 11 anys.
6: Urruti, tu veies per on anava la pilota.
8: Ho he adivinat, ho ha quedat, però no tenia... No hi ha nada ràpid.
6: Urruti, va ser, per favor. Urruti, Cotxea, perdona un moment. L'eufòria del Futbol Club Barcelona que anem a seguir. Cap als vestidors. Continuem en els vestidors del Futbol Club Barcelona on s'està celebrant aquesta alegria de l'equip barcelonista. Senyor Núñez, no sé, en aquests moments suposo que és l'home més feliç perquè després dels anys al front del Futbol Club Barcelona ha aconseguit el que tot president d'un equip de futbol desitja, el títol de Lliga.
9: Sí, vull dir, no oblidem que jo diria quasi les últimes 4 o 5 jornades s'han pitat 3 penals.
6: Que potser ja és hora d'oblidar això i veure que el Barcelona ha guanyat la Lliga.
9: Bueno, però no oblidem que per guanyar la Lliga hem tingut que patir i lògicament quan aquest partit també el tenien guanyat, doncs bueno, un altre penal com a Alacant i semblava que avui també tindríem que patir, no?
6: Avui comença una nova etapa per al Futbol Club Barcelona.
9: Bueno, no oblidem que som l'equip que hem guanyat més títols durant els últims 7 anys. L'únic que en demanaven la Lliga, també tenen la Lliga ara, no? Bueno, i ara l'important és pensar en les noves competicions i, bueno, i seguir treballant. L'important és de que el Barcelona avui en dia és un equip que se'l respecta. Jo estic molt content perquè...
10: és molt important.
11: Escolta, i en Núñez ha plorat o no?
6: Gràcies, senyor president, una bona.
9: Moltes gràcies.
4: I l'altre gran protagonista d'aquesta història, en Puyal, què en pensa de l'Urruti, t'estimo, 40 anys després?
3: Des que va deixar de fer els partits del Barça a Catalunya Ràdio l'any 2018, en Puyal ha deixat pas al Quim i les seves aparicions públiques són comptades. El Quim tenia relació d'amistat amb Urruti i la seva frase, una de les més mítiques de més de 40 anys de transmissions de futbol en català, si no la més mítica, forma part de la història del futbol i de la ràdio del país. L'endemà de pronunciar-la, el mateix Joaquim Maria Puyal la intentava explicar en una entrevista al Telenotícies de TV3 amb l'Eduard Boet. Telenotícies del dilluns 25 de març de 1985. En Puyal sobre l'Urruti t'estimen.
12: Sí. En qualsevol cas, aquest partit, que si et sembla podríem ara recordar en la seva part final, potser ha estat un dels partits on professionalment tu t'has sentit més emocionat en un moment donat.
13: Sí, el moment aquest del penal de l'Urruti...
12: Si et sembla, podríem recordar i situar els nostres
13: espectadors. Faria molta il·lusió.
12: Espectadors.
13: Perquè jo no l'he sentit encara.
12: Molt bé.
13: I avui tothom diu que...
7: Penal s'obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti atrapat el penal! Atrapat el penal, amics i gràcies al català. Quina emoció, quina emoció, minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
12: Aquest Urruti t'estimo ha superat aquell Charlie Gold de Basilea l'any 79.
13: Sí. Jo puc assegurar que avui estic molt emocionat perquè tothom em pregunta que estimo l'Urruti i coses d'aquestes i en fi, noto que hi ha una presència ciutadana, una presència popular de la, de l'expressió, no? Molta gent pregunta, això ho tenies previst? Naturalment aquestes coses no es poden tenir previstes. A mi em sembla que hi ha alguns aspectes del món de la comunicació que no són prèviament computables i no poden estar preparats, no? I que, en certa manera, doncs, això és el que dona validesa a determinades actituds davant d'un micròfon. Ahir jo crec que tots els seguidors la veuran estimant l'Urruti quan l'Urruti va aturar la pilota, i per això em sembla absolutament lícit haver-ho fet i haver-ho dit.
3: Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg la temporada posterior. Atura dos penals i en transforma un dels decisius. I no és heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Esteaua a Sevilla, perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els dos primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que havien fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Subizarreta, i Urruti es passa les dues últimes temporades al Barça a la banqueta. Es retira després del motí de l'Espèria, l'estiu del 1988. Quan s'apaguen els llums, Urruti es dedica a obrir una escola de futbol amb altres exjugadors com Asensi, Dani Solsona i Marañón. Amb aquests dos havia coincidit a l'Espanyol. I ho combina amb alguns negocis del món de l'automòbil. Troba a faltar el futbol, però la vida i, sobretot, la gent el continuen estimant.
14: Yo creo que he sido una persona más o menos agradecido. Y entonces la gratitud y el cariño y la estima que me han dado, yo creo que de una forma u otra también he tratado de corresponder. A mí, por encima de todo lo que el fútbol me ha dado, que ha sido mucho, lo que queda y prevalece es lo que, afortunadamente, es lo que más me satisface. Es ese entorno cariñoso donde habitualmente me tratan.
3: Francisco Javier González Urruti Coetxea, Urruti, mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona. Si has arribat fins aquí, potser és que també vas tenir Urruti com a ídol. Molts ens vam arribar a mirar l'Urruti com un superheroi. No sé si tants encara mantenen viu el seu record.
1: Guió i redacció, Xavi Campos, Sergi Andreu i Oriol Corral. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments, Juli Alberto Moreno, Paco Clos, Amador Lorenzo, Íñigo Segura, Jaime Segura, Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Bernat Soler, Oriol Domènech, Ruth Vilà, Àlex Dalmas, Jordi Borda, Arxiu i Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT i família de Javier González Urruti Coetxea, Urruti. Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
15: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Vuit detinguts aquesta nit a Barcelona per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf, on es falla un dels actes independentistes de la Diada. Un 200 joves han cremat tres contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots fins que aquests els han dispersat. Els vuit detinguts estan acusats de desordres públics. Al marge d'aquests incidents, a Barcelona, la manifestació de l'ANC i Òmnium ha aplegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per la tardor de l'any que ve, coincidint amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
16: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
15: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. Més notícies, Agustí Serrat.
17: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Els actes de la Zona Zero, els polítics no hi poden fer parlaments, i Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme.
15: Ha dimitit la madre
18: també. Els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
15: Ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, creu que no n'hi ha prou.
19: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
17: L'operació sortida de trànsit per aquest cap de setmana llarg de la Diada acaba amb 3 víctimes mortals a les carreteres en accidents diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat divendres al migdia després que tots dos xoquessin frontalment amb un vehicle a la C-59 a Caldes de Montbui i a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet. Dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès, i amb aquestes ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit.
15: I a França, un tren ha descarrilat aquest vespre i ha deixat més de 40 ferits. L'accident ha passat a Normandia, al nord. El comboi pertanyia a la xarxa regional i viatjava entre les ciutats de Rouen i Cannes. Les causes del sinistre s'estan investigant. Mentrestant, s'han practicat proves de detecció de substàncies al conductor que han donat negatives.
0: Catalina!
20: M'agastaràs el nom?
21: O jo, abuela.
15: Lluís Homà torna a la gran pantalla en Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Alanyà, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va dur al Festival de Canes. L'actor Lluís Homà interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Homà ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol en el film.
0: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
15: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales. Esports, Joan Fitó.
22: En joc a la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona, el partit per decidir qui serà el segon finalista l'estan jugant. Quan queda un minut de partit al Barça i el Manresa guanya el Barça per 85-75. La final, com diem, diumenge, el guanyador d'aquest Barça-Manresa contra l'Ilerna Lleida. A primera divisió, jugat un partit avui, el Sevilla 1, València 0, un partit que ha obert la cinquena jornada de primera divisió. I avui també ha començat la Lliga a Sobal d'handbol, amb 2 partits en presència catalana, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.
1: Fins aquí les notícies.
23: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
24: 94.543, 94543, sèrie 103.
23: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: enamorar-se del català i fer-lo cavall de batalla i objecte d'estudi al llarg de tota la vida. Hi ha històries d'amor que ja us ho diré durant molt menys. Avui, 11 de setembre, visita a les Dones i els Dies una investigadora i defensora de la llengua. Una dona que, trencant els esquemes de la seva època, ha estat sempre als llocs de més rellevància de l'acadèmia. Aquest camí la va portar ara fa 5 anys a convertir-se en la primera dona a presidir l'Institut d'Estudis Catalans després de més de 100 anys d'història. Dorm abraçada a un diccionari? Ara li preguntarem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Teresa Cabré, com estàs?
2: Jo estic bé.
0: Escolta, això de que dors al costat d'un diccionari, abraçada a un diccionari, és cert o no?
2: Això t'ho estàs inventant.
0: Però ens agradaria, t'imaginem així. Si algun dia han de fer una estàtua...
2: Ho trobaria espantós.
0: Ho trobaries espantós?
2: Espantós.
0: A què t'agradaria abraçar-te si t'haguessis d'abraçar alguna cosa?
2: Home, depèn, amb un senyor que...
0: Amb un senyor millor,
2: bé,
0: no? Sí, guapo. Pompeu Fabra, què? No, tampoc.
2: És un altre model.
0: T'agraden més joves.
2: A mi, més joves i més...
0: I més vius.
2: Sobretot. Molt expressius, m'agraden expressius.
0: Expressius, que puguin dir coses. Escolta, ara parlarem de diccionaris, de senyors... també, i de senyores, però el fet de que hi hagi una senyora davant de l'Institut d'Estudis Catalans, això ja és una notícia d'entrada bona, perquè 119 anys d'entitat i fins ara no ha passat cap dona. Fort, eh?
2: No, no, cap. I a la secció filològica tampoc no em passà cap fins que vaig entrar jo.
0: És una cosa de les llengües, del català, perquè la Real Acadèmia també, perquè entressin les senyores, déu-n'hi-do, hem plorat, eh?
2: Bé, és una cosa de les llengües, no és una cosa de les societats. El que és evident és que per a determinats temes i sobretot per a determinades responsabilitats, la visibilitat no l'hem tingut les dones, l'han tingut els homes, lògicament. I en societats o en organismes, com per exemple els organismes acadèmics, hi ha una llarga tradició en què són els homes en què han ocupat aquests llocs. Fins que no va entrar la primera dona membre de l'Institut d'Estudis Catalans, van passar molts anys, ara no em preguntis quants perquè no me n'en recordo de memòria.
0: Però molts, ja hem dit molts. 119 a l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Com a presidenta, clar, però la primera dona que hi va entrar, que va ser la Creu Casas, una geòloga, una geòloga, també van passar molts anys abans que no entrés, perquè jo en realitat vaig entrar l'any 89, i juntament amb la Mercè Dufour vam ser les segones dones que vam entrar a l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Clar, això vol dir que hi ha moltes dones que sí que estan fent feina darrere, hi ha moltíssimes dones, però diguéssim que els llocs de direcció encara continua costant, tot i la bona notícia de que tu hi siguis ara.
2: Bé, ara a poc a poc diem que la cosa es converteix en més permeable, però el fet era evident, és que hi havia unes xarxes, diem-ne, unes xarxes de contacte, de complicitat, etc, que eren xarxes establertes entre homes. I aleshores, lògicament, en organismes com el nostre, que és un organisme que entres per cooptació, que t'han de proposar els teus propis companys i companyes, doncs aleshores les xarxes aquestes feien que normalment les propostes que es feien eren propostes d'homes.
0: Clar, i l'acadèmia també ha estat així, perquè els catedràtics, els doctors... Hem estat en un món, el món de la universitat, que també ha estat plegat de senyors.
2: Sí, però, però depenia també de la categoria. És a dir, que si tu baixaves al tronc, a la base de la piràmide, hi havia moltes dones. La quantitat enorme de dones que són associades a les universitats públiques, és enorme, però a mesura que vas pujant en la piràmide, quan arribes a catedràtica, ja hi ha menys dones. I si arribes, a més, i degana d'una facultat o rectora d'una universitat, cada cop n'hi ha menys. És a dir, és així, puges en la piràmide i hi ha menys dones.
0: I ara et sentia amb aquesta energia que gastes, i clar, hi ha algú que estarà sentint a casa i dirà, i què té a veure, no? Si el que toca aquí és defensar el català. Però es noten moltes coses que no hi sigueu les dones. Quan en llocs de direcció. Amb què es nota? Perquè tothom ho entengui. Perquè a vegades sembla que només vulguem quota i hi ha alguna altra... Hi ha moltes decisions que marca molt si hi ha una dona manant o no.
2: Per una raó molt evident, és així. Que marca, és a dir, quan una dona agafa una responsabilitat, en general, sempre hi ha excepcions, alerta. Mm-hmm. Però quan una dona, clar, quan una dona agafa una responsabilitat, no és per lluir ni per representar, etc, etc, sinó perquè té un projecte al cap. I com que arribar allà, arribar en aquesta responsabilitat li ha costat un treball, el que vol és anar per feina i, per tant, a realitzar aquest projecte.
0: I també potser preguntar-se i moure's coses, perquè fins fa no tants anys obríem el diccionari i a vegades algunes definicions, etc, ens feien plorar una mica, perquè recordo aquella de un home amb cervell és un home intel·ligent, sí. i una dona
2: sense cervell.
0: I una dona sense cervell era l'exemple que hi havia.
2: Eren els exemples.
0: Per explicar que no era massa intel·ligent. I, curiosament, sempre li tocava a la dona ser la poc intel·ligent.
2: Sí, però fixa-t'hi que, a més, aquest era un patró que era inconscient. És a dir, que es va fer explícit aquest patró en el moment que vam encarregar un estudi a la primera edició del diccionari. Que vam dir, doncs bé, agafem el diccionari de general de la llengua catalana sobre el qual ens hem de basar per fer la nova edició i revisem-ho des d'aquest punt de vista. I aleshores vam encarregar amb una experta, en temes d'androcentrisme, que el mirés des d'aquest punt de vista, bàsicament, i va començar a detectar coses. Unes eren les definicions i d'altres eren, que això era més subtil, en els exemples. Quan va notar aquest patró, que això és molt freqüent, és molt freqüent dintre del diccionari Fabra, doncs aleshores es va fer fins i tot un acudit sobre això, vull dir que funcionava, circulava socialment en riota, no?
0: No t'has passat poc bé, tu, aquí.
2: A veure, a mi la llengua m'ho ha fet passar bé. Però a mi, sobretot, el que m'ho ha fet passar bé a la vida és poder realitzar projectes. Mm-hmm. Poder crear coses, sobretot infraestructures.
0: I de què estàs més orgullosa de tot aquest temps a l'Institut d'Estudis Catalans?
2: De l'Institut d'Estudis Catalans?
0: Sí.
2: Jo estic contenta, sobretot, perquè en 5 anys de govern a l'Institut d'Estudis Catalans, hem continuat una tasca actualitzadora, etc, que alguns presidents anteriors havien iniciat, però sobretot hem donat un pas de gegant en la seva obertura i en el seu reconeixement públic.
0: Ara vindrà després de la cançó, perquè avui és divendres, ja sabeu que els hi fem a les nostres convidades, que admirem, que ens facin una llista de música, d'aquella música important per la seva vida, i ens comença amb una cançó de La Plage, de Maria Laforet.
2: Jo sóc una romàntica. Sur la
3: plage tous les plaisirs de... Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.

0: Ara no sé si estava el micro obert o tancat quan has dit que eres una romàntica.
1: Jo sóc una romàntica.
0: Jo, dius això, jo ja m'hi enganxo aquí, eh? Ja m'hi enganxo perquè, clar, s'ha de ser una mica romàntica, idealista, una mica quixot, eh? O quixota, no sé com ho hauríem de dir. És que ara pateixo, aquesta nit, perquè he de parlar molt correctament amb la senyora de l'IEC. Però ja, s'ha de ser una mica això, romàntica, una mica quixot, per poder dedicar-se a la llengua, perquè és un ideal.
1: Però allò... per què?
0: No, pregunto. Jo no. Faig preguntes i tu em dius que no.
1: No, jo em vaig enamorar. A veure, com totes les persones o totes les adolescents quan vas a l'institut, no quan vas a l'escola, potser perquè eres més petita, però quan vas a l'institut, etc, t'enamores de les matèries en funció dels professors o professores que tenia.
0: O sigui, estaves enamorada del profe de català?
1: No, estava enamorada de la gramàtica. M'agradava la gramàtica, m'encantava la gramàtica, que és una cosa rara, eh?
0: Sí, una mica rareta.
1: És una cosa... I jo volia ser professora de gramàtica. Sí. No he arribat a ser professora de gramàtica, eh?
0: Però tu saps que els professors i professores de català a vegades tenen una mica de mala fama per dir, mira, són els policies de la llengua, no?
1: Sí, però depèn de la concepció que tens de la llengua. Uh-huh. És a dir, depèn. Jo sempre he tingut una concepció de la llengua com a vehicle de comunicació, no només com a norma. És a dir, la norma és important, sobretot en llengües com la catalana, en què està en una situació, diem-ne, de trasbals històric, o ha estat en situacions de trasbals històric, per tant necessitem sempre patrons de referència, una mica, perquè si no ens desperdicaríem molt, però en canvi sí que penso que s'ha de deixar marge de maniobra als parlants perquè la llengua no et pot constrenyir, com si portessis una cotilla. Uh-huh. Si et constrenyeix i et fa patir, això va a desfavor de la...
0: De tant en tant podem dir bosson o no?
1: A veure, és que bosson l'hem superat, Montse. Aquest ja és un clàssic.
0: Brossa, la brossa, baixar la brossa.
1: La brossa, sí, perquè no, la baixar
0: no,
1: la brossa.
0: No, les escombraries.
1: Encara que no es digui Barcelona, sí. Brossa,
0: es pot dir.
1: En el Camp de Tarragona és la paraula que diem sempre, llança-la la brossa.
0: Ens agrada. A mi ja m'estava caient molt bé aquesta dona, la Teresa Cabré, ja amb el poc que hem parlat ja estic enamorada, ja.
1: Ai, gràcies.
0: Escolta'm, però m'has posat aquesta cançó i dius que ets una romàntica.
1: Sí.
0: Com la recordes? D'on surt aquesta cançó? Per què té tants records aquesta cançó per tu?
1: Bueno, perquè a mi totes aquelles situacions de placidesa, aquelles situacions que fan pensar o que dones importància al que és la solitud, etc, etc, sempre m'han agradat. I no sé si has fixat que en la secció, en moltes de les cançons que t'he posat anaven d'aquest tema.
0: Sí, una romàntica,
1: sí.
0: també una música que porta la serenor, podríem dir, no?
1: Bé, també això, sobretot. Però capacitat, sobretot, de silenci. Jo trobo que es necessita silenci per poder reflexionar sobre les coses. Jo sóc una persona impulsiva en què moltes vegades m'he hagut d'autoimposar una reflexió prèvia abans de fer una cosa, perquè la meva tendència és actuar.
0: Acció. Acció. Tu vas néixer al Baix Camp, a l'Argentera, un poble petit. No?
1: I tan petit. Sí. Quan jo vaig marxar era amb 240. I me'n recordo que quan no podia dormir, que jo era molt joveneta, i era fora de l'Argentera ja, i pensava per adormir-me, pensava en l'Argentera, i anava revisant els carrers del poble i anava contant quanta gent érem. I jo els podia contar tots.
0: I et sortien els números o no?
1: Sí, em sortien els números i tant, i casa per casa.
0: Suposo que és un poble que tens... no sé si idealitzat, però molt estimat, perquè des de petita vas haver de marxar. Vas marxar una temporada.
1: Jo anava a col·legi a l'Argentera.
0: Sí.
1: Jo anava a col·legi a l'Argentera, amb una escola d'aquestes primàries i unitàries, en què passàvem seccions, anàvem passant les seccions, jo era la secció més aviat dels grans, em van posar en la secció dels grans, i estava
0: bé. I com
1: bé.
0: Recordes aquella escola?
1: Ah, fantàstic. És a dir, és que la vida de la infantesa, si no tens problemes de necessitats primàries i tens un ambient tranquil i que t'estimen, etc, etc, és fantàstic un poble. És
0: també,
1: fantàstic.
0: També era un lloc, com m'imagino el català, molts dels problemes i els dubtes que tenim ara, és que el català era una cosa molt viva.
1: El català era absolutament viu en la gent del poble, molta gent, i encara hi havia persones grans que el castellà els costava d'entendre. Però sobretot jo vaig anar a una escola en què la mestra era una persona castigada per l'alçament, és a dir, castigada per la dictadura, i per tant era una dona que ens parlava en català. ens parlava en català, el que passa que després l'enciclopèdia que teníem, allò que escrivíem, ho fèiem en castellà. Però home, no aquesta... m'havia plantejat sí. mai encara la llengua com a conflicte. No m'ho havia plantejat.
0: Uh-huh. Era, les coses de l'escola van en castellà, però jo amb aquesta senyora parlo la meva llengua.
1: Sí, totalment, mestra. Totalment. Uh-huh. Que era la mateixa llengua que parlaves a casa i que parlaves amb la gent del poble.
0: Quan creus que se't fa com consciència de que sí que hi ha un problema?
1: Doncs quan, d'una banda, quan... a la universitat. Bàsicament a la universitat. Per què a la universitat? Perquè durant el batxillerat jo vaig tenir professors que seguien la mateixa tònica, bastant la mateixa tònica, que havíem seguit a l'escola de l'Argentera. Però és en la universitat quan tu decideixes que has de fer una tria sobre què vols estudiar, quina gramàtica vols explicar, perquè jo volia ser professora de gramàtica, i aleshores, la gramàtica de quina llengua? A mi se m'acudia dir que era del castellà. És a dir, no se m'acudia altra cosa, perquè vaig fer hispàniques, jo no podia fer...
0: Perquè hi havia aquesta cosa que es deia filologia romànica, que ara no se'n recorda
1: filologia
0: ningú.
1: Romànica, que era un genèric que no t'ho deixaven sí. fer, tota la filologia romànica, i et feien triar entre hispàniques, gàl·liques o italianes, dèiem. I aleshores, si tu triaves filologia hispànica, feies tot en castellà, i la gramàtica, és a dir, el pivot, l'estructura, la columna vertebral d'aquella carrera era la llengua castellana i la literatura castellana, però feies assignatures soltes com de literatura catalana, una, dues, màxim. I recordes... Feies gramàtica històrica, però feies gramàtica històrica de l'espanyol, no la feies del català. I aleshores algunes assignatures com el gallec. I què estudiaves? La llengua gallega? No, estudiaves la literatura gallega. Entens?
0: I recordes, per exemple, les primeres lectures d'en català?
1: Les primeres...
0: Allò de dir, això que jo he parlat a casa, ara ho estic llegint.
1: Sí, sobretot amb llibres de la primera Mercè Rodoreda, la Montserrat Roig, etc, que això ja era en període universitari.
0: Mm-hmm. Això és fort, perquè crec que és una història... És teva, que tu tens 80 anys, sí. però també és molt...
1: 79, perdona.
0: Perdó, 79. Ara hem acabat les amistats, ja ho estic veient. Doncs 79, però la cosa és que... O sigui, és a dir, és la teva història, és la de moltes que ens vam trobar que quan vam començar a llegir literatura catalana estàvem a la universitat o l'havíem passada ja.
1: Sí, sí, sí. Absolutament.
0: I sobretot la història de les dones. Jo també crec que les escriptores encara va tardar més la cosa. Potser havíem llegit un poema de Foix per dir alguna cosa, però vam arribar més tard a la Rodoreda.
1: Això és veritat. És a dir, és que ara saps que ja no em puc recordar quins eren els primers llibres que em van fer llegir a literatura catalana, però jo un era L'Somni de Bernat Metge.
0: Sí, jo me'n recordo Joan això. Maragall, La vaca cega, o sigui, d'aquelles primeres coses de llegir, i jo crec que el que primer vam llegir sí. va ser Els senyors.
1: Però com a plaer,
0: sí.
1: aleshores començaves a triar llibres que eren en català, i curiosament alguns estaven escrits per dones. Dic curiosament perquè no n'hi havia tantes de dones que publicaven llibres.
0: Aquesta energia de la natura és la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i es diu Teresa Cabré. Sí.

0: El temps de l'amor i de l'aventura, aquest temps de l'amor de la Frances Hardy, que ens ha dit que és una romàntica, ai, sí, la Teresa Cabré. T'hem posat aquesta perquè el Tous les garçons et les filles l'hem posat moltes setmanes ja. Però vaja...
1: Ah, l'heu posat moltes setmanes,
0: oi? Moltes setmanes. Hi ha moltes dones enamorades com tu.
2: Sí.
0: Escolta, ara que no en sent ningú, que és la pregunta que tothom s'està fent. Què feu a l'Institut d'Estudis Catalans? Perquè hi ha... Sí, riu. Però és que hi ha molta gent que diu Ramon Llull, l'Institut de les Lletres Catalanes... Hi ha molta gent que no sap el que feu.
1: No, és clar que no ho sap, però... Saps què passa? Que l'Institut d'Estudis Catalans pot remetre moltes coses, no diu res en ell mateix. Quan diuen Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, tothom sap què és l'Acadèmia Espanyola i que es dedica a la llengua. I, en canvi, no saben que la funció acadèmica sobre la llengua la fa l'Institut d'Estudis Catalans. Ara, en aquest moment, l'Institut d'Estudis Catalans té un subtítol que és Acadèmia Nacional. Acaba de ser reconegut fa uns mesos pel Parlament de Catalunya i confiem d'aquesta manera que serem més transparents. Som una acadèmia. Som una acadèmia, som l'Acadèmia de la Llengua. I, a més, tractem també sobre tota la resta de temes del saber.
0: Però sí, no, clar, és que... Ja ho sé que dius, home, has convidat a la presidenta, hauries de saber tu. No, però m'agrada que ho expliqueu, perquè jo crec que a vegades hi ha molta confusió. I també quan es tracta de la llengua també aixeca moltes suspicàcies. Aquests dies que venim de, per exemple, escriptores com la Juana Dolores, que diuen que no saben si volen continuar escrivint en català perquè és una llengua elitista i classista, llavors m'agrada que expliquem què esteu fent amb la llengua.
1: Nosaltres som com una acadèmia d'acadèmies, creada en un moment en què es construïa aquest país com a nació, que va ser l'època de Prat de la Riba. I aleshores, què va pensar Prat de la Riba? Doncs que construir un país que era nació i que virtualment actués com si fos un estat, encara que no hi podia actuar des d'un punt de vista legal, significava dotar-lo d'unes estructures que són les pròpies d'unes estructures d'estat. Una de les quals és un institut de cultura, ciència i llengua, d'una banda que fixés la norma de la llengua, perquè una nació que té una llengua i aquesta llengua no està ben codificada, no està ben unificada, doncs no és una pròpiament una llengua de cultura, per tant, que es treballés contínuament sobre una llengua, dotant-lo de tots els recursos necessaris perquè es pogués expressar tot.
0: I per això teniu totes aquestes persones que treballen amb tu, que hi ha geòlegs, hi ha...
1: Això és una altra cosa. Perquè la segona missió no és només la llengua.
0: Sí.
1: La segona missió, però d'això dic acadèmia d'acadèmies, és totes les altres matèries del saber. Recerca en catalanística, és a dir, recerca en tots aquells temes de qualsevol matèria que els resultats de la qual, d'aquesta recerca, vagin a favor o d'un major coneixement o d'un major benestar d'aquest país.
0: Perquè a més hi ha hagut històricament molts tipus de coneixement que encara són molt en castellà. Pensem, per exemple, en el món jurídic, per exemple. Ha costat molt introduir... No és que no existissin les paraules en català, però ha costat molt que fossin una realitat.
1: Montse, però diferenciem una cosa. Una cosa és fer ciència en català i l'altra cosa és fer recerca en catalanística, que vol dir en biologia o en arquitectura o en art o en biogenòmica, no només en català, sinó sobre un objecte vist des de la perspectiva de la societat catalana, que és una cosa molt diferent.
0: A veure, posa'ns un exemple.
1: T'ho explico, per exemple, jo sempre poso l'exemple del biogenoma perquè sembla el més allunyat de tot. Nosaltres tenim un projecte, nosaltres només subvencionem projectes de recerca en catalanística. Per exemple, un es diu biogenoma. Aleshores, què fan els especialistes que es dediquen a desenvolupar aquest projecte de recerca? Doncs seqüenciar espècies genòmiques que són pròpies dels països catalans. Què pot ser catalanística des d'un punt de... Quina és la perspectiva de catalanística d'un projecte sobre infraestructures? Treballar sobre les infraestructures del país. També pots descriure infraestructures de fora, però sempre com a tema de referència, perquè allò que estudies o que descriguis vagi en favor, vagi per al millorament de les infraestructures del país. La recerca en catalanística vol dir això, recerca normal i corrent sobre qualsevol tema, però amb la finalitat que després les aplicacions vagin cap al país.
0: I tota la gent que hi treballeu, sí, veniu de l'acadèmia?
1: A veure, tota la gent que hi treballem, nosaltres a dintre de l'institut som els membres i els treballadors de l'institut. El que fem els membres és simplement, és a dir, participem en les recerques, dirigim recerques, assessorem sobre recerques, produïm divulgació científica o produïm articles d'investigació, etc. Participem en les activitats, en els seminaris de... Això són els membres. I després hi ha tota una sèrie de treballadors que constitueixen el personal tècnic de l'Institut Tècnic i Administratiu. I el personal tècnic s'ocupa precisament del desenvolupament de treballs que serveixen després per fer recerca als membres de l'Institut.
0: I una de les coses que has fet tu en aquests anys d'entrar és que has implementat aquesta comissió d'igualtat, que això era una cosa molt important.
1: Bé, això va ser en aquest mandat ja dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, un dels compromisos que vam agafar l'equip de govern que vam encetar la primera legislatura, no és el que tinc ara, sinó que ha canviat una mica, va ser que ens comprometíem amb la igualtat. I, per tant, la primera comissió nova que vam crear va ser una comissió d'igualtat amb l'objectiu de desenvolupar una llei d'igualtat que realment fos aplicable a totes les activitats de l'Institut d'Estudis Catalans. Una, a promoure la presència de dones en tots els llocs, sobretot en els llocs de responsabilitat. No només més membres dones de l'Institut, que n'hi havia un 14%, quan vam començar era un 14%, sinó també en llocs de responsabilitat de l'Institut. Però, d'altra banda, també perquè tota la documentació que sortís de l'Institut fos una documentació realment canònica des del punt de vista de l'equitat de gènere.
0: Que aquí suposo que estàvem força endarrerits, per això que dèiem al principi.
1: És que mai no s'havia revisat.
0: Clar, veníem, això ho dèiem abans de començar aquesta entrevista, que hem empatat una mica la xerrada i parlàvem que tot aquest món que teníem al cap, si, per exemple, quan pensem en la llengua, els dos grans autors d'una normalització d'uns diccionaris, etc., són Alcover Moll, que era un senyor capellà, amb tots els respectes, me l'estimo molt.
1: Però Moll va tenir molts fills, eh? Sí, però sí. Francesc de Borja Moll va tenir molts fills.
0: Exacte. Sí, per compensar. I a l'altra banda tenim el
1: Pompeu Fabra,
0: que era un senyor que li apretava el corbatí, una mica l'estranyia una mica el corbatí. Amb tot el carinyo, pensa que ho estic dient jo, no ho estàs dient tu.
1: De totes maneres, tu pensa una cosa, que quan es va construir aquest país, es va construir d'alguna manera des d'un acord que era de totes les forces polítiques catalanes, catalanistes, que anaven des de la dreta civilitzada, etc, etc, fins a l'esquerra més federalista o més independentista.
0: Veure, més enllà de les bromes, no els agradarem mai prou la feina feta.
1: Sí.
0: Però tot i així, ens faltava tenir un imaginari, també veure que la llengua també l'havien construït les dones. A Espanya tenien Maria Moliner, per dir alguna cosa, i aquí segur que tenien Maries Moliners, però és que no els hi sabem posar nom, no els hi sabem posar cara.
1: Sí, clar. Joana Raspall, per exemple, l'hem conegut després, posteriorment, Joana Raspall. Joana Raspall va fer un diccionari sobre frases fetes, i té molta obra escrita, i en canvi, a les escoles ara es coneix, però nosaltres ni l'havíem llegit mai, Joana Raspall, ni la coneixíem.
0: Sap una mica de greu, m'imagino, tot això.
1: Sap greu, home, esclar, que sap greu. És que hi ha moltes dones...
0: I hi ha més de Joana Raspall, m'imagino.
1: Hi ha moltes dones, com també hi ha molts homes de valor en tots els aspectes, però realment també hi ha moltes dones. El que passa que jo, allò que et parlava abans dels circuits, quan els circuits són circuits tancats, lògicament es van reproduint sempre el mateix tipus de persona.
0: Doncs mira, farem un altre circuit nosaltres, que és el de la música, una altra de les cançons que ens ha triat la Teresa Cabré, Ne me quitte pas.
3: Ne me quitte pas. Il faut

0: du bonheur. Ne me quitte pas.
1: És una romàntica declarada, Teresa Cabré.
2: Que bonic.
1: Quin aquest... playlist que ens has portat aquí aquesta tarda. Escolta, el Ne me quitte pas on te porta? On et porta aquesta cançó?
2: Res, em porta en aquests moments de solitud, de,
1: sempre solitud.
2: De serenitat. Sí, perquè...
1: Però escolta, solitud no gaire, que tens més nets, tens no, un munt de nets.
2: Cosa, una cosa és que estigui acompanyada i l'altra cosa que sigui necessària la solitud.
1: Ja, per pensar
2: poder actuar,
1: i
2: per poder pensar reflexivament, sí. M'agrada reflexionar. M'agrada tenir espais i aquests espais els necessito de solitud.
1: I això s'ha entès a la teva vida, les persones que tenies al voltant?
2: Absolutament.
1: Sí, eh?
2: Absolutament.
1: Perquè tu vens d'una generació que ja sé que ets molt jove i molt eixerida, 79, que quedi clar, no 80, però vens d'una generació on les dones no han tingut gaire allò de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no l'han tingut gaire. Més aviat estaven dretes allò a la cuina menjant, és a dir, venim de tot això i tu vens d'una família treballadora.
2: Jo vinc d'una família treballadora, una família...
1: Vull dir que no hi havia, no sé si hi havia a casa teva molts models
2: no.
1: En aquest sentit de dones que tinguessin el seu espai, la seva tranquil·litat, etc.
2: No, vinc d'una família, a més en què la meva mare, havent estudiat a l'Institut Escola de Barcelona, a l'època de la República, i després havent fet la carrera de magisteri, perquè no va voler continuar la carrera de matemàtiques, que es va matricular el primer any, però va voler casar-se i aleshores va fer la carrera de magisteri, va renunciar a tot el que havia fet i nosaltres no coneixíem ni tan sols el valor del que ella va fer, el coratge que ella tenia en un moment determinat.
1: Home, això és bastant extraordinari. En aquella època, algú amb carrera, una dona que estudiés matemàtiques...
2: No, primer curs només.
1: Sí, sí.
2: No va voler continuar.
1: Que com a mínim ho intentés, perquè jo crec que hi ha moltes dones que no hi tenien ni l'accés ni pensaven que ho podrien fer.
2: Però jo crec que els models socials d'aquella època li van fer que va dir ostres, he entrat a la carrera de matemàtiques per mèrits propis. Per què? Perquè vaig tenir una matrícula d'honor dels anys de batxillerat i, per tant, he entrat directament en una universitat. Però jo no la vull, aquesta vida. Ja. Jo vull una altra vida. Jo em vull casar, estic enamorada, vull tenir fills i vaig a tancar-me en un poble en què tot allò que hi he estudiat i he practicat no em servirà més que per fer substitucions quan la mestra no hi era.
1: Clar, però tu tenint, per exemple, aquest testimoni de la teva mare, podries haver decidit que faries el mateix. És a dir, tu vas trencar una mica amb aquest cordó umbilical, podríem dir, i tu vas tenir claríssim...
2: Perquè jo no tenia el caràcter de la meva mare, jo tenia el caràcter del meu pare, que era un home lluitador, molt rebel, i per tant jo vaig ser sempre molt rebel. Entens?
1: Però per fer, per exemple, carrera, o tu, per exemple, quan estaves estudiant a l'Argentera, quan vas voler estudiar de més gran, vas haver d'anar a viure a Manresa.
2: Bueno, és que jo vaig haver d'anar a viure a Manresa perquè a l'Argentera la mestra es va posar malalta a meitat de curs, just l'any que et preparaven per entrar a l'institut, que aleshores era la preparatòria, i van dir que aquesta noia perdrà la possibilitat d'entrar a un institut, i jo que estava destinada a entrar a l'Institut de Reus, com pots imaginar, i agafar el tren i anar pujant i baixant de l'Argentera cada dia, vaig anar a raure a casa d'uns oncles perquè ells vivien a Manresa i un cosí meu que tenia la mateixa edat estudiava a l'Institut de Manresa i feia preparatòria, i em van acceptar. I és clar, en el moment...
1: I vas anar-hi contenta.
2: No, a veure, no. Quan amb una criatura l'arrenquen del que és la seva vida quotidiana, contenta no n'està, les coses com siguin. I em va costar temps adaptar-me i a fer-m'ho meu.
1: I a més, allà fa fred.
2: Però deixa'm que et digui una cosa, però el tema és que com que jo era molt treballadora, perquè jo sóc una pica pedrera,
1: sí.
2: És a dir, bàsicament, sí, sí. És a dir, jo he treballat molt. He treballat molt. Jo no m'he posat grans metes mai, però en canvi sí que m'he posat grans reptes per actuar. I aleshores, doncs, a l'Institut de Manresa vaig destacar amb les notes des del primer moment que vaig arribar que se suposava que devia anar més endarrerida que aquells que portaven o que aquelles persones, les noies, eren. I aleores això em va donar...
1: Velocitat de creuer la teva.
2: Em va donar embranzida, en set, i et dona molta seguretat.
1: Uh-huh. I jo pensava, clar, en aquella època minoria també de dones estudiant una carrera. Vull dir, quan vas entrar...
2: No, perquè jo vaig estudiar lletres.
1: Sí, sí.
2: Ara...
1: Hi havia més dones, però sí. Estudiar una carrera tampoc era una cosa que fes tothom.
2: Sobretot dones d'origen rural, diguem-ne, que no fossin de grans terratinents, sí que era més...
1: Ah.
2: Més...
1: Com
2: jo recordes? Vaig estudiar sempre amb beca, però...
1: Sí. I com recordes aquells primers anys de la universitat?
2: A veure, jo el que vaig trobar a la universitat... Jo vaig passar per la Universitat de Saragossa abans d'anar a la Universitat de Barcelona, perquè era l'època del Sindicat democràtic, i com que jo tenia un caràcter rebel, el meu pare, sobretot el meu pare, va tenir por de posar-me a Barcelona, i aleshores em van enviar amb la beca.
1: Me la tancaran amb els
2: grisos. Cap a Saragossa, no? No m'hi vaig adaptar mai. No m'hi vaig adaptar mai a Saragossa en aquell moment, perquè jo volia estar a Barcelona, i després va venir tercer a Barcelona. Però com ho vaig fer? Doncs jo continuava treballant, estudiant, etcètera, etcètera, i d'aquí em vaig anar fent un camí. Quan vaig imposar que volia venir a Barcelona, doncs vaig fer la carrera aquí a Barcelona. Què em vaig trobar sobretot a Barcelona? No a Saragossa, sinó a Barcelona. Home, que hi havia gent que estava molt més formada que jo. Gent que havia tingut unes possibilitats intel·lectuals que jo no havia tingut, perquè a casa meva hi havia llibres, però poquets llibres, no hi havia una gran biblioteca, sinó poquets llibres. I aleshores allà em vaig trobar persones que ja parlaven llengües estrangeres, que a l'estiu els enviaven fora i, per tant, coneixien altres coses.
1: Em sona tot això que dius, Jo sempre explico que quan vaig venir a estudiar a Barcelona vaig veure gent que tenia allò, una porta que posava servicio, i pensava, què és això?
2: Sí, això i jo.
1: Una porta de servicio i una porta per on entraven, I vaig dir, em sembla que jo no vinc del mateix lloc.
2: Et vaig jugar, no vens del mateix lloc.
1: I llavors sempre...
2: Però t'has respectar, és a dir, jo el que vaig comprovar, però ho vaig comprovar a posteriori, que les persones que treballen molt i que tenen bons resultats, etcètera, etcètera, n'hi ha d'altres que les admiren.
1: I d'altres que tenen enveja, segur. Segur que has aixecat més d'una enveja.
2: Segurament, però jo també és pel caràcter que tinc. Jo tinc un caràcter molt resolutiu, i les persones que tenim caràcter resolutiu realment toquem més, i sobretot som impulsives, toquem molts ulls a polla.
1: També ho dius, això. Anem a la publicitat, que ens toquen també l'ull de poll, però d'una altra manera, i continuem aquí amb la Teresa Cabré.
3: Catalunya Ràdio. Fa 50 anys es va estrenar la pel·lícula més important del cinema català, La ciutat cremada. El seu gran èxit popular la va convertir en un símbol del poble català i un punt d'inflexió del cinema de la transició.
4: El que no funciona és el sistema burgès.
5: Amb motiu del 50è aniversari de la seva estrena, a La finestra indiscreta reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona. Us explicarem el seu origen, com es va finançar de forma poc comuna, el seu context, com es va rebre i la petjada que ha deixat en el cinema català.
4: L'únic arma de que disposem és el treball, el nostre treball!
3: Especial La ciutat cremada, 50 anys després. Una cita amb la història, el cinema i la memòria. Aquest divendres a mitjanit, a La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
8: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: House of the Rising Sun de la Joan Baez.
1: I entrem en l'època universitària i revolucionària.
0: Sí, que vas cremar uns quants containers o què?
1: No, perquè era pura gosa, era molt pura gosa. Però realment des del punt de vista de les idees, etc, etc, estava completa.

0: No, però nosaltres per exemple... havíem de ser mares, però no les perfectes. No. I jo la veritat és que no tenia intenció de ser mare perfecta. Vaig trobar un company que realment ho va entendre perfectament, que em va complementar perfectament, que ens vam ajudar l'una a l'altra des d'aquest punt de vista, però que jo perfecta no ho volia ser. I jo tenia molt clara una cosa. Jo havia treballat molt al llarg de la vida, al llarg de tota la meva infantesa i la meva adolescència i la meva joventut, per tenir una carrera. I una carrera professional. I jo volia continuar fent aquesta carrera professional i això ho tenia claríssim. I el meu company, en aquell moment el meu marit, no hi va posar mai. Sempre va conviure, diguem-ne, amb aquesta convicció. Sempre. I els fills també hi van conviure. I van conviure i patir la meva tesi doctoral. I a les vacances a l'Argentera, en què és que haig de fer tesi, és que haig de fer tesi. Però jo vaig tirar endavant. Sempre, sempre ho han tingut present, això. Encara ara, que els nets et diuen, àvia, quan et jubilaràs? Em diuen, perquè jo dic, quan em jubili i estigui apalancada a casa i no tingui ganes de sortir, em compraré un gos. Perquè m'obligarà a sortir. I em diuen, i quan et jubilaràs?
1: Volen que et jubilis o què?
0: Sí,
1: perquè
0: volen.
1: Estàs massa activa.
0: Ara
1: no
0: ja no,
1: gaire.
0: Perquè s'han fet gran i no em necessiten.
1: Ja. Però t'han retret mai, diguéssim que els fills, sobretot, no
0: sí,
1: els nens...
0: Sí, els nets no.
1: Que no estiguessis prou a casa, de vegades?
0: No, que no estigués prou a casa, no, perquè jo vaig intentar que... Jo m'estimava més viure més precari, des d'un punt de vista econòmic. Entens? I gastar els diners per tenir suplències a casa, que no pas anar-me'n de vacances a un altre lloc, etc etc. Sempre ho vaig tenir molt clar. La meva filla, que era la tercera, sí que en algun moment em va dir que a mi em va faltar una mica de mare. Quan jo vaig fer la primera estada a l'estranger de 3 mesos, que era un moment de la seva adolescència en què el meu marit, lògicament, s'hi va quedar. Però em sembla que ha estat l'única frase que jo he sentit a dir des d'aquest punt de vista.
1: On vas viure? On vas viure que vas estar fora?
0: A Montreal.
1: A Montreal,
0: sí.
1: Canadà.
0: Sí.
1: I com va ser l'experiència?
0: Oh, fantàstica. És que, a veure, jo tot el tema de planificació lingüística i de la consideració del català com a llengua minoritzada, etc etc, i sobretot l'acció en planificació lingüística, ho vaig aprendre allà.
1: A treballar, no?
0: Treballar,
1: i per això
0: treballar.
1: Potser hi ha algú que deia, ei, necessitava més mare. Però no, m'imagino que no te'n penedeixes.
0: No, jo no me n'empenedeixo i ella tampoc que jo hagi fet la vida que he fet.
1: Uh-huh.
0: Ella ha fet una altra tria, eh? Ella està més pendent de les seves filles, però cadascú fa la seva tria. I cada moment exigeix.
1: Però creus que per ser excel·lent, per tenir l'excel·lència amb la feina que una fa, per força de renunciar una mica a la part de la maternitat, dels fills, etc.
0: Mira, jo sí, només vaig renunciar a alletar els meus fills. Perquè jo sabia que era una persona nerviosa, una persona inquieta, etc etc. Era una època de convulsió universitària, etc, quan començava a donar classes i tal. I aleshores em vaig estimar més de tenir aquest tema resolt, diguem-ne, no? I, per tant, mai no vaig donar de mamar els meus fills. És l'única que vaig renunciar, perquè la resta jo no em vaig despreocupar de la família i dels fills. És a dir, jo el que sí que era molt sistemàtica. Durant la setmana tenia la intendència a casa mentre jo era fora i treballava, perquè jo sempre deia, una dona no pot buscar només una ajuda el dia que ella té lliure. No, el dia que ella treballa. No. I, a més, també el dia que ella té lliure.
1: Perquè ha de descansar.
0: Ha de pensar. Ha d'estar en aquesta reflexió que et deia abans. Per tant, això durant la setmana jo tenia aquesta intendència bàsicament resolta. I això sí, ens trobàvem tota la família sempre cada nit per sopar. Però després, els caps de setmana, jo la dedicava als meus fills fins el diumenge al migdia.
1: I ara jo potser m'estic passant, però tu creus que aquesta manera de treballar i aquesta consciència de que el temps era teu i que el necessitaves per fer allò que volies, costa els matrimonis, això?
0: Pot costar els matrimonis, de la mateixa manera que pot costar els matrimonis que un faci una carrera molt més intensa que no pas l'altra, hi ha moltes coses...
1: Sí, perquè a vegades sí que hi ha enveges, no?
0: Si enveges, jo no en diria tant enveges com... qüestions no resoltes amb una mateixa.
1: Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes coses ens queden per parlar amb aquesta dona encara.

0: Marina Rossell, Imma Solitud, que és un tema que ha sortit bastant aquesta nit, la necessitat de la cambra pròpia, de la solitud, del temps per reflexionar. És una cosa que busques, i ara dèiem, és curiós, aquesta dona que té aquesta energia que l'esteu sentint a Catalunya Ràdio, en directe, i al mateix temps aquestes músiques que ens tria, que això em fa molta gràcia, perquè, en el fons, això ens està dient que la Teresa, quan arriba a casa, té ganes allò d'estar sota una manteta, ara quan vingui el bon temps, perquè encara no ha vingut, i que la deixin en pau. Amb què gaudeixes, Teresa, quan estàs allò tranquil·la?
1: Estar tranquil·la, no fent res.
0: No fent res, eh?
1: No fent res.
0: Mirant els...
1: Sí, mira-me com diuen. I on, quin és, que, com faràs, què faràs? Què faràs aquest estiu? Jo dic avorrir-me.
0: És el teu somni, eh?
1: Sí.
0: Em sembla per això que no el deus complir mai. Ho deus dir cada any. L'any que ve m'avorriré.
1: No, perquè jo arribo a avorrir-me de la rutina en un poble, de fer cada dia el mateix, sense pensar què faràs l'endemà.
0: Escolta, ara que parlem d'avorriment, que no sé si això es fa badallà o no, però aquests últims anys hem tingut molts debats sobre la llengua, el feminisme, posicions a vegades molt enfrontades, no? Parlar del llenguatge no binari, si hem de dir li o el que sigui, no? Hem tingut, doncs, dones molt combatives en aquest sentit, la Carme Junyent. Com vius tot això? Com vius tot aquest enfrontament que hi ha i totes aquestes converses sobre la llengua?
1: Tu pensa que jo sóc membre de la secció filològica i, per tant, des d'aquest punt de vista, tinc una posició determinada sobre la distinció que hi ha entre el que és la gramàtica i el que és el discurs. Val? Per tant, jo m'he pronunciat explícitament en molts llocs perquè m'han punxat perquè em pronuncies.
0: Ja ho fem, això, els periodistes.
1: Clar, perquè d'una banda tu dius, bé, jo accepto que la realitat canvia, jo accepto que hi ha determinades formes gramaticals que han de canviar perquè s'han d'adaptar a la realitat, de la mateixa manera que accepto que en determinades situacions que tu vols aconseguir alguna cosa, per exemple, complicitats amb un auditori, com em va dir una vegada una consellera d'Igualtat, doncs aleshores jo faig servir les fórmules que sé que m'establiran aquesta complicitat.
0: Per exemple? Benvolguts, benvolgudes? O no?
1: Que això és el de menys. Per exemple, l'Elis. Per exemple. Entens? És a dir, a veure, de la mateixa manera que tu et vesteixes d'una manera diferent en funció de les circumstàncies, doncs tu t'expresses d'una manera determinada en funció de les circumstàncies i moltes vegades en funció d'allò que vols aconseguir. Però jo hi ha una cosa que sempre l'he tingut present, que una altra cosa és la gramàtica. I la gramàtica hi són aquells fenòmens que realment estan molt consolidats en l'ús. Si l'ús canvia, la gramàtica canvia.
0: Ha de canviar la societat abans que la llengua.
1: És això, sempre ho he dit. Quan estàvem coordinant la primera edició del diccionari, que vam fer aquesta revisió de la part, sobretot de la part més androcèntrica del diccionari, vam rebre una citació del Parlament de Catalunya en aquell moment, que ens deia, això era començaments dels 90, que ens deia, em deia, em citava a mi, que era coordinadora del diccionari, no era la directora, sinó que era coordinadora del diccionari, i que m'hi vaig posar perquè el meu professor, un antic professor meu de la Universitat de Barcelona, m'ho va demanar, perquè jo no sé si m'hauria atrevit a posar-me al davant de la coordinació de la remodelació del Fabra. No sé si m'hauria atrevit.
0: Però hi estaves, i vas estar al final.
1: Vaig estar perquè em va deixar sola.
0: Sí.
1: Clar.
0: Què vols dir amb això?
1: Es va retirar, als 70 anys va dir que no volia fer res més, i em vaig quedar sola ante el peligro, diuen. Yeah. I aleshores el meu mestre em va cridar, que era en Badia Margarit, i em va dir, Teresa, t'hauries de posar al front de les oficines lexicogràfiques i al front de la comissió lexicogràfica. I allò, aquella feina que jo feia, però que la feia com a ajuda, encara que portés molt la veu cantant, perquè ja sabeu que estic molt acostumada a portar veus cantants, no? Doncs aleshores jo vaig estimar-me més que allò no descavalqués, doncs fes descavalcar en el procés d'avançament que teníem
0: però
1: en aquell moment.
0: Sí que va haver canvis en el sentit del que dèiem al principi, aquella cosa que m'ha explicat del cervell de l'home i de la dona.
1: Sí, tot això ja es va fer, de la mateixa manera que hi ha temes més
0: subtils. El llenguatge sexista, podríem dir, o allò més de broc gros.
1: Exacte, però ens deien, volem que vingui davant dels grups parlamentaris per explicar què és el que estan fent vostès amb el diccionari, i aleshores deien, per erradicar tot sexisme del llenguatge. I aleshores jo dic, perdoni'm, nosaltres el sexisme del llenguatge no el podem erradicar. Nosaltres hem de fer una obra lexicogràfica al diccionari, que el que hem de fer és la manera com tractem després la llengua que no sigui sexista. però no podem treure dona pública del diccionari, perquè si dona pública té un sentit determinat,
0: sí,
1: no podem deixar de posar-la.
0: I perquè un dia llegirem un llibre antic, no sabrem què vol dir.
1: Això és un altre...
0: Això per començar, no? També estem parlant una llengua, també és història, no?
1: Fixa-t'hi bé, oi que ara els pobles... A la dona del... a la dona de l'alcalde ja no es diu l'alcaldessa?
0: No.
1: No sé, vaja, em sembla però que no, ja... però la dona de l'apotecari sí.
0: No.
1: Entens? No es diu? Doncs l'ús...
0: Ja fa que desaparegui.
1: El canvi social ha fet que desaparegui tot això. I que el diccionari hagi de posar, que ja ho vam posar en aquell moment per orientar-los, en recessió. Entens? I arriba un moment que aquesta enrecessió finalment ja desapareix.
0: Clar, però tu, per exemple, aquests del Baix Camp, ara canviant de tema, però no...
1: Sí.
0: Com has viscut també tota la part dialectal que s'ha perdut? Per què molts parlants anem a buscar, per exemple, el diccionari, anem a buscar l'Alcover Moll abans que el Pompeu Fabra, perquè no ens sentim representats? Havíem de normalitzar la llengua, això està claríssim, però... també com a persona del sud, que segurament ara fa servir moltes paraules,
1: sí.
0: O tens un lèxic diferent que una persona de Girona, també tens allò el cor dividit?
1: Aquesta és la posició ara de l'Institut d'Estudis Catalans, ahir ho explicava a la reunió d'Accent Obert, és a dir, quan vam sortir de la dictadura i dèiem, haig de fer un curs de català, ningú es preguntava de quin català, quin curs de català. És a dir, només hi havia el català literari, el que buscàvem l'estandardització màxima. I, per tant, la llengua de referència, la llengua literària, que deia Fabra, la llengua literària. Però, a poc, ens hem adonat que la llengua, a més de tenir una gramàtica, també té una pragmàtica, vol dir condicions d'ús. I, segons les circumstàncies, tu has de fer servir una cosa i una altra. I que els dialectes són aportacions vives a la llengua. Per tant, els mots dialectals, en el català oral, és evident que han de continuar subsistint. I en l'escrit, també. No van adreçats a un públic que saps que no te'ls entendrà. Vull dir, és una qüestió de sentit comú. Si no és difícil, és una qüestió de sentit comú i de no anar a buscar tres peus al gat.
0: Hi ha optimisme o pessimisme amb el català? Perquè tothom plorem, però jo crec que el parlem més que mai.
1: Jo dic que no n'hi pot haver. A veure, no podem dir el català va molt bé perquè no és el que desitjaríem. Voldríem que estigués en una altra situació i voldríem, a més, que la comunitat catalanoparlant cada cop fos més àmplia. Cada cop fos més àmplia i, sobretot, a les persones que s'incorporen en aquest país cada cop s'hi integressin més en tot aquest món de respecte de la llengua i d'ús de la llengua. Per tant, no podem dir la situació és fantàstica, però en canvi no podem anar-nos donant missatges negatius perquè la negativitat ens fa pensar sempre en la derrota i en aquest got mig ple que fa que la gent no tingui energia. Doncs si no podem intervenir en aquesta situació, ja ho podem deixar córrer. Tot aquest catastrofisme...
0: Que no ens va bé, eh?
1: A mi, la paraula, ho dic sincerament, jo ja sé que hi ha persones que els molestarà que digui això, però que l'expressió emergència lingüística no m'agrada. No m'agrada.
0: No ens agrada.
1: Devem tampoc.
0: Ser... No ens agrada gens.
1: Ah,
0: estem farts de gent fent el pluricó. Per això, per acabar aquesta entrevista, posarem una làgrima.
1: Ah, aquest maca.
2: Plena de penes.

0: Acabem amb aquesta cançó, Teresa Cabré. Gràcies per aquesta entrevista. Què et fa més pena, tu? Què et fa més pena, que no sigui el català? Que el català ja sabem que no te'n fa de pena.
1: Què em fa més pena? Mira, és que em dic el mateix que vaig dir ahir, perquè no sé, últimament tinc una obsessió. Que no siguem una societat prou madura. Això és el que em fa pena.
0: Doncs... això és el que li fa pena a la Teresa Cabré. Nosaltres ens fa llàstima no estar amb vosaltres tot el cap de setmana, però hi tornem dilluns. Si no, tenim un podcast meravellós que us espera a la web de Catalunya Ràdio. Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies. Josep Maria Campillo, aquí pujant i baixant la cosa. Si no, sense ell jo no faig res. Ens acomiadem. Fins dilluns. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos parla Nando Senoguera. L'independentisme ha tornat a sortir aquest 11 de setembre als carrers per la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, la manifestació de l'ANC i Òmnium ha aplegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització, ha dit, per la tardor de l'any que ve, coincidint amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
2: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
1: A Barcelona hi ha hagut 8 detinguts per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. Uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots fins que aquests els han dispersat. Els 8 detinguts estan acusats de desordres públics. A Girona, la manifestació independentista ha plegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. Més notícies. Nova York ha commemorat aquesta tarda els 25 anys dels atemptats de l'11S. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit quedar-se a Washington perquè no es permeten fer discursos oficials a la zona zero. Així, des del Pentàgon, Trump ha fet servir l'11S per justificar la seva guerra contra l'Iran, amb l'argument que aquest règim és el patrocinador del terrorisme actual.
3: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: Els rebels hutis del Iemen, que són partidaris de l'Iran, han anunciat que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels ja han arribat des de la ciutat portuària de Moka, un dels ports clau que hi van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas, tot i que ells diuen que la navegació és segura, excepte per als vaixells de l'Aràbia Saudita. Els Mossos i els bombers han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaig al Mollanàs. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. I crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot i això, la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons en l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Francesc Valls. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista. Només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bon treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralford, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Arsbatur i, sobretot, amb Hopi Pola, una increïble versió que el Cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.

0: I els esports, Carola López.
1: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Kitzas Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. La final serà diumenge a les 12 del matí contra l'Ilerna Lleida.
0: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana el Girona 95, Joventut 84.
1: El president del Barça, Joan Laporta, marca com a objectiu els 4 títols de la temporada de Guapeta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova. Diu Laporta, però, que l'equip ha de mantenir l'atenció que marca Hansi Flick.
0: Aquest divendres ha començat la 5a jornada de Lliga amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat només un punt de 15 possibles fins ara.
1: I aquest dissabte jugarà l'Espanyol a 4:45 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard, a les 9, al Bernabéu, contra el Rayo Vallecano.
0: A segona, 6:45, Girona-Castelló.
1: A la Lliga Femenina aquest dissabte, a les 12, per Esport 3, Atlètic Club Espanyol, a les 7, Barça-Atlètic Madrid.
0: I a la vuelta, victòria d'etapa per a l'irlandès Edward Dunbar. Enric Mas, a falta de només dues etapes, manté el mallot vermell de líder amb 1:37 de marge respecte a Primoz Roglic.
1: I ha començat la Lliga Sobal, 2 partits en presència catalana. Logroño 32, Barça 48, Granollers 38, Cangas 34.
2: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
2: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
4: Atenció, Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
5: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
2: Anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
2: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.

0: comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que celebrem que fa 50 anys que es va estrenar La ciutat cremada, la pel·lícula d'Antoni Ribas que va saber recollir els anhels dels catalans, els anhels de llibertat, de democràcia i de recuperació de la identitat nacional que van esclatar després de la mort de Francisco Franco. Una pel·lícula que es va finançar a través de donatius, ara ho explicarem, i que es va convertir en el primer gran èxit del cinema català. 1,5 milió de catalans van anar a veure La ciutat cremada l'any 1976 i el que van trobar a la pantalla va ser un mirall de les seves pròpies aspiracions, de la seva història i d'una identitat que durant dècades havia estat silenciada.
2: Pasaremos los políticos aquí presentes. Pasarán los partidos aquí representados. Caerán regímenes. Surgirán otros nuevos. Pero el hecho vivo de Cataluña subsistirá.
1: Avui a La Finestra Indiscreta, una cita amb la història, el cinema i la memòria. Un viatge al postfranquisme per entendre per què La ciutat cremada es va convertir en un símbol i per valorar la petjada que ha deixat en el cinema català. M'acompanyen en aquest programa especial l'Albert Galera i el Tarik Porter. Bona nit als dos.
3: Hola, bona nit, què tal?
4: Bona nit, Toni.
1: La ciutat cremada va ser la pel·lícula que va alliberar el cinema català del franquisme?
4: Bé, de fet, La ciutat cremada, diríem, va esdevenir la pel·lícula capdavantera d'un moviment cinematogràfic i social que es produeix justament a partir del 1975, coincidint amb la mort de Franco. En aquella època el cinema català, diguem, s'allibera i esclata una independència artística absenta de censura que permet, doncs, la gestació d'un cinema absolutament lliure i compromès, molt inhòspit fins en aquell moment, i això és tant a nivell social com a nivell polític, amb domini de pel·lícules de caire històric, i mitjançant les quals, doncs, es comença a normalitzar l'ús del català al cinema, que fins aleshores era absolutament ciència-ficció. De fet, un dels grans greuges del cinema català durant el franquisme va ser precisament la prohibició de l'ús de la llengua catalana i el control, doncs, absolut del règim, que no estava per res disposat a permetre ni la creativitat ni molt menys qualsevol reflexió de caire social i polític. El cas és que no es tractava només del fet de no poder rodar en català, sinó que el control ja s'iniciava en l'elaboració dels guions d'aquelles produccions catalanes, que eren absolutament revisats a fi i efecte, doncs, d'evitar la inclusió de qualsevol tipus de crítica o de posicionament ideològic, per petit que fos. En aquest sentit, doncs, La ciutat cremada encapçala aquest esclat i es converteix en la pel·lícula més representativa del cinema català de la transició. En part també perquè, com deies, va tenir un èxit espectacular, imprevisible, no? Un èxit inhòspit que fins aleshores no havia succeït en cap altra producció catalana. Va ser tot un fenomen i va generar, doncs, un fort impacte en l'espectador de l'època.
3: Sí, de fet, hi ha una anècdota que crec que representa molt bé aquesta necessitat del públic català o catalanoparlant per veure ficció, per veure cinema en la seva llengua, que és una projecció que va tenir lloc al 76 a Mallorca, a Palma, en la qual, doncs, estava anunciada la projecció de la pel·lícula d'Antoni Ribas, però en principi s'anava a passar en castellà, perquè segons la distribuïdora només hi havia dues còpies en català i s'anava a passar, doncs, això, en castellà. Aleshores, Antoni Ribas va anunciar que la passarien en català perquè ell hi anava amb una còpia en català. Aleshores va haver-hi tota una sèrie d'incidents i només va ser en la mateixa sala que Antoni Ribas va dir que es podia passar en català. Es va haver-hi una votació popular a dins del propi cinema i va arrasar, evidentment, l'opció en català i finalment, doncs, es va poder passar en català, però era una cosa que jo crec que demostra molt bé que la gent estava molt necessitada de veure reflexada a la pantalla i sentir explicades les seves històries.
1: És que segurament aquest és part del motiu del seu èxit, és a dir, és una pel·lícula que es converteix en un símbol del catalanisme cultural, i segurament els motius són diversos, perquè per una banda hi ha el que s'explica a la pel·lícula, que narra uns fets històrics concrets, que ara hi anirem, però per l'altra, com deia Tarik, també passa que s'estrena en un moment molt precís, perquè recordem que tot just avui fa 50 anys de la Diada del 1976, que va ser la primera que es va celebrar públicament després de la mort de Franco. Com tothom sap, va ser una diada que no es va poder celebrar amb normalitat perquè les autoritats franquistes encara posaven moltes limitacions a les manifestacions. No va ser autoritzada per celebrar-se a Barcelona i finalment es va fer l'acte a Sant Boi de Llobregat. Clar, aquest va ser el primer acte públic després que la diada hagués estat prohibida, i crec que tenir present això ajuda a entendre bé el clima d'aquest moment, perquè, clar, poc més d'una setmana després d'aquesta primera diada és quan s'estrena La ciutat cremada. Va ser el 20 de setembre de 1976, i per tant és una pel·lícula que pel contingut i pel moment entronca amb els anells catalanistes del seu context, i no passa gaire sovint que una pel·lícula reflecteixi de forma tan clara el seu context social.
3: Clar, i és divertit perquè al final no deixa de passar, no deixa de ser una pel·lícula que parla de 75 anys enrere. El que passa és que clarament el que explica i com ho fa se sent molt, molt proper, i de fet ara si reveient la pel·lícula t'adones de fins a quin punt realment hi ha moltes coses que són conflictes, hi ha circumstàncies i al final una qüestió de fons que segueix sent molt vigent, i per tant jo crec que aquesta pel·lícula, en un moment en què tot estava trencant-se però encara no s'havia trencat, i parla la pel·lícula també d'un moment en el qual, doncs, un canvi de segle en el qual, doncs, aquestes inquietuds polítiques i socials també hi són, jo crec que doncs, clarament responia molt, encara que fos 75 anys més tard, el que necessitava veure la gent davant de la pantalla.
1: Clar, és que avui farem un exercici radiofònic a més que serà molt interessant, perquè l'audiència del 75 responia se sentia interpel·lada per una part de la història de Catalunya que havia passat molts anys abans, però probablement avui els oients, amb alguns talls que posarem de la pel·lícula, se sentiran alhora interpel·lats en el moment actual, connectarà d'alguna manera amb fa 50 anys i alhora connectarà amb pràcticament, en fi, del, doncs amb 1890...
3: Sí, que no sé si és una cosa bona o més aviat trista, en realitat, que ens passi això, però bueno, en tot cas és interessant.
1: Clar, en tot cas, mira, la història que explica la pel·lícula, ara que parlem d'això, del context, també és molt important per entendre com recull aquestes inquietuds. És una pel·lícula històrica que segueix diversos personatges durant un període molt concret, que va, com deia, del 1899 al 1909. De fet, La ciutat cremada té un subtítol que és Del desastre de Cuba a la setmana tràgica, i per tant representa en pantalla episodis de la història catalana que el franquisme havia silenciat o presentat des d'una perspectiva molt limitada, com el tancament de caixes, el creixement del catalanisme polític amb el naixement de la Lliga Regionalista o la mateixa Setmana Tràgica. I a més ho fa, i jo crec que això és el més important, des d'una mirada pròpia. Té una mirada catalana sobre la nostra pròpia història.
4: Sí, perquè la pel·lícula, de fet, va ser una forma justament de compartir el valor de la memòria històrica tan reprimida fins aleshores. Per tant, el valor pedagògic de la pel·lícula és absolutament innegable, no? El compromís de cineastes com en Antoni Ribas i Josep Maria Forn, doncs, té aquesta representació d'aquest valor pedagògic que comentàvem, i de fet la pel·lícula ha quedat clarament com un gran tribut en favor de la memòria històrica, perquè cada nova generació d'alguna manera, doncs, disposi d'un material audiovisual que a partir de la ficció, doncs, s'endinsin al cor d'una realitat, la que li va tocar viure al poble català durant una època tan convulsa com la que retrata el film de Ribas. Així, per tant, el sentit crític d'una pel·lícula valenta, com és el cas de La ciutat cremada, doncs crec que és molt notable, perquè esdevé com un veritable tresor, no només per l'espectador inquiet, amb ganes d'aprendre o de rememorar, sinó també per tot aquell col·lectiu que potser mai ha arribat a analitzar el passat del país, però que apropant-se en aquest cas al que explica la pel·lícula, és molt probable que entengui no només el que va succeir en aquell moment, sinó que raoni la relació amb els esdeveniments que sí els hi ha tocat viure, una mica el que comentava, no?
3: Sí, de fet, en el pròleg del guió que van escriure Antoni Ribas i Miguel Sanz, s'apunta que, diguéssim, que més enllà, doncs, de totes les apreciacions tècnico-artístiques que hi hagi, doncs, es deia, com en el millor cinema d'Einstein, és suficient la vocació pedagògica del passat polític per tal d'entendre en profunditat el present. Prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda,
1: prop del riu hi ha una verneda, prop del riu. Hi ha molts personatges, perquè és una pel·lícula molt coral, però potser el més protagonista, per començar a introduir la pel·lícula, la història de la pel·lícula, és en Josep, que és un soldat d'origen humil que torna de Cuba l'any 1899 i que un burgès, que es diu Frederic Palau, utilitza per fer entrar al país els diners que ha obtingut de la venda dels negocis familiars a Cuba. Com que els soldats no els registren, podríem dir que utilitza en Josep com a mula.
5: Hi havia algunes dificultats per fer la transferència pels bancs. I vaig decidir que el millor era que els portés el soldat. Comprens? Ah, li vaig prometre 100 duros. Els soldats no els registren a la duana, saps?
1: Clar, des del primer moment, la pel·lícula ja està posant davant nostre els dos extrems de la societat catalana. Els que pateixen la crisi, que seria en Josep, clarament, i els que tenen els recursos per convertir-la en una oportunitat. He de dir que després en Josep, tot just després d'això, de fer aquest paper de transportador de diners d'amagat, coneix a la família d'en Frederic i s'acaba casant amb la Remei Palau, de manera que en Josep entra en el món de la burgesia.
4: I és que precisament la burgesia catalana, diguem, té un paper molt important a la pel·lícula. Se la retrata com un col·lectiu especialment conservador, protectors incondicionals del seu capital i de la riquesa, que, bé, d'alguna manera pateixen l'augment incessant de l'anarquisme i del sindicalisme que els envolta innegablement. No són catalanistes, però la seva ideologia conservadora doncs facilita l'entesa amb el govern espanyol, temerosos precisament de perdre el seu patrimoni davant de qualsevol conflicte. Són burgesos que procuren, d'entrada, viure aliens a la realitat social, més enllà, diguem, de la seva classe, fins, això sí, que la revolta els esquitxa directament. El personatge del jove soldat, Josep, com deies, que interpreta el Xavier Lorriaga, actua primer com una mena d'intrus dins d'aquesta família burgesa barcelonina dels Palau.
1: Sí, de fet, ens introduïm nosaltres amb ell, no?
4: Sí, exacte.
1: És el vehicle per entrar en aquest món.
4: Sí, en Josep som els espectadors que efectivament doncs entrem a la realitat d'aquesta família. De fet, és ben acollit i es casa amb una de les filles, la Remei, malgrat, això sí, que se sent absolutament atret per l'altra germana, la Roser. Per tant, aquí entrem en un caire melodramàtic que ja anem.
1: Sí, que això es desenvolupa i és molt interessant.
3: Sí, jo crec que, de fet, precisament una de les coses que a mi m'interessa més d'aquesta pel·lícula i que crec que és especialment interessant és la manera com té Antoni Ribas de retratar la burgesia catalana a través de les seves, diguéssim, bicefàlies, per dir-ho així, no? I, per una banda són conservadors, però alhora, diguéssim, no són aliens al que passa al seu voltant i, de fet, moltes vegades intenten, d'alguna manera, convertir en oportunitats, coses que, d'entrada, potser, des de sectors més conservadors i més tancats, segurament ho verien com un desastre, no?, d'entrada. I crec que hi ha una escena molt bona que explica això perfectament, que és precisament el moment en el qual el Josep, el protagonista, s'enllita, diguéssim, amb la Remei, amb la filla del senyor Palau.
1: És la filla que en realitat no li agrada.
3: Exacte, amb la que no li agrada tant, diguéssim. Però és molt bo aquell moment perquè estan al llit, estan ja, diguéssim, fent-ho de tal manera que quan els trobin la família no quedi més remei que casar-los, però en comptes de fer un gran melodrama, una situació completament, diguéssim, tràgica, el que fa el senyor Palau quan els veu és asseure's al llit tranquil·lament, dir discutim-ho, i a més en aquest moment és molt divertit perquè el que fa Antoni Ribas és fer una elipsi i diu discutim-ho i just després passem una escena que ja és el matrimoni, no? És un violí tocant un violinista tocant el violí perquè s'estan a punt de casar el Josep i la Remei.
1: El Josep és el personatge potser que té l'arc més clar de tots, perquè veiem que, com dèiem, té un origen popular, però a través d'aquest matrimoni es va convertint en burgès i es va allunyant, malgrat que ell no ho vulgui, no? Té aquesta lluita durant tota la pel·lícula de la lluita obrera.
4: Sí, però fixeu-vos que malgrat això no acaba de perdre aquest idealisme marcat que té i apassionat, no? Ni aquest esperit inconformista que l'envolta, de manera que es genera precisament un conflicte intern d'identitats i de posicions socials, que és un altre dels grans temes que analitza la pel·lícula.
3: Sí, i en aquest sentit també, a més, crec que és una pel·lícula preciosa en el sentit que no és gens taxativa, tal com no tampoc ho són els personatges, és a dir, va exposant les seves complexitats a través de les seves contradiccions, i a més és una cosa que fa, trobo que d'una manera molt intel·ligent el director Antoni Ribas, que és que a poc aquestes contradiccions, que més aviat són internes, es van plasmant en el context col·lectiu en el context extern, és a dir, va a poc a poc ampliant aquestes contradiccions. Crec que la paraula, de fet, contradicció és la gran virtut d'aquesta pel·lícula i el que regeix tota la trama. I a més no només passa amb el Josep, sinó també amb la Remei, que ve d'un entorn burgès, però és molt tolerant i, de fet, es va permeabilitzant dins dels entorns una mica més proletaris.
1: Hem parlat amb Josep, hem parlat també de la Remei, que són personatges de ficció, però també hi ha personatges històrics, com en Cambó, i, de fet, en aquests primers compassos de la pel·lícula veiem com Cambó i Prat de la Riba intenten convertir la crisi d'aquell moment en una oportunitat política. Cambó està intentant construir una nova política catalanista allunyada dels partits dinàstics tradicionals.
6: A Espanya hi ha moltes coses que fan pudor de mort. Només cal que hi hagi algú que tingui prou estómac per enterrar-les. Sí, sí. A l'obsessió de la guerra ha seguit l'obsessió de la regeneració, del reformisme. Amic Cambó, cal aprofitar el sentiment general de disgust. La gent ha perdut la confiança en el règim. S'haurien d'adonar que el canvi que és en l'ànim de tothom no el pot dur el regeneracionisme. Són els mateixos que ens han portat al desastre.
7: Evidentment, no aniran més enllà dels canvis mínims que els permetin quedar allà on són. El difícil per part nostra és aquesta mobilització general que ens cal.
6: Sí. Quan més hi penso, més veig com ens és de necessari el doctor Robert. Només un home honrat i admirat com ell té possibilitats de mobilitzar tota aquesta massa neutra que fuig com de la lepra de tot el que fa olor de política.
3: Aquesta escena crec que és molt interessant per entendre aquest moment en el qual els polítics catalans troben una finestra d'oportunitat per canviar les coses, però crec que a més és molt interessant l'escena prèvia i posterior a aquesta. En l'anterior veiem a la gent del carrer que està intentant saber quin serà el seu futur a través d'un ocellet predictor, diguéssim, i la posterior és el senyor Palau, el burgès, que també està veient que com tots els paradigmes estan canviant i està llegint Nietzsche el llibre de Més enllà del bé i el mal, que és un llibre en el qual qüestiona les morals cristianes antigues, no? Jo crec que aquestes tres escenes seguides ensenyen molt bé aquest canvi imminent i inevitable.
4: I tanmateix en aquest punt centra o s'introdueix en el conflicte Catalunya-Espanya, Espanya presentada ja com un estat opressor, i per altra banda una Espanya que es veu saturada per aquest esclat de catalanisme que es produeix a Barcelona, i aquí també hi ha una radiografia molt interessant al voltant del conflicte.
1: Clar, Cambó i Prat de la Riba parlen de la necessitat de compensar el doctor Robert, que era l'alcalde de Barcelona el 1899. Durant el seu mandat es produeix el tancament de caixes, que és un episodi que apareix a la pel·lícula, on veiem que els comerciants industrials de Barcelona es neguen a pagar determinats impostos a l'Estat perquè consideren injusta la política fiscal del govern. I veiem com afecta a tothom, també a la família Palau.
4: Sí, i aquí hi ha un punt també molt interessant, que és que els Palau venen a representar com aquesta burgesia d'alguna manera se sent enganyada. És a dir, hi havia una confiança que no té una conseqüència o que té una conseqüència negativa, i per altra banda és molt interessant com justament el doctor Robert procurava defensar els interessos dels catalans, i tot plegat fa bullir molt l'olla perquè es creia en aquest cas un altre conflicte més. No?
3: I aquest doctor Robert jo crec que és molt interessant també, i aquestes converses el que fan també són moltes reflexions polítiques que, com dèiem des del principi, tenen molta vigència. El doctor Robert diu que ell no és un home polític sinó un home social, i el Cambó li respon que aquesta distinció no existeix.
1: Sí, sí. Està fent política vostè, encara que digui que no està fent política.
3: Exacte, i que o fan política ells o la faran per ells, que és una cosa que clarament podem sentir-nos tots identificats.
1: Mentre Cambó intenta aconseguir reformes polítiques, clar, Barcelona està bullint socialment. Els obrers pateixen unes condicions molt dures. Creix l'anarquisme, el sindicalisme, les vagues, les protestes, l'anticlericalisme, que després d'això es desenvoluparà molt, i això espanta molt la burgesia. Per tant, Cambó es troba entre dos conflictes: Madrid-Catalunya per una banda i burgesia-moviment obrer per l'altra. I aquesta doble tensió és essencial per entendre la pel·lícula.
4: Sí, de fet, penso que en ambdós casos el que provoca és el fet de que descobrim com la representació, diguem, de la divisió de dos extrems oposats, tant a nivell polític com social, acaben emergint amb molta força. No? De fet, els Palau actuen, jo crec, com una mena de representació del desordre ideològic i de la manca d'unitat política que ha arribat fins als nostres dies i que va ser tan visible justament durant durant l'època del procés.
1: Efectivament.
3: Sí, sí, jo crec que clarament aquesta pel·lícula i aquest conflicte, o aquests conflictes en concret, els podem identificar fins i tot amb sigles i amb personalitats polítiques actualment.
4: Absolutament.
3: I crec que, a més, aquests personatges tenen les seves herències que podem, doncs, això, anar rastrejant fins a l'actualitat.
1: Una altra escena clau d'aquest primer acte de la pel·lícula es produeix prop d'una fàbrica on treballa en Josep. L'amo intenta convèncer els treballadors d'anar a votar a les eleccions generals del 1901.
8: Es tracta de la sort del país.
9: Ah,
8: quin país? Quin? Aquest, pel qual mengem tots. El de todos. Escolteu tots. Els que vulgueu anar a votar, teniu el dia lliure. Cobran tot el jornal.
10: I vostè ens aconsellarà per qui hem de votar, oi?
8: No podeu votar pel candidat que vulgueu. Però cal que tingueu en compte que en aquests moments el més important de tot és guanyar els cacics, els veritables enemics de tots plegats, aquesta colla de l'ungla que ens administra.
1: Clar, això provoca una discussió entre diferents obrers.
8: No! No és un problema de mala administració, ni de govern, com diuen ells. El que no funciona és el sistema burgès capitalista. Votar és col·laborar amb el sistema que ens explota!
11: No estic d'acord. Si no votem els partits del govern, que són els que remenen les cireres, tornaran a cunyar i ens fotran a tots.
1: Una altra discussió que podria estar passant perfectament avui dia.
4: Absolutament, i de fet, no és que, com hem escoltat, no és el fet de que els animin a votar, sinó que els adoctrina directament per qui han d'anar a votar. Per tant, aquí hi ha una lectura, també una reflexió molt interessant sobre el pes de les eleccions i de com es condicionen moltes vegades els vots.
3: I a més, un exercici també molt, molt complicat de fer, que és que aquesta pel·lícula, que no hi ha uns bons i uns dolents, clarament, i tampoc hi ha dos bàndols enfrontats simplement. És a dir, aquesta escena és molt interessant perquè el que fas per començar a plantejar-ne tres, i ni tan sols són tots els que hi ha al llarg de la pel·lícula, perquè finalment, evidentment, està basada en la història, i la història és molt més complicada que això. Crec que aquí Antoni Ribas i Miguel Sanz el que fan és un guió molt, molt interessant, i una escena que, a més, en termes de muntatge també està molt bé, en el qual, doncs, hi ha totes aquestes friccions que a poc s'aniran desenvolupant, i a més també a nivell d'estructura de la pel·lícula, perquè més o menys aquesta escena arriba més o menys a l'hora, més o menys al minut 60, i fa un trencament amb el que seria la primera part estructuralment de la pel·lícula per expandir el que en dèiem aquests conflictes a tot, diguéssim, al que seria el context general. I doncs parlen de la lluita de classes, el trencant del segle XIX i XX, els nous paradigmes socials que venen anticipant tot el que després anirem veient, evidentment el tema de Catalunya-Espanya, etc etc.
1: Ara que parlaves del muntatge i de fet que ens apropem al final del que podríem definir com el primer acte. El primer acte de la pel·lícula, justament, culmina amb un muntatge en paral·lel, que és esplèndid i que serà un recurs que després anirà tornant a fer, he de dir, trobant amb gran encert, especialment a la part final, que ja hi arribarem.
3: Sí, clar, clar, és el moment de la celebració de l'any 1899 i l'any nou de 1900, i hi ha tres trames que es combinen, o tres representacions, o tres, diguéssim, paradigmes, precisament, que de la celebració d'aquest any nou. No? Per una banda tenim els proletaris, que fan un sopar de germanom, que viures austers, amb un tarannà festiu, molt polititzat, per altra banda.
1: Molt polititzat, sí.
3: Sí. Després hi ha els burgesos, que fan una diguéssim, un sopar abundant, però alhora solemne, molt religiós.
1: Amb molta forma, també, moltes regles, no?
3: Sí, exacte.
1: Molt de protocol.
3: Exacte. I finalment hi ha uns llibertins, que no deixen de ser part, diguéssim, de les classes benestants, que defugen qualsevol solemnitat, qualsevol religió, qualsevol polític, i tot és molt orgiàstic i obscè, i a més aquí hi ha una cosa que a mi particularment em fa molta gràcia, perquè aquesta escena forma part, diguéssim, un dels extras o un dels figurants que hi ha en aquesta escena, doncs és Miquel Porter, el meu avi, que m'ha fet molta gràcia veure'l ara de nou fent el llibertí, diguéssim, i que de fet, com ell, doncs una sèrie de representants culturals i polítics de l'època, bueno, dels anys 70, diguéssim, que estaven molt implicats en el cinema i en la cultura, el que van fer, doncs, no només és, diguéssim, contribuir d'una manera, doncs, amb diners o amb espècie o el que sigui, sinó també, doncs, formant part de l'elenc, perquè finalment, com que no deixes de ser una pel·lícula coral, doncs, es necessita molta gent implicada.
1: Per qui torni a revisitar la pel·lícula, l'avi del Tariq és el personatge que va, perquè van tots amb els ulls embenats i tenen al voltant tot un de, seguit de dones despullades. L'avi del Tariq és el que es destapa per poder mirar...
4: Molt espavilat.
1: Exacte. Sí, sí, sí, sí, sí. Per cert, una escena, ara que parlava de dones despullades, una escena amb això, amb nus, amb erotisme...
4: Sí, és que, de fet, Antoni Ribas va aconseguir incloure alguns minuts de sensualitat. Posem-nos en context de l'època, que era molt, molt complexa, clar, també, clar. Més que a vegades fins i tot temes polítics, no? I que justament aquests instants així més sensuals, doncs, esdevenen com un contrast molt interessant davant de la permanent tensió social i política de l'època. A mi també, si em permets, doncs m'agradaria molt destacar també aquestes intencions estilístiques d'Antoni Ribas, perquè crec que són molt interessants per la pel·lícula, perquè Antoni Ribas jo crec que sabia perfectament la pel·lícula que volia a nivell visual, a nivell conceptual, i des de l'òptica de la posada en escena, perquè és molt evident quin és el seu interès, no? El predomini de plans generals, que és la base visual de la pel·lícula, el poc ús del zoom, que això crida molt l'atenció, perquè en aquella època utilitzaven el zoom gairebé per qualsevol moment o per qualsevol escena o per qualsevol, doncs, recurs, no? I en aquest cas també el rigor per l'enquadrament, un gran gust per l'enquadrament d'Antoni Ribas, que des d'aquí, doncs, crec que també val la pena recordar-ho.
1: Segur que ho tenia clar, perquè, clar, li va costar molt fer la pel·lícula. Com dèiem al principi, va tenir un finançament molt inusual.
4: Sí, de fet, un finançament popular. Què és això en aquella època, no? És a dir, devia sonar també a ciència-ficció, no? I el cas és que Antoni Ribas va ser, podríem considerar-lo com un visionari, perquè va aconseguir una participació econòmica popular dues dècades abans del naixement del crowdfunding i això tan habitual que hem tingut els darrers anys, no? I això va ser perquè al rebre negatives constants d'ajuts oficials, doncs es va valer de la participació de comptes en participació, que d'alguna manera va animar la col·laboració de productors i entitats socials diverses que van aportar un pressupost al voltant dels 40 milions de pessetes. No obstant, malgrat aquest moviment participatiu, crec que és absolutament de justícia esmentar el nom de Josep Maria Forn, que va ser fonamental. De fet, la seva companyia PCTID es va convertir en la principal responsable de la producció del film, no sense una lluita important per fer front a la censura franquista, òbviament, havien de regatejar-la com bé podien, no? Una dècada abans, en Forn ja havia produït una altra pel·lícula fonamental en la realitat catalana de l'època, des de l'òptica de la immigració andalusa, l'estupenda La piel quemada. Poc després de La ciutat cremada, va impulsar la fonamental també Ocaña, retrat intermitent, de Ventura Pons. El 1979 va dirigir Companys, procés a Catalunya. El 2006 va escriure i dirigir una altra crònica catalana essencial, com és El coronel Macià, i la seva darrera pel·lícula va ser El somni català, realitzada el 2015, amb la que va deixar, diguem, la seva empremta definitiva sobre el seu compromís amb la causa catalana.
1: Anem al segon acte de la pel·lícula, perquè al segon acte la història esdevé més complexa, perquè s'hi afegeixen més trames. Però en Josep continua funcionant com a fil conductor. Cada cop té més conflictes a causa de la seva nova posició dins la burgesia i, de fet, ell vol participar en els plans revolucionaris dels obrers i acaba col·laborant en una acció en què aconsegueixen fer descarrilar un ferrocarril. Després el detenen a ell i als seus companys, però només ell surt de la presó, perquè és el sogre que surt de la presó.
3: Sí, sí.
1: El que el treu de la presó.
3: Exacte. I de fet, aquella escena, jo diria que, de nou, una escena que... un parell d'escenes que són molt representatives, aquella concreta en el qual, doncs, ell el treuen de la presó, és gairebé còmica, no?, perquè veiem el militant, diguéssim, dels obrers, no?, el gran representant de les lluites obreres, que abaixa el cap i entra dins del carruatge del senyor Palau, no?, així que una miqueta com cap cot, i és bastant, diguéssim, representatiu de com claudica aquesta, o parcialment aquesta part idealista del senyor, o sigui, del Josep.
1: Clar, és que en aquell moment és fins i tot humiliant, no? O sigui, tu acabes de fer el gran acte revolucionari i ve el sogre burgès a pagar diners, però a més ha de pagar el valor del ferrocarril descarrilat, que després introdueixen dins la fàbrica com una mena d'escultura, ha de pagar una morterada per treure-te tot allà.
3: Sí, i després doncs el senyor Palau contracta el Josep i el porta a la seva fàbrica on treballar, i allà també hi ha una escena molt, molt interessant en la qual doncs, un obrer que sembla que l'hauran de fer fora per introduir el Josep, i el Josep es nega que el facin fora. Això, què passa? Que agrada molt a la resta de treballadors, i aleshores el senyor Palau li diu: ets la peça que faltava en aquesta família, algú que tingui contacte amb els treballadors. És a dir, de nou aquesta mirada absolutament, diguéssim, especuladora,
1: sí, sí,
3: i calculada,
1: interessada al màxim,
3: del burgès,
1: sí,
3: del senyor
4: Palau.
3: I un
4: punt grotesc, fins i tot, i a la vegada molt irònic.
1: Sí, sí. En Josep, bé, ho dèiem, no?, continua oscil·lant entre aquestes dues posicions, i també entre dues dones, amb la que s'ha casat, no?, la Remei, i amb la cunyada, la Roser.
4: De fet, en la relació d'en Josep amb la seva família política, els Palau que estem comentant, doncs el relat inclou aquest marcat to melodramàtic que també avançàvem abans i que incideix en el fet d'haver-se casat amb una de les germanes de la família, però sentir-se irremediablement atret per l'altra. Janine Mestre interpreta la primera i Ángela Molina, una jove Ángela Molina, a la segona. Antoni Ribas es reserva alguns instants del film per mostrar una atracció sexual que culminarà els darrers instants del film, que ja comentàvem, i això sí, fent-se fort, evidentment, com dèiem també abans, davant de la persecució de la censura. A mi em sembla també molt interessant destacar que en la radiografia dels Palau crec que és inevitable advertir una mena d'embrió per a futures sèries de sobre taula de TV3.
1: Sí, absolutament.
4: Oi que sí? Perquè és com un referent, no?
1: Sí, sí, sí, és claríssim.
4: Sobretot en la creació dels personatges, doncs, de les sèries més famoses de la casa, i aquestes nissagues familiars, no?
1: Sí.
4: Que connecten clarament amb els Palau.
1: I al mateix temps, el volum d'erotisme que té aquesta escena és el contrari del que trobaríem a les taules de TV3, perquè hi ha una escena que el personatge de la Roser està jugant amb els nens.
3: Sí, això anava a dir, que em sembla que aquesta escena és una de les escenes més, diguéssim, on l'erotisme, on la sensualitat, on l'atracció no explícita es pot veure d'una manera més diguéssim, més ben retratada, perquè veiem doncs a la Roser, que és una Ángela Molina molt jove i guapíssima, està doncs jugant amb un nen, i com aquest nen vol posar-se sota les faldilles, i aleshores hi ha un joc de mirades permanent en aquesta sobretaula aparentment innocent, que a poc va pujant de to i va pujant, diguéssim, de sensacions, que em sembla que aquí també parlàvem abans del muntatge. Crec que el muntatge d'aquesta pel·lícula és molt interessant, i aquí el muntatge i el plantejament de mirades i de diguéssim, qüestions implícites està molt ben.
4: Sí, el pla contra pla aquí funciona molt bé en aquesta escena.
1: Albert, mencionaves a Xavier Lorriaga i la Janine Mestre i l'Àngela Molina, però la quantitat d'actors que apareix en aquesta pel·lícula és espectacular, és una pel·lícula molt coral, i apareixen molts noms propis que cal destacar.
4: Sí, de fet, com a tota bona superproducció, no? Tots coneixem les superproduccions de Hollywood, i el fet doncs d'aglutinar grapats d'estrelles, La ciutat cremada va incorporar un llarguíssim repartiment amb actors i actrius doncs de diversa procedència i d'estils ben diferents, no? Amb la valentia fins i tot de transformar a José Luis López Vázquez en Enric Prat de la Riba, Adolfo Marsellar com a Francesc Cambó, o a Ovidi Montlló com a Emiliano Iglesias, que és una aposta arriscada, que després funciona la pel·lícula, però evidentment és prou arriscat, no? A més dels que hem mencionat, doncs destaquen en Pau Garçavall, Joan Borràs o Alfred Luquet, i el gran Alfred Luquet.
1: Sí, també intervencions potser una mica més breus, però de Núria Espert,
4: sí,
1: de la Teresa Gimpera, de la Mari Sampera,
4: correcte,
1: la Montserrat Roig, que apareix molt breument a l'escena de l'ocellet que
3: sí,
1: mencionaves abans,
3: sí,
1: Taric, i fins i tot en Joan Manuel Serrat, que interpreta el Carboner Clemente, que té una escena al final que també doncs és molt sucosa. Un dels moments clau de la segona part de la pel·lícula és la visita d'Alfons XIII a Barcelona l'any 1904. Cambó s'entrevista amb el rei i li parla del problema català.
2: Se habla con frecuencia y no siempre con comprensión.

0: seguramente la desea también vuestra majestad. Y esto, señor, solo se conseguirá con la libertad, con la autonomía, que al engrandecer a este pueblo, engrandecerá también a su rey.
1: Clar, això és una recreació de l'entrevista que Cambó va mantenir amb el rei Alfons XIII durant aquella visita del 1904, i és una escena especialment significativa perquè Cambó no està demanant la independència, està defensant davant del rei una solució política que doni més autonomia i capacitat de govern a Catalunya.
2: Clar, la paraula autonomia aquí és clau, no? Perquè Cambó què està fent? Està procurant trobar el que realment vol la burgesia catalana, és a dir, la forma perquè Catalunya encaixi dins de l'estat espanyol.
3: Sí, a mi... Més enllà del que diu, que també és molt potent, perquè al final això està, és un text basat en el discurs real, on l'entrevista real que va tenir lloc i que va pronunciar Cambó, però també m'agradaria destacar com ho planteja aquí Antoni Ribas, que és amb un pla fixe. És a dir, moltes vegades hi ha floritures o certes, diguéssim, recursos que ho fan una miqueta més lleuger, però aquí el que decideix fer Ribas és un pla fixe de gairebé 3 minuts en el qual veiem clarament la cara de Cambó parlant. No hi ha res més, és molt, molt, molt auster, perquè el que diu és molt important i molt essencial per entendre aquesta pel·lícula i per entendre al final la història de Catalunya.
1: L'escena acaba així.
0: Pasaremos los políticos aquí presentes. Pasarán los partidos aquí representados. Caerán regímenes. Surgirán otros nuevos. Pero el hecho vivo de Catalunya subsistirá.
1: De fet, aquesta escena va provocar una gran ovació en l'estrena de La ciutat cremada a Barcelona l'any 1976 als cinemes Florida, que són els actuals Renoir Florida Blanca, perquè el públic de la transició la va interpretar també, com dèiem al principi, en clau de política contemporània. En escenes com aquesta... És el que és clau, és el guió.
2: Sí, un guió que abans ho comentava en Tarí, que Antoni Ribas i Miquel Sanz van ser, doncs, van formar aquesta parella de guionistes, i Miquel Sanz va ser, de fet, una persona de confiança d'Antoni Ribas, tant és així que només va treballar amb ell, perquè al llarg de la seva carrera, a banda de La ciutat cremada, també va participar en els guions de la trilogia de Victòria i en el guió de Dalí, el biòpic de Salvador Dalí, que Ribas va dirigir l'any 1991. I en aquest punt, si em permets, també em sembla molt interessant destacar la fotografia de la pel·lícula. Hem parlat de l'aspecte visual, de les formes que utilitza Toni Ribas, del seu ideal, no? Però la fotografia de La ciutat cremada i el seu aire noucentista em sembla interessantíssim, i un dels grans encerts de la pel·lícula va ser obra del sevillà Teo Escamilla, un dels grans directors de fotografia del cinema espanyol, encarregat de puntualitzar justament els detalls de la imatge realista que pretenia Toni Ribas, que sempre va voler fer, ja no tant fer una pel·lícula clarament documental, però sí apropar-se a una realitat, no? És a dir, intentar evitar la falsificació al màxim possible. I en aquest cas, doncs, Teo Escamilla va aconseguir, doncs, l'objectiu de no caure en el parany de l'artificialitat. Escamilla va tenir en Joan Minguell com a aliat en tasques de càmera i com a tècnica d'imatge.
4: S'ha proclamat la vaga.
5: Què?
4: Teniu, la vaga! S'ha proclamat la vaga!
5: Pau, pau i sempre pau. La protesta del poble és justa, però la pau és absolutament necessària per ordenar la nostra terra.
6: A la vaga pels nostres germans a Melilla!
1: Amb l'esclat de la setmana tràgica arribem al tercer acte de la pel·lícula, tercer i últim, la revolta contra l'enviament de reservistes al Marroc per reforçar les tropes espanyoles de la zona de Melilla. Ha començat com una protesta obrera, però ràpidament es descontrola, i de seguida veiem com una de les principals manifestacions de la revolta és l'atac contra esglésies i convents. S'incendien molts edificis religiosos, també escoles, i la pel·lícula ens porta llavors a un convent on hi ha una de les escenes més fortes de La ciutat cremada. Veiem com s'han profanat les tombes dels convents. Es troben cadàvers de monges amb senyals d'haver estat violentades i els treuen dels convents i els exposen públicament.
5: Quina bestiesa! Qui haurà portat tot això?
7: Tota la culpa és nostra. Ens havíem d'haver fet càrrec de la situació.
5: És terrible.
4: Deixeu-les! A les vegin els regidors! Destapeu els taüts!
8: A terra!
4: Destapeu-los! Mireu-los bé!
8: Fireu sense por, que jo no podem fer res, les desgraciades!
4: Està lligada! Mireu, senyors! Mireu! Es veu ben clar que les martiritzaven! Mireu les cicatrius! Les lligaven de mans i peus, qui sap per quines porqueries. Ho hem comprovat, aquesta no era verge.
8: Mireu,

0: conté el cos.
1: Clar, la pel·lícula aquí juga amb els rumors que circulaven en aquella època, perquè existien històries segons les quals dins els convents de clausura passaven coses terribles. Abusos, morts ocultes, nadons enterrats clandestinament... La pel·lícula presenta aquesta rumorologia i alhora és una escena que serveix per mostrar fins a quin punt la setmana tràgica es converteix en un caos que ja no controla ningú.
2: Sí, és una pel·lícula... és una escena, com deies, Toni, que és molt dura i molt colpidora, i de fet quan... crec que de nou està molt ben plantejada en termes de posada en escena, perquè ja ho fa d'una manera que no entris en terrenys, diguéssim, frívols o tendenciosos, sinó que ho porta a una cosa que també té la seva càrrega política i no és simplement l'exhibició d'uns fets que van tenir sense el seu rerefons, no? Tota l'estona estem veient, o sigui, comencem veient una discussió en la qual es parla de com les polítiques estan portant aquesta situació. Diu, se'ls recrimina als polítics, manteniu el poble en la ignorància per explotar-lo, i ara la ignorància s'ha girat contra vosaltres, i acte seguit veiem com aquesta ignorància, com uns nens jugant amb uns cadàvers, diguéssim, d'aquestes monges, i crec que és l'expressió més gran d'aquesta barbària, no? A més, és una escena en la qual, després d'aquesta frase, la música és molt... la música que va composar Manuel Valls Gorina és molt trista, diguem, lúgubre, i aleshores veiem aquest joc de nens, entre cometes, amb una càmera bellugadissa, amb aquesta música i amb aquestes imatges que són molt frepants.
3: Que, per cert, són un dels instants on apareix Núria Espert, per tant, la seva presència va ser justament en una de les seqüències més delicades de la pel·lícula.
1: I en Serrat, que és el personal carboner que agafa un dels cadàvers i el passeja per la plaça.
4: El ministre de la Guerra... ha aïllat la ciutat, ha tallat totes les comunicacions amb la resta del país.
5: Vaja.
4: I ha fet córrer la notícia que a Barcelona ha esclatat un motín separatista.
5: Història.
4: El capità general amenaça bombardejar la ciutat des de Montjuïc.
5: Tot una maniobra del govern.
6: Tracta d'evitar que els obrers de les altres sindicals d'Espanya se solidaritzin amb els d'aquí, traient a relluir el vell conte del separatisme.
1: L'exèrcit entrarà a Barcelona per sufocar la revolta i, mentrestant, s'han organitzat barricades al carrer. I aquí arribarem al clímax de la pel·lícula, de nou amb un muntatge en paral·lel magnífic. Per una banda tenim els obrers armats preparant-se darrere una barricada, per l'altra els soldats que s'apropen al mateix punt, i en aquell mateix carrer, la casa dels Palau, on estan jugant com si res.
7: El que sentiu són canonades. O disparem o fugim. No hi ha cap més solució. Han arribat més tropes. Porten soldats de València.
8: O més que fugim.
7: El que fugi és un maricó.
8: Vull anar a canonades les barricades del carrer de Sant Pau.
9: Vamos, avanzad. ¿Habéis oído? ¡Todos!
10: A l'esquerra de l'Eixample han detingut uns capellans disfressats que disparaven contra els soldats perquè creguin que són els obrers, i així l'exèrcit es decideixi a reprimir-los.
11: On vas?
10: A prendre la fresca.
1: Clar, aquesta seqüència que va en un moment, va des dels canons al carrer fins a la festa amb la música dins la casa, és que és magnífica.
2: A mi, amb aquesta idea que dèiem del principi, no? Les contradiccions, em sembla que aquesta escena ho plasma absolutament d'una manera molt brillant, no? Perquè, a més, clar, el Josep no deixa de ser algú que està amagat en una casa on s'està fent una festa, en una casa que, a més, està just al davant, estan a punt d'enfrontar-se aquests dos bandos.
1: De fet, des del balcó, des de les finestres, poden veure perfectament la barricada.
2: Exacte, i és un moment que crec que, des d'un punt de vista, diguéssim, gràfic, per dir-ho així, o és molt visible, no? És molt palpable, aquestes contradiccions. Tenint en compte, més, que dins d'aquella casa dels Palau estan amagant a dues monges, que d'alguna manera tot allà és un caldo que està a punt d'explotar d'alguna manera, i el Josep està molt incòmode amb aquesta sensació d'incongruència entre les seves idees i la seva realitat en aquell moment.
3: De fet, en Josep el que fa és esclatar, perquè es converteix en aquell moment, doncs, en la representació, diguem, com més pura del compromís ideològic, no? És a dir, per sobre de qualsevol estatus. En aquell moment ell sap que ha d'actuar i deixar més enllà el seu benestar, fins i tot, no?
1: Sí, és el moment en el que agafa l'escopeta, finalment, i baixa al carrer, i la seva intenció és ajudar els que són a les barricades.
11: Josep, vine aquí, jo vindré jo amb els teus fills!
10: Vés-te'n! També són teus els nens, i ja n'hi ha prou amb la merda dels fills.
1: aquesta frase, que és, jo penso que és una de les frases per la posteritat, ja n'hi ha prou amb la merda dels fills, em sembla que és una frase...
3: Bé, perquè en aquell moment en Josep,
1: sí,
3: què ha fet?
1: Té tot el sentit del món.
3: S'oblida ja de la família, sí, de qualsevol...
1: Tot.
3: O sigui, de la família política, en aquest cas, també, i de la seva pròpia, del seu acomodament, allò que dèiem, i només contempla ja, arribats en aquest punt, doncs el compromís amb la causa per la llibertat del poble. Ja no li importa res més. No?
1: Clar, escoltàvem la Remei, que li diu Josep on vas, la Remei, que és la seva dona, però qui va al darrere d'en Josep no és la Remei, sinó és la Roser, va al darrere d'ell per aturar-lo i l'acaba trobant dalt d'un edifici des d'on pretén disparar els soldats i així doncs, ajudar i participar en la guerra. Però ella se li tira al damunt i aleshores és quan esclata la tensió sexual que hi havia hagut entre els dos. És una escena molt trencadora perquè acaben tenint relacions sexuals mentre la batalla continua.
11: No ho facis!
7: Però qui és?
11: No... No et comprometis. Han arribat tropes de fora. Aquesta pobra gent no té cap possibilitat. I tu estàs fet per guanyar. Com jo.
3: Clar, és un final molt fort, perquè inclou molta cosa, és a dir, inclou l'esclat de l'amor, l'amor oprimit fins aleshores, o l'esclat del desig sexual, però, d'altra banda, es detalla molt fortament la derrota de la llibertat i també, tanmateix, l'orgull del moviment obrer per haver portat, diguem, el seu compromís fins a les darreres conseqüències.
2: I també el que fa és una cosa molt interessant que crec que es posa a qüestionar molt, al final, també, el sentit moral que movia aparentment el Josep, no? Perquè, clar, ha enviat a la merda els fills, literalment, se n'ha anat a combatre per defensar aparentment els seus ideals, però acaba fent l'amor entre els seus companys, diguéssim, es maten i ell ha abandonat a la seva família. És a dir, que no és simplement un idealista que es troba a les coses.
1: No, és un personatge complex.
2: Exacte. I crec que, de fet, el que dèiem i que seguim veient tota l'estona són aquestes contradiccions internes i externes. Hi ha en aquesta escena un moment que, a més, crec que és molt icònic, que és que quan comencen, diguéssim, a fer-se petons i comencen a fer l'amor, el rifle que portava el Josep cau, no? I d'alguna
1: sí,
2: manera...
1: Sí, perquè ella l'aparta, no? Fins que cau, perquè són dalt d'una... Recordem que són una teulada dalt d'un edifici molt amunt i ella aparta el rifle fins que cau a baix al carrer.
2: Exacte, i d'alguna manera jo crec que també respon una miqueta... Fa no tant, als anys 60 s'havia començat a parlar de fer l'amor i no la guerra. Crec que aquesta és la representació més il·lustrativa de què vol dir fer l'amor i no la guerra, no? Llançar les armes.
1: Sí, sí, a més és un rifle que cau a càmera lenta en aquell moment.
3: Que s'agafa el seu temps.
1: Sí, és realment molt icònic. La pel·lícula acaba amb una pila, com veiem, una recreació dels afusellaments d'alguns dels detinguts pels fets de la Setmana Tràgica, entre ells Ferrer i Guàrdia. Recordem que la pel·lícula està feta un any després del final del franquisme, així que aquesta memòria històrica de la repressió és molt important pel públic que la va veure el 1976. Es lliga simbòlicament i políticament la repressió i els afusellaments del franquisme amb els de la Setmana Tràgica. I tot seguit són els Segadors. Va ser el primer cop que l'himne nacional de Catalunya es va poder escoltar als cinemes després del franquisme.
3: Sí, recordem que els Segadors havia estat prohibit durant prop de 40 anys per les dictadures de Primo de Rivera i Franco. Manuel Valls Gorina va crear una banda sonora on precisament els Segadors sona en diversos trams del film. La banda sonora actua, de fet, gairebé com un element narrador propi en moltes parts, molts fragments de la pel·lícula, no? I aquest és un dels aspectes que crec que és molt remarcable, perquè en aquest cas Manuel Valls Gorina el que va fer és demostrar aquesta qualitat dels compositors d'actuar gairebé com a guionistes, no?
1: Després de La ciutat cremada hi va haver altres pel·lícules que en van ser hereves i que també són importants pel cinema de la transició.
3: Sí, ja hem mencionat abans Companys Procés a Catalunya, dirigida per Josep Maria Forn l'any 1979, centrada en la darrera etapa del president. També tenim des de l'òptica documental doncs una pel·lícula, jo crec que absolutament fonamental, que és Ocaña, retrat intermitent del 1978, la del Ventura Pons, pel seu atreviment tan formal com conceptual per retratar una figura genial i transgressora de la Barcelona de l'època. I després també destacaria visions, diguem, més còmiques, més iròniques, però molt interessants pel que tenien darrere fons, els films generacionals de Francesc Bellmunt, especialment L'Orgia, del 1978, i també La Quinta del Porro, 1980, que tota una generació encara recorda amb molt bon grat.
1: El mateix Antoni Ribas va continuar fent cinema.
3: Sí, malgrat les dificultats per tirar endavant La Ciutat Cremada, doncs Ribas va aconseguir assolir el seu somni d'explicar uns capítols claus de la història de Catalunya, que completaria, de fet, uns anys després, amb la creació de la trilogia de Victòria, és a dir, Victòria, la gran aventura d'un poble, Victòria 2, la disbauxa del 17, i Victòria 3, El seny i la rauja, realitzades consecutivament entre el 1983 i el 1984.
1: Mai va deixar de ser ambiciós, malgrat les dificultats econòmiques que va passar, conseqüència de les pèrdues que va patir, les pèrdues econòmiques que va patir amb la trilogia Victòria, perquè després, per fer Terra de Canons, l'any 1993, va arribar a estar acampat 10 mesos a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per demanar una subvenció que el govern no li va concedir. I finalment, el 1999, sí, va aconseguir tirar la pel·lícula endavant.
3: Sí, aquest moviment a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el recordo perfectament, com des del Telenotícies, doncs...
1: Segur que molta gent ho recorda.
3: Sí, es anava, doncs, incidint amb aquesta posició absolutament, doncs, inqüestionable per part d'Antoni Ribas, no? De fet, amb Terra de Canons, també, centrades en els dies de la Guerra Civil Espanyola, va completar, diguem, la seva ambiciosa visió global de la societat catalana a partir de l'arribada ja del segle XX.
2: De fet, és maco, com jo crec que hereva una mica d'això, però l'estem veient últimament, com el cinema català comença a perdre la por a retratar-se i a relatar-se a si mateix i a relatar, diguéssim, el que d'alguna manera és la nostra història, el nostre passat present i també futur, no? I crec que, a més, diguéssim, parlant de La Ciutat Cremada específicament, crec que és molt important també reivindicar-la com una obra que no només és interessant pel què, sinó també pel com, no? Hem estat parlant bastant de les escenes i del plantejament, salvant les distàncies, però Bertolucci, el mateix any que es va estrenar La Ciutat Cremada, estrenava Novecento, evidentment Visconti i tota la seva anàlisi dels segles, diguéssim, 20, però també 19 i anteriors. Crec que aquí Antoni Ribas va fer una obra que d'alguna manera hauríem de tots conèixer mínimament perquè no deixa de ser una manera d'entendre'ns a nosaltres mateixos.
3: De fet, jo crec que els catalans moltes vegades ens ha faltat creure'ns més al nostre propi cinema, al nostre propi compromís i la nostra pròpia història a partir de l'audiovisual. No?
1: Doncs avui hem posat el nostre granet de sorra per recordar i reivindicar l'esforç d'Antoni Ribas amb una pel·lícula que 50 anys després continua sent importantíssima. Sense La Ciutat Cremada no es podria explicar el cinema català. Albert Aric, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
3: Ha estat un plaer, gràcies.
1: Fem una petita pausa i anem amb les estrenes de la setmana amb l'Ofèlia Carbonell i en Joan Pàmies.
0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.

0: moment ara per endinsar-nos en les estrenes de la setmana, perquè ja sabeu que ens agrada dedicar sempre una estona a la prescripció i ajudar-vos a triar només el que val la pena, perquè hi ha tanta cosa a veure que més val posar-hi un filtre i que el filtre sigui exigent. Ofelia Carbonell, Joan Pàmies, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
2: Què tal?
0: Com sempre, parlarem primer de les novetats de pel·lícules al cinema i després de les estrenes de sèries i acabarem triant només dues propostes, les dues millors pel cap de setmana. Comencem amb l'anàlisi de les estrenes de cartellera amb una pel·lícula que més mona no podia ser. Es tracta de la història d'un noi que una nit de festa es creua amb una noia amb qui té una química instantània, ella ha de marxar, ella li dona el seu telèfon perquè la truqui, però quan l'endemà decideix ell trucar-la, descobreix que el telèfon li falta un número. I el noi, en comptes de pensar que ha tingut mala sort i bueno, deixar-ho estar, que no passa res, decideix buscar desesperadament pistes per localitzar-la. La pel·lícula té el títol, molt descriptiu, de Buscando a Emily.
3: What do you actually know about this girl? I mean, just find someone else. This is...
4: But why? Why would I want to find someone else? What's wrong with trying?
0: Clar, així buscant, perquè sap que la noia es diu Emily, troba una altra Emily, que és una estudiant de psicologia que l'ajudarà a trobar l'Emily que ell sí que busca. Ella té una visió de l'amor molt diferent de la d'ell, perquè ell és un romàntic que no té remei, però ja sabem com acabarà això, no?
2: Exacte, diria que és una d'aquestes comèdies romàntiques que saps exactament tot el que passarà, però què és el que vols que passi i el que quan passa et fa aquesta escalforeta al cor, que és el que necessites quan veus aquestes pel·lícules, no? Fa aquesta cosa, no?, d'una mena de gincama de l'amor, no?, buscant aquestes pistes d'aquesta noia perduda, mentre contraposa dos personatges que cadascun té una visió de l'amor molt diferent, el noi romàntic, no?, que busca aquesta noia que ha de ser el seu amor perquè els hi ha anat tan bé aquesta primera nit, mentre que l'altre és un estudiant de psicologia que secretament vol demostrar que ja no se'n refia gaire d'aquesta idea de l'amor romàntic. Llavors, doncs, aquí ja ho podeu imaginar.
0: Tenim el romàntic i la cínica, no?, una mica, o l'escèptica.
1: Exacte.
0: No sé.
1: Sí, jo crec que el més xulo d'aquesta pel·lícula és com l'autoconsciència del propi gènere, no? És una pel·lícula que, tot i ser la típica comèdia romàntica que hem vist mil vegades i que sabem com acabaran aquests dos personatges com antagònics, no?, com acabaran enamorant-se, és com actualitzar tots els temes en relació a l'amor romàntic i tota la toxicitat que amaga realment l'amor romàntic de les pel·lícules. Jo, com a víctima d'això, he sigut una persona que veia les comèdies romàntiques i pensava com en tots els gestos com heroics que faria per conquistar la persona que m'agrada, crec que és molt xulo i molt adequat el que proposa aquesta pel·lícula. Em sembla això com molt, molt intel·ligent, no?, com agafar aquest enamorat de l'amor, que és el noi, aquesta cínica, i fer que reflexioni sobre què és realment estimar.
0: Sí, perquè hi ha uns quants moments de tibentó, no?, perquè ell, diguéssim, ell segueix aquest patró que mencionava el Joan de anem a fer actes d'heroïcitat, i ella, en canvi, hi ha moments que li deixa com entrar a veure de dir, bueno, és que potser això que estàs fent, més que ser heroic, és una altra cosa bastant més lletja, no?
2: Clar, i per mi fa això, no?, que hi juga una mica, se'n riu, no?, i també planteja de totes aquestes pel·lis que hem vist en altres èpoques, ara funcionarien igual, o en aquesta era de xarxes socials, no?, on podem trobar a tothom, on podem connectar 24 hores, facilita l'argument d'una comèdia romàntica o l'enreda encara més, no? Llavors, doncs, va incorporant totes aquestes coses contemporànies, la idea de xarxes socials com TikTok, no?, de trobar, estalquejar, no?, buscar algú a Instagram o fins i tot convertir-se en un fenomen viral, no?, a través d'aquests grans gestos que abans potser només quedaven entre els dos enamorats, ara pot ser un fenomen de xarxes.
1: Clar, ell aprèn com a veure l'altra persona, no?, vam entendre que l'amor és una cosa de dos, i ella el que aprèn és com a també estimar-se a si mateixa, ser honesta, i tot això que diem de l'actualització, no només una idea de guió, sinó també com molt dels conceptes que utilitzen, per exemple, conceptes com cringe, com manic pixie dream girl, no?, com que realment incorpora molt bé el que és l'actualitat, o el tema de la cancel·lació, per exemple, com que són tot de temes que van apareixent a la pel·lícula i que fins ara potser no havíem vist encara representats les comèdies romàntiques.
0: Sí, i al final que se'l qüestioni a ell també és interessant des de la perspectiva actual, eh? És a dir, el fet que a ell hi hagi un moment que se li digui escolta, és que potser la noia, el número és incomplet, però potser és incomplet expressament. És a dir, que ja estàs posant-ho aquí una il·lusió que es va oblidar d'un número, però és que potser és incomplet i potser no vol que la... que la trobis, i tu estàs fent un gran esforç per trobar-la, no? Aleshores...
2: Sí, jo aquí...
0: Una mica Obsession.
2: Sí, bueno, clar, la versió comèdia, no, sí, que agafar comèdia... Hi ha una mena de sàtira o paròdia, no?, d'aquests grups feministes de la universitat, que jo en un punt de la pel·li vaig trobar una mica massa insistent, però que sí que li donen aquest repunt còmic, no?, perquè en realitat el protagonista no és ben bé conscient del tot, no va fent, va com topant-se, no?, va xocant amb els altres personatges, amb ell mateix, amb la idea de l'amor, i és xulo veure com va evolucionant.
1: Sí, sí que està una mica descompensada, com que per això jo crec que el tema de la paròdia de les manifestacions feministes potser queda com massa exagerada, i jo crec que és una pel·lícula més romàntica que còmica. O sigui, sento que tota la peripècia de la búsqueda de l'Emily en molts moments no acaba de ser tampoc tan impressionant o tan interessant, però que, malgrat tot, té el que tota comèdia romàntica ha de tenir, que és molt carisma, molta química entre els dos personatges.
0: Molta química entre els dos.
1: Sí. I també, a mi, ja és de les coses que... Bueno, com de les moltes coses que m'agraden del cinema, però sempre com aquests moments on el personatge se n'adona que està enamorat, no, com que se n'adona que realment s'està enamorant de l'altra persona, com aquest tipus d'escenes, em sembla... I aquí hi ha una escena on ell està cantant en un pot i ella està veient el noi cantant, que em sembla una delícia. Jo vaig plorar molt amb Finding Emily.
0: Clar, és que al final, o sigui, hi ha aquesta idea com de posar en dubte, en certa manera, algunes coses de la comèdia romàntica clàssica, o alguna manera d'entendre l'enamorament, fins i tot, perquè al final hi ha un duel entre dos personatges, no? El romanticisme, diguéssim, clàssic, i l'altre que posa una mica de dubtes en tot plegat, però alhora la pel·lícula no deixa de, al final, adscriure's, no?, a la idea del romanticisme clàssic, perquè el funcionament de la pel·lícula al final acaba anant cap a on tu vols que vagi. I jo crec que això és el que és interessant de la pel·lícula, el fet que no està entregant la història que hem vist tantes vegades romàntica de forma clara, sinó l'està entregant a un públic que diu dubtar sobre aquest romanticisme, però en el fons vol creure en el romanticisme. No sé si m'explico. És a dir, jo ja no crec en això, en la teoria, però en la pràctica és el que vull, i jo crec que aquesta pel·lícula respon exactament a això.
2: Sí, és de fet de la directora Alicia MacDonald, que també va dirigir Too Much, la sèrie de Lena Dunham que vam veure l'any passat, crec, i que em va fer gràcia veure com un patró... No igual, no? Però com també aquesta idea de personatges contraposats, no? Més el protagonista de Finding Emily també és famós i que és un noi que representa aquesta escena de l'indie alternatiu, no? Sembla el tercer d'Oasis tret de... que ha vingut amb una màquina...
0: Sí que sembla.
2: Sí, i el seu germà té un germà que surt,
0: sí,
2: i també semblen els dos.
0: Sembla que surtin d'Oasis.
2: Sí, fa molta gràcia, però no, però la pel·li també incorpora aquests moments musicals, a més de la guitarra que deies, no? Com van a concerts en directe, no? Com que... també t'empalaga, bueno, empalaga no, però et fa entrar bastant en aquest núvol de l'enamorament postadolescent, no?, que gairebé et fa enamorar-te amb ells de tot.
0: Clar, al final ell, a diferència del Joan, que ha adquirit tota aquesta idea del romanticisme a través de les pel·lícules...
1: Tampoc em va molt bé, eh?
0: No, però clarament aquest personatge l'ha adquirit a través de la música.
1: Clar.
0: En això em fa pensar en Alta Fidelitat, per exemple, no? I al final és un personatge, com deies tu, Joan, abans, està enamorat de la idea de l'amor, que és una idea de l'amor que li prové, doncs, de la cultura pop.
1: 100%, sí. Jo també penso que a mi em va fer pensar també en tota l'escena musical anglesa actual, com de Fontaine's D.C., per exemple, aquest tipus de grups que són com una mica de noi com revisionat, però que encara està com... té el cor trencat constantment i que ens ho fa saber amb les seves lletres. Com estèticament també penso que em ressonava bastant això. I a mi també em va agradar que és una pel·lícula que té idees molt xules de posar en escena. Hi ha una escena que em va agradar molt, que és quan, clar, el protagonista envia 300 mails, no, un mail a 300 Emilys, a totes les Emilys de la universitat per trobar-la, no? Perquè no sap qui és. I clar, aquestes noies es senten superinveïdes i li responen.
0: Una mica, sí.
1: I la forma de mostrar-ho que té la directora és com el noi com completament en pànic, no?, angoixat, amb l'ordinador, com llegint aquests mails de resposta, i a la casa se li omple de tot d'Emilys molt enfadades llegint el mail, no? I trobo que són idees com de... que no és com que no es conforma en ser com una història, que no hi hagin com metàfores visuals, sinó que em va fer pensar que realment són pel·lis que no tenen massa a veure, però sí que em va fer pensar en Olvídate de mi, del Michel Gondry, com que de fet hi ha una escena que és idèntica a la pel·lícula, però com que són pel·lícules que parlen de l'amor d'una forma que, això, com el que dèiem, no? Com que té molt conscient els seus referents i els intenta com transformar o com invocar d'altra manera.
0: Sí, de fet, té troballes, la pel·lícula, i jo dic que, de fet, seria bastant fàcil menystenir-la. Per aquests patrons que dèiem de la comèdia romàntica, perquè són molt reconeixibles, però alhora tampoc no hi ha tantes comèdies romàntiques així. És a dir, comèdies romàntiques que siguin romàntiques, però no ensucrades, que siguin ingènues, però intel·ligents, i amb una parella central que funcioni, no n'hi ha tantes.
2: No, et queden aquelles que van traient cada any Netflix, no? Que fa, cada any en fa una amb la Lindsay Lohan, no? Que són horroroses. Sí, és difícil, no? Jo crec que el mateix fet de fer aquesta pel·lícula també és una mena de declaració, no? Sobre l'amor o sobre les ganes que com a espectadors seguim tenint ganes de veure, i potser estem explicant la mateixa història o les mateixes situacions, però també hi ha algú xulo per mi en que fins i tot, encara que hi hagi les xarxes socials, encara que hem de pensar noves maneres de representar com connectem o com no, que hi ha una cosa essencial que no canvia.
0: Doncs buscant a Emily, que ha arribat avui a les sales de cinema i que és una proposta molt cuca, però tenim més opcions. Per exemple, Mother's Baby, que explica la història d'una dona que aconsegueix ser mare després de passar per uns tractaments de fertilitat molt llargs i durs. Avui tornem, per cert, a parlar d'aquest tema més endavant, perquè hi ha una sèrie que també el tracta. I quan li donen el nadó, que és un moment en el que hauria de ser feliç, hauria de ser un moment feliç, ella té la sensació que el nen no és seu. I aquesta sensació, juntament amb certs descobriments que va fent sobre la clínica de fertilitat, la porten a creure que li han donat el nen d'algú altre. Aleshores, tota la pel·lícula gira al voltant d'aquesta creença que els altres, començant per la seva parella, veuen com una absoluta paranoia fruit de certa inestabilitat emocional.
2: Sí, jo vull dir que, tot i que és un tema que va sortirà avui en el programa d'avui, perquè suposo que és un tema d'actualitat, no? Aquest estiu hi ha hagut la notícia d'Alexandria Ocasio-Cortez que explicava que congelaria òvuls, no? També hem vist a Anne Hathaway fent la promo de l'Odissea també embarassada, no? No és el que sembla aquesta pel·lícula en primera instància, no? Crec que potser estem acostumats a això, que la maternitat o no maternitat o tot el que hi ha al seu voltant es tracti potser d'una manera concreta, i aquí jo crec que només pel títol, que és Mother's Baby, i en la versió en castellà és La Semilla, ja ens dona algunes pistes, no? D'alguna...
0: Es transporta un clàssic dels 60, per ser exactes.
2: Sí, el que passa que també vull dir que no ho fa de manera molt evident, ni és una pel·li gens histriònica, i que a mi això m'ha sorprès i m'ha agradat molt, no? És això, un retrat, un thriller psicològic, però ho fa a partir de petits gestos, petits detalls, i no fa allò d'ensenyar-te una mare que va embogint mica en mica, sinó que tu com a espectador t'enganxa a ella i tu veus, tu entens perfectament el que està entenent ella des del primer moment, i vas també ajuntant totes les peces. Llavors jo crec que és una... No vull desvelar el final, ni vull desvelar més o menys per on va, però no és el que sembla.
0: No, el que podríem dir és que és una pel·lícula que acaba parlant sobre la pèrdua de l'agència sobre la pròpia maternitat, no? I sobre com el cos femení en determinades situacions acaba pertanyent més al metge que a tu.
2: Sí, i ho fa per, no d'una manera dramàtica, sinó des d'aquesta cosa de thriller, no? De terror psicològic, de cosa que el teu cos no et pertany, que el teu fill no et pertany perquè penses que potser no és, i ho fa tot a partir d'interaccions que aparentment són molt normals, no? No hi ha res que se surti la norma, però tu vas veient juntament amb la protagonista que res d'allò té sentit, no? També volia fer menció especial a que és directora d'orquestra, no? I tot això va intercalat amb una cosa que li dona com molt ritme, no? Aquesta banda sonora que anàvem escoltant. I sí, no, m'ha sorprès.
0: Doncs Mother's Baby, o La Semilla, que ha arribat avui als cinemes, i encara tenim una estrena més a considerar, una pel·lícula catalana titulada Forastera.
5: Se m'apareix quan més la necessito.
6: Anem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats.
7: Això és una altra cosa.
8: Ets una grossera.
7: Papa, és una broma.
8: És una provocació darrere un altre.
0: Es tracta d'una pel·lícula de la directora Lucía Leñar, basada en el seu propi curtmetratge sobre una noia jove a qui se li mor la seva àvia. Ha de passar el dol per aquesta pèrdua, però no només ella, sinó tota la família. I veiem com el seu dol és diferent del dels altres. Ella comença a fer-se passar per la seva àvia.
1: Sí.
0: I aquesta manera de gestionar el dol, diguem-ne, Joan, xoca amb el dol de l'avi, especialment.
1: Clar, és una pel·lícula... Jo recomanaria inclús mirar el curt abans, que el curt el podeu trobar a Filmin, perquè el curt tenia com una aposta molt forta per una atmosfera molt fantasmal, i llavors faltava com omplir per mi d'emoció, de sentiment o de narrativa el dolor d'aquesta nena que se li ha mort l'àvia, i començava de forma molt innocent, molt naïf, a fer-se passar per l'àvia. I trobo que la pel·lícula li omple d'alguna manera això que faltava en el curt, perquè el primer acte de la pel·lícula ens posa una mica ens presenta el món, no?, que és la realitat d'una família de classe mitja alta de Mallorca, on la protagonista, que està protagonitzada per Zoe Stein, que és una actriu que havíem vist a Mantícora, entre altres coses, veus, no?, com es vincula amb els avis, com ja es fa passar a vegades, com ella el que fa és com que quan truquen a casa imita la veu de l'àvia, que es diu igual que ella.
0: Clar, anava a dir, a més es diuen igual.
1: Es diuen igual, ella es diu, l'àvia es diu Catalina i ella es diu...
0: Perquè és l'oportunitat de quan et truquen, clar, que està la Catalina...
1: I llavors ella posa aquesta veu ridícula, que és una cosa com que bastant divertida, la pel·lícula, i, clar, jo vaig pensar, ja hi ha un argument de la pel·lícula i tot, vaig pensar, bueno, estarem davant la típica pel·lícula sobre el dol, no?, i que també serà una espècie de coming of age, no?, a través de superar la mort d'algun familiar, i la veritat és una pel·lícula que em va sorprendre tant que després em va acabar decepcionant. O sigui, el segon acte de la pel·lícula on l'àvia mor, doncs després de la mort de l'àvia comença aquest segon acte on ella comença a fer-se passar més per l'avi, es comença a vestir com l'avi, comença a tenir una relació més estranya amb l'avi, també. Em va semblar molt pertorbadora, em va semblar com que era una espècie de pel·lícula de fantasmes sense fantasmes. Mm. O sigui, tot el que ja apuntava el curt a l'hora de mostrar com aquest buit a través de la llum, a través dels espais, a través de... com també del so, el so de la pel·lícula està realment molt ben aconseguit, porta la pel·lícula cap a un lloc molt pertorbador sobre la pèrdua, sobre el dol, i vaig pensar això, que era la típica pel·lícula que en el Festival de Sitges podria encaixar perfectament.
0: Exacte. Sí, bueno, és que de fet és una pel·li que comença sent pel·lícula intimista que veuries al DA.
1: Exacte.
0: I a mitja pel·li es converteix en pel·lícula angoixant que veuries al Festival de Sitges.
1: Sí, i que realment no saps cap on anirà. O sigui, realment jo crec que, clar, el tercer acte, quan dic que em va decepcionar, és que realment ho porta una mica cap al lloc més comú, també més coherent, eh? No és una crítica, realment em sembla que el final que té la pel·lícula és molt coherent, però sí que em va impressionar molt les imatges que troba la directora. O sigui, més enllà d'aquesta espècie de malestar o de cosa pertorbadora sobre la relació entre la nena i el seu avi, que està interpretat pel Lluís Omar, m'agrada molt també les coses en les que es fixa la directora. O sigui, com dins d'aquesta típica pel·lícula d'una nena que perd l'àvia, trobo que ella es fixa en un parell de coses que vaig pensar que, per exemple, quan l'àvia mor, l'àvia sempre va amb una ràdio a sobre, com escoltant la ràdio, i quan l'àvia mor, la nena se la troba morta i està escoltant la ràdio, clar, potser porta molta estona morta, i estan fent el típic programa com de música, com electrònica, com nocturn, i se la troba una connexió com completament que contrasta molt amb la imatge forta de l'àvia morta, no? O imatges com les monges fumant després del velatori a fora de l'església, com certa mirada que vaig pensar que aquesta directora realment li hauríem de seguir la pista, perquè ja aquesta pel·lícula em sembla molt, molt valiosa. I també, no sé què en penseu vosaltres, però a mi m'està passant una cosa sobretot amb pel·lícules d'aquí o també per conèixer una mica com funciona el món de les ajudes i de les residències de producció de certes pel·lícules, que quan apareixen els crèdits inicials de les pel·lícules i surten les productores, surten les ajudes, en aquest cas, per exemple, surt una ajuda com d'una televisió sueca. I després, durant la pel·lícula, ella té una espècie de romans amb un suec que està a la illa. I a mi em passa, em comença a pensar que em condiciona molt la pel·lícula, que li veig molt les costures. I és com que, clar, tu entens que aquest tio és suec no per una cosa de guió, sinó perquè sinó aquests diners no entraven. No?
0: Llavors... Trenca una mica. És una mica com les últimes pel·lis del Woody Allen, no?
1: Clar, exacte.
0: Que venen amb unes condicions.
1: Condició de títol.
0: Exacte. No?
1: Sí.
0: I ara sortirà a Madrid per tot arreu. D'acord, doncs...
1: Clar, però aquí amb el Woody Allen em sembla que té com, bueno, certa gràcia, però en pel·lícules que són així, que són, crec, molt sinceres,
0: sí,
1: de sobte és com si em traies la sensació que estic veient una pel·lícula, no? És com que li veig totes les costures de producció i m'allunya del sentiment de sinceritat que volen transmetre aquestes pel·lícules.
0: Clar, clar. Sí, és que passes a veure... Doncs
1: a l'Excel, no?
0: Clar, exacte. Passes a veure el pressupost i les condicions i passes a veure la part, diguéssim, que no hauries d'estar veient quan estàs mirant una pel·lícula. Estaria bé que les ajudes i les subvencions no depenguessin de has de fer aparèixer un actor suec o...
1: Sí, o que ho posessin al final, no? O sigui, com que potser... O sigui, que realment, si no hi ha cap altra manera de produir la pel·lícula, perquè produir una pel·lícula és molt difícil, que ho posin al final perquè així l'espectador no té aquesta sensació de veure les costures, no ho sé.
2: Alhora em fa gràcia com la cosa de anem a situar els nostres ciutadans com a potencials interessos romàntics pels espectadors. Em fa gràcia.
0: Clar, és que a més jo no li acabo de veure el sentit de dir, d'acord, la subvencionem i és clau per la subvenció que hi hagi un autor que sigui suec. Mm-hmm. O sigui, ho entenc en termes industrials, però més per l'espectador això no té cap mena de sentit. No ho sé, potser, no conec els detalls, evidentment, però potser s'hauria de treballar perquè aquesta incorporació de talent suec fos darrere la càmera, potser. Potser el problema és que,
1: sí,
0: que sigui perceptible
1: que
0: per l'espectador.
1: Molts cops sí que és cert que et trobes després els crèdits com un dissenyador de so suec, no? Com això sí que no és tan flagrant, no?
0: No et treu com a mínim.
1: Però sí que em passa, últimament em passa, sobretot en produccions catalanes, no? Que veus de sobte com una ajuda xilena i tot d'actors xilens, no? I trobo que està molt bé perquè és l'única manera de produir la pel·lícula, potser, però potser posar-ho al final, no ho sé, una petita proposta.
0: El suggeriment del Joan. Va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Buscando a Emily, Mother's Baby i Forastera. No podien ser més diferents de dir les tres pel·lícules, eh? Però, clar, jo, com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
2: Mira, jo, per les que no creguin en l'amor i estiguin una mica com la protagonista de Finding Emily, els recomanaré Mother's Baby. Perquè, mira, jo al principi no m'acabava de convèncer pensar, ai, tot el tema dels bebès, no?, que aquesta setmana més hi ha hagut diverses sèries, diversos títols, no sé què, però al final m'ha fet gràcia.
0: Quin gir que has fet, no? Perquè semblava, semblava que anava a recomanar Buscando a Emily, per les que ara no la creguin en l'amor, semblava que no vas cap a un lloc.
2: No, després, quan ja se'ls hi passi, trobin el seu Gallagher i estiguin molt felices, que miren Finding Emily.
0: D'acord.
1: Sí, jo pels que creuen en l'amor i però volen com revisar la forma d'estimar, recomanaria Buscando Emily.
0: Ostres, ara m'heu deixat aquí amb un... realment és molt difícil triar entre les dues perquè no tenen absolutament res a veure. És una mica com els protagonistes de Buscando Emily, que entre el romanticisme i el cinisme. Què triaré? Doncs ho deixem en mans dels oients, perquè això depèn molt de... Realment depèn molt del dia que teniu.
9: A través de les pel·lícules, somiem amb un món millor. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
0: Això és pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també tenir l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, el 3CAT incorpora en Licorice Pizza, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, del qual vam parlar extensament la temporada passada. Recordeu que li vam dedicar un monogràfic preveient que triomfaria als Oscars, com va acabar sent. De fet, el podeu repescar quan vulgueu a catradio.cat/finestra. Licorice Pizza no és de les pel·lícules més celebrades de la seva filmografia i justament per això és molt reivindicable, perquè explica la història de la relació difícil de definir entre un adolescent de 15 anys i una noia de 25. Relació d'amistat, relació d'amor, relació marcada per la confusió, sobretot, i el no saber ben bé què vols, i pel·lícula que destaca per la química entre ells dos, Cooper Hoffman i Alana Haim, química favorida per uns diàlegs molt naturals i per la sensació general d'autenticitat que ja en general té el treball de Paul Thomas Anderson.
1: Sí, és una pel·lícula, com bé has dit, a reivindicar. A mi és una pel·lícula que ja em va entusiasmar quan la vaig veure. Si avui hem parlat de coming of age, de comèdies romàntiques, doncs és això, però dirigit pel Paul Thomas Anderson. Vull dir, és una espècie de gira estranya a la seva carrera, no?, que s'aventurés a fer aquest tipus de pel·lícules, i és una pel·lícula que està com en constant moviment. O sigui, els personatges no paren de córrer, de moure's, de canviar de feines, de provar coses noves, i que estan això com completament encisats per aquesta espècie de màgia i de química de l'amor que tenen, no? Jo ara se n'ha parlat molt amb One Better After Another, d'aquesta famosa escena del cotxe, de la carretera.
0: La carretera, sí.
1: Però aquesta pel·lícula té una escena que a mi m'agradaria com remarcar, que és l'escena del camió. No sé si la recordeu, que han de... es queden sense gasolina en una espècie de baixada i han de conduir un camió amb una precisió.
0: No,
1: és una escena que jo trobo que la reivindico molt, perquè realment això és una pel·lícula que té moltíssimes coses que van passar molt desapercebudes i que potser ens esperàvem una altra cosa, però jo, que, i el Manu em matarà si escolta això, però que jo no sóc especialment fan de One Battle After Another, m'agrada com reconnectar amb el Paul Thomas Anderson, potser més lúdic, més apassionat, d'alguna manera, com que ja havíem vist a Magnolia o a Boogie Nights, sobretot, o sobretot a Punch Drunk Love, i trobo aquesta pel·lícula té aquest esperit que tenien aquestes pel·lícules que a mi m'agraden tant del Paul Thomas Anderson, i a part que té els dels primers papers de Cooper Hoffman i d'Alana Haim, i també és molt maco veure com es vinculen amb la càmera, com s'enamoren de la càmera, també.
0: Us ajuntaré un dia amb el Manu perquè feu una batalla sobre...
1: Però m'acabaria conversant el Manu, eh?
0: El tenim a Venècia, per cert, sí. Tornarà segurament la setmana vinent. Podem vincular Licorice Pizza amb Buscando a Emily, en el sentit que no esperàvem que Paul Thomas Anderson fes... Oh, per què? És que hi ha aquest prejudici sobre la comèdia romàntica o en general les pel·lícules que parlen sobre l'amor.
1: Clar, i a més és un gènere que precisament als anys 30, 40 i 50 estava, el cine estava ple de comèdies romàntiques, de Lubitsch, no? Com realment és un gènere que sempre s'ha practicat molt, i jo no sé en quin moment de la història va començar a ser denostat.
0: Clar, quan hem començat a tenir vergonya... Hi ha un punt en què comencem a tenir vergonya.
2: Però no ho sé, perquè amb la Nora Ephron... Clar. Bueno, clar, jo les tinc molt ben valorades, però...
1: M'encanta la Nora Ephron.
2: Sí, sí,
0: jo
2: sí.
0: Crec que és post, no ho sé...
2: Deu ser els 2000.
0: Jo crec que és 2000, perquè els 90...
2: Clar, no. els 2000 potser es va com establir com una cosa molt tancada, no? I després veure els discursos de si era tòxic, si no, no, de revisar molt... Però
0: clar,
2: no sé.
0: Bueno, ara això és en pràcticament qualsevol cosa. O sigui, ara... Perdó, però de vegades es revisen les coses d'una manera que dius, segur que has vist la pel·lícula que jo vaig veure, perquè...
1: Bé, d'això també en parla Finding
0: Emily. Sí, exacte, i el gènere romàtic suposo que és un gènere on especialment es posa la lupa d'aquesta manera.
2: Sí, a més, a mi em sembla que ha de ser molt difícil de fer, com l'altre dia estava veient de Philadelphia Story de la Catherine Hepburn, Cary Grant, i pensava que difícil el ritme de guió, com de que sigui creïble que aquests personatges s'estan enamorant, que no em sembli ridícul, que no em faci vergonya, que a més com a pel·lícula funciona i t'enganxi i no et sembli com qualsevol cosa que veus al carrer. No sé, potser és molt difícil de fer.
0: És molt difícil de fer, sí, per això s'han de valorar. Trobo que no hauríem de tenir aquests prejudicis, però en fi. Més novetats a plataformes, perquè en tenim més. Per exemple, a Netflix incorporen l'indomable Will Hunting, la pel·lícula de Gus Van Sant, amb uns esplèndids Matt Damon i Robin Williams, la pel·lícula que ens parla de talent, segones oportunitats i la por a prendre decisions. A Filmin incorporen Monstruo, la pel·lícula de Hirokazu Koreeda, sobre un nen que comença a tenir problemes a l'escola i la seva mare intenta entendre què està passant, i és una pel·lícula que juga molt bé amb els canvis de punt de vista. També a Filmin, estem escoltant ara un fragment de la banda sonora, Her, la pel·lícula de Spike Jonze, sobre l'amor, la solitud i les relacions humanes en l'era de la tecnologia. I podríem acabar amb una incorporació a Movistar Plus, un clàssic com Lawrence d'Aràbia, l'obra mestra de David Lean, que va convertir el desert en un dels grans paisatges de la història del cinema. I ara anem a les sèries. Aneu tallant els mocadors, perquè aquesta sèrie, que per mi ja és una de les sèries de l'any, ja us ho dic, és una sèrie dura, amb la que plorareu entre bastant i molt. Es diu Babies i segueix el patiment d'una parella que volen tenir un fill i no poden. I, per tant, d'una sèrie que posa en imatges un dolor que molt sovint és silenciós. Les parelles que passen per la situació d'intentar aconseguir l'embaràs i que no es produeixi, o que acabi en un avortament, o més d'un, viuen tot el dolor que en deriva, sense parlar-ne amb ningú, normalment, perquè hi ha un tabú al voltant dels problemes de fertilitat, sobretot al voltant de tot el procés mèdic que involucra, i com que està estretament relacionat amb el cos de la dona, que al final és la que passa per les exploracions, les ecografies i el tractament en el cas que es faci, sembla que ha de quedar o que hagi de quedar en l'àmbit de la intimitat i que no s'hagi de poder explicar. I aquest silenci també fa que sembli que és un problema excepcional, quan és el contrari. Els problemes de fertilitat cada cop són més freqüents i per les parelles que veuen com el seu desig de ser mare i de ser pare s'estronca, el fet de poder veure en una sèrie que el que estan vivint no és excepcional, sinó que és tan comú que algú ho ha posat en una pantalla, és molt valuós. I també ho és pels que no s'han trobat mai amb aquestes dificultats, perquè sovint són massa aliens el que suposa i, per tant, els manca empatia i tacte cap a aquestes circumstàncies. De fet, a la sèrie, a banda de la parella protagonista, n'hi ha una altra que està en una situació molt allunyada de la de voler tenir un fill. Però la seva trama acaba complementant la dels protagonistes en aquest sentit. Per tant, estem parlant d'una sèrie molt realista i per això no és una sèrie fàcil de veure. Però és un cas d'aquells en què l'adjectiu necessària, que moltes vegades utilitzem amb molta facilitat, doncs s'ajusta molt bé.
2: Sí, jo diria que justament és difícil de veure perquè té aquest realisme, no? Que no dramatitza en excés, sinó que és tot fet amb una tendresa i una cura, no? Que al final ho fa encara més dolorós, no? Pels que ho estem veient. A mi m'ha interessat molt aquesta manera d'explicar una cosa tan sensible i que és tan gran i pesa tan gran sobre les vides de qui està en aquesta situació, però des d'un punt de vista tan diferent o des d'una manera d'explicar-ho tan diferent del que jo estic acostumada a veure en ficcions, no? Sento que la maternitat o no maternitat molts cops en els personatges femenins de sèries o pel·lis de tota mena es fa servir com aquesta última evolució d'un personatge, no? La que vol ser mare no podrà i això la fa madurar, o la que és una mica esborrejarrada, doncs ara li fem l'arc en què serà mare o acabarà sent i així s'entrarà i acabarà la sèrie, no? I aquí està tot fet com d'un costumisme que no vull dir que sigui superficial, no? Sinó que t'ensenya com aquesta situació pesa, no? I va xocant amb totes les arestes de la vida, no? Que es troben amb amics, amb família, no? I com tot et condueix o condueix els personatges allà mateix. Llavors, doncs, sí que he valorat molt aquesta sensibilitat, com està feta.
0: Sí, perquè al final no, és una qüestió que està absolutament tot arreu. Recordo una de les primeres escenes del primer episodi que van a una reunió d'amics i per exemple, n'hi ha una altra, però és que són molt semblants, i hi ha un nadó allà. I clar, és aquesta, la presència del nadó, per ells dos, té un pes que per la resta que hi ha al voltant, doncs no ni experimenten el pes, ni tan sols són capaços de veure el pes, lògicament, que estan vivint ells.
1: Sí, és molt, a mi m'ha impressionat molt com que jo crec que li aporta aquest realisme del que parlem, m'ha impressionat molt el com les coses van passant, no? Com que hi ha alguna cosa que a la sèrie van passant les escenes, als personatges els hi van passant una sèrie de coses relacionades amb això, que es van acumulant, no? Es van acumulant, perquè hi ha moltes escenes que no s'acaben desenvolupant, però que s'acumulen i en el moment exploten, però exploten d'una forma molt poc pornogràfica o molt poc sensacionalista, sinó d'una forma molt delicada i molt... Entens molt bé pel que estan passant els personatges, no? No hi ha una recreació en el dolor dels personatges. I crec que també és important destacar la duració dels plans. Em va sorprendre molt que, per ser una sèrie així, com que hi ha plans que duren moltíssim, plans fixes de la parella abraçant-se en un pàrquing, i hi ha com aquesta cosa del temps que va passant durant la sèrie, no? Com per retratar aquest patiment de la dificultat de que està travessant aquesta parella. I per citar una altra escena que trobo que també exemplifica molt bé aquest realisme del que parlem, després de l'avortament, jo crec que és de les primeres vegades que veig un productor visual que parla no només en tant delicades, sinó que parla també del que és un avortament espontani, per exemple, i aquesta escena que tornen a casa i es troba un repartidor d'Amazon. Llavors són com petits detalls que realment aporten molt realisme al que estan vivint els personatges i genera l'empatia de la que parlaves tu.
0: Sí, és que de fet part del motiu que fa que la sèrie sigui colpidora és que formis part del dia a dia, no?, d'aquests personatges.
1: Exacte.
0: És a dir, especialment d'aquesta parella que intenta tenir fills, com deia el Joan, hi ha seqüències molt llargues de la seva quotidianitat on els veiem parlant sobre, no sé, nimietats, doncs, anant a comprar, fent bromes, no? O sigui, entre escena dramàtica i escena dramàtica, o millor dit, entre escena important pel que fa al que ells volen aconseguir, que és ser pares, i escena important pel que ells volen aconseguir, no hi ha altres coses que estan omplint, no hi ha altres subtrames que volen que pretenen ser igualment importants, sinó que hi ha coses molt poc importants, però on allò que els està passant també va traient el cap per tot arreu.
2: Sí, és allò, fa com físic per l'espectador, allò de que un cop tens al cap aquest desig, no?, de ser mare, de ser pare, no pots pensar en altra cosa, o ho veus per tot arreu, no?, com allò que diuen, cada cop un dia veus nadons per tot arreu, al transport públic, al carrer, on sigui. Doncs trobo que fa com molt físic aquesta cosa, no?, d'incloure't en la intimitat dels personatges, no?, en moments que són com molt tendres per ells i tu sents, ai, ara estic mirant algo que no hauria d'estar veient, potser, no?
0: Però... Sí, té una mica aquest punt que a més és molt... No ho hem dit pel creador de la sèrie, l'Stefan Golaszewski, que havia fet una sèrie semblant que es deia Marriage, que es va estar aquí, doncs, no sé, deu fer uns 4 o 5 anys. Ara ja no es pot veure enlloc, que és això, és aquella cosa que passa sovint amb les sèries, que s'estrenen i al cap de 4 o 5 anys desapareixen de la plataforma i adeu-siau. I els protagonistes eren Sean Bean i Nicola Walker, i aquella sèrie, en el fons, ja era l'autora de Secrets d'un matrimoni de Bergman. Vull dir que ja és aquesta idea d'observar de forma minuciosa aquesta quotidianitat. I per fer això, jo crec que és imprescindible, sobretot, que els actors estiguin totalment implicats en això. Jo crec que en aquest cas els dos estan molt bé. Ella és la Siobhan Cullen, que és la que vaig costar d'associar-la, la protagonista d'Obituary, perquè sí, el paper és molt diferent.
1: Jo tampoc la vaig reconèixer.
0: És una comèdia i aquí està fent un drama, està fantàstica. I ell és el papa Esidú, que l'hem vist, per exemple, a I May Destroy You, i que serà el futur Snape a Harry Potter.
1: Sí, tots dos tenen, a part de que te'ls creus molt com a parella, tenen aquesta delicadesa, aquesta fragilitat, com que acompanya molt bé la sèrie, i està molt bé, trobo que... O sigui, ella està immensa, realment és molt fort a nivell interpretatiu, però està molt bé el personatge d'ell, perquè ell té aquesta cosa de la parella que acompanya i que l'intenta com recordar que ha de ser positiva, no? Va dient molt stay positive, inclús acaba sent una mica pesat. O sigui, acaba sent un tio pesat en alguns moments.
0: Bueno, ell és un personatge que, i jo estic segur que hi ha molts homes que s'han trobat en una situació semblant, que s'identifiquen, que és aquesta sensació de has d'ajudar, però no deixes de ser un secundari d'alguna manera en tot això. Aleshores, com ajudar si no és... Bueno, doncs intentant enviar un missatge positiu, però tampoc no pots fer gaire més en tot això, no pots ajudar, i voldries ajudar, però no pots.
1: Clar, i trobo que com a actor està molt mesurat per no eclipsar, o sigui, com que hi ha alguna cosa de la seva interpretació que també remet al personatge. I et trobo que estàs realment molt, molt, molt, molt equilibrat.
10: Please, we're meant to be having a nice night.
11: Stop telling me what I'm meant to be doing. For months I've heard you telling me what to do with your pills and your fucking, your stupid positive thinking and your bullshit fucking nonsense. None of it saved our baby. Nothing you can do can save our fucking babies.
0: Deia el Joan que la tensió esclata, efectivament esclata, hem escoltat un fragment on esclata, i quan esclata és devastadora, perquè a més hi ha hagut tota aquesta prèvia molt realista. Jo el que he trobat és molt realista. Per exemple, les escenes a les quals a ella l'examinen, tot, la crema, els sons, el so de la màquina, la crema, el comportament de la metgessa, tot és extremadament realista.
1: Sí, mostra molt bé el negoci de la maternitat.
0: També,
1: també m'agrada molt de la sèrie que parlin molt de diners, que parlin molt del que costen les fotografies de l'ecografia, no? Com que ells compren dues fotografies...
2: Sí,
1: que diuen
2: $5?
1: $5
2: No sé què els dic. Sí.
0: Però una cosa tan senzilla com una ecografia, clar, retratar-la realment tal com és, quan els sons són perfectes, clar, l'impacte és molt més gran. Dius, ostres, hi ha aquest efecte mirall.
1: Sí, i això que deies de quan esclata el conflicte, a mi el que m'agrada també és que realment, a nivell narratiu, sí que es para la sèrie d'alguna manera, no?, com que es centra en aquest conflicte, però segueix avançant, com el muntatge no canvia. O sigui, realment pot haver esclatat el conflicte i la segona escena són ells dos al llit, i el següent ja és com que ell està cuinant un altre cop. Realment no és que de sobte tot canviï, sinó que les seves vides segueixen avançant igual que avançaven fins ara. I em sembla molt difícil d'aconseguir aquest nivell de realisme.
0: Sí, perquè a més això és la vida real, és a dir, passen coses, però després has de dinar. i has d'anar a comprar, exacte, i has d'anar a la feina.
2: Li treu aquesta com teatralitat o dramatització, no?, que a vegades embolcalla aquests temes més delicats, no?, que és normal que ens hi vulguem parar amb més, que ho volem explorar bé emocionalment, no? Llavors, aquesta cosa justament de que tot segueixi, que ni la sèrie no s'aturi, no, a mi també em pesa com a espectadora, no? Hi ha un punt que sents aquest comptador enrere o aquesta cosa de, bueno, és la vida, no? I encara ho fa pitjor que no si fos un gran drama.
0: Doncs Babies, que s'ha estrenat a Filmin i és la primera proposta de sèrie de la setmana, canviem ara de to completament perquè tenim nova temporada de Slow Horses. La sisena temporada ja d'aquesta sèrie que protagonitza Gary Oldman i que està basada en les novel·les de l'escriptor Mick Herron. Els nous episodis s'estrenen dimecres vinent a Apple TV i plantejant una situació que al principi sembla com un error burocràtic, no? Que és que els protagonistes no estan cobrant a final de mes. I a mesura que van indagant el perquè, descobreixen que bé, que han estat eliminats del sistema de l'MI5 per algun motiu, i a mesura que això va avançant, es va descobrint que, bé, hi ha algú que està eliminant un per un els agents d'aquesta, diguéssim, unitat de perdedors, que és la dels espies de Slow Horses.
1: Clar, no només eliminant burocràticament, sinó eliminant literalment aquests antics Slow Horses amb una violència i una sang freda bastant sàdica, però amb els típics tocs una mica còmics que té la sèrie, no? Com que la primera mort que apareix, per exemple, que és una mort molt violenta, una de les assassines es mira les ungles per fer temps, no? Com que realment hi ha aquests petits tocs que té la sèrie que aquí segueixen presents. Jo crec que la sèrie segueix tenint molt bon nivell i el Gary Oldman, que és un actor que a mi sempre m'ha generat molt rebuig, no sé per què, però és un actor que sempre... doncs aquí, que precisament...
0: Com a fan de Harry Potter que ets...
1: No tant, ni tan sols als Batmans del Nolan, ni...
0: No, eh?
1: Sempre m'ha fet molt fàstic el Gary Oldman.
2: I Dràcula.
1: No suporto. De debò, és un actor que li tinc sempre...
0: Doncs aquí...
1: Sabeu aquestes manies injustificades?
0: Sí, clarament injustificades. Però... perquè no...

0: investigar-ho. També m'agradaria parlar de que el Jack Lowden potser és el nou James Bond, és aquesta informació, no sé si ho sabíeu, i també em fa gràcia que com em sembla algo irònic que un dels Slow Horses acabi sent
1: el més inútil dels espies acabi sent el més eficient dels espies, no?
0: Sí, però jo crec que aquesta temporada això comença com bastant al nivell de les anteriors. Sembla que la trama aquesta del pare del personatge del Jack Lowden que apareix al final del primer episodi serà com una mica l'eix narratiu, i tota aquesta intriga dels assassinats de sang freda dels antics Slow Horses.
1: Jo és una sèrie que la gaudeixo molt. A més, ja fa, no sé si sóc jo, però diria que ja fa un temps que s'estrena més o menys una temporada un cop l'any. O sigui, sempre que arriba el setembre, pum, tens la teva dosi de Slow Horses, i això comença a ser ja tan estrany. És a dir, hi ha actualment uns salts tan grans entre una temporada i la següent. Dius, no, 2 anys més tard o 3 anys més tard ha arribat la... Jo no recordo res.
0: Clar.
1: O sigui, ja... Tampoc és això, però hi ha un procés de desconnexió a mesura que passa el temps. I aquesta periodicitat de saber que cada vegada que comença un nou curs arribarà una nova temporada de Slow Horses, que no deixa de ser, per molt que siguin uns espies desastrosos, no deixa de ser com una segona família, perquè juguen molt a això, doncs és molt reconfortant.
0: No, el carisma de l'equip de Slow Horses realment crec que és una de les grans virtuts de la sèrie, i això que dius tu de la periodicitat, no? Com tornar una mica al curs, comença la família de Slow Horses, no? que torna a aparèixer. Clar, això és perquè les graven totes seguides. De fet, quan va acabar la cinquena ja vam poder veure les primeres imatges, no? del que seria la sisena temporada. I sí que és cert que genera com aquesta familiaritat que també la sèrie crec que representa també en aquests perdedors que són a la vegada els que més confronten el sistema, no?
1: Clar. No, i a més com que està basat en les novel·les que ja estan escrites, suposo que en aquest sentit ho tenen molt fàcil perquè el ritme de producció,
0: clar,
1: sigui el que ha de ser. El que ha de ser, que és una temporada cada any. Doncs és Slow Horses, que torna, ho hem dit abans, aquest dimecres vinent, a Apple TV, amb la temporada, que ja són 6 temporades.
2: A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor, perquè no et mereixes menys.
1: Més sèries. Perquè Movistar s'ha estrenat una sèrie basada en un cas real, una sèrie que es titula Creed-nos. És un cas esfereïdor sobre un taxista de Londres que utilitzava la seva feina per seleccionar dones joves que pujaven soles al seu taxi per la nit. De fet, tenia un mètode molt calculat. Recollia la víctima al taxi i li explicava que havia guanyat molts diners en una aposta o al casino o alguna excusa similar. Aleshores, com que havia guanyat molts diners, els oferia alguna cosa de beure, un xampany, alguna beguda, que estava adulterada amb drogues. I quan la dona començava a perdre la capacitat de reaccionar, l'agredia sexualment.
3: Good night. Who the lot you've enjoyed yourself?
4: Oh, yeah. It was just to catch up with friends.
3: Male or female?
4: Female.
3: I was going to say, if it was a fella... What a lucky guy he is. I've had a great night tonight myself.
1: El més esfereïdor és que moltes víctimes van explicar pràcticament el mateix patró, però la policia no va connectar els casos.
5: Sí, és una sèrie bastant dura, especialment el primer capítol, no? Que quasi que se centra en una primera víctima, com des del principi de la seva nit fins al procés de la denúncia, dels exàmens mèdics i tot això. És bastant vivencial, no? I a més hem de dir que està situada als 2000 i pico.
1: Sí,
5: als
1: principis dels 2000, sí.
5: Clar, que ara ho estem veient amb una òptica i una consciència, no? Que potser fa que mentre veiem el personatge en el taxi, com a espectador se t'encenen totes les alarmes de com has de veure alguna cosa que t'ofereixen de nit sol en un taxi, com li estàs explicant on vius, com no sé què, no? Però clar, llavors, és una altra època, llavors sí que fa bé aquesta feina de posar-te molt en el cos de la víctima, però jo veient-la he agraït que, tot i que explora el tema del Me Too, no? Un altre Me Too podria ser aquest cas, sento que se centra més en aconseguir aquest tu, entre cometes, que no en centrar-se en el patiment d'una sola víctima i de fer-nos entendre per què una sèrie així és necessària a base de fer-nos veure com pateix, no? La sèrie, això, comença amb una primera víctima, però et va ensenyant diferents casos, i com tots aquests casos, tot i que el taxista segueixi el mateix patró, no hi ha una víctima perfecta, tot són les dones que surten

0: Són diferents, tenen entorns diferents, reaccionen diferent davant del taxista, reaccionen diferent sobre la idea d'haver estat agredides, no? Llavors, jo crec que aquí aconsegueix aquest concepte d'una cosa estructural i sistèmica, més que no d'una violència concreta contra una dona, sinó que està molt ben trebada. A més, també m'agrada el to, que més que això ser un drama on veus patir molt una dona, té aquesta cosa com de true crime, no? D'aquesta cosa serial del taxista, no? Que et fa entendre-ho més com una persecució criminal que no pas com a un drama personal.
1: Per mi, un dels grans encerts de la sèrie, juntament amb el que deies, Ofèlia, és que potser això és el que la distingeix potser d'altres sèries, perquè darrerament s'han fet moltes sèries de casos reals, i a més amb aquest efecte retroactiu, mm-hmm. D'anem a explicar això que va passar als 80, això que va passar als 90, això que va passar als 2000. És que inicialment sembla que serà una sèrie criminal, però hi ha un moment en què queda clar que va més enllà d'això, i per tant que va més enllà del cas concret, i el que vol és denunciar el que deia abans, la negligència policial. Mm-hmm. És a dir, a mesura que comença a acumular casos, que comença a fer-se evident que hi havia allà un patró i que la policia va ser negligent, doncs la sèrie passa a anar... Deixa una mica davant del taxista, tampoc és això, però va una mica més enllà del taxista, per parlar també sobre per què es produeix això, per què hi ha aquesta negligència.
0: Sí, de fet, les escenes de la denúncia, dels exàmens, del després, no? Són gairebé igual de terrorífiques, no? Tenen un to una mica similar, no?, en el de l'agressió, no? Perquè, de fet, són escenes que es construeixen com teixint tot de microagressions que se segueixen perpetuant contra les víctimes, no? Llavors, jo crec que això també és molt interessant de veure-ho, no? Com a les víctimes, no com a algú incomprès, això, sinó com que té com tot un món en contra.
1: Mm-hmm. Bueno, i al final, sense explicar gaire cosa, però hi ha un moment en què les diferents víctimes decideixen unir-se per denunciar la policia. Aleshores, aquí ve la pregunta: què passa quan tu denuncies la policia? Vull dir que és molt interessant el que planteja a partir d'aquí. Creed-nos, s'ha estrenat a Movistar Plus, i tenim encara una última sèrie a comentar, i si us agraden les sèries criminals, us interessa. Perquè acabem el repàs de les novetats amb una sèrie de misteri, que és d'aquelles que et xucla amb la seva atmosfera. L'atmosfera. És que l'atmosfera pot ser molt important.
2: Ho fa tot,
1: Fa moltes coses, eh? Pot ser fins i tot com punt de partida que, diguéssim, potser tenim una mica vist, ens acabi atrapant igualment. I a mi em sembla que aquest és el cas d'aquesta sèrie que es diu Last Sin, que també li han posat el títol en castellà de Causa Abierta, que és una sèrie australiana protagonitzada per un expolicia a qui fa anys li van segrestar la filla i que des d'aleshores viu en un estat de càstig autoinfligit. És alcohòlic, es fica en baralles i no troba la manera de refer la seva vida.
3: It doesn't work for me, okay? It just doesn't. Because what sort of God would allow...
4: It doesn't have to be God.
3: Whatever, mate, whatever. God, ocean, I fucking get, I get it. It doesn't change anything, does it? Higher power or no higher power, it doesn't change anything. It doesn't bring Maggie back to me.
1: La sèrie comença quan es troben els ossos d'un cadàver d'una criatura que va ser enterrada fa més de 10 anys. Tot apunta que és la seva filla i també sembla que ell finalment trobarà un tancament, però evidentment les coses es compliquen.
2: Sí, jo he de dir que no m'ha atrapat tant com a tu, Toni, aquesta sèrie.
1: A mi l'atmosfera he de dir que em pesa molt.
2: Però el que sí que m'ha agradat del primer episodi és que, a diferència d'altres sèries amb la mateixa temàtica que es basen molt en el misteri, no? En qui ha matat aquesta nena, no? Com tot aquest misteri, comença centrant-se més amb el conflicte del personatge de superar, de tenir una resposta, tenir un tancament al dolor que té de la desaparició de la seva filla, no? I això ho fa com fent-te còmplice, tu com a espectador al principi, perquè a l'inici troben aquests ossos d'una nena, un home com... típic com personatge així, com clarament com mig homeless, com uns gossos violents.
1: Senyor que va pel bosc i es troba el cadàver, sí, que és l'inici de qualsevol episodi de CSI i companyia.
2: Sí, exacte, exacte. Però en aquest cas... en un moment de l'episodi, el protagonista sospita que aquest personatge que tu has vist trobant els ossos és l'assassí de la seva filla, no? I això m'agrada perquè realment el que et fa tu com a espectador és saber que aquest home no mata la seva filla i entendre molt bé que el que vol aquest personatge és tenir una resposta i un tancament que... clarament no el tindrà, almenys en el primer episodi.
1: És força complicat, sí.
2: Però sí que em passa això amb la sèrie, que aquesta atmosfera jo sento que ja l'he vist diverses vegades, no? Té com aquesta intro tipo True Detective, té els típics plans de drons, de paisatges, no? Com aquesta música com mig misteriosa, els flashbacks amb colors saturats i com els bordes del pla completament il·luminats. Llavors són... O tots els tòpics també narratius, no? L'ex-policia, sí, en rehabilitació...
1: Alcohòlic, sí.
2: I llavors trobo que comparant amb altres propostes se'm fa una mica fluixa. I trobo que tampoc, almenys el que he vist de la sèrie... no acaba d'aprofitar un món que em semblava interessant, que és que el personatge ara treballa com a operador d'emergències, no? Com que ell atén trucades de persones que estan en perill, no? I a vegades no pot... Bueno, hi ha un moment de la primer episodi que intenta prendre's la justícia per la seva mà. I hi havia un món allà que vaig pensar que potser també era interessant, i pel que vaig veure en l'avançament del següent episodi, no sembla que vagi cap allà, i no entenc cap on va. A mi em va passar que de sobte semblava una altra sèrie.
1: No, jo veig que té un destí bastant clar, que és el fet de... És que no ho puc dir, perquè ara, que si ho dic, aleshores passarem a aixafar la sèrie, que és una cosa que no volem fer. No, clar, té tota aquesta... És a dir, formalment, diguéssim, el vestit és vestit True Detective.
2: Clar.
1: Aleshores, sí, ja ho has vist. Ara, el vestit True Detective ens agrada. Clar, sí, a mi aquest vestit m'agrada molt millor que altres vestits. Aleshores, és veritat el que dius, Joan.
2: Però és un vestit que no sí, està tan ben fet.
1: Sí, no arriba, és veritat. Però és com la part del dol, que podries fer una comparació amb Mare of Easttown, si vols. Aleshores, si jo ara dic, no, aquesta sèrie és semblant a True Detective i Mare of Easttown, estarem enganyant els oients, d'acord? Però la intenció, una mica que té la sèrie, o una mica els referents, són aquests. No arriba ni molt menys, està uns quants nivells per sota, però igualment, amb aquests ingredients, es crea una sèrie de misteri que a mi m'atrapa més que d'altres sèries de misteri que es fan, i que més té com a protagonista un actor, el Patrick Bramall, que és un actor conegut bàsicament pel seu registre còmic. Potser algun oient l'ha vist a Calling from Accounts, que és una comèdia així romàntica com molt poc ortodoxa. Però qui fa un canvi de registre molt notable, trobo que se'n surt molt bé amb el to.
2: Sí, jo me'l crec. L'actor trobo que està bé i que defensa molt bé el seu personatge. Jo me'l crec bastant.
1: Va, anem a repassar aquesta sèrie. Per cert, la teniu a l'Apple TV. Anem a repassar els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Babies, de Slow Horses, de Creednos i de Causa Abierta. Amb quina us quedeu?
2: Jo em quedo amb Babies, sens dubte. Sí, que et recomano molt com entrar a la vida d'aquests personatges i entendre bé el seu drama. Crec que és molt, molt admirable el que fa aquesta sèrie.
0: Sí, sí, jo també amb Babies.
1: Jo em quedo amb Babies de carrer, malgrat la defensa que he fet de Causa Abierta. Em quedo amb Babies també de carrer. Per tant, em sembla que aquesta setmana és unànime. Moltes gràcies als dos per aquesta estona de prescripció.
0: Gràcies a tu.
1: I fins aquí el programa d'avui. I la setmana que ve... Ai, la setmana que ve. Ja estic inquiet amb la setmana que ve. Perquè s'estrena la nova pel·lícula de Zach Cregger, el director de Weapons, i Barbarian, que ha decidit agafar les regnes d'una nova pel·lícula de Resident Evil. Parlarem d'aquesta i d'altres novetats, que n'hi ha moltes, i com sempre intentarem destriar el que val la pena del que no. Ja sabeu que podeu recuperar quan vulgueu qualsevol dels programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
1: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
0: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
2: Cada dissabte a les 11 de la nit,
1: l'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. L'independentisme ha tornat a sortir aquest 11 de setembre als carrers per la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, la manifestació de l'ANC i Òmnium ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per a la tardor de l'any que ve, coincident amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
4: Una gran mobilització. La tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
3: A Barcelona hi ha hagut 8 detinguts per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. Uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots fins que aquests els han dispersat. Els 8 detinguts estan acusats de desordres públics. A Girona, la manifestació independentista ha plegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. Més notícies. A França, un tren regional ha descarrilat aquesta nit a Normandia i ha deixat almenys 44 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat a prop de la localitat de Cléon, en un comboi que feia el trajecte entre Rouen i Cannes. La ferida més greu és una noia de 18 anys que ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital. En l'operatiu hi han participat més de 130 bombers i diversos equips mèdics. Les proves d'alcohol i drogues fetes al maquinari han donat negatiu i la policia judicial ha obert una investigació. Les converses diplomàtiques entre Israel i el Líban s'han ajornat fins a l'octubre. Les negociacions havien de començar la setmana que ve a Roma, però els Estats Units, que fan de mediadors, n'han retardat l'inici per la complexitat del procés. Tot i això, els ambaixadors d'Israel i el Líban dels Estats Units sí que reuniran la setmana que ve a Washington. Almenys 26 infants han mort en l'incendi que ha destruït dues escoles a Bukavu, a l'est de la República Democràtica del Congo. Segons les autoritats de la província de Kivu del Sud, entre les víctimes hi ha 19 nenes i 7 nens, i la xifra podria augmentar. Diversos alumnes han quedat atrapats dins de l'institut i alguns han mort per asfíxia. Els serveis sanitaris continuen atenent els ferits i tenen dificultats per determinar-ne el nombre exacte. L'operació sortida de trànsit per aquest cap de setmana al llarg de la Diada acaba amb 3 víctimes mortals a les carreteres en accidents diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest divendres al migdia després que aquests 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340, Altafulla, al Tarragonès. Amb aquestes, ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit.
5: Catalina!
6: M'agastaràs el nom?
7: Oi, jo, abuela.
3: Lluís de Mar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Leñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Cannes. L'actor Lluís Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Omar ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol en el film.
5: Jugant, decidint...